0: Juliol,
1: sí.
0: el Grec.
2: Ajà.
0: I portem, de fet, com dos anys o tres.
2: Sí,
0: o
2: més, de debò, però espero que surti bé, perquè és com dos anys.
0: A gotitas. Sí.
2: A gotitas. Sí. Sí. Que d'ara va dir, però espero que surti bé, perquè dos anys, dos putos anys, preparant l'espectacle.
3: Ja
2: el
3: vindreu a
2: veure. Matar. Com es diu l'espectacle?
3: Es diu La misma diferencia. És una peça que ha coreografiat Pau Arán.
2: Ah, home, Pau Arán.
3: Que ja el portarem aquí al programa.
2: I tu poses la música, perquè el Juanjo Ochoa és músic. Però bueno, abans, senyores i senyors, Juanjo és un icona també de la música contemporània aquí al nostre país, però tenim aquí a dos tòtems del teatre català, i això vol dir del teatre europeu i mundial. Amb tots vostès, les senyores Mercè Arànega i Antònia Jaume.
4: Bravo!
2: Ja us coneixeu. Ara treballeu juntes en una obra que es diu La meitat de l'ànima, de Carme Riera, fins al 7 de juny a la sala Atrium, que això és el Consell de 435. I dirigeix l'adaptació des del Ramon Simó i de la Magda Puyo i dirigeix la Magda Puyo. Mm. Si tots són garanties. Tu, Esther, l'has vista?
5: Una meravella.
2: Una meravella. I l'Esther no menteix.
5: I no menteixo.
2: No menteix.
5: No. Superinteressant.
2: Superinteressant. Vosaltres us coneixíeu d'abans? Havíeu treballat juntes?
6: Sí. I què? És la cinquena vegada, crec. Cinquena.
2: Sí, apropeu-vos al micro, guapes, perquè...
6: És la cinquena vegada, nena.
7: Us dic la tercera?
6: No.
7: A veure...
2: Ara discutirem per això. A mort de dama.
7: La Marila Roja...
6: Bona gent.
2: Bona gent.
7: Clar, bona gent, calla.
2: I us porteu bé, perquè clar, sou dos divas. Tot això és pas complicat, no, de gestionar?
7: Molt. Bé, jo estic una mica més calva, si ho veus, que abans...
2: I és mira, no t'ho anava a dir.
7: M'has tirat dels cabells.
2: La tia, no?
7: Ella,
2: la tia?
7: Té molt
2: quines
7: monyo,
2: clapes.
7: Ella clar. Té molt monyo, no es nota.
6: És una envejosa.
2: És una envejosa total. Exacte. És que dic, hòstia, aquestes dos divas, no, posar-les al teatre, no, que difícil.
6: Diu, ella que s'ho ha menjat tot, saps? Allò, s'ho ha begut tot i encara ens té enveja.
2: Jo també.
6: És que
2: ets així, ets així.
7: Sóc així.
2: És així. És que estem plenes d'odi. És que nosaltres estem plenes d'odi.
7: Sóc insuportablement pedant. Però per què m'ho mereixo?
2: Exacte, és que clar, cadascú...
7: Perdona.
2: Exacte, exacte. I si les altres són pitjors?
7: Ara que no s'ho creguin, és el que estic dient, eh?
2: Bueno, escolta una cosa.
7: Estic fent un paper.
2: No, la Mercè Arànega i Antònia Jaume fan aquesta obra que es diu La meitat de l'ànima. I llavors, la meva pregunta... Podríem dir que és un thriller històric, diguéssim, no, Antònia?
6: Totalment.
2: Què podem explicar? Però nosaltres, l'Esther i jo, tenim els problemes que no sabem què podem explicar.
6: Mira, la Magda Puyo, que és molt llesta, diu que és un enigma. I és veritat.
2: Un enigma.
6: Sí. És veritat,
3: o sigui, podria,
6: és una senyora que de cop descobreix que la seva mare no és qui es pensava.
2: Això passa molt sovint. Acaba passant.
6: I això que, saps allò, que és culebronero total,
2: sí.
6: Es converteix en un thriller de perseguir, de pesquisses. El que passa és que la Carme Riera és molt intel·ligent.
2: Perdona, pesquisses? És la primera vegada que es diu arracó la paraula pesquisses. T'ho agraïm moltíssim. Ens encanta.
6: M'encanta, pesquisses.
2: Pesquisses. Però és que, clar, havies d'arribar tu per dir pesquisses, arracó, perquè això a Catalunya Ràdio tenen més per la mà, però aquí, pesquisses, aquí que som
6: però
2: xaves...
6: Però també puc dir mogollon, allò, ipso facto.
2: Mogollon, però ja ho dius amb el teu accent, que sembla qui sap què. Bueno, pesquisses.
6: La Carme Riera és molt intel·ligent i ho posa en una època molt interessant, que és l'època del post-franquisme, perdona, de la postguerra. Sí, que clar, hi ha maquis, hi ha fatxes, hi ha resistència, exiliats. Com ara, però abans...
2: Però més.
6: Sí.
7: I amb morts.
2: I amb morts, exacte.
6: I aleshores, clar, una cosa que és el drama personal d'aquesta... d'ella que busca qui és, es va... topant amb tota una sèrie de gent magnífica.
2: És clar, perquè hem dit que això està basat en la novel·la... Està inspirat, bueno, basat en la novel·la de Carme Riera, que és una novel·la molt intel·ligent, en la que Carme Riera descobreix qui és la seva mare i amb qui va estar.
7: A veure, perquè la mare, quan ella representa que té 10 anys, 11, la mare mor en un accident a França. Val? I ella tota la vida es queda convençuda que això és així. Però un bon dia rebrà unes cartes que van adreçades, escrites per la seva mare, que van adreçades a un amant.
6: Sense
7: aleshores,
6: nom.
7: Sense nom l'amant, no sabem qui és. Aleshores, quan jo rebo aquestes cartes i les llegeixo, tot el que jo pensava de la meva mare se'n va a terra.
2: Sí, sí.
7: I aleshores comença a indagar, i és aquí on ella diu el true crime.
2: El true crime i les pesquisses.
7: És les pesquisses.
2: Ah, i tu, quan
3: tu
2: reps les cartes...
3: Tu fas de Carme Riera.
2: Tu fas de Carme Riera, esclar. Tu fas com l'alteró de la Carme Riera. I llavors la pregunta és, la Carme Riera, tu... la teva mare va cap amunt o va cap amall després de rebre les cartes? La trobes més divertida o la trobes més complexa?
7: Es mora, l'atropellen.
2: No, però al rebre les cartes, la visió que tu tens de la teva mare...
7: Està enamoradíssima d'aquesta amant. Però clar,
3: no,
7: i el meu pare...
3: Tu com a filla...
6: A ella li fa molta ràbia.
7: A mi em fa molta ràbia.
2: Això, perquè tot s'esfondra.
7: Ens ha enganyat.
2: Perquè jo si ara rebés unes cartes, conforme la meva mare té un amant... i és X, que no direm qui és, l'amant de l'obra de teatre, diria, hòstia, la meva mare, a mi em pujaria punts, diria, quina tia més divertida.
7: Sí, però també m'utilitza, perquè també em porta a França...

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: I no, aquí no s'hi fica. Anda, ja.
3: I llavors vau tenir trifulques a l'hora de les lectures? No, li posi, ho acaba de dir.
2: No, però és lladell.
3: Ja.
4: En contra de la mare per això i per la sensació d'abandó, a més ja ho diu. L'abandó en que em va deixar la seva mort.
3: Clar.
5: Hi ha una cosa...
3: Sí, és igual, vaja.
5: Però, que a mi m'intriga.
4: Cadascú que vingui sí, agafi, perquè a més també hi ha una cosa, ja l'intríngulis. Qui la va matar?
3: Qui la va matar?
4: L'esquerra.
5: Quin paper jugava?
4: La dreta o el centre? El marit, el no sé qui.
3: L'amant.
4: I cada espectador que decideixi el que vulgui. Clar.
3: Jo ara va dir una cosa respecte a la mentida, que tu dius que estàs en contra, ho has dit molt radicalment, estic en contra de la mentida.
4: D'aquestes mentides tan grosses, sí. Sobretot clar. Quan se'n treu un profit.
3: I sobretot amb una criatura, també. Clar.
4: Bueno, a la nena tampoc li diràs que...
2: Però jo també...
5: Jo
2: estic en contra de la mentida. De fet, és, allò, és la cosa que més... O sigui,
3: però
2: a
3: no
2: mi
3: heu mentit
2: ingressar.
3: Mai?
2: No.
5: Una cosa és mentir, una altra cosa és no dir la veritat.
2: Una cosa és dir bromes.
5: Tu pots no dir tota
3: ara,
5: la veritat?
3: Nena, perdona, no. Has mentit o no has mentit?
4: Clar, tots. Qui no hagi mentit, no sé, és que no està viu.
3: És que no està viu, no s'ho agrada. Clar, que està bo.
2: Però mentides grosses.
3: No, ja t'entenc, clar, que mentides grosses
2: a mi m'han d'ingressar cada vegada. Jo passo molt malament.
3: Cada vegada que has de mentir.
2: No, que em menteixen.
3: Ah, val.
2: Sí. Anava a dir, jo vull dir una cosa molt important. I és que surten a grans personatges, perquè, clar, estem parlant d'un moment que exiliats, que, bueno, les estructures d'estat d'ara venen d'aquells temps. I qui manaven eren els que van guanyar la guerra. O sigui que, de cop, descobreixes que, com és, d'estos lodos, estos fangos, allò?
3: Sí.
2: I és maca, perquè és una novel·la. Evidentment, hi ha una part emocional que interpreta meravellosament la Mercè. Però, és veritat? Sí o no? Però que hi ha una cosa que...
3: És veritat o no? Ho fas bé?
4: Noia, ho intentem. Ella és la cunyada,
3: No ho hem dit. I a més, tu tens una cosa que, com que hi ha un plafó i has d'anar posant fotografia, tipus d'investigació privada, allò també, com a actriu, ho hem trobat dir, és difícil,
5: perquè em sembla increïble.
3: Anar col·locant les peces i que acabi el puzzle d'allò...
5: Saber on va cada fotografia, perquè és com un imant, que està molt bé això, perquè va seguint, t'ajuda a seguir la història, però com t'ho has fet per saber on posar-ho?
2: No somiava a les nits, la pàgina en blanco i venga, siga los puntos, un horror... va costar, però s'ha de fer, no?
3: S'ha de fer. Bueno, clar, sobretot...
2: Ella té molta lletra i jo tenia un mapa.
3: Sí. T'has equivocat algun dia en alguna obra? Hi ha alguna funció que diguis, hòstia, la foto aquesta anava aquí? No. Heu tingut algun blanc o alguna cosa d'aquestes que ens encanta la gent saber?
4: Jo xerro molt i alguna vegada faig... i la miro i em fa...
3: I llavors i segueixes, no?
4: I si no, faig sinònims, em diuen les sinònims. Quan no em surt una paraula, però sé què vull dir, busco un sinònim.
3: I punt. Carai, noia, ho tens molt interioritzat, per tant.
2: És una mestra. Hi ha un adjectiu impudici, no li surt mai. Impudícia. I fa vergonya.
3: Vergonya, clar.
4: Vergonya, o no m'agrada.
2: Exacte.
4: O no puc suportar.
2: Era justificable. Que el marit
4: era justificable.
2: Em semblava bé.
4: Exacte, que per ser que fes contraband amb les peces d'art, era justificable.
2: No surt mai.
4: Em semblava bé.
3: Molt bé. Una cosa, esclar, és una història particular d'una filla que descobreix, de fet, qui és la seva mare, té aquesta part, diguéssim, bueno, de thriller, col·laboronera, etc. Però al cap i a la fi és una obra que explica moltes coses. Tu les parles de l'exili, de la postguerra, que és extrapolable, és a dir, que en el fons parla d'una època i d'una manera de funcionar, no? Jo trobo que això de l'època també, deia l'Ester, que és una cosa que t'arriba com a espectador.
5: És memòria, memòria històrica.
4: És memòria històrica. A més,
3: la Magda,
4: tot el que està... Tot passa en aquells anys 50. Clar, la mare mor atropellada l'any 59. Aleshores, tot el que estem explicant és d'aquella època. Tot és anterior. I hi ha una cosa, un joc molt maco que han fet la Magda i el Ramon, els adaptadors, perquè la Carme Riera escriu aquesta novel·la, aquesta, La meitat de l'ànima, ens ho diu al començament.

0: precisament perquè aquestes cartes li han arribat perquè un dia, signant autògrafs el dia de Sant Jordi, un senyor li va entregar una carpeta...
1: Un desconegut, no?
0: Un desconegut li va entregar una carpeta amb un material que li va dir això li interessarà. Ella va pensar que serien escrits d'aquest senyor i la targeta que li va donar aquest senyor la va trencar. Per això no pot saber de qui són les cartes, perquè la targeta de l'home no la té. I aleshores, en la novel·la el que fa és... He escrit una novel·la perquè vosaltres, espectadors, potser éreu aquell dia a la cua de la llibreria Catalonia i em podeu donar notícia d'aquest senyor. O, amb aquestes fotos en el llibre, amb totes les indicacions, em podeu dir alguna cosa de la meva mare. Què han fet a l'adaptació? Ho han passat a teatre. És a dir, vosaltres avui esteu veient aquesta funció perquè jo us expliqui què va passar i si em podeu donar informació. Podeu mirar les fotografies, podeu... us explico que era aquell dia, algú de vosaltres era a la parada de la Catalònia, és a dir, que extrapolen el que és la novel·la...
1: Us ha passat que algun espectador hagi dit sí, jo vaig veure si alguna cosa o que...
0: Nosaltres, jo, quan abans d'acabar la funció, dic, ara nosaltres marxarem. Quan haguem marxat podeu entrar a l'escenari. Nosaltres ja no hi som.
1: Ja hi som, eh?
2: Però per la gent entra moltíssim.
3: Jo vaig
2: entrar,
3: home, vaig anar a mirar cada foto una a una.
2: És molt fort.
1: I busquen a veure si de sobte...
2: Busques, mires...
1: Mira que si ho troben, mira que si ho troben.
2: És molt atractiu.
3: Home, tens les cartes.
0: S'ha fet enviar. Bueno, a veure, les que són els personatges coneguts, sí que són.
1: Ja t'entenc.
0: El passaries...
1: Però imagina't que de sobte algú diu sí, jo vaig dir, no sé qui va ser la seva mare...
3: Et reconeixes algú, dius, hòstia, aquesta és la meva...
1: Perdona, a la Carme Riera, sabeu si ha vingut a veure-la? Li ha agradat?
0: Tres vegades.
1: Carai.
2: Va guanyar un premi...
0: Sant Jordi.
2: I va venir el dia de l'estrena, amb unes amigues, ha tornat amb unes altres...
1: I li agrada, per tant, li deu agradar, eh? Encantada.
0: Està molt contenta.
1: Encantada. Bueno, a veure una cosa. El minut final. M'ha sorprès. No sé si puc explicar quin és el teu futur immediat com a actriu, diguéssim, després d'aquesta, o no. O és una cosa que no...
0: Sí, però sí. Té una funció. A part
2: jo tinc una funció d'aquí un any.
1: Val.
2: Que és una meravella. Però...
1: Aquí a Barcelona...
2: Sí.
1: I això ja ho tens i, coll avall, eh?
2: Sí. Bueno, espero.
1: Sí,
2: espero,
1: home,
2: espero.
1: Sí.
2: I mentrestant... avui he pagat una multa del CEPE, perquè es veu que me van pagar més del compte, dius, no. Bueno, total, que aniré a demanar l'atur, però com que nosaltres només cotitzem quan treballem,
1: i
2: és un horror, crec que tindré 2 mesos, aleshores seré cambrera.
1: O sigui, tu faràs de cambrera, ho faràs aquí o a Mallorca?
2: Aniré a Mallorca, perquè...
1: Avui t'ha dit una amiga teva que tenies...
2: La Lori,
1: sí. La Lori, li has agraït moltíssim.
2: Perdona, la Lori...
1: Estava disposada a fer de Kelly, fins i tot.
2: Sí, però la Marga m'ha dit que no, perquè la gent estudianta... Ai, la gent universitària és bo que no entra dins aquest perfil que dius, senyora, però si jo ho
1: fas molt bé. Ja, exacte.
2: I la Lori és perquè jo sempre he treballat, sempre l'he ajudat.
3: Perdona, acabes de dir que les persones que tenen una llicenciatura o estudis superiors no els contracten per fer de Kellys.
2: No, la Marga m'ha dit que no.
3: Clar, perquè deuen pagar sous...
1: No, però no deu ser per això, eh?
2: No, jo crec que és perquè puguis dir això és indecent, això és esquilisme...
1: Sí, per això manipulació, clar.
2: Sí,
1: perquè tu necessites persones manipulables...
0: Estaràs a Sant
2: Serra.
1: A Som Serra.
2: O sigui, Vares Mollet,
1: exacte.
0: A casa seu.
2: La Lori és de Romania i ha fet un imperi. I parlo en català, o sigui, és que és una meravella.
1: Clar. Perfecte. Per tant, la Lori, el bar, com es diu? El Mollet.
2: Vares Mollet.
1: Esteu
2: convidats tots.
1: Perfecte.
2: Sí.
1: I tu,
0: Jo començo el juliol amb el Josep Maria Miró, una cosa pel Nacional, que es diu El Cadell, i assajarem juliol i setembre, i estrenem el 2 o el 3 d'octubre.
1: Perfecte.
0: I després me'n vaig a la Villarroel
2: a fer una altra
0: amb el Pau Carrió, la Laura.
1: Bueno, és que si para la nega vol dir que el país va malament, també t'ho dic, eh? O sigui, no, de veritat no, hi ha un tipus d'actrius que...
3: Sí, però més de tot tipus, tele, teatre...
0: Sí, tinc la tele ara i tornem a fer la segona
1: temporada. Això t'anava a dir, que això jo crec que és una notícia...
0: Del Departament Amades.
1: Departament, també,
3: a la primera temporada de Jo Mai Mai també surts, que fas un paper divertidíssim. Sí, no, ara ja fa.
1: És que ja es va quedar enganxada amb Jo Mai Mai, està enganxada.
3: Els meus fills
1: adolescents l'han vist.
0: Els agrada el Departament Amades, els adolescents.
3: Aquest no, encara no l'he...
1: Pues l'heu de mirar, ja, mare, avui també.
3: Els obriré la porta.
1: Els hi encanta.
3: El que passa que els hi he d'obrir jo la porta a la televisió.
1: Que també no entenc per què és de la plataforma. Per què no ho fan a la línia? La gent gran ens encanta.
0: Ho sé, però no ho puc dir. No ho puc dir, és un problema d'on s'han anat els diners.
1: Ah, de com de...
0: Sí, en el reparto ens ha tocat la part petita i, en canvi, però la sèrie ha tingut molt èxit en les plataformes.
1: Clar, clar.
2: Però van fer els munts diferents, saps?
1: Són de com? A munts diferents.
0: Abans ja d'estrenar una altra sèrie que no ha funcionat, ja li van donar tots els diners.
1: Val, val.
0: I li van signar dos o tres temporades. I aleshores les altres ens hem quedat amb lo petit.
1: Però llavors, però encara que sigui petit, es podria fer lineal? Obres a la tele? No ho sabem. Deuen ser uns contractes, no?
0: Això no ho sé.
1: No ho sabem.
0: L'altre sí que va amb obert. L'altre sí que va amb obert.
1: Bueno, escolta una cosa, Mercè Arasaga i Antònia Jaume. La meitat de l'ànima de Carme Riera fins al 7 de juny a la sala Atrium, que això és Consell de 100, 435. Per cert, la sala Atrium m'explicàveu que, efectivament, de 45 butaques ha passat a 90. Un bar increïble al costat.
3: Un bar boníssim per quedar-nos a sopar després. És
1: que
3: un plan
2: Consell de 100, Passeig Sant Joan.
1: Uns platets sí. boníssims. Que val bé. Escolta, un aplaudiment, per favor, per aquestes dues senyores. Que aquí són
0: aplaudir tots vostès, Miquel Missé. Bravo.
3: Bé. A veure aquest salt que farem.
1: Home, com, tu no esperaves menys.
3: No sé, no he vist aquesta peça de teatre que aniré a veure segur en breu, però potser té alguns vasos comunicants, això que diria ara.
1: A veure.
3: No ho sé. Jo us vull explicar avui que la setmana passada vaig conèixer a la Màriam Barghouti, que és una periodista i una investigadora palestina que està ara durant uns mesos a Barcelona perquè està fent una residència, el programa Residències Internacionals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.
1: Això ens pots explicar una mica què és, aquestes...
3: És un programa de residències on porten una persona a nivell internacional, que a vegades són periodistes que surten dels contextos on treballen perquè estan amenaçats, a vegades són intel·lectuals exiliats, a vegades... O sigui, gent que durant 3 mesos està aquí a Barcelona i la conviden a promoure diàlegs, a convidar gent que ella coneix. O sigui, i ara mateix, i fins a finals de juliol, aquesta convidada és Màriam Barghouti. I
1: la Guàrdia, una entrevista a la Màriam Barghouti.
3: És una persona molt interessant, que ha rebut molt reconeixement internacional per la seva feina com a reportera. Una de les coses que ella té és que parla l'anglès, i llavors ha sigut reportera moltes vegades per la premsa internacional des de Cisjordània. Llavors amb ella vaig compartir una d'aquestes converses que fem amb el CCB, amb un auditori d'estudiants de secundària, que són boníssim. El millor públic de la Terra, perquè no es comporten com adults i per tant pregunten el que volen saber, són empàtics i estan interessats d'una manera molt, molt més genuïna.
1: De quines edats estem parlant?
3: 14-17.
1: Aha.
3: Llavors, vam tenir aquesta conversa i ella va compartir moltes reflexions i jo durant dies m'he quedat encallat amb una idea que, de fet, no era ni tan sols la secció que anava a fer avui, però és que no me la puc treure. Llavors dic, bueno, potser a vosaltres no us sembla tan interessant, però a mi realment és que m'ha fet pensar moltes coses. Bueno, el punt de partida...
1: Si no us sembla tan interessant, ho podem dir al final, t'imagines?
3: Sí.
1: Vaya merda d'idea.
3: Sí, però m'interessa.
1: T'has enrocat amb una cosa que és una merda.
4: Segur que
1: que semblarà, però bueno, no, si el nano s'ha de quedar més tranquil i direm la veritat, perquè ara com que l'Anna no vol mentir, doncs, ara Anna, tu et diré, atenta, que si no t'interessa, doncs ja li tiraré.
3: Ella ho dirà si no li interessa, segurament.
4: Mira.
0: Segur que sí, perquè he llegit un article d'aquesta tia i em sembla interessantíssim.
3: Ara. Llavors, el punt de partida, per començar per algun lloc, és pensar sobre quin és el paper del periodisme en un context d'un genocidi, no? Llavors, bueno, en aquest cas, el genocidi a Gaza, que ella ha viscut com a periodista, sabeu que a Gaza la premsa no va poder entrar durant molt de temps, però els periodistes palestins que es troben en altres ciutats, doncs, evidentment, tenien accés a una forma d'informació que a vegades la premsa internacional no la tenia, no? Llavors, ella reflexiona sobre, bueno, què té a veure la premsa internacional amb tot el que passa, quin paper té la premsa, no només en el genocidi, sinó en tota la colonització que hi ha hagut, etcètera, etcètera, i un dels punts de partida és que, com segurament ja sabeu, els periodistes són un objectiu molt important de l'exèrcit israelià. De fet, la majoria de periodistes dels darrers anys assassinats es donen en aquest context. És una campanya completament dirigida i, per tant, han mort molts dels seus companys i companyes. Ella, doncs, ha salvat la vida i esperem que per molt de temps, però és realment molt forta la sensació d'algú que està fent una feina que sap que per molts dels seus companys i companyes ha implicat la mort i que pot suposar-ho per ella també, no? I llavors, òbviament, la mort de qualsevol civil és una catàstrofe absoluta, és una cosa gravíssima, però hem de pensar, més enllà del plan humà, que la persecució i l'assassinat sistemàtic de periodistes ja és un altre tipus de galàxia. És a dir, que no només tu estàs exterminant una població, sinó que estàs exterminant el testimoni d'això, l'arxiu d'això, que té una dimensió molt més greu, no? Llavors, això produeix, entre altres coses, el monopoli del relat sobre el que passa per part de l'estat israelià. I aquí hi ha tota una qüestió que ella explica, que és com els periodistes palestins sempre estan com acusats de ser part, no? Tu no ets objectiu, i llavors ella diu, bueno, a veure, potser els periodistes palestins el que voldríem és explicar les dues parts, perquè n'hi ha una que sempre s'explica i l'altra que no, no? I llavors, ella, de fet, que
5: ha fet durant molt de temps de corresponsal des de la seva ciutat, des de Ramala, però s'ha mogut per aquella zona, i explica que, de fet, el que ella la va portar a fer-se periodista és que, com que parlava l'anglès des de molt petita, doncs quan era un adolescent va començar a llegir la premsa internacional i es va horroritzar del que la premsa internacional explicava del que passava als seus carrers, a les seves ciutats, no? De, bueno, avui...
1: No coincideix gens el que ella vivia i el que veia.
5: Llavors va dir, vale, fa falta que hi hagi una gent que tinguem un compromís amb això. Llavors, la conversa va evolucionar fins a preguntes molt més de fons, de, bueno, quin és el paper dels periodistes en la nostra societat, podem viure sense periodistes si tothom pot fer un post a Instagram, per què falta un periodista, no? Va dir, tota aquesta conversa, sobretot amb la gent més jove, que és important, no? Bueno, què és un periodista exactament, quina és la diferència entre nosaltres fent un tuit i un periodista, què implica tot això, i tot el tema aquest molt present de les xarxes. Llavors vam arribar al final de la qüestió, que és on jo em vaig quedar encallat. Perquè, clar, ella explica una cosa que tots hem viscut, que és que aquest genocidi ha sigut retransmès en directe i tota la gent hem vist imatges d'aquest genocidi a Instagram, a TikTok, o sigui, hem vist les comptes de milers de persones que produïen aquesta cosa de, bueno, és veritat que han assassinat a molts periodistes i, per tant, aquesta forma d'accés no la tenim, però tenim molta gent que penja vídeos a internet i, per sort, bueno, tenim periodistes, però tenim accés a la informació.
1: Jo t'entenc.
5: I és algo sobre el qual, ara veureu, segur que vosaltres també heu pensat, que és aquesta cosa de, hòstia, però com pot ser que, vale, no hi ha periodistes, però tothom hem vist el que ha passat, més que mai, i, hòstia, i alhora la resposta que hi ha hagut, en fi, bueno, ja la coneixem, no? O sigui, és bastant lamentable. Llavors, algú podria dir, bueno, amb això, amb tota gent retransmetent en directe, els periodistes no eren els... Em sembla gravíssim la seva persecució i els seus assassinats, però com dient, bueno, per sort hi havia tot això. I Barghouti reflexiona sobre, vale, però què passa si tu exposes a la gent a una avalanxa massiva de continguts terrorífics a les xarxes socials? I aquí comença una conversa molt interessant sobre la qual jo dic, jo m'he quedat encallat perquè formo part de tantíssima gent que ens preguntem com és possible que si hem estat testimonis en directe d'una cosa tan terrorífica haguem estat en aquest estat una mica de no sé què fer. I llavors Marian Barghouti diu, bueno, però és que això no és una cosa atzarosa, sinó que forma part de la guerra psicològica en la qual estem immersos. Vosaltres heu estat exposats a aquests vídeos perquè se sap que això produeix un estat de desesperança profunda en l'espectador. I per això són necessaris els periodistes, en el sentit de que si jo, a veure, l'estat d'Israel hagués volgut censurar aquestes imatges, hagués parlat amb les grans plataformes, aquestes imatges no haguessin aparegut. Hi ha hagut censura de moltíssima informació, hi ha hagut assassinats sistemàtics periodistes, però per alguna raó aquestes imatges han circulat. No només això, sinó que els propis soldats israelians han retransmès en directe per TikTok el que estaven fent. Llavors aquí hi ha una reflexió que a mi m'ha servit per pensar, on ella diu, bueno, és que això forma part del que anomenarem la enginyeria de la desesperança, que és que hi ha un interès en saturar la població, sobretot la població internacional, d'un tipus de contingut que és inassumible per una persona. Llavors, vosaltres no és que esteu en la paràlisi, és que sou víctimes també d'això. És a dir, hi ha tota una campanya de distribució d'un tipus de contingut que qualsevol persona no el pot sostenir. Llavors, ella analitza què produeix això. Doncs produeix, per començar, un estat de desesperança, de frustració, d'impotència molt gran, però nosaltres veiem tots aquests nens sense parar i aquestes cases enderrocades i nens morts, hi ha un moment on tu ja això no ho pots suportar, i després hi ha també la sensació de que aquests soldats i aquest exèrcit és imbatible. Això és molt interessant. I tampoc jo no podria fer res perquè mira, no? I sobretot això, ja dirà, bueno, doncs, efectivament, tota aquesta informació, si hagués estat filtrada per periodistes, doncs probablement tindríem el context del que està passant, què passa abans, què passa després. No tindríem un vídeo en bucle de 2 minuts que t'exposa una cosa que és insuportable, sinó que tindríem el context. I és molt més potent fer servir aquestes imatges per bloquejar la gent que tenir periodistes que expliquen el que està passant. A mi això em va servir per entendre que, a part de la nostra frustració, està estudiada. És a dir, que això que ens ha passat és que hem estat intoxicats per una cosa que serveix per paralitzar la gent. No és casual, no és que som uns imbècils que hem vist les imatges, sinó que ella, els adolescents li deien, però llavors, clar, veiem aquestes imatges i sentim malament, i ella els deia, un cop t'has sentit malament la primera vegada, no les tornis a mirar més, perquè això l'únic que farà és retraumatitzar-te fins a l'infinit. Vull dir que no, ja, tu ja saps que això està malament, no cal que t'exposis a la violència de la imatge, que les xarxes socials, a l'hora que ella diu, és important aquesta retransmissió perquè ens ha servit d'arxiu del que ha passat mentre no hi havia periodistes. O sigui, cuidado amb no tenir una mirada crítica de que estar mirant això no sensibilitza, sinó tot el contrari, no? Destrueix les eines que tenim per activar-nos. Llavors, bueno, jo porto molts dies pensant en això i pensant en l'última pregunta que li va fer un dels adolescents, i és amb la qual jo acabaré, que li va dir, però escolta, un xaval de 15 anys, no? I diu, jo penso, quan ara expliquem l'Holocaust del nazisme, moltes vegades part del que s'explica és que no tothom ho sabia. I llavors això podria servir per entendre com és que tota aquella població que convivia al costat d'aquests guetos i d'aquests camps, que podem fer molts matisos amb això de què vol dir sabia, però hi ha tot aquest argument que mai sabrem, que és, bueno, hi havia moltíssima gent que és que no sabia exactament què estava passant als camps. Llavors aquest xaval li pregunta, però nosaltres d'aquí 50 anys, quan expliquem el genocidi de Gaza, això ja no ho podrem dir. Llavors, com ens explicarem com a societats? Quin relat ens farem de nosaltres mateixos per explicar que tothom ho sabia perfectament, perquè això no ha passat mai en la història, que sapiguem que ho sabíem del cert?
3: Que ho veiéssim en
5: directe. Com justificarem el relat històric, la inacció del que hem fet, i com ens explicarem a nosaltres mateixos d'aquí 50 anys per les generacions que vindran? Per tot això, us recomano moltíssim en escoltar Màriam Barghouti aquestes setmanes, amb moltes activitats al CCCB, dinamitzant converses amb intel·lectuals i amb periodistes, i crec que ens serveix no només per mirar el que va passar a Gaza i l'experiència d'aquesta població i d'aquest genocidi, sinó també per veure com nosaltres també som subjectes d'aquesta guerra psicològica de la qual és necessari la nostra inacció perquè pugui existir.
1: Mare de Déu, Miquel.
3: Brillant. Clar, revelador.
2: És el nostre farol.
1: És el nostre...
5: Però us passa que enteneu que m'hagi quedat encallat?
2: Totalment.
1: Ara, totalment.
2: Saps què? I saps què em fa no pensar amb això?
5: No, és que jo tampoc, només pensava que érem uns imbècils.
0: No, que érem uns covards, jo pensava.
5: Sí, també, o que...
0: També una mica.
5: Això, sens dubte, però que això estava tenint un efecte en nosaltres que estava intencionat, no?
2: Però és que ja en portem unes quantes de guerres, eh? Jo, saps la de l'Iran? No, sí. Irak, primera era.
1: Sí.
2: Jo feien periodisme i ens vam passar la primera guerra. I és aquesta cosa, és com per esgotament. Saps? Sí. Com més imatges i és un esgotament.
1: Hi ha una sensació humana també, perquè tu parles de la guerra d'Iraq o la d'Iran o la de...
0: Ucraïna.
1: O la d'Ucraïna, per exemple. Sí. Però hi ha i la Guerra Civil Espanyola, que tampoc s'hi ha reflexionat. Nosaltres també, diguéssim,
5: que va ser genocídica. Per això dic que té vasos comunicants.
1: Va ser genocídica.
2: Té molts vasos comunicants.
5: Però jo no l'he vista, però potser té vasos comunicants.
2: Sí, sí.
1: I de fet jo em fa l'efecte que deu haver-hi un sentiment humà que deu ser terrible, que és que devem saber que ens acabarà passant. És a dir, que estem esperant a que ens bombardegin. O sigui, hi ha una mena de... No és tan...
2: No, és total...
1: Que és terrible,
2: però és que tota la gent... L'altre dia, no sé, no me'n recordo, però jo vinc del futur. O sigui, jo cada vegada que torno de Mallorca, jo vinc del futur.
1: Això ho diuen els argentins, també. L'altre dia
5: estàvem... I els valencians, i els andalusos.
2: I clar, però és una cosa...
1: Dius que vens del futur perquè...
2: No, però... Perquè
1: governa Vox, governa l'altradreta.
2: Però coses molt... Però coses tan petites, o sigui...
1: No, el dia a dia...
2: Coses molt petites, eh?
1: En què vols dir amb això?
2: Molt rutinàries. Des de...
1: Que et van afectant, no?
2: Sí. No és allò que diguis, llengua, han aprovat una llei de no sé què. No, és, han tancat, aquí s'hi feia ball de bot, no sé què, pim-pam, i la meva tieta ja no hi va, perquè no han donat diners. I per tant, saps? Coses molt senzilles.
3: I silencioses, no?
2: Sí.
0: El que diu en aquest article, que he llegit jo, el que diu ella, és que tota aquesta política que està fent Israel, a part de genocida, és perquè Cisjordània desapareixerà. Mm-hmm. Però nosaltres no ens en donarem compte i ja no hi serà, perquè hauran fet aquestes guerres paral·leles, Gaza, no sé què tal, i diu, i desapareixerà, se l'anexionaran i no passarà res.
1: Sí. Ara hi ha una novel·la que ara la buscarem, de Les Afueres, que acaba de sortir publicada. És que no tinc el mòbil aquí, però ara, després de publicitat, els hi diem que precisament apunta, és una novel·la que ficciona el fet de que de sobte et lleves i Palestina ha desaparegut. I els personatges transiten per un espai on no hi ha, on ha desaparegut Palestina.
0: Qui és aquesta novel·la?
1: Ara te la dic, és a Les Afueres, me l'acaben d'enviar ahir. Escolta una cosa... Sí, aquesta és.
3: El llibre de la desaparició?
1: Sí.
3: Ibtissam Azem,
1: exactament. El llibre de la desaparició, a Les Afueres. Bueno, escolta, publicitat, ja tornem amb el Juanjo Ochoa, que ens hauràs de pujar això, perquè tu ets músic, m'acabo la
3: pensada. Sí, vinga, va.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Demana un desig, corre.
8: Vull viure unes colònies així tots els estius.
6: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Escolta'm una cosa, estan dient, és excessiu, és raro tot això que està passant amb Zapatero i la UCO entrant al PSOE. Bueno, jo crec que estan reproduint, estan...
0: Les joies de la iaia.
1: Les joies de la iaia, que és una cosa increïble. Però estan reproduint, diguéssim, aquelles imatges de la Kitchen, és a dir, la UCO actuant en altres casos de corrupció, ens estan reproduint com si fos el mateix, etcètera, no ho sé. Escolta, amb tots vostès, Juanjo Ochoa, joder. Gràcies, això és tu, eh? Oh, wow.

0: imaginas que estaba así fins no acabamos. Genial.
1: Es que lo dices a subir un poco el ánimo, pero no. Lástima.
0: Perdona, pero això ens estava...
1: Vale.
0: Ens va molt bé, eh? Allò, vale. La música mansa les fieres, pues, sí. Tal qual, eh?
1: Ojalá.
0: A veure, això és el teu nou treball discogràfic, que es diu Something to Remember.
1: Sí.
0: I abans de tot, Juanjo, entendràs que t'hem de conèixer una mica. Tu ets aquí perquè ens va dir els que som uns ignorants, diguéssim, que som uns imbècils. Doncs, tu em va trucar el Pere Faura, el coreògraf ballarí, que ens va estimar molt en aquest programa, i em va dir, has de portar en aquest senyor, i jo el que em diu el Pere Faura, va a missa. Llavors, estàs aquí per culpa seva, llavors estigues una mica a l'alçada de les circumstàncies, no deixis malament el teu amic que t'ha recomanat.
1: Estic molt agraït i voy a intentar estar a l'altura.
0: Vale, sí. Convida-la a dinar, el que sigui. Bueno, llavors, nosaltres també intentarem estar a l'alçada, tot i que
1: vale.
0: No ho aconseguirem. Bueno, a veure,
1: un regalo, tu... para que así...
0: Vaya, has traído un regalo? Sí, no, tu has traído tu música, que això ja va
1: genial.
0: Bueno. Tu ets un individu, que ets de Saragossa, que això sempre és bo, has viscut a València i a Londres, ets internacional i ara vius a Barcelona.
1: Sí.
0: I et vas formar en música... El que passa que jo veig que tu, no sé com deuen anar amb les teves parelles, però també ets un cul de mal asiento.
1: Sí.
0: Perquè et vas formar en música clàssica, però decideixes dedicar-te a la música... Decideixes deixar la música clàssica, per què? Per què? Guai.
1: Pues mira... sobre todo porque cuando terminé el conservatorio yo me encantaba la música clásica de pequeño, yo quería dar conciertos de piano con orquesta por el mundo, pero me di cuenta de lo solitaria que era esa profesión. Ya no por dura, que lo es, y yo hice toda la carrera, y me gradué y tal, pero yo recuerdo el último año...
0: ¿En conservatorio de Zaragoza?
1: No, estuve después en San Sebastián, cuatro años, en Musiquene. Y allí me acuerdo el último año de estar los últimos meses llorando. Digo, es que estoy todo el día delante de un mueble negro, como si fuera como un ataúd.
0: Qué barbaridad.
1: Y adoro el piano, me encanta la música clásica, pero dije, esto creo que no es para mí porque me gusta mucho la gente, me gusta mucho colaborar y porque la música clásica... que también me gusta mucho, creo que tiene un problema con estar en contacto con el arte actual y con la sociedad actual. Entonces era como, yo quiero cambiar. Entonces, cuando llegué a Valencia...
0: Yo te veo más fiestero.
1: Yo soy más fiestero.
0: Y te fuiste a Valencia, claro.
1: Me fui a Valencia, no. Que es uno de los mejores lugares para desarrollar esa parte.
0: De todas maneras, estás en el sitio adecuado para hablar de la soledad del artista.
1: También.
0: Porque nosotras, por ejemplo, la Ánega y yo y la Antonia Jaume, que estamos en la cima, no sabes lo solas que estamos en la cima.
1: Bueno, mi primer single de este disco se llama Alone.
0: Alone.
1: O sea, que justo tiene bastante que ver también con esto.
0: Sí, sí.
1: Pero me empecé a dedicar a eso, a artes escénicas. De hecho, empecé con un circo, el Gran Fele.
0: Joder, macho, o sea, tú te lo tomaste
1: en
0: serio.
1: Sí, me fui al extremo y a colaborar sobre todo mucho con danza.
0: Danza,
1: y con teatro, con... y también empecé a hacer uno de mis primeros espectáculos de cine mudo con música en directo.
0: Ahora parlarem d'això,
1: Que ara parlarem d'això també.
0: Clar, llavors, música electrònica també, no? Música electrònica experimental.
1: Sí.
0: Tú cuando sales, ¿con qué te drogas y dónde vas?
1: Pues no te creas que las drogas no
0: las has necesitado.
1: El alcohol siempre me ha venido muy bien
0: ya
1: desde pequeño.
0: Sí.
1: Y entonces dije, esto
0: perfectamente.
1: Sí, desde niña ya era como esto viene bien.
0: Muy bien.
1: Nunca ha hecho falta mucho más. Además soy muy como pianista siempre he sido muy disciplinado, entonces es como
0: eso
1: es.
0: ¿No has tocado nunca borracha?
1: Nunca. De hecho,
0: yo sí,
1: a veces sí, y hacéis bien, todos los de otros géneros y tal, es como
0: solo toco borracha.
1: Pues a veces sale
0: si
1: mejor,
0: estoy sobria, no doy una nota. No voy para adelante. Sí.
1: Habría que hacerlo. Yo es que no, porque entonces no me entero de nada y no...
0: Claro.
1: Es que demasiado difícil
0: que...
1: y no...
0: Bueno, llavors, total, cada sobte, tota aquesta parola, de dir la música clàssica per un rotllo patatero, tota sola i abandonada, et dediques a la música electrònica, però ara també has deixat la música electrònica.
1: No, he deixat la música electrònica.
0: És que, de veritat, esto me parece...
1: Yo estaba el año pasado en varios proyectos y tenía como muchas esperanzas puestas ahí y no salieron.
0: Como, ¿los cuatro? Como... ¿Cuántos proyectos?
1: Unos cuantos. Eran uno en concreto.
0: ¡Qué horror!
1: Y entonces de repente dije, bueno, ¿y yo ahora qué hago, no? Y
0: ya.
1: Este disco, de hecho, se llama Something to Remember porque este tema que estamos escuchando ahora, por ejemplo...
0: A ver.
1: Un momento.
0: Sí. ¿Qué?
1: Este tema que es como que lo grabé en pandemia y la verdad es que no lo llegué a tocar nunca en directo ni estrenarlo. Era uno de los temas que siempre pues mis amigos y colegas me decían, tienes que publicarlo porque es, y realmente es una de las cosas que hice como muy en un momento muy, bueno, muy de soledad. Yo pasé el confinamiento solo.
0: Ay, Dios mío, pobre.
1: Entonces yo tenía una serie de temas que no había publicado por esta sensación de no son suficientemente perfectos o igual no es momento o no interesan, pero de repente hice como este ejercicio de autovaloración personal, sí. Y dije, no, yo soy esto y creo que esto lo puedo compartir y la gente lo puede disfrutar y también...
0: Claro. O sea, tú estabas una mica vergonyita, tot això que estabas fent,
1: sí,
0: en soledad.
1: Sí, y avergonzado y
0: es
1: también...
0: Que te imagino, no te rías, porque te he imaginado solito y digo, qué pena, haberme llamado. En pandemia yo me
1: no, luego escapado, me fui, No, luego de hecho me escapaba.
0: ¿Tú no te escapabas un poquito
1: me
0: en pandemia?
1: Escapaba un poquito, me escapaba un poquito.
0: Ara, això també, ara han de començar a sortir les històries en pandèmia quan ens vam escapar a follar, por ejemplo. És que és clar, no,
1: salió, guapa, salió
0: un poquito,
1: salió,
0: ¿eh?
1: Un poquito y a mi marido de hecho lo conocía ahí.
0: Vale. Ah, sí, en una escapada.
1: Podemos hablar de eso también si quieres.
0: Mal, para que estaba ya.
2: Él también se escapó.
1: No, yo fui a donde estaba él porque era una fiesta.
0: ¿Era
1: bueno,
0: Tinder,
1: esa es otra historia.
0: Claro, es que lo pasó con
1: mi libro. Era una yo venía rey. A hablar de mi libro. Vamos a ver.
0: Es que los artistas también os estáis pegando gato por liebre. Porque digo una cosa: en la pandemia había molta rave, había molta cheje maneje y molta patatín y patatam. Y estaba solita tocando el piano en mi casa.
1: No, pero estaba en una terraza. Esto fue en una terraza,
0: sí,
1: al aire libre,
0: sí.
1: Y ya está.
0: Vale, no, está molt bé, tens raó.
1: Bueno, pues entonces
0: Però volem també la història divertida
1: la carne,
0: de la pandèmia,
1: sí.
0: La carne,
1: sí.
0: Després els artistes que s'hi posin.
1: Pues a él lo conocí justo en este periodo, pero es verdad, justo después
0: juntos?
1: De componer este... Me he casado con él.
0: Ah, bueno, pero eso, chico, yo también me he casado con un señorito.
1: No, pero que me casé el mes pasado, quiero decir.
0: Ah, hola, o sea, felicitat.
1: Ya. Gracias.
0: S'ha casat el mes pasado.
1: Aquí está.
0: Aquí está. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica?
1: Él es escritor.
0: Uy, os vais a forrar, ¿eh? Tu pianista es escritor.
1: Qué maravilla. Que sí.
0: Caray.
1: Escritor y traductor.
0: ¿Y traductor a mes a mes?
1: A mes a mes. Que està fenomenal, con la inteligencia artificial està encantada.
0: Que està encantada, ¿verdad? Sí. Bueno, escolta una cosa. Llavors, tu vas fer aquest disc, que és un disc que tu estaves fent pel tu mateix,
1: sí,
0: lamiéndote les herides en tu casa, en la pandèmia...
1: Bueno, luego eran más temas. O sea, el disco recoge elementos de como estos 5 años que tienen en común el piano y esta parte más intimista y un poco también habla de más no solamente la soledad, también pues cuestiones de género, cuestiones de ecología... Todo a través de música sin letra, pero
0: a ver si vas a ser woke ahora, ¿eh? A ver si vas a ser woke.
1: A ver.
0: Una cosa. Bueno, tenim el disc, Something to Remember. Ahora, ¿qué tipo de disc? ¿Dónde se compran?
1: Esto pues se puede comprar. Mira, es otra cosa de las que hemos querido también hacer nuestra pequeña acto político.
0: Ahora tienes que acelerar, que tienes 2 minutos. Eso es lo que hay 53
1: vale, pues
0: que
1: está,
0: tengo que ir a publicidad.
1: Pues
0: un
1: está
0: minuto, de
1: en
0: Bandcamp. Pues no se les lleve el rollo.
1: Está en Bandcamp y en Sonam. Y solamente lo podéis encontrar ahí. Es otra plataforma.
0: Vale.
1: Porque solamente está en descarga digital y en vinilo.
0: Vale.
1: Porque
0: y las plataformas son, por ejemplo, la Clara Pella va a venir al programa, sí, y ens va a dir
2: va sortir de
0: paso
2: Spotify.
0: Total de Spotify.
1: Estamos ahí todos y creo que es importante volver.
0: ¿Tornas a dir las plataformas acá estas? Porque nosotros también somos woke, aunque no lo parezca.
1: Bandcamp es
0: Bandcamp.
1: Como la más ética. Y luego SoundOM. Se llama así, OHM, sí. Sound Home,
0: sí.
1: Que ahí es para comprar directamente el vinilo.
0: Vale.
1: Entonces, solamente está ahí y ya.
0: I llavors, aquest senyor que no tenim temps, però gràcies a tornar un altre dia, però no saps que diu molt simpàtic, te'l dic ara al Pere Faura, digue-li que molt bé, perquè toques a la Filmoteca clàssics en blanc i negre, bueno, com es dius, cinema clàssic, pel·lícula muda,
1: sí.
0: I tu ets el pianista que toques, que acompanyes, sí. Aquestes...
1: Somos varias, però sí, jo soy uno de ellos. I...
0: L'última que has fet, Metrópolis,
1: que ha sido un exitazo. Que estoy
0: és així una mica pang, què és?
2: És això.
0: Aquest és tu?
1: Ese soy yo.
0: Carai, Metrópolis, però...
1: Con electrónica en directo, con electrónica, piano y piano que preparado.
0: Això a la Filmoteca de Catalunya, ¿eh?
1: Sí.
0: I piano preparado, que és una que els tireu coses...
1: Piano preparado es una... Pues también como de mis señas de identidad, de que es como introducir objetos, como
0: a lo
1: tornillos... A lo John Cage, exacto. Él es el que lo creó y...
0: ¿Y tú qué echas?
1: Pues vibradores...
2: Es que el vibrador hay que echarlo siempre.
1: El vibrador hay que echarlo siempre. Sí. Vibradores, tornillos.
0: Grande.
1: Tornillo, vibrador. Depende del tamaño, suena de una manera u otra. Entonces
0: es
1: puedes
0: que
1: combinar.
0: Me pasa. Lo
1: puedes combinar.
3: Dentro del piano, ¿eh?
1: Dentro del piano y fuera también, si quieres.
2: Fuera
1: pero...
2: de la pera, que a la larga vas fer un concert de vibradors o de piano preparado.
4: Vaig anar a escoltar un concert que tot era el John Cage. És ben estrany, eh?
0: Ah, home, és ben estrany.
4: Després obren la tapa.
0: No, és que clar, obren la tapa i van traient com si fos...
4: No, i vas mirant tot el que hi ha posat allà.
0: John Cage és genial. Però no és que has dit, vaig anar a un... He entès, vaig anar a un curset. Com que estan parlant de vibradors, dic, que interessant, un concert de vibradors també s'interessa, s'interessa tot, eh?
4: No, jo
0: som... Escolta una cosa. Juanjo Ochoa. Something to Remember, el seu nou treball a la plataforma
1: Bandcamp i Sonam.
0: I Sonam, no t'ho perdis. És preciós el disc, eh?
3: És preciós.
0: I després a la filmoteca busqueu-lo.
1: Que te l'he traigut, ara...
0: Me l'has portat?
1: Que te'l tinc aquí.
0: Ah, perfecte. Doncs escolta, ara farem una foto amb el...
1: Vinga.
0: Bravo, bravo.
1: Con una bolsa que no sé si és tot bag, que tu usas o no, però...
0: Sí, soy muy de tote bag, eh?
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
6: Contingut exclusiu.
5: Entrevistes i temes virals.
6: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
5: Podcast.
6: Fàcil i còmode.
5: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
0: Escolta, molt ràpidament, l'Estir Romagosa té una cosa important a dir.
3: Mira, la Roca Village arriba al gran dijous. Descobreix els productes icònics de les millors marques, com Adidas, Asics, Bosch, Lacoste, Salomon, Columbia, New... El gran dijous a la Roca Village...
0: Però quin dijous? Demà?
3: El gran dijous.
0: A la Roca Village.
4: Serà tots els dijous.
0: No ho sabem, és això, que jo no em queda clar, que les marques últimament no m'han quedat clar cap. És demà?
4: Hi ha un dijous més gran.
0: Demà és dijous o no?
3: Demà és dijous.
0: Però ja hi ha demà.
3: No sé si és el gran dijous.
0: Recordeu que jo a la Roca Village, si moro, vull que m'esparceixin l'escena, que us digui això esparcir. A la Roca Village, perquè entre Gucci i Louis Vuitton, eh?
3: Els parterres. Els parterres.
0: Vale. Carinyes, moltíssimes gràcies. Per favor, eh? Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
7: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
8: Què tal? Jo et conec.
7: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
8: Sí, de RAC1.
7: Sí, som de RAC1.
8: Els taloners.
7: Sí, els taloners.
8: Què tal, maco?
7: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
9: Venim de Dublín.
7: Veniu de Dublín?
10: Què diu?
9: Què sembla?
7: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
9: Exacte, aquest sembla.
7: Hòstia, per tant, you speak English?
8: A little bit.
7: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
8: Jo s'escolto cada dia.
10: Ai, que bé.
8: Ara sóc conductor d'autobús.
7: Condueix un autobús a Dublín?
10: A Dublín?
8: Els públics, autobús públic.
7: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
8: Us escolto.
7: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
10: No pot ser.
7: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
8: A vosaltres.
7: Escolta, RAC1.
8: Sí.
5: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
8: OK, lads. See you soon.
5: RAC1. Tots som un milió.
11: Laura, fa per començar, no sé si podem aportar alguna cosa més de tot el que hem viscut, a banda del discurs de Rafa Juste, que ha estat com està a Montserrat.
12: M'ha sortit del cor...
11: Semblava l'abat de Montserrat fent el discurs als fidels.
12: Amb el cor, de tot cor...
10: El sermol, sermol.
12: He quedat corprès, amb tota l'estima que li tinc a l'Alèxia.
11: Mare meva, anem enrere com els crancs.
10: Ho ha fet molt bé.
12: Sortit de l'ànima.
10: Sí, sí, dels pulmons.
11: De veritat...
6: Condis t'ofereix aquesta secció.
11: A veure, Laura, fa alguna cosa més que puguem afegir de la Alexia Putellas.
13: A mi el que més m'ha cridat l'atenció és que la seva exparella, la Olga Ríos, que era també la seva representant,
10: com?
13: Que ara viu a Madrid...
10: Una dona?
13: Sí, una dona.
11: Però no comencem amb coses que són totalment normals.
10: Me sento estranya, també.
11: Silenci.
13: Just ahir...
11: La seva ex...
13: La seva ex, Olga Ríos, just ahir, quan es va comunicar aquesta marxa de l'Alexia, va penjar una fotografia seva... que sembla una mica laitana, si la vines de lluny, oi que és una mica laitana, i el text posa importància a lo importante. ¿Ya se puede comer sandía? Que ens deixava sobtats com dient a veure si és que hi ha una mica de situació complicada aquestes dues ex, però fa 6 hores, suposo que perquè hi ha rumors de que hi hagués mala relació, ha penjat el vídeo on s'acomiada l'Alexia Putellas de, del Barça.
11: Val. Bueno, també, perdona, amb una relació, relació sentimental pots acabar bé o pots acabar malament.
13: Clar.
11: On està escrit? És que aquí hi ha uns on està escrit que tu hagis d'acabar bé amb la teva ex o el teu ex? Pues hi ha molta gent que acaba fatal i ja no el vols veure mai més.
13: Però per nosaltres, que no sabem gaires detalls...
11: Ah, pot ser que elles dues van acabar malament.
13: Podria ser, pensàvem que sí.
12: No, segur que no, perquè l'Alexia és molt bona i si ha penjat el vídeo aquest de redempció...
11: Vostè està al cas de les relacions de l'Alexia? Pues
12: segur que li queu bé a totes les seves ex i els ex i és igual amb qui estigui perquè és molt bona noia.
14: Amb la Jenny Hermoso, en canvi, van acabar... Vull dir, tenen una relació...
13: És una relació que tampoc s'ha arribat a parlar...
15: L'Hermoso, però què és això?
16: És la societat de les anes, lesbianes i musulmanes.
11: Mare, per favor, prou ja, senyor Requesens, no vull sentir més.
16: Societat de les anes.
11: Prou ja, ja prou. Digues.
13: Amb la Jennifer Hermoso va estar com al principi de la carrera de totes dues. És una relació que obertament tampoc elles... Ja saps com és el vestidor dels equips fànics?
15: Jo no ho sé.
13: Que hi ha bastantes relacions, perquè també ara hi ha el rumor de que justament podria anar a la Putellas a un equip de Londres on juga...
11: London City.
13: On juga la Jana Fernández, crec que es diu, on hi ha rumors de si tindrien algun tipus de relació més enllà de l'amistat, però no hi ha res.
15: La tercera ja.
13: No,
14: per què? Però cadascú té les relacions que vol. Només faltaria que els hi ha d'anar comptant aquí quants, tres, cinc... Doncs que s'ho passi bé, només faltaria.
11: I tant, totalment d'acord.
13: La Putellas, en el documental de Netflix que parlen de lo del Rubiales, el veu veure?
17: Sí, Huevo Chornoso.
13: Va ser genial aquell documental. Es veu com la Putellas és una de les que dona més suport a la Jennifer Hermoso i com és de les que va plantar cara primer a la federació. Vull dir que...
11: No, molt bé, molt a favor de l'Alexia Putellas. A mi, com a futbolista...
17: Tres dones, ja. Oi,
11: com si vol anar amb set... És
13: com,
11: que,
13: com a història personal...
11: Quin problema hi ha? Clar. Al contrari. O sigui, a mi és una dona que...
15: Però que això li passés...
11: I és líder i, a més, fa equip.
15: Sí.
11: No com... d'altres que ni lideren ni fan equip.
15: Estic conforme.
11: I hasta aquí puedo leer.
13: I amb les que ha tingut una mica d'enfrontament i no tot ha sigut tan...
11: Vale.
13: Sí, que jo no vull que truquin.
15: On vas,
13: ni em facin coses. La Putellas, la història... Em sembla duríssima la història que el seu pare desitjava veure-la debutar el primer equip i va debutar ella un mes després de que el seu pare morís, quan ella tenia 18 anys.
15: És veritat.
13: Que et deu de quedar sempre aquella sensació, no? Tan dura. Des de llavors va sempre acompanyada amb la seva germana i la seva mare, que són les que, bueno, són el seu equip, i una Alexia Putellas, que la fitxa estava en 650.000 a l'any, però jo crec que duplicarà amb publicitats. Ella no... Sí que llegia que està diplomada en direcció d'empreses i tal, però...
15: Ja es nota.
13: L'altra part amb el que guanya, jo crec que és publicitat.
11: Home, i tant.
13: Ha sigut imatge de Mango, per exemple, molt de temps, ara que Mango està tan d'actualitat. El Toni Ruiz, el que s'encarrega de Mango, la mà dreta de l'Isa Candic, parlava moltes vegades de lo important que era per Mango aquesta unió amb Alexia Putellas, per exemple, i res, jo crec que se'n va algú que ha tingut molta responsabilitat en com està el Barça femení, no dic de resultats, sinó de fer-ho créixer d'aquesta manera, però que li donen aquesta part tan emotiva de no m'he buidat, però bueno, és un tema econòmic, s'anirà ella a guanyar pasta i el Barça
11: doncs,
13: tampoc.
11: Mira, em sembla fantàstic.
15: I tot això que ens també,
11: Barça, Alexia Putellas, que ha mantingut la seva fidelitat amb la marca Nike, que és la que equipa el Barça. Sí. Dit això, abans parlàvem de relacions, relacions d'aquestes que semblen que estiguin molt confrontades, però ves per on. Doncs hi ha hagut un gest aquí de Shakira, no?, que ha sorprès amb unes declaracions conciliadores amb Gerard Piqué. No sé quina anàlisi en fas,
15: Després de fer aquelles cançons.
11: Sí, senyor.
13: Sí.
11: Sí,
13: bueno,
11: senyor.
13: Clar, perquè ara estan en una altra etapa. Les etapes del desamor passen per molts estats. I la van entrevistar al The Times i ella va dir: sempre guardaré en el meu cor gratitud cap al pare dels meus fills per haver-me convertit en la mare que sóc. Bueno, sí que és veritat que és una mica bueno, més de concòrdia.
11: Sí, és un home, gest, almenys és un primer gest, les primeres paraules que sents una mica...
18: Home, gràcies, Opi, que es va fer famosa, eh?
13: Sí, home.
18: Home. Crec, no la coneixia ningú. Sí, no la coneixia ningú.
13: Era molt més potent, la Shakira, on vas a parar. És veritat que està bé que surti aquesta entrevista perquè el cap de setmana que el Piqué va estar...
18: Es va fer famosa ella gràcies al Piqué.
13: Que el Piqué va estar a la casita del Bad Bunny, sí, amb la Clara Chia, hi havia com rumors de que potser estaria emprenyada perquè ja havia actuat amb el Bad Bunny i perquè havia de fer pujar la Clara Chia. Pues jo crec que ja està superadíssima tota aquesta història. És veritat que...
11: Qui no va anar a la casita? Tu vas anar a la casita?
13: Tu i jo no vam anar a la casita.
11: Jo vaig anar a la casita de Hansel i Gretel.
13: Sí, sí.
16: Horrorós, eh? No t'ho recomano.
11: La casita de xocolata, molt millor.
13: Ja, va ser fort perquè la casita podia pujar la gent que estava quan el Bad Bunny actuava, però després hi havia altres VIPs que podien pujar després, com acabar de veure el concert des d'allà. I el dia del Barça, m'agradaria poder-ho... El Pedri el van deixar pujar com una mica més tard, saps? No van estar tots a la vegada.
11: Per què? Perquè es pensaven que no tenia l'edat.
13: Potser se'n van a fer un pipi i l'estic... Perquè dins de la casita hi havia una barra per poder prendre alguna cosa, eh? La gent que estava allà podia prendre copes allà.
14: I es veu que hi ha un sofà, és que et pots estar dins veient-lo amb una pantalla i no cal que t'estiguis.
13: Vull dir que podies deixar estar allà tan tranquil·lament. A més, el PSC, que s'ha volcat molt en Bad Bunny...
18: Sí.
13: Home, estava... El Dalmau estava al concert, el Collboni al concert. Vull dir que molta gent del PSC va...
11: Però potser, però això no sé, pregunto, eh? Pregunto.
13: Que no he vist d'altres partits.
11: No. Ah, vols dir que d'altres partits no hi van anar?
13: No em consta.
11: Potser no tenen tirada. Bueno, potser sí que els hi agrada l'alcalde Collboni, el...
18: És Boboni.
13: Sé que la fotografia que es va fer dilluns... Ah, ja ho tenim. Ah, perdona, ara m'estic saltant tot, no?
11: No. És el que anava a preguntar. Ara que parles del PSC, hi havia Collboni, el conseller Dalmau, que la sensació que sempre que tinc és que
13: li agrada.
11: Aquest tipus de música li agrada. I després ens va sorprendre aquesta fotografia del president Illa a la Sagrada Família, també amb Bad Bunny.
13: Tinc tots els detalls perquè em consta que el president Illa tenia molt interès a conèixer-lo. Clar, amb la gent que tenia Bad Bunny tampoc era massa fàcil, i el Bad Bunny li va dir, escolta, com que, no sé si ho vaig arribar a explicar aquí...
11: Perdona, però para un moment la màquina. Para. És que, clar, ho dius com si fos el més normal que el president Illa tenia molt d'interès a conèixer Bad Bunny.
13: Però hi ha explicació, perquè és com...
11: No, vull dir, perquè...
13: Com a referent progre... El Bad Bunny té com aquesta línia
16: antitrump, progressista, contra Trump.
11: No m'imaginava el president Illa alineat musicalment escoltant la música del Bad Bunny a casa.
13: Inclusiu, o sigui, no és el típic mascle, sinó que que és això, inclusiu, divers i tot això, i el té com una icona progressista de dir, aquest tio em ve de gust parlar quatre paraules. Clar, el Bad Bunny, quan va arribar dimarts de la setmana passada, dimecres, us vaig explicar que va sortir a donar una volta amb la furgoneta i se'n va anar a dinar al Disfrutar, i a la volta amb la furgoneta va veure la Sagrada Família. I no va baixar de la furgoneta. I ell va dir, hosti, jo vull entrar a la Sagrada Família. Com que actuava i tal, dilluns abans de marxar, va dir, porteu-me, que la vull veure per dins, i va ser quan li va dir, tu, que em volies conèixer, que vaig ara, quedem allà...
14: Tu,
13: ja ens veiem.
14: Que em volies conèixer, tira cap allà.
13: Quedem allà.
11: I el president ja li va dir, tu, que me quieres conocer, venga, pásate por...
14: No sé, que me voy a Nueva York.
13: I llavors va fer 5 minuts i va dir, mira, vaig, el saludo, parlo, li va donar les gràcies per haver triat Barcelona com a primera ciutat per començar aquesta gira multitudinària que farà el Bad Bunny. És veritat que no ha triat Barcelona per fer residència, perquè ara estarà 10 dies fent residència a Madrid.
16: 10 dies a Madrid.
13: 10 dies que coincidirà amb el papa, allà, saps? M'imagina Madrid com estarà.
11: Escolta, per què no va el papa a la casita?
13: Sí, això ho deia.
11: Home, això seria la repera. Imagina't, el papa allà al 14, allà, prenent un...
14: Sol, te l'imagines sol?
11: No, ple de gent, i el papa...
16: Vestit de papa, eh?
11: I l'arcabisbe...
16: Vestit de papa.
11: Ah, clar!
13: És veritat que... És veritat que els polítics volen fer una aproximació a altres perfils, i és a través de les xarxes socials. Han recordat el rei Felip quan es va fer el selfie amb Aitana.
11: I el rei Felip també hauria d'anar allà a la casita.
13: Pues mira, estaria bé, també.
11: No crec que vagi.
13: Estaria bé, no.
11: Bueno,
13: no
11: mira, saps qui crec? Bé, m'imagino que li agradaria més anar-hi a la reina Letícia que amb ell.
13: Sí,
11: no sé.
13: Segurament.
11: Bueno, el papa seria un puntàs.
13: Amb les nenes,
11: el papa me l'imagino
14: allà.
11: Quants
14: dies? Madrid?
13: 10 dies.
14: Cada dia.
13: Però tot esgotat, a Madrid. Hi haurà hòsties per anar a la casita, ja t'ho aviso.
11: Aquí 10 dies a Barcelona, els que estaríem esgotats i es m'ha perdut seríem nosaltres. Perquè aquí el problema a Barcelona és que els VIPs s'acaben, eh?
16: No és veritat.
11: És a dir, amb 3 concerts aquí a l'Star System català,
13: no, bueno, no.
11: Al final no... haguéssim tingut que tocar...
15: Tens tot TV3, tens el Jordi Basté.
11: Sí, al final són els mateixos.
14: No els hi van dir a la P.
11: Bueno, el Basté va anar al concert, eh?
13: Al concert.
11: A la casita no sé si va anar-hi, però al concert
13: però
11: també
13: va anar. Però estava el Jordi Évolet, per exemple.
11: També, i a l'Ostrell, que el vaig veure també amb una foto que corria, que també estava per allà.
13: Mar Giró i Santi Villas sí que estaven a la casita, eh?
11: Però tots, és que en 2 dies, els VIPs, els Star System català, ja va quedar... Dius, dimecres aquí portem. Ja no quedava ningú.
13: Alemanya, però, per exemple, va estar la Úrsula Corberó, que la
11: Alemanya, el Roginer dos Santos.
16: Bueno, que està a Madrid, regia...
11: Joan Pera. Tercer dia ja quedava la cosa i anàvem...
13: La Úrsula Corberó era el primer dia que sortia des de que ha donat a llum. La primera festa, que també va triar uns talons que em van semblar de lo més incòmode per anar, horrorós, però ella estava contenta. A més, el Batman i la va mirar i la va reconèixer. Va dir, ai, calla, que està aquí. I estava, vamos, entregadíssima.
11: Molt bé, escolta, avui, com que anem molt apretats de temps, ho deixarem aquí. Divendres, Laura, parlarem de Miguel Bosé a Andorra. S'està instal·lant a Andorra.
13: Sí, tinc molta informació d'això, eh?
11: Això divendres a les 5 abordarem aquesta qüestió amb el temps.
13: Flipareu.
16: Jo...
13: Però no, ara no direm
11: no,
13: més,
11: és que amb tu sempre flipem, vull dir que no quedem aquí. Laura, moltíssimes gràcies.
19: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
20: Garulera.
19: Así no, compañeros, venga.
20: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
19: Venga, que nos vamos.
21: No Lo Sé, amb Mireia Garulera.
19: Voz corporativa, compañeros.
21: RAC 1.
19: Tots som
21: 1 milió.
19: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
22: Notícies.
21: Contingut exclusiu.
22: Ràdio en directe.
21: RAC+1.
22: Podcast.
21: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Ral de Vinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.
11: Doncs vinga, ja tenim el Xavi Franquès aquí. Un aplaudiment com Déu mana. Gràcies. Franquesa.
23: Ganes de tornar, La setmana passada no vaig poder venir. Escolta, ja venia...
14: T'hem trobat a faltar.
23: I jo vosaltres.
11: Sí, ens va fer el salt de pèrtiga.
23: Com us escolto, clar, és un trobar a faltar. Trobo a faltar estar aquí, sobretot per l'aire condicionat en aquestes èpoques, que ara parlarem d'aquest cicle, perquè som uns quants que som de, diguéssim, de...
11: Bueno, però ara mateix a l'estudi...
23: No, aquí s'està perfecte.
11: Aquí perfecte.
23: Ara mateix jo puc... estic a punt d'empadronar-me, jo, en aquest estudi. Fixa't, que era un estudi que jo... Tampoc l'he lluat massa en el sentit de... Sí. Home, em sembla maco, em sembla molt funcional i de més, però, clar, jo sóc un punt tradicional, tenia nostàlgia de l'altre, però ara mateix, en aquestes condicions...
14: Estàs encantat de la vida.
23: Estic encantat de la vida. Podria quedar-me aquí... Em poseu un fons, aneu canviant el fons aquest de la pantalla d'allò, em poseu una
11: planxeta. Jo anava a dir la meva opinió sobre quin estudi és el que més m'agradava, però no ho faré. Endavant.
23: Vinga, som-hi. Abans de res, no volia centrar la meva secció d'avui parlant de futbol, però com que anava d'esport, en certa manera, vinculat a l'estiu, ara entendreu que he fet un apunt a última hora. Volia treure un tema que em sembla molt important. Primer de tot, ho estava parlant amb l'Arnau fa uns instants, que crec que el partit, els que som amants de l'esport, el partit, i si som del futbol encara més, el partit important de veritat és la final europea, que es juga avui entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. Vull dir, no s'ha donat massa bola amb aquest partit. Aquest és un partit, es pensa que són dos poblacions, són dos barris, un de la Comunitat de Madrid, Vallecas. I l'altre de Londres, que jugaran un títol europeu, que no n'estem parlant. Són gent que normalment està al final...
16: Gent del barri, el que feien aquella
23: sèrie. Gent del barri, ara!
11: Àlex, posa'ns gent del barri.
16: Era molt bonic aquella sèrie.
11: Molt.
16: No s'acabava mai.
23: Sí, sí, aquella cançó, bueno,
11: com la que fan ara al migdia, a TV3, com sí. si fos ahir.
16: Encara la fa. Sí.
11: El com si fos ahir també, segueix allà...
16: És molt millor,
11: ara,
16: com
11: ha,
16: si fos ahir.
11: Hi ha actors i actrius allà a la sèrie que passen els anys tan igual, Jo no sé com s'ho fan, deuen dormir en un congelador.
1: Ara... Trobes que no envelleixen.
11: Que estan, com el primer dia estan. Home. I fa anys que hi són, eh?
23: Però també hi ha una miqueta que està el maquillatge, perruqueria...
11: Jo crec que viuen els decorats de la sèrie.
23: Home, pot
11: ja
23: ser...
11: hi ha alguns que ni es mouen de la
23: Per això que et dic, que hi ha gent que s'empadrona al seu lloc de feina, troben que hi ha bones instal·lacions...
11: Hi ha algun actor actriu que s'ha empadronat al plató de la sèrie de com si fos ahir, i no mouen d'allà. I estan sempre igual, d'un sol aire condicionat. Estan igual.
23: No està gens malament.
11: Bé, aleshores, això com
23: deia... Anava a dir curiositats. Vallecas, us diré que té 350.000 habitants, aproximadament. No està gens malament. Vindria a ser una mena d'hospitalet, per exemple, de Llobregat, no confondre amb l'Hospitalet de l'Infant. Però el tanto, ara us donaré una dada que us patarà el cap.
16: Digue-li.
23: Crystal Palace està, diguéssim, la zona està a 13 quilòmetres al sud de Londres. Diguéssim, pels que conegueu una miqueta Londres, que heu viatjat en metro...
16: Està enganxat o no?
23: Home, a 13 quilòmetres vull dir que està enganxat, diguéssim, el radi, els cercles aquests que... La zona 1, zona 0, zona 3 i tal... Ara no recordo quina zona està, però a 13 quilòmetres de Londres...
16: És com a Terrassa.
23: Amb el metro... És
1: pim-pam.
23: Són les parades de metro, aquestes, les de Bromley, Croydon. Us en recordeu? Croydon, una molt, molt clàssica... Bé, això s'hi heu anat recentment.
11: No, en qualsevol cas,
23: té 25.486 habitants, però el tanto... Espera. Però és que al camp en caben 25.000... No, perdona, té 12.500 habitants i al camp en caben 25.486, que dius.
1: Caram.
23: Com és possible que tinguin un camp on hi cap més gent? Clar, què passa? Que Londres és una miqueta com si Barcelona, clar, ara de sobte... A l'Europa o el Sant Andreu comencen a... Pa, pa, pa, pa, pa, pa,
11: a pujar, a pujar.
23: Bueno, que diu tu que no acaben a primera.
11: L'Europa està en fase...
23: A fase 100.
11: En play-off.
23: Per tant, imagina't que es comença a diversificar i a Barcelona comencen a haver-hi quatre equips a la primera divisió, podria ser, però no.
16: És el que hauria de ser.
23: Per tant, ja es comença a repartir. Per tant, el camp de l'Europa podria créixer, que podrien cabir molta més gent, malgrat el barri de Sant Andreu, per exemple, no hi hauria tanta gent com podria caber-hi a l'estadi. Bé, com a... D'alguna manera, això és una miqueta una curiositat que volia compartir amb vosaltres. També dic que jo crec que el fitxatge del Barça que ens estem perdent, no n'estem parlant massa, és Oyarzabal. La meva opinió particular. Oyarzabal crec que és el...
11: Apostes per Oyarzabal?
23: Totalment. Crec que és la persona que ens fa falta. De fet, va al Mundial. Volia centrar-me també en aquesta cosa
16: de... Tiene cara como de pueblo, ¿eh? Como que tienen una quesería en casa seva.
11: I què aporta?
23: Podria ser mecànic. Podria ser mecànic perfectament.
16: Sí.
23: Un tio que podria ser mecànic. Està enxufant gols en una fase final d'un Mundial. Això em sembla espectacular.
16: Però de taller diésel, ¿eh?
11: Doncs, perdona, però Oyarzabal no sona, ¿eh? No, a dia d'avui sona aquest el Thomas... Tommy, com has dit?
23: El
11: Gordon.
23: Thomas Gordon.
11: Thomas Gordon? Sí, Thomas.
16: No, Thomas no.
11: No, Thomas no. Malament,
23: Anthony. Anthony Gordon.
11: Anthony Gordon.
23: Quedeu-vos, amb aquest detall. Bé, anava a dir que de la convocatòria aquesta de la...
11: Del Rayo Vallecano?
23: No, del Rayo Vallecano. La veritat és que no sé ni qui juguen uns ni qui juguen l'altre.
11: Ah, bueno, com que t'he vist tan interessat en aquest partit.
23: No, m'agradarà veure el partit perquè és un partit on... És un partit de brega. És un partit de brega. A mi em resulta interessant veure una final perquè aquesta gent... tota la seva història va cap a aquest partit, Són gent que normalment està al final de la classificació, no han jugat mai un partit tan important. El Rayo Vallecano no l'ha jugat mai, el Crystal Palace, fins on jo sé, tampoc.
16: Els de la tele li diuen el Rayito. A ver qué hace mi Rayito.
23: A ver qué hace mi Rayito, etcètera. Sí, fantàstic.
16: Fa molta gràcia.
23: Se'ns presenta, a banda d'això, se'ns presenta un estiu espectacular pels amants de l'esport, com us deia, un estiu olímpic o amb una Eurocopa, un Mundial. Per mi, particularment, és un estiu infinitament millor. Molt més entretingut, perquè a banda del lleure que tu tinguis, arriba un moment, i a més de matinada, que això és fantàstic, perquè ara fins i tot pots arribar a prendre't uns refrigeris, haver anat a sopar, no sé què, pum, a les 12 et fotrà un partidet
16: això.
23: És màgia pura. I volia parlar de la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Ay, Adri, oye, Chato, por favor.
16: Yo si quiera, bueno...
11: Mete cabeza en el bombo y pégale castañas dentro de la cabeza.
16: Si quiera, lo vengo a despertar, abuelo, para ver los partidos.
23: La convocatòria més catalana de la història.
11: Sí,
15: silenci.
23: Sí, que estem en silenci, que estem en franquesa.
0: Le voy a echar meo por la
23: ventana.
2: Silenci.
23: Ara. No només amb més jugadors del Barça, possiblement de la història, sinó més catalana, la selecció més catalana de la història.
0: Sí, senyor.
23: És molt potent. Bé, jo estic molt content, ja que estàvem parlant de la brega i aquest partit de brega entre el Rayo Vallecano i Crystal Palace, un jugador que podria estar perfectament jugant aquesta final podria ser un perfil de jugador com Gavi. Jo celebro que un tio com Gavi, pel que sigui, vagi a jugar un Mundial. Crec que s'ho mereix.
15: També celebraràs quan torni lesionat.
23: No, és possible, perquè ja és un tio que està...
0: Perdoni, però seria molt mala sort. Ja seria...
23: Pot passar, eh?
0: Bueno, home, però a veure...
2: Ja va passar.
0: Es va lesionar amb la selecció espanyola, seria,
2: ja
0: molt mal, seria molta mala sort.
15: Quan torni lesionat, tornem-hi.
2: Ja
23: perquè s'entrega. És un jugador rabiós. D'això volia parlar.
0: Sí, senyor.
23: De la ràbia dels jugadors rabiosos.
0: Mossega, un jugador que mossega.
23: Dels quals jo soc fan absolut. Perquè diuen que no és molt bon jugador. De fet, va sortir ell amb unes declaracions que deia... Hay gente que dice... que son, yo no soy buen jugador. Esta gente no tiene ni puta idea de futbol, tal qual ho va dir.
0: Sí, ho va dir,
23: Bé, parla tal com juga, és una miqueta així. La gent diu que no és bon jugador.
0: Bueno,
23: que no,
0: Flick
23: que
0: no... està enamorat, eh?
23: No, no.
0: Flick per ell és...
23: L'altre diu que és el muñeco de la selecció, eh? Sí. Al tanto, sí. El seleccionador de la selecció ha dit que és el muñeco.
0: Sí.
23: Després va dir, entendedme bien, perquè clar, és una cosa una miqueta lletja de dir. La gent diu que no és bon jugador, que només és brut. Error. Pensem que el superclasse han de tenir el caràcter tranquil de Pedri, Pirlo, Iniesta, Zidane menys quan juga contra Itàlia, que aquí se li creuen els cables, eh? Però si li sumes la ràbia, que és un concepte que crec que és molt important, que és el que més em defineix a mi, es converteix en el jugador total. Al tanto, perquè he fet un recull de definicions sobre Gavi que crec que...
0: A veure,
23: perfectament.
3: Mucha gente se cree que no se juega a fútbol. No ten...

0: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
1: Ai!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
4: A no ser que sigui defensant els colors del teu equip, que llavors l'abraçaries amb força. Ah. Però si juga l'altre equip, el mataria. No li cau bé ni a Jesucrist, nostre senyor. Un tio que gaudeix més caient de boca que marcant gols. Perquè el tio cada cop que cau de boca, perquè l'hem vist en jugades extraordinàries, on posa el cap, on tu no tiraries ni la teva ombra, el tio, patapam! El tanto és un tio que juga de mig centre creador, però és creador d'hòsties, bàsicament, perquè el joc el veus poc, però hòsties a tope. És un gran cul, una mosca collonera, més passat que un sord amb un tambor. Ara t'ho imagines, un sord amb un tambor, donant la matraca.
5: Que amb ell ja és igual.
4: No el pares. Clar. Com un sord amb un tambor no el pares.
5: No.
4: I ell no té la sensació de molestar, m'entens? No, és fantàstic.
5: Però perdona, Franquès, has posat alguns exemples que m'he anat anotant, que els he trobat, o sigui, més...
4: Ha sigut un recull, ha sigut un recull.
5: Més brut. Que una ràdio d'un pintor.
6: Que la ràdio d'un pintor.
4: Això té molt a veure...
5: Ho he trobat memorat. Me l'he apuntat, però després me l'apuntaré. I ara, la de... Més
7: com... pesat.
5: Més pesat que un sort amb un tambor.
4: És que, no, és un recull que... és un tio que té més ràbia que alçada, al tanto, eh? Tu el veus? Sí. És baixet, eh? Perquè sí. És diguéssim, és mitjana i ni és tan xavi, eh? Al tanto, eh? Si no, fins i tot una miqueta menys. No l'ha aconseguit parar ni les pròpies lesions, perquè és igual, és un tio que ha superat lesions. Un paio que, al millor, el tio es pren cafè per relaxar-se, perquè entengueu una miqueta. És d'aquestes persones, al tanto, que demana calma cridant, d'aquests que diu, calma! Calma! Que això, són gent que posa molt nerviós, la gent. Calma! A veure, no. També dic que hi ha una cosa que fa més ràbia que demanar calma cridant, que és demanar calma parlant molt fluixet. I més ràbia encara fa aquesta gent que diu, bé, ens hauríem d'anar calmant.
7: Això no es pot suportar.
4: Fixa't que, a més, la gent jo que diu, ens hauríem d'anar calmant tots plegats, s'inclou quan és el més rabiós de tot.
7: Sí.
4: No? Diu, ens hauríem d'anar... Aquesta gent, jo prefereixo un tio que em cridi calma que no que em faci aquesta... No.
7: Amb aquests que... Tranquil·la.
4: No, tranquil·la.
7: Jo li faria... Us ho prometo que en aquest cas em surt l'agressivitat i li creuaria la cara amb un rabi.
5: Sí,
7: no es pot aguantar, això. Prefereixo que em diguin tranquil·la.
6: Tranquil·la.
7: Que no, tranquil·la.
4: Sí, amb el to que demana. Tu dius, exacte, has de compensar.
7: Tranquil·la.
4: Tu demanes calma, però no pots utilitzar la calma absoluta, perquè és
7: fora.
4: Mentira. És totalment irreal. Bé, és aquest el, diguéssim, l'apunt que volia fer, que de tota, d'alguna manera, la selecció que s'ha fet de jugadors, crec que la més encertada, aquesta última incorporació, que possiblement també fixa't que com el tio es va alegrant, i en altres que s'han...
7: Vas veure, no?
4: Estava a tope. És un tio, és molt sentimental. La ràbia i és un sentiment.
7: Però com que és del nostre club, és el que tu dius. A nosaltres ens agrada.
5: A mi m'agrada.
4: Jo soc
5: a mi
4: també. Jo soc fan de... Jo crec que serà capità del Barça.
5: Sí, és que, bueno, ja ha avisat que els que vinguin, crec que va ser ell el que ho va dir. Els jugadors... Va ser tu, no, Gavi, que ho vas dir?
6: Sí.
5: Els que vinguin, cuidado con las tonterías, con los humos con los que vinguin. Ja els ha alertat, Ell, jo crec que el que dius tu, ha de ser capità, perquè els hi va dir, aquí tonteries les custes, A mi que vingui un tontet aquí amb aires d'ínfoles, això va per tots aquestes estrelles futbolistes.
6: Que ja n'hi ha alguna dins,
5: Sí, però ja els hi va dir,
4: Los que vayan viniendo... Estrellita Johnson.
5: Ara, cuidado con lo que dices. Ara mateix tenim una roda, una compareixença d'aquestes que fa Donald Trump aquí a la Casa Blanca, i la postura de Donald Trump, ja fa estona que me l'estic mirant, que està al silló, sembla que estigui al vàter
7: perquè està repassant cap endavant.
5: Defecant. O sigui, és la imatge que és... ja fa estona que me la miro, i és la imatge d'un Donald Trump defecant.
6: I és maca la reunió, tots amb gorres a sobre la taula.
5: Tots són homes, menys una dona,
7: que a més
5: és la que parla ara. És la Barbie. La Barbie Superstar.
7: Sí, senyor.
4: I una miqueta la mare de la Barbie,
6: A la taula tot ple de gorres.
8: En los últimos meses hemos creado 300.000 puestos de trabajo del sector privado.
5: Ui, no ens interessa. La Barbie Superstar, que és que està l'única dona que ara mateix està...

0: en una taula plena de, en fi, de gent que són, recordem-ho, extraterrestres, no són d'aquest planeta, perquè tots són estrafets i gent estranya.
1: Els oients estan comentant la foto que hem posat avui de franquesa.
0: Ah,
1: és, a les nostres xarxes socials. Perquè, clar, aquí sota posa. Fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí, home, és com el que havíem de fer aquí.
1: I la gent diu, amb intel·ligència artificial, què ha passat aquí?
2: Home, a veure, què hem fet quan hem arribat aquí? Jo he dit, clar, aquí podíem ensenyar una samarreta, però com l'ensenyem, la samarreta? L'ensenyem sola, l'hauria de portar posada. Per tant, hem agafat una fotografia meva del moment, perquè el que surt amb cara idiota sí que sóc jo, això no, ja no hi ha intel·ligència artificial que
1: ja
2: ho solucioni.
1: Ja estaves aquí a l'estudi, ja es veu.
2: I la samarreta, això és que us vull dir, que a mi crec que aquesta samarreta... Jo no sóc molt de samarretes amb missatges, però mai m'heu vist amb una
1: samarreta. És una samarreta blanca que posa... Me lo pierdo sin falta.
3: I per què és en castellà?
2: Home, si la samarreta era així, ho podria haver fet en català perfectament.
3: Me lo pierdo sin falta.
2: Que com estem amb l'era aquesta de... Hòstia, hem d'anar al concert del Bad Bunny, els Coldplay...
1: El FOMO, no?
2: A mi m'agradaria, exacte, el FOMO aquest famós, m'agradaria passejar-me per l'Estadi Olímpic abans d'un concert de Rosalía amb una samarreta que posi... Me lo pierdo sin falta. Me lo pierdo sin falta. Crec que és una samarreta que a partir dels 45 hi ha unes persones que ens defineix completament. Per tant, jo proposo... aquesta samarreta.
4: Tanta fa si no hi vas.
2: No, és que jo...
0: Bueno, és que és el que està dient. Me lo pierdo sin falta.
2: És que em gaudeixo perdent-m'ho. Ah, és a dir, clar, amb aquesta falera de tothom, sembla, no t'ho pots perdre. Escolta, jo amb tota la tranquil·litat...
1: Que no passa res, no?
2: On teneu? Doncs jo vaig cap allà, cap a un altre costat, totalment diferent. M'agrada... És a dir...
0: Que... Sí, perdona, tu podries estar passejant passejant per davant del...
2: Al voltant de l'Estadi Olímpic.
0: De l'Estadi Olímpic, al voltant del dia del concert del Bad Bunny.
2: Amb l'excitació, havia... la gent excitada.
0: Aixa, i tu allà passejant i... Me lo pierdo sin falta.
2: Me lo pierdo sin falta. No em quedaré ni escoltar-ho des de fora. És a dir, m'asseguraré d'estar a suficient distància per no escoltar a la veu d'aquest paio. I, escolta, jo tampoc ara vull demonitzar tota aquesta gent que li agradi això, tot aquest tipus de concerts. També...
0: No, però aquesta samarreta, perdona, crec...
2: No l'he pensat jo, aquesta samarreta, eh? Dic que crec que aquesta samarreta és la samarreta que ens defineix.
0: Doncs m'està agradant molt, eh?
2: Home,
0: molt. És que jo crec que també me la...
1: Estàs en aquesta línia, no?
2: Sense ser nosaltres de portar samarretes
0: perquè
2: al missatge.
0: Mira, jo amb això del concert del Bad Bunny m'ho vaig perdre sense falta, eh?
1: Però el de la Rosalía sí que hi vas anar.
0: Però el Rosalía perquè m'agrada. Clar, és que hi ha aquí... És que hi ha gent... A veure, hi ha gent que va anar als concerts, per exemple, de Rosalía o de Bad Bunny
1: perquè no s'ho volen perdre.
0: Ara, perquè no t'ho pots perdre, però realment els hi agrada? Aquesta és la pregunta. Però és el que dius tu. Aquesta samarreta, doncs mira, me lo pierdo sin falta.
2: No passa res. És una actitud davant la vida. M'ho perdo sin falta i no passa res. No patiu per mi, jo no pateixo per no anar tot aquest tipus d'esdeveniments, perquè a més a mi m'entra angoixa quan vaig a un lloc amb tanta gent. I gent, sobretot, no és tanta gent. Gent sobreexcitada. I hem parlat que aquests concerts, com a toqui algú davant que li doni per cantar, que aquest sí que es coneix les cançons, li doni per cantar-les totes, et fa pols al concert. Perquè tu vas a veure la Rosalía i tens una palla davant que no ha estudiat música en vida i li dona per cantar-ho tot, et destrossa el concert, que a mi m'ha passat i m'he hagut de canviar.
4: Això a vegades passa a missa, eh?
2: Heu de fer playback. Els concerts heu de fer playback. Moveu la boqueta per demostrar que us sabeu les cançons, però
4: que hi ha aquelles senyores que estan... que d'això es posen a cantar... Jo crec que molts
1: fan com dues notes. És a dir, abans de canviar la nota...

0: pensa que aquesta senyora o aquest senyor, que també hi ha senyors, eh?
1: Això també n'hi ha algun.
0: Amb camisa antiga, només són senyors amb camisa antiga.
2: A més, hi ha la senyora que intenta marcar el ritme des del faristol, allò, sap? I després hi ha la resta, que clar, hi ha un que canta, un que no canta.
3: Fa una cosa que és, per exemple, senyor... Les notes no les mantenen.
1: No.
3: Fan com un...
0: Jo
3: se'n recordo. Però
1: els que van a llegir les lectures és el millor. Els que van a llegir les lectures que...
2: Saps què passa? Que allà al faristol on hi ha l'Evangeli o les lectures d'allí...
3: Sona molt eco, eh?
1: No, a part de l'eco, que tenen el micròfon. O del front.
0: No el saben posar recte.
1: O baix al pi, a la pitrera. El senyor va venir i va ser a Xapa, a Galilea, i aleshores i llavors
0: toquen amb els papers, toquen amb els papers, eh?
1: Papers, i dius, a veure, a la mort de Déu, enfoqui-lo a la boca, el micròfon. És horrorós, eh, el faristol.
0: Micròfon no de l'any 70, en el cas de que estigui renovat, eh?
1: Sí, va.
0: Ah, nota la tecnologia. No, jo proposo...
4: En flexo platejat.
0: Proposo donar-li utilitat a l'autotune... A les esglésies?
1: Sí.
0: Tindria tot el sentit del món.
1: Intel·ligència artificial.
0: Ara, a intel·ligència artificial.
2: Però tan difícil és, com tan difícil és encara la boca al micro, és que té...
1: Perquè és que no ho has de llegir, perquè no. Després no ho llegeixen, ni el micro...
2: I la mania de tocar el micro, eh?
1: Sí.
0: Això és, denota nerviosisme, eh? Denota nerviosisme.
5: En nom de Déu...
1: Cony, és que enfoca. No se'l sent.
0: Però això passa...
1: I després, espera't, que de lo millor són els sermons, que jo no sé què passa avui dia, que trobar un capellà que faci un sermó lògic és una meravella. Però un sermó...
2: Fan el que toca, no?
1: No, com el que toca.
2: Ah, el sermó.
1: El sermó fa el capellà.
2: Sí,
1: el sermó fa el capellà. A partir de l'Evangeli, de la lectura, aleshores dius, bueno, aquí podem parlar d'alguna cosa que tingui algun sentit.
2: Passa que hi ha molts dies, permeti'm la meva ignorància, però de moltes lectures, quan acaba la lectura, dius...
0: I ara què?
1: I és quan ve el sermó i t'ha d'acabar d'aclarir el que diu la lectura.
2: I aleshores és... Com acabem de llegir Sant Pau, li va dir el corintià... Vingueu, aneu i doneu i passeu, que voltareu. Aquí, què ens vol dir? Què ens vol dir? Que ha vingut, ha donat, ha passat i ens ha deixat.
1: Que cal ser bon cristià, bons cristià, ja està.
2: Aleshores, bueno, clar, aquesta lectura, que, clar, en dies com avui, que tenim molt present... Que Déu nostre Senyor...
3: La veu se't va flautar.
2: Mira el quadre.
0: Bueno, perquè els...
1: Bueno, si mires la missa de Montserrat, sí. Jo no sé què passa, que se'm...
3: A veure què diu, vostè.
1: Ui,
3: ara.
1: Ui,
3: Freni.
0: Va,
3: Tornem a franquesa. Els oients en diuen que el que diu aquesta samarreta, abans, o sigui, el FOMO és el Fear of Missing Out, que és la por de perdre't alguna cosa. Doncs el que diu aquesta samarreta és el JOMO, Joy of Missing Out, que t'agrada perdre't coses.
0: Efectivament.
3: Ja està.
0: Em sento un privilegiat no formant part
2: d'aquest
0: ramat d'ovelles.
3: Però escolta, això et passa també amb sopars d'amics? O sigui, sí, perquè el FOMO s'aplica a concerts, però s'aplica també, no em puc perdre aquest sopar o aquesta trobada per si diuen alguna cosa interessant.
0: Hòstia, llavors és que
3: tens... I és FOMO, també.
0: Ah, que tenen una cosa interessant o si rajen de mi.
3: És FOMO.
0: No, no.
3: La gent no, saps?
0: Jo amb el meu grup d'amics no experimentem això, no? No tenim pas cap problema, perquè de fet és un grup de 9 i de vegades en som només 4, normalment, perquè ara reunir ja 9 amics a la vegada és una cosa pràcticament...
2: I us vaig dir una cosa, des de quan un grup d'amics sense tu diuen coses interessants?
0: Efectivament.
3: Escolta, però què és això? Quin ego que tens? Doncs poden dir moltes coses interessants sense tu, eh?
2: Ho dubto.
3: És increïble.
0: Jo crec que quan
3: però
0: es fa una quedada amb amics...
1: Estic bastant conforme.
0: Has de portar una notícia bona.
1: Estic bastant conforme, eh? Sí. Perquè he anat amb sopars que no hi eres tu.
3: I no valien la pena, eh?
1: Allò era una cosa d'un colla d'enterramorts.
0: Jo crec que quan et trobes amb amics has de fer el pacte d'anar a la cita amb una notícia bomba.
1: Hòstia, això està bé.
0: I cadascú que deixi anar
3: la bomba
0: sobre la taula, patapam.
1: Hòstia, això està
0: sorpresa.
1: Bé.
0: Clar, estàs obligat perquè, si no, clar, a veure, que és de compromís, a veure què fa... No, home, s'han de treure...
3: S'ha d'engrescar
1: la cosa.
0: Ara.
1: Val allò de... M'han explicat que...
0: Se m'ha dit... O massa dit.
1: M'ha dit un home de tota confiança.
4: Per cert, franquesa, agafant el fil amb el que has començat, a Canal 24 Hores, Àlex, sisplau, a Vallecas, eh?
6: El dia de hoy, desde hace ya más de una semana, está todo...
0: Això és millor que la cavalcada de Reis, a Vallecas.
6: Com podem observar, està llegando al estadio municipal para disfrutar de la que ojalá sea una noche que se recuerde durante décadas.
1: El Rayito.
0: És que no sé si heu anat mai a veure un partit al Camp del Rayo. És que és al·lucinant.
1: No, no he anat mai, ni
0: l'experiència és al·lucinant. És una mena com de fira, hi ha una... Clar, hi ha una cosa de pertinença molt bèstia, perquè no veus... Guiris en veus molt pocs. Tota la gent és gent de barri, absolutament de barri, que venen amb la bossa del súper aquella, amb el logo ja desgastat d'haver-la reutilitzat fins a 500 vegades, amb l'entrepà dins, aquell senyor, aquella senyora, repartint els entrepans entre la gent del bloc de l'edifici, i edificis des dels balcons que es veu també.
3: Això és molt autèntic.
0: I, per tant,
1: com a l'Europa.
0: Ara, i a l'ambient, és viure els partits de manera molt diferent. I tota aquesta gent ara la porten. On es juga aquesta final exactament? A
1: Leipzig.
0: Fantàstic.
4: A Leipzig. Doncs que, per cert, la podreu seguir per RAC més 1.
1: Per què no es diu 2? No ho hem acabat d'entendre mai, això. RAC 2. Per què ha de ser més 1? Si això és 1...
4: Bueno, pues és això.
3: RAC 1 més 1.
4: Hi ha el canal RAC 1, que és on ens escolten, i després hi ha el RAC més 1.
1: No, podria ser 2. Perquè fins al 105 hi ha un munt de números.
4: Franquesa, alguna última cosa?
0: Home, ja per... No, ara ja per...
4: No,
0: ja no em dóna temps de desenvolupar tot el que portava. Portava un tema relacionat estrictament amb l'estiu, amb les begudes més refrescants.
1: Mira, més temes d'allò, la abuela del Rayo.
4: Home, posa la abuela del Rayo.
3: Atenció.
4: Posa la
3: abuela
7: del Rayo. Por tu familia.
8: En las buenas y sobre todo en las malas.
4: A tots els clubs hi ha l'abuela, no? Franquesa?
8: Home, sí.
4: Hi havia l'abuela del Betis, ara veig que era l'abuela.
7: Ha venido a verme. Han estado con él. El último que vino fue Cárdenas.
8: Y si Lola es referente, Rafael Cárdenas. Garrido es sencillamente...
7: El número uno.
8: El primer socio del abuelo desde los 8 años. Vendió el coche para salvar el equipo en sus peores momentos. Y hoy en Leipzig con 89 en su primera final.
7: Nosotros hemos llegado más tarde, però m'ho llevava a tiempo.
1: Opa, Rayito!
0: És que aquest tio amb 89 Rayito, anys està visquent amb 89 anys una experiència que no l'ha viscut a la vida. Per això diu, estava a punt de no llegar a tiempo, clar, perquè ja està derrapant aquest tio amb 89 anys.
1: Home, ha empenyado el cotxe.
0: I que amb 89 anys et passi la millor experiència de la teva vida, això és una cosa que te l'afirmo ara mateix.
4: I ara que guanyin.
3: Sí, senyor.
0: I que guanyin.
4: Que, ja deu ser
0: que arribis als 89 amb algo que celebrar.
1: El Rayito.
0: Més el missatge. I si és Rayito, és Rayito. I si voleu, la setmana que ve, toquem el tema aquest que tenim.
4: Home, i tant.
0: Escolta, cosa que
3: no
0: ja m'estalvio.
3: No passa res.
0: I pa'lante, deixem una miqueta
1: ja
0: això.
1: Ja ho té fet. I
0: sobretot, no tingueu por de perdre res. No, ni
4: però, tan sols el partit d'aquest vespre. Jo crec que només amb aquesta samarreta que has presentat a la xarxa del programa i amb el que ens has dit de... Com és la frase?
0: La frase de la samarreta.
3: Sí. Me lo pierdo sin falta.
4: M'encanta. Ja només amb això ja hem fet avui el...
0: Ja hem fet el dia.
4: Ja hem fet el dia.
1: Sí.
4: Ara tornem, d'aquí 3 minuts.
3: Que jugarà un català, al partit del Rayo, ens diuen?
1: No m'interessa.
3: Ens ho explica el Xavier Salvador. Diu que jugarà un català, que és l'Ivan Balliu, de Caldes de Malavella.
1: No m'interessa.
3: No siguis rabiós.
1: No m'interessa.
3: Ai, de veritat.
1: No volem propaganda.
3: Què vol? És que de veritat... No li fa il·lusió que jugui en català?
1: No, és com quan...
4: No volem propaganda. Avui és un dia de frases que no dono vas a apuntar-me. Lo del pintor, perdona. És que, clar, ara m'ho tot s'ho he d'apuntar, És que...
3: On ho tens apuntat?
0: No, després ho acabarà tirant aquí.
4: L'altre quin era?
0: Sí,
3: que és més pesat que un sort amb un...
4: Sí, sí, no.
0: Són d'aquestes coses que és que veus la imatge directament.
4: No. Bueno, a veure, marxa, que m'ho he d'apuntar tot això.
0: Vinga,
1: marxa.
9: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
10: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
9: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
10: Amb tot el contingut dels programes.
9: I també els podcasts originals de RAC 1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
10: Més fàcil.
9: Més directe.
10: Més intuïtiu.
9: Més RAC 1. Tots som un milió.

0: dirà, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Un altre dia molt intens, informativament parlant. No podien passar més coses de les que han passat avui. El més recent és el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. Sí, sí, Deco ha tancat ja, a 27 de maig, la primera incorporació de la temporada vinent. És el davanter anglès de 25 anys, Anthony Gordon, que fins ara jugava al Newcastle i que el veurem aquest estiu al Mundial amb Anglaterra. El Barça pagarà 70 milions d'euros al Newcastle, més 10 en variables, i el jugador aterrarà demà mateix a Barcelona, per passar la revisió mèdica. Pim, pam, pum. El Barça, us vam dir que volia reforçar l'atac amb dos jugadors i ja en té un. Us vam explicar que tenia diners per gastar i això n'és la prova. I us vam avançar també amb la Marta Ramon que el Barça tornaria a la regla 1-1 i aquesta operació n'és l'evidència i la tranquil·litat que el Barça podrà operar amb normalitat aquest estiu. Anthony Gordon ja és culer. Ara trucarem l'Àlex Pintanel i també la Marta Ramon per donar-ne més detalls d'aquesta operació. Anthony Gordon, nou jugador del Barça, un nom, per cert, que vam avançar en exclusiva al Tu diràs de RAC1 el dilluns 4 de maig amb l'Àlex Pintanel. Per tant, bravo i felicitats per aquella informació de fa 23 dies del nostre company a la redacció d'Esports, perquè cap mitjà abans havia tret el nom de Gordon fins que el 4 de maig el Pintanel va entrar aquí al Tu diràs amb una última hora i va dir que Anthony Gordon era a la llista de Deco i interessava per reforçar l'atac. Les coses com són i els mèrits i les medalletes a qui pertoquen i en aquesta ocasió pertoca al Tu diràs i a RAC1 i a l'Àlex Pintarell i a la redacció d'Esports per la bona feina que estan fent. En aquest món que costa tant avançar notícies perquè hi ha molts mitjans i hi ha grans periodistes seguint l'actualitat del Barça, aquesta medalla és ben nostra i la vull destacar. Quan ens equivoquem, sóc el primer que aixeco la mà, quan l'encertem, també. Què he dit? Ara parlem de Gordon i truquem en directe un futbolista que ha jugat amb ell al Newcastle per saber com és, què pot aportar el Barça i en quines posicions pot jugar, com encaixa amb l'estil Flick i tot el que ens pugui explicar Javier Manquillo. De seguida el Tu diràs, l'exdefensa del Newcastle que va coincidir amb Gordon durant una temporada. I del Mercato, compte perquè hi ha l'opció de Bernardo Silva. Aquesta tarda la Marta Ramon també ha explicat que és una opció de mercat molt interessant que el club està valorant seriosament perquè arribaria lliure del Manchester City. El problema, l'encaix, no un problema, és un encaix, és que caldria convèncer Hansi Flick, ja que el tècnic alemany considera que té molts migcampistes i no el veu com una prioritat. Però atents a Bernardo Silva, que puja en terç, puja opcions en aquest mercato calent del Barça a finals de maig. Un dimecres també en què Alexia Putellas ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
2: Arriba ja al tram final del passadís, escoltem el Johan Cruyff com diu adeu a la seva capitana.
1: Aquest és el moment del canvi. Fa només una estona, era el minut 80 d'aquest Barça-Reial Societat de la Lliga F en què Alexia s'ha acomiadat de l'afició del Johan Cruyff. Passadís de les companyes i també de les rivals, que s'han aturat durant un moment mentre jugaven al partit. Abraçades amb tothom, llàgrimes, reverència, com fa habitualment quan marca un gol, i petó a l'escut abans d'abandonar el terreny de joc i de cedir per últim cop el braçal de capitana a Patrick Guijarro. La història perfecta s'ha acabat. La història perfecta d'Alexia Putellas s'ha tancat aquest vespre a l'estadi Johan Cruyff. Ara la sentirem també perquè al final del partit ha parlat uns minuts en el flash interview amb The Zone, que és la televisió amb drets de la Lliga F, i també farem un very best, recopilarem els millors moments de l'acte institucional que s'ha fet aquest matí a l'Spotify Camp Nou, en què Alexia Putellas, amb tots els títols que ha guanyat, aquestes 38 copes que ha guanyat al llarg de 14 anys al Barça, doncs també s'ha emocionat, ha explicat anècdotes, ha recordat passatges, no?, de tota aquesta etapa al Barça. Ha acabat mantejada al mig de la gespa de l'Spotify Camp Nou per la seves companyes i també s'emporta alguns records que li han donat el president actual del Barça, Rafa Juste, i el president electe, Joan Laporta. Més tard resumirem aquest últim dia d'Alexia Putellas formant part del Barça. I avui també s'han acomiadat, ho han fet molt visible i patent, Mapi León i Ona Batlle. Ja fa dies que diem que eren dues jugadores que deixarien el club a final de temporada, doncs bé, en el partit d'aquesta tarda, quan les ha canviat Pere Romeu, les dues jugadores també han tingut l'honor de passar enmig d'un passadís amb les companyes i d'acomiadar-se enmig de llàgrimes també de Mapi León i d'Ona Batlle, que l'any que ve tampoc jugaran al Barça femení. Gordon, a veure què passa amb Bernardo Silva, el comiat d'Alexia Putellas, i per si no n'hi havia prou, avui també s'ha fet oficial un altre adéu, el de Xavi Pascual, que ja fa dies que el Dani Aguilar ens explica que deixarà la banqueta del Barça de bàsquet quan acabi la temporada. Doncs bé, el club ho ha comunicat oficialment aquesta tarda. Xavi Pascual pagarà la clàusula de rescisió que lligava al Barça i se n'anirà, segurament, al Dubai Basketball, que li posa una catifa vermella amb un pressupost espectacular per fer un projecte guanyador i ser favorit a l'Eurolliga. Tot i això, Xavi Pascual serà l'entrenador del Barça de bàsquet fins a final de temporada i encara té opcions de lluitar per la Lliga en el play-off de la Lliga ACB. I atenció, perquè el Barça de bàsquet també vol fer canvis, com us dèiem ahir, a la direcció esportiva. I té com a objectiu Xevi Pujol, exdirector esportiu del Bàsquet Manresa, actualment director esportiu del Baskonia, doncs ara mateix és l'opció número 1 per substituir Joan Carles Navarro al capdavant de la direcció esportiva del Barça de bàsquet, Xevi Pujol. Ens ho explicarà també més tard durant el programa el Dani Aguilar. Molta teca, com veieu, en clau Barça, en aquest dimecres. A més, hem de repassar com ha anat la jornada d'avui a les eleccions a la presidència del Real Madrid i hem d'estar pendents de la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace, que s'està jugant des de les 9 a l'estadi del Leipzig, a Alemanya. Un partit que us estem oferint amb l'estil RAC1 a través de l'aplicació. A RAC+1 hi tenim el Jaume Molló, el Miquel Agut i els comentaris del David Broc i del Jaume Naveira. I connectarem un moment amb els nostres companys.
3: Hola, Aleix.
1: Home, què tal, Molló? Com esteu?
3: Molt bé, aquí passant una bona estona veient aquesta final de la... i explicant aquesta final de la Conference League, que de moment és favorable a l'equip anglès, Miquel.
4: Correcte. És de moment favorable al Crystal Palace a l'últim quart d'hora de partit. El jugador que ha fet el gol, aprofitant un refús curt de batalla i una pilota solta a l'interior de l'àrea, Mateta, és qui ara mateix abandona el terreny de joc. Entra Strand Larsen, el noruec, l'ex del Celta de Vigo, al terreny de joc. Canvi del Crystal Palace, que en el tram inicial de la segona part podria haver gairebé sentenciat l'eliminatòria. Hi ha hagut un doble pal després d'una falta de Jeremy Pino, que ha picat primer al dret i després a l'esquerra, i una ocasió de Mateta que ha salvat el porter Batalla, que podrien haver decidit la final, no han entrat, i el Rayo es va acostant a poc, li està costant però moltíssim crear perill davant d'una porteria del Palace que de moment viu molt tranquil·la. 14 pel final, Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0.
1: Té opcions el Rayo, o Molló i Naveira, Broc, Agut?
5: Sí, jo crec que la pot tenir, i de fet als últims minuts sí que ha fet una certa millora i ho està buscant. El que passa que li està costant molt generar joc, però jo crec que alguna tindrà a la quart d'hora que queda.
6: Sí, el que passa que el Rayo està, s'està veient obligat a tapar altres focs, no? Perquè havia sortit amb un mig del camp, doncs que la idea era que fos més dominador en pilota, com és Unai López i Òscar Valentín, i el tema és que aquest mig del camp ha deixat una mica plantat el Rayo en certes situacions, no? Perquè la gran ocasió del Crystal Palace a la primera part i el gol del Palace venen perquè el Rayo no defensa bé la frontal de l'àrea, llavors Pate Sis, que estava central, ha passat al mig, però clar, amb això doncs també s'està veient amb problemes, no? El Rayo, perquè Pate Sis no té la mateixa capacitat per girar-se i per tocar la pilota sota pressió que tenen aquests jugadors que han iniciat al mig del camp. O sigui que bé, el Palace és un equip molt, molt fort defensivament, no està sent fàcil pel Rayo, però jo imagino que en aquest context de partit i d'aquí fins al final, que queden 12 minuts, el Rayo almenys una en pot tenir.
3: Sí, jo crec que s'ha jugat més el que ha volgut el Crystal Palace que no el Rayo, però és veritat que té un potencial físic molt gran el Crystal Palace. Aquests últims minuts crec que ja li estan fallant les forces per pressionar i això dona encara alguna opció al Rayo, que ara fa l'últim canvi. Entra un ex-blaurana, Miquel.
4: Sí, entra un futbolista català com Ilias Acomaca al terreny de joc en el lloc d'Issi Palazón, o sigui que el que ha fet Íñigo dels tres mitja puntes que han començat el partit, de Frutos a la dreta, Issi pel mig i Álvaro a l'esquerra, els ha canviat tots tres per Camello, Ilias Acomaca i el Patx Espino. Queden 12 minuts pel final i continua perdent l'equip de Vallecas contra el Crystal Palace per 1-0 en aquesta final de la Conference League que juga a Leipzig. Leipzig.
1: Té premi perquè qui guanyi la final juga segur l'Europa League la temporada vinent, i això vol dir que, com que els dos equips, Crystal Palace i Rayo Vallecano, no s'han classificat a la Lliga entre els millors, vol dir que Anglaterra o Espanya podrien tenir fins a 9 equips, no, a Europa l'any que ve?
3: Sí. Exacte.
4: A veure l'atac del Rayo, pilota l'àrea, Ratzio, el retall, línia de fons, passada endarrere, Henderson, el porter li ha barrat el pas i Mitchell ha acabat allunyant la pilota en la primera incursió perillosa del romanès en tot el partit.
6: I en això hi ha una història interessant, Aleix, perquè en el cas del Crystal Palace, l'any passat, com que va guanyar l'FA Cup, s'hauria d'haver classificat per l'Europa League, però no va poder jugar a l'Europa League. Perquè hi havia ja l'Olímpic de Lió, que en aquelles dates, quan s'havien de formalitzar tots els papers d'inscripció per competicions europees, encara era propietat del mateix empresari. Llavors, el Palace, com que... Compte
4: el Rayo, la centrada de l'àrea, la treu la defensa, cau a la frontal per Pedro Díaz, que no pot xutar. Finalment, li roben la cartera i estripa la pilota des del darrere l'equip londinenc, que està començant a patir.
6: Sí. John Textor, que era el propietari, es va afanyar a vendre les accions, però la UEFA no ho va comprar, i al final, doncs, com que el Palace havia quedat en pitjor posició a la Lliga, que és com es jutgen aquestes coses, doncs és el que va descendir, entre cometes, a la Conference. El Lyon es va quedar a l'Europa League, i per això el Palace aquest any, també sumem que el Nottingham Forest, que era un altre interessat, va denunciar, o vaja, va notificar a la UEFA que existia aquesta qüestió, i cosa que ha generat una major rivalitat entre els dos. O sigui que el Palace, amb un any de diferència, pot aconseguir el premi que se li ha negat aquest any.
1: Bueno, és el que té comprar clubs, no?, de diverses lligues, que la UEFA no t'ho permet, això.
3: Sí, sí.
1: Clar, clar.
3: De fet, en parlàvem aquest migdi amb en Navarro, deia així, però a nivell de transferències no, la UEFA no regula de cap manera això.
6: Clar, o sigui, la transferència d'una competició a una altra quan l'equip queda eliminat...
3: Sí, no, va dir que a nivell de fitxatges.
6: No, en aquest cas tampoc, clar.
3: Clar.
6: El que passa que el Palace, una de les coses que va voler defensar perquè el deixessin competir a la vegada que el Lió durant aquesta temporada, és el fet de que entre ells, i és cert, doncs no hi havia hagut traspassos pràcticament des que...
1: No s'havien ajudat, no? Clar,
6: efectivament, clar, però igualment la UEFA no li va comprar.
1: Val. Ja que et tinc aquí, què et sembla Anthony Gordon pel Barça, Naveira? Tu que ets pantallero de futbol internacional.
6: A mi és un fitxatge que m'agrada. És un jugador que ve en una bona edat, amb 25 anys, en un moment on, com parlàvem amb el Molló a la Transmi a la final de la Conference, doncs està en una edat perfecta per acabar d'explotar. És un jugador que té gol, que té molta amenaça a l'espai. Crec que, i això ho deia l'Agut i estic bastant d'acord amb ell, crec que pot ser fins i tot més important a la Champions que a la Lliga, per com normalment se't col·loquen els rivals al davant. A la Lliga crec que en contextos de partits tancats igual li pot costar una mica més, però vaja, em sembla que pot ser un bon fitxatge el d'Anthony Gordon, que a més pot jugar en diferents posicions.
1: On el veus exactament? De Rashford o de Ferran o Lewandowski?
6: Jo el veig més de Rashford, però alguns dies, doncs escolta, per necessitats del guió podria també jugar com a davanter.
1: Que bo. Molt bé, doncs ara tornem, recta final d'aquest Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0, el podeu seguir a RAC més 1. Fins ara, companys.
3: Fins ara.
4: Fins ara.
1: Fins ara mateix. 10:43. Fem una pausa molt ràpida i ara seguim parlant d'Anthony Gordon. I a més trucarem, com deia a l'inici del programa, Javier Manquillo, exdefensa del Newcastle, que va coincidir amb Anthony Gordon una temporada, la 2023-2024, al conjunt anglès. Avui farem tertúlia amb Joan Lluís García, cap d'Esports de RAC1, Toni Padilla, company del diari Ara, Ferran Martínez, de Mundo Deportivo, i també la Danae Boronat, de la 2CAT. De seguida, aquí el Tu Diràs.
7: RAC 1.
8: Vostè és propietari d'un edifici sencer, Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem.
9: Sí, i just ara he reformat un dels pisos principals, i tinc paletes.
8: Sí.
9: Bueno, principals, els baixos.
8: Una
9: part dels baixos, digues.
8: Una part dels baixos.
9: Bueno, la porteria.
8: La porteria.
9: La porteria on vivia la portera,
8: sí.
9: Preciosa, una porteria que està sota l'escala.
8: Però què era, la rateta que es comprava l'escaleta?
9: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, bueno, hi caben, si s'asseuen, hi caben.
8: Hi caben.
9: Pues bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
8: Han dividit la porteria?
9: Sí.
8: I què han fet?
9: Han fet uns 6 pisos.
8: Sí. Perdoni?
9: Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
10: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
11: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ja tornem a seguir. 3:15. Hola, Joan Lluís García.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Hola, Toni Padilla.
2: Bona nit, tinguem.
0: Què tal? Bona nit. De seguida, el Ferran Martínez, que ara és baixa. Baixa de
1: Mundo,
0: baixa de Mundo Deportivo.
1: Ah, que baixa...
0: Que abans pujaven a la 15 i ara baixa.
3: Pensava que era baixa d'última hora. Dic, què li ha passat al Ferran?
0: Hola, Marta Ramon.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal? Hola, Àlex Pintanel.
4: Què tal, Pariser? Bona nit.
0: Què tal? Home. Bona nit.
4: Molt bé, sí. Bona nit.
0: Hem d'obrir amb Anthony Gordon, és així. Hem de capgirar tot el programa, de seguida també farem els honors que pertoquen al comiat d'Alexia Putellas, però és que la notícia ha saltat aquest vespre. El Barça ja té el primer fitxatge per la pròxima temporada, Marta. Anthony Gordon.
3: Sí, s'ha tancat la incorporació d'aquest extrem, s'ha accelerat tot aquesta tarda, i de quina manera, ja és un fet. El Barça i el Newcastle ja s'han posat d'acord en les condicions del traspàs, i la previsió és que el jugador passi la revisió mèdica demà a Barcelona. Finalment, l'operació s'ha tancat a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables. Uns variables en funció dels títols que guanyi i si és titular un mínim del 60% dels partits. Si s'assoleixen tots aquests variables, el preu final pot acabar sent, per tant, de 80 milions com a màxim. També s'hi vincula un percentatge per al Newcastle en una futura venda. L'acord entre clubs ha arribat just després que ja hi hagués acord, lògicament, amb l'extrem anglès de 25 anys. Gordon ha prioritzat jugar sota les ordres de Hansi Flick per davant de la possibilitat d'anar al Bayern o al Liverpool. L'extrem esquerre, que també es valora molt que pot jugar de davanter centre, signarà per les properes 5 temporades. Tot i així, convé remarcar que l'arribada de Gordon no significa deixar de buscar la incorporació d'un nou que vingui a omplir el buit deixat per Robert Lewandowski, amb les vies, ja ho sabeu, de Julián Álvarez i Joao Pedro, al capdavant de la llista, sent el matalasser el desig número 1. Gordon, aquesta temporada, ha fet 17 gols i 5 assistències en 46 partits entre totes les competicions. Destaquen especialment les 10 dianes marcades a la Champions.
0: Que el Barça s'havia interessat per Anthony Gordon, us ho vam avançar aquí al Tuyeres de RAC1 el dilluns 4 de maig, fa 23 dies, amb l'Àlex Pintanel. Qui t'havia de dir, Pintanel, no? Perquè de noms sempre en surten molt quan rasques, quan parles amb representants, amb diverses fonts, i qui t'havia de dir que seria el primer fitxatge de la temporada, quan vas avançar aquell nom el dia 4 de maig?
4: Sí, a més, de fet, és veritat, i ho he comentat alguna vegada a la redacció, jo pensava que no es faria el fitxatge per un tema econòmic, no? Que al final és cert que el Barça no estava disposat a pagar la quantitat que demanava el Newcastle, i realment ha anat tot molt ràpid, i en menys d'un mes s'ha tancat el que serà el primer fitxatge de la temporada vinent. En aquell moment, aquell 4 de maig, en el que avançava amb aquest interès del club Lorena per Gordon, ja s'havia establert aquest primer contacte entre el Barça i els agents de l'anglès a Barcelona. Una reunió, era una primera reunió en què Deco volia tantejar la situació del futbolista, i d'aquella primera trobada és cert que el Barça en va sortir molt satisfet, i sabent que l'extrem volia marxar del Newcastle, però que l'operació, com dèiem, estaria a vora els 85 milions d'euros aproximadament, una quantitat que el Barça no estava disposat a pagar. Des d'aquell moment els contactes es van anar mantenint de manera regular, i tot plegat s'ha desbloquejat en aquest viatge a Londres, del qual aterrava Deco. Aquest moviment és fonamental per entendre que tot hagi anat tan ràpid. El director esportiu torna a Barcelona sabent que té el sí de Gordon, com deia la Marta, que prioritza el Barça per sobre de qualsevol altra oferta, especialment la del Bayern, que ens consta que també ja s'havia posat en contacte amb l'entorn del futbolista i també amb el Newcastle, i Gordon està molt il·lusionat per jugar al Camp Nou. I després també torna a Deco d'aquest viatge sabent que el Newcastle està disposat a negociar. Per cert, el jugador, el fet que Deco i companyia viatgessin a Londres, ho valora molt positivament, i també és un dels motius pel qual el futbolista té clar que el seu únic objectiu és jugar al Camp Nou. A partir d'aquí, i amb el sí de Flick, que va quedar molt sorprès amb el futbolista en els enfrontaments directes de Champions, i amb el sí de Gordon, tot s'ha agilitzat en aquestes 24 hores i una tarda realment frenètica per arribar al desenllaç final amb tot el que ha explicat la Marta, i que es tradueix en el primer fitxatge del Barça 26-27.
0: Ara ho comentarem, jo crec que és molt interessant de dir, per què s'ha fet tan ràpid? Perquè d'aquí 15 dies arrenca un Mundial, i aquests jugadors amb 25 anys es poden revaloritzar. I el que ara seran 70 més alguns variables, si es compleixen, doncs potser després del Mundial són 90 o 100. Vull dir que aquí al Barça jo crec que ha estat ràpid i intel·ligent. Abans d'una cita tan bèstia com és la d'un Mundial de futbol, que pot fer molt gran un jugador, o que pot rebaixar-li el preu també, si no té una bona actuació. Ara deia el Pintanel que Flick va quedar impressionat d'aquests partits de Champions. De fet, Anthony Gordon també va elogiar molt el Barça, no, Marta, quan s'hi va enfrontar per primer cop a la fase Lliga?
3: Sí, va ser en el postpartit unes paraules que, a més, ens consta, van arribar al vestidor del Barça i van agradar molt a Hansi Flick.
5: I think
1: La manera com mantenen la pilota ha estat un aprenentatge. No juguem contra aquest tipus d'estil a Anglaterra, almenys no a aquest nivell. He pensat que eren els millors, els que m'havia enfrontat en aquest sentit del joc. El que feien al mig del camp era molt top. Hem jugat contra grans equips com el Liverpool, el Chelsea o l'Arsenal, però la manera com es passaven la pilota als migcampistes, la manera com eren fluïts en el moviment i combinant entre ells, ens ha complicat molt pressionar.
3: I a nivell anecdòtic, va marcar-li l'1-2 al Barça al minut 89, aquell 18 de setembre, a la fase Lliga Champions.
2: El tema de que juga amb Guimarães, com que era Guimarães, amb Murphy, la centrada, la rematada i gol. Gol de Gordon. Gol de Gordon, que ha sorprès la defensa del Barça al segon pal. Ha rematat amb l'esquerra, a la dreta de Joan, que s'ha estirat. Però la rematada anava molt a prop del pal. Doncs, evidentment, reacció de la graderia, perquè el Newcastle tindrà un afegit llarg per intentar sumar algun punt. Newcastle 1, Barça 2.
0: Va ser un bon gol, però al final no li va servir per guanyar. I després, en les eliminatòries de vuitens, el Barça va patir molt allà a Newcastle, però va acabar sentenciant.
3: Aquell dia Gordon juga només 23 sí. o 24 minuts a la segona part perquè venia de problemes físics.
0: Tens raó. I aquí al Camp Nou és cert que fins al descans el Newcastle li complica les coses al Barça, després acaba 7-2, això.
3: Sí.
0: Què us sembla? Que hi havia interès, ho vam explicar el 4 de maig, que Deco era a Londres, ho han anat explicant també, ho hem anat explicant aquí amb diversos mitjans, i nosaltres, que anava a veure Joao Pedro, de cop i volta avui Mundo Deportivo diu, ei, ahir també va anar a veure Gordon Deco, i a partir d'aquí ja hem tret la notícia i la confirmació del fitxatge. No sé, Toni, Joan Lluís, com us quedeu? I ara tornem al tram final de la conferència, que està a punt d'acabar-se.
5: Mira, jo t'he de confessar que el dia d'Autos, aquest 4 de maig, estava al costat del Pintanel, i recordo que em va venir i em va dir, escolta, tinc una informació, vaja, que m'han dit que va anar per un jugador, sé una font m'ha dit que hi ha un jugador que el Barça té ficat a la banya, i quan m'ho va dir vaig dir...
0: Vols dir, no? D'entrada és un vols dir.
5: No enquadra per enlloc, això. No, tio, que en sèrio... No, Àlex,
4: Sí.
5: Ho tinc molt clar.
3: Sí, és que aquell dia també en parlàvem amb l'Àlex i per les pistes que teníem, era com... Quan l'Àlex va treure el nom va ser com molt sorprenent,
5: molt.
3: Perquè quan en parlàvem, oi, Àlex, que jo anava dient noms com més evidents.
5: Clar, com
3: però,
5: un tenis qui entra...
3: Però quan vas anar a parar a Anthony Gordon va ser com molt sorprenent.
4: Jo sobretot, perquè explicava el Joan Lluís i la Marta, a mi quan em donen el nom, o quan busco el nom, a mi em parlen primer un jugador top, no? I jo realment, els que en saben més em parlaran i descifraran millor el joc de Gordon, no? Però jo el que he vist del Newcastle i el que he vist de Gordon em semblava un bon futbolista, però jo no el considerava o no el considero un futbolista top, tant de bo amb el pas dels mesos doncs canvi la meva opinió, i sobretot per un tema de preu, no? És el que em ballava una miqueta més, i al final també és cert que el preu, si és car o no, l'acabarà marcant el rendiment de Gordon, això és una evidència, però sí que és veritat que és un nom que ens va sorprendre fins i tot quan ho parlàvem a la redacció.
0: Sí, és una mica Rafinha del Leeds, que dius, hòstia, el Barça... Per què fitxa aquest brasiler que no és massa conegut del Leeds? És cert que les primeres temporades el volien fotre fora tots, no?
5: La primera.
0: I després explota. I ara Rafinha seria imprescindible al Barça, i penses, quin bon encert aquell que va triar un paio del Leeds que era brasiler i que jugava per la banda, no? Doncs pot passar el mateix, no sé, per què no, eh?
6: Sí,
0: tu el tens vist?
6: Relativament, sí, alguns partits de Premier, la final de la Copa Liga que van jugar amb el Newcastle quan van guanyar, vull dir, sí que vist cosetes, però admeto també, estic amb l'Àlex, no? La primera sensació va ser, hosti, Gordon? Sí, llavors aquí crec que el que canvia tot és la xifra realment és molt alta, perquè si la xifra no fos tan alta sí que podries dir, són potser unes operacions que al Barça se li exigien abans, que és fitxar un futbolista que encara sigui relativament jove però experimentat, abans de que potser el fitxi un altre i llavors acabis pagant 100 milions quan té 28 anys, com podria ser amb un Coutinho en aquests moments. Llavors, l'operació com a tal em sembla bona, assumint que ve a guanyar-se la titularitat i elevar el nivell dels que estan, no ve a ser titular, però clar, la xifra realment és alta. Llavors, el que sí que m'agrada al final és que està en un moment en què, òbviament, el Newcastle no s'ha classificat per Champions, que ell sent que ha de marxar d'allà, que l'ha empoderat molt Eddie Howe, que és que l'ha canviat bastant de posició, que deixi de ser un jugador de banda perquè comença a jugar pel mig, i que a més també està molt empoderat per Thomas Tuchel, que parla molt bé d'ell, se l'emporta al Mundial d'Alemanya, als Estats Units. Recordem que no van jugadors com Cole Palmer, com Phil Foden, jugadors molt importants, i ell sí que se l'emporta i té possibilitats de ser titular, no? Per tant, amb els timings, Jo diria, a primeres, que l'operació em sembla molt bona, amb l'únic asterisc que, clar, s'ha hagut de pagar una morterada de calés, perquè el Newcastle és propietat d'aquests fons que té darrere la família real saudita, i en el seu moment van pagar 45 milions a l'Everton, i per tant han decidit doncs, cap a on volen fer caixa. Llavors la Barça ha decidit que ho fa, i esperem que el preu no sigui d'alguna forma penalitzi el futbolista. És un futbolista... Avui parlant en premsa anglesa, el primer que he fet és comentar, preguntar a companys britànics, em deien que la sensació és que és un noi bastant assenyat, és a dir, que és un obsès que viu per l'esport...
5: No seria Grealish.
6: No és Grealish.
5: No seria Grealish.
0: Hola, Dana Ibornate, per
3: cert. Què tal, bona nit?
0: Què tal, et sumem aquí a la tertúlia?
6: Que, per exemple, parla molt de que li agrada molt les lectures de llibres de psicologia esportiva, de memòries de futbolistes, no només cita, crec que un llibre d'Alan Carter, el jugador de rugby que l'ajuda molt, és a dir, que és una persona que a més té un perill perquè li ha costat arribar, perquè surt d'un Everton a una des baixes, el segueixen a segona i ara està al Newcastle, i que per tant en aquest sentit estic bastant d'acord que seria com, mica com el Rafinha britànic, és a dir, és el moment de la seva carrera, que sent que pot ser el que li marqui un abans i un després i arribarà aquí a menjar-se l'herba. Per tant, bé, l'únic dubte, com deies, és el preu, que realment és molt alt.
0: Ja tinc ganes de llegir-te ara la història de quan jugava pilot amb 3 anys perquè segur que rascaràs alguna història d'aquestes o faràs algun
6: llibre. Toffi és de l'Everton, crec que hi va entrar-hi amb 8-9 anys i crec que venia de família d'Everton, i en que per això els de l'Everton no volien veure que s'anés al Liverpool, no? I es deia que hi havia més opcions que...
0: Per tant, si hi ha un Barça-Liverpool l'any que ve, serà apassionant per Antonio Gordon, eh?
6: Ell és d'allà,
0: vull dir que sent de Merci,
6: i
0: saps?
6: I va créixer vestint blau, per tant, bueno, Lineker va jugar també a l'Everton, sí, buscant ex-blaugranes que han jugat allà.
5: No, jo bàsicament, jo crec que aquí el tema és el preu, és el que...
0: Perdona,
3: home, no hi ha cap dubte.
0: Que s'ha acabat la final de la conferència, perdoneu, a veure, podem tornar un moment a Regmesu, com ho estan vivint el Molló, l'Agut, el Broc i el Naveira?
7: Ha estat superior a una final poc entretinguda contra el Rayo Vallecano i que s'ha merescut la victòria. Les llàgrimes dels seguidors de l'equip madrileny, que potser no veuran mai més el seu equip en una final europea, una final ajustada però merescuda, la victòria pel Crystal Palace amb el gol de Mateta al minut 5 de la segona. El Palace és campió de la Conference League, jugarà l'Europa League de la temporada que ve gràcies a la victòria contra el Rayo a la final per 1-0.
8: I sona l'himne del Crystal Palace, vaja, no tenen himnes a Anglaterra, però la cançó dels aficionats.
7: Aquesta és la cançó que li canten a Manchester a Guardiola.
8: Doncs mira, és la que també tenen adoptada com a himne els aficionats del Crystal Palace.
7: Glad all over, que és allò, sí, molt contents, alegria per tot arreu, i allà el glad all over diuen Guardiola, i és el que fan a Manchester.
3: De Champions, no.
8: Veus? Ale, sou per aquí, eh?
0: Sí, no, hem vingut a viure els instants finals amb aquesta victòria del Palace per 1-0. No, simplement, merescut, Naveira.
9: Sí, jo crec que sí, la veritat. El Rayo li ha costat molt. Crec que no era un rival ideal perquè avui el Rayo desplegués el tipus de partit que li agrada a l'equip d'Iñigo Pérez. Em sembla que aquest Crystal Palace no és... jo crec que al Rayo li va millor un equip al qual el pugui pressionar a dalt, que surti amb la pilota des del darrere, que realment doncs, sigui un equip inequívocament ofensiu. Jo crec que aquest Crystal Palace és un equip que intenta doncs, ser més estructurat, segurament intenta construir-se més des de la part defensiva, i això sumat al físic que té el Crystal Palace doncs, ha fet molt difícil que el Rayo pogués fer el partit que volia, no? És que fins i tot els últims minuts, quan el Rayo ha començat a enviar centrades, pràcticament no han guanyat duels aeris contra els jugadors del Crystal Palace, que se'ls enduien tots, no? O sigui que una pena pel Rayo. Hauria estat bé que guanyessin la seva primera competició europea en la història, i el primer gran títol de la seva història també, però el Palace crec que ha sigut una mica massa equip pel Rayo.
0: Molt bé. Broc, vols afegir alguna cosa?
10: No, estic patint per la nit de Leipzig. Perquè ara mateix jo si tingués un bar... No, clar, si vols fer negoci has de dir,
8: home,
10: és un dilema, eh?
8: Però la nit pot acabar malament.
10: Obres i fas negoci o tanques i t'estalvies que et destrossin el local.
7: Amb aquell de les ulleres de sol que tenia una mandíbula a cada corna del camp, jo crec que amb aquell t'aguanta la nit.
10: Molta ullera de sol, Pariser.
7: Per cert, Aleix Pariser, Emilian, David Broc és l'únic que ha dit a la prèvia del partit que donava per guanyador el Crystal Palace.
8: Ui. Que consti en acte també a RAC1.
10: Sí, és correcte. Que no em preneu seriosament. I al final...
0: Sempre ho fem. Un visionari.
10: Sí, efectivament.
0: Un visionari. Efectivament. Molló, vols afegir alguna cosa?
8: Doncs mira, que la Premier League tindrà 9 equips a Europa la temporada que ve. El Crystal Palace jugarà a l'Europa League i el Rayo Vallecano es queda sense competició europea la temporada que ve i que segurament el Rayo ha perdut una opció històrica, perquè mira, justament l'altre dia que érem a Vitòria amb el Barça amb el canvi de paper, se celebraven 25 anys d'aquella final de la Copa de la UEFA de l'Alavés. És que aquests equips...
0: Contra un anglès també, per cert, sí, contra el Liverpool.
8: Sí, contra el Liverpool. Aquests trens segurament els passa una vegada cada molts anys i és una llàstima pels vallecas que no ho hagin aprofitat.
0: Sí, a Íñigo Pérez, que s'acomiadarà de Vallecas i se'n va segurament, sí, al Villarreal.
8: I com deia abans uns minuts en Aveira RAC+1, compta els anglesos, la Premier, té ja l'Europa League l'Aston Villa, té la Conference al Crystal Palace, a veure què passa dissabte a la final de la Champions entre Arsenal i PSG.
0: Podríem fer un triplet, de competicions europees, mai vist això. Molt bé, us deixo tancar aquí i més tard agut sentim reaccions del Rayito.
7: D'acord, quan vulguis, Aleix.
0: Vinga, fins ara, companys. Fins.
11: Sap greu, per la gent del Rayo, no pel seu president.
0: No, és així, estic totalment d'acord amb tu. Hola, Ferran Martínez.
7: Plorats, hola, què tal?
0: Company del Mundo Deportivo. A veure, Dana, Joan Lluís, estaves acabant. Sí, perdó. I després la Dana i el Ferran, sí.
5: Que aquí el gran diferencial és el preu. És a dir, quan ara ho explicàvem, quan va sortir el nom, ens vam sorprendre a tots. I si barreges el nom i el preu, encara et grinyola tot més. Ara, bé, llavors, quan comences a gratar una mica i parles amb la gent que en sap de futbol, et diu, home, és un jugador, és veritat que no és un top mundial, que potser el preu ja comença a ser de top mundial, però ell no ho és, que li arriba en un moment de la seva vida esportiva que és interessant, aquests 25 anys, fent el símil amb Rafinha pel que li ve per davant, que està en un punt de la seva carrera d'anar cap amunt, que és un jugador que per posició t'ocupa de les tres posicions d'atac, per bé que a priori no serà titular, per tant estàs fitxant un suplent de 80 quilos, i tot plegat el que evidencia també és que el que ens havia explicat la Marta, doncs, manta vegades des de fa uns dies, que aquest estiu al Barça serà diferent. És a dir, perquè una operació d'aquestes, ja no recordo quan fa que no la vèiem, una operació llampec per fitxar un jugador de 80 quilos, hauríem d'anar molt enrere per veure el Barça quan la va poder fer.
0: Lewandowski, no? Lewandowski 55, no?
3: Sí, van ser 45 més variables.
5: Rafinha, l'estiu de les palanques, Rafinha un 60...
3: L'estiu de les palanques és l'últim estiu en què hi ha una gran inversió en fitxatges.
7: Són 47 més variables, Olmo també...
3: Sí.
5: Però amb aquesta velocitat i amb aquesta contundència econòmica, jo feia que no li veia al Barça.
0: Jo crec que és perquè ja al Mundial han dit, ei, que aquest tio no rebol.
7: Sí. A veure, sí que és veritat que Deco el que demostra és que quan vol un jugador va a saco i ho té claríssim. Ho va fer amb Olmo, ho va fer amb Joan García,
0: sí.
7: Que el va també tancar pràcticament just a l'acabada de temporada, crec que per aquestes dates.
3: Estàvem
7: també
3: parlant de Joan García, ja.
7: Ah, perdoneu, que arriba tard.
3: No. En aquelles dates estic refermant el que estàs dient, que sí, que en aquelles dates...
0: Fa un any a finals de maig estava...
7: I ara ha fet el mateix amb Gordon, a més amb una operació molt discreta. Recordo que la nit del 4 de maig...
0: Aquí vam dir el nom, aquí vosaltres vau explicar també.
7: Nosaltres ho teníem preparat per al dia següent i allò que ho vam treure també, si tant a RAC1, una informació crec que va treure l'Àlex Pintanel, el nom.
0: Sí, sí. És que molts mitjans teníem el nom, llavors...
7: Sí, nosaltres sí que sabíem que era el tapat, no? Nosaltres sabíem que hi havia un tapat...
0: Nelson Tapado, que sempre... Ara és Nelson Gordon, eh?
7: I era Gordon. El que passa que ha estat el tapat fins aquest cap de setmana, perquè també ha costat aquest cap de setmana, quan tothom deia que anàvem per João Pedro, per João Pedro, aquest cap de setmana la gent de João Pedro no estava a Londres, no hi era.
0: O sigui, que al Barça també li ha interessat que sortís la informació de João Pedro perquè si pogués reunir-se amb Gordon.
7: Perquè així es podia reunir amb els agents de Gordon, que són de Londres i viuen a Londres, tot i que ells viuen al Newcastle, i poder avançar en una operació que també es va començar a tancar el cap de setmana de la FA Cup, que tothom es pensava que Deco només havia anat a Londres...
0: Per veure el City-Chelsea, no?, que hi havia João Pedro, no?
7: Oficiosament per temes familiars, després per reunir-se amb els agents de João Pedro, van parlar per telèfon perquè no es van veure a Londres, ja havien parlat anteriorment amb els agents de João Pedro, sí que va haver-hi un meeting... videotrucada el divendres, aquell divendres, a Londres, però després a Wembley no es van veure el dissabte, però aquell cap de setmana Deco ja va aprofitar per avançar molt l'operació Anthony Gordon. I aquest cap de setmana, bueno, aquest cap de setmana no, ahir, de fet, la va tancar.
0: Dana, i tu què et sembla, aquest fitxatge?
11: Saps què em sembla?
0: Sí.
11: Que... És que l'anava a dir grossa. Que una mitjania com Anthony Gordon... tapi avui, que fa dues hores Alexia Putellas ha jugat el seu últim partit amb el Barça, sincerament, em sembla un error tan greu del club de no ser conscients del dia que estàs vivint, que estàs acomiadant a la teva llegenda, de veritat això no es podia fer oficial demà? De veritat m'ho estan dient? De veritat els que teniu la informació com el Ferran Martínez de Mundo Deportivo i altres mitjans no se'ls hi pot dir informació embargada fins demà? Que ho publiqui, ja, té un problema que... i avui és el dia d'Alexia Putellas, de veritat
0: però
11: no si el, pot haver-hi
0: si el Barça...
11: 24 hores però de donar-li el valor
0: a l'emoció. No ho ha fet oficial.
6: És que ho ha fet Fabrizio Romano.
11: És igual.
6: Això segurament li importa ben poc, un cop treu Fabrizio Romano a la premsa anglesa s'hi va...
11: Però
0: si el Barça ha fet un comunicat avui dient que Xavi Pascual deixa el bàsquet també, ja ho ha tapat amb la comunicació oficial, vull dir que el Barça aquí...
11: Doncs faig una autocrítica a tots els mitjans, a tothom. Qui és Anthony Gordon? Qui coi és Anthony Gordon? Ho sento molt, eh?
5: Home, algú perquè s'ha gastat 80 quilos,
11: Danae. Per opacar... la llegenda, la futbolista més important de la història del Barça i després de Messi. Qui és Antoni Gordon?
0: Ahir va tenir el seu moment.
10: La nostra feina es tracta de portar informació i de treure notícies. Ara mateix...
11: La notícia és que avui la jugadora més important de la història del Barça ha jugat l'últim partit.
10: Però hi ha més notícies, Danae.
11: No,
10: hi ha més notícies.
6: I quan portem 12 hores que hem pogut parlar bé d'Alexia, quan peta hem de parlar de l'altre. És a dir, per exemple, o sigui, molts mitjans demà hauran de prendre una decisió. Nosaltres a l'ara tirem gran per Alexia. O sigui, serà una doble d'Alexia i la tercera Antoni Gordon. Però clar, un cop ens sopeta, ara que estem fent ràdio, l'actualitat nova és aquesta. I clar, no, en aquest cas, tot i que estic d'acord que deia l'Aleix que amb la Xavi Pascual el va sentir pel dret, en aquest cas, quan ho treu un periodista italià especialitzat en física, que és el primer que diu allò de here we go, aquestes coses que fa el Romano, que la meitat falla, però bueno.
10: No,
6: un altre meló.
3: No, és que si obrim aquest meló...
10: No ho ha tret ell.
0: A mitja tarda hem fet un tuit també nosaltres, 70 més 10, i hem explicat, Mundo Deportivo també...
6: El que estava tancat 100%,
11: per tant, el club...
3: No ho ha tret Fabrizio Romano.
11: Per tant, el club no ho ha desmentit, o no ha dit, no parlarem d'això. És igual, deixeu-me que jo avui protesti per això, i protesto. I quina que estic d'acord, em sembla fantàstic. Però de veritat...
10: Jo puc entendre que per tu el criteri sigui anar amb Alexia, i per mi també.
11: El criteri és la transcendència d'uns fets.
10: Però això no pot fer que si hi ha altres notícies...
11: Anthony Gordon potser... serà una estrella al Barça. Potser ho serà. Ja, tant
3: però,
11: de bo ho sigui.
3: Però, Danae, si
11: però
3: sabem...
11: avui hi ha una estrella que s'acomiada. Hi ha molta gent del Barça molt trista o molt agraïda o molt... que, de veritat, és que no ho fem bé.
3: Però, Danae, no és... El comiat d'Alexia no és una notícia d'última hora.
11: Com que no?
3: És una cosa
11: ha jugat els últims minuts, sí, vestir al Barça. Els ha jugat fa dues hores.
3: Això és
11: el muerto al hoyo i el vivo al bollo.
5: Però,
11: hòstia, de veritat, que no.
5: Jo encara hi ha partits, no, el Barça femení?
0: No, però ja no juga
11: més. El que s'ha de ja no juga. No, ella ja no jugarà. Últim partit.
0: Però bé, ahir va tenir el seu moment de glòria.
5: És que la notícia que avui jugava el seu últim partit, ho sabíem d'ahir, d'abans d'ahir. D'ahir, bàsicament.
0: No, però és que ahir li vam dedicar una hora i mitja de programa perquè ell anuncia el seu adéu. Llavors, avui li volíem dedicar el seu moment de glòria i jo hagués obert avui amb Alexia Putellas, però...
11: Veus, si no fos per Antoni Gordon, evidentment...
0: Perquè l'actualitat mana.
11: I t'entén, Aleix, i jo sé que... Sí, ja sabia que això seria així, però jo vull protestar i protesto.
5: Amb l'acte d'Alexia.
0: Bé, em sembla bé que protestis. Un segon, 11 i 10, que tenim un gran protagonista al telèfon per parlar d'Antoni Gordon. Javier Manquillo, què tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. Futbolista madrileño de 32 años que te has retirado este diciembre, ¿no? ¿Te has retirado?
12: No, cuando acabó la temporada. Diciembre no.
0: Al acabar. El julio de 2025.
12: Eso es.
0: El julio de 2025, vale. Jugaste 7 años en el Newcastle, desde 2017 a 2024, y coincidiste un año con Anthony Gordon. ¿Qué te parece el fichaje por el Barça de entrada? ¿Te ha sorprendido?
12: Bueno, sorprender no, porque al final sí que ha hecho buena temporada, pero bueno, es un fichaje que entiendo que cree dudas, pero obviamente no va a llegar al nivel de Lamine Yamal y esta gente, porque complicado, pero yo creo que sí que lo puede hacer bien. Sí que es verdad que en el año que estuve yo allí con él, ese primer año suyo, sí que le costó en Newcastle. O sea, entiendo que fue el año de adaptación y sí que le costó. O sea, te podría decir que por el año que estuve allí, pues tendría dudas, Pero sí que estos años sí que he visto que he mejorado y puede llegar a mejorar más.
0: ¿Qué destacarías de él? O sea, velocidad, tiene gol, tiene juego de asociación, presión en defensa, que es un poco las características del Barça de Flick, del estilo de juego de Flick.
12: Sí, bueno, yo creo que al final es un fichaje, como has dicho tú, porque la presión de Flick es muy, muy característica la que hace el Newcastle de Dijau. O sea, yo creo, pero bueno, yo creo que Dijau le mete de 9 por necesidades. Y entiendo que el Barça la habrá fichado de 9.
0: Bueno, o en banda izquierda a lo mejor, ¿no? Puede jugar allí también, ¿no?
12: Sí, claro, su posición natural es banda izquierda, pero como te he dicho, al final Dijau al final estaba necesitado de 9 y sí que la ha metido mucho en esa posición también. Te podría, pues es un estilo Ferran, algo así, de esas cualidades.
0: Vale. Entonces, ¿tiene gol? Eso sí, ¿no? ¿Ha metido 17 este año?
12: Sí, correcto. Eso es una de las cosas que te iba a decir. Al final, el primer año sí que le costó, pero una de las cosas que ha mejorado muchísimo, pues es el gol, por ejemplo, una de ellas.
0: ¿Con los pies bien? ¿Se asocia bien?
12: Sí, claro, al final, obviamente, un jugador de esas características, si le ficha al Barcelona, malo, malo no va a ser.
0: Vale. No, pero quiero decir que no es un delantero que juegue de espaldas, va a bajar el balón,
12: no, no, ni mucho menos. Como te he dicho, yo creo que se asemeja un poco, por compararlo a alguien, pues a Ferran.
0: Coincidís un año allí en el Newcastle. ¿Como compañero cómo es en el vestuario, como persona?
12: No, como persona es una persona buena, o sea, no va a tener ningún problema. El único problema que puede tener, obviamente, son

0: L'estratègia en aquest sentit em sembla molt encertada, perquè ara tu, quan vagis a buscar el nou, ja no vas amb aquelles ànsies o amb aquella pressió de que t'ha marxat un golejador com Lewandowski, de que tens la necessitat de fitxar un gran davanter, un gran fitxatge...
1: Que també l'has de fer, eh?
0: Sí, jo no dic això,
2: però la continues tenint aquesta necessitat imperiosa.
1: I Julián continua sent l'opció número 1.
0: Sí, però, per exemple, en aquests partits que ha jugat, que parlàvem de Gordon a la Champions, la majoria ha jugat de nou, eh?
1: Bueno, que deia Javier Maquillo, és com Ferran Torres, o sea, és un tio que te morderà, que va a ir a l'espacio...
0: Sí, insisteixo, els partits que ha jugat a la Champions, la majoria ha jugat de nou. La seva posició natural és d'extrem d'anar cap a dins, però la majoria de la Champions que ha fet 10 gols ha jugat de nou. Per tant, tu, quan vagis a buscar un davanter... Ja no només al club, sinó al mateix davanter que vulgui venir... Noi, jo ja tinc un davanter que m'he gastat 70 quilos amb un davanter. Si tu vols venir, posa una mica
2: el
0: la teva part.
2: Que potser...
0: L'Atlético o el Chelsea o qui sigui també sap que el Barça ja no té la necessitat...
1: No té urgència.
0: Que tenia,
1: ja
2: entenent l'estratègia i...
0: Que no sé si és estratègia, però a mi em sembla que això afavoreix l'estratègia de propers davanters.
2: Entenent el que dius, Ferran... tampoc, o sigui, tu dius que ve Anthony Gordon i tampoc dius, home, amb Anthony Gordon em quedo molt més tranquil·la de que es marcaran tots els gols que el Barça necessita marcar.
0: I en Joao Pedro?
1: Tampoc.
2: No, vale. Tampoc. No.
0: Ja està.
1: No. Sí.
3: I t'has gastat 70 quilos, que poden ser 80, no? Heu dit?
1: Sí.
3: Bueno, si amb una mitjania total.
0: Amb el tema dels variables, amb això, si es compleixen, és una bona notícia. Vull dir, amb això no... Sí. Aquí jo no m'hi poso. Però
3: que el preu és... o sigui, l'operació és molt sorprenent.
1: Bé marcat pel mercat anglès, entenc jo també, no?
3: Clar. Però per aquesta banda, per mi, el fet que vingui d'una lliga com la Premier sí que és més garantia, no?, de la competitivitat que tenen al final els futbolistes. Ara mateix jo crec que la Premier està un pas per sobre de la Lliga Espanyola i que això ja et dona molt. Després caldrà l'adaptació a l'equip, hem sentit les declaracions de com flipen, com la toca el Barça, no? I això és fonamental, entendre el joc. Però que aquest nivell de competitivitat que ja l'ha de tenir per jugar a un Newcastle i a la Premier, crec que això sí que és garantia.
4: Està en un moment molt bo de la seva carrera, el que dèiem, no? I al final el fet de poder treure el cap a la selecció i que sigui un dels homes de confiança de Tuchel, al final és un bon moment per fer l'operació. Jo només dubto amb el preu, però clar, és el que dèiem ara amb la Danae, no? Al final tu estàs intentant treure un futbolista que té contacte vigent amb un club que és propietat bàsicament de la Casa Reial Saudita.
0: Clar,
4: llavors els preus que mouen aquesta gent són absolutament obscens i indecents. Llavors, clar, al final és, si tu vols anar a buscar els jugadors que tinguin unes mínimes garanties i fer-los créixer, has d'acceptar això. O si no, doncs buscar el que acaba el contracte o jugar-te amb jugadors més desconeguts. Llavors, si vols una mínima garantia, malauradament has de passar una mica per parlar-ho. I això sumant que és bo fer-ho abans del Mundial. Clar, és cert que el Mundial, al final...
0: No, és que això és una altra
4: potser clau. No juga res i hauria baixat el preu, o potser resulta que Tuchel el fot jugar i el Pallo es converteix en el cinquè Vitel i el preu ja s'anirà a 150 milions d'euros. És molt complicat de gestionar en aquests casos.
5: És que al final el preu, Toni, i el que dèiem abans, l'acabarà marcant el rendiment de Gordon al Barça. És que potser d'aquí un any ens tornem a trobar tots i potser estem dient, ostres, és que 80 milions d'euros o 70, els que siguin finalment, doncs potser no era tan car, no? Per tant, és evident que crec que el rendiment acabarà marcant si Gordon és car o no, i després, en el tema de l'adaptació, evidentment hi ha jugadors que els costa més o menys, i aquí jo crec que tindrà un paper important Flick. Jo crec que aquí Flick sí que tindrà
4: Flick
5: un paper
4: que li agrada
5: important.
4: Molt el tema de que hi pressiona molt. Clar, Gordon, sí, en aquest sentit, és un molt gos de pressa per mossegar, i això, allò de que els davanters pressionin, aquest ja veiem, ho porta incorporat a l'arena.
1: Aquí la clau, que el Ferran, perdona, ara et dono la paraula. Sí, aquí la clau és que el Barça vol intentar fer Julián Álvarez com a davanter top, i després tenir jugadors que treballin. Ferran Torres treballa, veurem què passa amb Ferran Torres per això, eh? Gordon treballarà, a veure què passa amb Rashford, perquè també hi ha debat de si es queda, si no, si el United accepta potser una nova sessió.
0: També de si pots fitxar un altre nou o no.
1: Clar, per això dic.
2: Les peces del domino que dèiem.
1: Però que vull dir que si el Barça fa Julián i Gordon, jo crec que és un bon mercat.
0: Per el tema del preu, sí que és veritat que s'ha de valorar, estic amb el Pinta, que s'ha de valorar a la llarga, no? El fitxatge ja ho dirà el temps, si és car o és barat. El que sí que és veritat que tu, quan has d'agafar, és a nivell de fair play, aquest fitxatge l'has de comparar amb el de Rashford, que és l'extrem esquerre, i a nivell de fair play et surt millor portar a Gordon que portar a Rashford. I els números al Barça els té fets. A nivell de fair play, és un jugador de 25 anys que tu li fas un contracte de 5 temporades, el sou és molt inferior al de Rashford, que Rashford té un sou astronòmic al United.
1: Amortitzes molt menys amb ell que amb Rashford, no? Anualment.
0: Entre amortització i salari...
6: Et costa menys.
1: Clar.
2: T'ocupa menys espai.
1: Això anava a dir, menys que de Rashford.
0: Per tant, vull dir, què és molt relatiu, això? Vull dir, 30 quilos per Rashford són cars? Bueno, depèn de la fitxa.
3: Sí, però estem parlant de 5 anys de contracte, clar, vull dir... Trampes al solitari, vull dir
0: no,
3: que...
0: Trampes al solitari,
3: bueno,
0: no?
3: Bueno, sí, perquè després depèn com et surti, el tindràs 5 anys que és futbolista teu.
6: No,
3: vull dir, una cosa és a nivell de fair play,
0: però això, el fair play has de comptar l'amortització del preu de fitxatge i el salari del jugador amb tot. Sí. Igual que amb Rashford, que si tu pagues 30 quilos i amb el salariot que té Rashford, si tu juntes el còmput anual de cada... En els 5 anys et surt millor portar Gordon o pràcticament igual portar Gordon, que té 25 anys i que és un jugador que ha d'explotar aquí, que el portes perquè exploti aquí, que no un jugador com Rashford, que ja l'has tingut, que t'ha donat bon rendiment a nivell estadístic, però segurament a l'hora de pressionar, que és el que vol Flick, d'entendre el joc, li ha costat més, i que ja saps que ha tocat el seu sostre, que més Rashford no tindràs, més Gordon segurament la idea, o per això el fitxen, és perquè aquí acabi d'explotar definitivament un futbolista de 25 anys.
6: I a mi també l'operació llença un missatge amb el que dèiem abans, en clau econòmica, i més en clau potser de consum intern d'aficionat al Barça, dir, un moment, que tornem a estar al mercat. És a dir, hem viscut uns anys que eren desesperants, que afortunadament hem tingut la Masia, que és el que ha salvat el xiringuito, i aquestes 4 o 5 últimes temporades...
3: El femení continua vivint... Està vivint, de fet, un moment desesperant, bastant crític, diguéssim. Perquè, clar, no podem destriar el club, no?
6: No, però per evitar el bàsquet, vull dir que em barreges coses, eh? Però parlo, en aquest cas, del masculí, de dir, ostres, almenys encara demostra que l'entitat no està morta a nivell econòmic, que aquella travessia pel desert tan dura a nivell econòmic, estic parlant, i també esportiu, sembla que ara sí ja s'està deixant enrere, i que si es fan les coses bé, amb l'estadi, etc, la cosa comença a pintar que no t'estàs quedant enrere, i si més no, aquell tram d'anys que tu tenies risc d'anar cap enrere, has tingut la sort que la Masia t'ha aguantat tota la història, i que sort d'això, i això tampoc cal oblidar-ho, que està molt bé fitxar Gordon, està molt bé tenir pasta i poder demostrar aquest múscul financer, però també no oblidem que tenim una Masia que l'hem de vetllar i que s'ha de continuar confiant.
0: I la bona notícia, molt ràpid, és que els jugadors volen tornar a jugar al Barça. Mm-hmm. Els jugadors volen tornar a venir aquí, perquè 85 quilos pagava el Bayern de Múnich, que és el que havia pactat amb Newcastle. El Liverpool havia entrat amb molta força, recordem, perquè els equips anglesos necessiten també un cupo de futbolistes anglesos. Gordon és de Liverpool, tot i que és de Liverpool.
4: No, ho he mirat malament. De petit, era del Liverpool, però va entrar a l'acadèmia a l'Everton i va fer tota la cara a l'Everton. Però sabeu que quan era petit, el pòster que tenia a l'habitació era d'Steven Gerrard.
0: I després...
4: Encara més complicat. Si ve el Liverpool, que sí que de la teva ciutat, i el que de petit eres...
0: Sí. Bueno, tot plegat, se t'ajunta que els futbolistes ara... també ja tornem a tenir aquell moment que va haver un moment de dubtes de hòstia, el Barça, a veure com està, si ens podran inscriure, si no sé què. Ara els jugadors ja volen tornar a venir aquí perquè veuen que hi ha un projecte guanyador
1: i una tranquil·litat econòmica. Pintanel, vols afegir alguna cosa més de Gordon, del nom que vas avançar el 4 de maig?
5: No, res, que crec que, i ho heu valorat, que Deco està fent la feina, l'està fent molt bé i estic d'acord amb el que deia al final el Joan Lluís al principi, no? Que ha estat un fitxatge ja en pec i que és cert que no estàvem acostumats a moviments tan ràpids. No parlo de jugadors que acaben contracte, és a dir, jugadors pels quals el Barça pagarà una fortuna, no? I per tant jo crec que això al final és una bona senyal de l'evolució i de la millora del club també en aquest sentit.
1: Molt bé, gran feina, Pintanel, posa la medalla.
5: Vosaltres.
1: Una abraçada.
5: Una abraçada, que vagi bé.
1: Adéu. 11:26. Un minut i ara tornem.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 28 minuts de la nit, aquí seguim el Tu Diràs. Abans de continuar amb la tertúlia, us recordo que el carburant no para de pujar i si continueu pagant de més és perquè voleu, perquè ara podeu canviar a la nova gamma d'Omoda i Jaeco.
1: Sí.
0: De l'11 al 31 de maig, és a dir, ara fins a final d'aquest mes, fins al diumenge, podeu descobrir la nova gamma d'Omoda i Jaeco. Són vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte a Omoda i Jaeco. Ho heu sentit bé, eh? Fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi i més futur. No us ho penseu més i conduïu ja cap al canvi. Aneu a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Joan Laporta, que aquest matí ha estat a l'Spotify Camp Nou en l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, ara en sentirem un resum. A la tarda ha estat el Johan Cruyff en l'últim partit d'Alexia Putellas. Després ha sortit d'un hotel de Barcelona i l'han enganxat uns companys periodistes. I ha dit això sobre Gordon, el president.
2: ¿Está contento con el fichaje Gordon? Presidente.
3: No va a decir nada.
4: El Dino Messi está tancat.
3: ¿Va a fichar a alguien antes de que empiece el Mundial?
4: Ahora por Julián. Julián.
5: Informante cómo está.
3: Pero está caliente,
4: Julián,
3: pero está caliente.
4: Es posible,
3: está...
4: Julián es posible, presidente.
6: Julián es una opción para
4: Julián
6: que te estío, presidente.
4: Es posible, presidente.
3: Pero está caliente, Gordon.
6: Siento con Gordon.
4: Vale.
3: Está caliente, ¿no, de Gordon?
4: Gracias.
0: Bueno, me han informado cómo está, se está haciendo todo con Gordon. És l'única, no sé si ho heu sentit, però s'entenia, però alguna cosa ha dit, això. Va, poca cosa més del president Laporta. Així està la nit.
1: És que com estava mossegant la llengua, president Laporta, eh?
0: Clar, perquè fins a l'1 de juliol no pot...
1: Correcte.
0: Sí,
1: saps, haver d'estar tot arreu.
7: Ell que trauria allà el llonguet, començaria a sucar pa i ho explicaria tot i tal. Sí, sí.
0: Encara no.
1: Bé, encara s'espera un mes.
0: Gordon, ara a l'espera de l'altre nou, que el Barça en vol dos, un és Anthony Gordon, demà arriba a Barcelona, demà passa a revisió mèdica, a veure si demà tenim ja alguna declaració als mitjans del club, quan es pugui fer oficial un cop passi la revisió mèdica. L'altre objectiu és Julián Álvarez, tot i que l'Atlètic de Madrid continua remetent-se o a la clàusula o a un traspàs astronòmic. Jo crec que aquest cas serà llarg, crec que serà llarg durant l'estiu, i si no, el Barça està treballant en altres alternatives. I després, Marta, el Barça contempla l'opció també d'incorporar Bernardo Silva.
7: Sí, el Barça consideren que és una oportunitat de mercat interessant que s'ha d'estudiar i, de fet, l'estan contemplant perquè arribaria lliure de traspàs després d'haver tancat la seva trajectòria al Manchester City, és a dir, gratis. Bernardo Silva també ens consta que va boig per fitxar pel Barça, hauria d'acceptar venir amb un salari assequible molt menor del que ha estat cobrant fins ara allà perquè sigui possible. La cúpula esportiva del club creuen que, a més de fer de migcampista i de les seves atribucions habituals, doncs pot adaptar-se també a jugar per la dreta en cas que Lamine Yamal estigui lesionat o sancionat, cosa que el fa encara més interessant. Hi ha un escull, però, que és convèncer Hansi Flick, que considera que ara mateix ja té prou migcampistes, i Bernardo Silva podríem dir que no li fa ni fred ni calor. Per tant, diguem que és un escull important, si l'entrenador no l'acaba de veure clar. Però hi ha un detall que també és rellevant, que és que el seu agent és Jorge Méndez, que té una gran relació tant amb Joan Laporta com amb Deco, i doncs aquí hi ha l'opció damunt la taula.
0: També et dic que Flick a l'hivern volia un central i el van acabar convencent amb Cancelo, i després ha funcionat, no? Vull dir que si Bernardo s'ha bé a la part
7: no,
0: econòmica...
7: No, i que sobretot ens diuen que estem a 27 de maig, que el mercat és llarg...
3: Que no ha començat el mercat.
7: Que el mercat, de fet, exacte, Ferran, encara no ha començat, encara que no ho sembli.
3: Comença l'1 de juliol.
7: Comença l'1 de juliol i aleshores poden haver-hi sortides, poden haver-hi molts moviments i Bernardo Silva doncs està allà i es contempla com una bona opció, bàsicament perquè arribaria lliure.
0: Il·lusionaria més que Gordon, jo crec, pel nom, no?
1: Com ara, vaja, a mi m'agrada, Bernardo Silva. És veritat que ha arribat tipus Gundogan, vull dir, al final de la seva carrera, però és un jugador que aquest any ha jugat més de 50 partits encara amb el City, que és un jugador important, i a mi, mira, és una debilitat, és d'aquells jugadors que m'agradaria, i crec que en un mig del camp com el del Barça, que encara és molt jove, vull dir, és una figura que no et sobra, a banda que és el que deia la Marta ara, que et pot jugar en el lloc de la mina eventualment.
3: A mi tampoc em fa nosa, la veritat. És un futbolista que, per l'experiència que té...
0: Ja, però hi ha molta competència, això és veritat.
3: Clar, és que no, que sí, però que et dic que si... El que passa que, com que és un jugador que és molt polivalent, jo el veia segurament més precisament per jugar a l'esquerra també, no? Que és amb aquesta mena de quart migcampista que va acabar jugant al Barça.
0: De Fermín, no?
3: Fermín, al final, Gavi ha jugat més aquest any amb aquest... que ell ha jugat molt també al City per les dues bandes. Mm. No sé, és un futbolista que és molt polivalent, que si acceptés aquest rol de dir, escolta, aquí no vens a tapar cap progressió de cap jove, sí que et dic, home, fa dos anys jo crec que era el moment de Bernardo Silva, que va estar aquí molt a prop.
1: Però no et costa ni un duro.
3: No, aquest any no costa un duro, ell està molt per venir a Barcelona, de fet la seva germana viu a Barcelona, viu a Gràcia, és veïna nostra, del Toni, de la Danae...
6: No m'ho he trobat mai.
3: Sí, bueno, jo m'he trobat a Bernardo Silva passejant el nen per, per Via Augusta amb Gala Placídia. Sí, sí.
0: Quan té festa, o quan tenia festa, vols dir que venia
3: aquí? Sí, sí, en alguna escapada familiar, bueno, d'aquesta que té lliure amb el
7: allà City. Típic, vas pel carrer, no?, i et trobes Bernardo Silva,
0: sí,
7: no?
0: Sí, sí. Era com Ter Stegen a comprar el pa o al metro,
3: algun company,
0: no?
3: I algun company periodista tertulià també del Tu Diràs, se l'ha trobat algun fornet esmorzant. i, sí, sí, de veritat.
7: T'està fent molta gràcia,
0: és
7: això.
0: És a dir, que ja coneix Barcelona gràcies a la germana.
1: Típic Mati, que fa cafè tros de Bernardo.
6: Ara faré publicitat, perquè és a plaça del Diamant hi ha una pastisseria portuguesa meravellosa.
8: Sí.
6: Meravellosa.
0: Ah, sí, com sí. Es diu?
8: Casa,
0: ja,
8: casa Portuguesa.
7: Casa Portuguesa. Casa Portuguesa. Ah, sí, sí. Grans pastells.
8: Li recomanarem.
7: Pastells de Belén.
6: Sí, sí, però quan no feu guàrdia ja l'assessora de Bernardo. Però dit això...
3: Després també hi ha un local que es diu Pez Bruja per allà, que també ens agrada molt i també...
8: Ja no té la gràcia d'abans.
6: Un dia ens vam trobar amb la Danae. Ja no. Aquells xorissos a la...
3: Xorissos?
6: Sí, uns xorissos que cremaven.
8: No, que era una discoteca, el Pez Bruja.
6: No, jo crec que parlàvem d'un restaurant portuguès. Sí, sí. Sí, com
8: sí, sé quin dius. Hi havia un altre portuguès. No,
0: tu parlaves de la discoteca i el Toni del restaurant portuguès.
3: No, un bar de música en directe.
0: Ah, sí? És com un karaoke. Ah, no, karaoke no. Tu pots cantar o no, allà, al Pez Bruja?
1: Sí, tu canta el que vulguis, Aleix.
3: Sí, algú d'aquesta taula
0: ha cantat.
7: S'està desviant una mica, us he de dir, el tema inicial.
6: Sobre Bernardo, jo, més enllà que vingui car, jo sóc una persona que no l'acabo de veure clara. Perquè és que al mig del camp ja funciona, ja tens prou. D'acord, vull al final, no sé, no tinc clar que sigui realment una prioritat. Al final prefereixo anar obrint camí més per joves que no pas per...
7: O sigui, però prioritat no és, eh? És una, és una oportunitat de mercat, gratis, el tio vol venir, és allò... Ostres, donades les circumstàncies...
3: Aquí el tema, doncs, Marta, si serà capaç d'esperar al final, perquè clar. Aquesta operació només jo la veig a final del mercat, sí, de dir, sí. Escolta'm, ja tenim tot el que volíem cobert...
7: Tenim aquest espai...
3: Espai, et podem encabir tu... Sí, ara, jo crec que Bernardo Silva, aquestes alçades de la pel·lícula, no sé si està per esperar-se a l'última setmana d'agost...
8: sí que és veritat que ell ho ha dit públicament i potser és per aquest vincle, però per casualitats de la vida, una persona molt propera a ell que reconeix que ell sempre havia somiat jugar al Barça, però no és allò que diuen per quedar bé, no? Sinó que realment pel seu tipus de futbol i per la filosofia que hi ha aquí, creu que encaixaria molt bé, i sembla que sí, però és allò... Bé, però amb calçador tampoc cal, vull dir. És que no cal, però sobretot també pel que generes als altres futbolistes del mig del camp. Ja, em porten aquest Teo. Que, vull dir, no cal, confia en els que tens, que ho han fet de puta mare.
0: Va demanir, potser, amb el rol acceptat, sí. Si vingués amb el rol acceptat, de dir, val, vine a sumar, a jugar els minuts que et toquin.
8: Però, sí, però llavors li traurà minuts a Bernal, li traurà minuts a gent que els necessita.
1: És veritat també que fica en algun moment de la temporada, que és, ja ens deia la Marta, que no ho veu, però que sí que ha reclamat lideratges.
0: Això
1: i que li ha faltat en aquest equip en alguns
0: jo
1: moments.
0: A dins del vestidor.
1: La figura de Rafinha, la figura de Frenkie de Jong, és aquest jugador de 20 llargs, de 30 pocs, no? De dir, ostres, un tio que ha guanyat Premiers, un tio que està acostumat a competir, un tio que ha entrenat en Guardiola... Bueno, jo crec que si ve, a més, amb les ganes que vindrà, per tot el que estem dient, de les ganes que té jugar aquí, bueno, a mi no, és veritat que pot ser que tapi, no sé si taparà molt la projecció, però no sé si estaria molts anys, no? Però... Ostres, un parell de temporades sí que el veig.
0: Sí, a mi m'agradaria. És més, quan es va lesionar la Minya Mal, o ara o hi posaries a Gordon, que el tens fitxat, o jo preferiria que jugués Bernardo Silva, potser, sí, en algun partit gros. Vull dir que tens algun element més.
6: Sí, que, jo estic en una fase, que ara ve d'integrisme de la Masia, de dir... o sigui, s'han d'invertir en jugadors realment que eleven el nivell, que siguin top, o sigui, és a dir, més enllà del preu que em sembla exagerat de Gordon, dius 25 anys, vale, ho puc entendre, però si una cosa tens, és el mig del camp, és nanos, que estan demanant pas. Llavors, si el tens, la temptació de fer un jugador un tio experimentat, la tindrà, que és normal. Tant, no sé, ja sé que Bernardo Silva és molt maco que un jugador com Bernardo Silva valori aquesta ciutat i valori aquest club, és molt bonic, però tu has de prioritzar el club, has de prioritzar els que venen. Llavors, no tinc molt clar realment...
3: Sí, això també és veritat.
6: Què acabarà donant? O sigui, sí, amb respecte a Bernardo Silva, i si ve, mora amb ell, perquè ell vindrà encantat de ganes de sumar, però, des de fora... Crec que si a mig del camp que tenim tants jugadors que alguns d'ells han jugat poc i el que puja pel darrere, anem a mort amb ells.
0: Però t'eleva el nivell si vols guanyar la Champions, de la plantilla.
3: Mira, això que diu el Toni li passa a Flick amb De Jong, per exemple. A De Jong el posa doncs, per galons, també, per edat, per jerarquia... Bueno, és veritat.
0: Sí, sí. I no, no jo et canviaria no? Bernardo per De Jong.
3: Sí, clar, clar, jo també, però... Clar,
0: perquè també pot jugar a la base de la jugada, Bernardo, ho ha fet amb Guardiola. No pot
6: ser. Si marxés De Jong, potser valoraria més bons ulls l'arriba de Bernardo.
3: Clar, mira, això que acabes de dir...
6: Si De Jong fa un mundial espectacular amb l'Orange, no? De Jong sortint-se...
3: Jugar per la dreta, a mi, si marxa Rooney... Però clar, què estaràs? El tindràs a Bernardo de suplent de Lamine?
0: Bueno...
3: Sí, però que estarà tot el dia allà assegudet i jugant.
0: Bueno, una temporada és molt llarga, hi ha moltes lesions, ho hem vist aquesta temporada, sí, que... i tu necessites tenir però, molt, bons, però molt raó, bon fons d'armari.
7: Té raó el Ferran,
3: que
7: sí.
3: Aquí, jo crec que aquí s'han d'ajuntar moltes coses. Sí. Que ell vulgui aquest rol ultrasecundari, que sigui que és veritat que pel vestidor del Barça crec que pot aportar aquest lideratge i aquest equilibri en partits importants, en moments importants, sobretot a la Champions, que és un tio que ja ha guanyat la Champions i que té molta experiència, pot aportar aquesta, com et diria, bueno, aquesta...
0: Sí, experiència, sí.
3: Sí, experiència, jerarquia.
0: La trajectòria que té,
3: I també aquest temple, que es diu en castellà, que no em surt en català ara, perdoneu, en moments en què es pot portar, en partits complicats, en eliminatòries, que un partit que no et fotin 4-0 en una primera part, coses d'aquestes que en
7: aquesta
3: moment necessites
7: serà
3: aquest
7: no.
3: Tipus de
7: sí,
3: jugadors.
7: Sí.
3: Serà no, exacte, gràcies, Marta. I això Bernardo t'ho pot aportar. Ara, aquí s'han d'ajuntar tantes coses perquè financerament el Barça té altres prioritats i jo crec que Bernardo pot ser molt culer i tal, però si té 6 opcions sobre la taula amb cara i ulls, no crec que les deixi perdre per esperar el Barça l'última setmana amb el risc de quedar-te sense equip.
0: No és una prioritat per Flick, com ha dit la Marta, se l'hauria de convèncer si el Barça i Bernardo s'avenen a que aquesta oportunitat de mercat fructifiqui.
3: I però, crec que tampoc és una prioritat per Deco.
0: No, és simplement una oportunitat de mercat, que la tens allà sí. Per dir, mira, ho allaria experiència.
7: Està allà fins que hi sigui, fins que Bernardo Silva digui, doncs mira, tu al final fitxo per el Club X perquè ja no m'espero més.
0: És així. Ara mateix l'objectiu número 1 és Julián Álvarez i a veure què acaba passant en les pròximes setmanes perquè l'Atlético, evidentment, no baixarà del burro i a més el PSG s'hi ha posat pel mig i està disposat a pagar molts més diners que el Barça. Molt bé, així va el Mercato. Anthony Gordon, culer. Quins ho havia de dir, fa unes setmanes. Increïble, el primer fitxatge de la temporada 2026-2027.
3: Bueno, i ahir, o t'ho diràs, sí. Si te diuen, escolta'm, demà obriràs amb Gordon perquè estarà fitxat.
0: No m'ho crec.
6: Dóna la joc pel semàntics.
7: Jo no m'ho hagués cregut.
3: Només tu hauries de creure...
0: No, ha estat un fitxatge llampec, Flash Gordon, vull dir que...
7: Flash Gordon. Sí.
6: Ara tota l'audiència que té menys de 30 anys diuen, què?
8: No sabeu...
6: Flash, què?
1: Has estat pensant, perdó, canvia de tema. Perquè tu, Bernardo, ja que el veus tan amant de la Vila de Gràcia, el veus a l'Europa o no?
6: Depèn si l'Europa puja.
1: Si puja, no?
6: Mira, diumenge, primer escenari contra el Celta Fortuna.
0: Celta Fortuna, Europa i Castilla-Sabadell.
6: Mort el filial.
0: Sí. Gràcies, Marta.
7: Bona nit a tots.
0: Vinga, demà dia Gordon, anem parlant a veure com va la
7: revisió. Dia Gordon,
0: Sí.
7: Demà més.
1: Has escremat tot,
0: ja. Ja està, sí.
7: Flash Gordon, dia Gordon, bé. Els semàntics que no
0: creiem. 11:42. Una pausa i ara sí, parlem d'Alexia Putellas, que avui ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça, igual que amb Apileón i Conavalla.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 3 quarts de 12, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Joan Lluís García, Ferran Martínez, Toni Padilla, Danae Boronat i també per aquí la Clara Rodergas, que acaba de tornar de l'estadi Johan Cruyff. Hola, Clara.
1: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui, Alexia Putellas ha jugat els seus últims minuts amb la samarreta del Barça.
1: Arriba el moment que tothom estava esperant. Arriba a 10 minuts del final del partit. Arriba el moment del canvi d'Alexia Putellas. Es treu el braçalet de capitana. Tot l'estadi Johan Cruyff dempeus per acomiadar la futbolista, les jugadores del Barça i també les de la Reial Societat, que se situen preparant un passadís perquè Alexia pugui marxar. Primer abraçada amb Marta Torrejón, amb una persona que l'ha acompanyat sempre. Veiem també Joan Laporta dempeus, emocionat a la llotja, aplaudint Alexia, que torna als aplaudiments i fa una reverència. Fa la famosa, la icònica reverència Alexia Putellas.
0: I a partir d'aquí ha anat passant pel passadís, saludant a tothom, abraçada, se li escapava alguna llàgrima, s'ha fet un petó a l'escut i ha marxat. I així s'acaba la història perfecta, que ella mateixa deia ahir en el vídeo de comiat. Clara, realment ha estat una jornada emotiva avui també,
1: sí,
0: no? Per Mapi, per Ona Batlle, per moltes jugadores que també
1: jornada
0: marxen.
1: Jornada llarga, d'aquelles que recordaran avui les jugadores del Barça amb aquest acte primer al matí d'Alexia. Més emocionant i amb moltes més llàgrimes que les que hem viscut ara, que potser Alexia s'ha contingut una mica més, o el que comentàvem a la transmissió amb el Jaume, que potser al matí s'ha buidat i a la tarda ha gaudit més, no?, del moment d'estar amb l'afició, d'haver dit ja tot el que havia de dir, d'haver fet aquest primer comiat, d'explicar els motius per quals ha marxat, etc. Victòria de segon cop de la Reial Societat, que és el de menys, el que importava era aquest comiat d'Alexia, no ha pogut marcar el gol 233, tot i que l'han buscat, sí que ha assistit, i tant, en el 2-1, i també, com dius, aquest comiat d'Ona i Mapi, que malgrat encara no és oficial, però ja sabem que des de fa temps que marxaran, ho han fet oficials elles mateixes amb el canvi també avui de Pere Romeu, que les ha substituït en minuts diferents perquè poguessin tenir la seva ovació, el seu passadís. Mapi molt, molt, molt emocionada també, plorant moltíssim Mapi, Ona més somrient, però ha estat realment una jornada preciosa, les tres jugadores mantejades, les tres ovacionades amb la graderia, per tant, tres futbolistes importantíssimes que deixen
0: el
1: club.
0: Estava ple pràcticament el Johan Cruyff avui amb 5.000 persones. Jo hi he estat, tu hi has estat, Danae, també avui?
2: Sí.
0: I què? Què t'ha semblat?
2: Al matí a l'Spotify.
0: Molta calor al matí.
2: Ha sigut horrorós, la calor. Jo crec que no estic plorant perquè no puc perdre més líquid, no? És allò de...
0: T'havies deshidratat, ja.
2: De veritat que quedava maco, però no era gens saludable seguir l'acte, que ha sigut maco, molt emotiu per l'Alexia, i és exactament això que diu la Clara. Ara, a la tarda, l'he vist molt serena. M'ha agradat, Clara, no sé si eres en aquest moment a Baja, a zona mixta, l'hem esperat, els periodistes, i l'hem aplaudida. Sí. Quan ha entrat, llavors ella s'ha aturat, i a donar-nos les gràcies. Nosaltres l'hem aplaudida.
0: Sense micros, ha vingut ella a xerrar de tu a tu, no, diguem?
2: Sí, sí, sí, a donar-nos les gràcies pel tracte que hem tingut sempre amb ella, per tot, vull dir, molt propera, molt natural, molt, molt normal.
0: I com l'heu vist, bé? Estava més tranquil·la.
2: Estava molt
1: tranquil·la, molt tranquil·la. De fet, ara, en aquell moment estava parlant de Patrick Garro i hem hagut d'aturar la zona mixta perquè ha arribat Alexia, i evidentment quan Alexia parla se l'escolta i molt. Però sí, donant les gràcies perquè també nosaltres hem ajudat, no, els periodistes en aquests anys en el creixement d'aquest equip i del futbol practicat per dones, que també tinguin el ressò que mereix.
2: Jo l'he vist avui serena, com que ja ho ha dit tot el matí, no, s'ha obert bastant, doncs ara
1: en
2: canal,
1: com ha dit ella. No?
2: Sí, en canal tampoc tant, eh? Tampoc ha estat... Però per ella sí, coneixent-la i sabent com és de discreta, no? I de... Doncs això, d'algú no, que realment ell sempre ha dit que Puyol és el seu referent i que ella no volia donar titulars, igual que feia Carles Puyol, no? Que tot era futbol, futbol, futbol.
0: T'he de dir que ha fet millor de portaveu que Puyol, perquè quan agafava el micròfon era espectacular sentir-la.
2: No, és que, sens dubte.
3: Bueno, i no només futbolísticament. Amb moltes altres...
0: No, no, per això dic que futbolísticament sí, però que quan agafava el micròfon o sortia una roda de premsa deies, ostres, tu, quina portaveu té el Barça.
2: L'Alexia,
0: no? Sí, sí, sí. A diferència de Puyol, que potser perdia una mica davant del micròfon, no? Vull dir, sí, sí, per exemple.
2: Jo crec que és un dia molt trist a la història del Barça, igual de trist que aquell 5 d'agost del 2021, no? Quan Messi... del 2023?
0: Quan... No, 21.
2: Quan Messi... quan es fa oficial que Messi marxa, perquè són dues llegendes que hem de posar al mateix nivell, per mi ja triguen a fer-li una estàtua, a tots dos, evidentment, a tots dos, igual de grossa, igual de maca i igual de ben visible, i crec que de veritat, no, potser no som conscients del fi d'una era gloriosa que encapçalat ella i que és que sense Mapi també 9 anys al club, la primera futbolista espanyola per la que es va pagar un traspàs de 50.000 euros que ara sembla
0: una broma, una broma.
2: Sí. Ona Batlle, que ha estat clau, molt clau en els èxits dels últims anys. Quan, de veritat, com que a mi encara em mortifiquen, perquè fa 2 anys, quan vam guanyar la final de la Champions a Bilbao, vaig dir que no estava garantida la continuïtat d'aquest equip com l'enteníem. Crec que avui o els propers dies la gent entendrà per què ho dèiem. Ja, que no era jo sola la que
0: però
2: deia,
0: com que venim de guanyar una Champions, hi ha certa calma, no?
2: Clar.
0: Com que queda Aitana, com que queda Patri, hi ha certa calma, no? Com que puja a Serra Jordi, jo crec que hi ha certa calma. És cert que en 2-3 anys, jo crec que el Barça, per inèrcia, té recorregut per estar entre les millors, després s'han de fer molt bé les coses. Jo crec que el Barça té encara 2-3 anys de marge. És més,
2: només ho sabrem amb els partits, però que el que està clar és que tu t'estàs debilitant és... tan clar com que l'aigua és transparent.
0: Depèn del que fitxin, no? En el lloc de Mapi o d'Ona.
2: No, és que no n'hi ha. No. O sigui, com elles, amb l'estil per jugar a l'estil Barça, no n'hi ha. Bé. Ni Alexia, ni Ones, ni Mapis. Perquè fa 2 anys també vull recordar que hi havia gent que ja matava Alexia Putellas després d'estar lesionada i van dir, no, perquè ja no tothom torna a estar al seu nivell, perquè ja no serà una futbolista decisiva. I aquesta temporada ha quedat claríssim. Opta una altra vegada a guanyar la Pilota d'Or, que ha estat fonamental en tots els èxits. I llavors, de veritat, crec que hem de fer la reflexió.
1: La
2: no? Sí, sí.
1: És que normalment qui és millor jugador de la Champions acaba guanyant la Pilota d'Or sempre.
2: Sí, exacte. No, té tots els... I per mi, no acabi per mi, Cata Coll, per mi, Cata és la principal rival d'Alexia, per mi.
3: O Payor.
2: Sí.
0: O Payor.
1: Són els noms.
2: Pots posar Patri, pots posar Payor. Sí, però per mi ja Cata ja porta... Patri, Patri. 2 anys a un nivell estratosfèric i s'ho mereixeria, però costa amb les porteres.
0: Jo et diré que des del club intenten transmetre tranquil·litat, de dir, estem intentant fer bé les coses dintre dels nostres paràmetres, perquè el Barça el penalitza el fair play financer del masculí, el penalitza en el femení
2: però un moment,
0: i en el bàsquet.
2: És que estem parlant que avui el Barça s'ha gastat... És que clar...
0: 70 milions.
2: 70 milions amb algú que ho ha de demostrar tot, el futbol. Sí o no?
0: Sí.
2: I resulta que t'estan dient que no poden donar continuïtat per un tema econòmic a jugadores consagrades que continuen al seu màxim nivell. Jo,
0: però aquí et vull posar un asterisc.
2: Ferran,
0: jo li vull posar un asterisc. Des del club t'expliquen que hi ha jugadores d'aquestes que marxen que potser el club li ha interessat que marxessin i que no les vol renovar perquè creuen que han arribat a un màxim nivell i que potser necessiten regenerar alguna posició del camp.
3: Però aquí
0: parlo, per exemple, de Mapi León. A Mapi León el club no li ha interessat anar lluny per renovar-la perquè creuen que ja està bé, ja ho ha fet tot i que volen un altre futbolista en aquesta posició. O Navalla...
2: El rendiment és indiscutible.
0: Sí, el que tu vulguis, però allà dins del club, valorant el que ha passat, diuen, bé, nosaltres volíem una altra cosa. O Navalla, t'expliquen que és ella qui vol marxar i que, per tant, el club no hi ha pogut fer res. I Alexia Putellas ha estat ella qui ha volgut marxar. Per molts motius, entre els quals, evidentment, segurament perquè el Barça no li oferia el contracte llarg que li oferiran al London City.
2: No podem dir, és ella la que ha volgut marxar. Algú té algun dubte, de veritat, eh?
0: Bueno, ella ho
2: explica així. Que si el Barça pogués garantir a Alexia Putellas unes condicions que ella, que tota la vida ho ha dit, que s'hagués volgut retirar el Barça, que no es retiraria aquí, de veritat, de veritat, que ningú dubti això.
3: Que llavors, el que passa... Que
0: doncs a mi m'agradaria que ho digués ella, perquè ella diu ahir, vull jugar al màxim nivell i crec que no puc jugar al màxim nivell. Ella diu ahir en un vídeo, crec que el Barça s'ha de jugar al màxim nivell i m'he buidat, crec que no puc arribar al màxim nivell.
2: No és veritat, ella no ha dit crec que no puc arribar al màxim nivell, això no ho ha dit.
0: És el que jo interpreto del vídeo.
3: Ahir no pot aguantar aquesta exigència, ho ha dit ella. Que no pot aguantar aquesta exigència.
0: Jo el vídeo ho vaig entendre així.
2: No parla de nivell futbolístic ni molt bé.
3: Aquesta exigència.
0: Jo vaig entendre així. Aquesta
1: samarreta no es pot defensar a mitges.
0: Això diu, no es pot defensar a mitges, m'he buidat.
2: Psicològica, no pas futbolística ni física, no fotem.
3: Bueno,
2: per,
3: i
2: no
3: perquè
2: fotem.
3: Porta 14 anys, diu. Perquè, evidentment, futbolística ningú posa en dubte perquè Alexia seguirà jugant a gran nivell. Sí, sí. Però diu que no pot més d'aguantar el que suposa jugar al Barça i porta 14 temporades aquí. Després, jo estic d'acord, i aquí hi ha una cosa que jo trenco una llança a favor d'Alexia. Hi ha una informació avui que he llegit de Gabriel Sanz a Mundo Deportivo, que ella diu que no ha volgut ni que ha demanat al Barça que no li faci l'oferta, que no, no volien ni l'oferta, que era una decisió que ja anava més enllà de l'econòmic. I jo pensava, legítimament i amb tot el seu dret, que Alexia
0: marxava
3: perquè li tenia ofertes millors econòmicament. Per tant, a mi aquí Alexia m'ha demostrat que no és un tema econòmic, que és un tema que, com dèieu en el vídeo, i ella ho explica
2: són
3: en primera persona...
2: Són moltes coses, evidentment que són molts factors.
3: Sí. Però ella,
2: que a mi avui
3: a mi
2: em dol llegir gent
3: ella
2: que està dient se'n va per calés. És una... Per favor, un respecte.
1: No t'he pres ni la decisió d'on marxar.
2: Si no sap ni on va, exacte. No sap ni on va, clar que té ofertes milionàries. I ja les va tenir fa dos anys al Paris Saint-Germain l'any passat i es va quedar aquí.
3: Estàs donant la raó amb això, llavors. Ella diu que s'ha buidat. Ho ha dit... És que pots repetir un altre cop la...
1: Aquesta samarreta no es pot defensar mitges.
3: Ja, ja.
2: Està tallat. Sé que dic, el vídeo diu que s'ha buidat. Sí.
3: Ja està, o sigui, no és un tema... Jo pensava, amb tot el, insisteixo, amb tota la legitimitat, perquè aquí ho ha fet tot, i que si ara ella, que és una persona que porta des del 2012 i que el pot encara fer un gran contracte, per edat i tot, però que no ha pogut gaudir fins als últims anys de la seva carrera el boom econòmic del futbol femení, si vol fer més diners en llocs com als Estats Units que es paguen més calés, a la Premier que es paguen més calés, escolta'm, s'ho ha guanyat. Però és que no és això. És que no és ni això. Per tant, a mi encara em trec més el barret amb Alexia Putellas perquè no és ni això.
0: Parlant de calés, ens queda un minut de públic. Parlant de calés, un moment, un segon, ara seguim, que és molt interessant.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Vinga, ara sí, va, que ja anem fins al final de la tertúlia sense publicitat. Què volíeu dir, Joan Lluís, Toni, que estàveu aquí sentint el Ferran i
1: sí,
0: la Danae?
1: Sí, no, jo en aquest sentit, que abans la Danae deia que és un dia tan trist com el de Messi. Jo crec que és un dia trist, però per mi Messi va ser un trauma perquè va ser violent. Jo aquí veig, en el fons, un comiat bonic.
2: Sí.
1: Llavors, en el final, òbviament que en els darrers anys han hagut tensions. Òbviament, però al final totes les parts han aconseguit que tinguem aquesta imatge que volíem d'un comiat que ha anat bé i que fins i tot el dia de la festa amb els Figaflowers tothom estava content, no? Llavors, al final crec que és, tot, busquem sempre molts cops resumir un titular i fa molt de mal que hi hagi gent dient, intentant resumir-lo a Alexia dient que és una qüestió de diners. És tan injust que li diguin això a Alexia Putellas, tan injust, que s'ha guanyat el dret a fer el que vulgui, però que és el que dèiem ara, que no és només això. I llavors, al final d'aquí, el Barça, òbviament, com a club que negocia, és aquella situació incòmoda de que tu saps que és un actiu, saps que és bandera i que l'has de cuidar, però també és cert que si en algun moment ja diu marxa, penses, comença a fer els números i dius, hòstia, doncs econòmicament també va bé. És a dir, no crec que el Barça l'hagi volgut celebrat que marxi, però un cop veuen que decideix marxar, dius, hòstia, doncs fas números i a partir d'aquí, doncs, economia pura i dura. Jo celebro que no sé, jo els que ho seguia un mes us escoltava i a mi em feia por de que no la poguéssim acomiadar bé. A mi això em feia molta por.
2: Sí.
1: I el comiat, i el dia, de veritat, el dia que van començar a cantar la Marina està morant els Figaflowers, abans de l'espectacle de Rafael Juste, que encara no m'he recuperat d'aquest espectacle de Rafael Juste, i vaig veure que s'abraçaven la porta i l'Alexia, i començaven a cantar i ballar allà, tu, l'èxit dels Figaflowers.
3: Perquè l'Alexia és una dona de club, és una...
1: Sí,
3: és
1: que, però si haguessin acabat molt malament, no ho hauríem fet.
3: Evidentment que
1: per tant,
3: no.
1: Per tant, vaig dir, vale, passi el que passi,
4: amb segons quines companyes
1: no tindrem un trauma. Podem tenir un comiat trist.
3: Mira, jo el que crec és que des de fa 2 anys, el que ella mai hagués volgut, el que ella mai s'havia imaginat que hauria de marxar del Barça, des de fa 2 anys s'ha anat mentalitzant de què és el que havia de fer. De que les circumstàncies i tot el que passava dins el club i en el seu interior, l'abocava a haver de marxar sense voler. Perquè, la veritat, és que només cal que repasseu declaracions de fa, doncs, més de 2 anys enrere, i ella sempre pensava que seria no One Club Women, perquè ha estat d'altres equips, no? El Sabadell, el Llevant, però sí que es retiraria al Barça. Ella era el seu somni de joveneta, però des de fa 2 anys ha anat, doncs això, canviant l'opinió, dient, hauré de marxar i jo seguiré jugant a futbol i no em retiraré.
1: Però no creus que també ha canviat el món del futbol global?
0: No, és que jo crec que va lligat amb el canvi del futbol global i que hi ha molts més calés.
1: El que dius d'anar és una part de la història, perquè també aquests 2 anys ha canviat el boom del futbol nord-americà, l'entrada de grups inversors, és a dir, que han canviat moltes coses, no només el...
4: I la relació que tenia Alexia amb el club també... Perquè la renovació fa 2-3 anys, no?
0: 2 anys que fa el 2 mesos.
4: Va ser una renovació molt tensa fins al punt que amb això que diu la Danae, que sí que et compro aquesta part de Danae, ella contracta una part, una empresa d'imatge i comunicació de primer nivell mundial, que és la que porta Messi, de fet, perquè ella ja veu que aquí hi ha un pols que haurà de fer... Hi ha una estira i arronsa molt bèstia amb el club.
0: Que ho ha de fer amb gent més professional.
4: I que ella ho ha de fer amb gent professional perquè aquí li va la seva imatge i la seva possible sortida del club. I ella diu, bueno, si jo he de sortir d'aquí o no he de seguir aquí, com a mínim, que no em deixin, que no em passi el que li va passar a Messi precisament o que vull sortir bé i vull tenir arguments amb gent professional. I s'intenta envoltar també... ella ja té una agència de representació molt potent, que és YouFirst, i després també amb aquesta empresa de comunicació que és Unique Sports. A partir d'aquí, ella...
3: Per cert, el Gordon és de Unique, també.
4: Sí. No, és un altre Unique. És una Unique Comunicació i aquest... No, perdó, Unique FC és l'empresa de comunicació i imatge i Unique Sports és l'empresa de representació.
3: Bé,
4: bueno,
3: sí.
4: Són dos...
3: Si no, està ben
4: assessorat. I en aquell moment ella ja ha començat treballant tot això, però després, en aquests 2 anys, la seva relació, tant amb Xavi Puig i sobretot també amb el president Laporta, ha canviat... Bueno, s'ha suavitzat fins al punt de que hem vist tots com ha acabat.
3: Repeteixo, perquè ella és una dona de club, culer fins al moll de l'os, i que mai anirà ni criticarà ni dirà res públicament que pugui embrutar aquest sentiment que ella té. I això crec que és de lluar moltíssim, també.
2: Vale, jo, en tot cas, ho veig bastant com el Toni, de dir, me n'alegro que hagi acabat, aparentment, encara que sigui a portes en fora, tot bé, i que l'homenatge se l'hagi pogut fer en vida, perquè ens entenguem, i que hagi estat un homenatge així de maco com ha estat el d'aquest matí, que la gent s'hagi pogut acomiadar... És a dir, que vaja, jo crec que al final és positiu. També és veritat que el Barça, vull dir, el futbol femení entra en una nova dimensió, ja està entrant.
0: No amb el Real Madrid, és tot amb el Barça.
2: Aquí és on anava. No deia per això, però sí que el futbol femení a nivell global és això, i aquestes inversions que estan havent-hi al darrere, veurem cap on va tot això. I en tot cas, també és veritat que el Barça, quan mira al costat, no hi veu ningú. És a dir...
0: A la Lliga EFA, vols
2: dir? Mira, la Lliga EFA... No hi ha ni Déu, no hi ha una aposta ferma de cap equip. Els estaments de la Lliga Espanyola no hi creuen. Parlem del tema del fair play financer, per exemple, no? És a dir, que a Anglaterra doncs, van fora de comptabilitzar el fair play amb els masculins, no? I hi ha molts factors que el Barça està sol, va contracorrent. Està en un estat, en una lliga, en un país que va absolutament en contracorrent del que està passant en aquest estat, en aquesta lliga i aquest país. Llavors, són tot pels a les rodes en un món que cada cop serà més complicat i veurem si aquesta excel·lència esportiva de Barça la pot sostenir al llarg del temps, perquè sí. Crec que serà molt complicat.
0: Ja, l'altre dia, no sé qui ho deia, no sé si ho vam explicar aquí a la tertúlia o va ser a Oslo comentant-ho amb companys i companyes periodistes, Clara, tu que hi eres, que ho puc explicar perquè és una realitat, no? Que quan es troben a la selecció espanyola femenina, doncs moltes de les jugadores que han anat marxant els últims anys cap a Anglaterra, posa-li Mariona Caldentey, Jana Fernández,
3: està allà... Jana, sí, que és on probablement vagi l'Alexia.
0: Alexia i Mapilion poden acabar allà a l'equip de Michel Kang. Doncs a vegades quan es troben a la selecció espanyola, doncs els diuen, escolta, això d'aquí és brutal, Això d'aquí, camps plens, una rivalitat espectacular, 5 o 6 equips amb els que t'hi jugues la vida, instal·lacions increïbles, gespa increïble, vull dir, és un altre nivell, això d'aquí. Llavors, clar, van sentint això, i evidentment Alexia ha estat per molts motius, com estàs explicant d'anar,
3: i ho he intentat explicar,
0: però que en general, ja, com deia el Joan Lluís, tu vas sentint això i penses, què foto jo aquí ara?
1: Hi ha un projecte de Lliga.
0: Què foto jo aquí ara?
1: Hi ha un projecte de Lliga.
3: Però hi ha un altre factor, de veritat que... No, o sigui, no vull romantitzar-ho tot, però és que quan ja has perdut una estrella mundial, o sigui, un referent mundial, com és Leo Messi, no? Probablement el millor jugador de tots els temps, juntament amb Maradona i Pelé, l'has tret de l'equació Barça, potser no et pots permetre que una altra icona moderna, no?, a nivell mundial, perquè és que Alexia transcendeix el futbol. Llavors, és teva, tens aquesta icona, tens una marca, perquè és una marca, Alexia, que et ven samarretes, no, el següent, que et ven un gelat amb la seva cara i et ven qualsevol cosa. És a dir, que tu entreus el rendiment econòmic i la imatge de club, d'aquest club més que un club, no? Ho estàs perdent, això, també, hòstia. O sigui... Vull dir que per mi això transcendeix que el club està millor o pitjor econòmicament, però si és que estàs deixant marxar molt més que una futbolista.
0: Jo si acaba tornant un cop es retiri, crec que es minimitzarà això amb el temps. Ara sí, entenc el que vols dir.
3: Queda
0: ara.
3: Bastant jo perquè es retiri, queda bastant.
4: Sí, jo no recordo...
0: Que deuen quedar 5-6 anys perquè es retiri, 37, 38...
4: Jo no recordo un líder, una líder, al Barça... com Alexia Putellas. O sigui, la foto per mi d'avui...
5: Uah, increïble, les trofeus. Quina?
4: És l'abraçada.
5: Oh, sí.
4: L'abraçada d'ella.
0: Quina abraçada? Per la gent
4: amb
0: que no
4: les companyes.
0: Ah, val.
4: Al final de l'acte hi ha hagut ella...
3: Ara l'estadi ho ha tornat a fer. Sí.
4: Ah, vale, doncs...
3: Molt emocionant.
4: Ha sigut molt emocionant. Mira, és que se'm posa la pell de gallina. O sigui, ella ha anat totes les companyes una a una com a abraçar-la i mica en mica...
3: I les rivals, el respecte que té...
5: El respecte que té és increïble, és exemplar.
4: Però avui a l'acte del Camp Nou ha sigut aquesta abraçada que semblava al final com, perquè la gent ho entengui, una pinya de castellers, tots al voltant d'Alexia, com ella al mig, com que era l'eix i el pal de paller d'aquest equip.
3: Hi ha molts pocs esportistes que generin aquesta unanimitat.
4: Molt simbòlic del que és el lideratge. I el lideratge és molt important en un equip, Més enllà de que jugui...
1: Però clar, un esportista així, jo entenc que tingui la temptació d'anar a una lliga com l'anglesa.
3: Però tu has de tenir la manera de que el que més que no la satisfagui sigui quedar-se aquí, amb tu. Sí. Tu has de trobar aquesta manera. Sí. És que,
1: una cosa, aquí el nom que no està sortint és el d'Aitana. És a dir, si tu tens Aitana, que ja t'han guanyat pilotes d'or... potser no és tan dolorós que marxa.
0: No, i Clara Serra Jordi, que et pots substituir a Alexia.
1: Clara és Ja n'hi ha.
3: Tu ara ja em baixes al futbol. Baixem al terreny de joc. Va. Em tornes al futbol. No, jo parlo d'Aitana. De més.
4: Sí, ella parla
3: d'algú molt ja, més gran.
1: Però Aitana, quan parles, també sap parlar.
0: Com a portaveu. Us... Sí, no és el mateix que Alexa per mi, però sí.
1: Però sí, quan ha guanyat la pilota d'or, es troba en detall. Sí, ha tingut el Sant Suárez a parlar en català allà.
0: No, no, i quan fa unes entrevistes és brutal.
1: Parlar, també parla. És a dir,
4: sí.
1: És a dir, si m'ha marxat Alexis, estic d'acord que ha marxat la Cobert Camí, la reina, la pionera, i fa mal, però al final segueixes tenint una jugadora que potser si tot va bé i no té lesions, potser els propers anys serà la que guanyarà les pilotes d'or. Això també el club ho sap.
4: Sí, però el paper que té Alexis al vestidor, Toni,
3: seria més important. Jo ho sento, però jo les vull totes.
1: Sí, ja, però potser sense Aitana sí que haurien dit que no marxi l'Alexia.
4: Però el paper al vestidor, el pes que té Alexia amb les companyes...
1: Aitana ha de fer un pas endavant.
4: Sí,
1: i algunes marxen, arribaran de noves, i Aitana ha de fer un pas endavant.
4: Una cosa, a mi hi ha dos jugadores que aquest any, ara que parlava la Danae de com solucionar la sortida d'Alexia i de
0: Mapi,
4: per mi hi ha dos jugadores que aquest any desgraciadament no han pogut jugar per lesió, que són Laia Alexandri i Gaitana, que l'any que ve hauran d'ocupar aquests espais elles. O sigui que els dos fitxatges top, perquè són dos jugadors internacionals i de primeríssim nivell, ja els tens. Després, sí que és veritat que a mi el lateral dret és la posició que més difícil trobo perquè estem parlant de la millor lateral del món.
0: Una balla, sí.
4: O sigui, jo vaig estar a Valdebebas a l'anada o a la tornada?
0: A l'anada de quarts.
5: A quarts, sí, 2-6.
4: O sigui, el 2-6.
3: No, la superioritat.
4: O sigui, el partit que fa Ona Batlle. Sí. És veritat que la final no va estar especialment bé, perquè va estar molt pendent de Brand i li va tapar molt. Però el partit que fa Ona Batlle a Valdebebas... És a dir, quina ràbia que marxi, perquè és un tema ja més personal d'ella que futbolístic o professional. Però dius, hòstia, perquè és molt difícil de... Alexia, sí, és veritat que, bueno, en Patri, Aitana... Bueno, quan... És que el Barça ha guanyat sense Alexia. El Barça ha guanyat sense Aitana. Sabeu? Vull dir... El Barça pot seguir guanyant.
0: Escolta, i que jo vaig
3: veure... No, és que això és que l'èxit d'aquest col·lectiu
4: sí,
3: ho tenim absolut. Ho tenim claríssim.
4: Però que...
0: Jo vaig veure Clara Serra Jordi, nen, i vaig al·lucinar l'altre dia.
3: És impressionant.
4: Sí, sí, sí.
0: És una jugadora que té 10 anys.
3: Sí, però de veritat, tu mires totes aquestes...
4: O mires a Aixa, per exemple, que pot jugar de central.
0: Sabadellenca, gran jugadora, Aixa Càmera.
4: De central aquest any.
3: Que totes les joves, totes, fins i tot Aitana...
0: Vaig conèixer el seu pare, Oslo, Aixa Càmera, Sabadellenca també.
3: Totes... veuen i gaudeixen del que ha aconseguit Alexia. I, evidentment, parlo ja de la lluita fora del terreny de joc amb la Federació Espanyola de Futbol i una denúncia pública per avançar en els drets de les dones esportistes aquí i arreu. I això és Alexia, eh? Ho sento molt, Alexia, i poc més.
4: Paredes.
3: Sense fer massa soroll, i de la mà d'Irene Paredes, però... no hi ha aquest lideratge, no hi és. Ho sento molt, amb les altres, no hi és. Aquest tipus de lideratge, com a mínim fins ara, no han estat
1: hauran
3: al nivell d'Alexia Botella.
0: Hauran de fer un pas endavant.
1: D'acord, però hauran de demostrar-ho. Fer una llei de vida, no?, d'alguna forma. El que em refereixo és que sí, jo veig que hi ha un relleu, una continuïtat. Sempre jugadores de la Masia.
3: Llavors, a nivell de futbol, sí.
1: Sí, clar, que al final és un equip de futbol. Però Aitana, crec que per personalitat...
3: No, però el Barça és més que un club, no?
1: Sí,
3: en teoria.
1: Aitana, per història familiar i moltes coses, pot fer el pas.
4: Sí, Toni, però... O sigui, tornem al simbolisme d'aquella imatge de l'abraçada. O sigui, aquella imatge de l'abraçada final, d'ella al mig i tot al voltant, o sigui, t'està dient que aquella tia...
3: És la unitat.
4: És l'eix de l'equip. És... Tot gira envoltant... O sigui, el camp...
1: S'ha guanyat sense ella.
4: Sí, sí, jo no dic el camp, sí, absolutament. Sí, però ella està al vestidor.
3: Sí, fent una feina bàsica.
4: Ella avui,
0: mira, és cert
4: quan s'acomiada, diu, em seguiran tenint, sí, però ja no serà
0: mira,
4: allà.
0: Sobre això, Ferran, parlava amb una persona que ha estat durant molts anys al Barça i em deia, diu, futbolísticament el Barça podrà fer-ho bé si fitxa alguna coseta i amb el que puja del planter, però el que esperes en el dia a dia, que això no ho veieu els periodistes ni ho veu l'afició, en el dia a dia del vestidor aquí es perdrà, sense l'èxit.
3: Com a club, de vosaltres. Veritat, com a club perds una icona, una imatge, una marca, un referent mundial de moltes coses. De veritat, és que si ets més que un club és per personalitats com aquestes. Per Johan Cruyff, no sé si n'hi ha gaires altres que estiguin en aquest nivell.
0: Pep.
3: I Pep Guardiola.
1: Que són gent que també va marxar.
3: I poc més. No, el Cruyff el van fotre fora, pobre.
1: I el Pep també.
0: Sí, el Pep també el van empènyer.
1: Va ser molt més traumàtic amb Alexia. Els van fer fora de mala manera.
3: Bueno, molt més traumàtic.
1: L'Alexa, com a mínim, hem tingut un comiat bonic.
0: Sí, i la, sí, bueno, la sensació...
3: Però repeteixo, perquè ella, Messi, ella
1: de Lloja,
3: hi posa
1: Pep.
3: Molt de la seva part. Clar, ella hi posa molt.
1: La gent això que surt per la força darrere.
3: Ella ha deixat l'ego bastant de costat.
0: Anem a sentir-la.
4: Però això també com a club, perdona, és, ja també que n'estem aprenent, o n'està aprenent el Barça, a acomiadar a grans mites. Sí, mica en mica,
2: a poc a poc, quan es pot.
4: Però,
2: no? Quan es pot, però quan
4: avui el comiat des de que... A mi també, mira que periodísticament, no, sembla, però que ella ho ha anunciat, de fet ella avui també ho ha agraït als mitjans de comunicació, que diu que alguns ja ho sabien i que no, que han guardat el secret. De fet, a més, amb l'acte que hi ha hagut avui i el vídeo i tot, hi havia molta gent implicada i és difícil que en un club com el Barça sí, no es filtri això. Doncs s'ha guardat. Ha pogut dir-ho ella, que per això també és molt, molt maco per ella, ha sigut molt important per ella, i després... Ostres, tot el que s'ha mogut i com s'ha fet...
0: Ah, va, anem, va. Sí, anem a sentir-la, vinga, Clara, a veure. Primera, sí, a la tarda.
5: Escoltar reaccions d'aquest últim partit d'Alexia. Comencem amb la capitana, que en declaracions a 3CAT ha dit que estava esgotada, però feliç.
6: No puc més, estic molt cansada. Em pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: Crec que la Dana i jo estem igual, també. Amb el mal al cap de la calor, del sol, i esgotada i feliç de tantes hores treballant.
3: Molts companys, els càmeres i els gràfics, havien d'estar al sol.
2: Ja, per Xavi Llorenç.
0: Sí, també.
5: És que tothom.
2: M'entens, perquè...
3: Sí, perquè és una persona gran i, evidentment...
2: No,
3: ai, la calva també, clar.
2: Perquè l'entenc, el mateix jo, i aquella solana allà baix...
1: Aquest problema tu no el tens, però jo, Lluís i jo...
0: Crema solar com Pep Guardiola, que
5: s'ha repartit crema solar.
0: S'ha
5: repartit crema solar.
0: Així m'agrada.
5: Un altre tall d'Alexia. Al partit, bé, quan ha acabat el partit i ha anat a mirar el vídeo famós que va publicar a les xarxes, al marcador, hi havia una pancarta a la zona de la grada d'animació on s'hi podia llegir: les llegendes no marxen mai, gràcies per tant. Una imatge que Alexia s'ha quedat observant i preguntada per aquesta pancarta, i això de son.
6: Quiere decir que una parte de mí muy, muy grande, una parte muy grande de mí se va a quedar aquí para siempre. Creo que la historia es perfecta por eso también, porque hay un final y creo que ha salido todo redondo con esa cuarta Champions en Oslo, y ha salido todo como podía imaginar, si es que se puede imaginar un final en el club de tu vida.
5: I de la protagonista, la futbolista que marxa, els que hauran de patir la seva absència, per començar, el tècnic Pere Romeu ha dit això quan l'hem preguntat què significava l'èxit pel Barça.
7: És tot tant figura i icona mundial de l'esport i agenda absoluta del barcelonisme, lideratge, capitania portada a les mil meravelles, capacitat d'adaptació a mil situacions, elegància, classe, transparència. La trobarem molt i molt i molt a faltar, però cadascú pren el seu camí i li desitjo el major dels èxits, perquè per mi ha sigut un autèntic plaer.
0: Però quins elogis, tu, del
5: Pere Romeu. Sí. I és una mixta, dues companyes i amigues, sobretot. Primer, Patri Guijarro.
8: Que está feliz, nosotros también, por cómo ha sido todo. Porque es verdad que a veces no eliges cómo acaba y incluso... Aunque lo elijas, a veces no sale como una querría, pero creo que, evidentemente, como se merece, ella creo que se va vacía, pero a la vez llena por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha dado.
5: I després, Paredes, que ha explicat una mica quin és aquest llegat que deixa Alexia.
9: Es que es irrepetible. Es algo único, el camino que ha hecho, que nos ha marcado. A la vista está, hace 14 años, a qué equipo llegó y lo que es hoy el Barça, a nivel de club, a nivel de sociedad. Todos vosotros hace 14 años tampoco estáis aquí. Entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado Alexia. Ella sola, evidentemente rodeada de gente, pero bueno, ha sido punta de lanza y hay que agradecer.
5: Alexia és el protagonista i ara seguirem parlant d'ella i escoltarem més declaracions, però avui també hem vist aquest comiat de Mapi i Dona. Això ha dit Pere Romeu.
7: dues jugadores importantíssimes. Si anem a individualitzar, Mapi, una central molt, molt concreta, molt específica, molt difícil de trobar, amb tanta agressivitat defensiva, jugadora que evidentment trobarem molt a faltar. Estic convençut que portarem centrals per intentar seguir tenint una línia defensiva referent. I respecte a la Ona, velocitat, energia...

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
2: Perquè puc.
3: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Com si fos, saps? En temporada que ve seguirem, no sé què. Vull dir, jo crec que es quedarà.
5: El seu agent ja ha passat diverses vegades per la ciutat esportiva i crec que el tema està bastant encarrilat.
6: Falta Salma. A veure què passa amb Salma per allò.
7: Sí, un altre futbolista que té molt de mercat i en aquest cas no seria un drama, però és un futbolista important també.
6: Sí, va ser titular a la final de la Champions.
5: Dos gols.
6: I va fer dos gols, sí.
8: I va ser, sí, va, vaja.
6: Sí, per mi de menys a més, no? Sí. Perquè la primera part no va estar molt encertada, però després és cert que va aprofitar les seves virtuts.
4: Una assistència i dos gols.
6: Sí, les seves virtuts les va aprofitar la velocitat, el xut, no? Ho va aprofitar a la perfecció a la segona part. Molt bé, doncs a veure què passa sense Alexia Putellas i a veure on va. Aquí a RAC1 també, mira, és que a més el 4 de maig, el dilluns 4 de maig...
8: Va ser aquella, també.
6: Vam obrir amb... Mira, anem a explicar el que sabem sobre el futur d'Alexia i de cop i volta el Pintarell em diu, sí, tinc sí. El nom. I va entrar i va dir, Gordon. I dic, hòstia, Gordon, el futur d'Alexia. I el dilluns 4 de maig ho vam explicar tot. No, aquell dia vam intentar emmarcar i requadrar les sensacions que ens havien transmès que tenia Alexia.
4: Clar, va ser el dia després de les llàgrimes a...
6: Va ser just l'endemà del 3 de maig, que va ser el diumenge que juga al Camp Nou contra el Bayern, que ella plora. Mm. Llavors vam intentar saber què passava i vam intentar explicar el que ha acabat passant. Doncs que això, que s'havia buidat una mica, que creia que no, que volia estar al màxim nivell i que pujaven amb força per sota i no volia ser un tap per la Masia, que a més, doncs, potser el projecte no l'acaba de convèncer de cara al futur, perquè veu que el Barça s'està estancant econòmicament, perquè el penalitza el fair play masculí, la Lliga F no és competitiva i el club no pot anar més enllà del que li ofereixen, perquè té ganes de provar una nova aventura. Bé, hi havia un batibull de coses que vam intentar explicar, que jo crec que ella ha transmès.
5: Aquell dia també va ser. Sí, i crec que el mateix dia, el Basté al matí, també
6: ho deixa caure. Basté ja ho deixa caure i li donem algun detall més a la nit, però sí, va ser així, s'acaba confirmant.
7: La proposta del London City, que és la que fa...
6: Això, i aquell dia vam dir, té 3 anys del London City.
7: Fa molts mesos que la té. Estic veient això, molta ràbia per si Alexia decideix anar al London City...
5: Que hi ha
7: d'haver un disbarat, però pot anar on li surti d'allà. És a dir, s'ha guanyat el dret d'anar on vulgui. L'únic que no se li podria perdonar és anar al Madrid, però com que evidentment això no passarà... És a dir, ara resulta que Michel Kang és el dimoni i que Alexia no podria anar a jugar ni al Washington Spirits, ni a l'Olympique de Lió, ni al London City. Sincerament, de veritat, ens en vagu l'enteniment.
6: No, pot anar on vulgui.
7: O sigui,
6: a més, el London City és el setè de la Premier anglesa, vull dir que no seria rival.
5: És evident que ella pot anar on vulgui, però sent Alexia, amb l'icona també futbolística i esportiva que és a nivell mundial, si té una bona oferta als Estats Units, jo...
7: No, perquè pensava. Les bones, els Estats Units, venen cap a Europa. La Lliga dels Estats Units ja no és el que era fa 10 anys, que era la referència.
5: Sí,
7: i llavors, a nivell competitiu...
5: No estarà tan exigida futbolísticament...
7: Seria anar més allà a seguir fent marca, però no tant a nivell
5: personal,
7: competir.
5: I ella vol seguir
6: competint. Però escolta'm, anar un any o dos al London City i intentar classificar-los per primer cop a la història per la Champions, que no ho han fet mai, i després...
7: No. En un club menor, perquè ho és, el London City encara, per molts quartos que digui, és agafar ella i dir, ara jo us posaré al top.
6: Però després es pot moure dintre del conglomerat i d'aquí 2 anys anar-se'n al Washington Spirit dels Estats Units i, escolta, la seva marca global de Nike, que també ho hem de comptar-ho això, Nike vol obrir mercat a Anglaterra amb l'Alexia i ho pot obrir mercat als Estats Units amb l'Alexia, imagina't. Ja el té, però...
9: Aquesta gent era una segona, l'any passat, al final, que ja sé que va haver l'inversió i el dia que puja, on Michel Kang va sortir ja a celebrar com si fos hagués jugat, no? Però al final és normal que el que és el London City, tot i que la base és un equip més antic, necessiten crear una marca, perquè allà l'aposta dels equips que tenen secció masculina sí que és certa. Llavors, tu veus quan juga l'Arsenal a Londres, que molta gent es mou per, sobretot per veure l'Arsenal, també el Chelsea, també el West Ham, altres equips.
6: El City ha guanyat la Lliga, el City.
9: Clar, jo parlava de Londres ara.
6: Clar, perdona.
9: Clar, dins de la City tu veus això. Llavors, com et marques? Com crees un espai allà? Doncs al final, si tens una Alexia, pots aconseguir treure gent d'alguna forma que pugui omplir les graderies, el camp on juguen és

0: llunyar, no tenen patit, però han de crear una marca. Llavors, sap, mira, tu que des del City, saben molt les distàncies, perquè el City és un club centenari que havia guanyat lligues i tenia títols europeus als anys 50, quan el City cau i està a segona o tercera divisió, al final primer va haver-hi un tailandès, però quan arriben els diners àrabs, diuen hem de construir una marca. I van a buscar Guardiola, perquè són rics amb bon gust.
1: Mira, no, això em sorprèn que no vagin a per Alexia, perquè veient la ciutat esportiva que li han fet al femení...
0: Què fa Michel Kang? El mateix, hem de construir una identitat pel nou club, jo tinc bon gust i tinc calés, vaig a buscar Alexia, és a dir, van a buscar Barcelona on hi ha qualitat.
1: Totalment. Llavors, escolta, no la podem culpar per tenir bon gust aquesta dona. Hi hagués molts més multimilionaris i multimilionàries que anessin apostant per l'esport femení, tant de bo, llavors ara no podem demonitzar Michel Kang, de veritat.
2: Potser no hi va sola.
1: És que la gent li agafa unes dèries...
3: Mapi León té molts homes.
2: Mapi León, Engen també pot ser que vagi a Londres.
1: I allà hi ha la Jana, que tenen molt bona relació amb l'Alexia Putellas, vull dir que també pot ser un factor.
2: Potser hi ha quatre ex... culers allà jugant.
0: Si tens saber rebre Guardiola quan entrenava al City o al Bayern amb normalitat i aquell dia els volies guanyar i després deies ets un dels nostres, està eternament agraït. Exacte. Si l'Alexia algun dia torna amb la samarreta al London City o qui sigui, hem de fer exactament el mateix. Durant 90 minuts es xiula quan té la pilota i llavors ovació perquè és un dels noms històrics que ha fet la història d'aquest club. No, no sé, no...
1: S'ha guanyat el dret a decidir.
3: A fer el que vulgui, clar que sí. Diumenge hi ha l'última jornada de la Lliga F. Alexia no anirà cap a Madrid perquè el partit és un Madrid Club de Futbol, el Barça i Alexia ja no jugaran ni viatjaran a Madrid. Avui s'ha acomiadat el Barça i dilluns es concentren amb la selecció espanyola. Tenen dos partits de classificació, una a Mallorca, a Somoix, i l'altra a Islàndia. I a partir d'aquí, vacances. I ja decidirà el seu futur durant les vacances Alexia Putellas. Bé, anem a sentir un resum del que ha passat aquest matí. Aquest matí, a veure, per fer-nos una idea com a resum, era un escenari a la gespa, Marta Torné presentant, no?
4: Sí.
3: I llavors Alexia, i qui ha anat passant allà? Xavi Llorenç
4: i Vicky López.
3: I Vicky López.
4: Sí. I un vídeo, a més... Sí, un vídeo que no se'n perd ni una.
3: Ha cantat?
4: No, però ha fet una anàlisi musical de Magnolias, sí, un comentari musical molt interessant.
3: Sí? Sí,
4: sí, sí, de les pollades.
0: El personatge està començant a agafar molta personalitat.
4: No, i ara marxaràs, el trobarem a faltar avui.
3: M'està agradant Rafa Juste.
0: La Marta Torné... Que no el fitxi per Eufòria, per anar allà amb el Miqui Núñez, eh? Saps? Que ara torné Rafa Juste presentant
5: Eufòria, ho veig, eh? El resum de la Champions femenina que arrenca aquí al Tu Diràs, la crítica gastronòmica que va fer el sopar de la UEFA.
3: Un clínic, aquell,
5: brutal, amb l'espàrrec, que estava indignat.
3: Un fotut d'un espàrrec, que era un fil.
5: I un peix, que no sé si l'han tret d'un riu, o no sé quin riu l'han tret, aquest peix.
2: No, si del riu o del mar. No sé d'on l'han tret, si del riu o del mar.
5: I que combina amb diumenge, que va passar diumenge a tarda vinguda Maria Cristina.
1: Sí, és a dir, que hi ha el dia que torni, que la porta sigui proclamat, podreu fer best moments ja.
4: Sí, totalment.
1: Juste, i serà estel·lar.
4: També hi ha hagut un vídeo amb Melanie Serrano, Virginia Torrecilla, crec que també Vicky Lozada, si no per la memòria, també jugadors del Barça.
1: Excompanyes del principi.
4: Sí, companyes actuals, com Patri, Torrejón, Graham Hansen, i jugadors del Barça actual, com Pedri, Rafinha, etc.
1: Molt sorprenent, deixa'm dir, perquè abans comentàvem el Ferran, que comparteix agència de comunicació amb Leo Messi, i jo dic, estàvem esperant, dic, l'hauran deixat pel final a Messi. No hi havia Messi.
3: No,
1: és un moment.
2: Ni Xavi, tampoc.
1: Però Xavi Hernández ahir, per exemple, va fer un...
3: Sí,
1: va escriure un missatge molt maco.
2: Sí, que tenia molt bona relació perquè havia anat al seu campus de París. Sí.
1: Jo no entenc...
3: Un Jordan amb Guardiola hauria estat el Messi amb Alexia, no? De dir, a Guardiola el va suspendre el missatge de Michael Jordan, doncs hauria estat bé.
5: Potser perquè també ha estat tot molt precipitat.
1: Però no, fa aquesta pinta, i Messi no li vagin
5: en pressa. No, i Messi mig tocat i tot com està, no?
3: Bé, ho hem resumit així, el que ha passat aquest matí a l'Spotify Camp Nou.

0: Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
1: Tens encara aquesta sensació?
0: Seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera. El dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho i li vaig dir no. I llavors em va posar a plorar i em va dir ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar. Mai imagines un final per perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. Et vull donar les gràcies perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser pots marcar un abans i un després i pots fer coses impressionants. Jo,
1: no t'ho creies.
0: En aquell moment, 2012, em va dir seràs un emblema del club. Però convençut, en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic no li vaig fer ni cas d'això. He intentat fer-ho el millor possible per vosaltres. M'he buidat. He intentat que d'ara en endavant les coses que hem guanyat segueixin ahir, allà, que us estimo moltíssim per tot el que m'heu donat i m'heu aportat com a persona, ja no com a jugadora, que evidentment trobaré molt a faltar els entrenos i les hòsties que ens fotem per entrenar i competir, que després ens porten a jugar com juguem, però que sapigueu que teniu aquí una persona que qualsevol moment que necessiteu estarà al vostre costat ajudant-vos com heu estat vosaltres amb mi. Evidentment també a tot l'estaf, liderat pel Pere, per ser el millor entrenador que pot tenir aquest equip i així ho ha demostrat, i ell i el seu staff. Gràcies pel tracte, pel respecte, per encara d'haver-ho aconseguit tot, voler que sigui millor, i ha estat un trajecte increïble i amb gent de l'staff que porto des de que vaig començar. A la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge, sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? En certa part sempre ell ha estat present i sé que per ells també ha estat dur, perquè el buidar-me i aquesta exigència jo també els he arrastrat a ells en moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família doncs també es buidi i agrair-los, perquè gràcies a ells he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
2: Magnífic resum que ha fet la Clara Rodergas i també el muntatge musical l'Oriol Monfort, el nostre tècnic
3: de
2: so.
3: No podem plorar.
2: No, i espera't, perquè tenim una última sorpresa, ja que ahir ella va anunciar el seu adéu i avui ha estat realment el seu últim dia com a jugadora del Barça. Quan tanquem la tertúlia, d'aquí a un moment, tenim un reportatge...
4: Mitja hora, vol dir?
2: No. Posa-li un quart d'horet.
4: 25 minuts, va ser la setmana passada. Ens va acomiadar...
5: Ai, 19 i no vam sortir.
2: Ens queden quatre coses. I sempre és un plaer compartir taula amb vosaltres. Hola, Dani Aguilar. Ets un artista. Bona nit. Bueno, és que són la millor tertúlia dels dimecres.
5: Sí, no. T'ho he dit moltes vegades. Tu li vendries una nevera, un esquimal, sense lloc al dubte.
6: Tècnic i ben dijous.
4: Sí, és veritat. Millor que la de la Champions. Champions, vols dir, per tant, no?
3: Sí.
4: Ara mullat, va.
2: Sí, sí, clar, quan hi ha Champions no, perquè no veniu, però quan, sí, quan, sí, clar, clar, però quan veniu, sí, sou la millor dels sí, dimecres.
3: No, no, és vendre aquest, jo, bueno, és que el conec de fa tants
2: anys. Explicar, deixa'm explicar,
3: m'ha venut tantes coses.
2: Deixa'm vendre, no, deixa'm vendre.
3: Per la zona hermètica m'ha venut tantes coses. Bueno, ja no aniré per aquí. No, no, però vull dir...
2: Fa molt mal, ha prescrit.
6: Jo recordo coses hermètiques.
2: Ha prescrit.
6: Jo recordo coses del jove París a l'hermètica, que algun dia les utilitzarem.
2: Vale. Encara no, encara no. Això no prescrit.
6: Això és que de moment és que ets l'impermeable, tu. No et mulles mai, el
2: no,
6: tio.
2: No, escolta, no, que vull vendre una cosa, que tancarem tertúlia amb un reportatge que ha fet el Saperes i el muntatge també musical de l'Oriol Montfort, que es diu Els 11 moments de la 11.
6: Oh.
2: I aquella porta al dorsal número 11, doncs el Sape ha trobat 11 moments a través... No, no, per això quan tancant tertúlia, no es preocupi.
4: Ah.
2: A veure, hola, Aguilar, vinga.
5: Hola,
2: ja, ja dit, hola. Sí, benvingut una altra vegada.
5: Gràcies.
2: Sí. Anem a... Gordon... Anthony Gordon, notícia del dia, fitxatge del Barça, a veure què passa amb Bernardo Silva i amb Julián. Alexia Putellas, més Mapi i Ona, que també avui han deixat clar que marxen. I l'altra gran notícia del dia al Barça és Xavi Pascual, que ara ja sí, és oficial, deixarà el Barça de bàsquet aquest estiu.
5: Sí, farà efectiu el pagament de la seva clàusula final de temporada, poc més de 400.000 euros, de manera que deixarà de ser entrenador del Barça, posa rumb a Dubai. Demà, de fet, a 11:15, hi ha una roda de premsa per explicar els motius. Que jo trobo que és una bona manera de deixar-ho tot tancat abans del...
2: Qui la fa?
5: A Xavi Pascual Sol.
2: Només Pascual.
5: Sí. És una bona manera d'encarajar la recta final de temporada. Sense dubtes, deixa'm dir-te, per cert, una recta final de temporada pel qual, amb el qual Pascual podrà comptar amb tots els jugadors. S'han recuperat Satoranski, Vesely, La Provítola i Claiborne. És un miracle. Reunió ahir, ho vam explicar amb Joan Laporta, allà, com us explicàvem ahir, pràcticament li transmet el que ja sabia, que la decisió és irrevocable per tot el desgast acumulat durant tots aquests mesos. Desgast pel que no se li ha dut respecte al que se li va prometre per aquesta temporada i pel que veu que tampoc es complirà de cara a la temporada següent. Bàsicament és, per explicar-ho res i curt, una manera de dir que Pascual vol un projecte absolutament guanyador. Pascual vol guanyar l'Eurolliga amb el Barça i ell no percep que el Barça es mogui de la manera en què ell creu que s'ha de moure un club per tal de guanyar. Això també amb certa, no et diré menyspreu, però certa deixadesa per part del club cap a ell, cap a demandes de reunions. De fet, l'última reunió, t'ho explicava el José Oguet l'altre dia, va ser l'interlocutor, va ser Cisco Pujol. Directament no apareix ni Rafa Juste ni cap altre, diguem-ne, rang més alt, sinó que és directament Cisco Pujol, el nou directiu del Barça de bàsquet. I al final Pascual, que ja havia avisat que si les coses no canviaven acceptaria alguna de les ofertes que tenia sobre la taula, així ho acaba fent, acaba acceptant l'oferta de Dubai, que li triplica el sou, sí, que té un projecte monumental, sí, però que abans també hi ha aquests motius que ja hem anat explicant tantíssimes vegades sobre aquest desgast del tècnic amb tot el projecte.
2: Molt bé, doncs avui que parlàvem d'acomiadar mites, doncs Xavi Pascual, que és un mite de la secció de Barça de bàsquet, el tècnic de la segona Eurolliga, doncs també per aquests motius que explica l'Aguilar i per l'oferta que té, doncs també marxa.
5: Amb una voluntat important, i la d'anar abans m'hi ha fet pensar quan parlava d'Alexia i de fins a quin punt és blaugrana i culer Alexia. Pel que sabem, el to que es vol és aquest. El to que es vol i que es pretén de les dues parts és que sigui una sortida amistosa, una sortida en què Pascual, que ell així s'ho reconeix, diguem-ne, o així ens consta, i ho ha dit moltes vegades, és molt culer, és molt blaugrana, no vol que hi hagi una mala sortida, no vol enemistar-se per res amb aquesta junta directiva, considera, insisteixo, que no s'han fet bé les coses, però això no vol dir que hi hagi un trencament, un final abrupte, i aquesta també és la voluntat una mica demà d'explicar-se.
2: Volies alguna cosa sobre això?
4: No. Vull dir que en tot cas sí que evidencia tot el que ha explicat el Dani ara.
7: Aquest 30 i 31 de maig aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
8: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
6: El Barça de bàsquet ja fa uns anys de desorientació, de, ja el retorn a Xavi Pascual és com és, del anem a buscar, torna, adivineu qui ve a menjar per Nadal, Xavi Pascual, a veure si us salvo, i en menys de mig any ja està marxant. Clar, tot el tema de la direcció esportiva, amb qui es troba el president Laporta per que l'aconselli d'alguna forma, que sembla que és el mateix president Laporta que diu ara, pues ara prendré la decisió jo, i comença ara en ple, amb la temporada encara per acabar, que falta dos partits al Barça, li falten sí, dos partits per ser regular, no? Per anar a Andorra i un altre.
5: I València, sí.
6: Clar, hem d'anunciar això, a mi, sincerament, ja, esclar, tens jugadors bons i potser, en principi, segurament, a quarts de final pot tocar una penya que arribaria bé, seria un derbi bastant sucós. En principi, el Barça seria favorit perquè cap per davant, però clar, imagina't perdre un derbi en quarts de final amb la penya, el que significaria això, tot cremaria, i si no, com tens jugadors bons, pots passar
2: a la final, potser...
6: I t'alimperes amb un Madrid i dius, bueno, una temporada més. Perquè aquesta és la realitat del Barça avui en dia. No arribar ja a les Final Fours? Ja no arribar-hi?
2: No, ni als quarts de final, aquest any.
6: I clar, sí, a mi, sincerament, sé que la que veig a la secció de bàsquet em sembla molt més preocupant.
3: Sí. Jo de bàsquet no estic capacitat ni tinc informació per parlar-ne, però sí que...
2: T'honora aquest comentari.
3: Eh?
2: T'honora aquest comentari.
3: No, és veritat, però sí que a mi em sorprèn molt el tema de que... I ja ho hem dit moltes vegades, però hi vull insistir. Hòstia, que el fair play del Barça, el primer equip masculí, li computi o li entri

0: tota la resta de seccions. O sigui, dit d'una altra manera, que al Barça li resti en aquest sentit ser un club multiesportiu,
1: ja està, li resta, clarament, clarament li resta.
0: És absolutament injust.
1: És que saps què passa? Que el fair play financer de la Lliga es va fer perquè molts clubs s'endeutaven, feien trampes, després desapareixien, però durant un any podien fitxar el que volguessin. Vull dir, era un desgavell. Jo entenc que es volgués posar ordre a que no hi haguessin clubs endeutadíssims al món del futbol.
2: I ha funcionat,
1: sí,
2: realment.
1: Ha funcionat.
2: I s'han vist aquells disbats de jugadors tancats, els vestidors protestant, fent vaga...
1: Posa-li alguna excepció, és a dir, al Barça dona-li més marge, o jo què sé com fer-ho, però jo no sóc expert, però com a mínim que només sigui el futbol masculí, que el futbol masculí no es torni boig, i que la resta de seccions del Barça doncs sigui una mica el club el que gestioni. No tenir pèrdues.
0: I si vols, el futbol base, si vols.
3: I suma tot un fet, que és el sistema de propietat del... Perquè si el Barça no fos propietat dels socis, podries fer el que fan a Grècia o a Turquia, que és que Olympiacos, de futbol i de bàsquet, no tenen res a veure, tècnicament. Són empreses totalment separades, i de fet, normal, per exemple, Panathinaikos, el president del Panathinaikos de futbol i el president del Panathinaikos de bàsquet, que és el boig. Si estaven, es peguen. És a dir, com? el president del Panathinaikos de futbol
4: és fàcil, no?
3: Està enviant amb el president del Panathinaikos de bàsquet. I llavors, és a dir, això ha arribat a passar, que es van trobar un cop en una trobada dels socis i es van començar a insultar, que són grecs, ja sabem que tenen molt mal caràcter.
1: Perdona, has vist la imatge d'avui? L'has vist, no?
4: Sí, la desinfectant.
1: La Final Four. No, és que han penjat unes fotos els de Panathinaikos desinfectant el pavelló on l'Olympiacos havia guanyat l'Eurolliga, com dient. Però a més amb un vestit...
4: Tipo Covid, no?
5: Perquè no ens arriba, però la quantitat de coses que han passat els últims dies, al Pireu i Atenes...
3: L'altre dia Marinakis... El president de l'equip de futbol va anar a veure la final de l'equip de bàsquet...
1: Olympiacos-Madrid.
3: I el president, que també és el propietari, no tinc el fons, Marinakis, que és una persona que ha estat investigada per Interpol, molt complicada, es troba amb una persona propera a la directiva de l'equip de bàsquet...
1: Del Panathinaikos?
3: Que és el fill d'un exministre del govern... No, del seu equip, d'Olympiacos.
1: Ah, d'Olympiacos.
3: Els dos s'animen a Olympiacos... i l'insulta i es comencen a pagar i un l'estripa la camisa a l'altre. Sí. Una persona propera a l'Olympiacos de futbol, o sigui, el president de l'Olympiacos de futbol, insultant-se a una persona propera a l'Olympiacos de bàsquet. És a dir, dins del mateix...
1: No té sentit, eh?
3: Vale,
1: no.
3: Però què passa? En aquest cas, són entitats totalment diferents. Aquí no, però clar, el Barça no pot fer això perquè el Barça pertany als socis. No pots convertir en una empresa privada separada del Barça de bàsquet perquè tingui autonomia pròpia.
4: Perquè seria la porta i Cubells ja arriben a les mans, no? Seria l'exemple
1: traslladat.
3: El símil seria que el Barça de bàsquet es constitueix com una empresa privada independent i acaba sent el president Víctor Font. I persones que han aspirat els dos a controlar tota l'entitat, un es troba manant al futbol i l'altre es troba al bàsquet, i que quan es troben...
1: No es poden ni veure.
5: Però perquè també la independència, la manera de franquiciar també la part de bàsquet, acostuma a ser una qüestió privada, etcètera, etcètera, que hi pot entrar capital, i això també és el que augmenta molt ràpid abans d'anar a pujar molt ràpid, perquè realment ho estem pintant tot apocalíptic, i segurament amb el bàsquet és poc menys que així, però deixa'm dir-te que pel que sabem hi ha unes ganes importants de les dents. És a dir...
1: De guanyar la Lliga.
5: Hi ha una unió i una vinculació, allò de hem arribat a aquest punt, però ara estem tots. Sabem que hi ha, per això també la voluntat de la roda de premsa de demà, vull dir, també perquè la gent a casa també s'anima una mica. Sabem que hi ha, anem a intentar-ho de totes. I amb aquest equip, allò de dir, si sortim per la porta gran.
1: I en Pasqual ja va demostrar que quan va arribar aquí, no sé si va fotre una ratxa espectacular de victòries.
5: Es va guanyar a Madrid, que feia no sé com que no es guanyava.
1: Sí, va trec aquella ratxa de 9 derrotes seguides en clàssic. No? Sí. Doncs a veure si serveix per unir el grup i guanyar una Lliga CB que marxi de la millor manera possible, Xavi Pasqual. I com dèiem, l'altre nom del dia al bàsquet blaugrana és Xevi Pujol.
5: Sí, l'actual secretari tècnic del Baskonia, 36 anys, Manresa, de fet va fer una feinada de pos, una llegenda pràcticament del Baxi Manresa, passa pel cos tècnic del Baxi, després és l'artífex juntament amb Pedro Martínez i Diego Campo del miracle dels bajencs amb la classificació per la Copa, per el play-off. És el Baskonia, ha guanyat la Copa, però la relació, les coses no han anat bé allà. De fet, segurament Galbiati, el tècnic italià, marxarà. El problema és que Xevi Pujol té 2 anys més de contracte. Ja sabem com se les gasta Cregeta i el Baskonia amb les negociacions. Però, en tot cas, és la gran voluntat del Barça que Xevi Pujol, que és un dels secretaris tècnics més valorats, amb més reputació estatals i a dia d'avui pràcticament d'Europa, sigui el nou dissenyador de tot el que vingui a partir d'ara al Barça.
1: En el lloc de Mario i Navarro, entenc que seria un canvi radical de la direcció esportiva.
5: Formaria part de la direcció esportiva, potser amb alguna altra figura, però com a mínim ell formaria part d'aquesta direcció esportiva.
1: He de dir que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo en aquella temporada històrica del Baxi Manresa, que va arribar a la Final Four
5: d'una Champions League
1: Basketball.
5: Va
1: arribar a la final, no diria?
5: Sí.
1: En aquella temporada històrica vam anar a fer un tu diràs a Manresa i recordo entrevistar-lo i em va semblar un tio malalt de bàsquet, sí, però a més amb un talent, amb una seriositat, però alhora amb un punt d'humor. Vull dir, un tio molt intel·ligent, que sabia negociar, que sabia estar entre bambalines, i que sabia moltes coses de bàsquet, que trobava les figures, no, clau en el món del bàsquet. Vull dir que
5: 36 anys, eh?
1: Podria ser un encert, Xavi Pujol pel Barça. A veure si es tanca. Gràcies, Aguilar.
5: Fins ara.
1: Vinga, una pausa molt ràpida i ara tanquem la tertúlia. Sí, un moment, eh? És que vull parlar un segon de les eleccions al Madrid. Un segon, que són molt divertides. Sí, sí, sí, sí. Succession, Succession, vinga.
6: Un segon.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Tres quarts d'hora de la matinada. El GPS diu que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Lincoln Co. 08 segur que pots passar de llarg. Aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres, sí, sí, en mode elèctric.
2: Boníssim.
1: 200 quilòmetres d'autonomia en mode 100% elèctric, el Lincoln Co. 08. Menys parades, més llibertat i més eficiència. Ves a descobrir-lo ja a la xarxa de concessionaris Lincoln Co. de Catalunya. Una mica de Succession, podem posar una mica de ganivets a l'esquena a les eleccions. És top, no?
0: Top 3.
1: La sèrie?
2: Gran sèrie. Sí, sí. Per mi, molt recomanable.
0: Top 3, top 5.
1: Pues jo sento Florentino i Riquelme i em passa això pel cap. Dic, buah, això acabarà com el Rosari de l'Aurora. Hola, Oriol Jové.
8: Hola.
1: Com ha anat avui el dia 2 de les eleccions a la presidència de Madrid?
8: Han començat els ganivets, també.
1: Sí?
8: Fins ara havíem vist ganivets, no sé si del tot afilats, de Riquelme cap a Florentino, i avui ha entrat en escena ja Florentino, sí, sí. Evidentment, avui feia el primer acte de campanya, Florentino, és la primera vegada que el veiem parlar des de la roda de premsa famosa, histriònica, i de l'entrevista amb Josep Pedrerol. Avui era la primera aparició amb la seva campanya, encapçalada pel lema "Molta història per fer", i no ho diríeu mai, ha disparat contra Enrique Riquelme i contra el Barça pel cas Negreira. Comencem amb Riquelme. Això és el que li ha dit l'encara president, Florentino Pérez.
9: Ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas en ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo dudor de presentarse ante ustedes después de aquello. Ahora lo entendemos todos. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
8: Florentino, com dèiem, ha assegurat que la candidatura de Riquelme no ve a servir al Madrid, sinó a servir-se'n, i ha aprofitat, com dèiem, per carregar una altra vegada en els mateixos termes contra el Barça pel cas Negreira.
9: Los socios del Real Madrid me conocen perfectamente y saben que yo no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira, de este caso vergonzoso, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva. Quiero anunciarles que ya hemos preparado toda la documentación y vamos a aportarle inmediatamente a la UEFA toda la información que sobre el caso Negreira hemos recabado en estos tres años. Y por supuesto voy a luchar sin descanso para que se disuelva el sistema clientelar que tantos años de presunta corrupción han tejido durante todo este tiempo.
1: Está grande, está grande.
8: Sí, s'entrebancava amb algunes... És que a part ha set un acte de 20 minuts...
2: És mutante, és...
1: No, és el
2: Jordi
1: real.
8: La realitat supera la ficció. Sí, han estat 20 minuts llegint del paper, és a dir, amb la mirada al paper...
1: És que la que se surt del guió...
4: Que sap greu que llegeixi. A mi em sap greu que llegeixi. Sí. O sigui, ja a mi m'agrada Florentino Rombero improvisant i dient el primer...
1: Donant-se de baixa de l'ABC...
4: Sí, exacte. Perdona, Oriol, que té...
1: No.
8: Amb aquest informe de la UEFA a mi m'ha fet gràcia perquè ha dit exactament el mateix que va dir a la roda de premsa, que ja va dir enviarem a la UEFA aquest informe. No l'han enviat encara, perquè 15 dies després la declaració és la mateixa. És a dir, enviarem aquest informe a la UEFA i encara està allà.
4: De la UEFA s'ha donat de baixa ja?
1: Sí,
4: o no?
1: Ja crec que sí, ja ho bueno, miro.
8: No ha confirmat ni
4: esmentit. Ho ha anunciat, però no...
8: Era un acte sense preguntes, a més. Vaja. Per tant, avui només tocava llegir del paper. I han entrat en escena Ronaldo el Gordo, sí, tal com va dir ell. Roberto Carlos...
1: Ara tenim Gordon nosaltres, Ronaldo, sí, el Gordon, tenim ara.
8: Mira, pot...
0: Oh, quina...
8: Brutal.
0: ara mateix.
1: Clar, clar, digues, digues.
8: Home, no, si dona el mateix rendiment,
1: clar, clar,
8: ja, ja ho signem. Roberto Carlos també ha aparegut allà a l'escenari, sí. I Santiago Solari. I fins i tot hem sentit a Ronaldo amb el micròfon atrevir-se a entrar en campanya al costat de Florentino.
6: Presi, eres el mejor y vas a ser siempre mejor y todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por todo lo que ha hecho. A la Madrid, claro. Vamos.
1: El va banyar mort i el va permetre tot.
2: Una dir, cosa, si necessita figures com Ronaldo, Roberto Carlos, que està nerviós.
1: Clar.
2: Que no, és que no ho veu clar del tot.
1: Segur,
2: si
1: segur,
2: no?
1: Segur, segur.
8: Florentino, que ha tret pit al llarg d'aquests 20 minuts de discurs de gestió, però que ha anunciat poques accions concretes del seu programa electoral. Sí que ho ha fet al matí el seu rival, Enrique Riquelme, que ha explicat, vaja, tot el projecte social que té pensat pel club, amb aquesta reforma de Valdebebas per convertir-la en una ciutat pels socis, això de crear una agència de viatges pel club per facilitar els desplaçaments, millorar les prestacions dels socis no abonats, recuperar el trofeu Santiago Bernabéu, crear la figura del defensor del soci i rebaixar la cuota dels socis al 50% fins que l'equip no torni a guanyar la Champions.
10: No se le ha dado al socio nada en 20 años, al menos. Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones, bueno, en las cuentas del club.
1: Els posaria ell, no? Vull dir,
2: sí,
1: vull dir que no passa res.
2: No, però avui, Florentino, he posat en dubte que tingui calés suficients, eh? Això és gros.
1: Florentino ha posat en dubte que
2: Riquelme tingui la pasta.
0: Hauria de fer alguna coseta més, eh?
8: Ha vingut a dir, Florentino, que si els bancs espanyols no li donaven l'aval, sí, devia ser per alguna cosa.
1: Jo et dic una cosa, 50% de la quota fins que no es va lluny a Champions, vamos.
8: I ell volia el Sena, ara el sentia.
3: La frase del Sena és d'un populisme. Però bé,
1: sí, pot dir el que vulgui, no?
8: I dues novetats més. Ha dit Riquelme que si guanya vol fer un pavelló nou per l'equip de bàsquet i el gran fantasma de Florentino, obrir el Bernabéu per l'equip femení.
10: Vemos que el Real Madrid femenino está creciendo. Vamos a aumentar la capacidad en este proyecto del estadio de Don Alfredo Di Stéfano a 20.000 espectadores, modernizar. ¿Y por qué no invitar al Real Madrid femenino a jugar muchos de sus partidos importantes en el Santiago Bernabéu?
2: ¿Por qué no, eh? Ho digo amb la boca petita.
8: Ja és molt més que Florentino, però...
4: Invitar, com si fos un altre club, no? Vull dir, què vol dir invitar?
2: Sí, sí,
4: si és altre club, no?
2: O sigui, no, invitar...
1: Si ahir ja va quedar clar que quan està en un dinar...
2: És un revolucionari. Què dius, un revolucionari?
1: Quan està en un dinar amb senyores, paguen els homes, ja va quedar clar ahir. Vull dir que no,
4: i aquest és el jove, eh? Sí, sí, vull dir, aquest és el modern.
1: Sí, sí, sí. Dit això...
8: Clar, en comparació amb l'altra banda, vull dir...
1: Bé, com a mínim s'ho planteja, no?
8: Sembla que el Marx.
1: Les formes no són les millors, però com a mínim s'ho planteja.
2: No, amb aquesta proposta, no guanyarà. No té res a fer.
1: Res a fer, no?
2: Perquè els madridistes, és que els bufa.
1: Ara, serà divertit, no? Aquest duel en castellà, cafrades, que diran l'un i l'altre, vull dir, serà de barrabassades en català, no? Que diran l'un i l'altre, serà divertidíssim.
2: Que almenys s'ho curra, vull dir, que pels pocs dies que ha tingut, no fa la impressió que això ho hagi pogut muntar tan ràpid, eh?
1: La frase que té dues estrelles internacionals fitxades, una de les quals és Rodri, no ho va dir-ho, però ho va dir-ho. Vull dir, si ell guanya, diu que té tancat a Rodri per l'any que ve pel Madrid.
0: I l'altre?
1: L'altre no sé qui és. Va dir que no era de la selecció espanyola.
0: Olise?
1: No sé. I que té un entrenador i un director esportiu, va deixar caure allà.
8: Sí, que l'entrenador té club actualment i que no ha entrenat prèviament al Real Madrid, cosa que descarta Mourinho i descarta Klopp.
1: Va.
4: I que posa Flick, no?
1: No, clar.
8: I Lamine Yamal.
4: I Lamine Yamal.
1: No. Escolta...
3: Per què és això?
1: Perdona.
3: O qui diria blasfèmia? Què ha vingut a seguir?
4: No, bé, estem fent com el joc del cavall fort, no? Vull dir,
3: ja, però clar, ara trobo aquí Lamine, vull dir que estàs despertant fantasmes de Figo.
4: A Lamine és gloriós.
1: Va, que us vull desamarxar. Us vull desamarxar i no voleu.
2: Seria una de les poques maneres de guanyar Florentino.
1: Vull tancar tertúlia, no em deixeu. No em deixeu tancar tertúlia.
4: És molt divertit veure les eleccions que no te les has de menjar tu. Escolta, a distància, riure una mica...
3: Els periodistes que porten anys fent Barça i que hem estat 20 anys veient com els periodistes de Madrid no feien ni un procés electoral, ara traurem les crispetes i disfrutarem el Bavero, on posaré ara.
1: Clar que sí.
3: Ara, que es mengin una campanya electoral, home.
1: Estic molt d'acord. I que estiguin tonteries com aquestes. Bé, algunes, d'altres no, són interessants. No, per tancar tertúlia, compte que ha parlat Valverde del combat de boxa amb Chomini, per primera vegada, no?
8: Sí. Valverde, vaja, ha vingut a explicar quines han estat les conseqüències de la seva baralla amb el migcampista francès d'ara fa uns dies, que sembla que faci molt, i realment fa dues setmanes i mitja.
11: Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro de, del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona. Y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años.
8: Doncs hem après del combat de boxa, no tornarà a passar. I mentrestant, Vinícius també ha parlat avui, ha parlat del seu futur, no té pressa per renovar, té un any més de contracte, i ha parlat de Lamine, ho ha fet en un canal de YouTube del Brasil.
12: Parlar d'un jugador del Barcelona sempre és complicat, oi? Hem d'admirar els jugadors que tenim al camp. Tothom ha de pagar una entrada per veure els millors jugadors i Lamine és un d'aquells que la gent paga una entrada per veure'l jugar. Quan sortim al camp ens volem guanyar l'un a l'altre, però després del partit ens donem la mà i cadascú va pel seu camí. Sé del cert que ell admira jugadors del Real Madrid.
13: Que ell admira els jugadors del Real Madrid.
1: Molt bé. Vinícius, també serà el Mundial protagonista, igual que Valverde, no? Va amb l'Uruguai al Mundial i arriba al d'Espanya, de fet, Fede Valverde amb l'Uruguai. Hola, Miquel Agut.
14: Hola, bona nit. Tinguis a l'Espanya Emiliano.
1: Els deixem marxar i ara sentim tu i jo a la conference.
14: No, home, no. Fes-ho rodó fins la una, ja, home.
2: Vinga, que té l'11 moments de l'èxit.
1: Ara venen els 11 moments de l'11.
8: I jo, si fos vosaltres, no em perdria l'últim minut, tampoc.
1: Del
8: no.
1: Winamax,
8: clar.
1: Ah, clar, hi ha Winamax.
14: No, home, la competència ha començat fortíssim. No, no.
1: Però voleu sentir el Rayo
14: sí,
1: o no?
14: Sí, sí, home, sí, home. El llampec sempre fa gràcia. Perdó, bueno. Contra el Palau de Cristall, però sempre fa gràcia.
1: Qui vulgui anar a dormir té permís d'anar a la marxa.
8: Jo després d'aquest comentari, que algú me'n vaig.
1: Gràcies.
8: Palau de Cristall.
14: Home, clar, que és un Crystal Palace, que és, no? Ho ha d'explicar. O sigui, el tio ho ha d'explicar, per si.
1: Llampec és pel Rayo i Palau de Cristall.
14: Gràcies. Home, no, perquè... Bravo.
1: Bravo. Hi ha gent que no són hores, hi ha gent que està al llit dormint i li expliques aquestes coses, fot aquestes traduccions.
14: Crystal Thunder.
1: A
14: veure, i sí, el més afectat de tots no ha pogut ni acabar l'entrevista amb Movistar.
15: Estoy un poco triste, la verdad. Por toda esta gente que nos ha acompañado hoy, no le hemos podido brindar la victoria, un título. Para nosotros hubiera sido increíble, pues también por Choco, también pienso mucho en él, porque me hubiese encantado. Espera, sí, porque sabemos que está. Es que le está costando disipar la zona, tampoco le vamos a forzar mucho menos la situación.
14: A mi m'ha agradat Sergio Sánchez, el periodista de Movistar, aquí, perquè un altre hauria intentat més que forzar, exprimir, com la taronja, no? Fent el suc, i diu, el jugador no està per parlar, doncs deixem-ho estar. Després han recuperat la conversa. El Choco que deia és Trejo, Chocota Trejo, o Chopota, o Chocota, no sé com li diuen, però és Trejo, a qui li volien dedicar, perquè se n'anirà del Rayo, el títol, entre d'altres coses. Un altre que estava fotut és Íñigo, el tècnic, Íñigo Pérez, també en declaracions a Movistar, encara a la gespa, segurament en l'últim partit a la banqueta del Rayo.
15: Porque son amigos realmente que se respetan y se aman, se quieren mucho, se ayudan entre ellos, se alientan, se protegen, se perdonan cuando se equivocan. Encontrar todas esas variantes es muy difícil y provoca una sensación de ser invencible. Y cuando no lo es, como el caso de hoy, tengo la sensación de decir, bueno, mejor perder con estos chicos que con alguien con el que no lo desees.
1: Bon entrenador, ¿eh? Bon entrenador.
14: Y a molt bon discurs i dient moltes coses, no quedant només bé, sinó dient coses molt interessants sempre i no només futbolístiques. I per acabar, Trejo, que no jugarà més amb el Rayo, que és una institució a Vallecas i que avui també estava molt tocat al final del partit.
15: Duele una barbaridad porque al final hemos hecho todo, sabemos el sacrificio que ha hecho nuestra gente. Ojalá que estén orgullosos como estoy yo desde afuera, he visto a mis compañeros dar todo. Es verdad que las emociones al final son difíciles de llevar en un partido así, pero que hoy enseñemos a mucha gente que al final con trabajo y amor se puede llegar a estas instancias.
1: Felicitats al Crystal Palace, llàstima pel Rayo Vallecano, jo avui m'hauria agradat que guanyés un equip de barri humil aquesta competició europea, perquè vés a saber quan hi tornaran a arribar.
14: Con trabajo y amor se puede llegar a estas instancias.
1: Mm. Escolta, la final de la Champions la fem dissabte a l'Arsenal PSG, amb el Molló, evidentment, la Champions a RAC1, dissabte en directe a RAC1, el tram final del Superesports. Qui narra? Narres tu o qui narra?
14: No, jo no.
1: Sabem qui narra? Es pot anunciar o no sabem qui narra, no?
4: Ja veurem.
1: Ja veurem, Pau.
4: Ja veurem.
1: Una mica la...
2: Clara Rodertes.
1: No, et va agradar com va anar a la final de...
2: És la Clara.
1: Sí, et va agradar.
2: Sí,
1: sí, va fer molt
2: bé.
4: Miquel, la Darae no vol que l'ocutis tu a la final, eh?
14: Gràcies
16: per restar.
14: Tindrà el desig concedit.
1: Mira, clavat, la una en punt.
14: Veus?
1: Gràcies per la paciència, amics. Una abraçada.
8: Bona nit.
1: Adéu. No, rècord no, si hem començat més tard avui. avui. Sou molt bons. Gràcies, Joan Lluís, Ferran, Toni, Danae. Adéu, Agut, eh?
14: A disposar.
2: Jo me'n vaig escoltar, Àlex.
1: Sí, sí, ja veuràs. Ara, el reportatge de Roger Saperes i Oriol Montfort a la part musical. Els 11 moments de l'11, avui que ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
16: RAC 1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
1: Sí, sisplau.
16: Nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
1: Van ser 4.
2: Bueno, 4!
16: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
1: Que m'agrada puntualitzar...
16: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
1: Sí, exacte.
16: Hem d'anar acabant.
17: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió.
18: ...2012, el debut somiat amb la samarreta del Barça.
19: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
20: Pues mira, fue a través del campus de Nike. Pues había a lo mejor 300 niños y éramos 4 niñas. Y me vinieron a decir que quién eran mis padres y ya luego lo hablaron mis padres y fui para el Barça.
18: 2013, final de Copa contra el Saragossa. Un gol para Marca.
21: Puede llegar Alexia, Alexia ante Sandra, puede llegar el tercero del Barça, la pisa Alexia. Bueno, bueno, lo que acaba de hacer Alexia, Alexia para el tercero.
20: A nivell individual jo m'alegro de tot això perquè, bueno, ara, no sé, totes aquestes visites que hi ha en el YouTube, tot això ha servit perquè a lo millor ja guanyi un tant per cent més al futbol femení en quant a espectadors, no?
18: 2015, la primera capitania.
22: És un plaer ser capitana d'aquest equip amb aquestes magnífiques jugadores.
18: 2016, els anys complicats. Alexia s'ofereix a marxar.
20: No volia que sentissin que jo volia estar aquí a qualsevol preu i que el que volia era que guanyés el bàsic i que s'havia de fer un canvi de tom, doncs per mi cap problema.
18: 2019, s'escapa la primera final de la Champions contra el Lió a Budapest.
23: Era la primera final de la història del Barça. L'experiència de servir per continuar creixent. Aquesta final no és el final d'un camí, és el principi.
18: El primer gol al Johan Cruyff.
24: Mariona que habilita Alexia, Alexia, dispara, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
18: 2021, el primer del femení al Camp Nou en el derbi de la pandèmia.
20: És un partit que les jugadores agafen molt moltes ganes.
18: La primera de les dues pilotes d'or.
20: El club que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
18: 2026. El gol sent en els clàssics.
20: Som molt culers, no? Llavors, quasi que és una cosa personal.
25: Continua Grey amb la passada cap enrere. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, Alexia, per marcar un gol molt especial, perquè és el centenari contra el Real Madrid Tacón, 100 gols contra el Real Madrid.
18: El comiat del Camp Nou contra el Bayern.
23: Aplaudiments al Camp Nou perquè marxa Alexia Putellas. La capitana, doblet que li fa entrega del braçalet a Patrick Guijarro, s'abraça amb la mallorquina. Ovació per l'Alexia.
26: Llàgrimes d'Alexia Putellas. Compte.
25: Sí?
26: Sí.
25: Ostres, doncs això compta que és molt, molt, molt revelador.
20: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat. I hi haurà moment de ja n'hi haurà moment d'això.
18: Oslo, la quarta Champions.
25: Final! Final! Final! Final!
0: final a l'Uleval Stadion. El Barça, per quart cop a la seva història, és campió d'Europa. I és un campió d'Europa amb majúscules. Si us plau, mai més dubteu d'aquestes jugadores, perquè sempre que diuen tornarem, diuen que tornaran. Quan mireu els 10 manaments, el primer és creure sempre en aquestes futbolistes. S'acosta Alexia, amb Torrejón.
3: Vinga, Alexia, amb orgull, vinga, capitana, ben amunt, ben fort i ben amunt. Som-hi, Barça, sou campiones! Ven amunt! Ven amunt, ven amunt, ven amunt, ven amunt!
0: Que un any més sou campiones d'Europa! Un any més, el quart ja, el Barça és la reina, el rei d'Europa, i la reina Alexia, que l'aixeca al cel d'Oslo, que li fa un petó, panses, partes, serpentines, confetis, el que vulguis, ven amunt un altre cop, que tothom se n'adoni, que tothom ho vegi, que el Barça és el campió d'Europa. Fa la famosa, la icònica reverència Alexia Putellas davant l'afició per última vegada, el Johan Cruyff, com diu adéu a la seva capitana.
5: Ha estat

0: Magnífic, el reportatge i el comiat que l'hem fet des del Tudiràs, Alexia Putellas. Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Espí. Hola, Pau.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Què ens queda per saber?
1: Doncs comencem amb tres apunts ràpids de futbol, perquè Frenkie de Jong ha estat inclòs en la llista del seleccionador de Països Baixos, Ronald Koeman, pel Mundial. Leandro Cabrera, als 37 anys, ha renovat una temporada més amb l'Espanyol i Eder Sarabia ha anunciat que no continuarà sent l'entrenador de l'Elx la pròxima temporada. En tenis, el serbi Novak Djokovic, l'alemany Zverev i el madrileny Rafa Hodar ja són a tercera ronda del Roland Garros, per cert, que Djokovic s'ha convertit amb el seu partit d'aquest dimecres contra el francès Roger en el tenista amb més partits disputats en un mateix gran slam, 120, al Roland Garros, un més dels que el suís Roger Federer va jugar a Wimbledon. Aquest dijous, l'italià i número 1 del rànquing ATP, Jannik Sinner, es creurà amb l'argentí Cerundolo, el madrileny l'andalús s'enfrontarà al txec Kopriva i el grec Tsitsipas jugarà contra l'italià Arnaldi, entre d'altres partits destacats de segona ronda. En ciclisme, el danès Michael Valgren s'ha emportat la 17a etapa del Giro d'Itàlia per davant del noruec Andreas Leknessund i l'italià Damiano Caruso, i el danès Jonas Vingegaard manté la màglia rossa. I acabem explicant que el Sant Andreu ha guanyat per 10-8 al Mataró el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo.
0: Molt bé, gràcies, Pau. Ara et sentim al butlletí de la una.
1: A tu.
0: Ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
2: Tu diràs.
3: L'aplicació de RAC1 ara...
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 28 de maig del 2026. Les temperatures avui tocaran sostre. De fet, hem tingut una nit tropical, sobretot en punts de la costa de Barcelona, i al migdia els termòmetres poden arribar a Ponent, atenció, als 37-38 graus. Tot pregat amb sol al matí i alguns ruixats de tarda al Pirineu. Mentrestant, l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE s'ha allargat 12 hores per recollir informació pel famós cas Leire. És la trama que presumptament volia maniobrar en processos judicials contra el partit, tot i la pressió. Pedro Sánchez descarta convocar eleccions, però el jutge Santiago Pedraz també apunta al finançament de la campanya del PSC a les eleccions catalanes de fa 2 anys. Els socialistes catalans diuen que tota la documentació està a la Sindicatura de Comptes, però Junts i el PP demanen explicacions. El PSOE encara ha d'entomar un altre front judicial perquè avui comença a Badajoz el judici contra el germà de Pedro Sánchez per prevaricació i tràfic d'influències, que seguirem també aquí al món RQ. I en aquest camp de mines també comencen a declarar els principals acusats per la Kitchen, que és aquesta trama parapolicial impulsada durant el govern de Mariano Rajoy del PP per destruir proves de la Caixa B del partit. Avui al plat fort, l'exministre Jorge Fernández Díaz s'asseurà al banc dels acusats. Avui que Jorge Fernández Díaz parla de la corrupció al seu article de La Razón, però del PSOE. Tot plegat ho seguirem a partir de les 9 en connexions, com dèiem, amb Badajoz, però també amb Madrid. Però els presumptes casos de corrupció no s'acaben aquí. El TSJ investiga Joan Ignasi Elena i Joan Herrera per presumptes adjudicacions irregulars a Altafulla. Ho comentarem en temps de tertúlia amb Neus Tomàs, Ángeles Ribes, Pere Mas, David Fernández i amb el Tian Riba trepitjant aquest matí l'ull de poll. I en educació continuem enrocats, instal·lats en el dia de la marmota perquè no hi ha acord entre el govern català i els sindicats de mestres i professors. Les dues parts continuaran negociant aquest matí enmig d'una altra vaga territorial. Avui toca el torn al Vallès i al Maresme. I nou operatiu contra la multireincidència a la ciutat de Barcelona, al districte de Sant Martí. La policia ha identificat 150 persones que entre totes sumaven gairebé 1.200 antecedents penals. Els esports. El Barça va per feina, fa el primer fitxatge d'aquest estiu i arriba avui. Es diu Andre Gordon, jugador internacional del Newcastle, de 25 anys, que firmarà un contracte per 5 temporades. A tot això, Florentino Pérez acusa el seu rival de voler treure benefici personal del Real Madrid, però li fot unes castanyes, Florentino Pérez, a Riquelme, que diu que ja el coneixíem de l'època de Ramon Calderón. En canvi, Enrique Riquelme no entra al cos a cos i el que ha promès és abaixar la quota dels socis a la meitat fins que el club torni a guanyar la Champions. Carai. I continuen els homenatges a Alexia Putellas després d'anunciar que marxa del Barça aquest estiu. Ahir va jugar el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff. I quan falten menys de 15 dies per una de les cites més esperades de l'any i dels últims 4 anys, el Mundial de Futbol, a les 11 recordarem els anuncis històrics dels Mundials de Futbol amb el publicista Camil Roca, just abans de parlar del videojoc 007 First Light amb el periodista Albert García i amb el cap d'estudi I.O. Interactive a Barcelona, Eduard López, i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu i a la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, que finalment es va allargar més de 12 hores fins les 9 de la nit. Ben bé, el jutge Santiago Pedraz sospita que els socialistes van pagar a Leire Díez, exmilitant del PSOE, perquè tragués draps bruts de policies, jutges i fiscals que investigaven les corrupteles del partit i del govern espanyol. El magistrat creu que Leire Díez hauria fet aquestes feines i que les hauria cobrat, però situa Santos Cerdán com a cervell de la trama. Per això l'Audiència Nacional també li ha posat l'ull a sobre. El cas ja feia més d'un any que s'investigava, però des d'ahir en sabem els imputats i les conclusions del jutge.
0: Evidentment, avui absolutament tots els diaris destaquen l'entrada de la policia Ferrazzi, com sempre, uns més contundents que altres.
1: A La Vanguardia hi llegim: Luco investiga si el PSOE va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. El periòdico, també més descriptiu, titula: Pedraz busca les entranyes del PSOE, pagaments per sabotejar els jutges. I l'Ara diu, pel que fa als diaris... editats a Madrid, El País opta per el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. El Mundo omet que tot plegat es tracti d'una investigació en marxa. Directament hi llegim: el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del Guan, és a dir, que assenyalen directament Pedro Sánchez. L'ABC va amb tot, trasllada l'editorial a la portada, amb un titular que diu: tota la corrupció és de Sánchez. I finalment, La Razón també dona per fetes les males praxis dels socialistes i titula: la caixa del PSOE va finançar l'ofensiva contra jutges incòmodes.
0: Apareix a la portada de La Razón la paraula finançar. I tot i la pressió, Pedro Sánchez, el president del govern d'Espanya, no cedeix i diu que esgotarà la legislatura.
1: I finalment va haver de respondre a les preguntes de periodistes des de Roma, poc després de reunir-se amb el papa, i quan li van preguntar si avançaria eleccions, va llançar un dart cap a Felipe González i cap a Emiliano García Page.
4: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Sobre el cas concret que investiga els negocis tèrbols de Zapatero, Sánchez va dir que ha llegit el sumari i que no hi ha res de sospitós. I sobre l'escorcolla a la seu del PSOE, el president d'Espanya reivindica que ja han fet net, perquè tant Leire Díez com Santos Cerdán ja no estan al partit.
0: I ara bé, l'escorcolla al seu del PSOE també podria esquitxar el PSC.
1: Entre la paperassa que ahir els agents de Luco van anar a buscar Ferraz, el jutge Santiago Pedraz també volia tota la documentació sobre la campanya de Salvador Illa a les últimes eleccions al Parlament, les que va guanyar fa 2 anys, amb 42 diputats. Són contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals que, segons detalla el jutge, el PSC ja va presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes. En un comunicat, però, el partit assegura que no té res a amagar i que ja han recopilat totes les factures i tots els contractes de la campanya per enviar-li al jutge.
0: I l'agenda judicial contra els socialistes no s'acaba aquí, perquè avui comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
1: L'Audiència Provincial de Badajoz jutja David Sánchez, a qui acusen dels delictes de prevaricació i de tràfic d'influències. Va aconseguir una plaça de coordinador d'activitats musicals a la Diputació de Badajoz, però la justícia sospita que la posició la van crear a mida per ell i que li van adjudicar, dit, les acusacions, que són un conglomerat de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos i el PP, van un pas més enllà i acusen David Sánchez, perdó, Pedro Sánchez, en aquest cas, d'aprofitar-se de la influència política del seu germà. És el primer cop que un parent directe d'un president d'Espanya seure al banc dels acusats.
0: Avui, però, que també comencen a declarar els principals acusats per la Kitchen.
1: És aquesta presumpta trama parapolicial que el PP hauria muntat des del govern espanyol per destruir proves de la Caixa B del partit i també per desacreditar Luis Bárcenas, el seu extresorer. Avui arriba un dels plats forts del judici, perquè sentirem les explicacions dels dos suposats cervells del cas. D'una banda, Jorge Fernández Díaz, que en aquell moment era ministre de l'Interior, i també qui va ser el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez. La Fiscalia està convençuda que van orquestrar tota l'operació i per això els hi demanen a tots dos 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació.
0: Però els casos de corrupció, presumpta corrupció, no acaben aquí. El TSJ investiga Joan Ignasi Alaena i Joan Herrera per presumptes adjudicacions irregulars a Altafulla.
1: Els jutges posen la lupa a una vintena de contractes menors que l'Ajuntament va firmar entre el 2017 i el 2019 a la consultora que lideraven els dos investigats. Durant aquests 2 anys va rebre 1.300 euros mensuals per serveis d'assessorament jurídic. L'exalcalde d'Altafulla, actual diputat de Sumar al Congrés, Félix Alonso, també està investigat. Ara bé, fonts properes a Joan Ignasi Alaena asseguren a RAC1 que la investigació no té cap fonament jurídic, perquè l'Oficina Antifrau ja va emetre un informe sobre el cas que deia que no observava cap conducta denunciable penalment. I l'entorn de Joan Herrera també apunta a RAC1 que es tractava d'un tema purament administratiu i, a més, afegeix que en el moment dels fets ell ja s'havia desvinculat de l'empresa.
0: Portem pràcticament 10 minuts empastifats en casos judicials. Pràcticament 10 minuts. Tot és presumpte. Tot, la majoria, pot quedar en algunes coses. Jo crec que bastantes de les que hem dit que poden quedar amb no res. Amb no res. Però hauran de passar anys. Anys, en alguns casos. Anys. I mentrestant, l'empastifament, perquè com que el ritme del periodisme i el ritme de la política és un, i en canvi el ritme de la justícia és un altre, tot queda empastifat i això pot durar anys. I anirem traient a passejar el presumptament, però mentrestant, empastifats els uns i els altres, perquè el que era pel PSOE avui és pel PP. Perquè avui veurem a Jorge Fernández Díaz i al Francisco Martínez. Amb el cas Kitchen, vull dir, és que i a més l'empastifada ja hi és. I els noms ja estan marcats i tot és que és... Buf. En fi, i és que està passant això, la societat va molt ràpida, molt ràpida. La societat va molt ràpida i la justícia va espantosament lenta. I després de la carpeta judicial sobre el conflicte entre mestres i govern, les negociacions s'han tornat a encallar.
1: Els avenços que hi va haver a la reunió d'ahir a la tarda són insuficients per tancar un pacte que posi punt final a les vagues. Els professors titllen la trobada de decebedora, malgrat la nova proposta d'augment de sou.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: 150 persones que entre totes sumaven gairebé 1.200 antecedents.
3: I en futbol, el Barça va per fer. Ha tancat el primer fitxatge per la temporada que ve. El davanter del Newcastle, Anthony Gordon, que avui mateix aterra a Barcelona i a passar revisió mèdica.
4: Sí, Anthony Gordon és extrem, estrella del Newcastle, té 25 anys i arribarà al Barça a canvi de 70 milions més 10 en variables. L'acord és per les properes 5 temporades i no exclou la possibilitat de fitxar un davanter centre en aquesta posició. Recordem que Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid continua sent el gran favorit.
3: Que no em feu cas, però bueno, és igual.
4: Digues.
3: No, he dit el que he dit, que jo crec que el Barça ja té un acord amb el Julián Álvarez. No miris amb aquesta cara.
4: No.
3: És el que crec, eh? Però crec que sí. El Barça pot tenir un acord amb Julián Álvarez i que ara és qüestió de negociar amb l'Atlètic de Madrid i si entra algú per aquí al mig o no, veurem.
4: Sí, en tot cas...
3: L'Atlètic de Madrid demanarà molts diners.
4: Sí. Ja.
3: Bueno, què va?
4: No, deixar clar això, que encara que s'hagi fitxat Anthony Gordon, que la gent, doncs, això, que sàpiga que Julián Álvarez continua sent una possibilitat molt i molt real. En paral·lel, el Barça també estudia l'opció de reforçar el mig del camp amb la incorporació de Bernardo Silva.
3: Ah, mira.
4: Sí, el futbolista portuguès és agent lliure després d'acabar el contracte amb el Manchester City. Però Hansi Flick no ho acaba de veure clar perquè considera que té prou jugadors al mig del camp. I ara el Barça l'està intentant convèncer.
3: Sí, és bo que... Que es veu que al Barça li ha donat una xifra i tot, a Bernardo.
4: Sí?
3: Sí. I em sembla, com que és agent lliure, li sembla que podria apretar una mica més. Estem en això, jo crec que és seria un gran fitxatge. Un gran fitxatge. Bueno, anem al Madrid, que continua immers en la primera campanya electoral en 20 anys. Ja saps que això ho explico els de la secta de la 6 i poca cosa més, eh? Uh-huh. Florentino ha carregat contra el seu rival Enrique Riquelme i l'ha acusat de voler treure benefici personal del club blanc.
4: Florentino va endur-se un bany de multituds en la presentació de la seva candidatura. Ahir el van acompanyar futbolistes històrics del Madrid com Ronaldo Nazario, Pirri, Roberto Carlos i Solari, i el dirigent ho va aprofitar per mantenir el to beligerant de les últimes setmanes. Va carregar contra Riquelme i els que li donen suport, que va alinear amb l'expresident del Real Madrid, Ramón Calderón.
5: Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia.
4: En canvi, el to d'Enrique Riquelme és molt més conciliador, no entra en el cos a cos amb Florentino Pérez i està centrant en la seva campanya en fer propostes per convèncer el soci del Real Madrid. La més sorprenent és abaixar el preu dels abonaments a la meitat fins que l'equip torni a guanyar la Champions.
6: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones en las cuentas del club.
4: Avui La Vanguardia publica una entrevista amb Enrique Riquelme en què qualifica la Superliga de Florentino Pérez de sopar de duro i de presa de pèl.
3: Veus? Bueno, i Alexia Putellas, que s'ha endut el darrer homenatge en el seu últim partit amb la samarreta al Barça.
4: Sí, va ser ahir, en el partit contra la Real Societat, a l'estadi Johan Cruyff. La capitana del Barça va jugar 80 minuts i va rebre una gran ovació quan la van canviar. En acabar, deia a 3CAT que les últimes 24 hores l'havien superat emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
4: També va ser l'últim partit per Mapi León i una Valle, que tampoc seguiran al Barça la temporada que ve. Més coses al Rayo...
3: Perdona, no. No és perquè vingui de Manchester i vaig veure allò. Jo crec que Alexia Putellas no pot ser el seu comiat.

0: No pot ser, a les 7 de la tarda, amb una calor que et mors, amb un partit de futbol de costellada, amb el sol que va caure ahir al Camp Nou al matí, sense la presència de multitudinària de la gent. Estem parlant d'un dels ídols mundials, una droga que ha canviat la història del futbol femení, per l'amor de Déu. Jo no dic que vagin a actuar els Oques Grasses i que vingui a actuar Coldplay, però, hòstia, una cosa, diguem-ho, més elevada, dic jo. Potser és que ella no vol, que també és una possibilitat, que ella digui, mira, jo, com que continuaré jugant, no vull un homenatge d'aquestes característiques, això ho hauríem de saber. Però la percepció aquesta d'una cosa massa minúscula per el que ha representat ella, no me'n puc estar, ho sento. Sí. Ja està, eh?
1: Sí, sí. Doncs va, dèiem que el Rayo Vallecano s'ha quedat a les...
0: Tira.
1: No. Que el Rayo s'ha quedat a les portes del primer títol europeu de la seva història després de perdre 1-0 contra el Crystal Palace a la final de la Conference League. I en bàsquet, Xavi Pascual s'explicarà aquest matí després de fer-se oficial que deixarà el Barça a final de temporada. El club li busca un relleu, igual que el director esportiu Juan Carlos Navarro. De moment, el gran favorit és Xevi Pujol, secretari tècnic del Baskonia i antic director esportiu del Baxi Manresa.
0: Molt bé. I, bueno, sembla que... l'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar l'Iran.
2: Sí, aquesta matinada les tropes del Pentàgon han atacat una base iraniana a la ciutat de Bandar Abbas, al sud del país, on hi ha la base militar de la Marina de Guerra de la Guàrdia Revolucionària. Un funcionari nord-americà ha explicat aquesta nit a Europa Press que els soldats dels Estats Units han abatut 4 drons kamikaze que sobrevolaven la zona, i després d'aquest atac també han atacat una base militar iraniana, com dèiem, a Bandar Abbas, que segons el Pentàgon estava a punt de fer en l'aire un 5è dron.
0: I el Papa Lleu XIV parlarà català durant la missa a la Sagrada Família.
2: Sí, la intervenció del pontífex a l'homilia i també alguns dels cants i pregàries seran en català i ho combinarà amb el castellà i el llatí. La benedicció de la Torre de Jesús serà el punt àlgid dels dos dies en què visitarà casa nostra, i a les últimes hores també hem sabut que a l'estadi olímpic Lluís Companys s'instal·laran 50 confessionaris i que el papa farà una volta a la pista d'atletisme amb el papa mòbil.
0: Ah? Només farà el papa mòbil a la pista d'atletisme? Jo suposo que després se'l veurà per Barcelona.
2: Segurament també, mòbil. Sí. Sí, sí.
0: Va. I per cert, que recordeu que aquí tenim una cosa que es diu... Bueno, aquí tenim... Aquí dalt tenim la peste porcina. Doncs bé, el govern català ha demanat a la pel·lícula The Last Druid, que protagonitza Russell Crowe, que deixin de gravar al Parc Natural de Collserola.
2: S'està rodant molt a prop de la zona zero del brot. El Departament d'Agricultura ja els havia advertit perquè s'aturessin, o si més no, que limitessin l'espai amb tanques físiques. Encara no ho han fet, i ara fons de la conselleria expliquen que, tot i que la productora hi està treballant, el govern ha activat un requeriment legal perquè ho deixin estar i deixin de rodar aquesta pel·lícula.
0: Sí, millor que no rodin, ni si roden, que rodin de nit, perquè és que si roden de dia, sí. Mare meva, quina calor, tu, per la
3: molta calor. Sí. Avui toquen sostre aquestes temperatures amb màxima...
0: Això vol dir que si toquen sostre vol dir que va de baixada.
3: Sí, a partir, diria, dissabte comencen a recular a poc aquestes temperatures, i a mitjans de la setmana que ve podrien tocar la normalitat. Però avui valors que poden arribar als 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre els 32 i els 36 a les comarques interiors, punts del prelitoral, i entre els 29 i els 33 a la línia de la costa, tot plegat després d'una nit que ha sigut tropical en molts punts costaners, sobretot de la costa de Barcelona, i fins i tot en el cas de Portbou, que està bufant una tramuntana reescalfada, hem tingut una nit tòrrida, perquè no ha baixat els 25 graus la temperatura. Ara mateix 28 graus a Portbou, hi ha 24 graus a Mataró, 26 graus a Lella, entre 20 i 25 graus a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida i 14 a Girona. Per tant, ja comencem el dia amb temperatures elevades. Dia de calor intensa, matí de sol i tarda amb algun ruixat en punts del Pirineu. Demà continua la temperatura igual, a partir del migdia també amb alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu. Dissabte, de nou, xàfecs a la tarda en punts de muntanya de les comarques del nord, i dissabte baixen entre 1 i 3 graus les temperatures. Per tant, la calor continuarà sent molt intensa, però no serà tan extrema com avui. I la setmana que ve sí que a poc baixen els termòmetres, i a mitjans de setmana tocarien un ambient més, podríem dir, suau, no? Serà càlid, però menys extrem que no pas aquests últims dies.
4: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Sempre encara no... O sigui, allò de baixar, no...
3: Mitjans de la setmana que ve, i llavors després ja ho veurem, perquè podrien tornar a pujar, però de moment...
0: De moment
3: agafem-nos aquesta baixada que tindrem a partir
0: puges, res,
3: de
0: no?
3: Dissabte. Les tardes al Pirineu, sobretot. Ja. Sí, meitat nord del país sí que les tardes alguns xàfecs.
0: Bueno. Hola, Joan Ferrer.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Aviam, ja sabeu que ens agrada tirar talls d'emissores locals. Anem a buscar, a veure què trobem per aquí i per allà. Avui anem al programa la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels, que tenen un petit problema amb les línies. L'he deixat pelat, el tall. Ja em semblava prou bo a mi.
0: Molt bé.
6: Amb un gol i 1.080 minuts disputats.
7: Que soy otra vez, disculpa, que me dicen que cuando yo hablo con Chell por la mesa que se me oye en antena.
8: ¿Qué dius ara?
6: Contra...
7: Por el talk, ¿no? El present d'aquí de la derecha.
8: No.
6: Contra amb el Terrassa.
8: Sí, compta, compta amb el Terrassa. Compta amb el Terrassa, que el problema el teniu a dins. Home. Com aguanta el tipus, però, el locutor. Què, t'ha agradat o no?
3: Ai.
8: Ah?
0: Haurien de saber el nom.
8: Ah, te'l puc preguntar,
0: Sí, home, clar. Però són... és un context.
8: És un contacte, són coneguts del Martí. Ara li pregunto.
0: Ah? Martí Esteban.
8: Sí.
0: Xivatilla. Ah. No, tu no, ell.
8: Bueno.
0: Ja.
8: Però són amics...
0: Tens son, Mònica?
3: Molta. És que molta calor aquesta nit.
8: T'ha agradat el diàling d'avui,
3: M'ha encantat.
0: No ho superarem, tampoc. Aquesta cançó, per un grup de gent del món arracó de fa uns anys, té un sentiment especial. Molt sentiment especial. Està m'emociono i tot. Molt especial. Però el més especial de tot, saps quin és? Que aquesta cançó, tal dia com avui, fa 25 anys que era número 1 arreu del món. Pràcticament. 25, i no m'ho crec. T'ho juro. O sigui, els d'una generació veureu que us esteu fotent grans. 25... Ja. Va per vosaltres. 25 anys, 25, que aquesta cançó era número 1, pràcticament, arreu del món. Dani Simón, pa'lante! One more.

0: RAC1. Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
1: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
2: ¿En serio? ¿Aquí?
1: Sí, en este monasterio.
2: Y yo pensando que era una excursión más.
1: Si estos muros hablasen...
2: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
1: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
3: Gobierno de La Rioja.
4: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
5: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
6: I tu, què vas disfressat?
7: Aquest pista boníssim.
8: Navius? Cirera?
9: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
6: No t'ho pon estrany, al final?
5: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
10: No us he drogat. Us he enverinat.
11: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
12: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
13: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
12: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
13: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
14: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
15: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
14: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
15: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
14: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
16: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
0: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
17: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
18: 97.235-97235.
17: Sèrie...
18: 7007.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
19: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que la Guàrdia Civil ha escorcollat la seu del PSOE durant més de 12 hores pel cas Leire Díez.
2: El jutge ha imputat Santos Cerdán i diversos dirigents socialistes els acusen de maniobrar per evitar investigacions contra el partit. Pedro Sánchez diu que resistirà i descarta avançar les eleccions espanyoles.
0: I avui comença el judici contra David Sánchez, el germà del president espanyol.
2: L'acusen d'aconseguir una plaça de directiu feta a mida i adjudicada, ha dit, a la Diputació de Badajoz. Li demanen 3 anys de presó per tràfic d'influències.
0: A l'Audiència Nacional avui declara Jorge Fernández Díaz com a imputat per la Kitchen.
2: També el seu ex número 2, Francisco Martínez, els acusen de ser els cervells de la trama parapolicial del PP i els demanen 15 anys de presó.
0: A casa nostra, el TSJ ha imputat l'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena.
2: L'investiguen a ell i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, per adjudicacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. Els entorns de tots dos neguen cap il·legalitat i parlen d'error administratiu.
0: I avui continuen les vagues de professors després que les negociacions hagin tornat a encallar.
2: Avui hi ha aturada territorial al Vallès i al Maresme. La reunió d'ahir entre sindicats i govern va acabar sense acord i es tornaran a reunir aquest migdia.
0: A Barcelona, la policia ha identificat 150 multireincidents que sumaven vora 1.200 antecedents.
2: Ha estat un nou macrodispositiu del Pla Campai, aquest cop al districte de Sant Martí. També hi ha 3 detinguts per incomplir la llei d'estrangeria.
0: I els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i les converses de pau estan en punt mort.
2: L'exèrcit nord-americà ha atacat de matinada drons i una base militar iraniana. Això després que les negociacions hagin fet un pas enrere pel control de l'estret d'Hormuz i també pel programa nuclear iranià.
0: I ara fa pocs minuts que la Guàrdia Revolucionària, de fet, també s'hi ha tornat. Ara ho ampliarem. Als esports, el Barça ha tancat el primer fitxatge de la temporada. És Anthony Gordon, del Newcastle.
3: L'extrem britànic aterrarà avui a Barcelona i passarà a revisió mèdica. Firmarà per 5 temporades a canvi de 70 milions més 10 en variables. Ara el Barça estudia fitxar també Bernardo Silva, però Hansi Flick no ho veu clar.
0: Mentrestant, Florentino Pérez ataca el seu rival a les eleccions en la presentació de la seva candidatura.
3: El dirigent ha acusat Enrique Riquelme de voler treure benefici personal del Real Madrid, però Riquelme no ha entrat en el cos a cos. En lloc d'això, ha promès a baixar la quota dels socis a la meitat fins que el Real Madrid guanyi la Champions.
0: I Alexia Putella s'endú el darrer homenatge en el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
3: Va ser ahir en el partit contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. La capitana del Barça va jugar 80 minuts i va rebre una gran ovació quan la van canviar. També va ser l'últim partit de Mapi León i Ona Batlle.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui la temperatura toca sostre després d'una nova nit tropical en molts punts de la costa.
4: Sí, comencem la jornada amb temperatures per sobre dels 20 graus, sobretot en punts de la costa central, i al mitjà es mouran entre els 30 i els 35 graus, o poden arribar avui als 38 en punts interiors de les Terres de l'Ebre. Ara al matí amb més sol i després a la tarda amb nuvolades en zones de muntanya que deixaran alguns ruixats aïllats en punts del Pirineu. Demà es mantenen les temperatures, però dissabte baixa una mica el termòmetre.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 20 i 25 graus a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 15 graus a Lleida, 14 a Girona, 28 a Portbou, 22 a Castelldefels, 20 a Arenys de Mar i 23 a Badalona.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dijous 28 de maig del 2026.
5: RAC 1.
6: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
5: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletobombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24-7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
7: Ara a Fimen, samarretes interiors per home, 2 per 6,50. I pantalons curts per home, 2 per 20 euros. Fimen, tan senzill com això.
8: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
9: Tots els marroquins roben,
10: ens treuen treball.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental,
14: és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que roben,
17: paràsit, marimatxo.
18: Però si estic solo,
19: terroristes,
20: menjar plata.
21: Tot això és odi. Aturem-lo.
22: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
24: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
1: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
10: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
1: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
10: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
14: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
15: Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
16: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
17: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
16: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
18: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes i a corello.es.
19: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
25: Actualitzada al minut.
26: Alertes d'última hora.
25: Tot el que sona a RAC 1.
26: Contingut exclusiu.
25: RAC més 1.
26: Fàcil.
25: Ràpid.
26: Còmode.
25: RAC1.cat.
26: RACU.CAT.
25: RAC1.cat. El món a RAC 1.
0: 6:38, la tempesta judicial i policial al voltant del PSOE s'ennegreix encara més, però Pedro Sánchez assegura que resistirà.

0: Els socialistes tenen obert un nou front judicial i les acusacions ja els surten per les orelles. A la causa contra el germà de Pedro Sánchez, la seva dona i també contra Zapatero, ara s'hi afegeix el cas Leire Díez. L'entrada dels agents de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu de Ferraz es va allargar durant 12 hores. El jutge Santiago Pedraz sospita que el PSOE va pagar l'exmilitant socialista perquè tragués els draps bruts de policies, jutges i fiscals que investigaven les corrupteles del partit i del govern espanyol. I també aquesta trama situa Santos Cerdán com el cervell d'aquesta trama. Per això l'Audiència Nacional també l'investiga amb ell, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, l'exdirigent del partit Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'empresari Javier Pérez Dulcet, a més d'altres dirigents i advocats. Tots ells acumulen més de mitja dotzena d'imputacions per tràfic d'influències, per suborn, per organització criminal, per inducció a fals testimoni, acusació falsa o per falsificació de document oficial. El cas ja feia més d'un any que s'investigava, però des d'ahir en sabem els imputats i les conclusions del jutge. Entre d'altres, el magistrat assenyala que l'activitat d'aquesta trama va començar just l'endemà que s'anunciés la investigació contra Begoña Gómez, contra la dona de Pedro Sánchez, un fet que coincideix amb els 5 dies de reflexió que va agafar en aquell mes d'abril del 2024 el president d'Espanya per decidir si havia de continuar al capdavant de la Moncloa. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
1: Bon dia, el jutge vol aclarir què feia aquesta trama, com es finançava i si el PSOE la pagava amb una caixa B. La seva seqüència és que aquesta unitat feia anys que treballava i que va intensificar la feina els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez quan transcendeix que s'investiga la seva dona. I el jutge Pedraz situa Santos Cerdán com a cap de la trama, o escriu així la interlocutòria.
2: Se atribuye un papel superior a Santos Cerdán cuando este habría trabado una relación con Leire Díez para la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes con el propósito de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente los intereses del PSOE o del gobierno.
1: A banda de Cerdán, que acumulara noves imputacions, hi ha mitja dotzena més de càrrecs socialistes investigats. La més destacada, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. A més, Santiago Pedraz escriu a la interlocutòria que hi ha sospites sobre el paper de l'ex número 2 de Cerdán, Juan Ferran Serrano, que és diputat del Congrés. Si en demanés la imputació, el cas, per tant, passaria al Tribunal Suprem, perquè està forat.
0: Però tot i que la justícia i la policia afegeixen pressió a Pedro Sánchez, el president espanyol continua disposat a resistir. Assegura que res ha canviat i que la legislatura acabarà el 2027, ho va dir ahir des de Roma, després de reunir-se amb el papa. Quan li van preguntar si avançaria eleccions, va llançar un dard cap a Felipe González i cap a Emiliano García Page.
3: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Sobre el cas que investiga els negocis tèrbols de Zapatero, Sánchez fa pinya amb l'expresident espanyol, diu que ha llegit el sumari i que no hi ha res sospitós. En canvi, sobre l'escorcoll a la seu del PSOE i sobre la trama Leire Díez, reivindica que ja han fet net perquè tant la militant com Santos Cerdán ja no estan al partit. Tornant a la investigació de l'Audiència Nacional pel cas del PSOE, pel cas Leire Díez, el cas també podria esquitxar el PSC, perquè té una derivada catalana. Entre la paperassa que els agents de l'UCO van anar a buscar a Ferraz, el jutge també volia tota la documentació sobre la campanya de Salvador Illa a les últimes eleccions al Parlament, les que va guanyar fa 2 anys amb 42 diputats. Són contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals que, segons detalla el jutge, el PSC ja va presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes. Malgrat això, Santiago Pedraz vol investigar tot d'encàrrecs que s'haurien fet a la periodista Patricia López. El PSC assegura que no té res a amagar. En un comunicat insisteix que sempre han respectat la legislació electoral i, de fet, diuen que ja han recopilat totes les factures i tots els contractes de la campanya per enviar-li al jutge. I, a més de la ressaca del cas Leire, avui comença el judici contra David Sánchez, contra el germà de Pedro Sánchez, a l'Audiència Nacional, perdó, a l'Audiència Provincial de Badajoz. És el primer cop comparent directe del president espanyol sobre el banc dels acusats. Ara l'acusen dels delictes de prevaricació i de tràfic d'influències, Pol.
4: David Sánchez va aconseguir una plaça de coordinador d'activitats musicals a la Diputació de Badajoz amb un sou de 120.000 euros anuals, però la justícia sospita que aquesta posició la van crear a mida per a ell i que la van adjudicar a dit. La defensa, en canvi, diu que és un cas artificial muntat amb retalls de premsa i neguen que l'investigat aconseguís la plaça per la influència de Pedro Sánchez.
0: I qui també té diversos fronts judicials oberts és el PP. Avui a l'Audiència Nacional comencen a declarar els principals acusats per la Kitchen. Sentirem les explicacions dels dos suposats cervells del cas. D'una banda, Jorge Fernández Díaz, que en aquell moment era ministre de l'Interior, i també qui va ser el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez.
4: La Fiscalia està convençuda que van orquestrar tota l'operació i per això els demanen a tots dos 15 anys de presó i 33 més d'inhabilitació. La Kitchen és la presumpta trama parapolicial que el PP hauria muntat des del govern espanyol per, presumptament, destruir proves de la Caixa B del partit i també per desacreditar Luis Bárcenas, el seu extresorer.
0: Però la mandonguilla judicial que us expliquem encara és més grossa perquè el TSJ investiga el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i també l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, per adjudicacions irregulars a Altafulla. Els magistrats posen la lupa a una vintena de contractes menors que l'Ajuntament va firmar entre el 2017 i el 2019 a la consultora que lideraven tots dos. Es tracta de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, que durant aquest període, entre el 2017 i el 2019, va rebre 1.300 euros mensuals per serveis d'assessorament jurídic, a Giró.
2: Es tracta de 22 factures per un import de 25.000 euros més IVA. Aquesta xifra, segons el TSJC, hauria infringit la llei de contractes del sector públic vigent en aquell moment, que situa l'import màxim en uns 15.000 euros més IVA. Els magistrats creuen que l'Ajuntament va utilitzar els contractes menors per evitar la licitació pública del servei i apunten que els investigats van cooperar per evitar tots els tràmits de publicitat i concurrència. La causa instruïda als jutjats del Vendrell, al Baix Penedès, també investiga l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que ara és diputat de Sumar al Congrés dels Diputats. El cas, de fet, fa el salt al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè els principals investigats, diuen, són aforats.
0: Fonts properes a Joan Ignasi Elena asseguren a RAC1 que la investigació no té cap fonament jurídic. Recorden que l'Oficina Antifrau ja va emetre un informe sobre el cas, assegurant que no observava cap conducta denunciable penalment. I l'entorn de Joan Herrera també apunta a RAC1 que es tractava d'un tema purament administratiu i, a més, afegeix que en aquell moment ell, Joan Herrera, ja s'havia desvinculat de l'empresa. Ara són 3:15 del matí. Les negociacions entre els sindicats educatius i el govern es tornen a encallar. A la reunió d'ahir a la tarda hi va tornar a haver alguns avenços, però encara no n'hi ha prou per tancar un pacte que posi fi a l'actual cicle de mobilitzacions. Avui faran vaga els mestres de les comarques del Vallès i del Maresme, unes manifestacions que es repeteixen després que els docents titllessin la reunió d'ahir de decebedora, malgrat la nova proposta d'augment de sou del departament. Avui ho tornaran a intentar en una nova reunió a partir de les 12 del migdia, o del Martínez.
5: Els sindicats afrontaven la mesa d'ahir amb optimisme, però en van sortir amb un gust agredolç. Tot i que s'ha continuat avançant en la proposta salarial, els docents demanen incrementar-la encara 100 euros més. Ho deien els portaveus d'Ustec i professors de secundària, Yolanda Segura i Ignasi Fernández.
6: No ha estat una mesa productiva, ja veieu que no sortim doncs, satisfets. Esperem que demà l'escenari canviï radicalment.
7: Vam constatar amb una certa alegria i optimisme que estàvem a la casella 1, però avui continuem a la casella número 1. No hem saltat a la 2.
5: I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que per millorar l'oferta necessiten més temps.
8: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions. És veritat que volem acabar d'estudiar les propostes que ens han fet arribar els sindicats en aquests moments i, per tant, hem reclamat, en aquest cas, més temps.
5: Per cert, que els sindicats que mantenen les vagues també acusen Comissions Obreres i la UGT de posar pals a les rodes a les negociacions per evitar que el pacte que van signar el març quedi en evidència.
0: Ara passen 2:45 del matí. Obrim crònica de successos perquè hi ha hagut un cop policial, un nou cop policial contra la multireincidència. A Barcelona, la policia ha detingut 3 delinqüents que acumulaven més de 100 antecedents i ha identificat 150 persones que en total en sumaven gairebé 1.200.
4: Ha estat un macrodispositiu conjunt dels Mossos i la policia espanyola al districte de Sant Martí. Els 3 detinguts són per incomplir la llei d'estrangeria. L'operatiu formava part del pla Campai contra els multireincidents.
0: I de la crònica internacional, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran. Aquesta matinada, les tropes del Pentàgon han atacat una base iraniana a la ciutat de Bandar Abbas, al sud del país, on hi ha la base militar de la Marina de Guerra de la Guàrdia Revolucionària. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i els dos bàndols no es posen d'acord a l'hora de parlar del control de l'estret d'Hormuz o del programa nuclear iranià.
4: Un funcionari nord-americà ha explicat aquesta nit a Europa Press que els soldats dels Estats Units han abatut 4 drons kamikaze perquè els han considerat una amenaça molt perillosa. A la Guàrdia Revolucionària ja s'hi ha tornat i hauria bombardejat almenys una base militar nord-americana a la regió. Després de les tropes de Donald Trump, també han atacat una base militar iraniana que, segons el Pentàgon, estava a punt de fer enlairar un cinquè dron.
0: 6:48.
9: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Els esports, el Barça va per feina en el mercat de fitxatges i abans que comenci ja ha tancat la primera incorporació per la temporada que ve. És el davanter del Newcastle, Anthony Gordon, que avui mateix, Pedrol, aterrarà a Barcelona i passarà revisió mèdica.
10: Sí, Deco no vol perdre el temps i per aquest motiu s'ha afanyat a lligar la primera incorporació del mercat. Gordon és l'estrella del Newcastle, té 25 anys, és extrem i arribarà al Barça per les properes 5 temporades.
0: Més informació, Marta Ramon.
11: Sí, ja és un fet. El Barça i el Newcastle ja s'han posat d'acord en les condicions del traspàs i la previsió és que Anthony Gordon passi la revisió mèdica a Barcelona a les properes hores. Finalment, l'operació s'ha tancat a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables, uns variables en funció dels títols que guanyi i si és titular, un mínim del 60% dels partits. Gordon ha prioritzat jugar sota les ordres de Hansi Flick per davant de la possibilitat d'anar al Bayern o al Liverpool. L'extrem esquerre, que també es valora molt que pot jugar de davanter centre, signarà per les properes 5 temporades. Tot i així, convé remarcar que l'arribada de Gordon no significa deixar de buscar la incorporació d'un nou que vingui a omplir el buit deixat per Lewandowski, amb les vies de Julián Álvarez i Joao Pedro al capdavant de la llista, sent el matalasser el desig número 1. Gordon aquesta temporada ha fet 17 gols i 5 assistències en 46 partits entre totes les competicions. Destaquen especialment les 10 dianes marcades a la Champions.
0: En paral·lel, el Barça també estudia l'opció de reforçar el mig del camp amb la incorporació de Bernardo Silva.
10: El futbolista portuguès és agent lliure després d'acabar contracte amb el Manchester City, però Hansi Flick no ho acaba de veure clar perquè considera que ja té prou jugadors al mig del camp. Mentrestant, el Real Madrid continua immers en la primera campanya electoral en 20 anys. Florentino Pérez ha carregat contra el seu rival Enrique Riquelme i l'ha acusat de voler treure benefici personal del club blanc. També va disparar contra els qui li donen suport, que va alinear amb l'expresident Ramon Calderón.
12: Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia.
10: En canvi, el to d'Enrique Riquelme és molt més conciliador. Està centrant la seva campanya en fer propostes per convèncer el soci del Real Madrid. La més sorprenent és la següent, abaixar el preu dels abonaments a la meitat fins que l'equip torni a guanyar la Champions.
13: Cuando hay un nivel de gasto general, no deportivo, tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio. Por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones en las cuentas del club.
10: Avui La Vanguardia publica una entrevista amb Enrique Riquelme en què qualifica el projecte de la Superliga de Florentino Pérez de sopada duro i de presa de pèl.
0: I Alexia Putella s'ha endut el darrer homenatge en el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
10: Sí, va ser ahir en el partit contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. La capitana va jugar 80 minuts i va rebre una gran ovació quan la van canviar. En acabar deia a 3CAT que les últimes 24 hores l'havien superat emocionalment.
14: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
10: Encara en futbol, el Rayo Vallecano s'ha quedat a les portes del primer títol europeu de la seva història després de perdre 1-0 contra el Crystal Palace a la final de la Conference League. I en bàsquet, Xavi Pascual s'explicarà aquest matí a 11:45 després de fer-se oficial que deixarà el Barça a final de temporada. El club li busca un relleu, igual que el director esportiu Juan Carlos Navarro. De moment, el gran favorit és Xevi Pujol, secretari tècnic del Baskonia i antic director esportiu del Baxi Manresa.
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: 6 minuts i les 7.
16: RAC 1.
17: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
18: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900 100 019 o connectant-te a iberdrola.com.
19: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
20: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
21: Mmm, això és boníssim. D'on és?
22: És de Dia.
21: De debò?
22: Sí.
21: Molt bé.
22: Avui, a Dia, la patata per només 3,50 la malla de 4 quilos. De debò. Molt bé. Dia.
23: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
24: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
23: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
24: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
25: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
26: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
27: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
28: El món a RAC1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
29: Tu fas servir Google Maps habitualment? Potser hi ha vegades que estàs escoltant música amb el cotxe o amb el que sigui, tens la pantalla de Google Maps, t'agradaria canviar de cançó mentre estàs en un semàfor o estàs aturat en algun lloc, no comencem amb les tonteries d'anar conduint i anar mirant el mòbil? Això no ho has de fer, però si vols estalviar-te temps i no vols sortir de Google Maps quan t'està ensenyant una ruta, que sàpigues que Google Maps ara et pot ensenyar els controls de reproducció de Spotify o de YouTube Music. L'únic que has de fer és anar als ajustaments de Google Maps i a dintre d'ajustaments tindràs una secció que és navegació. Doncs quan entres a navegació tens moltíssimes opcions, una de les quals és mostrar els controls de reproducció. I a partir d'ara, dins de Google Maps, tindràs el control de reproducció de Spotify o de YouTube Music, i no sé si d'algun altre. Repeteixo, això no és per fer-ho servir mentre estiguis conduint. Si estàs parat, esperant algú, amb els intermitents posats, bueno, té un passe. Però no ho facis mentre condueixis, que potser no en faràs ni puto cas, però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 2 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
1: A Julia Roberts le gustó tanto el libro Leonard y Hungry Paul de Ronan Hesion que cuando los productores de la miniserie basado en él se pusieron en contacto con la estrella, aceptó encantada a ser la narradora. Uno de los milagros y de los alicientes de una serie de 6 episodios de media hora cada uno, cuyo gran superpoder es que acabas con una sonrisa y de buen humor. Por una vez no diré de qué va, más allá que de 2 amigos y sus vidas, porque lo importante aquí no es la trama, sino la atmósfera que crea, las sensaciones que deja, la tranquilidad, la bondad y ternura de los personajes. Leonard y Hungry Paul es un lugar feliz donde quedarse tan a gustito, y la puedes encontrar en Filmin.
0: I al diàling, Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. L'Esteve Giral sempre hi és, fins i tot quan no toca.
3: No quiero tampoco olvidarme de una visita que voy a hacer. Precisamente una prisión en Cataluña.
4: Hola, estic per aquí.
5: Gràcies, Esteve, un segon.
6: ¿Dónde estás, corazón?
4: Hola, estic per aquí.
2: I Carlos Herrera creu que la zona franca està a les terres de Ponent.
7: Sánchez ha accedido a través de ella a una serie de prebendas de para Esquerra, de esas que jamás le van a dar a los indígenas de otros territorios. Una línea orbital de tren, cambios en el consorcio de la zona franja.
8: De Vilanova de la Franja.
7: De la zona franja.
8: Apa, yo ya tu suaydi.
9: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 28 de maig del 2026 torna a ser un dia de calor intensa a tot Catalunya, en temperatures que en molts casos es mouran entre els 30 i els 36 graus o fins i tot per sobre ponent. Això després d'una nit tropical amb termòmetres que, per exemple, no han baixat dels 20 graus en punts de la costa de Barcelona. Ara al matí predominarà el sol i a la tarda esperem algun ruixat al Pirineu. A Madrid la temperatura política és encara més asfixiant. El registre de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE es va allargar 12 hores. Els agents volien informació de l'anomenat cas Leire Díez, la militant que hauria organitzat una trama amb Santos Cerdán per recopilar draps bruts de jutges, fiscals i policies que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. El president espanyol se'n desmarca i reitera que pensa esgotar la legislatura. No és el seu únic mal de cap, perquè avui a l'Audiència de Badajoz hi arrenca el judici contra el seu germà David Sánchez per prevaricació i tràfic d'influències. L'acusen d'haver-se incorporat a una plaça feta a mida a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Connectarem aquest matí amb Roger Parciba, l'enviat especial de RAC1 a Badajoz en aquest judici. Avui que el PP també tindrà la seva dosi d'escàndol, aquest matí el judici de la Kitchen a l'Audiència Nacional, i comencen a declarar els acusats a la trama parapolicial orquestrada pel govern de Mariano Rajoy per destruir les proves del finançament il·legal del PP. Els primers a explicar-se seran l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i la seva antiga mà dreta, Francisco Martínez. Ho seguirem tot plegat en temps de tertúlia, com dèiem, amb connexions amb l'Audiència Nacional, amb el Congrés, a Badajoz, i a la taula els habituals dels dijous, Neus Tomàs, Ángeles Ribes, Pere Mas, David Fernández, amb el Tian Riba, trepitjant aquest matí l'ull de polla. Amb ells també saludarem a l'alcalde d'Altafulla, l'endemà que haguem sabut que el Tribunal Superior de Justícia investiga Joan Ignasi Helena i Joan Herrera per presumptes adjudicacions irregulars al municipi. Un matí més també estarem pendents de les protestes educatives. Ahir la reunió entre la conselleria i els sindicats va tornar a acabar sense acord i avui els docents paren màquines amb una vaga territorial, concretament al Vallès i al Maresme. Els esports. El Barça posa la directa i tanca el primer fitxatge de l'estiu. És Anthony Gordon, un extrem internacional del Newcastle de 25 anys que firmarà per 5 temporades. I en la cursa electoral al Real Madrid, Florentino Pérez acusa Enrique Riquelme de voler treure benefici personal del club. Ell, en canvi, no baixa el cos a cos i intenta guanyar-se el suport dels socis amb un anunci sorprenent. Rebaixarà la quota d'abonats a la meitat fins que el club blanc no torni a guanyar la Champions League. Déu-n'hi-do. I encara relacionat amb el futbol, quan falten 15 dies clavats, dues setmanes clavades per l'inici del Mundial de Futbol, a les 11 ens visitarà el publicista Camil Roca per repassar els anuncis més icònics que les marques han creat durant la competició. I després saludarem el periodista Albert García per descobrir el videojoc 007 First Light, una de les estrenes, sens dubte, d'enguany. Amb ell, Eduard López, el cap d'estudi de l'estudi de Barcelona, que ha desenvolupat aquest joc mundial. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Fins al punt de la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid s'ha allargat més de 12 hores. Els agents han recollit documentació sobre el cas Leire, la presumpta trama que volia maniobrar en processos judicials contra el partit. En concret, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, sosté que Santos Cerdán, exsecretari d'Organització Socialista, va ordenar pagar a Leire Díez amb 4.000 euros mensuals per torpedinar investigacions i suposadament comprar fiscals i policies. El magistrat sospita que aquesta trama es va posar en marxa el 2024, quan Pedro Sánchez va iniciar aquell breu període de reflexió arran de la imputació de la seva parella, de Begoña Gómez.
0: Aquest nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
3: Sí, però Pedro Sánchez no s'arronsa i diu que esgotarà la legislatura.
4: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
3: Sobre el cas concret que investiga els negocis tèrbols de Zapatero, Sánchez va dir que ha llegit el sumari i que no hi ha res sospitós. I sobre l'escorcoll a la seu del PSOE, reivindicava que ja han fet net perquè tant Leire Díez com Santos Cerdán no estan al partit.
0: Però el jutge Santiago Petras també apunta el finançament de la campanya del PSC a les eleccions catalanes de fa 2 anys.
3: Són contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals que, segons detalla el jutge, el PSC ja va presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes. En un comunicat, però, el partit assegura que no té res a amagar i que ja han recopilat totes les factures i contractes de la campanya per enviar-li al jutge. Junts i el PP, però, demanen explicacions.
0: Avui aviso ja a tota la gent, jo entenc que tot això és un xap-xap que... Me'n recordo quan el Puyol parlava de quan jugava el Julio Salinas, que feia allò que feia el xap-xap, doncs això és un xap-xap que no saps on trepitges, no saps per on pas, no saps si es fotràs gol o no. Llavors això ho endreçarem molt bé aquí al Jordi de Planella. Avui ens explicarà exactament com... Què diu exactament tots aquests folis del jutge Santiago Pedraz? Què té a veure l'Ire Díez? El PSC perquè està fotut aquí al mig? També hi apareix un nom, que és el de Sandor Rossell. Sí. Apareix allà, però rep, perquè el que es deia és... Es preguntava quantes vegades Sandor Rossell havia entrat a Ferraz, a la seu del PSOE. Ja puc dir que Sandor Rossell no ha entrat cap vegada a la seu del Ferraz del PSOE. Però el jutge pregunta... Sí, ha entrat algun cop Sandro Rossell en tota aquesta història. I preguntareu per què el Sandro per aquí al mig. Però el Sandro vol saber exactament, i jo trobo molt bé, el per què tota aquesta història de 2 anys a la presó ell. Però repeteixo, avui això el Jardí de Planell ens ho explicarà a partir de les 9 del matí. De dues maneres, aquí també ens explicarà un altre cas que té el PSOE per entomar avui, que és un altre front judicial, que és que comença a Badajoz el judici contra el germà de Pedro Sánchez per prevaricació i tràfic d'influències.
3: Sí, comença aquest matí a l'Audiència Provincial de Badajoz amb la fase de qüestions prèvies. El tribunal haurà de determinar si la contractació de David Sánchez, el germà del president espanyol, per l'ens supramunicipal, per la Diputació de Badajoz, com a coordinador d'activitats musicals, es va ajustar o no a la legalitat. En la causa exerceixen l'acusació popular 7 entitats, el PP i Vox i les organitzacions Manos Limpias, Azioir, Abogados Cristianos, Associació Liberum i Justitia Europa. Sol·liciten per a David Sánchez una pena de 3 anys de presó i 12 d'inhabilitació.
0: Avui és molt interessant, i també ho repassarem ara als apunts d'aquí una hora a les 8 i també a 8:15 amb la lectura de la premsa en diagonal, el que diu avui la premsa. Avui la portada de l'ABC és terrorífica. Quan dic terrorífica és, es veu una fotografia de Pedro Sánchez i posa editorial, o sigui, l'editorial va en portada, i el titular a tota castanya és «Toda la corrupción es de Sánchez». Tal qual. Toda la corrupción es de Sánchez. I, bueno, si continuo mirant, també déu-n'hi-do, perquè veiem la portada del Mundo. El PSOE persiguió a la UCO, jueces y fiscales por orden del Juan. Juan seria Pedro Sánchez. Y la razón, la caja del PSOE financió la ofensiva contra jueces incómodos. Bueno, avui repeteixo que ho explicarem tot, ho donarem mastegadet... I connectarem també amb Badajoz per saber que perseguir aquest judici contra el germà de Pedro Sánchez, però també amb l'Arnau Mañé, que estarà al costat dels... Al costat, vull dir, a prop dels acusats de la Kitchen.
3: Sí, perquè avui comencen també a declarar. És la presumpta trama parapolicial, recordeu, impulsada durant el govern de Mariano Rajoy per destruir proves de la Caixa B del partit. Avui, plat fort als tribunals. Declaren l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat. La Fiscalia demana per a tots dos 15 anys de presó.
0: Avui, atenció, perquè hi ha article de Jorge Fernández Díaz a La Razón que parla de corrupció. Però la del PSOE.
3: Ah, no, de la Kitchen.
0: No, la Kitchen no. Fernández Díez es pregunta com és que els socis de Pedro Sánchez encara no l'han deixat caure i afirma contrasta intensamente esta actitud con la que mantuvieron hace 8 años con el gobierno del PP promoviendo una moción de censura para acabar con la corrupción. Però els casos de corrupció, no, de presumpta corrupció, no s'acaben aquí. El TSJ investiga Joan Ignasi Elena i Joan Herrera per possibles presumptes adjudicacions irregulars a Altafulla.
3: El tribunal considera que eren cooperadors necessaris d'un presumpte delicte de prevaricació relacionat amb adjudicacions públiques suposadament irregulars. En concret, el jutge posa la lupa a una 20ena de contractes menors que l'Ajuntament va firmar entre el 2017 i el 2019 a la consultora que lideraven els dos investigats. Ara bé, fonts properes a Joan Ignasi Elena asseguren a RAC1 que la investigació no té cap fonament jurídic perquè l'oficina antifrau ja va emetre un informe sobre el cas que deia que no observava cap conducta denunciable penalment. L'entorn de Joan Herrera també apunta a RAC1 que es tracta d'un tema purament administratiu i afegeix que en el moment dels fets ell ja s'havia desvinculat de l'empresa.
0: I més coses, continuen encallades les negociacions entre el govern i els sindicats de docents.
3: Ahir la reunió entre les dues parts va acabar sense acord i van decidir que continuarien negociant aquest mateix matí. El departament ha demanat més temps per acabar d'estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que l'escola inclusiva no serà un escull per arribar a un acord. En parlaven la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, l'Ignasi Jiménez.
2: No ha estat una mesa productiva. Ja veieu que no sortim doncs, satisfets. Esperem que demà l'escenari canviï radicalment.
5: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions. Hem reclamat, en aquest cas, més temps.
3: I com cada moment no hi ha acord, els sindicats mantenen les seves protestes. Avui hi haurà vaga de mestres i professors al Vallès i també al Maresme. Els sindicats han convocat caminades i visites

0: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolás i Garatge Central.
2: El Madrid, com Ronaldo, Nazario, Pirri, Roberto Carlos i Solari, i el dirigent ho va aprofitar per mantenir el to beligerant de les últimes setmanes i disparar. Primer de tot contra el seu rival i també contra els qui li donen suport, que va alinear amb l'expresident Ramón Calderón.
3: Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia.
4: Bueno, parla de les urnes de fa 20 anys. Ara diu que són els fills, fa 20 anys. Deixo aquí una dada també per la història d'un club de futbol tan democràtic com és el Real Madrid. Enrique Riquelme, quan es va votar les últimes eleccions, encara no ho podia fer perquè no era major d'edat. Perquè tenia 17 anys, fa 20 anys. Això, primera. La segona, que sort que llegeix. Sort que llegeix. I la tercera, que no bruta, no. Aquestes eleccions del Real Madrid seran guarres. Porques. Ja ho veuràs, ja. Ja veuràs com començaran... El Florentino començarà aquí, que hi ha... Que ja veureu, ja.
2: Bueno. Sí, perquè de moment el que està fent Riquelme ara mateix és propostes per convèncer el soci del Real Madrid, que no fan cap mena de gràcia a Florentino Pérez, i per això l'ataca. La més sorprenent és abaixar el preu dels abonaments a la meitat fins que l'equip torni a guanyar la Champions.
5: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones en las cuentas del club.
4: I Alexia Putellas s'ha endut el darrer homenatge en el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
2: Va ser ahir en el partit contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. La capitana del Barça va jugar 80 minuts i va rebre una gran ovació quan la van canviar, i en acabar deia 3CAT que a l'última jornada, a les 24 hores d'ahir, amb l'homenatge al matí després de la tarda, l'havien superat emocionalment.
6: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
2: Més coses, el Rayo Vallecano s'ha quedat a les portes del primer títol europeu de la seva història després de perdre 1-0 contra el Crystal Palace a la final de la Conference League, i l'Espanyol ha renovat Leandro Cabrera per una temporada més. El motiu és que en el seu contracte hi havia una ampliació automàtica en funció del seu rendiment i també la permanència, i s'han complert totes dues coses.
4: I alguna cosa més?
2: Sí, que Xavi Pascual s'explicarà aquest matí després de fer-se oficial que deixarà el Barça de bàsquet la final de temporada. El club li busca un relleu, igual també que el director esportiu Juan Carlos Navarro. De fet, de moment ja té un favorit al Barça, que és Xevi Pujol, secretari tècnic del Baskonia i antic director esportiu del Baxi Manresa. I en tenis, Rafa Hoddar s'enfrontarà al nord-americà Mikkelsen en la tercera ronda de Roland Garros, després de derrotar Duckworth en 4 sets. També va passar de ronda el número 1 del món Jannik Sinner i també Novak Djokovic.
7: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
4: Que fa molta calor.
8: Sí, a més, avui comencem el dia amb temperatures elevades, sobretot en punts de la costa central, també cap a Portbou, per exemple. Ara mateix hi ha 28 graus després d'una nit que ha sigut tòrrida perquè la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Entre els 20 i els 25 també a la ciutat de Barcelona, 18 ara mateix a Tarragona, 16 graus a Lleida, 13 a Girona, 22 a Badalona i 13 a Vic. I al mig hi ha molta calor. Avui, de fet, les temperatures toquen sostre, fins i tot amb valors de 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, i calor intensa a tot arreu. Un matí de sol i després a la tarda algun ruixat en punts del Pirineu. Demà la temperatura es manté sense grans canvis. Dissabte baixen entre 1 i 3 graus les temperatures. No serà una calor tan extrema, però en farà molta igualment.

0: i després sembla que a mitjans de la setmana que ve es podrien normalitzar més els termòmetres i afluixaria de manera una mica més clara aquesta calorada.
1: Perquè normalitzar, perdona, Mònica, vol dir que sí. Estem per sobre quants graus ara?
0: Ara mateix estem entre 7 i 9 graus per sobre. Imagina't. De la mitjana, per tant tindríem aquesta baixada segurament entre 6 i 8 graus, aquest descens, i llavors a mitjans de la setmana que ve farà calor, però no serà tan intensa, aquestes temperatures més aviat d'entre 26 i 31 graus, però no aquests 37-38 que estem tenint, i amb alguns xàfecs de tarda, sobretot en punts de muntanya de les comarques del nord.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: En crònica internacional, l'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar l'Iran.
3: Sí, com a resposta, la Guàrdia Revolucionària també ha atacat una base aèria nord-americana a la regió. Tot ha passat aquesta matinada. Primer, les tropes del Pentàgon han atacat, com dèiem, un objectiu iranià a la ciutat de Bandarabàs, al sud del país, on hi ha la base militar de la Marina de Guerra de la Guàrdia Revolucionària. I després, el règim dels ayatolàs ha atacat una base dels Estats Units sense especificar quina ni a quin país de l'Orient Mitjà.
1: I per cert, que el papa parlarà català durant la missa a la Sagrada Família.
3: La intervenció del pontífex a l'homilia i alguns dels cants i pregàries seran en català i ho combinarà amb el castellà i el llatí. La benedicció de la Torre de Jesús serà el punt àlgid dels dos dies en què visitarà casa nostra. En les últimes hores també hem sabut que a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'instal·laran 50 confessionaris i que el papa farà una volta a la pista d'atletisme amb el papa mòbil.
1: No vagis tu a l'Estadi Olímpic a fer el confessionari que petaràs la caixa. I més coses. A causa de la peste porcina, el govern català ha demanat a la pel·lícula The Last Druid, que protagonitza Russell Crowe, que deixin de gravar al Parc Natural de Collserola.
3: Sí, recordeu que s'està rodant molt a prop de la zona zero del brot. El Departament d'Agricultura ja els havia advertit perquè s'aturessin, o si més no, que limitessin l'espai amb tanques físiques, però encara no ho han fet. Fons de la Conselleria expliquen que la productora hi està treballant, però ara el govern ha activat un requeriment legal perquè ho deixin estar. Per cert, que avui llegim al periòdico que els ramaders calculen més de 900 milions d'euros en pèrdues per la pesta porcina.
1: I Mediaset ha anunciat que ja està preparant un nou concurs de tele amb el famós Rosco del Passapalabra com a protagonista.
3: Fa cosa d'un any el grup va comprar els drets televisius, que són propietat d'una empresa neerlandesa, i ara han anunciat que ja treballen per incorporar-lo a la graella. La notícia arriba una setmana després que el Suprem confirmés que Atresmedia no pot continuar emetent el Rosco perquè no en té els drets. Per tant, un cop Antena 3 rebi la sentència, el programa Passapalabra haurà de prescindir de la seva prova estrella i el Rosco reapareixerà en un dels canals de Mediaset com Telecinco o 4. De moment no sabem quan s'estrenarà el nou programa ni qui el presentarà.
4: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 7 i 19.
5: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Anem al RAC a comptar cotxes com cada matí. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant un accident a la xarxa viària catalana. Ha estat, en aquest cas, a l'altura de Sant Joan d'Espí, que deixa fins a 3 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona, la A2. Per altra banda, parlem encara de moltes retencions habituals, però al Llobregat trobem aturades en tot el tram de la A2 i de la B23, des de Sant Andreu de la Barca i al Papiol, durant més de 10 quilòmetres en direcció a Barcelona. Al Nus de la Trinitat, al vessant Besòs, també hi ha molta intensitat, sobretot per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc afecta la circulació en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. Per últim, al Vallès també destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze del Vallès durant 4 quilòmetres en sentit sud. També la AP7 ara mateix pateix retencions en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
1: I el diàling. Hola, buen hombre.
9: Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
9: Ara que Alexia Putellas marxa del Barça, recuperem el dia que la van entrevistar al Tu Diràs.
10: M'han explicat que quan vas començar a jugar a futbol, jugaves al Sabadell, camps de sorra, pot ser?
11: Sí, sí, sí.
10: I vas començar de portera.
11: Hòstia, però això no sé qui t'ho ha explicat, però...
12: L'han cagat.
10: No, sí o no? És veritat o no?
11: No, no, portera.
10: No vas jugar a portera?
11: Ah, no,
12: pues ja. Tensió 23-31, apunta. Pues ja,
10: no, l'anècdota que era que, bé, no sé si jugaves de portera o no, però que amb el Sabadell, als camps de sorra, t'avorries durant els partits i què feies?
11: Aquí hi ha una... Sí, castells de sorra. Això
10: ah!
11: Sí,
10: ara m'ho has explicat.
13: Ho has arreglat, ho has arreglat.
9: Doncs no és porter, però algú li va colar un gol al Parise.
12: Ja?
9: Què més que vols dir? Vols
1: o sigui,
9: que
1: digui si alguna cosa fas un,
9: vols que faci el programa sencer?
1: Ullo, ullo. Digues l'hora, sisplau, que és tard.
9: Doncs són les 7 i 22.
4: RAC 1.
2: Una ciutat designada capital europea del comerç local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2 per 6,50. I pantalons curts per home, 2 per 20 euros. Fiman, tan senzill com això.
14: Filla, quan era el teu aniversari?
15: Un altre cop, papa.
16: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
17: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
18: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
17: Vine i decideix-te
19: d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
20: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
21: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
22: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
23: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
22: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
23: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
22: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
24: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
25: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
26: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
27: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els Nens al Col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
28: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
29: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries.
0: enriquint-se l'èrbol.

0: juntament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
1: RAC 1, tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: 7:27. La notícia de la Fundació La Caixa, amb Sergi Ambudio.
3: En les últimes 3 dècades, l'estructura de les famílies de l'Estat espanyol ha canviat radicalment. S'ha passat de la família nombrosa a les llars unipersonals. És la principal conclusió de l'informe Llars en transformació a Espanya i Portugal, que ha estat impulsat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Si als 90 viure sol era l'excepció, ara és la segona estructura de convivència més habitual. Ha augmentat un 81% en 30 anys, mentre que les llars extenses, aquelles amb 5 o més persones sota el mateix sostre, han caigut un 73%.
2: I a 3 minuts per 2 quarts,
4: cada dia una idea.
2: La que li passa pel cap al Xavi Puig.
5: Barcelona, un dia sense cotxes i un diumenge sense curses.
6: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
2: La proposta del Pep Prieto.
7: Ara que ja es pensa en obrir bases a la Lluna, és una bona excusa per pensar en les contraindicacions del projecte. Moon ens posa en la pell de Sam Bell, un astronauta que porta 3 anys traient recursos energètics d'una excavació minera a la Lluna. Quan s'apropa el moment del seu relleu, comença a notar coses estranyes i fa un descobriment que canviarà la percepció que té d'ell mateix. És ciència-ficció clàssica feta amb més enginy que efectes visuals. El director Duncan Jones reflexiona sobre el sistema productiu i sobre el nostre inevitable final amb una història que sap crear suspens i també inquietar-nos. I compta amb un actor extraordinari, Sam Rockwell. Trobareu Moon a Filmin.
8: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi amb Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
2: Santibal, més bon dia.
9: Molt bon dia, Catalunya. Els animals coneguts com peresosos només defequen un cop per setmana, però quan ho fan, poden perdre fins a un terç del seu pes en pocs minuts. Imaginava anar pel món amb aquesta sensació constant de hauria de solucionar una cosa, però que pesi aquesta cosa un terç del teu pes. El Santify d'avui és de Renaldo i Clara, L'amor fa calor.

0: Són 8:15 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha durat més de 12 hores. Els agents hi buscaven documents per incriminar Santa Osterdan i Leire Díez, perquè, segons el jutge, han recopilat draps bruts de magistrats i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Avui comença el judici contra David Sánchez, el germà del president d'Espanya. L'acusen d'aconseguir una plaça de directiu feta expressament per ell i adjudicada a dit a la Diputació de Badajoz. Li demanen 3 anys de presó.
2: A l'Audiència Nacional avui declaren Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez com a imputats per la Kitchen. Els acusen de ser els cervells de la trama suposadament orquestrada pel govern del PP de Rajoy, que buscava destruir les proves del finançament il·legal del partit.
1: I el TSJ ha imputat l'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i també l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. Els investiguen per adjudicacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla.
2: Avui continuen les vagues de professors i aturada territorial al Vallès i al Maresme després que les negociacions hagin tornat a encallar.
1: I la policia ha identificat 150 multireincidents a Barcelona, que entre tots sumaven prop de 1.200 antecedents. Ha estat al barri de Sant Martí i finalment han detingut 3 persones.
3: Els esports del primer fitxatge del Barça, Antoni Gordon, aterrarà avui mateix a Barcelona i passarà revisió mèdica. Firmarà per 5 temporades a canvi de 70 milions més 10 en variables. Ara el club estudia incorporar Bernardo Silva, però Hansi Flick no ho veu clar. El Real Madrid, Florentino Pérez, acusa el seu rival a les eleccions, Enrique Riquelme, de voler treure benefici personal del club blanc. Riquelme no entra en el cos a cos, però sí que promet abaixar la quota dels socis a la meitat fins que l'equip guanyi la Champions. I Alexia Putella s'endú el darrer homenatge en el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Va ser contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. També va ser l'últim partit de Mapi León i Navalla.
0: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
0: I quina calor, Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia, sí. Avui, de fet, hem començat la jornada amb temperatures per sobre dels 20 graus, sobretot en punts de la costa. Hem tingut una nit tropical, ara mateix, per exemple, amb 21 graus a Arenys de Mar. Tenim entre 20 i 25 graus a la ciutat de Barcelona. Nit tòrrida, per exemple, a Portbou, on la temperatura no ha baixat dels 25 graus i ara mateix n'hi ha 28. 27 graus tenim a Lella, 18 a Tarragona, 13 a Girona i 16 a la ciutat de Lleida. I al migdia les temperatures toquen sostre, amb valors que poden arribar els 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i entre els 30 i els 36 a la resta del país. Matí de sol i tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya que deixaran alguns ruixats en punts del Pirineu.
6: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Nàtors, i com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui tenim semàfors de tots colors, fins i tot amb qualitat desfavorable, semàfors vermells, en punts com Vilafranca del Penedès, Manresa i també l'Observatori Fabra de Barcelona.
7: 15:40, seu central de l'equip Estalvi de Nàtors.
8: Senyora rentadora.
9: Guim, guim, guim.
8: Què fa?
9: Jo res.
8: Se'n riu de mi?
9: Mai, mai.
10: Crec que està fent servir el mode eco.
9: Clar, així estalvia un 33%.
7: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
12: Fiat us ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
13: Bon dia, doncs continuem a la jornada d'avui dijous pendents d'aquest accident a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, que en direcció Barcelona deixa fins a 11 quilòmetres de retencions ja des de Castellbisbal. La B23 a hores d'ara també pateix fins a 9 quilòmetres i mig de retencions des del Papiol. Per altra banda, al vessant nord, al Besòs, tenim també força col·lapse en tot el nus de la Trinitat per les vies principals com la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C58, que ja rep retencions des de Terrassa i pateix 9 quilòmetres de retencions intermitents. De retruc, s'afecta, com és habitual també, en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al Vallès, encara destaquem la AP7, on hi ha retencions des de la Roca fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. Per altra banda, recordem aquesta lentitud habitual també d'un quilòmetre a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
16: món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: I a les 7:35 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I a aquesta hora, com sempre, comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
0: Sergi Ambudia, bon dia.
19: Bon dia.
0: L'entrada de la UCO a Ferraz és omnipresent a totes les portades dels diaris d'avui. De fet, a Madrid, els mitjans ja afirmen directament que el PSOE és un partit corrupte, en fan Pedro Sánchez el principal responsable i li exigeixin que plegui.
17: Sí, l'ABC és el diari més dur i obre amb un gegant "Tota la corrupció és de Sánchez". Avui a la portada substitueixen la informació per l'opinió i escriuen: "El major problema ara és que al capdavant del govern espanyol hi continua una persona tacada per la corrupció. És una deshonra al càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública". I rematen, insistim, en portada dient: "Hauria d'haver dimitit fa temps".
18: També en portada El Mundo titula: "La claveguera socialista va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant", en referència a Sánchez, a qui també defineixen ja com el senyor X del cas Leire. A l'editorial afirmen que som davant d'una persecució d'estat per protegir a Pedro Sánchez, un fet que defineixen de gravetat extrema i de destrossa total dels principis democràtics. I preguen: "La Moncloa ja no té autoritat política ni moral, l'ambient és irrespirable i la corrupció el sobrepassa". Per tot plegat, rematen: "Les eleccions són una autèntica urgència democràtica".
20: La Razón obre amb un: "La caixa del PSOE va finançar l'ofensiva contra jutges incòmodes, José Antonio Varela ho veu tot podrit i Francisco Maruenda parla de l'escombraria de les clavegueres sanchistes". També escriu Jorge Fernández Díaz, que com dèieu ara no diu ni piu sobre la Kitchen, sinó que també escriu sobre aquesta teòrica corrupció del PSOE i diu: "La situació de l'ocupa de la Moncloa és inaudita i degradada i no entén que els socis de Sánchez ara mirin a l'altre costat quan fa 8 anys quan van expulsar el govern del PP".
17: L'Espanyol ho defineix tot plegat com el cas Watergate de Sánchez i avisa: "Ja ni les urnes són una sortida acceptable per ell. Només li queda la dimissió, convocar eleccions i renunciar a tornar a presentar-se".
18: I El País a l'editorial recorda que ha de prevaldre la presumpció d'innocència, però escriu que l'acumulació d'escàndols toca de ple el cor del PSOE i obliga més que mai a donar explicacions. Del contrari, diu, patiran les institucions, la imatge d'Espanya al món i la democràcia.
0: I a Catalunya els diaris se'ls destacava la paciència i ja comencen a girar-li l'esquena al govern d'Espanya.
20: Sí, a La Vanguardia, Josep Martí Blanc assegura que plou vots i barrals, però creu que, malgrat tot, Sánchez ni convocarà eleccions ni s'haurà d'enfrontar a una moció de censura. Tampoc hi afegeix, va amb un impermeable premium de la marca Vox, amb el qual pot cridar sempre que necessiti. Que ve el llop, conformeu-vos amb una guineu.
17: L'editorial del periòdico es titula "De l'espectacle a la gravetat". Creuen que al PSOE se li acumulen massa explicacions i critiquen que Sánchez no faci més que excusar-se en la persecució judicial. I acaben demanant pràcticament que plegui, diuen. S'ha demostrat que no té la cura exigible per mereixer la confiança dels ciutadans.
18: A VilaWeb, Vicent Partal lamenta que la gent no s'adoni de qui és realment Pedro Sánchez. Per això demana Esquerra i Junts que moguin fitxa. Els diu: "És gros que l'independentisme doni un suport tan acrític a aquest personatge i que tingui tanta por de trencar-hi la relació".
20: I al Punt Avui, Lluís Simón ho resumeix res i curt: "Amunt la caiguda de l'imperi romà, al final serà poca cosa al costat de l'embolic del socialisme espanyol".
0: I què trobarem avui, fullejar La Vanguardia?
17: Un dossier especial sobre la visita del papa a Lleó XIV a l'Estat. Hi ha infografies per saber per on passarà exactament el pontífex, una entrevista a l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i articles que expliquen curiositats sobre la Sagrada Família, tot plegat encapçalat per un article de l'editor de La Vanguardia, Javier Godó, que es titula "Una guia moral per a temps convulsos".
0: Són les 7:38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
21: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és very sure. I sabeu per què? Doncs us ho explico. Perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva i els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9/10, així que recorda-ho, Securitas Direct ara és very sure.
0: Very sure.
21: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: És llarg. 21 minuts i les 8.
16: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
22: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
16: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
22: Si busques el millor, recorda:
16: només Daikin és Daikin.
23: Mira, mama, un estel
1: vull fugar.
2: Demana un desig, corre.
1: Vull viure unes colònies així tots els estius.
19: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
24: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
25: Perdoni, que ens acabem.
24: Mira, un altre.
26: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
27: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
28: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
29: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
30: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
31: Tuya, tuya.
30: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
31: Sí, prima.
32: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
33: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
34: Faltes en el aire!
33: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sí que aquesta part te la saps.
34: Glòria, glòria.
33: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
35: És t'entendre amb mi, Di.
36: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
35: Crec que m'he enamorat.
36: Normal, amb aquests preus.
35: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
36: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
35: Que poc que costa comprar bé.
37: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
38: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
39: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
40: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
41: Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 8:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al Món a RAC 1. A qui se li entrevistarà aquest matí el Xuxu?
17: Aquest matí a Gabriel Rufián s'hi llegeix l'article de Santi Vila a La Vanguardia. Considera que quan la política accepta les regles de l'entreteniment com a norma, erosiona la seva pròpia autoritat i escriu: però és realment aquesta la funció de la política i dels polítics? Fer-nos riure o atiar la por? De debò l'insult o l'escarni són acceptables simplement perquè es fan en nom d'una causa suposadament justa?
0: Jill Biden va pensar que el seu marit havia tingut un ictus durant el desastrós debat electoral contra Donald Trump.
1: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
2: En una entrevista a la cadena CBS ha explicat que aquesta era l'única explicació que veia factible davant del posat adormit, de les dificultats per fer-se entendre i de les respostes incoherents que donava Joe Biden. L'exprimera dama dels Estats Units ha admès que estava molt espantada perquè mai l'havia vist d'aquella manera. Aquell debat va marcar el final de la presidència de Biden, que tenia 81 anys i també de la cursa electoral. Ho destaquen mitjans de tot el món.
3: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
4: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Acti per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't amb ibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
5: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
5: Que hi ha pandèmies cada 6 anys. Ho diu una imatge que corre per xarxes i que posa exemples de pandèmies declarades amb aquesta freqüència, però cal dir que res d'això respon a cicles matemàtics i que el gràfic manipula dates històriques. Ho explica InfoVeritas.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
0: SpaceX anuncia la primera missió tripulada a Mart.
6: Sí, tot i que encara no hi ha data, aquesta setmana el multimilionari xinès Chun Wang va exposar que d'aquí a pocs anys els humans podran sobrevolar el planeta vermell durant 2 hores. El viatge d'arribada fins allà, però, duraria 2 anys. Tot i això, volen crear una flota de supercoets que pugui arribar a Mart en menys de 6 mesos.
0: Lluna Belani, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què resisteix?
7: La Barreteria Mil, un comerç històric al centre de Barcelona que ha celebrat el seu 170è aniversari. La quarta i la cinquena generació de barretaires no tenien clar que el negoci pogués resistir la pressió immobiliària. Ara, però, han acordat amb el propietari una nova renda assumible i la reforma del local.
0: I quin titular ens ha cridat l'atenció?
2: Acabar amb l'ejaculació precoç des del turmell.
0: Com?
2: És el que titula un article de La Razón, que cita un estudi mèdic que assegura que una teràpia d'estimulació elèctrica del nervi del turmell pot triplicar la durada de les relacions sexuals.
0: Mira, doncs ara que ja hem solucionat el tema de l'ejaculació precoç, com evitem que se'ns podreixi el cervell?
5: Aprenent a tocar un instrument. Segons un estudi, això permet augmentar la concentració entre els joves enganxats a les xarxes socials. Ho explica The Independent.
0: La marca de roba Patagònia denuncia una drag queen.
8: Sí, a la Patagònia. Té milions de seguidors a les xarxes socials i és un activista a favor del medi ambient. Fins aquí cap problema, però ara Patagònia ha decidit treure una marca de roba i és en aquest punt on Patagònia s'ha plantat. L'empresa no li reclama cap indemnització, no li reclama calés, només que retiri la marca, ho explica The Guardian.
0: I Barcelona cap a un nou rècord de creueristes.
1: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
7: El sector preveu superar els 4 milions aquest estiu per primera vegada. Les grans companyies ja han anunciat que passaran pel port de Barcelona i l'última a fer-ho és Royal Caribbean, que hi portarà el seu vaixell més gran, el Legend of the Seas, que pot acollir gairebé 8.000 passatgers. Ho llegim al 5 dies.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
10: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
11: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I anem a les xarxes.
12: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
13: Bon dia. Ahir l'Alexia Putellas va jugar el seu últim partit vestint la samarreta blaugrana després de 14 temporades al Barça. I més enllà del vídeo d'acomiadat que va publicar al seu Instagram, un dels més emotius i honestos que recordo haver vist, he trobat un vídeo del Loren Muñoz, creador de contingut, on parla de la influència del Barça femení i, per tant, d'Alexia Putellas en el món del futbol. En el vídeo explica que, coincidint amb l'era d'or del Barça femení, en tot l'estat espanyol s'ha passat de 39.000 jugadores federades el 2012 a més de 107.000 al 2024, la xifra més alta de tota la història, que suposa un creixement del 176%, uns números que parlen sols. És per això que crec que no hi pot haver millor homenatge per una jugadora com l'Alexia, que ha format part de tota aquesta transformació, que saber que el seu llegat més important va molt més enllà de les copes, i és haver fet creure a milers i milers de nenes d'arreu del món que el futbol també és un esport per elles.
12: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata. Xocolata.
0: Anem a obrir les pàgines d'esports. Albert Pedrol, bon dia.
14: Bon dia.
15: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
0: Els diaris elogien el Barça per afanyar-se a lligar el primer fitxatge de l'estiu. Anthony Gordon.
14: Santi Nolla escriu al Mundo Deportivo que Deco ha fet bé la seva feina perquè gràcies a la seva celeritat s'ha avançat al Liverpool i al Bayern de Múnich i creu que Gordon és un fitxatge que obeeix a les aspiracions del Barça la temporada que ve enfocades a guanyar la Champions. El diari Sport, en canvi, Albert Masnou afirma que el Barça ha fitxat Gordon perquè ha vist frustrades les opcions d'incorporar Julián Álvarez i João Pedro. I a l'esportiu, Carles González constata que Deco va per feina i elogia la tria de Gordon, que pot fer, diu, les funcions d'un atacant agressiu i davant de les dues coses que necessita el Barça. I a La Vanguardia, Joan Jopallàs i Carlos Ruiz qualifiquen la incorporació de Gordon com un fitxatge llampec. El diari destaca que, a banda de ser el setè fitxatge més car de la història del Barça, també és el futbolista més ràpid de tota la Champions. La temporada passada va arribar a córrer 37,2 km per hora.
0: I l'aspirant a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, critica Florentino a La Vanguardia.
14: El diari publica avui una entrevista en què Riquelme qualifica la Superliga de Florentino de sopar de duro i de presa de pèl. També afirma que José Mourinho no va a la seva candidatura i promet que amb ell el Barça femení deixarà de guanyar tantes lligues i tantes Champions.
16: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera, escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: I la notícia fric.
18: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
19: Bon dia. Més de 2.000 persones han participat a la Xina en un peculiar concurs, menjar l'esmorzar d'amagat. Es va celebrar en un centre comercial on hi van posar taules i cadires imitant una classe. Els participants van haver de menjar un bol d'arròs sense que els veiés la persona que semblava ser el professor. El guanyador va ser un home de 30 anys que es va imposar gràcies a la seva tècnica ràpida, precisa i constant per menjar d'amagat.
0: On hi ha salmó aquest matí?
19: A l'Espanyol, on llegim que els Beckham estan passant uns dies de vacances a les Balears i no s'estan de res, estan en un iot de 18 milions d'euros amb el qual han visitat diferents illes. David i Victoria i dos dels seus fills també han anat a menjar al restaurant Esmolí de Sal, on van demanar paella a 80 euros per persona. Misèria, tenint en compte que els Beckham tenen una fortuna de 1.362 milions.
0: Avui, que és Sant Germà, és l'aniversari de...
19: La cantant i actriu Kylie Minogue, It's in your eyes, I can tell what you're thinking, que fa 58 anys, el cantant de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, Rolling on the River, 81 anys, i la cantant Gladys Knight, Got a License to Kill, and you know I'm going straight for your heart, fa 82 anys.
0: 82.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
0: Molt bé.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
0: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
0: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui dijous, Martí?
5: La de La Vanguardia, que entrevista Lolita. L'actriu estrena demà la pel·lícula Mallorca Confidencial i es prepara també per tornar al setembre a Barcelona amb l'obra Poncia. Lolita recorda la família, parla de la professió i de la vida. Encara més, apunta que és molt feliç, però no tant des del punt de vista econòmic. I diu, Montoro em va arruïnar amb tres inspeccions fiscals injustes.
22: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
23: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 7 i les 8.
24: Amb Renfe i Interrail, tota Europa hi cap en un sol bitllet. Un passi personal amb el qual pots descobrir més de 30.000 destinacions a 33 països, viatjant en tren en primera o segona classe. Hi ha passis per a totes les edats. Jove, adult, sènior i infant, que viatja de franc si va acompanyat d'un adult. Recorda reservar plaça als trens d'alta velocitat i a les rutes amb molta demanda. Pots fer-ho fins a 2 mesos abans a renfe.com. Deixa que Europa et sorprengui. A Renfe.
25: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
17: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
27: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
28: Ostres.
27: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
28: Uf.
27: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
29: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
30: És tan tendre amb mi, Di.
31: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
30: Crec que m'he enamorat.
31: Normal, amb aquests preus.
30: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
31: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
33: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
36: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
37: Sou molt bona gent.
36: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
38: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
39: 8:02.
40: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
41: I amb la vinaixa.
42: Dir adéu, acomiadar-se, tancar una etapa, fer un pas enrere, dir fins aviat, és un acte de valentia. Alexia Putellas ha pres la decisió de marxar del Barça després de 14 temporades, 38 títols i un reconeixement mundial. Sempre estaré en deute amb aquests colors i nosaltres amb ella. Una capitana imparable. Sort i encerts amb la cançó Untoppable de la cantant Sia.

0: Estem amb la Cristina Fortun, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ara que tenim aquí, ja han arribat les nespres?
1: Ara comencen. Són una de les primeres fruites de la temporada i tenen una durada curta, per això són especials. Lleugeres, dolces, refrescants i plenes de potassi i vitamines, ideals per donar la benvinguda al bon temps.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1. Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Investigacions judicials que tornen a sacsejar la política espanyola amb noves derivades sobre presumptes maniobres per interferir en causes que afecten directament el PSOE i el govern d'Espanya. La Guàrdia Civil entrant a dependències pròpies per buscar documentació reservada. Els Estats Units i l'Iran encallats en una negociació fràgil mentre creix la tensió geopolítica i econòmica i els Estats Units tornen a atacar l'Iran. A Barcelona intenten cremar una persona sense sostre mentre dormia al carrer. Noves sospites de presumpta prevaricació en adjudicacions públiques que esquitxen noms ara de la política catalana. Els primers efectes visibles de la intel·ligència artificial sobre el mercat laboral amb una forta caiguda de les ofertes per joves del sector digital. Una calor de finals de maig que ja sembla ple juliol, amb rècords, nits tropicals i la percepció que el clima també ha perdut l'equilibri. Aquest és el resum del dia. Un d'aquells dies en què els titulars pesen, en què tot sembla moure's entre la desconfiança, la tensió i l'esgotament, però la vida no només passa als titulars, també passa a la gent que continua aixecant persianes, fent cafès, cuidant els altres, treballant, ajudant, estimant i començant de nou malgrat les dificultats. Passen les converses petites, en totes aquelles mans, que són moltes, que acompanyen, en qui no fa soroll però sosté moltes coses, i mentre el món crida cada vegada més fort, encara queden espais de calma, de dignitat i d'esperança. Encara queden motius, petits o grans, per continuar creient que tot això val la pena. Per això, malgrat tot, que sigui un bon dia. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 28 de maig del 2026.
2: I avui les temperatures tocaran sostre després d'una nit tropical, sobretot en punts de la costa, i avui s'espera un dia de calor extrem, amb sol al matí i a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuem a hores d'ara pendents d'aquest accident de Sant Joan d'Espí a l'A2, on es talla un carril de circulació en sentit Barcelona i que provoca fins a 13 quilòmetres d'aturades des de Castellbisbal. De retruc també s'afecta a la B23, on pateix 8 quilòmetres de cues des del Papiol fins a Sant Feliu i també d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. Per altra banda, destaquem que tenim una avaria a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, que deixa fins a 3 quilòmetres de cues en sentit nord, també ocasionat per un vehicle al voral.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara en parlàvem al davantal, la llau d'escàndols que sepulten Pedro Sánchez no para de guanyar envergadura. Ahir, el registre policial de la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, va tornar a desafiar l'esperit de resistència numantí del president del govern d'Espanya. Els agents de la ja famosa UCO de la Guàrdia Civil s'hi van presentar per exigir informació de l'anomenat cas Leire Díez, l'exmilitant del PSOE acusada de recopilar draps bruts de jutges, fiscals i policies que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. Ell reitera, Sánchez, que aguantarà peti qui peti, caigui qui caigui, fins i tot si la tempesta que l'envolta es continua intensificant. Però aquest matí només cal donar una ullada a les portades dels quioscos de Madrid per comprovar fins a quin punt el setge a la Moncloa està arribant ja per terra, mar i aire. El País, diríem que és l'únic diari que es manté en un registre estrictament informatiu. Obre amb una gran fotografia de dos agents de paisà de la policia espanyola davant de la seu del carrer Ferraz, però el titular que acompanya la imatge no té cap càrrega interpretativa. El juez sostiene que el PSOE pagó para torpedear investigaciones. En canvi, la resta de diaris recorren al setè de cavalleria. El Mundo fa saltar pels aires la presumpció d'innocència dels investigats i dona per bona la tesi del jutge. El PSOE persiguió a la UCO, jueces i fiscales por orden del Juan, en referència a Juan a Pedro Sánchez. L'ABC apunta en la mateixa direcció, eleva l'editorial a la portada i exclama: toda la corrupción es de Sánchez. Finalment, la Razón també es fa seva la hipòtesi de les acusacions i sentencia: la caja del PSOE financió la ofensiva contra los jueces incómodos. L'entrada i registre de la Guàrdia Civil a Ferraz per obtenir informació del cas de Leire Díez es va allargar ahir més de 12 hores. Els agents hi van arribar a les 8 del matí i en van marxar a quarts de 9 del vespre a bord de mitja mitja dotzena de cotxes sense logotipar. L'ordre d'escorcoll l'havia signat el jutge Santiago Pedraz, el magistrat de l'Audiència Nacional, que va assumir la investigació de la coneguda ja com la lampista de Ferraz, Leire Díez, a finals de l'any passat. De fet, al desembre, Pedraz va ordenar detenir-la i li va requisar el telèfon mòbil. Durant l'últim mig any, el jutge Pedraz es va dedicar a analitzar tots els missatges del dispositiu i ha arribat a una conclusió inicial, una primera hipòtesi. Leire Díez cobrava 4.000 euros al mes del PSOE per intentar torpedinar les operacions policials i judicials que complicaven la vida a l'entorn de Pedro Sánchez. L'encàrrec li hauria fet aleshores, qui aleshores era secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que, segons el jutge Pedraz, era el cervell d'aquesta trama. Però a la conxorxa, Pedraz hi afegeix molts altres noms, molts dels quals estretament lligats al PSOE. Per exemple, el magistrat imputa l'actual gerent dels socialistes, Ana María Fuentes, que presumptament hauria falsejat factures per amagar els pagaments a Leire Díez. Part dels calés que cobrava la lampista de Ferraz s'haurien desviat a través de les empreses de Gaspar Zarrías, que és un antic alt càrrec del PSOE a l'època de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha quatre figures clau més, els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo, que també haurien canalitzat diners del PSOE cap als comptes de Leire Díez. També hi ha l'empresari Javier Pérez Dulcet, que hauria donat un cop de mà a Leire Díez en les seves investigacions il·legals, i també la periodista Patricia López, ja morta, que hauria ofert el seu digital Crònica Libre per publicar els draps bruts de jutges, fiscals i policies que la trama tenia al punt de mira. El jutge Santiago Pedraz els acusa de tot un reguitzell de delictes, com ara tràfic d'influències, suborn, organització criminal, inducció a fals testimoni, atac a les institucions de l'Estat o falsificació de documents oficials. El jutge sosté que Santos Cerdán va encarregar a Leire Díez i a Javier Pérez Dulcet que intentessin comprar policies, fiscals i testimonis clau per boicotejar les causes de presumpta corrupció que els darrers anys han anat enfangant l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge documenta almenys tres operacions que van acabar en fracàs. Una per subornar un fiscal de l'Audiència Nacional, una altra per seduir un agent de la UCO i, finalment, una temptativa fallida per untar econòmicament una empresària que volia denunciar el suposat finançament il·legal del PSOE. Santiago Pedraz posa tots aquests indicis, negre sobre blanc, en la interlocutòria de 50 pàgines que ahir va redactar per enviar a la Guàrdia Civil a Ferraz. A l'escrit, al qual ha tingut accés RAC1, el magistrat ordenava als agents de la UCO que s'emportessin papers, correus electrònics, llibres comptables i registres de visites de la seu del PSOE. Els investigadors van passar molta estona a la planta 5, que és la que acull el despatx de la gerent del Partit Socialista. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
4: Si el jutge intenta aclarir què feia aquesta trama, com es finançava i si el PSOE la pagava. La seva seqüència és que aquesta unitat feia anys que treballava i que va intensificar la feina als 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez quan transcendeix que s'investiga la seva dona. I el jutge Pedraz situa Santos Cerdán com a cap de la trama, ho escriu així a la interlocutòria.
5: Se atribuye un papel superior a Santos Cerdán cuando este habría trabado una relación con Leire Díez para la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes con el propósito de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente los intereses del PSOE o del gobierno.
4: A banda de Cerdán, que acumulara noves imputacions, hi ha mitja dotzena més de càrrecs socialistes investigats. La més destacada, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. A més, Santiago Pedraz escriu a la interlocutòria que hi ha sospita sobre el paper de l'ex número 2 de Cerdán, Juan Fran Serrano, que és diputat del Congrés. Si en demanés la imputació, el cas, per tant, passaria al Tribunal Suprem perquè està forat.
0: La principal assenyalada, Leire Díez, ho nega tot, en una entrevista d'urgència aquí al món a RAC1, encara amb els registres en marxa, la famosa lampista de Ferraz va atribuir els escorcolls a la guerra bruta dels sectors més conservadors de la judicatura espanyola.
6: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo, lo que no sé qué me tranquiliza o me intranquiliza más. Forma parte del ataque continuo y constante, ¿no? De la prospección y todo basado en noticias falsas. Es que sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias y sigue haciendo exactamente lo mismo.
0: A la direcció del PSOE s'expulsen les puces del damunt. El secretari general del partit, el president espanyol Pedro Sánchez, va recordar ahir des de Roma que va fer fora l'Aire 10 tan bon punt van començar a circular rumors sobre les seves històries.
7: Evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: Pedro Sánchez es va pronunciar ahir des de Roma després de reunir-se amb el papa. La trobada havia de servir per reforçar el perfil internacional del president espanyol, però va acabar completament eclipsada per l'escorcolla de la seu socialista. En una roda de premsa des de l'ambaixada d'Espanya al Vaticà, Pedro Sánchez va reiterar que està disposat a resistir peti qui peti fins al final de la legislatura. Ni l'escàndol de presumpta corrupció que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero, ni aquest gir al cas Leire Díez el fan trontollar. De fet, quan un periodista li va preguntar per les declaracions d'Emiliano García Page o de Felipe González exigint des del PSOE eleccions anticipades, Pedro Sánchez es va despenjar amb aquesta resposta carregada de sarcasme i gairebé enfotent-se'n.
7: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, es la estabilidad.
0: Pedro Sánchez ha deixat caure Leire Díez, Santos Cerdán o José Luis Ábalos, però ahir va subratllar que encara manté la confiança en José Luis Rodríguez Zapatero.
7: No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte

0: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tarraco Center, Nicolás i Garatge Central.
2: Literalment, de muntar un circ mediàtic, Jordi.
3: Sí, l'expressió de circ és del PNB. Estefania Beltrán li etzibava això al PP.
4: Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo.
3: I junts en la mateixa línia, Eduard Pujol.
5: A veure, senyories del PP, què se'n sap de Cristóbal Montoro, què se'n sap de Zaplana, què se'n sap de Bárcenas, què se'n sap de l'M. Rajoy, què se'n sap d'Aznar, què se'n sap? Abans de sucar pa, si us plau, una mica de mesures. A vostè els perd l'excitació.
3: Això al Senat, on el PP hi havia presentat una moció per derrocar Sánchez i exigir-li eleccions. Es va aprovar, no és d'obligat compliment, com gairebé tot el que fa el Senat, i el PP va quedar sol perquè Junts i PNB es van abstenir.
2: De tot això, l'atmosfera irrespirable que asfixia Madrid també arriba a Catalunya. La interlocutòria d'ahir, el jutge Santiago Pedraz hi citava el PSC. Recordeu que abans us hem explicat que el magistrat creu que el PSOE va pagar amb una periodista, Patricia López, perquè col·laborés amb l'Eire Díez. Doncs resulta que Pedraz, el jutge, sospita que part dels diners que Patricia López s'hauria embutxacat provenien de la publicitat electoral, de la propaganda electoral, que el PSC va contractar per la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2024. Ara, per aclarir-ho, el jutge ha demanat al partit els contractes, factures i despeses de publicitat, serveis electorals i propaganda que en el seu moment els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes espanyol. El PSC ja s'ha vingut a col·laborar, perquè segura que no té res a amagar. En un comunicat, els de Salvador Illa subratllen que sempre han respectat la legislació electoral i afegeixen que ja han recopilat totes les factures i contractes de la campanya electoral del 2024 per enviar-li al jutge Pedraz. Laia Colomer.
6: Sí, el PSC no li ha fet cap gràcia aparèixer a la interlocutòria del jutge Santiago Pedraz, ni que sigui de passada. És cert que, almenys de moment, el jutge no vincula les despeses de la campanya a la presumpta trama del PSOE per trobar draps bruts a jutges i fiscals que els busquen les pessigolles, però sí que els demana tota la documentació, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat i serveis electorals. El comunicat al PSC assegura que en tot moment ha actuat amb total transparència i es posen a disposició de les autoritats judicials per col·laborar, diuen, amb tot el que sigui necessari. De fet, ahir mateix a la tarda ja havien recopilat tots aquests papers per fer-los arribar a Santiago Pedraz. A més, els socialistes recorden, com també diu el jutge a la interlocutòria, que aquesta documentació ja es va presentar a la Sindicatura de Comptes, que fa més d'un any en va fer un informe. Llavors, la sindicatura no hi va veure res estrany i només va tocar el crostó al PSC per haver pagat 6.000 euros des de la tresoreria ordinària del partit i no des del compte electoral.
2: Però l'oposició, evidentment, en fa el caldo gros i ho aprofita. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, posa el crit al cel i exigeix a Salvador Illa que expliqui urgentment com es va finançar la campanya electoral del 2024.
7: Ja van ser unes eleccions marcades per una clara desigualtat de condicions democràtiques amb el nostre candidat, el president Carles Puigdemont, encara a l'exili. Per això, qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya electoral o sobre les despeses i contractacions del partit que avui governa Catalunya exigeix màxim rigor i exigeix màxima transparència.
2: I aquest matí, evidentment, la derivada catalana del cas Leire Díez també arriba als diaris editats a Catalunya. La majoria se'ls està acabant la paciència i ja comencen a girar-li l'esquena al govern d'Espanya, al govern de Pedro Sánchez. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
8: A La Vanguardia, Josep Martí Blanc assegura que plou a vots i barrals, però creu que, malgrat tot, Sánchez no convocarà eleccions ni tampoc s'haurà d'enfrontar una moció de censura. I afegeix, va amb un impermeable prèmium de la marca Vox, amb el qual pot cridar sempre que necessiti. Que ve el llop, conformeu-vos amb una guineu. I al mateix diari, Màrius Carol deixa clar que el soroll comença a ser insuportable. L'editorial del periòdico es titula De l'espectacle a la gravetat. Creuen que al PSOE se li acumulen massa explicacions i critiquen que Sánchez no faci més que excusar-se en la persecució judicial. I acaben demanant pràcticament que plegui. Diuen s'ha demostrat que no té la cura exigible per mereixer la confiança dels ciutadans. A VilaWeb, Vicent Partal lamenta que la gent pensi que Sánchez és una cosa que

0: realment no és. Per això demana Esquerra i Junts que moguin fitxa. Els diu, és gros que l'independentisme doni un suport tan a crític a aquest personal i que tingui tanta por de trencar-hi la relació. I al punt avui, Lluís Simón ho resumeix ras i curt amb un la caiguda de l'imperi romà al final serà poca cosa al costat de l'embolic del socialisme espanyol.
1: Però els escarafalls més gruixuts els llegim a la premsa de Madrid. Molts dels diaris publicats a la capital d'Espanya afirmen obertament que el PSOE ja és un partit corrupte i exigeixen la dimissió de Pedro Sánchez, informa Marc Segués.
2: Sí, l'ABC, que avui publica l'editorial a la portada, escriu: el major problema ara és que al capdavant del govern espanyol hi continua una persona atacada per la corrupció. És una deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública. I remata, insistim en portada, dient: Sánchez hauria d'haver dimitit fa temps. El Mundo ja refereix a Sánchez com el senyor X del cas Leire i l'editorial afirma que som davant d'una persecució d'estat per protegir-lo. I titlla el cas de gravetat extrema i de desastre total dels principis democràtics. Per això prega: la Moncloa ja no té autoritat política ni moral, l'ambient és irrespirable i la corrupció el sobrepassa. Les eleccions són una autèntica urgència democràtica. A la Razón, José Antonio Varela ho veu tot podrit i Francisco Maruenda està fart de l'escombraria de les clavegueres sanchistes. El Espanyol ho defineix com el cas Watergate de Sánchez i avisa: ja ni les urnes són una sortida acceptable per ell. Només li queda la dimissió, convocar eleccions i renunciar a tornar a presentar-se. I el País, a l'editorial, recorda que ha de prevaldre la presumpció d'innocència, però escriu que l'acumulació d'escàndols toca de ple al cor del PSOE i obliga més que mai a donar explicacions. Del contrari, diu, patiran les institucions, la imatge d'Espanya al món i la democràcia.
1: En aquest matí a les ràdios de Madrid també soc en Pala. Més prudent és Àngels Barceló, a la cadena SER, que es limita a fer una descripció dels fets i evita mullar-se.
3: A las 12:30 de la noche salieron de la sede del PSOE los agentes de la UCO que habían entrado en Ferraz a primera hora de la mañana. Buscaron carpeta por carpeta las pruebas que acrediten que el PSOE organizó una trama que boicoteara las investigaciones contra los socialistas. Eso es lo que está investigando el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Si Santos Cerdán lideró una trama para, con dinero del Partido Socialista, influir y torpedear los procedimientos judiciales y policiales contra la mujer o contra el hermano del presidente del gobierno.
1: En canvi, Carlos Alsina, a Onda Cero, no se'n passa els arguments del PSOE i, tot i respectar la presumpció d'innocència, veu l'entorn de Pedro Sánchez i el PSOE enfangats fins al capdamunt.
4: El partido que gobierna España fabrica facturas falsas para encubrir que está pagando a un grupo de personas con el fin de que saboteen investigaciones judiciales, presuntamente. Y lo hacen invocando al líder del partido, al Juan Pedro Sánchez, que es quien ha dirigido una carta a la ciudadanía en abril del año 24 denunciando la persecución judicial de su esposa y que es quien tiene a Santos Cerdán como su encarnación viva en Ferraz 70. Ayer puso gran empeño la dirigencia socialista en matizar y corregir que la presencia de la UCO en su sede no era un registro, que no era una financiación irregular del partido lo que se investigaba. Y así es, no es cómo se financia el partido, es cómo el partido financió delinquiendo, presuntamente.
1: Van pujant els decibels. A la COPE, Carlos Herrera es fa creus que Pedro Sánchez actuï com si res i arriba a la conclusió, atenció, que és un psicòpata.
5: Una banda mafiosa de 179 diputados que sostienen al jefe de la mafia, que se llama Pedro Sánchez. Antes me preguntaba qué tipo de síndrome, qué tipo de diagnóstico debería aplicarse a su actitud. Una psicopatía, indudablemente. La psicopatía no es más que una personalidad normal. Estamos ante un psicópata.
1: En Federico Jiménez Los Santos, a Ràdio, es vesteix de jutge, alerta que s'ha comès un cop d'estat i assegura que Pedro Sánchez és l'autèntic cap d'una màfia.
6: Es la mafia. La diferencia entre la delincuencia y la mafia es que un delincuente, pues un asesino, un ladrón, un violador, un estafador, es que procura que no lo coja la policía. La mafia mata a la policía, o a los jueces, o a los fiscales, o a los periodistas que lo denuncian, para poder seguir robando, matando, violando, delinquiendo. Lo que pone en claro el juez Pedraz es que cuando a Sánchez le imputan a la señora, decide convertirse en el jefe de la mafia. El profundamente enamorado es profundamente corrompido y profundamente corruptor. Estamos a 10 minutos de que haya cadáveres en el Manzanares, si no los ha habido ya. Porque como esto es la misma mafia que la de Caracas, ¿cuántos casos de corrupción, cuántas no conocemos
7: porque los fiscales, la abogacía del Estado, los jueces, la policía o la Guardia Civil ha tenido éxito el chantaje. Y para combatir a la mafia hay que hacer una estructura jurídico-militar, que acabe con toda la potencia de fuego que tiene una organización mafiosa. Pero usted cree que estos... ¿qué creen? ¿Que esto no es un golpe de Estado?
1: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RAC1, David Portabella.
8: Si algú esperava que una postal vaticana amb el papa mereixeria un matí d'indulgència plenària, el jutge Santiago Pedraz va arruïnar la innocència amb una crua epístola en forma d'interlocutòria. L'obstinació de Pedro Sánchez, parlant de simple requeriment d'informació, quedarà com una llicència literària, perquè hi ha mudances que duren menys que les 12 hores d'inventari que la UCO va practicar a la seu del PSOE. Que Leire Díez no és investigada pels seus èxits és evident, perquè avui arrenca l'entremès del judici al germà del president i ja està en cartellera l'anunci del judici a Begoña Gómez. Però el fracàs en el pretès joc brut contra el presumpte joc brut de la competència no serà un eximent en un cas que té per definir qui era el supercap o el guant. La legislatura dels esglais continua oferint girs dramàtics amb tant frenesí que ha convertit l'estupefacció en una trivial rutina.
1: Avui en parlarem de tot plegat, d'aquest cas, com d'altres de corrupció que ara de seguida parlarem, i ho farem des de la visió d'en Jordi de Planell, que s'ha llegit les pàgines, igual que el Jordi Armenteres, des del Congrés dels Diputats. I també serem d'aquí uns moments cap a Badajoz i també estarem molt pendents d'un altre dels judicis que encara hi ha, el del cas Kitchen. Però és que Pedro Sánchez no guanya per mal de caps i avui encara ha d'entomar un altre front judicial en plena ressaca pel cas de Leire Díez, si és que no ens sorprenen amb alguna actuació més avui. Aquest matí comença a Badajoz el judici contra el germà del president del govern d'Espanya, David Sánchez. Les acusacions populars que lideren Manos Limpias, atenció, Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox i el PP l'imputen els delictes de prevaricació i el tràfic d'influències perquè creuen que va aconseguir, ha dit, una plaça de coordinador d'activitats musicals a la Diputació de Badajoz. La imatge del germà d'un president del govern d'Espanya assegut al banc dels acusats és inèdita. De fet, mai abans un parent directe del cap de l'executiu espanyol en exercici havia acabat processat. Però la defensa de David Sánchez atribueix el cas al setge sense treva al PSOE i parla directament d'un cas artificial muntat amb retalls de premsa. Recorda que el germà del president espanyol va aconseguir la plaça l'any 2017 abans que Pedro Sánchez arribés a la Moncloa i també ratlla que la Fiscalia ha demanat l'absolució de l'acusat. Al costat de David Sánchez també s'asseurà l'exlíder del PSOE a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que és qui hauria creat la plaça Amida, la plaça Dit, al germà de Pedro Sánchez quan era president de la Diputació de Badajoz. Els seus advocats recorden que l'any 2017, quan van tenir lloc aquests fets investigats, Gallardo, repetim, exlíder del PSOE a Extremadura, estava en amistat amb Pedro Sánchez, perquè havia fet costat a Susana Díez en aquelles convulses primàries al PSOE. Per tant, segons ells, no tenia cap sentit que l'intentés fer un favor. Ara la decisió estarà en mans dels tres magistrats del Tribunal de l'Audiència de Badajoz. Anem precisament cap a Extremadura, anem cap a Badajoz, amb l'enviat especial de RAC1, Roger Perciba.
9: El judici haurà de resoldre si David Sánchez va accedir a la plaça de coordinador d'activitats musicals dels conservatoris de Badajoz, ha dit, si és un cas de nepotisme tipificat com tràfic d'influències i prevaricació o realment va superar per mèrits propis tot el procés d'adjudicació d'una plaça d'alt directiu amb un sou de 123.000 euros l'any. Es parlarà molt de la capacitat d'influència del seu germà, de Pedro Sánchez, que quan es va crear la plaça a la Diputació de Badajoz el 2016 havia deixat la secretaria general del partit, però que quan es va fer la contractació efectiva a la Diputació, el juliol de 2017, Pedro Sánchez ja feia 2 mesos que havia recuperat el lideratge del Partit Socialista. El judici també recordarà molt la declaració de David Sánchez durant la instrucció del cas.
10: La Oficina de Artes Escénicas,
11: sí.
10: ¿Qué es?
11: Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de les artes escèniques.
9: Quan no va saber explicar on era l'oficina d'activitats musicals ni a quina activitat es dedicava.
1: Tot i que l'atenció mediàtica de les últimes hores s'ha centrat en els presumptes casos de corrupció que esquitxen el PSOE, el PP tampoc està per tirar coets. Aquest matí a l'Audiència Nacional hi comencen a declarar els principals acusats del cas Kitchen. Pels que ja s'estan perdent, el cas Kitchen és aquella presumpta trama parapolicial impulsada durant el govern del PP de Mariano Rajoy per destruir les proves que acreditaven el finançament il·legal del Partit Popular. Després de gairebé 2 mesos de judici, avui dijous sentirem les explicacions dels 2 suposats cervells d'aquella trama, d'aquella conxorxa. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i la seva antiga mà dreta, Francisco Martínez. La Fiscalia està convençuda que tots dos van orquestrar l'operació i els demana 15 anys de presó i 33 anys d'inhabilitació. Avui tots dos s'hauran de defensar de les acusacions i intentaran desmuntar el relat del centenar de testimonis que han anat desfilant les últimes setmanes per l'Audiència Nacional de Madrid. Entre ells, el mateix Luis Bárcenas, l'extresorer del PP, el gran objectiu de la trama Kitchen. Bárcenas va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal del PP, però el mateix expresident d'Espanya i també la seva ex-número 2 al partit, Maria Dolores de Cospedal, van negar la major haver estat al cas ni haver format part de cap operatiu il·lícit i legal. Ara bé, l'Audiència Nacional va reproduir gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo en què es parla de suposats pagaments a Mariano Rajoy i d'una operació per treure els papers que el comprometien. Anem a Madrid, està seguint aquest cas Kitchen, l'Arnau Mañé.
12: Avui l'Audiència Nacional escoltarà els que suposadament van ser els cervells de la Kitchen. La Fiscalia creu que ho van idear tot des del Ministeri de l'Interior per evitar que la Caixa B del PP sortís a la llum. Van ficar la banya en les proves que tenia Bárcenas, els papers de Bárcenas, i van utilitzar el seu xofer per pispar-li els documents, tot suposadament a base d'una operació parapolicial pagada amb fons reservats. De fet, al punt de mira hi ha algunes de les converses, alguns dels missatges que Fernández Díaz i el seu secretari d'Estat s'enviaven parlant dels volcats d'informació i dels informes. A partir de les 10, el primer que declara l'Audiència Nacional és Francisco Martínez. Després, quan acabi, serà el torn de l'exministre. En total, fins ara, durant 2 mesos, el tribunal ha escoltat el testimoni de 150 persones i desenes de gravacions clau de la Kitchen.
1: I avui a les portes de la seva declaració és especialment interessant obrir la raó per llegir l'article d'opinió que escriu a diari Jorge Fernández Díaz. Pensareu, ara que li toca declarar com a principal acusat del cas Kitchen, parlarà d'això? No. L'article es titula Situació inaudita en Espanya, però fa referència no a l'escàndol que l'esquitxen vell, sinó als casos de corrupció que envolten el PSOE. Fernández Díaz es pregunta estranyat com és que els socis de Sánchez encara no l'han deixat caure i afirma contrasta intensament esta actitud con la que mantuvieron hace 8 años con el gobierno del PP, promoviendo una moción de censura para acabar con la corrupción. Una moció de censura que, recordem, va arribar després de la sentència del cas Gürtel. Jorge Fernández Díaz també qualifica el president espanyol d'ocupa i critica que continuï la Moncloa en minoria i sense pressupostos. De fet, no es talla ni un pèl i proposa el següent. A partir d'ara, serà necessari efectuar totes les reformes legales, diu en el seu article de La Razón, i en su caso, constitucionales, para que en el futuro no pueda reproducirse una situación como la actual. Fernández Díaz ho remata amb un toc d'ironia. Si a ello le añadimos la corrupción, queda retratado lo que es un gobierno progresista y lo que realmente son el paradigma de la democracia y de la libertad. Mentrestant, això passa a Madrid, els casos de corrupció també esquitxen Catalunya. Ahir vam saber que el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, per adjudicacions irregulars a Altafulla. Els magistrats posen la banya a 20 de contractes menors que l'Ajuntament va firmar entre el 2017 i el 2019 amb la consultora que lideraven els 2 investigats. Es tracta d'una empresa que es titula Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que durant aquest període va rebre 1.300 euros mensuals per servei d'assessorament jurídic al consistori. L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat de Sumar al Congrés, Félix Alonso, també està investigat. Té més detalls, Cesc Giró.
13: Es tracta de 22 factures per un import de 25.000 euros més IVA. Aquesta xifra, segons el TSJC, hauria infringit la llei de contractes del sector públic vigent en aquell moment, que situa l'import màxim en uns 15.000 euros més IVA. Els magistrats creuen que l'Ajuntament va utilitzar els contractes menors per evitar la licitació pública del servei i apunten que els investigats van cooperar per evitar tots els tràmits de publicitat i concurrència. La causa instruïda als jutjats del Vendrell, al Baix Penedès, també investiga l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que ara és diputat de Sumar al Congrés dels Diputats. El cas, de fet, fa alçar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè els principals investigats, diuen, són aforats.
1: Fonts properes a Joan Ignasi Elena han assegurat a RAC1 que la investigació no té ni solta ni volta, no té cap fonament. Recorden que l'oficina antifrau va emetre un informe sobre aquest cas i que ja llavors va descartar cap conducta denunciable penalment. Simplement assenyalava un error administratiu i instava l'Ajuntament d'Altafulla a fer ús de la revisió d'ofici per posar-hi remei immediatament. L'autor de Joan Herrera també ha apuntat a RAC1 que es tractava d'un problema purament administratiu i afegeix que quan es va produir ell ja s'havia desvinculat del tot de l'empresa. D'aquest cas, escoltem el comentari de la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món a RAC1, Natàlia Rodríguez.
14: Altafulla també té el seu propi embolic corruptiu. En aquest cas es tracta de l'exconseller Joan Ignasi Elena i del Joan Herrera, tots dos administradors de l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient. Segons la interlocutòria judicial, mentre era alcalde el Fèlix Alonso, actualment diputat al Congrés per Sumar, l'empresa havia facturat 1.300 euros mensuals més IVA durant 22 factures, superant així el límit legal previst per als contractes menors. Es tracta d'una pràctica comuna, però fraudulenta. Un cop més, els noms, persones reconegudes, polítics que al deixar la política troben en les seves agendes una font d'ingressos. No és que tot sigui corrupció, és que en aquest país sembla que quan deixes la política caus de peus a la calleda del xanxullo. Segurament ho haurem de prohibir radicalment, o això no s'acabarà mai.
1: Gràcies, Natàlia. Per cert, hem dedicat 33 minuts i mig a parlar de corrupció, de presumpta corrupció, el PSOE a l'engròs, el PP també a l'engròs, i en aquest cas de la política catalana estem parlant d'un ajuntament i sembla que més minoritari. Però 33 minuts i mig. I més enllà de la corrupció i d'aquestes investigacions judicials que han sacsejat la política espanyola en el sector educatiu, continuen instal·lats en el dia de la marmota. Les negociacions entre els sindicats de professors i el govern s'han tornat a encallar. Tot i que a la reunió d'ahir hi va haver petits avenços, no n'hi ha prou per tancar un acord. De fet, els sindicats van qualificar la trobada de decebedora. Avui ho tornaran a intentar en una nova reunió a partir de les 3 de la tarda. I si no hi ha acord, això vol dir que les jornades de vaga continuen. Avui és el torn de la vaga de docents a les comarques dels Vallès i el Maresme. Els sindicats han convocat caminades i bicicletades que sortiran de diversos municipis amb la idea que conflueixin totes a les 12 del migdia a l'Autònoma, a la Universitat. Unes manifestacions que repeteixen després de la reunió d'ahir, malgrat la nova proposta d'augment de sou del departament, que és d'uns 350 euros al mes els pròxims 4 anys. Recordem que l'acord del març en Comissions Obreres i l'UGT, sindicats minoritaris, parlava de poc més de 200 euros al mes, és a dir, gairebé la meitat. Eudald Martínez.
15: Els sindicats afrontaven la mesa d'ahir amb optimisme, però en van sortir amb un gust agredolç. Tot i que s'ha continuat avançant en la proposta salarial, els docents demanen incrementar-la encara 100 euros més. Les organitzacions també lamenten la poca concreció del departament en altres àmbits, com ara el reforç de la plantilla per l'escola inclusiva. És per això que esperen que avui la conselleria els porti una proposta molt més detallada i per escrit. Ho deien els portaveus d'USTEC i professors de secundària, Yolanda Segura i Ignasi Fernández.
16: No ha estat una mesa productiva, ja veieu que no sortim doncs, satisfets. Esperem que demà l'escenari canviï radicalment.
17: Ahir vam constatar amb una certa alegria i optimisme que estàvem a la casella 1, però avui continuem a la casella número 1. No hem saltat a la 2.
15: I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que per millorar l'oferta necessiten més temps.
18: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions. És veritat que volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar els sindicats en aquests moments i, per tant, hem reclamat en aquest cas més temps.
15: Per cert, que els sindicats que mantenen les vagues també acusen Comissions Obreres i la UGT de posar pals a les rodes a les negociacions per evitar que el pacte que van signar el març quedi en evidència.
1: Això després que ahir els docents fessin una nova demostració de força col·lapsant la mobilitat a bona part de Catalunya. Els docents van tallar l'A2 a Lleida i l'AP7 a 3 punts diferents durant més de 6 hores. Un dels més multitudinaris a l'AP7 va ser concretament a Torredembarra. A la Plana de Successos, un nou operatiu contra la multireincidència. Barcelona s'ha saldat amb 150 identificats i 3 detinguts que sumaven gairebé 1.500 antecedents penals. Ha estat un macrodispositiu conjunt dels Mossos i la policia espanyola al districte de Sant Martí. Molts d'aquests delinqüents tenen un historial delictiu vinculat al món del narcotràfic. Doncs bé, les últimes hores la policia ha exhibat un nou cop a les organitzacions que trafiquen amb marihuana. Els Mossos i la Guàrdia Civil han desmantellat un entramat empresarial que subministrava material a les grans plantacions de cànnabis. És un operatiu important perquè no ha anat contra l'últim esglaó del crim organitzat, el dels cultius, sinó contra les persones que entreguen el material necessari per muntar-los. En total hi ha hagut 4 detinguts, 2 d'ells, els líders de la banda. La policia calcula que l'entramat havia mogut uns 80 milions d'euros. Joel Penya.
19: Els agents van entrar a 12 locals de la demarcació de Tarragona i un de Granada el 21 d'abril. I van trobar des de magatzems fins a 240.000 euros en metàl·lic. També van requisar patrimoni valorat en 800.000 euros als delinqüents i els van bloquejar els comptes. Es feien passar per una botiga d'aprovisionament de cultiu casolà, però també tenien un compte bé per grans organitzacions criminals. El sotsinspector dels Mossos, Marc Ballón, apunta que el cop policial és important perquè va en contra del segon esglaó de l'escalafó delinqüencial.
20: Si no taquem l'economia, si no intentem d'alguna manera contenir i l'Estat pot acabar frenant la infiltració d'aquestes organitzacions en el teixit econòmic, no hi haurà forma de poder revertir una part d'aquest narcotràfic que, per desgràcia, tenim arrelat aquí.
19: Els detinguts, a més, miraven de guanyar-se la confiança dels clients donant-los garanties. Per exemple, si la policia desmantellava una plantació que encara no s'havia posat en funcionament, els reemborsaven part dels diners. A més, tampoc els deien amb quines organitzacions més treballaven perquè no es perseguissin les unes a les altres.
1: I al Baix Empordà la policia ha detingut 2 presumptes pedòfils. Un d'ells de 34 anys pagava per intentar quedar amb una menor per mantenir relacions i l'altre de 60 anys mirava pornografia infantil en directe i guardava arxius amb menors lactants. De tornada a Barcelona, avui hem sabut que diumenge a la nit una persona sense sostre va acabar ferida lleu després que un home intentés cremar-la viva mentre dormia. Va passar al carrer Entença, en ple barri de l'Eixample, a cap a 9:15 del vespre. Un testimoni que ho va veure, va avisar immediatament la policia i després la mateixa víctima va explicar-ho als agents, però finalment no va posar cap denúncia. 9:30, els esports, el Barça va per feina i tanca el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, que avui mateix arribarà a Barcelona i passarà la revisió mèdica pertinent.
21: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
1: El Barça no perd el temps i vol avançar feina abans del Mundial, fins i tot abans de l'obertura oficial del mercat de fitxatges. Anthony Gordon és l'estrella del Newcastle, un extrem de 25 anys que arribarà al Barça a canvi de 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'acord és total entre les dues parts i no exclou la possibilitat de fitxar un davanter centre més endavant. En aquesta posició, recordeu que el gran favorit, el preferit, es diu Julián Álvarez, que ja hauria informat a l'Atlètic de Madrid de la voluntat de marxar al Barça. Més informació, Marta Ramon.
22: Sí, ja és un fet. El Barça i el Newcastle ja s'han posat d'acord en les condicions del traspàs i la previsió és que Anthony Gordon passi la revisió mèdica a Barcelona a les properes hores. Finalment, l'operació s'ha tancat a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables, uns variables en funció dels títols que guanyi i si és titular, un mínim del 60% dels partits. Si s'assoleixen tots aquests variables, el preu final pot acabar sent, per tant, de 80 milions com a màxim. També s'hi vincula un percentatge per al Newcastle en una futura venda. L'acord entre clubs va arribar just després que hi hagués acord, lògicament, amb l'extrem anglès de 25 anys. Gordon ha prioritzat jugar sota les ordres de Hansi Flick per davant de la possibilitat d'anar al Bayern o al Liverpool. Tot i així, convé remarcar que l'arribada de Gordon no significa deixar de buscar la incorporació d'un nou que vingui a omplir el buit deixat per Lewandowski, amb les vies de Julián Álvarez i Joao Pedro al capdavant de la llista, sent el mata la ser el desig número 1. Gordon aquesta temporada ha fet 17 gols i 5 assistències en 46 partits entre totes les competicions. Destaquen especialment les 10 dianes marcades a la Champions.
1: El director de futbol del Barça, Deco, no vol aturar-se aquí i estudia l'opció de reforçar el mig del camp amb la incorporació de Bernardo Silva. El futbolista portuguès és agent lliure després d'acabar contracte amb el Manchester City. El jugador estaria amb moltes ganes de venir al Barça, Marta.
22: Sí, el Barça consideren que és una oportunitat de mercat interessant perquè arribaria lliure de traspàs després d'haver tancat la seva trajectòria al Manchester City, és a dir, gratis. Bernardo Silva, que va boig per fitxar pel Barça, hauria d'acceptar venir amb un salari assequible molt menor del que ha estat cobrant fins ara allà, perquè sigui possible. A la cúpula esportiva del club creuen que Bernardo Silva, a més, pot adaptar-se també a jugar a la dreta en cas que Lamine Yamal estigui lesionat o sancionat. Hi ha un escull, convence Hansi Flick, que considera que ara mateix ja té prou migcampistes i Bernardo Silva no li fa ni fred ni calor. I un detall rellevant, el seu agent és Jorge Méndez, que té una gran relació tant amb Joan Laporta com amb Deco.
1: En canvi, la planificació esportiva no està tan a l'ordre del dia del Real Madrid, que continua immers en la primera campanya electoral dels últims 20 anys. Al ring hi ha dos candidats, Florentino Pérez, que ha adoptat un to molt beligerant per ser reelegit, i Enrique Riquelme, que de moment no cau en el parany del seu contrincant. A Florentino encara no li havien sentit la veu des de l'última entrevista que va fer amb Josep Pedrerol, però hi va tornar a ensenyar les urpes en la presentació de la candidatura. El van acompanyar històrics del Real Madrid com Ronaldo Nazario, Pirri, Roberto Carlos o l'Indio Solari. L'aspirant a la reelecció es va sentir fort, almenys prou per disparar contra el seu nou rival i també contra els que li donen suport. En aquest sentit va recuperar un nom que teníem enterrat a la memòria, el de l'expresident blanc Ramón Calderón.
0: Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que metieron a muchas personas en ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo pudor de presentarse ante ustedes después de aquello.
1: També hauríem de dir que l'edat que tenia Enrique Riquelme quan es va presentar, quan va haver-hi les últimes eleccions a la presidència del Real Madrid, eren 17 anys, amb la qual cosa no podien ni tan sols votar. Però això no és tot, Florentino Pérez també va acusar el seu rival de voler treure benefici personal del Real Madrid i va tornar a posar sobre la taula el cas Negreira, que tant agrada a l'aficionat madridista.
0: Ahora lo entendemos todo. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Yo no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira, de este caso vergonzoso, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva.
1: En canvi, de moment, el to d'Enrique Riquelme és molt més conciliador. És veritat que ataca Florentino per no ser prou contundent amb el tema Negreira, però en la resta d'àmbits enfoca la seva campanya electoral amb propostes per convèncer el soci. La més sorprenent és abaixar a la meitat les quotes fins que l'equip torni a guanyar una Champions.
2: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones en las cuentas del club.
1: Enrique Riquelme també ha parlat a La Vanguardia. El rival de Florentino Pérez qualifica la Superliga de sopar de duro i de presa de pèl. I també afirma que José Mourinho no va a la seva candidatura i promet que amb ell el Barça femení deixarà de guanyar tants títols.
3: Si yo soy presidente del Real Madrid, por supuesto que potenciaré el Real Madrid femenino. Y os puedo asegurar que al Barcelona le va a costar bastante más ganar la Liga y ganar las copas en Europa.
1: Precisament una de les grans artífices d'aquests èxits es diu Alexia Putellas, que acumula homenatges després d'anunciar que marxarà del Barça aquest estiu. Ahir va jugar el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff, guanyant 2-1 la Real Societat, però el resultat era el de menys important davant la càrrega simbòlica del partit. En acabar, Alexia va agafar el micròfon i va agrair el suport de tota l'afició blaugrana.
23: Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix, i ara torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: També va ser l'últim partit de Mapi León i Ona Batlle, que tampoc continuarà la temporada vinent. Va ser l'estadi Johan Cruyff, la Clara Rodergas.
24: Alexia va definir el seu final amb el Barça com a perfecte. Després de l'emotiu acte del matí Spotify Camp Nou, a la capitana li va tocar a la tarda acomiadar-se on és més feliç, sobre la gespa. I ho va fer amb una serenitat i una tranquil·litat lluny de l'emoció que havíem vist al matí. La capitana va jugar els últims minuts com a blaugrana en la victòria contra la Reial Societat per 2-1 a l'estadi Johan Cruyff. Una Alexia esgotada però feliç. Declaracions a 3CAT.
23: No puc més. Estic molt cansada, pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
24: En acabar el partit, passadís de companyes i rivals i també paraules per l'afició, una última volta d'honor i una última reverència a la icònica celebració de la capitana. Abans, una de les imatges del dia, l'abraçada de totes les companyes a la seva referent mentre el marcador s'oferia al vídeo de comiat que la capitana va publicar dimarts a les xarxes socials. No és l'única que marxa. Mapi i Iona, que acaben contracte, també van dir adeu a l'afició, tot i que encara no s'ha fet oficial la seva sortida.
1: Encara en futbol, el Rayo Vallecano s'ha quedat a les portes del primer títol europeu de la seva història. Ahir va jugar la final de la Conference League contra el Crystal Palace, però va perdre 1-0 amb un gol dels anglesos a l'inici de la segona part. Mentrestant, l'Espanyol ha renovat Leandro Cabrera per una temporada més. El motiu és que en el seu contracte hi havia una ampliació automàtica en funció del seu rendiment i de la permanència de l'equip a primera divisió. Per cert, a tot just 15 dies per l'arrencada del Mundial, al Brasil hi ha preocupació per Neymar, que podria perdre's el Mundial per uns problemes físics que són més greus del que semblaven. A les pròximes hores li faran encara més proves per saber si està en plenes condicions, però com dèiem, des del Brasil hi ha una preocupació real per aquest futbolista de 34 anys. Encara relacionat amb el Mundial, els Estats Units han obert una investigació contra la FIFA pel procés de venda de les entrades. Les fiscalies de Nova York i Nova Jersey, on es juga la final Nova Jersey, volen aclarir si l'organització ha estafat a diversos clients que es queixen que els han canviat els seients que havien comprat per uns de pitjors. Una altra notícia sorprenent que també té relació amb el Mundial és l'anunci sorprenent que ahir va fer la cantant Melody a El Hormiguero. L'última representant espanyola al Festival d'Eurovisió va anunciar que actuarà a la final del Mundial. Escolteu.
4: Se está preparando una gala musical muy, muy, muy, muy potente y hemos ido a Nueva York para preparar porque, bueno, pues gracias a Dios tengo la suerte de poder estar en esa gala. Qué cantando bien. Para todos vosotros desde Nueva York.
1: Clar, fins ara tot el que sabíem de la clausura a nivell musical és que hi hauria Shakira, Madonna o la banda sud-coreana BTS. Clar. Això actuaran durant el descans al MetLife Stadium del partit final. Clar, lo de Melody aquí al mig, no sé jo... No, potser és una gala paral·lela, no ho sabem. Bueno, serà interessant saber què passa. En bàsquet, Xavi Pasqual s'explicarà aquest matí després de fer-se oficial que deixa el Barça a final de temporada. Roda de premsa a 12:15. Per cert, qui té substitut ja és Juan Carlos Navarro, que no continuarà tampoc a la direcció esportiva de la temporada que ve. De moment el gran favorit és Xavi Pujol, el secretari tècnic del Baskonia i antic director esportiu del Baxi Manresa. I en tenis, Rafa Hoder s'enfrontarà al nord-americà Mikkelsen a la tercera ronda de Roland Garros després de derrotar Duckworth en 4 sets. També va passar de ronda el número 1 mundial Jannik Sinner i també Novak Djokovic.
5: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
1: I hem d'anar al trànsit.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
1: Anem al trànsit perquè els professors estan tallant a aquesta hora la C32 a Mataró i també Cabrera de Mar. A Cabrera de Mar. Anem cap al RAC per saber com està la història. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs efectivament continuem la jornada d'avui, ara mateix ja amb un nou tall per manifestació del professorat. Es queda tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. En cadascú d'aquests punts es provoca fins a 4 quilòmetres d'aturades. També la C60 a Argentona en sentit nord cap a la Roca i a 4 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim altres incidències perquè ha sigut de moment un matí molt complicat. Destaquem que per l'accident de primera hora, la A2 de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, encara queden 9 quilòmetres d'aturades des de Castellbisbal. De retruc també queden afectacions de fins a 6 quilòmetres a la B23 des del Papiol. A la Ronda de Dalt també tenim un altre accident que talla un carril encara i causa col·lapse des de Santa Coloma de Gramenet fins a Esplugues en tot el seu tram en sentit Llobregat. A més, la C58 al vessant Besòs també registra aturades entre Montcada i Reixac i Barcelona en sentit sud també per un altre accident. Per últim, la AP7 presenta cues habituals entre la Roca i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord tot plegat, agreujat per una avaria que talla un carril a Sant Cugat en sentit Tarragona i que genera lentitud en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
25: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
1: 10 minuts i les 9. D'aquí uns minuts parlem d'aquesta calor insuportable que està fent fortíssima per ser tot un mes de maig, entre d'altres històries que ens queden abans d'arribar a la tertúlia habitual dels dijous al món a RAC1.
26: A
9: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més super, perquè el super dijous no dura només un dia, s'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimbay Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
10: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
13: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
12: Ah, doncs així muntar Ouigo. Ves a terres llunyanes en tiranosaure. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
14: Com accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
26: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
27: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
28: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals a descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
29: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
30: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
31: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
32: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
33: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
34: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: I a 5 minuts per les 9 en punt del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1, quan falten tot just 10 dies perquè el Papa visiti Catalunya, ara hem sabut que parlarà en català a la missa de la Sagrada Família. La intervenció de Lleó 14 i alguns dels cants i pregàries combinaran la nostra llengua amb el castellà i el llatí. No és l'únic detall que s'ha donat a conèixer a les últimes hores. També sabem, per exemple, que a l'estadi olímpic Lluís Companys s'instal·laran 50 confessionaris i que Lleó 14 farà una volta a la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil. Benet Iñigo.
0: 40.000 persones ja tenen lloc reservat per la vetlla del Papa a l'Estadi Olímpic el dia 9 de juny. Des de les 6 de la tarda hi haurà concerts, discursos i projeccions molt enfocades a ser una prèvia de l'endemà. Per això l'escenografia està inspirada en Gaudí i la Sagrada Família i fins i tot hi haurà una rèplica de la creu de la Torre de Jesucrist que entrarà en processó. Dues hores més tard, a les 8 del vespre, hi arribarà el Papa amb el Papa Mòbil i respondrà les preguntes d'alguns joves i presidirà una pregària. No serà una missa, com tampoc ho serà l'acte de l'endemà al convent de Sant Agustí. El visitarà just abans d'anar a la Sagrada Família i tres representants d'entitats socials vinculades a l'Església li explicaran la seva realitat. Una es dedica a famílies en situació de pobresa, una altra a expresidiaris i problemes d'addicció i la tercera a dones víctimes del tràfic de persones. Al centre de la ciutat, per cert, s'instal·laran els dos dies pantalles gegants per seguir totes les activitats del Papa.
1: 3 minuts i les 9, després de dies de calor intensa, carreguem-vos de paciència, perquè avui els termòmetres tocaran sostre amb màximes que poden arribar als 38 graus a l'Ebre. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Pels que tinguin avui algun dinar fora, a l'exterior, potser que...
3: Que el canviïn.
1: Sí, eh?
3: A dins, perquè... millor, no?
1: Sí, millor.
3: Sí.
1: Calor extrema. Una Totalment. Nit tropical en punts de la costa, eh?
3: Sí, hem tingut una nit amb temperatures que no han baixat dels 20 graus, sobretot en punts de la costa central, o, per exemple, en el cas de Portbou, amb una tramuntana més aviat reescalfada, no han baixat dels 25 graus, per tant, la nit ha sigut tòrrida. Ara mateix, a Portbou, 29 graus tenim aquesta hora. 28 graus a Alella, 21 a Vallirana, 22 a Badalona, 23 a Mataró, entre els 22 i els 26 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 16 a Lleida i 15 a Girona. I, com deies, al migdia, molt càlid, amb temperatures extremes de fins a 38 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i entre els 30 i els 36 graus a la resta del país. Matí de sol i tarda amb algunes nuvolades en punts de muntanya que deixaran algun ruixat en sectors del Pirineu. Demà les temperatures mantenen força semblants a les d'avui, però dissabte comença a baixar. Baixen entre 1 i 3 graus aquestes temperatures i baixaran més a principis de la setmana que ve i probablement a mitjans de la setmana que ve estaran més a prop del que seria normal a principis de juny i no aquest extrem que estem tenint aquests últims dies. I els propers dies matins de sol, però a les tardes tempestes, sobretot al centre i sobretot al nord de Catalunya, especialment Pirineu i Prepirineu.
4: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
4: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: Atenció, perquè pràcticament hi ha aquelles notícies que en parlem molt i després queden com arraconades per alguns. Però avui fa mig any de l'inici d'aquella crisi, d'aquesta crisi que tenim de la pesta porcina, i de moment es mantenen les restriccions. 6 mesos encara tenim 19 municipis on no es pot accedir al medi natural. Ara el govern de Catalunya ha demanat a la pel·lícula The Last Druid, que protagonitza Russell Crowe, que deixin de gravar el Parc Natural de Collserola. De fet, s'està rodant molt a prop de la zona zero del brot. Agricultura ja els havia advertit perquè s'aturessin, o si més no, que limitessin l'espai amb tanques físiques, però encara no ho han fet. Fons de la conselleria han explicat que la productora hi està treballant, però ara el govern ha activat un requeriment legal perquè ho deixin estar a Montse Martí.
6: El Departament d'Agricultura diu que des del principi es va dir que si no es limitava tota la zona de rodatge amb tanques, s'hauria d'aturar. Però la productora encara hi està treballant, segons expliquen fons del departament, i finalment s'ha hagut d'activar aquest procediment legal. El rebombori per aquest rodatge al límit del Parc Natural de Collserola arriba en un moment en què cada cop hi ha més veus que demanen la reobertura del parc. Més de 4.000 persones han signat un manifest per internet per reclamar aquesta reobertura per salut mental i física, diuen, i per dissabte, dia 6 de juny, s'ha convocat una passejada pel mateix parc. El director gerent del Parc Natural de Collserola, Raimon Roda, ha explicat a RAC1 que els organitzadors no s'han posat en contacte amb ells.
15: No sabem el recorregut, no sabem. En tot cas, és veritat que tot el municipi de Cerdanyola, que és bàsicament on es produeix la proposta de caminada, està dintre zona del risc i, per tant, l'accés estan prohibides.
6: El manifest que reclama la reobertura del parc es proposa que, en lloc de mantenir el parc tancat, que es reforcin les mesures de seguretat a l'entorn de les granges de porcs.
1: Per cert, que avui llegim al periòdico que els ramaders calculen més de 900 milions d'euros en pèrdues per aquesta pesta porcina. I a Madrid, el Tribunal Constitucional ha tombat per enèsima vegada una llei catalana contra la pobresa energètica. És la que obligava les empreses subministradores a consultar amb els ajuntaments la situació social d'un client abans d'interrompre el servei. Ara les entitats socials han demanat a la Generalitat que convoqui d'urgència la taula de pobresa energètica per abordar aquesta situació. I en televisió, Mediaset ha anunciat que ja està preparant un nou concurs amb el famós Rosco del Passapalabra com a protagonista. Fa cosa d'un any, el grup va comprar els tres televisius, però són propietat d'una empresa neerlandesa, i ara ha anunciat que ja treballa per incorporar-lo a la graella. La notícia arriba una setmana després que el Tribunal Suprem confirmés que Atresmedia no pot continuar emetent el Rosco perquè ja no en té els drets. Per tant, un cop s'executi aquesta sentència, el Passapalabra d'Antena 3 haurà de prescindir de la seva prova estrella, que reapareixerà en un dels canals de Mediaset, com a Telecinco o 4, en una data encara per definir. I encara en tele, el programa de la U, La Revuelta, es podrà veure a Netflix a partir de dimarts que ve. Netflix ha anunciat que el programa estarà disponible cada matí a les 10, l'endemà de la seva emissió a Televisió Espanyola. I en cinema, si sou fans de Spider-Man, bones notícies, perquè ja sabem la data d'estrena de la nova entrega de la saga.
7: I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day arribarà als cinemes a Catalunya el 29 de juliol. Quatre anys després de l'última entrega, Tom Holland es torna a posar la pell de Peter Parker, en aquest cas per sisena vegada. I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de noms, perquè el nom artístic d'una drag queen ha provocat una demanda. A la banda de l'acusació hi ha Patagònia, que és la firma de roba i complements per muntanya. A la banda demandada hi ha una drag queen que és coneguda com a Patagònia i que també és activista mediambiental. Les dues parts havien conviscut amb harmonia fins que Patagònia va decidir treure la seva pròpia línia de roba, i és en aquest punt on Patagònia, l'empresa, ha dit que prou. Si al final Patagònia perd el judici contra Patagònia, que estigui tranquil·la, té moltes altres opcions per seguir fent activisme de muntanya i espectacle amb noms nostrats com... Molt bé, nois. Vinga, va, ara jo fa el ridícul, vinga. Noms nostrats com Ramon Seny o Dani Go. Dani Go? Hòstia, és molt dolent, eh? Si prefereix opcions més internacionals, es pot rebatejar com en Anna Purna, o el que més ens agradi, que té tot el brilli brilli necessari per triomfar... No. Trini Manjaro. És horrorós.
8: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 9 i 4.
10: Salut!
11: Però brindes amb aigua?
10: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
13: Salut! Salut!
10: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
16: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
17: Avui, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
1: Saludem a aquesta hora al matí a una persona que ja fa estona que volta per aquí, David Fernández. Què tal? Bon dia.
18: Bon dia, Jordi Basté, i a les biblioteques Sant Lluïta també.
1: També. I al Tian Riba, que també... Estàs bé, Tian? Sí. Hola, Neus Tomàs, bon dia.
19: Sí que estàs varada, eh?
1: Bon dia, sí, sí. Espera't un moment que
19: s'està morint. No saps si, ja vinc, si ve d'un d'aquests concerts que va darrerament o...
20: Vinc d'esmorzar, com veieu, perquè no faré la broma polonesa del croissant de xocolata.
1: Sí, encara un croissant de
20: xocolata als dits.
21: Bon dia.
1: Bon dia. Bueno. Hola, Ángeles Ribes, bon dia.
19: Bon dia.
1: Bon dia. Què et passa? Tens aigua aquí.
19: Aigua.
1: Tens aigua aquí. Se li ha anat per l'altre forat. I falta Pere Mas, que vindrà... Vindrà... Vindrà amb la, amb la, amb el, amb el, com es diu, amb el carril bici, perquè em sembla que està... Tu has vingut des de...
20: Sí, ara es fa servir el carril bici.
1: Espera, eh? Acaba, sí, quan puguis, perquè sí, tu mateix, eh? O sigui... I de debò que això és el corral de la Patxeca. Només falta l'Oren Postigo, pobret, que en Pau reposi.
20: Dic, avui quan passava per la Via Augusta pensava, hòstia...
19: Déu-n'hi-do la gent que va en bici, no?
20: Ara passen moltes bicis per aquell carril.
1: Ui, el Pere. Sí. No diguis això, el Pere.
19: A veure si li dius a la cara.
20: Sí, no, de veritat, en sèrio.
1: Sí. Bueno,
20: però... Estic content.
1: Bueno.
20: Escolta, que surti abans, tu.
1: D'aquí uns moments... Si és que parlarem del xap-xap, d'aquesta empastifada que hi ha en el món de la... Avui tenim... A veure, què tenim avui? Tenim per parlar el tema de... Evidentment, bàsicament, del tema PSOE. Després avui hi ha també el judici de la Kitchen que van a declarar Jorge Fernández Díaz i...
19: Paco Martínez.
1: I el Paco Martínez. Que, com es diu ara, que en fi, que és com si anessin Lady Gaga i Rihanna a declarar, perquè són, diguem-ho, els caps de la trama.
19: Barallats entre ells.
1: I barallats entre ells. I després també tenim el tema del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb Joringas, Helena i Joan Herrera també com investigats. Però repetim que tot això en parlarem en aquesta pròxima estona aquí al món RQ. I després, a partir de les 10, aproximadament, allò que va quedar pendent d'ahir amb el Marseguers, que és... avui farem una mena d'especial sobre els locals 24 hores que hi ha a la ciutat de Barcelona, perquè el Marseguers va acompanyar un seguit de gent, que estem parlant seguit de gent, vull dir, no només la policia, estem parlant també gent de sanitat, acompanyar, per entrar en locals de 24 hores de Barcelona, perquè si alguna cosa hi ha a Barcelona ara són locals de 24 hores. No sé si a Lleida també comenceu a tenir-ne, on teniu ja molts, o com va?
12: N'hi ha, no tants com a Barcelona, i no tan descarats com a Barcelona en segons quins aspectes, perquè jo he vist aquí locals que tenien fins i tot les bombones aquestes grans de propà a fora per calentar, per escalfar el local... i d'altres coses, però n'hi ha, i n'hi ha amb una situació que et provoca sospita de com poden funcionar aquests locals enfront d'altres que no tenen aquest sistema de 24 hores.
1: No, evidentment avui en parlarem aquí al món a RAC1 d'aquest tema amb el Marc Segués, que ha estat, repeteixo, entrant amb alguns d'aquests locals que realment estan... Això recordo que una de les persones que més ho va denunciar en el seu moment va ser la que és la cap de llista d'Esquerra Republicana a Barcelona, l'Elisenda Alemany, que va ser la que va dir, bueno, aquí tenim un problema amb els 24 hores, perquè no és allò que em diguis, bueno, és que n'hi ha a cada cantonada.
13: Jo li vaig preguntar aquí un dia que va venir l'alcalde Collboni,
1: sí,
13: i li vaig preguntar per aquest tema, i recorda que ens va dir que estaven, si miraves el mapa, que certament és una mica així, o bastant així, està molt vinculat a les zones on hi ha pisos turístics. I, per tant, nosaltres ara fa poc, quan vam fer una informació amb dades que vam treure per transparència de, per exemple, quin tipus de sancions tenien i també on estaven situats, i clar, bàsicament és Eixample, Ciutat Vella i Gràcia, que és on estan... nucli del turisme.
1: Sí, però es van escampant, eh?
13: Ah, clar, sí, sí.
19: Allí no. Diguem que lo de los pisos turístics... Com
13: sí,
19: que...
13: en aquestes zones el que és que en un mateix carrer en pots tenir tres. Perquè el que passava fins ara és que se'n tancava un i se n'obria un altre.
1: Val, ara després en parlem, però mentrestant... Aviam, hola, Armenteres, bon dia.
14: Què tal? Bon dia, bona hora.
1: On pares, fill de Déu?
14: Congrés dels Diputats, ara mateix.
1: Ah. També, què?
14: Ara, quan feies el menú... Has obviat una cosa, que és que hi ha el judici de David Sánchez a Badajoz, que a més té connexió amb tota la trama bruta del PSOE, perquè des de Ferraz, o des d'aquest equip que treballava suposadament per Ferraz, és el que intenta investigar el jutge Pedraz, intentaven fer la punyeta precisament per posar traves a tot aquest cas d'enxufisme, si se'm permet l'expressió del germà de Pedro Sánchez, que avui es comença a jutjar a Badajoz.
1: Efectivament. Badajoz, Roger Perciba, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aquí tenim ja l'Armenteres, tenim el Roger Perciba, tenim el Petete, que ara arriba a l'estudi perquè el telèfon que no para. Hola, Jordi de Planell, què tal?
21: Bon dia.
1: Bon dia tingui, perquè avui ens ha d'aclarir una mica tot això de què va, perquè jo crec que la gent està ja, no perduda, no. Està perdudíssima. Perdudíssima. És a dir, aquí ara ja, com que ens quedem amb els titulars i moltes vegades ni entenem ja els titulars, s'assenyala i és directament, doncs mira, i aquí la presumpció de Núcia, perquè clar, aquí hi ha una cosa que ahir Pedro Sánchez, de les coses que va dir una, que és veritat, una, que és que mentre el periodisme i la política van ràpid, la justícia va lenta.
19: I de què és la culpa?
1: De la política, evidentment. Evidentment,
19: perquè... Hi ha llocs, això ho sap el de Planell més que jo, segurament, a l'Audiència Nacional van especialment lents els casos. Vam veure el cas Pujol, però no només. Tens instruccions de 10 anys. Ara es va fixar el judici pel Granados, que també fa una dècada que s'arrossega. És a dir, hi ha el col·lapse habitual que pateixen els ciutadans, els jutjats ordinaris. Clar, en el cas de l'Audiència Nacional, que són... on es jutgen casos molt mediàtics, doncs et passa això, que n'hi ha que ja pràcticament els tens descomptats de la memòria, cosa que no passa al Suprem. Al Suprem, clar, no tenen aquest...

0: se'n continuarà parlant.
1: Oh, i tant, home, i tant. Has dit Audiència Nacional, oi? Hola, Arnau Mañé, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, aviam, anem a pams perquè ja m'estic perdent. Comencem, a Badajoz.
3: Vinga.
1: Ha entrat ja el germà de Pedro Sánchez o no?
3: No, tot i que hi ha dues portes, tota la premsa, les parts, els advocats que estan fent declaracions, estem a l'accés principal, i evidentment, com a tot edifici judicial, doncs hi ha més accessos. Però, vaja, no tenim constància de que hagi entrat.
1: Val. Arnau, ha arribat ja Jorge Fernández Díaz?
2: No encara. Penseu també que aquí a l'Audiència Nacional avui la sessió, aquesta sessió important perquè declararan els primers acusats, arrenca a les 10. Per tant, encara tenen cert marge perquè puguin arribar. És el plat gros del dia, és el plat gros d'aquest judici, escoltar els acusats de la Kitchen, però ja et dic, arrenca a les 10 i, per tant, encara tenen marge per arribar aquí a l'Audiència Nacional.
1: Important. Podrem sentir en directe la declaració de...
2: Sí.
1: Sí.
2: Perfecte. Sí, aquest cop sí. És una cosa estranya que hem patit els periodistes els últims mesos, sobretot amb el cas del Suprem. El judici del Suprem, per una cosa estranya, nosaltres, quan som a la sala, podem seguir, evidentment, el judici, podem gravar-lo fins i tot, però no el podem emetre en directe. Ni en el cas de les mascaretes, que esperem sentència, per cert, en les properes setmanes, ni tampoc en el cas del fiscal general de l'Estat, aquí al Suprem. En aquell moment podíem gravar, podríem veure'l, però no el podíem emetre en directe. Però l'Audiència Nacional sí que permet, en aquests casos, publicar-ho i emetre-ho en directe sense problemes.
1: Mm-hmm. En el cas del germà de Pedro Sánchez, de Roger Percibo, podrem seguir o no?
3: Sí, es podrà seguir des de l'interior. El que passa és que el judici comença avui amb les qüestions prèvies.
1: Ui.
3: És a dir, avui i demà es dedica sobretot a aquestes qüestions més tècniques, és a dir, que les declaracions, la xitxa, diguéssim, del judici, fins la setmana que ve no arribarà. I aquí es preveu que sigui, ens diuen, un judici llarg, és a dir, que durarà potser ben bé dues setmanes. Avui aquí la fiscalia, les defenses i les acusacions presentaran aquestes al·legacions prèvies. Les defenses demanaran, òbviament, que s'anul·li tota la causa. Diuen que no hi ha indicis que justifiquin aquest procés, denunciaran, entre altres coses, que durant la instrucció es va fer una incautació massiva d'emails, de correus electrònics de la Diputació de Badajoz, que va ser excessiva, considerant que es van vulnerar drets fonamentals, i també que s'ha fet una instrucció prospectiva. Com comentava el Jordi abans, aquest judici arrenca amb l'ombra de les investigacions que està duent a terme el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional, perquè tota aquesta presumpta trama del Partit Socialista per perjudicar o per boicotejar d'alguna manera investigacions relatives al Partit Socialista i a l'entorn de Sánchez, també arriben fins aquí, fins a Badajoz, i contra la jutgessa que va instruir aquest cas, contra Beatriz Viedma. Segons l'auto del jutge Pedraz, Viedma va ser víctima, entre cometes, perquè això és un text de Pedraz, de successives denúncies infundades organitzades per aquesta trama, encapçalada per Leire Díez, i que pretenia, també entre cometes, destruir el procediment judicial.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Fem una cosa, Arnau i Roger, Mañé i Perciba, quan hi hagi novetats d'arribades de tant de Jorge Fernández Díaz com del germà de Pedro Sánchez, ens ho fa saber, d'acord? Ens ho feu saber.
2: Molt bé,
1: vinga,
2: fins ara.
1: Fins ara. De Planella, aviam, i Armenteres, que us heu llegit ja les 50 pàgines de... Tu has llegit,
4: sí,
1: Armenteres?
4: Aquest és curt.
1: Sí.
4: Aquest és curt. Venim de les 4.000 pàgines de la interlocutòria del sumari de Zapatero. Són 4.000 pàgines, però hi ha molts documents i al final són 700-800 pàgines d'informes policials. Però aquestes són 50, és curt.
1: I què?
4: Doncs que va molt al gra, posant molt el focus en Santos Cerdán, sobretot, en la persona que havia orquestrat, o diuen que manava, sobre tota aquesta xarxa de periodistes, d'empresaris i simpatitzants de l'esquerra, que pretenien muntar una mena de Kitchen per desacreditar jutges, fiscals, policies, fer xantatge, inventar proves falses. Tu deies a les 8 tot el reguitzell d'acusacions, d'imputacions que hi ha per tota aquesta banda, si se'm permet l'expressió, i aquesta és la investigació que està fent, i al final el quid de tot plegat és qui ho pagava, això. Qui ho pagava, si realment eren

0: empresaris, com s'havia apuntat fins ara, o hi havia un flux de diners directament des de Ferraz i, evidentment, eren diners foscos.
1: A veure, de Planell.
2: Sí, sí, exactament el que apuntava l'Armenteres. La interlocutòria enumera alguns d'aquests pagaments. El jutge considera que és el PSOE directament qui hauria finançat aquesta operació. Parla, per exemple, de 4.000 euros mensuals en efectiu que cobrava Leire Díez, i explica també que aquests diners es desviaven a través d'una sèrie d'advocats i exalts càrrecs del PSOE. I aquí és on imputa alguns de nous, com per exemple Gaspar Zarrías, que havia estat secretari d'Estat amb Zapatero al govern espanyol, o un altre nom important, que és el de Jacobo Teijelo, que és l'advocat de Santos Cerdán, un dels dos advocats, juntament amb Benet Salellas. I el que diu aquí és, en l'interlocutori al jutge, és que Teijelo també hauria fet servir factures falses per desviar part dels diners del PSOE cap a Leire Díez perquè tirés endavant aquestes investigacions. I apareixen dos noms també que són importants: Javier Pérez Dulcet, un empresari que hauria donat un cop de mà a Leire Díez, i Patricia López, la periodista de Público que va morir l'any passat i que va muntar l'any 2022 un digital que es deia Crónica Libre. Interpreta el jutge que el PSOE havia finançat Crónica Libre amb ajudes, publicitat institucional, propaganda electoral de fins a 20.000 euros, a canvi que Patricia López col·laborés amb Leire Díez i amb Javier Pérez Dulcet, i a canvi també que es fes ressò dels drets bruts de policies, fiscals i jutges que poguessin obtenir ells. I aquí és on hi ha aquesta derivada que esquitxa el PSC, perquè un altre dels dubtes és si el PSC hauria contractat propaganda electoral a Crónica Libre, al mitjà de Patricia López, per canalitzar una part d'aquests pagaments.
1: Apareix el nom del Sandro Rosell, oi?
2: També, també, perquè Sandro Rosell era un dels afectats per l'Operació Catalunya, tal com hem anat documentant, i una de les qüestions que volia resoldre el jutge és si Sandro Rosell hauria participat en les reunions que hi va haver a Ferraz, a la seu del PSOE, amb tota aquesta gent que estàvem enumerant ara, per posar en marxa aquestes operacions prospectives contra jutges, fiscals i policies que buscaven les pessigolles a l'entorn de Pedro Sánchez.
1: I la resposta és que no, Sandro Rosell mai va ser Ferraz.
2: I hem parlat amb ell, ho nega taxativament i assegura, a més, que no sabria ni arribar-hi al carrer Ferraz de Madrid per entrar a la seu del PSOE. També hem parlat amb Leire Díez en les últimes hores, que no vol parlar, assegura que la seva advocada està preparant un escrit de defensa que presentarà als jutjats entre avui i demà, i que serà a partir d'aquell moment quan ella torni a oferir entrevistes, perquè en l'interlocutòria hi ha molts missatges de Leire Díez que serveixen de base de l'acusació i que són bastant reveladors. I hem parlat també amb Javier Pérez Dulcet, que aquest matí a les 8 estava citat a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos per declarar. Ja li van advertir que hi estaria moltes hores i, per tant, fins que no surti de Tres Cantos tampoc oferirà entrevistes.
1: Jo. Això, de cara a la gent, és molt difícil d'entendre. És a dir, quan apareix aquí el nom del Sandro, i que pinta aquí el Sandro, aquí el Sandro Rosell. Sandro Rosell té una cosa, que és que ell no perdona, o sigui, ho entenc, vaja, no, perfectament, no perdona els 2 anys de... O sigui, hi ha gent que diu, mira, els he pringat i ja està. No perdona els 2 anys de presó. En presó preventiva. En un dels escàndols judicials més bèsties de la història, que recordo, és una bèstia barbaritat, tant en ell com en... com el...
2: Joan Besolí.
1: Amb en Joan Besolí, vull dir, és que, esclar, l'altra cosa és que fan tot això, però vull dir que ell el paper que juga en tot això és la recerca de... d'aviam què coi va passar i de tot plegat.
2: O sigui, ells el que expliquen és que efectivament eren conscients que hi havia hagut durant anys una sèrie de jutges, de policies i de fiscals que no estaven fent bé les coses, allò que es va anomenar les clavegueres de l'Estat, i que el seu objectiu era treure'l l'entrellat. I que compartien les conclusions de les seves investigacions amb el PSOE, perquè entenien que el PSOE les podia considerar interessants. I més encara si tenim en compte que alguns dels jutges, policies i fiscals que havien participat en les operacions relacionades amb Catalunya en l'època de Mariano Rajoy, ara també estaven al darrere d'algunes de les operacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. I diuen, nosaltres no fèiem res il·legal, duiem a terme unes investigacions pels canals adequats i com a molt compartíem la informació amb el PSOE. El que diu el jutge Pedraz va molt més enllà. El que diu el jutge Pedraz és que el PSOE va donar instruccions a través de Santos Cerdán a tota aquesta gent perquè es posessin a investigar jutges, fiscals i policies, i que a sobre el PSOE ho pagava. Els hi pagava a través de factures falses i els hi pagava, a més, les despeses dels viatges. I parla aquí, per exemple, de 4 bitllets d'avió que el PSOE hauria pagat a l'Eire Díez perquè anés del País Basc fins a Madrid i tornés, o d'un viatge a Mave de Javier Pérez Dulcet a Saragossa per reunir-se amb una font.
1: Bueno, no us mogueu, ni a l'Armenteres ni al Taplany, que s'han llegit aquestes pàgines, i l'Armenteres allò que porta uns dies, que, escolta'm, et regalaré algun llibre perquè llegeixis novel·la a l'estiu. Perquè, noi, entre una cosa i l'altra, i espera't, que encara...
3: Això sí pot fer vacances a l'estiu, a l'Armenteres.
0: Hosti, perquè... esperem que sí.
1: Mira, jo tu saps què penso, Tian? No. Cada dia que passa és un dia menys de vacances, eh? Ho dic perquè... com a Pedro Sánchez se li ocorre... baixa el cap la Neus Tomàs també, com dient, no, per favor. El que passa és que hi vaig veure Pedro Sánchez com que, fins i tot enfotent-se, en un punt de... un punt fins i tot de superb, no? Allò hi ha...
0: que parles de Pedro Sánchez, hi ha un altre element de tota aquesta interlocutòria, que és que suposam en aquest grup treballava a les ordres del PSOE, o això és el que creu el jutge Pedraz, llavors hi ha un abans i un després d'aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, quan comença tot el setge al voltant de la seva família i sobretot la seva dona, Begoña Gómez. Llavors, això és el que utilitza el jutge Pedraz per dir Pedro Sánchez sabia que hi havia tot això. Llavors, aquest és un dels punts d'inflexió també de tota aquesta investigació. O sigui, el jutge Pedraz el que vol fer també, en certa manera, és dir, hi ha una responsabilitat del president del govern d'Espanya en aquests moments, no? I amb això fa la quadratura del cercle, vaja.
1: Ja. Per David Fer... digues, Tian.
3: No, anava a dir, per desconeixement i per aclarir-ho, eh?
1: Sí, no.
3: El delicte, en aquest cas...
1: Ui, n'hi ha 5 o 6.
0: N'hi ha 8 o 9. 8, sí. Fem la llista. Propiciació indeguda, falsificació de documents...
3: Però bàsicament és per les factures falses.
2: No, també
0: per fabricar coses.
2: Sí, perquè, per exemple, una altra de les acusacions és que van intentar subornar a un fiscal, el fiscal Grinda, amb 300.000 euros, perquè, diguem-ne, engegués el ventilador i reconegués totes les seves suposades malifetes. També els acusen d'haver-se reunit amb una empresària que volia denunciar el suposat finançament il·legal del PP per subornar-la amb 50.000 euros i que canviés el seu testimoni. És a dir, hi ha diverses operacions que considera el jutge que pretenien interferir en investigacions judicials.
3: Per tant, no seria només anem a investigar...
0: imputar banda criminal, també.
3: Que dolents que són a la UCO i alguns jutges, sinó que hi ha això que estàs explicant.
2: Anem a torpedinar investigacions. I això que deia l'Armenteres, de fins a quin punt s'intenta esquitxar també directament Pedro Sánchez, el jutge a la interlocutòria cita alguns missatges o algunes declaracions enregistrades de Leire Díez en trobades amb aquests jutges, fiscals i policies, i diu, per exemple, Leire Díez en algun d'aquests missatges: me voy de urgencia a Madrid, me ha mandado Santos Cerdán, tenemos información que ayudaría al presidente. O un altre que diu: cuando sale la imputación de Begoña Gómez, entonces el presidente ya dijo que se limpie todo, limpiese sin límite. Llavors, què fa el jutge Pedraz? Cita aquests missatges, cita aquestes afirmacions enregistrades en secret per intentar traçar aquesta línia que connecti Leire Díez amb Santos Cerdán i Santos Cerdán amb Pedro Sánchez.
3: Sí, però ho dic bàsicament perquè el discurs de Leire Díez és que és com una mena de Robin Hood que vol fer el bé i desemmascarar els dolents, i després hi ha el relat del jutge que...
0: no té res a veure.
3: No té res a veure, és molt bèstia. Aleshores, perquè és que si no, a vegades sembla que sigui un cas menor i crec que no ho és.
1: Jo crec que sortirà més coses, eh?
4: Home, si
1: aquí
4: ja
1: hi haurà més peces separades que ja veuràs. Que ja veuràs,
4: que ja veuràs, dia, li ha fet el grind d'un plató plomo descarat. O sigui que... ahir la sentia jo aquí a la Leire Díaz i dius, home...
1: Aviam, David Fernández, què dius? Espera, que acaba d'arribar Pere Mas...
5: Menos cachondeo,
1: dic, acaba d'arribar Pere Mas, això és una obvietat.
6: Amb bicicleta.
1: No t'he dit que ara, no sé si vull... No diré si vull diràs bon dia amb alegria. No ho sé. Aviam, algun comentari?
5: Bon dia amb alegria, i molta alegria.
1: Sí.
5: El comentari és per mi o és el som a
1: Pere Mas? Per tu, vols ser un comentari?
5: No, avui, bàsicament, encara que el Tian Riba no ho ha explicat, i el senyor del RAC tampoc...
3: Però és que la gent tant li fa. Sí, la gent el que vol és ara sentir bueno,
5: el
3: tema
5: de l'Eredia. Sí. És el tema túnels. Avui la Via Augusta no ha estat el principal problema, ha estat el remat final. Ah, bueno, i que després no he trobat aparcament i m'he anat a aparcar aquí a Travessera Casanova, un pàrquing que hi ha. Un dia haurem de fer, un dia, la Glòria Serra, que faci un especial sobre els pàrquings a Barcelona.
1: Bueno, per això és una cosa que fa temps que dic, però no parlarem ara d'això, perquè ja la nostra vida, perquè compra la gent al National Geographic.
5: Avui, essencialment, ha estat la C16, que ha estat un...
1: Els pàrquings de Barcelona és aquells llocs on cada any pugen preu i la majoria estan exactament igual que fa, o molts estan igual que fa 40 anys. Aviam, David Fernández, no sobre els pàrquings, sinó el que estàvem parlant.
6: Sí, David. Doncs no ho sé, de veritat tinc més preguntes que respostes. Sembla Borgen, tot plegat. Tampoc som ingenus ja a aquesta edat, és a dir, que les estructures paral·leles o bé dels grans partits, si fem la maroteca, no ens en sortim. Avui fent la maroteca he rebobinat molt, molt, molt fins al 98 i m'he trobat amb aquella memorable entrevista de Luis María Anson al País del 98 dient para sacar a Felipe González rozamos la estabilidad del Estado, no? Pràcticament. I tot es barreja. I l'altra és que els personatges també són propis de Rafael Azcona, de Pérez Galdós, també. Vull dir que amb tots em sembla una mica cutre. I Barrué, segurament també perifèric, és a dir, estem parlant, no? No d'acció central de govern que afecta tot això. Però, en fi, jo no sé si el jutge Calama va despeinat o no, no tinc ni idea, però... No fa cap bona pinta. Escoltava l'altre dia el Gabilondo, que també ho deia, no? Fins tot el tema de Zapatero, que el que més em sorprèn a mi és que no li calia per a res. Per a res. Muntar una estructura així, però per a res. Amb el que partesament se li atribueix, no és que jo sigui molt zapaterista, però dir per què, no? I aquesta fila de personatges també veia inclanesca, no? De tipus, pues, això, com el Julito Martínez, no? Que... En totes les estructures de partit acaba sortint. A mi em recorda el Bigotes. No? Sí, sempre hi ha com un mirall que es mira. I l'altre, que és una evidència política, és que l'alternativa d'això és per sortir a córrer. No? Vull dir que atrapats en el famer. I també és veritat que també el circ mediàtic que deia ahir la senadora del PNB, també venim d'una època que m'ha pres molt, en la darrera dècada, dels grans titulars que després s'acaben esfondrant-se. Aleshores, aquesta sensació d'inseguretat que pot ser una cosa i radicalment tota la contrària, la línia de temps de Pedraza em sembla molt raonable, fins i tot si et poses, no, en les raons a l'altre, quan passa allò d'aquells 5 dies de reflexió, diu, límpiese todo, què és límpiese todo? Que teníem un merder i una policia patriòtica, no em sembla malament. Que es limpiese todo, perseguir a fiscals que volen investigar, pues no em semblarà tan bé, em semblarà tot el contrari. No? I jo crec que en aquesta confusió deliberada també naveguem i cal ser una mica prudent i cautelós en cada cosa i llegir-se fins al final cada auto, però... En aquest cas, com se sol dir, el riu porta aigua.
1: Mira, aquí hi ha una
6: història. Aigua bruta, ja, segur.
1: Molt bruta.
6: Molt bruta. Amb quanta brutícia i fins on arriba la brutícia és el debat, de sempre, però jo insisteixo, vull dir, les estructures que han sortit al darrere em sembla que són versemblants de que hi ha aigua i no fa molt bona olor.
1: Jo ara ja tinc un dubte, que és, i aquí ho llenço ja perquè en parleu, tenim un... Hi ha un president del govern d'Espanya... que el seu secretari d'organització i el seu número 2...
6: Dos secretaris d'organització,
1: Santos Cerdán, José Luis Ábalos, ministre de confiança absoluta, empastifats fins a les orelles, un a la presó, l'altre a casa seva, però ha estat un temps, i podria tornar. La persona de...
6: Que li demanen 24 anys, sí, el primer, a Ábalos.
1: Nexe d'unió amb el socialisme espanyol... José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Referent moral.
1: Referent moral, empastifat fins les orelles. Ahir la UCO entrant a Ferraz, com el setè de cavalleria, amb la fontanera més en torn directe, també la gerent del PSOE. És a dir, una de dues. Ho aguanta per un tema judicial, és a dir, si surto d'aquí, el següent sóc jo, aquesta és una opció que no haurien de o subestimar.
0: Aquesta és la teoria del PP, Jordi.
1: Aquesta, clar, però és que en el fons dius, és que clar, tot el meu entorn està empastifat, només quedo jo perquè em empastifin, per tant, estic millor dins que no pas fora, perquè el següent sóc jo. Aquesta és una. I la segona, que ell consideri que efectivament... Tot això és una campanya judicial absolutament salvatge contra el PSOE i que com que això tira que te vas, perquè les investigacions aniran per llarg en alguns dels casos, les investigacions judicials i els judicis, doncs aguanto fins al final de la legislatura, com ahir, irònica i sarcàsticament, deia des de Roma. Aviam, Àngeles i Neus.
4: Jo quan el vaig veure a Roma vaig pensar que aquest home s'ha anat a acollir-se a Sagrat o alguna cosa, no? A veure, si et llegeixes els autos, no són uns autos de anem a veure si trobem alguna coseta. No, no, això n'hi ha molts indicis que després s'hauran de provar. I per això els registres, no requeriments, requeriments d'informació i registre. I no només a les seus del PSOE, és que també van entrar-hi a la Direcció General de la Guàrdia Civil. Que aquesta és molt grossa, eh? Molt i molt grossa. I la meva impressió, aquí teníem la kitchen blava, ara tenim la kitchen vermella, i que, per suposat, mai ningú que ha estat al govern ha fet res per acabar amb les clavegueres, les trames B, etc etc. I això és el dolent, perquè al cap i a la fi, mira, el que n'hi hagi gent que es vol lucrar aprofitant-se d'una situació de rellevància o d'informació privilegiada, això passa sempre. Sempre n'hi ha gent corrupta i n'hi ha gent que es deixa corrompir. El problema ve quan no només és això, sinó a més et carregues totes les estructures dels contrapesos de l'Estat per poder fer totes aquestes accions. I és el que estem veient, perquè no és només una cosa interna, és que a més afecta la política exterior. O sigui, lo del cas Zapatero és molt, molt greu en aquest sentit. I el llegat que deixa, per netejar-ho, té la marinera. I clar, abans deia el David, i què tenim després com a dalt? Sí, sí, o sigui, aquest és el drama, eh? Jo no t'ho dic, però el que també tinc molt clar, molt clar, molt clar, és que, home, això no pot continuar més, encara que tinc la sensació de que el Pedro Sánchez s'agafarà la cadira, passi el que passi, a no ser que n'hi hagi una cosa molt grossa allà amb la seva dona, però que seguirà així. I de cara al que paguen els impostos tots els mesos? Home, jo crec que a tots se'ns queda una sensació de tangentòpolis horrible i que això per arreglar-ho passaran moltes, moltes dècades, moltes dècades.
7: Quan el David deia les preguntes, no?, que crec que és la feina que tenim els periodistes, intentar buscar respostes, que moltes vegades no les tenim. Jo l'altre dia, per escriure un article precisament sobre Zapatero, rellegint les memòries del Bradley, el que va ser director del Washington Post, hi ha un moment que ell diu, quan més buscava la veritat en els nous personatges detrás de la notícia, més gran era l'ofuscació i més preguntes en feia. I crec que és una mica el resum dels periodistes i dels ciutadans, és a dir, van apareixent informacions, moltes de les quals no tenen resposta, però l'ofuscació és total. En el cas de Zapatero, ja veurem el dia que vagi al jutge com es defensa i si insisteix en que totes les factures van ser legals i no hi va haver cap irregularitat. Però encara que tot fos legal, la línia que hem vist llegint l'auto entre el poder, els negocis i l'ètica per part d'algú que donava lliçons de moralitat i, a més, funcionava, perquè en la darrera campanya andalusa l'únic que feia aixecar algun socialista als mítings era Zapatero. Doncs crec que això, aquest punt de credibilitat, ja l'ha perdut. I dic, encara que tot el que hagi fet hagi estat legal, que no ho sabem. Per què? Doncs perquè que eres tutiant, no? O no sé qui era, que deia per què ho havia de fer, no? Estava al Consell d'Estat, el David. No tenia cap necessitat. Bé, doncs no ho sabem, però ho va fer. I no ho sabíem i ho estava fent. Perquè a mi aquest argument que s'ha utilitzat per part d'alguns sectors de l'esquerra de... En tot cas, haurien estat menys diners, i menys cops que altres expresidents. A mi em sembla un argument molt dèbil. El que no pots jutjar-ho és en funció de si el president o expresident et cau millor o pitjor. És a dir, després, no, els experts en transparència diuen, clar, és que és una figura que no està regulada, la dels expresidents, molt bé, doncs, regulés-se. Però, mentrestant, doncs, jo crec que, sincerament, penso que és veritat que és un Sant Cristo gros, més gros que el de Santos Cerdán, per suposat, i que el d'Ábalos, perquè era una figura que anava més enllà del PSOE, que a més es va reinventar perquè és el president de les retallades, és a dir, gent que el 15M cridava no nos representen i li deien a ell, és gent que aquests dies l'estava defensant, amb la qual cosa et pot explotar el cap, eh? Perdó.
3: No, acaba.
7: No, llavors, això per la part de Zapatero. Per la part de Leire and Company. Home, sabíem que no era una periodista d'investigació, no?
8: No!
7: Això ho sabíem. Això ho sabíem.
8: Ironia on.
7: Això ho sabíem. El que no sabíem era si realment anava molt o poc per lliure. I si era algú que, en base amb alguns dels noms que han sortit, doncs el propi Sandro o el Pere Dolcet, que volien saber què havia passat amb els seus casos, perquè és veritat que són casos que judicial i policialment doncs desperten sospites de com es van instruir i si hi ha hagut alguna cosa estranya, parèntesi, sempre apareix Villarejo, això recordem-ho, eh? Apareix a la Kitchen i apareix aquí. El que no sabíem si era ells per lliure i que anaven buscant i a partir d'aquí oferien la informació al PSOE per si la volia utilitzar o no, o realment estaven coordinats. Llegint la interlocutòria del jutge Pedraz, que per cert no fa literatura, vull dir, va de cara a barraca, cosa que s'agraeix, doncs tenen, jo crec que tindran dificultats per explicar que no hi havia una coordinació. I no eren diners com la Kitchen, diners de tots? Bueno, eren diners, que als partits els diners arriben també de tots, més enllà de que siguin dels militants o de subvencions o dels diners
8: dels
7: que els hi correspon.
8: Ja et dic que és la part més minúscula.
7: Sí, no, però vull dir que la defensa aquesta de no eren, no? No és exactament el mateix. És veritat, no és exactament el mateix, però això no li treu gravetat, no?
1: Val, aviam, Pere Mas.
5: Jo compro la tesi més o menys general de que s'ha dit fins aquí, sobretot això de si els rius suen a aigua lleva, que és el que has vingut a dir, de l'aigua bruta.
6: Quan mires dius, home, aquesta aigua tèrbola està.
5: Igualment, o sigui, ahir, Tiana, ja pots restar-me punts del carrer de Tertulià, però això que ja vaig dir la setmana passada, com era allò de que encara que jo sigui un paranoic no vol dir que no em segueixin, no? Mm. Aleshores, jo ahir estava escoltant la Basté tranquil·lament i quan vaig veure tot això, el registre del PSOE i que inicialment es deia que era un tema de finançament, que semblava un cas nou, tot impulsat pel Confidencial, que suposo que després es va haver d'envainar una mica el titular inicial, i més veu ser des del diari o que ho heu corregit una mica, doncs vaig pensar, això és una coreografia. Vaig pensar, ja tenim la coreografia nostra de cada dia, val? Perquè jo segueixo tenint la sensació que hi ha un parell, un estat profund, uns jutges, un seguit de gent que no els agrada que mani el Pedro Sánchez, la majoria plurinacional, la llei d'amnistia i tot el seguit de coses que han fet Zapatero i companyia. Dit això, per mi el cas que més destaca, que és una obvietat això que diria ara, és el de Zapatero. O sigui, el referent aquest moral, que es trenqui o que es perdi aquest referent moral, perquè ara és pràcticament impossible que ho arregli. Sí que és veritat que no l'han enganxat amb res. O sigui, no hi ha cap gravació o no hi ha cap foto que se'l vegi un ofici de Villers o que se'l senti dient, sí, esto va passar així. No hi ha res, que és tothom parlant d'ell. I podria ser, de moment. I podria ser, sí, de moment. Però aquest, mira, ojo amb aquest de moment, perquè és el que va fer ahir el PP al Congrés.
8: No,
5: i a les Reventeres, que està per dir...
8: La interlocució que s'ha fet és precisament per investigar.
5: Sí, sí, sí.
8: No s'aporten les proves.
5: Jo deia, perquè ahir a Can PP no deien de moment pels passadissos, perquè ja fa dies que ho diu el Miguel Ángel Rodríguez, diu tota aquesta cosa, gent, perquè curiosament tenen molt bona informació.
8: Com dius tu, lo de la paranoia, que ho digui ell...
5: Sí, que ho digui ell, no... Correcte,
8: no obsta,
5: sí.
8: Perquè no sigui pas veritat.
5: Per això tot el que he dit. Però tot aquest tema del Zapatero, que efectivament encara no s'ha trobat res concret, per fotre una pudor, vaja, és que no pot ser, vull dir, començant per les filles, i també el germà aquest no l'has mencionat ara, Basté, el germà aquest, és que he sentit el tall de l'interrogatori que has tirat a l'informatiu, sí. Però com pot ser que un tio no sàpiga repetir el que considera el seu càrrec? 120.000 euros, tio, 120.000 euros és molta pasta. O sigui, els consellers cobren, un conseller del govern cobren més o menys això. I un periodista, jo que ja no cobro això, ni en broma, no sé que sigui...
3: Bueno, Eus Tomàs.
5: Això es pot mirar, perquè els números del diari estan allà.
7: Però més tertulis de l'esteu cobre.
5: Vinga, fem-ho, veureu, sisplau. Les conclusions. Una, això provoca desafecció, i ja que es parla tant... De, o sigui, la frase de tots els polítics són iguals, te la trobes als sopars, ja sé que els sopars no són representatius de l'opinió pública, però hi ha un tipus de gent, o hi ha molta gent que
1: molta,
5: està convençuda...
1: Molta,
5: que diu que tots els polítics són iguals.
1: És que no és desafecció, ja és desconnexió.
5: I tu quedes com un idiota dient que no són uns xoriços, perquè jo crec, aquí en tenim una a la meva esquerra, d'expolític, no de xoriço, d'expolític, que...
1: I davant un altre.
5: I davant... Ai, perdó, i davant un altre. I no, doncs mira, el 100% dels polítics que hi ha, o expolítics que hi ha en aquest estudi no han xurissejat res. Però sí que és veritat que s'instal·la aquesta idea. I d'instal·lar-se aquesta idea de dir, doncs voto no sé qui, és a dir, l'ultradret o coses rares, doncs hi ha un pas. I una última cosa. Obre una carpeta que després la discutim. La carpeta catalana. L'oasi català. Sí o no? L'oasi diazepam. Aquí no passa res, no, amigos i amigues? No, ho dic perquè s'han d'aprovar els pressupostos, que crec que, no sé, es voten aquesta setmana o es voten... O quan s'han de votar?
1: No.
5: Formalment s'han de votar, no? Molt bé, que són a canvi d'aquests pressupostos? I aquest canvi de... Mira com riu l'Àngeles.
7: És que m'agrada molt que tragués aquest
5: tema. No, a canvi de què? I qui aprovarà tot això si tenim, veiem, un govern espanyol que és una cosa que s'està derrombant i enfonsant minut a minut? És que potser arriba el dia de la votació dels pressupostos que potser no hi ha ni govern espanyol, aquest pas. Vull dir que jo crec que també s'hauria de fer una petita lectura catalana de l'oasi aquest del sosiego que tenim
7: muntat a
5: Catalunya.
1: No, jo crec que...
7: Petit, espera un segon, petit, que enllaço amb el que deia abans l'Anu Tomàs. L'oasi català té casos de corrupció, presumpta corrupció, de comissions del 3, el 5, etcètera, etcètera, des de fa dècades als jutjats. En el cas de Lleida tenim el cas Bóreas, que va començar el 2011 i encara no ha estat jutjat.
5: Ja parlava de la lectura política, ara, no parlava de la lectura corrupteles.
7: No, no, jo el que et dic és que...
1: Fa 15 anys,
7: Fa 15 anys. I que casualitat que en aquests casos que afecten tan terriblement a causes que tenen tot a veure amb els polítics, n'hi ha, escolta, unes dilacions que fan es farà ahir. Sí. I que s'arreglarien amb mitjans que no es posen mai.
1: Ah, efectivament. David, com a acusació popular del cas Palau, millor no entro en aquest debat, que m'ha esperat molt. No, no, i els retrovisors enorme. Cas Unió, cas Filesa i cas Palau. Vull dir que el carril central del Partit Democràtic Català...
5: Hi ha casos que sí que s'ha...
1: No, jo crec que era molt interessant la reflexió que feia. O sigui, els pisos que anava construint el Pere, perquè jo crec que existeix al marge, no? O no sé si autònomament del que decideixin els jutges de les investigacions... obertes, òbviament hi ha una coreografia política des de fora que recorda moltíssim també a èpoques anteriors d'aquest clima irrespirable a Madrid, que té efectes socials no, directes que interessen a determinada gent, és a dir, el no creure en res ni en ningú fomenta un fatalisme, no? Que òbviament només beneficia no, els que creuen que, no, aquest nihilisme que se'n va de pet. I l'altre, jo m'acabo de recordar també, de, ja que parlem de guatges d'estat, del Zarzalejos, quan va sortir el cas Pujol, que per cert s'ha parlat molt poc també, però tampoc era, no és que no havia passat res. El senyor president Jordi Pujol, sent president, va obrir en compte al banc. Després serien diners del fill i del divorci, però va obrir en compte quan era president, eh? També es passa, i ho dic perquè he llegit a Manuel Pérez, que ho explica molt, molt, molt i molt bé. I el Zarzalejos va dir allò de qui vulgui desafiar l'Estat, no? Quan va dir que coño és l'UDEF, li va dir, pues l'UDEF és l'Estat. I si algú vol desafiar l'Estat, recordo que el Zarzalejos deia, ja puede estar limpio hasta los machos, perquè passaran l'escàner i trobaran qualsevol cosa. I aquí, agafant, que avui no em volia anar a patar, quan allà, Pere, hi ha altres polítics en aquest país, no? I també del país veí, que li han passat l'escàner i no li han trobat res.
5: Jordi... Digues, molt breu, no us expliquin la publicitat,
7: si no en va. Amb això que deies del Pedro Sánchez i la imputació...
1: I voldria creure que no són l'excepció si calculem que hi ha 9.000 regidors en aquest país.
7: 25 segons. L'altre dia, un professor que dona un màster de periodisme polític, per tant, gent que ha acabat la carrera i gent que es pressuposa que té informació o interès en la política, els hi fa sempre testos, no? I una de les preguntes era... Pedro Sánchez està imputat? Doncs el 40% van dir que sí.
1: Clar.
7: Doncs t'ho imagina't,
1: Està molt bé. Anem a la publicitat, després en continuem parlant, perquè tinc l'Armentera espenjat també, tinc el Jordi de Planell aquí, hi ha una història més... Per parlar del tema del cas de la Liridia, perquè ja, evidentment, aquí aquest matí hi ha entrevistes, la gent està parlant, hi ha una història que m'expliquen de fons molt solvents, que és que quan abans deia la Àngeles que van entrar a la Guàrdia Civil també, és per demanar proves dels comandaments que van voler controlar la investigació perquè el Ministeri de l'Interior estigués informat. Concretament, va ser el DAU de la Guàrdia Civil, el tinent general Manuel Llamas, qui va ordenar obrir fins a 3 informacions reservades contra Rafael Juste quan era coronel. És a dir, totes aquelles informacions que es passaven del... Es va voler investigar des d'aquest aparell qui era el que filtrava des de dins de la Guàrdia Civil les notícies del PSOE a determinats mitjans de comunicació.
7: Els WhatsApps.
1: Els
8: petit
1: WhatsApps.
8: Recordatori, a més de que la Guàrdia Civil fa... també com la Policia Nacional o els Mossos en segons quins casos, de policia judicial. I aleshores, la seva responsabilitat d'informació no és cap als seus superiors a la Guàrdia Civil, sinó amb el jutjat. Petit recordatori.
1: Val, notícies últimes.
6: I també pensa que la Guàrdia Civil, no?, és un espai neutre, sense tensions, contradiccions. Pérez de los Cobos, Marlaska. Jo recordo un famosíssim judici, és igual quin...
1: No, hi ha publicitat.
6: No, hi ha publicitat. No, dic, és que m'ha fet pensar la Neus, perquè jo t'aixeques al dematí i mires la premsa, en plural, i et trobes avui un article de Martín Pallín i del Jordi Nieva dient, de l'Ubal Zapatero, o sigui, no hi ha res per inferir d'entrada, que és el que és de trama criminal, etc. Bueno, és igual. I jo crec que la Guàrdia Civil també, les pulsions polítiques que hi ha hagut, i els Mossos d'Esquadra, si voleu parlem de qui és més afí a l'antiga Convergència i de qui és, i de qui és
1: en
6: més
1: el cas,
6: afí.
1: En el cas de Zapatero...
6: Però l'advocat va dir al judici, la Guàrdia Civil és l'estat dins l'estat.
1: En el cas del Zapatero, Martín Pallín i Jordi Nieva, que mereixen tots els respectes d'un punt de vista legal, segurament no pot haver-hi res pel problema, que a vegades és molt pitjor, és el tema immoral, el tema de la immoralitat.
6: Per suposat, sí.
1: Perquè, entre altres coses, vull dir, ja no parlo ja de la colla que podem fer amb les joies de la sogra, però la resta és que ha fotut una catipé, que és que no es pot aguantar. Aviam, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigit al PSOE que doni més explicacions per aquesta trama. Jo, amb això, li dono la raó al ministre de Cultura. És a dir, no pot fer que les explicacions de Pedro Sánchez no poden ser a peu dret després d'anar a veure el papa a Roma. O es fa una entrevista a Televisió Espanyola, que la facin en prime time, o on sigui, o se'n va a fer una roda de premsa com Déu mana. Vull dir, és que jo crec que, és que cada vegada les explicacions són més urgents i
7: ahir
1: més
7: ningú,
1: pertinents. Eh? Com?
7: Ahir ningú, perquè clar, quan parla Pedro Sánchez a la roda de premsa és al matí, a la tarda és quan es va sabent tot, hi ha la interlocutòria, estan encara allà dins i això, i no... Ja. Ningú és ningú. Vull dir que és expressament que no surt ningú.
1: Clar. Ernest Urtasun, repeteixo, insisteix que no pensen demanar un avançament electoral, hombre. Ho ha dit a la U.
6: I una derivada... Que
1: escolta, Urtasun, hombre.
9: Las elecciones no nos las va a convocar el señor Aznar con un vídeo en redes. Y desde luego, si el Partido Popular en estos momentos no es capaz de presentar una moción de censura y no tiene mayoría para hacerla, es porque todo el mundo es consciente que la solución no es que vengan los de la Gürtel, esta vez del brazo de la extrema derecha. Lo que tenemos que hacer de aquí a final de la legislatura es que este año que nos queda le valga la pena a la gente.
1: Y precisamente el portavoz del PP, Borja Semper, ha retret als socis de govern que es quedin de braços plegats.
10: No nos hace falta que nos lo cuente nadie. Sabemos lo que opina Sumar, sabemos lo que opina Podemos, que llenaban las plazas de España en el 15M diciendo que no había pan para tanto chorizo. Lo recordamos todos, ¿no? Hoy, apoyando la corrupción, mirando para otro lado en el mejor de los casos. Sabemos lo que opinan Junts y el Partido Nacionalista Vasco, bloqueados, paralizados, incapaces de reaccionar ante la corrupción. Sabemos lo que opina Esquerra Republicana de Cataluña, sabemos lo que opina el señor Rufián. Es decir, no van a hacer nada.
11: Ni siquiera una moción instrumental.
10: No han dicho nada que pueda hacernos intuir que eso es posible.
1: Varias cosas.
0: Aquí va estar, hi ha una cosa bastant divertida.
1: Que una, la publicitat!
0: És que el PP diu que no hi ha interlocució ni amb Junts ni PNB. Vull dir, és el joc del gat i la rata. Vull els teus vots, val, parlem. No, és que no parlen. La política és molt divertida. No, ni oficial ni oficiós en aquests moments. Entre PP i Junts i entre PP i PNB no hi ha aquesta interlocució. Es poden saludar, però res més.
6: Anem a publicitat.
7: Sí.
12: RAC 1.
13: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
14: Salut! Salut! Salut!
13: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
15: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
16: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
17: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
18: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
19: Entès, necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
20: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
21: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
22: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
23: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
24: És tan tendre amb mi, Di.
25: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
24: Crec que m'he enamorat.
25: Normal, amb aquests preus.
24: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
25: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
27: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
32: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
33: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
34: RAC 1.
35: A la primera pedra som culturalment actius.
36: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
35: Econòmicament estables.
37: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
35: Psicològicament tranquils.
38: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
35: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
39: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
35: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la Primera Pedra.
0: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
1: RAC 1. Tots som un milió.
2: El perquè de tot plegat.
3: 3 minuts i les 10 en punt del matí. Aviam, anem a pams. A Badajoz. Roger Perciba, alguna novetat? No encara, no encara. Tenim algú? Armen, sí. Armen sempre hi és. Armen és com un espritzant.
4: Viu aquí.
3: Sempre hi és. Ets, hi ets, Armen?
5: Sí, ara recupero un Aitor Esteban que acaba de fer unes declaracions a dalt al País Basc. Dóna'm un moment, al voltant del diàleg. Dóna'm un moment, ara les baixem. Que acaba de parlar Aitor Esteban.
3: Ara les baixem.
5: I al final és un tema de qui ets amic, de PP o de PSOE. Jo deia, no hi ha interlocució en aquests moments. L'Arnau m'ha enviat un missatge i em diu, ei, al tanto, que sí que és veritat que Feijó i Aitor Esteban, per tant, president del PP, amb el màxim responsable del PNB, sí que intercanvien whatsapps i d'això em presumeixen tots dos. Però no hi ha una negociació com a tal de la moció de censura. De fet, la frase i de passadissos del Partit Popular era... No solo que se queme a lo bonzo Sánchez, sino que arrastre todos los socios que se van a quemar con él. Vull dir, i això al final et demostra que, sí, cada dia... Fa moltes setmanes que estic fent crides als socis per tal que retirin el suport a Pedro Sánchez i em donin els vots per una moció de censura, per tal que jo, Albert Núñez Feijó, pugui sortir com a guanyador d'una moció de censura i president del govern d'Espanya, però és que no ho estan negociant. I, evidentment, això s'ha de negociar, i l'exemple és com arriba Pedro Sánchez en el seu dia a Moncloa.
3: Ja.
6: Home, dir-los cul d'olla cada dia igual no ajuda a tensar.
5: És que aquesta és l'altra. És que aquesta és l'altra.
3: Clar. Aviam, a tot això estic esperant que et diguin si d'aquí us moments el perciba, perquè va, és igual, ja ho explico jo i acabarem abans, que es veu que David Sánchez ha entrat per la porta al darrere. Acostuma a passar en aquests cossos. I en el cas de l'Arnau Mañé... no sé si ha arribat ja Jorge Fernández Díaz o no en aquest...
7: Ja són tots dins l'Audiència Nacional. Ha d'arrencar aquesta sessió d'avui, res, en un minut en principi, a partir de les 10. Suposem que la puntualitat anirà d'aquella manera, però ja. Sí que arrencarà ja amb l'interrogatori de Francisco Martínez, el número 2 de l'exministre Jorge Fernández Díaz, i per tant amb un dels plats forts d'aquest judici a l'Audiència Nacional, aquest judici de la Kitchen.
3: Ja, en tot cas, Arnau, Jorge Fernández Díaz ha fet declaracions, haurem de llegir demà a La Razón.
7: No, de fet el podrem escoltar aquesta tarda segurament. No sé si haurem de llegir l'article 1 de La Razón, segurament sí, però el podrem escoltar i podrem saber quines són les seves explicacions respecte a la Kitchen. Insistim, primer serà Francisco Martínez, el càlcul és que serà al llarg de tot el matí i que a partir de la tarda, en la sessió, en la part de la tarda d'aquesta sessió, serà el torn de Jorge Fernández Díaz, que segurament era, segons la Fiscalia, un dels cervells pensants d'aquesta operació parapolicial de la Kitchen.
3: Deu haver deixat l'article escrit ja per demà, suposo, no? O sigui, si l'escriu ell, suposo que sí.
6: En fi... Té pinta que sí que els escriu, sí. Pel que diu.
3: Sí, sí, amb algunes coses de les Verges Santíssimes, sí. Gràcies, Arnau, fins ara.
7: Fins ara.
3: Vale, ara sí que el Roger, no? Roger, digue'm, hi ha alguna novetat?
8: Sí, hola.
3: Hola.
8: La novetat és que ja tots són dins, també David Sánchez, per començar aquest procés que, com comentàvem abans, es dedicarà avui a qüestions prèvies, a qüestions tècniques. La Fiscalia, les defenses, que demanaran, evidentment, que s'anul·li tot aquest procés, i les acusacions que ja ens han anat explicant abans d'entrar aquí a l'Audiència Provincial de Badajoz, que no presentaran cap mena d'al·legacions ni cap mena de diligències prèvies, vaja. Que ells volen que comenci el judici, que comenci ja. La defensa, com comento, demanarà que s'anul·li tota la causa. Diuen que s'ha fet una instrucció prospectiva. Entre altres coses, denuncien la vulneració de drets fonamentals en una incautació massiva d'emails de la Diputació de Badajoz, i diuen que no hi ha indicis suficients com per jutjar David Sánchez i 10 persones més que també estan acusades. Demanen 3 anys de presó per David Sánchez pels presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació administrativa per haver accedit suposadament a una plaça de coordinador d'activitats musicals aquí als conservatoris de Badajoz per ser precisament germà de Pedro Sánchez.
3: Molt bé. Gràcies, Roger. També, doncs, tot plegat, continua l'empastifament. Dit això, ara el que comentava abans l'Armenteres fa uns moments, Clar, el problema és què fan els socis de govern en una situació com aquesta. O sigui, Junts per Catalunya pot fer tombar aquest govern a canvi de què? Sí, sí, sí. És a dir, Junts per Catalunya dius, bueno, esclar...
4: És que no el pot fer caure, Basté.
3: Com?
4: No el pot fer caure.
3: Bueno, entre altres coses, perquè encara està pendent de la famosa... del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: No, però no només per això, sinó perquè fa... Perdona, que li estaves preguntant a l'Àngeles i m'he colat per aquí, per la dreta. Perquè teòricament crec recordar una roda de premsa molt, amb molta gesticulació de la Míriam Nogueras, de deu fer potser 8, 9 o 10 mesos, dient, s'ha acabat això, ja no estem, nosaltres no formem part d'aquesta majoria, us en recordeu? Crec que va ser l'estiu passat, que el gran debat era que Junts ja no formava part de l'equació de suport al govern d'Espanya. Per tant, ja no forma part d'aquesta equació, llevat d'algunes votacions puntuals, com s'ha pogut comprovar darrerament. De fet, no ha canviat res, perquè tampoc estaven en aquesta equació. Però Junts pot dir, molt bé, deixem de donar suport a Pedro Sánchez. Bueno, i què? Sí, el tema, i què? No serveix de res? És que tothom pot deixar de donar, fins i tot els d'Izquierda Unida poden deixar de donar suport a Pedro Sánchez. I què? Té el BOE i té la Guàrdia Civil, per entendre'ns. Aquí el que cal és algú que sigui capaç de vestir una manera de fotre fora aquest senyor.
6: I no passarà
4: I
6: un això, any d'eleccions.
4: Com és això, la moció censura instrumental, o no sé com ho he sentit per aquí, que algú ha dit amb un tall de veu, ho he sentit fa un moment, és que això no és... Els que no neixen ensenyats seria una moció de censura en la que es fa president a Feijó, o un polític qualsevol, amb la idea que aquest senyor convoqui eleccions immediatament, val? Però això, és que això no passarà. Llavors estem en una mica de carrer sense sortida, perquè o surt una cosa molt grossa, però molt grossa vol dir molt grossa, o anirem tirant així fins que Pedro Sánchez pugui aguantar...
6: Però, a més, pensa en els tempos. Vull dir, una moció de censura, encara que sigui instrumental, té uns tempos. Què queda per les eleccions en temps i forma?
4: De quan deu quedar,
6: home? Deixar el 2027.
9: Però llavors
4: sí,
9: la pregunta...
4: Sí, però queda, encara queda.
9: La pregunta que jo crec que s'hauria de fer...
4: Abans els municipals, no? Perdó.
6: Al maig?
4: No, disculpa.
10: Van després dels espanyols, van després de les municipals.
4: Ah, per això, van abans dels municipals.
9: Primer
4: hi ha les municipals del maig, el 27.
9: Els municipals del maig.
4: Encara queda molt.
3: Mira, això que deia ara a l'Armenteres, perdoneu-me, del PNB, exigeix a Pedro Sánchez eleccions immediates.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista, ¿no?, y particular.
4: Però, i qui mana a Euskadi? I amb el suport d'aquí?
6: De veritat.
4: Qui mana a Euskadi amb el suport d'aquí?
3: Tot això és tetra.
9: Però llavors, tot això és piu, piu, piu, piu. Però llavors, és a dir, si estan encadenats a seguir junts, pel que sigui, pels interessos, perquè no volen fer-se la foto amb Vox, cosa que és lògica, perquè volen esperar a veure si el president en algun, no? El president Puigdemont ja està aquí, que ja veurem si això quan és i com acaba sent. Si, tothom tindrà els seus arguments. El que han d'intentar llavors entre tots és que governin, perquè si no, és a dir, si... tant el govern, que és, és qui té la primera obligació, però també els partits que d'una manera o altra li donen suport, han d'intentar que aquesta agonia no es perllongui un any més.
6: Això
9: és
6: no
9: a dir,
6: passarà.
9: Tu deies, què ha passat a Catalunya? Cadascú amb els seus motius, però han tret uns pressupostos que els podien haver tret fa mig any, perquè el que han acordat ho podien haver acordat fa mig any, però hi haurà pressupostos. És a dir, si allà, que a més ja sabem que no hi haurà pressupostos en tota la legislatura, ara... tampoc no es poden treure els decrets, que ja hem vist que hi ha decrets que no es poden treure, no es poden aprovar lleis perquè després no es poden ratificar el Congrés. És a dir, també s'han de preguntar entre tots quin sentit té mantenir un Parlament i una legislatura oberta on no es pot fer res. Perquè si la volen mantenir, crec que entre tots hauran d'intentar que això funcioni una mica, perquè
6: no,
9: si no...
3: Els hi desgasta
9: a tots, sí, però, no només a uns...
6: Si no volen fer-se la foto d'una possible moció de censura...
9: Amb Vox, no es volen fer la foto,
6: Vox,
9: cosa que té lògica.
6: Amb el Partit Popular, aleshores el que diuen és no, jo amb aquesta idea no hi estic, però tampoc dono suport a tot el reguitzell de casos de corrupció, bla, bla, bla, bla, bla. Si es fiquen a fer iniciativa política de veritat, aleshores estaran al costat del govern. I si estan al costat del govern de Pedro Sánchez, aleshores Vox i el PP diran, són vostès còmplices de tota la corrupció, bla, bla, bla.
9: Bueno, ja els hi estan dient,
6: o sigui,
9: igualment.
6: Clar, però és que estan en una situació...
4: Per tant, és un carreró sense sortida.
6: Un carreró, sí, fins les eleccions, sí.
3: Fins que vulguin
6: no
3: Pedro Sánchez.
6: No oblidem que n'hi ha molta gent, moltíssima...
4: Tu creus?
6: ...que té interessos molt grans en continuar a la poltrona.
3: Bueno, clar.
12: Ah. Puc fer una pregunta i dues reflexions ràpides?
3: Si són ràpides, sí, seran... que no seran, però no passa res, sí, ja arribem endavant.
12: La pregunta, i així interrompré també el meu discurs i no cooperaré el micro, és per la Neus, per exemple.
9: Ai.
12: Sí, perquè ara parlàveu dels socis. Junts per Catalunya té una posició una mica diferent, perquè ells teòricament ja no donen suport a aquest govern i tal. He vist Gonzalo Boye, que és l'advocat de Carles Puigdemont, sí, molt hostil, molt hostil, contra Zapatero.
9: Ja fa molt temps.
12: Sí. Clar, llavors, la pregunta és, tenint en compte que Zapatero teòricament era l'enllaç que tenia Puigdemont, era una de les persones que participaven en aquestes converses, com es menja això? O sigui, com s'entén això, aquest distanciament? Ja no hi pinta res, Zapatero.
3: Aquí puc respondre en part jo. Jo crec que aquí hi ha una història que és que se n'enfiaven, tinc la percepció, la percepció que se n'enfiaven més de Santos Cerdán que no de Zapatero. És a dir, que Zapatero els deia una cosa i res del que els deia s'acabava fent. I jo crec que per això hi ha aquesta història. I jo crec que Junts està pendent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de que dictamini d'una vegada per totes per veure què passarà. Tot i que a mi em dona la percepció que, de debò, que em dona la percepció que Carles Puigdemont té colla avall que no torna.
4: Bueno, és que després el Tribunal Superior, què dius?
3: Té colla avall que no torna. No, el Constitucional...
9: El problema no és el Constitucional.
3: El problema serà Marchena.
9: Perquè la gent que no ho tingui al cap, resum molt ràpid, és a dir, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamini, doncs això és el que li servirà, si és una sentència clara i, per tant, dona la raó a que l'amnistia és correcta, és el que li servirà al Constitucional per dictaminar a favor de l'amnistia. Aquí la cosa és que llavors el Suprem pot fer cas o encara fer un nou intent de tornar a la justícia europea. I si fos així, per això diem que decideix Marchena, si fos així, allarga encara més el procés.
12: Que no torna quan prescriguin els suposats.
3: Efectivament.
12: Quan hagin passat 20 no sé quants anys. Mm. No, això és una cosa.
3: Perdó, una cosa abans... És d'aquest tema?
10: Sí, només volia dir una cosa molt ràpida.
9: No?
10: Sí, sí, perfecte. No, només volia dir una cosa molt ràpida en relació a Gonzalo Boye i a Zapatero, amb la pregunta que abans plantejava en Tian. Hi ha, crec que també una altra qüestió aquí, que és que a Gonzalo Boye el persegueixen per un delicte de narcotràfic.
3: Ah, sí.
10: I la posició de la Fiscalia ha estat molt vehement en contra de Gonzalo Boye. I ell segurament considera que el PSOE no ha estat, perquè a més entén que és una causa política, i entén que el PSOE no ha estat prou diligent a l'hora d'intentar parar els peus als estaments més conservadors de la justícia que feien servir aquesta causa com a pretext per apartar, diguem-ne, del circuit l'advocat del president Puigdemont.
3: I per anar al despatx.
12: Dos comentaris molt ràpid. Un sobre el referent moral del que parlava la Neus. Ja s'ha dit que la penitència que va passar Jordi Pujol desapareixent de la vida pública és perquè ell s'havia convertit en un referent moral, sobretot quan va plegar com a president, més que quan era president, gairebé. Crec que en un altre context i amb un altre tipus de públic o amb una altra massa social, per dir-ho així, el rei Joan Carles també ho era, a la seva manera, no a la mateixa manera que Jordi Pujol, però ho era a la seva manera, amb el relat que es va construir la transició i amb el relat del 23F, i aquest referent moral per molts espanyols va caure i la monarquia ha hagut de remar moltíssim per crear un altre referent moral que sigui el seu fill. Han canviat de rei, però això és així, i Convergència va canviar de nom, i Zapatero era aquest referent moral del PSOE. Llavors, el cràter, per entendre'ns, és aquest. I no només pel PSOE, sinó per l'esquerra en general. I, en canvi, el PP no té tantes dificultats en això, perquè, no dic que no tinguin moralitat, però, en tot cas, és diferent. Perquè Aznar és el senyor de les Açores, i és el senyor de, a mi no em digui quantes copes de vi m'haig de prendre. Diguem, en tot cas és diferent. Això és una cosa. I fos l'altra cosa, és una reflexió més naïf, si vols. Avui quan venia, a part de les bicicletes que anaven pel carril hi havia un cotxe dels Mossos d'Esquadra parat al carrer Calvet amb els quatre intermitents a l'hora de màxim trànsit, i el senyor Mosso d'Esquadra estava comprant una barra de pa. Bueno, això és un petit... no sé com n'hi hauríem de dir. Bueno, pues havia de comprar pa aquell senyor i no se li acudit res més que, sent mosso d'esquadra, no el multarà ni per allà. Dic això perquè també hi ha una cultura de la corrupció que no ens acabem de treure mai en aquest país. I... és, aquesta petita cosa és el lampista que cobra en negre, són els contractes dels ajuntaments que diuen fes-m'ho d'aquesta manera que així t'ho podré donar tu, és els professionals que treballen quan governa un partit i que deixen de treballar quan governa un altre, i al revés. O sigui, són totes aquestes petites coses. És aquesta cultura que no ens traiem des de l'època abans.

0: marge de les lleis, hi ha unes coses que van sota el radar, que són petites cosetes que es van fent, petites o més grosses, en funció del nivell en el que estàs. I a vegades s'acaba traspassant la línia. I això crec que continua sent una qüestió cultural. Hi ha un famós experiment que van fer a la ONU, que va ser que en els diplomàtics els hi treien les multes. I es va comprovar com quan els diplomàtics els primer els multaven, quan els van decidir treure les multes... Per aparcar el cotxe. Els que continuaven aparcant malament eren de determinats països que tenien una cultura més propera a les petites corrupteles que altres, que els diplomàtics de països on aquesta línia estava molt més clara. Llavors, digue'm naïf, però crec que és una cultura que s'ha de canviar, perquè no es canvia amb les lleis, es canvia amb la cultura, perquè de lleis sempre se'n faran, i segurament ara hi ha menys corrupció que abans, perquè les lleis ara són molt més dures, és molt més complicat en un ajuntament fer un contracte a dit, o sigui, tot això es fa, però sempre es troba l'escletxa per superar això.
1: Gràcies per la brevetat i...
2: Jo només volia dir una cosa...
1: I per la lucidesa, t'ho dic en sèrio, que m'agrada molt això.
2: Només volia dir una cosa al voltant del que acaba de dir el Tian. Anem a veure. Per a que tots aquests casos de corrupció o de presumpta corrupció i de males praxis es facin, n'hi ha d'haver-hi un munt de funcionaris implicats que o bé han mirat cap a un altre costat, que és dolent, o bé han estat implicats directament. I aquesta és la cultura que s'ha de canviar, perquè això està a tot els estaments de l'administració pública, a totes, des de les administracions més petites, locals, fins a les més grans. Al seu moment es va fer un estatut del treballador públic que precisament otorgava un blindatge als alts funcionaris, de la manera que no els pots fotre fora si no han fet la dedo. Per què? Perquè fossin forts a l'hora de que qualsevol polític de torn els vinguessin, escolta, vull fer això, tal, troba'm la manera de fer-la. I aleshores els vam dotar tots d'un estatut en què si diguessin no vull, no tinguessin conseqüències. Això no s'està complint, no està passant. I n'hi ha una labor immensa, immensa de treball dins del camp de les administracions públiques, perquè no s'entenen segons quins casos de corrupció, si insisteixo, si no s'ha mirat cap a un altre costat, en el millor dels casos, o ha estat implicat en el pitjor.
3: Però per això el tràfic d'influències costa tant. Clar. Per això en el cas Plus Ultra, la dificultat és veure qui, si va passar, va fer malament la feina en el rescat. I per això, en el cas de Zapatero, no? Més enllà de Plus Ultra, doncs és la dificultat és, si va passar, poder-ho demostrar. I dos, hi ha un periodista molt bo, el Gilles Tremblay, que va ser corresponsal del Guardian i va viure molt temps aquí a Barcelona, va fer un llibre sobre Franco molt interessant, i ell sempre explica que ell ara no viu a Barcelona, viu a Madrid, però ha viscut molts anys a Espanya, i diu que aquests comportaments... Que aquests comportaments és una de les coses que més li va sorprendre quan va arribar a Espanya, i ell diu, és una cosa cultural, ell ho vincula una mica a l'herència encara de com funcionava... Sí, i per algú que ve de fora, és una de les coses que li crida l'atenció.
2: També t'he dit que Noruega era l'estat més corrupte d'Europa a principis del segle XX, i ara no ho és. Què ha passat al mig?
4: Doncs mira,
2: una legislació duríssima.
4: Jo volia anar per aquí, justament això, perquè a part que hi ha països, ara que el Tian té el debat sobre que volem ser nòrdics, però en veritat som súdics. L'altre dia el Vicent Partal feia un article molt bonic i parlava precisament de que fa molts anys, 20 anys, que parlava amb el director d'un diari danès. Penseu que els països nòrdics, les lleis de transparència són del 1766. Mm. Aquí l'havien fet el 2015, a Catalunya. I li va dir, hòstia, com us admiro, perquè no, sou menys corruptes que les societats del sud d'Europa més picaresques. I el director danès va sortir entre ells i va dir, no t'equivoques. Nosaltres no som millors que vosaltres. El que tenim són lleis clares, nítides i certes que ens impedeixen robar. I jo me'n recordo de les comissions famoses del Parlament, una frase duríssima del fiscal Sánchez Ulled, que va dir, en l'actual model econòmic, capitalisme, la corrupció és una temptació estructural.
2: Bueno.
4: I tercera, Sánchez Ulled. Bueno.
2: Perquè, clar, la Xina no és corrupta.
4: No, jo estic dient, estic parlant al senyor...
2: El problema no és el
4: senyor,
2: capitalisme,
4: el senyor fiscal... Bueno, primer que per mi la Xina és capitalisme d'estat.
1: És molt capitalista, primer
4: que és capitalista,
1: eh?
4: És molt capitalista, vinga, la Xina. Això
2: tu,
4: per començar.
2: Tu és menys, Corea del Nord, tampoc és un exemple
4: de res. Però jo estic parlant del fiscal...

0: Sánchez veient que coneix la realitat nostra de Catalunya i de l'estat espanyol i l'europea, i el cito perquè en aquell moment va ser una frase que va retrunyir i que va ressonar molt. I l'altra, ja que estem aquí, hi ha una derivada, que també al matí en parlava en Jordi, que és la derivada catalana, sí. No? Encara que sigui aparentment petita, de les despeses. Ho dic perquè l'altre dia em van parar al carrer, i ho diré bé avui, i un oient de la ràdio de RAC1 em va dir: deixa de dir PSC, és PSC.
1: I això seria, en realitat seria PSC.
0: PSC, això em va dir ahir la Gemma.
2: PSC.
1: Però hi ha un consens per dir PSC, no sé per què.
2: 10 i 19 minuts. Armenteres, què està passant?
3: Mira, passadissos. Hi ha molt representant del PSOE movent-se. Hi ha ple en marxa en aquests moments al Congrés dels Diputats. L'informe anual del Defensor del Poble, que és una cosa que no interessa gens, perquè a més ja hem explicat les conclusions. Però vaja, aquest és d'aquells dies de ple que tot es mou a fora. Llavors, passadissos, què està dient el PSOE en aquests moments? Doncs que tot el que va passar ahir demostra que hi ha un assetjament molt clar cap al seu partit, que hi ha una diferència de tracte de la justícia cap al PP i cap al PSOE, que Pedro Sánchez no sabia absolutament res de tot el que passava ahir i de tota aquesta trama, que això és una pel·lícula de Santos Cerdán, que el PSOE ja va fer net ara fa un any, i a més fan una altra frase que diuen que hi ha una tormenta perfecta en aquests moments, mediàtica, perquè estem abans de l'estiu, perquè venen vacances, perquè ve el Mundial, perquè venen vacances
2: que al final fas net,
3: doncs que la gent mira futbol i que llavors la gent es relaxa, i el tema és escalfar-ho tot just abans que arribin les vacances. És la teoria del PSOE, que en aquests moments doncs fan córrer. Ah, i el tema PSC,
4: sí.
3: Diuen que no hi pot haver absolutament res, perquè el PSOE en cap moment ha pagat mai res d'una campanya del Partit dels Socialistes de Catalunya, llavors que no té cap ni peus que de cop i volta aparegui aquesta sol·licitud d'informació per part del jutge Pedraz en aquesta interlocutòria.
5: Sí, que les eleccions o no i de la supervivència de Pedro Sánchez depèn de la mínia mal. Seria el...
6: Això és l'orquestra.
3: O de Julián
2: Álvarez, perquè deixen dir una notícia última hora, ja sabeu que aquí des de fa temps que estem parlant del tema de Julián Álvarez, ahir es va reunir de com el representant de Julián Álvarez a Barcelona, o a Mundo Deportivo, i a un hotel de la ciutat de Barcelona. Aquí també podem afegir altres històries. La sensació que tinc és que el Barça i Julián ja han arribat a un acord. Estic convençut que ja han arribat a un acord, un altre, i no d'ara, i que ja ha comunicat Julián Álvarez a l'Atleti de Madrid que vol anar-se'n al Barça. Jo crec que el problema és si ara vindrà l'Atleti de Madrid i dirà: pues mira, dona'm, si vols pagues no sé quants, i si no pot dona'm algun jugador, no sé, dona'm... Poso un nom, sí, però que segurament sonarà, que és el nom del Ferran Torres, per exemple. Per exemple, per posar un nom.
5: Llavors, per què hem fitxat aquest Flash Gordon que vam fitxar ahir?
2: Bueno, però és que, clar, no, també dic que després d'entrar han de sortir algun, no ho sé, veurem què passa. Això aquí ja no t'ho sé dir. Són les 10 i 21 minuts, això, seguiu la redacció d'Esports, que són els primers que van dir el nom de Gordon. Ho dic perquè
1: és molt bo i polivalent, tiam.
5: Vale.
2: Vinga. Aviam. I...
1: Què et sembla? Una resposta.
2: Aviam. Arnau, què passa ara?
7: Hola, mira, ara mateix l'Audiència Nacional ha suspès 5 minuts el judici, que tot just acaba d'arrencar, per unes qüestions tècniques, de diferències de criteris entre la defensa de Francisco Martínez i la Fiscalia. Bàsicament, que uns demanen que s'incorporin la declaració d'instrucció de Francisco Martínez i els altres diuen que no, que per tant, just abans que arrenqui aquest interrogatori del número 2, o el que era el número 2 de l'exministre de l'Interior, el tribunal ha decidit suspendre o fent recés de 5 minuts per decidir què fa, si incorpora o no aquests interrogatoris d'instruccions o si els deixa de banda. Per tant, de moment, un impàs. Tot just ara ha començat la sessió, però encara no hem sentit cap explicació del primer acusat i, per tant, pendents de la decisió del tribunal, pendents de la decisió del jutge de l'Audiència Nacional.
2: Mm. 10 i 23 minuts. De seguida tornem i parlem també d'aquest cas que també ens ha sorprès molt, de la investigació del diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i de l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera per suposades adjudicacions irregulars a Altafulla. Un segon.
8: RAC 1.
9: La pressió està bé?
4: L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
8: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24-7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
9: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho, amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: Ara a Fiman, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
11: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
12: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
11: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
13: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
14: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
16: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
17: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
18: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
17: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
18: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
17: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
19: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família. Quedamos.

0: Ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al alto bar o cafetería.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
4: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
5: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Escolta, informa't, descarrega.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
8: El perquè de tot plegat.
9: 2:15 del matí. Com dèiem abans, els casos de corrupció també esquitxen Catalunya, i vam saber que el TSJ, que el Tribunal Superior de Justícia, investiga el diputat d'Esquerra, exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, per suposades adjudicacions irregulars a Altafulla. Els magistrats posen la lupa una vintena de contractes menors que l'Ajuntament va firmar entre els anys 17 i 19 amb la consultora que lideraven els dos investigats. En aquesta empresa van rebre 1.300 euros al mes per serveis d'assessorament jurídic al consistori. L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat de Sumar al Congrés, Félix Alonso, també està investigat. Jordi Molinera és l'alcalde d'Altafulla. Alcalde, bon dia i moltes gràcies.
10: Hola, bon dia.
9: Li ha sorprès que el TSJ hagi començat a investigar a Joan Ignasi Elena i a Joan Herrera?
10: Jo diria que no, perquè com que fa 3-4 setmanes el Tribunal Suprem doncs ja va citar o nomenar doncs a l'exalcalde d'Altafulla, actual diputat de Sumar, Félix Alonso, jo almenys ens imaginava que quan s'arriba una cascada aquí. Ja fa almenys des del 2022 que l'Oficina Antifrau estava investigant aquests contractes. De fet, nosaltres, quan estàvem a l'oposició el 2017 i 18 aquí a Altafulla, doncs ja vam veure aquestes contractacions, i en un ple, de fet, ho vam dir que hi ha alguna cosa que no veiem clara, de fet, sobretot perquè veiem una vinculació política, no?, amb Joan Herrera, excoordinador nacional d'Iniciativa, i l'aleshores alcalde, que era diputat a Madrid, i era una mena de contracte que el normal és fer una licitació, és treure un concurs de licitació i que es presenti qui vulgui i el guanyi doncs qui toqui que el guanya a partir d'unes puntuacions. No fer una contractació dit casualment amb una empresa que tenia vinculacions partidistes. En aquell moment nosaltres la veiem entre Félix Alonso i Joan Herrera, que eren companys de partit.
9: S'ha de fer aquesta licitació i no fer-ho a dit des del punt de vista de la llei a l'Ajuntament? És perquè sí, estem parlant de contractes, no?, de 1.300 euros, clar, de 1.300 a 1.300, però 1.300 euros mensuals, no?
10: Sí, 1.300 més IVA, que al final eren gairebé uns 1.500. A partir de que tu superes l'any, has de fer la licitació. Aquí el tema és que, de fet, quan va passar l'any, nosaltres vam avisar que havia passat l'any i l'equip de govern d'aleshores dels comuns doncs continuava amb aquesta contractació, que per nosaltres no només era això, sinó que veien que hi havia altres contractacions a l'Ajuntament que sempre veies un vincle que dius, ostres, és que sempre són, no totes les contractacions, però en veies algunes que dius, ostres, sempre anem a patar una miqueta als comuns, no?, o Iniciativa, aleshores.
9: Uh-huh. En el cas de Joan Ignasi Elena, què té a veure en aquest pessebre?
10: Bé, la consultora Sinergia estava participada per tenir tres socis. Un era Joan Herrera, que crec que el 2018, quan el nomenen el govern espanyol director de l'Institut d'Energia, diria, del govern espanyol, ell desapareix d'aquí, i Joan Ignasi Elena era un soci més, que també més endavant crec que ho deixa. Hi ha una tercera persona, que la veritat no la conec de res, no tinc cap referència, que era una tercera sòcia. Clar, nosaltres vèiem els informes que es feien, i hi havia algunes coses que nosaltres ens patinaven, ostres, un informe era com aprovar un pressupost municipal mitjançant una moció de confiança.
11: What the fuck?
10: Sí. Perdó?
9: No, res, un comentari de la... Sí, perdona, però digues.
10: No, un informe era, doncs, com s'aprova un pressupost municipal mitjançant una moció de confiança. El secretari municipal que teníem aleshores a Altafulla era una habilitat estatal, feia 20 anys gairebé que era secretari, i jo crec que això és una cosa que ell sabia tranquil·lament com es feia. Però bé, Nosaltres, al final, també el que estem denunciant, de fet, actualment, i aquí el Tafolla és un d'actualitat, és que aquí va començar a venir l'Oficina Antifrau a la tardor de 2022. A la tardor de 2022 manaven els comuns al Tafolla, que feia mig any ens havien fet una moció de censura, i van amagar que havia vingut l'Oficina Antifrau.
9: No us ho
10: van dir? Eleccions municipals. No van dir res. Però és que a un mes d'eleccions municipals del 2023 torna a l'Oficina Antifrau a l'Ajuntament a demanar aquests contractes i no diuen res. I després ens venen donant lliçons de transparència i algunes coses d'aquestes, no? Vull dir, vagi per endavant, evidentment, la presumpció d'innocència de tothom i que siguin els jutges qui hagin de dir si què està bé i que no està bé. Però aquí es va amagar informació que, vaja, ha acabat el Tribunal Suprem. Poca broma, si és la primera vegada que un alcalde d'Altafulla acaba el Tribunal Suprem.
9: Ja. És a dir, a qui desvincules més a Joan Ignasi Elena del tema que Joan Herrera?
10: Clar, és que Joan Ignasi no militava en lloc. Ell, si no m'equivoco, el 2015 crec que donava baixa al PSC, i Esquerra no entra fins al 2020 o 21. Nosaltres, quan entrem a l'Ajuntament d'Altafulla, el 2019, i de fet, de les primeres coses que fem a l'estiu de 2019 és carregar-nos aquest contracte i treure-ho a licitació, que de fet Sinergia no es va ni presentar.
9: Déu-n'hi-do. A l'entorn de Joan Herrera ens ha apuntat a RAC1 que això era un problema purament administratiu i que, a més, que quan tot això es va produir, ell ja s'havia desvinculat de l'empresa.
10: Quan es fa el contracte el 2017, ell hi és, però vaja. Per què l'Ajuntament d'Altafulla contracta aquesta, de 2017, contracta aquesta consultora? I mira que n'hi ha, eh? N'hi ha moltes. Vull dir, i de fet, nosaltres, el 2019, quan traiem a licitació aquest servei, ja et dic, és que Sinergia ni es presenta i l'acaben guanyant un despatx d'advocats d'aquí al Camp de Tarragona. No ho sé, són coses aquestes que nosaltres vèiem que aquell govern feia contractacions sempre bastant apropades a un determinat color polític i ara tot això, tot plegat als tribunals, alhora el Tribunal Suprem per un costat per Félix Alonso, el TCJ doncs, per la peça aquesta del jutjat del Vendrell amb Joan Herrera i també Salvador Milà, exconseller d'Iniciativa, perquè també havia contractes d'assessorament amb l'exconseller Salvador Milà.
9: O sigui, Salvador Milà també està en aquesta causa?
10: Sí, també. És la mateixa causa, perquè van presentar un pressupost, em sembla que era de 12.000 euros per assessorament legal i al final la factura va ser 32.000. Això em sembla que diu el Tribunal Suprem. Aquesta en altres, per exemple, ni la coneixíem d'aleshores. Aquesta ens n'entarem quan Mossos d'Esquadra ens diu que tot això està al jutjat del Vendrell. I tot plegat, doncs, amb algú que ho havia estat amagant en ple any electoral a Altafulla, que si bé recordes la vegada que vam parlar, ja saps com les juguen alguns a les xarxes socials. O sigui, cada vegada que surt aquest tema a les xarxes, de temes socials afecten amb uns, d'altres, a les xarxes socials comencem a rebre de tot. A mi ahir mateix jo rebia missatges de que vigili quan vagi pel carrer.
9: Què dius?
10: Sí. I acabes un ple i reps un missatge que dient quan acabi el ple, vigila quan tornis cap a casa. I mentrestant, Junts per Altafulla, denunciant-te a l'Oficina Antifrau perquè contractes un advocat per investigar qui coi està amenaçant els regidors de l'Ajuntament d'Altafulla. Vull dir, és bastant rocambolesc.
9: Perdona, Junts per Catalunya fa fet això?
10: Sí, Junts per Catalunya ens ha denunciat a l'Oficina Antifrau perquè vam contractar un advocat arran de les amenaces que rebíem per exercir el nostre càrrec. Vull dir, es van crear perfils falsos a nom dels meus fills, jo rebia missatges dient que vigilés i mirés sota el cotxe, que quan sortís del ple tornés cap a casa que vigilés, i bueno, molts més disbarats, i la reacció de Junts per Altafulla ha sigut denunciar-ho a l'Oficina Antifrau. Vull dir, sempre que surt aquest tema de Sinergia i que afecten els comuns,
9: ens hem tallat.
10: Les bruixes.
9: Fem una cosa, és que es talla una mica, tornem a trucar a mi si podem fer una altra vegada, Marga, perquè això de, amb tots els meus respectes per Junts per Altafulla, és a dir, quan es contracta un advocat per seguir segons quins insults es reben els regidors de l'Ajuntament. No, home, és que és que això et pot passar a tu i hauries de, i hauràs de fer el mateix. A veure si... A veure, hem recuperat a l'alcalde. Li sembla que l'Àngel... Sí, perdona, digues, digues.
10: On ens havíem quedat?
9: No, espera, Àngeles, digues, perdona.
11: Hola, perdó, perquè he estat jo qui ha soltat l'exabrupte. Sí. Jo volia... Una ja me l'has contestat, perquè, clar, primer, els informes que feia aquesta consultoria, de quin tipus eren. Segon, l'Ajuntament en aquell moment no tenia cap servei jurídic per a fer aquestes feines? N'hi ha cap informe del secretari o de l'interventor al voltant d'aquesta contractació?
10: Hi ha informes de secretaria i d'intervenció segur. Aquest sí que el tinc molt a la ment, perquè sí que no s'estava licitant el servei com tocava. O sigui, deia, s'ha de licitar el servei.
11: Perdó, es va fer un reparament al ple per aixecar-lo?
10: No, al ple no, es hauria fer amb decret d'alcaldia.
11: Vale.
10: Si es va fer, es va fer en decret d'alcaldia. Els reparaments es fan en decret d'alcaldia.
11: Bueno, n'hi ha... Les d'intervenció normalment també es fan amb el ple.
10: Suposo que depèn del volum, depèn del volum econòmic.
11: I el que preguntava abans, no n'hi havia cap servei jurídic a l'Ajuntament en aquell moment?
10: Pensa que som un ajuntament, doncs, el 2015, 16, 17, 18, érem un ajuntament de menys de 5.000 habitants. Sí que tens el secretari municipal. I aquí sí que et reconec, doncs, que amb algunes coses el secretari municipal pot arribar fins on pot arribar. I
11: no,
10: en moments puntuals...
11: Entenc, per ho pots entendre. Però jo crec que... La necessitat d'aquest servei, si és que no n'hi havia cap plaça a l'ajuntament.
10: No n'hi havia. Però ja et dic, hi ha assessoraments jurídics que el fas a Diputació de Tarragona, sí, o el propi secretari municipal t'ho fa. Ja et dic, l'informe d'aquest que a nosaltres sempre ens va cridar molt l'atenció de com s'aprova un pressupost municipal via una moció de confiança, és que per un secretari municipal que és habilitat estatal, que feia 20 anys que era el secretari municipal a Altafulla, jo crec que aquest secretari municipal sabia tranquil·lament com s'aprova un pressupost municipal via moció de confiança.
11: I qualsevol dels regidors?
10: Els regidors ho sabien perfectament, no?
11: És la seva obligació també, eh?
10: Exacte, eh? Però, bueno, o sigui, ha de ser un jutge qui digui si les feines estan justificades o no. Si cobrar més 1.500 euros perquè s'han fet 3 o 4 trucades és justificable. O sigui, nosaltres, de fet, quan Mossos d'Esquadra ens ve a l'Ajuntament i ens pregunta si volem testificar voluntàriament, i ho fem, no tenim cap problema, nosaltres el que venim a dir és que el que ens cridava l'atenció d'aquell període és que hi havia algunes contractacions que sempre tenien com un cert, com diu el Tribunal Suprem, cert capritx polític.
9: Yeah.
10: No? Cert capritx polític, no? Per tant, de fet, no sabem ni d'on surt la denúncia. O sigui, la denúncia que es fa antifrau, sabem que es fa un 8 d'agost de 2022. El 8 d'agost de 2022 hi havia algú a Twitter parlant de ja veurem què opina la Fiscalia, perfils falsos o coses d'aquestes, però a hores d'ara no sabem ni qui ho va denunciar. Per part nostra, evidentment, col·laboració total amb la justícia, però clar, ens fa molt de mal, que s'amagués, o sigui, que tot això s'amagués, a un mes d'eleccions o un mig any d'eleccions, aquí a l'oficina antifrau demanant contractes, i no d'una cosa qualsevol, sinó que està acabant a tres tribunals diferents. Sí. I aquí algú que sempre ens dona lliçons de transparència i tot va amagar de manera descarada a la ciutadania que, vaja, que uns fets que han acabat ni més ni menys que l'oficina, que el Tribunal Suprem, i que a més a nosaltres ara ens reclamen responsabilitats polítiques, el que comentava abans, per contractar un advocat per defensar-nos. Ostres, a nosaltres ens demanen responsabilitats polítiques, però els altres no.
9: Molt estrany.
10: Sí, sí. Hi ha com un barem, no? Hi ha un barem bastant curiós.
9: Alcalde, heu pogut, amb l'advocat que heu contractat, heu pogut esbrinar qui al darrere de tot això?
10: No, és molt difícil. és molt complicat saber qui al darrere. Sí que en alguna ocasió vam enganxar en algun perfil fals aquests que ens amenaçaven, que ens deien de tot, no entrem en detalls. Vam poder identificar un telèfon mòbil d'algú que presumia de ser redactor d'un programa electoral dels comuns aquí a Altafulla. Si és l'autor dels altres gairebé centenar de perfils, doncs jo això no ho puc confirmar. Però vaja. Jo sé això, que Antifrau ara ens ha demanat una actuació per semblança, que bàsicament ha sigut enviar-li l'expedient administratiu de contractació d'aquest advocat, però, no sé, em sembla curiosa aquesta pinça que ara tenim aquí al Tafolla entre Junts i Comuns sobre aquest tema. I que casualment, quan hi han rèpliques amb el Tribunal Suprem per les contractacions de Sinergia, a les xarxes socials, vull dir, ahir mateix a mi jo rebia un missatge dient-me vigila quan vagis pel carrer.
9: Som un poble com el de Fulla, vull dir que no estem parlant de... No estem parlant d'una gran ciutat, mare meva.
10: No movem grans volums, no, eh? De fet, els contractes que estem parlant de Sinergia i tot, les quantitats són relativament petites, no? No és
9: 1.300 euros al mes, no?
10: 1.500 euros al mes durant 18 mesos, em sembla que ens anàvem a, no sé, com vora 30.000 euros, potser.
9: Sí, arriba. Sí.
10: Tampoc... És més el fet, les maneres,
9: sí.
10: Potser que...
9: Sí, la forma que més tota... que la quantitat, efectivament.
10: Exacte. O sigui, tu pots contractar un despatx d'assessorament. Ostres, però si ho fas, a més, un procediment administratiu que no és el que pertoca, almenys que no siguin els del teu partit polític.
9: En fi, alcalde, anirem parlant. Gràcies, per la...
10: Molt bé,
9: per
10: la molt agraït. Realitat.
9: Que vagi bé. Fins ara. 17 minuts i les 11. Un segon, sisplau. Hola, Mercè Gués, què tal, com va?
12: Hola, molt bé. I vosaltres?
9: Res. Mira, aquí esperant obrir el mercat de 24 hores, que aquí a la ràdio el tenim obert, també. Un segon.
13: RAC 1.
14: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
15: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
16: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
15: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
16: Si busques el millor, recorda.
15: Només Daikin és Daikin.
17: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
18: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
19: Perdoni, que ens acabem.
18: Mira, un altre.
20: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
21: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
22: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
23: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
25: Aquesta setmana sense Lidl Plus, tonyina clara en oli d'oliva t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
26: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
27: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
1: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
2: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
3: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
13: Peugeot.
8: El perquè de tot plegat.
9: 11:15 del matí. Aviam, per si va, què està passant en aquesta... Roger, què està passant en el judici a David Sánchez?
19: Està passant el que hem comentat abans, que les parts estan presentant les al·legacions prèvies. Totes les acusacions han participat, han parlat ja, han anunciat que no presentaven al·legacions prèvies. El tema és que Emilio Cortés, que és l'advocat de David Sánchez, sí, evidentment, les està presentant, està, de fet, demanant la nul·litat d'aquest procés, i en un moment determinat, fa només uns minuts, ha dit que eren mentides tot el que s'havia publicat, intentant implicar David Sánchez amb la trama de Víctor Daldama. Vaja, l'advocat Emilio Cortés, que s'ha anat emocionant, ha acabat aixecant molt el to de veu, i el jutge Emilio Serrano, que l'advertís, que es tranquil·litzés, que aquesta sala no era un lloc per cridar.
28: La trama de Aldama decidió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Evidentemente, esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos para darnos...
29: Vamos a centrarnos en el debate y resuma, señor Letrano. Sí.
28: La trama de Aldama, o la llamada trama de Aldama, ya ha sido sustanciada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y evidentemente en ese juicio, que ha sido público, ni el señor Sánchez, ni Elba, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira. Por eso digo que esto no es un rito de mantener el marcapasos de la denuncia. No, no. Esto es el rito de decir que ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia.
29: Señor Letrado, no levante el tono de voz.
28: Discúlpeme, señoría.
29: Bien. Vamos a realizar el debate de forma sosegada, bien, tranquila, y no me interrumpa.
28: Perdón.
29: Me ha entendido, ¿no?
28: Perfectamente.
29: Continúe.
9: Joder.
19: Doncs aquest ha sigut el moment de tensió entre Emilio Cortés i el jutge.
9: Gràcies, Roger. Vinga, fins ara.
19: Molt bé.
9: Fa molts mesos i anys que el programa tenim l'ull posat a la problemàtica dels supermercats 24 hores a Barcelona. Segur que tots n'heu vist, cabassos, els que viviu a Barcelona i els que heu vingut, perquè els que vagis on vagis te'n trobaràs un, sobretot a la zona del que és, efectivament, com deia abans la Neus Tomàs, determinades zones de la ciutat de Barcelona, on hi ha turisme. L'Ajuntament ara també té la banya posada i ha activat diferents fronts per frenar la problemàtica. El que té més múscul de tot són macroinspeccions, amb centenars d'agents implicats que tot sovint acaben amb multes i en tancaments d'algun local. Aquest programa ha viscut des de dins l'última batuda a Ciutat Vella, que va acabar amb 5 supermercats tancats i barrats per infraccions. Marc Segués, bon dia.
30: Hola, què tal?
9: Aviam, quants supermercats 24 hores per començar, hi ha a la ciutat?
30: A veure, tots tenim en ment algun supermercat 24 hores. Són aquests comerços que, amb llicència de venda de productes d'alimentació, poden obrir més hores que els supermercats estàndard, fins i tot alguns en festius o tot el dia sencer, i ho poden fer per un motiu senzill, principalment perquè són un negoci d'alimentació que té 300 metres quadrats o menys de superfície, i això sumat a que estan classificats com a autoservei o comerç de convivència, de conveniència, perdoneu, fa que quedin alliberats de les limitacions horàries i que tots hi puguem anar, doncs, un cap de setmana, una matinada, de pràcticament no haver-hi cap. En fa una dècada, ara Barcelona en té més de 1.300 escampats arreu de la ciutat. Penseu que en els últims 6 anys, per fer una mica de balanç de com ha evolucionat els últims temps, se n'han creat en 6 anys 643 de nous, que són de mitjana 108 cada any, 9 cada mes i 2 cada setmana dels últims 6 anys. La majoria a l'Eixample, a Sant Martí, a Gràcia i a Sants Montjuïc. Aquests 1.300 súpers actuals és un nombre, però que com a mínim durant un any quedarà frenat aquí i no pujarà perquè l'Ajuntament ha suspès la concessió de més llicències de supermercats 24
9: I
30: hores.
9: I quin argument donen?
30: Doncs el que explicava és una mica al principi, per les problemàtiques que generen. Primerament perquè són un comerç destinat generalment al turisme i que expulsi els negocis de tota la vida. Després perquè una bona part d'aquests súpers concentren moltes infraccions i són un risc per la seguretat pública i la salubritat i, conseqüentment, acaben provocant problemes de convivència per tot plegat molt recurrents als veïns de la zona.
9: Evidentment, amb raó, l'Ajuntament té la banya posada. Amb la suspensió de noves llicències s'assegura que no se'n crearan de nous i amb les multiinspeccions volen posar ratlla els súpers que ja existeixen.
30: Sí, l'Ajuntament ja té un servei d'inspecció regular, però clar, no hi ha tots els professionals de les disciplines necessàries i llavors, si fan una inspecció sense Endesa, per exemple, no poden detectar si tenen la llum punxada. Per aquest motiu, al principi de legislatura es creen aquestes multiinspeccions, que són batudes on cooperen centenars d'agents de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana, Mossos, Salut, Treball, Endesa, tota la pesca. En aquests dos anys i mig, l'Ajuntament n'ha fet 15 de multiinspeccions i en aquest aquestes 15 s'han entrat a un 20% dels súpers 24 hores de la ciutat, uns 240, i s'han detectat 1.500 infraccions. També s'han posat multes per valor de 440.000 euros. La majoria d'infraccions, que abans ho comentàvem amb la Neus, són per falta de llicències, per incompliments en la normativa de l'alcohol, per higiene o per seguretat alimentària.
9: Aviam, tu vas poder viure, Marc, entre aquests centenars d'agents, l'última multiinspecció en què es va posar al centre de la Diana aquests supermercats de 24 hores, no?
30: Sí, en aquest cas va ser el districte de Ciutat Vella. Es van inspeccionar 24 comerços, 8 dels quals supermercats 24 hores, i petit avançament que us faig, en tots, en absolutament tots, s'hi van detectar infraccions, i dels 8, 5 van acabar tancats, per tant, més de la meitat.
9: Mare de Déu. Clar, imagina't, si això ho fem a escala, imagina't els que podrien estar tancats. No, aviam, anem a pa, però explica'm exactament com és l'operatiu.
30: Tots comencen igual, amb una reunió entre tots aquests agents, aquests actors que dèiem, en una comissaria de la Guàrdia Urbana, en aquest cas la de l'Eixample. Allà s'hi agrupen aquests centenars de professionals i reben unes instruccions.
5: Avui ens tornem a trobar...
30: Els expliquen, bàsicament, a quins locals entraran, en quin ordre, quins agents de cada cos van a cada local. En aquest cas, l'operatiu tenia com a diana Ciutat Vella, locals del carrer Sant Pere Més Baix, del carrer Sant Pere Mitjà i del Més Alt.
9: Amb la reunió feta, suposo que llavors cap als comerços, no?
30: Correcte, cadascú se'n va cap al seu comerç i tots fan el mateix procediment. Fan la revisió i poden haver tres finals possibles. El primer, que és molt poc habitual, és que no detectin cap infracció, que els feliciten i que marxin. Jo no ho vaig veure, que passés. El segon, que trobin alguna infracció. Llavors, per exemple, com no tenir la llicència correcta, no posar la porta a l'horari d'obertura, el que sigui. En general, quan passe, obren un procediment de restitució. Això vol dir que els donen un temps, si ho solucionem bé, i si no, sanció. I el tercer i el més extrem, i el que vam viure en 5 locals, tancament temporal del negoci. Això passa si es detecta que o són una amenaça per a la salut pública, per exemple, si hi ha plagues d'animals, rates, paneroles, molta brutícia, si són una amenaça per a la seguretat, per exemple, si el sostre està a punt de caure, si no tenen servei d'aigua o tenen la llum punxada, que en aquest cas també tallen la llum i llavors han de tancar perquè no tenen serveis.
9: I dius que dels 8 supermercats on veu entrar, cap ni un dels 8, ho tenia tot ok, tot en ordre. De fet, mitjana, s'hi van detectar unes 10 infraccions i 5 de 8 d'aquests 8 supermercats de 24 hores revisats, 5 de 8 van acabar tancats. Aviam, explica'ns, Marc, com és una batuda d'aquestes dimensions a un dels 5 supermercats que van acabar amb la persiana baixada.
30: Va, som-hi, de tot t'explico un cas curiós perquè no era la llista de comerços a revisar, va sortir sobre la marxa i alhora és molt complet perquè té moltes infraccions. Això va passar dijous passat. A mig matí, el centenar d'inspectors acaben la primera batuda i en tornar cap al lloc de reunió veuen un supermercat 24 hores del carrer Sant Pere Més Baix que, pel que hi ha des de l'exterior, ja els fa arrufar el nas.
6: Manca de portes, jo crec que tenen. Té utilització de colors no homogènics i harmònics amb la fosca. Elements d'il·luminació que no formin un sol element amb el blanc.
9: Com?
30: Des de fora ja comencen a detectar primers incompliments. Que si no tenen els rètols allò, que si tenen elements a la façana que no són pertinents, que no tenen porta, per exemple, és un lloc que no tenia porta, només tenia la cortina persiana de metàl·lica per baixar. Llavors, aquí activen el protocol, perquè veuen que en poden treure suc d'aquest lloc. Sempre és el mateix. Sempre arrenca el protocol amb els agents de treball entrant d'incògnit al comerç. Això ho fan sense identificar-se. I ho fan per poder distingir d'entre les persones que hi ha dintre del local. Els cal saber qui és client i qui és treballador. Han de veure els treballadors pencant, treballant, per poder constatar això, de que són treballadors, i demanar-los després contractes de feina, alta a la seguretat social. En aquest cas, Trobem rere el mostrador una dona i un home, l'home és el propietari, per tant, aquí tenim aquesta parella, i a més veuen tres joves descarregant paquets. Tenen aquesta informació, llavors els agents de treball s'identifiquen, deixen d'estar d'incògnit, i com dèiem, demanen al propietari, l'home que hi havia darrere del mostrador, els contractes de feina i les altes de la Seguretat Social. Aquest era el moment.
7: ¿No trabajan aquí los chicos?
10: No.
11: ¿Han dicho que sí?
10: ¿Han dicho que sí?
11: No, es que no puedo...
30: En aquest cas, el propietari diu, sí, jo i l'altra dona que hi ha darrere del mostrador treballem aquí, però els tres nois no. Diu que no, no hi treballen. I no pot aportar contractes per justificar que aquesta gent hi treballa perquè ell ho nega, tot i que treballa i vist que està empancant.
9: Ja, i com es desencalla aquest punt?
30: Doncs aquí entra un altre actor. Hem parlat primer dels inspectors de l'Ajuntament, després de treball, i el tercer actor que entra en joc és la Guàrdia Urbana. Com que en aquest cas els treballadors són migrants, un agent els demana la documentació per poder prendre nota de la seva presència allà i estudiar el vincle concret amb aquell supermercat 24 hores.
13: Ja, però aquí no pones un nombre.
14: Aquí.
13: ¿Dónde? Aquí pone acá.
14: Acá.
13: Ya, ya, pero esto a mí no me vale.
30: Aquest era el moment, no?, en què els agents de la Guàrdia Urbana els demanen la documentació i no l'acaben de trobar. I aquí veiem, des de dins del supermercat, que vam poder ser-hi, que la tensió va començar a escalar.
13: Amigo, ponga el teléfono, por favor. Si te vuelvo a ver escribir otra vez, te llevo a extranjería.
9: A tot això, Alec Corall. En aquest punt, a banda de treball i Guàrdia Urbana, ja hi ha més agents a la inspecció en el local, no?
30: Sí, sí, com que és una multiinspecció, com dèiem, a la vegada passen moltes coses. Aquestes alçades, més enllà de Guàrdia Urbana i treball, els inspectors de l'Ajuntament estan pentinant tot el local, magatzem inclòs, i no paren de detectar noves infraccions.
15: La distribució, rètols, protecció contra incendis, els rètols que falten, horari, prohibició de venda d'alcohol a menors, prohibició després de les 10, fulls de reclamació, rètol de videovigilància perquè tenen càmeres i no tenen el rètol avisant.
30: La llista no para de créixer i llavors entren Hisenda Municipal, Agència Tributària, per saber si estan al dia de pagament de taxes, i finalment entra l'Agència de Salut Pública, que detecta que no tenen control de plagues, que tampoc reciclen, revisen punts d'aigua, temperatures de neveres, congeladors, i quan obren les neveres és un no parar de trobar aliments caducats.
16: No, miren caducitat, moltes vegades les pizzas, endemats, endemats.
30: Troben desenes i desenes de pizzes, amanides, sucs caducats, els van apilant tots en un carro per retirar-los per Salut Pública, és clar.
9: Dius que no tenien control de plagues? En vas veure algun, de bitxo?
30: Vam tenir sort, i no. En aquest cas, no. No tenien llicència de control de plagues.
17: No, llicència d'obertura.
30: Ah, sí, en aquest cas sí. Però, pel que fa a control de plagues, no la tenien, no tenien llicència de que estiguessin passant el control, i quan això passa és molt habitual que trobin, doncs, o ratolins o paneroles. En aquest cas no, però els inspectors que vaig poder acompanyar durant aquesta multiinspecció sí que admeten que tot sovint en troben.
9: Aquest no tenia cap bitxo, ni paneroles, ni rates i tot, però va acabar tancant, eh?
30: Exacte, sí, sí. Mentre els de salut, com dèiem, van apilant productes caducats al carro, que deuen no parar, ja en portaven més d'una trentena, els treballadors d'Endesa comproven que el supermercat tenia la llum punxada, arrenquen els cables i el local queda a les fosques. I llavors, com sempre passa quan un local queda a les fosques, no té subministrament dels serveis bàsics, i 45 minuts després s'acaba aquesta inspecció amb un resultat de 12 infraccions detectades, es precinta el local per Salut Pública, perquè no tenen llum ni tenen el control de plagues passat, i es tanca temporalment aquest supermercat 24 hores.
9: I com aquest, així van acabar fins a 5 supermercats dels 8 que vas pentinar en aquesta inspecció coordinada, no?
30: Sí, sí, sí, correcte. El motiu principal va ser tenir la llum punxada, com el que explicàvem, que també suposava un risc per la salut pública, i un dels 5, a banda del que hem explicat, el van haver de tancar perquè suposava una amenaça pel risc d'incendis. És a dir, no ho tenien tot en ordre i podia ser que acabés amb un incendi descontrolat. Ara bé, també recordem que els tancaments són provisionals. En teoria, quan han resolt les infraccions i tenen tota la seva situació en regla, poden tornar a obrir, si així ho acrediten. També cal tenir en compte, però, que algun dels actors del dispositiu, com Endesa, ens van dir que sí, que tenia un bon impacte aquestes batudes, però lamentaven que molts dels supermercats sancionats reobrien al cap d'unes hores amb la llum punxada una altra vegada i sense haver resolt les infraccions. Per tant, que hi ha fugues també en aquests operatius perquè no sempre es torni a validar que s'han solucionat les infraccions.
17: Jo, n'hi ha una cosa que no acabo d'entendre amb tot això. Aquí no sé com es fa. A Lleida, ja t'asseguro que aconseguir una llicència per a l'apertura d'un comerç és farragós, té un munt de burocràcia i, a més, has de presentar un munt de paperassa de la enginyeria de torn que validi que tens l'electricitat com l'has de tenir, etc. Jo no dic que no hi hagi casos en què, evidentment, hi ha pirates a tot arreu, però el que no acabo d'entendre és com aquest, que és evident que d'entrada no podia complir cap de les condicions normals per l'apertura d'un comerç, va obtindre una llicència.
30: Aquest també es donava el cas que era d'una franquícia. És a dir, tu veus molts supermercats amb aquesta marca que tenen franquícies de petits locals de menys de 300 metres quadrats que llavors, emparats per aquesta gran marca, poden obrir i desenvolupar la seva activitat. Sí que és cert que vam trobar algun d'aquests 8 supermercats que tenien llicència, però no per aquella activitat. Per exemple, la tenien per fer de fruiteria.
17: Vale.
30: Però això no vol dir que puguin tenir la venda de certs productes o que puguin obrir més enllà de l'horari establert per la llei, i actuaven com si fossin supermercat 24 hores quan no podien.
9: Hem de pensar que pot haver-hi un tràfic de persones al mig, no, també?
30: Nosaltres, per sort, no ho vam trobar, però sí que es detecten, bé, gent dormint a vegades als magatzems o situacions irregulars de persones. Clar, aquí sí que es poden detectar certes màfies. Per sort, nosaltres no ho vam trobar i en aquesta multiinspecció no es va acreditar cap situació similar.
9: 24, clar, és que, sí, és que de 8, 5 tancats, eh? De 8, 5, eh?
10: Amb això que preguntaves, Àngels, quan va haver aquí l'alcalde, que ja sé quan ho vam estar comentant, una de les coses que diu l'Ajuntament és que arran d'una llei òmnibus que es va aprovar al Parlament, que són d'aquestes que hi ha tot, doncs una cosa que hi havia era una legislació molt més laxa en el cas dels establiments que estan dedicats a alimentació. I, per tant, se'ls facilitava molt la tramitació, s'agilitzava. I aquesta és l'escletxa per doncs aquest tipus...
9: Doncs canviem la
10: llei, sí. Aquest tipus de... Sí, però els alcaldes...
9: El govern, demanava, el govern clar, de tothom
10: s'ha de canviar,
9: és el govern
10: d'aquest,
9: és el mateix.
10: S'ha de canviar el Parlament.
9: Sí, però el Parlament es pot canviar. No, perquè... doncs, no t'ho dic a tu com si fos...
10: Que l'alcalde li demani al president...
9: Exacte,
10: ja,
9: que truqui, que travessi la plaça d'en Jaume...
10: Perquè hi ha una dada, el 16% dels establiments d'alimentació a Barcelona ja corresponen a aquest format que estava...
9: És que a veure, podem, oi?
10: Clar, un 16, la mitjana, clar. A determinats barris, alguns dels que citava, doncs clar, és molt més.
9: Estic molt content de la feina que ha fet l'amic Segués, que ja va fer la dels turistes del Xupito.
10: Jo ho he pensat, es passa les nits.
9: M'estic especialitzant.
11: És periodisme gonzo.
9: Sí, bueno,
10: i de nit, patrullant.
9: No, però és periodisme de... La pel·lícula Casablanca, Ojo a qui se juega.
10: Aquí se juega.
9: Vale? Sí. Ojo a qui se juega. Quan queda per les eleccions del maig? 2027, no? Queda menys d'un any, o queda un any, exactament.
11: Un any.
9: Ara hem descobert que tot aquests... Són 1.400 o 1.500, no?
30: 1.300 n'hi ha.
9: 1.300. Ara hem descobert que tot això passa aquí. O sigui, ningú ha entrat mai un súper d'aquests, vull dir, dels nostres oients...
18: Però ara, abans, el qui ho ha denunciat, això, sí? La gent de la bany, ja, bueno, ja fa molt...
9: I ha vist que hi ha aquelles neveres en condensació, que dins és una sauna que et fots de calor, que veus, efectivament, tota gent estranya per allà que va donant voltes, que no tens clar si treballen o no hi treballen, i per això que els inspectors facin tot això. Tot això ho hem descobert ara, eh? O sigui, ningú se n'havia donat. I ara la culpa és de la llei òmnibus aquesta que permetia aquests senyors... No et senyalo tu. Bueno, sí que et senyalo, perquè ho has mencionat tu. Però la culpa... A veure un moment. L'Ajuntament s'assabenta el que passa a la seva ciutat o no? Perquè també tenim el cas del Xema i de l'edifici del carrer Sant Agustí de Gràcia. Quan el fotien fora, el van intentar fotre fora i s'ha aturat tot això, vam veure un tuit del president de la Generalitat dient-nos molt greu això i el fons holandès que aquest està comprant edificis. Ho vam descobrir en aquell moment? O ho havíem descobert abans? El dels xupitos, aquesta història dels xupitos que es va explicar. També ho hem descobert ara, que hi ha tios que per 20 euros o 25 et foten agafar una borratxera i mort per Barcelona com et piqui. O lo de la boqueria. Recordeu una denúncia no fa gaire a la boqueria? Que hi havia un senyor... Hi ha un senyor que no és, té un nom, no me'n recordo com li diuen...
10: Rei de la boqueria.
9: El rei de la boqueria, que té 7 o 8 o 9 parades i que té la gent més o menys presumptament explotada.
10: Bueno, hi ha denúncies laborals per explotació.
9: Algú se n'ha adonat de les 20, 30, 40 parades que hi ha a la boqueria de l'Institut Municipal de Mercats o el que sigui.
10: Se n'han adonat segur,
9: sí, però,
10: dos mitjans, o sigui, que són els que ho hem publicat.
9: Però, i això no ho controla ningú. Vull dir que està molt bé tota aquesta operació, i estic molt a favor, i més que no hauríem de trobar, però tu tens una terrassa d'un bar a Gràcia i tens 6 cadires, i un paio n'agafa una i fot una setena allà, i passa un urbano per allà que et cau un puro. És absolutament cert. O estàs intentant obrir un local i tens...
0: una escala antiincendis o no sé quina història, que fa un mil·límetre menys del que tocaria i no obres el local ni en broma. I en canvi això és xauxa. Perdó, l'amiga...
17: És que tens tota la raó.
0: Quan clar que tens raó. És que això és un cachondeo.
10: T'està quedant una mica cunyau, eh?
0: M'està quedant cunyau, però tinc raó. Mira, perdona. Doncs mira, encara quedarà més cunyat.
10: No, ho dic perquè... L'altre dia estava sopant. No. Poden haver-ho fet tard i malament.
0: No, clar.
10: Jo crec que la moratòria d'un any hauria de ser més. Tothom sabia que això passava. Però em sembla malament que ho estiguin fent?
0: No, em sembla magnífic. Però per què hem trigat tant a adonar-nos-en? Ja no vaig al tòpic del semàfor de quan atropellen algú que pot anar al semàfor en un lloc on els veïns sabien que era una cruïlla perillosa. No parlo de Barcelona, parlo en general. Aquest, mira, és una mica llei de vida entre cometes. Però això tothom veia que estava. Quants anys fa que dura aquesta broma?
10: Sí, sí, sí, ja. Quan va venir l'alcalde aquí fa dos anys, li vam preguntar.
0: L'altre dia vaig estar, estava sopant en un restaurant molt bo de Barcelona, que es diu Som Sis, ja està, ja ho he dit, i estava tranquil·lament acabant de sopar, i veig que entren quatre tios amb aspecte sospitós. Que ja es va fer com el silenci allà dins, que eren dos urbanos que anaven de paisà, com per fer de força pública, i dos més, un era un inspector de sanitat i l'altre un inspector no sé què. Sí, de veritat, dos quarts de dotze. Llavors, resulta que no sé quina controvèrsia hi ha en aquell barri sobre el vidre i a l'hora que treus el vidre i la mare que va parir el vidre i una multa de no sé què. Sí, i, o sigui, aquests quatre tios que van allà a trencar la sobretaula dels que estaven allà presents, sí, perquè van crear un clima de tensió per una tonteria del vidre que no sé què collons passava allà, doncs aquests tios que se'n vagin a buscar aquests, a l'amic del d'això, de veritat, que la gent, entre cometes, normal, els tenen collats per tot arreu, i aquest negoci dels pakistanesos, o dels, com se li digui, de les tendes de conveniència, és un cachondeo, i ho sap tota la ciutat. I una altra cosa, que algú es dediqui al registre mercantil i ha mirat a qui són les propietats. I a veure si hi ha lligams. Perquè llogar uns baixos a Barcelona, com es va estar a punt... No t'ho recordes, com es va estar a punt de llogar la seu d'economia, el merder que va haver-hi, que era un edifici protegit, quan val llogar allò? I qui pot pagar la fiança i pot pagar el lloguer d'això? Joder, que aquí se juega. Perdoneu, tu diràs que estic en mode cunyat, no. Sí, una mica en mode cunyat, però tinc raó.
9: No, només et falta parlar del Tibidabo ja, eh?
0: Perquè, què vols saber del Tibidabo?
9: No, res. També això, encara no he entès, és a dir, es menja efectivament molt bé el Som Sis, sí. He fet una campanya de publicitat aquí gratuïta i tal, molt bé, no sé encara per quin vidre ni entre res.
0: Perquè tu estàs allà i t'entren quatre tios.
9: Escolta una cosa, si t'he de regalar un llagostí, te'l regalo, eh?
0: No, jo els pago tots els llagostins. Sí. Vull dir, com el convido en un xupito, però allà van entrar quatre tios i van crear una sensació de no sé què, i a més els hi va caure, quan hi vaig tornar els hi va caure 3 o 4 mil euros de multa, però no sé quina... O sigui, has d'anar a les 9 del matí i treure el vidre perquè no sé què passa allà, al carrer, no sé quin merder allà muntat. I venien els polis allà, en plan, com si s'hagués de liar. Ja. Dius, però una cosa, amb un restaurant, tu creus que has d'enviar la policia d'aquesta manera?
9: Bueno.
17: Només diré una coseta.
9: Sí, no sé si milloraràs això, eh?
17: Omnibus, no milloraré mai.
0: I la llei Omnibus, que la canviï, la llei aquesta. No tenim el govern progressista que millora la història.
17: I el David em donarà la raó.
0: Sí.
17: Moltíssimes vegades el Parlament de Catalunya es legisla sense saber res dels ajuntaments. Res. O no?
9: 11 i 9 minuts.
0: Es pot canviar, no, aquesta llei?
17: I tant.
9: Silencio. Let's go.
1: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
2: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
1: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
2: Si busques el millor, recorda.
1: Només Daikin és Daikin.
20: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
22: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
23: En aquest
3: Aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
12: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
23: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
24: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
25: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 1788. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
26: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
27: A Moeve estem amb tu. Per això ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a Moeve.es.

0: de fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Fes-te entendre amb mi, Di.
2: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
1: Crec que m'he enamorat.
2: Normal, amb aquests preus.
1: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
2: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
3: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
4: Quina falta et fa preparar casa teva per gaudir de l'estiu? Si està còmode i fresquet, està sobrevalorat. Això a tu no et fa cap falta. O sí? Posa casa teva en mode vacances amb ofertes fins al 25% a Leroy Merlin. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
5: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
6: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
6: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: El perquè de tot plegat.
10: És un quart de 12. Vàries coses, última hora. La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Alerta sobre els últims escàndols del govern d'Espanya, de l'entrada de l'UCO a Ferraz, a la imputació de Zapatero.
11: Me da vergüenza ajena ver cómo mienten a la cara a todo el mundo. Y la factura va a ser tremenda para España porque ellos necesitan hacer la alternancia abominable, que sea invotable. Y están todo el día fabricando desde las plataformas audiovisuales, los premios de cultura, desde cualquier micrófono y especialmente desde los medios públicos de todos los españoles, odio a otros, fabricando odio a otros de manera que los otros no gobiernen pase lo que pase. O sea, que aunque sea la corrupción insoportable, aunque se hayan roto las reglas del juego, aunque todo esté desbaratado, el otro no va a gobernar, porque el otro se ha hecho odioso.
10: Bé, presidenta, que encara hi ha penjat a la web de Telemadrid aquell famós documental on parlava dels nazis als catalans, ho dic perquè...
12: El cazo a la sartén.
10: Que, clar, no, però
13: sou sí, conscients que ella parla per al seu públic?
10: Ah, home, esclar, fa
13: sempre.
10: Que...
13: Sí, sí, home, sempre. Això queda clar.
10: Tens tota la raó, Ángeles. També carrega contra el PSC.
11: El PSC va colonizando todas las empresas, especialmente las madrileñas y aquellas nacionales estratégicas. Van colocando amigos, a primos, en los consejos de administración, en Radio Televisión Española, en el Banco de España, en las empresas públicas, en las empresas privadas, gente que de otra manera no tendría ni de qué vivir. A todo eso les van dando competencias que son ilegales, para crear naciones paralegales.
10: ¿Ilegales?
12: Paralegales.
10: ¿Y naciones paralegales?
12: Naciones paralegales.
10: Té tota la raó, Ángeles Ribas. Això ens de mirar com un megàfon cap als seus, efectivament. I a tot això, Salvador Illa ha parlat dels casos del PSOE i ha dit que fa uns minuts que la veritat sempre s'imposa.
14: La democràcia descansa en el concepte de veritat. I la veritat sempre s'imposa. Pot tardar més o pot tardar menys, però sempre s'acaba imposant. La democràcia descansa en el concepte de veritat i en el concepte de pluralitat, que significa contrastar entre les diferents visions que hi ha, però sempre contrastar orientats a buscar el bé comú, no a destruir el que pensa diferent, no a anorrear el que pensa diferent. Ai.
10: El president també ha reiterat que ser socialista és una manera de pensar i estar en el món. Quan un és socialista, creu en la dignitat i la justícia, encara que costi.
14: I ser socialista és una manera de pensar, política, i una manera d'estar en el món. I quan un és socialista, creu en la

0: dignitat, encara que sigui difícil. I creu en la justícia, encara que costi. I creu en la gent, encara que en certs moments molts mirin cap a altres costats. Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Amén. Veus. M'has recordat ara aquests confessionaris que posaran a l'Estadi Olímpic pel Papa.
2: Sí. 11 i 19 minuts, anem cap al RACA, perquè, evidentment, avui també no n'hem parlat, ja n'hem parlat aquests últims dies, en continuarem parlant del tema de... Ho hem explicat, evidentment. El tema de les vagues encara territorialitzades de l'ensenyament, i això complica la xarxa viària catalana. Anem cap al RAC. El Ferran Arandi, que ens espera. Alguna novetat, Ferran? Bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada, com deies, pendents d'aquestes manifestacions, sobretot la de la C32 a Mataró. A hores d'ara ja fa una estona queda oberta la circulació en sentit sud i a Cabrera de Mar també en sentit nord. Ja s'ha reobert també l'enllaç de la C60 amb la C32 a l'altura d'Argentona en sentit Mataró. Per altra banda, però, a la N2 queden encara retencions de fins a 7,5 km de Vilassar de Mar a Cabrera de Mar en sentit nord i de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró en sentit Barcelona. Pel que fa a les altres incidències, a la Ronda Litoral encara queda un carril tallat a la zona franca en sentit nord per un vehicle avariat. Es fan retencions des de l'Hospitalet. Pel que fa a la Ronda de Dalt, també hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet fins a Via Júlia en sentit Llobregat per un altre turisme avariat que també obliga a tallar un carril de circulació. Pel que fa al Llobregat, per últim, un quilòmetre de lentitud a la A2 a l'altura de Cornellà en direcció Barcelona i a hores d'ara ja amb més fluidesa en els dos sentits de la marxa a Viladecans i l'aeroport del Prat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, Ferran Aràndiga, i ara t'hi arriba per trepitjar l'ull de poll.
1: Sí, home, per l'amor de Déu. No, llàstima que el cas aquest de presumpta corrupció d'Altafulla no hagi passat 30 quilòmetres més avall a Miami Platja, perquè llavors ja tindríem el titular. Corrupció en Miami.
4: S'ha fet gràcies, Mateu. Sí.
1: El nostre Don Johnson de les zones ha dedicat tot el matí a la corrupció. Has fet un tejota al tejado, liderat per l'Armenteres, tot per arribar a la conclusió que Pedro Sánchez depèn de Lamin Yamal. Altres conclusions del matí. El sumari de Zapatero és com los pilares de la tierra, perquè són 700 pàgines netes de documents, diguem-ne.
2: Sí.
1: No? I el de Leire és més, parlant de pilares, seria un llibre de Pilarín
2: Vallès. De Pilar...
1: Pilarín Vallès.
2: Ah, és més curt. Pilarín Leire. No.
1: Consell per Sandro Rossell, per arribar a Ferraz pot posar el Google Maps. Dada, que no s'ha dit avui, Basté, avui fa 15 anys que el Barça va guanyar 3-1 al Manchester United.
2: Home, aquell partit d'una exhibició a Roma.
1: Exhibició, aquella
2: exhibició. És Roma, Pou?
1: 28 de maig del 2011, no, era Wembley, no, diria? Contra el United, o era Roma?
2: És Roma, Pou, em sembla, eh?
1: Que alguns ho dic ràpidament, sí. per no posar-nos de peus a la galleda. Acabo amb una frase de l'Àngeles Ribes, que és: la Xina no és corrupta. I he pensat, la Xina no és corrupta, però...
4: Érem podem... un interrogant.
1: Sí, ja ho sé, jo trec les coses fora de context. Ja explicaré un acudit de corruptes.
5: Ah. Xinus.
1: Es pot fer amb xinus o amb russos, que és el que faré jo. Hi ha un congrés de polítics corruptes a Suïssa. Apareix el polític corrupte d'Alemanya, diguem-ne Franz Flick, és igual, i diu: veieu aquella autopista? I diu: sí. 1%. Pues apareix el polític corrupte espanyol i diu: veieu aquell aeroport sense avions? 3%. I després apareix el polític rus... Apareix el polític rus i diu: veieu aquell pont? Jo tampoc.
2: És Londres, tio.
1: D'aquí és la xocolata del...
2: És Londres, era Wembley. No sé com no recordar, perquè vaig veure aquell partit al costat del Jordi Bosch i del pare d'en Jordi, que en Pau Reposi.
1: Una de les obres d'art de la història del futbol.
2: Sí, efectivament.
5: Jo estava a París veient-lo, a casa dels meus cosins. No, és que tothom recorda on era aquell dia.
2: Sí,
4: bueno,
2: era
4: com un boig.
2: Sí, ja, ja, tothom ho recorda.
4: Ah, bueno, espera, 28...
5: No, vull dir que va ser un partidàs.
4: 28 de maig de 2011?
1: Sí.
4: Eleccions municipals.
1: No. Va haver eleccions municipals el 28 de maig del 2011.
4: Si no, el 28 o el 27.
1: No, el 28 devia ser...
5: És la tercera setmana, sempre. Per tant...
6: Espera, jo crec que devia ser dimecres encara, perquè en l'època les finals encara es feien.
5: Sí, devia ser l'endemà. Sí, sí, la final devia ser dissabte segur.
6: A veure, anem a mirar el 2011.
2: Doncs, de debò, mentre mirem el 2011, anem al Manolito.
5: És Manolito, oi?
7: Doncs no és Manolito, però és Seguretas Direct. Seguretas Direct.
2: És Berisur. Berisur.
7: Ara és Berisur. Us explico per què. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Berisur. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva.
6: Berisur.
7: Recordeu, Seguretas Direct. Ara és, a veure...
6: Berisur.
7: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Molt bé, mira que bé. 11:24 minuts, Ángel Rives, David Fernández, Pere Mas, Neus Tomàs, aneu en nom de Déu, t'hi arriba tu també. D'aquí a uns moments parlem... D'aquí 15 dies clavats comença el Mundial de Futbol, que és aquest Mundial de Futbol que és llarg, és gran, 48 equips, però hi ha música.
6: Home.
2: Hi ha campanyes publicitàries. I algunes campanyes publicitàries dels mundials realment s'ha de reconèixer que són meravelloses, meravelloses. I en aquests moments, explicarem algunes de les millors campanyes de publicitat que hi ha hagut a la història del mundial. I aviat parlarem de la música amb el Guillem Ilke, avui, no avui, un altre dia parlarem de la música dels mundials, que hi ha cançons meravelloses i algunes espantoses, com la, per exemple, la cançó del Mundial 82 d'Espanya, que la va cantar Plácido Domingo, que era un infame. I tot això amb un dels grans misteris de la Santíssima Trinitat, perquè ahir Melody va dir a El Hormiguero que cantaria a la final del Mundial. Clar, el problema és si cantarà en un bar de copes de la final, perquè em costa de creure que surti Melody al costat de Shakira i al costat del de Coldplay. Vull dir, em sona com molt estrany. Però clar, com aquesta noia és una mica, diguem-ho així, estrafolària, no ho sé jo, però a saber, és un misteri que seguirem aquí al Món RAC1 amb molt d'entusiasme, com sempre. En fi, gràcies a tots, de seguida arriba el publicista Camil Roca per explicar-nos això, la publicitat als Mundials de Futbol. Vinga, fins ara.
6: Bon dia.
8: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat i amb la seva composició mineral t'omple de vida i de salut.
9: El perquè de tot plegat.
10: RAC 1.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
13: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
14: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
15: Perdoni, que ens el quedem.
14: Mira, un altre.
16: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
17: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
18: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Etnia Barcelona, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
15: Això és boníssim. D'on és?
19: És de Dia.
15: De debò?
19: Sí.
15: Molt bé.
19: Avui a Dia, els cons de gelat amb gust de nata i xocolata de la marca Dia per només 1,42. De debò, molt bé. Dia.
20: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig, mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
21: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
22: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
24: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
25: i aquest? A què es dedica?
24: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
28: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
29: Perdoni, que ens acabem.
28: Mira, un altre.
16: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
30: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
31: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: Quarts de 12 tocats. Permeteu, perquè ha començat la roda de premsa a Xavi Pascual, fins ara entrenador, vaja, encara entrenador del Barça de bàsquet, per anunciar el seu adeu a final de temporada. Dani Aguilar, què tal? Bon dia.
32: Hola, Jordi, com estàs? Bon dia. Sí, ara mateix acaba de començar aquesta roda de premsa aquí al Palau Blaugrana, amb moltíssima expectació, com et pots imaginar, per explicar els motius per als quals abonarà la clàusula de rescisió a final de temporada i Xavi Pascual deixarà el Barça abans del previst, després de només un any després del seu retorn.
33: Quina és la situació actual? Per què hem arribat a aquesta situació? A la mesura del que sigui possible. I explicar també una miqueta els timings de totes les coses perquè han passat d'aquesta manera. Una mica expressar-vos abans de començar també dues coses que per mi són fonamentals i gairebé són el motiu pel que estic aquí. La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero, amb el Juan Carlos i amb en Mario. Hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta. Per tant, res d'aquestes informacions són certes. Hem treballat junts amb la mateixa direcció, ens hem adaptat a les personalitats, que són diferents de tots tres, i hem anat amb el mateix camí des del primer dia fins a l'últim hem estat amb la mateixa pàgina. De fet, jo prenc la decisió el dissabte dia 16 de maig i el 15 pel matí estic amb el Mario amb una videotrucada amb un jugador intentar-lo convèncer per venir al Barça. Per tant, m'agradaria que això quedés molt, molt clar, perquè hi ha molts pensaments i moltes interpretacions equivocades de la situació. La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Des d'aquí he marxat, he tingut molta via. He estat a dos clubs diferents on el bàsquet era l'únic esport d'aquests clubs i m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps. No es tracta tampoc d'entrar molt en concret amb tot això, però crec que és important el context global d'aquesta decisió. Si em permeteu, anem una miqueta enrere. Al novembre, quan acabo acceptant per venir aquí, jo tinc molts dubtes per venir. Tinc dos compromisos interns personals, que són el Juan Carlos i el president Laporta, que són dues persones molt importants a la meva vida, i ells em convencen per venir, tot i els meus dubtes de venir, perquè aquestes segones etapes les has de tenir molt clares, no? Perquè tu t'estimes, és com que t'estimes molt amb una persona, pares d'estar junts i amb el pas del temps canvies i no saps si et tornaràs a adaptar tot i que t'estimis, no? Aleshores, tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada, perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per d'endavant. És una situació molt diferent a quan jo vaig marxar, perquè ara el club està de pujada. Si no vull semblar ni arrogant ni pedant, però sincerament crec que aquesta decisió farà bé al Barça. Crec que tothom es recol·locarà, s'apostarà més per la secció i que al final tothom sortirà, recordeu aquestes paraules, tothom sortirà guanyador d'aquesta decisió que he pres. Els timings, exactament en el moment que jo, és un procés per arribar a aquesta decisió de desgast i de pensar durant el temps, però en el moment que el València es classifica per la Final Four i entenem que hi haurà un marge de 15 dies d'aturada fins tornar al Palau, considero que m'he d'accelerar amb aquesta decisió i decidir si sí o si no. Aleshores, des d'aquell dia, que és un dijous, hasta el dissabte 16, me'l dedico a pensar i crec que amb una decisió molt madura prenc la decisió de que a final de temporada no seguiré sent l'entrenador del Barça. Em sap greu per tots els aficionats, per vosaltres com a mitjans de comunicació, per tothom. Aquestes filtracions exagerades i no reals que van sortir el diumenge dia 17, perquè la meva intenció era parlar amb el president Juste el dilluns mateix, dia 18, per quedar el dia 19. El dia 18 hi havia la roda de premsa de la magnífica notícia de l'extensió de contracte de Hansi Flick. Jo no volia molestar el club amb això, però sí volia explicar la meva situació quan abans possible perquè el club es pogués reorganitzar de la millor manera possible i que escollís el camí que decidís amb temps, perquè en cap cas jo vull ser no volia ser un problema pel futur del club, no? Per tant, podia haver-me callat, podia haver anat a final de temporada i a final de temporada donar aquesta sorpresa que assegura, i està aquí mentint a la direcció tècnica i està aquí fent veure que estaré i al final marxar. Crec que ha estat una decisió valenta i en el timing la millor pel club. A més, teníem un marge de 15 dies fins al proper partit al Palau i teníem temps de poder-nos explicar totes les parts de qualsevol cosa que tinguéssim que explicar. Després d'aquesta conversa, per tant, tot es va accelerar, vaig tenir la conversa amb el president Juste el dilluns, dia 18, en aquest dia li vaig expressar que havia pres aquesta decisió. El president, a la qual cosa agraeixo moltíssim, va fer tot el possible per convèncer-me, per seguir. L'Enric, que està aquí, ha dedicat moltes hores per convèncer-me, per seguir. El president Laporta, aquí me l'estimo moltíssim i sempre me l'estimaré moltíssim, també ha fet tot el possible, però quan arribes a un moment com aquest prens una decisió i no hi ha volta enrere. Són decisions molt difícils de prendre, extremadament difícils, jo diria, però quan la prens no pots mirar enrere. Vull deixar clar també, no puc canviar la manera de pensar d'absolutament ningú, ni ho pretenc, però sí que puc deixar clar que quan jo vinc al Barcelona el club m'ofereix un contracte del qual li dic al meu representant que en cap cas negoci ni un euro. El que el Barça ofereixi ho acceptarem i així ho vam fer-ho. Estàvem, com entendreu, en una posició de molta força en aquell moment, podíem haver negociat a l'alça perfectament i no vam fer-ho pel meu barcelonisme, perquè el Barça és diferent per mi, i en aquest moment tampoc totes aquestes informacions que han sortit, si hagués volgut continuar, hagués anat amb l'oferta, amb alguna de les quatre ofertes que em van posar sobre la taula, i hagués anat al club i hagués dit: escolteu, tinc això, si em voleu pagar més em quedaré aquí, si no me'n marxaré. Això no ha passat en cap cas hi ha hagut cap discrepància en aquest sentit, i si n'hi ha hagut alguna només és pel meu barcelonisme, pel meu entendre el que es necessita per guanyar i el meu afany de fer el millor equip possible per la temporada que ve i per aquesta temporada guanyar. Després d'aquest dia, el dia següent, vaig reunir-me amb tot l'estaf i tota la part tècnica i la part administrativa i la part de metges.
2: Hola, Camil Racó, bon dia. Com estàs?
0: Bon bé, molt bé.
2: Al·lucinant, no? Escolta una mica també el Pasqual.
0: Hi ha una dita que diu: explicatio non petita, accusatio manifesta. Jo crec que no cal explicar-se tant.
2: Jo estic dient, fa molts anys que no parlo amb el Xavier Pasqual, és a dir, no hi ha cap dubte. He de dir de totes maneres que és un orgull que hi hagi un entrenador, però un orgull, de debò, que hi hagi un entrenador que digui públicament que no se'n va ni per president, ni per la directiva, ni pels companys, ni pels directors esportius, sinó que se'n va per ell perquè no aguanta això.
0: Això em sembla perfecte, i a més crec que forma part de ser intel·ligent. Però jo crec que està molt bé, perquè a més, escolta, hi ha libre albedrío, que cadascú faci el que cregui, el que vulgui i el que vagi.
2: Efectivament, ja efectivament.
0: És com el tema de les putelles ara aquests dies, sí. Que faci el que vulgui.
2: Home, només faltaria. Aviam què diu. Però estem en una època, saps, que tot s'ha d'explicar per què i els motius i qual, i tot mastegar gairebé.
33: El rest del Palau ha estat increïble. Mai podré ser prou agraït en tot el que el públic i el Palau em dona. I desitjo el mateix amb tots els jugadors, el mateix amb l'equip, anar fins al final, intentar guanyar aquest títol i acabar aquesta etapa, que molts acabem de la millor manera possible i fent feliç a tota la gent. El club està en un bon moment, el club va cap amunt, estic segur que els propers anys seran anys d'èxit o molt a prop de l'èxit, i sabeu que seré molt feliç si això passa. I per últim, vosaltres, els mitjans de comunicació, em sap greu, sobretot per respecte a vosaltres i per tot el que heu fet per mi sempre, no haver pogut expressar això com a sorpresa per vosaltres. Avui en dia el nivell comunicatiu és increïble, les notícies volen, tothom multiplica per quatre petits detalls, és impossible tenir pràcticament res amb discreció, van sortint notícies o estan sortint notícies que no són reals, però ho entenc, forma part de tot això. Però també encoratjar-vos a tots vosaltres en remar en la mateixa direcció fins a final de temporada, que no convertiu tot això en una guerra que no existeix amb ninguna de les parts, perquè no ho és, i intenteu també amb la mesura del possible del vostre barcelonisme acompanyar l'equip fins a final de temporada, i a final de temporada és el moment perquè tots vosaltres ens poseu notes a tots nosaltres, perquè ens critiqueu o no, ens aplaudiu o no, i mireu el futur amb optimisme. Gràcies, i comencem el torn de paraules.
1: Comencem el torn de preguntes. Comencem per mitjans propis, si us plau.
3: Bon dia. Bon dia, Xavi. Llorenç Tarrés, de Barça Studios.
2: Aviam, són pràcticament 3:45. Això és el que deia fa uns moments Xavi Pasqual. Repeteixo, no vol guerres amb ningú. Al contrari, és una decisió personal intransferible. La pressió, el que sigui, el barcelonisme, tot el que sigui. Però, de bo, orgull d'haver tingut un entrenador així al Barça. Qualsevol club tenia un entrenador així, que parla amb aquesta claredat i que parla amb aquesta humilitat, i cosa que em sembla fantàstic. Tot i això, continuem parlant d'esports d'una altra manera.
4: Hey, what do I know about
2: Camil, el vaig veure l'altre dia, que per això vam dir, truquem al Camil que vingui. Un anunci, és un curtmetratge de 5 minuts, és que això no sé el que és, això és una pel·lícula. Adidas, que es va rodar a la pista verda de Llafià a Badalona. L'acumulació d'estrelles d'aquest anunci d'Adidas és increïble.
0: Oh, i tant.
2: Mira, de moment el protagonista és l'actor Timothée Chalamet.
4: Nobody can challenge them, so they challenge themselves.
2: Perquè també surten Bad Bunny i Leo Messi.
5: You think they can win? Probably not. Ellos no pueden, por eso, eh?
4: Hey, you're my backup plan.
2: I, evidentment, tot d'estrelles del futbol actual, com Lamine Yamal.
4: Street rules. Exactly. Everybody else locked in. Like Lamine.
2: A més de Bellingham, Rafinha, Pedri, Dembélé, Trinity Rodman, històrics del futbol com Zidane, com Beckham, com Del Piero. Quina barbaritat, no?
0: Bueno, el tema de la tecnologia i el face swap, que és el canviar les cares, ha fet totalment factible aquestes coses.
2: Sí.
0: És a dir, tu abans, fa uns quants anys, necessitaves reunir-los a tots.
2: Sí.
0: Ara no. Ara no. Els hi canvies la cara i ja està.
2: Què és el que ha passat aquí, no?
0: Home, ja et dic jo que no van estar tots a Badalona.
2: Clar.
0: Segur.
2: Clar. Això ha d'haver costat una morterada, no?
0: Bueno, has de pensar, per un cantó, és cert que això ha costat diners, perquè aquí ja tens el Timothée Chalamet, que els altres, ojo, perquè tenen un contracte amb Nike, que està segurament en certes partides incloses, eh? Això canvia. El que està ben produït. A mi el que em crida més l'atenció és que, fixa-t'hi com una decisió política que es va prendre aquí a Barcelona, porta a que rodin anuncis tant a la Film Commission de Badalona o a la Film Commission de Sitges, que són les dues que han crescut arrel d'això.
2: I per què? Explica'm això.
0: Perquè a l'època de la Colau va decidir que no eren benvinguts els publicistes aquí a rodar, oh. I se'ns posava moltíssimes, moltíssimes traves, i ens van pujar molt els preus i tot era molt complicat. Llavors això va fer que, afortunadament, la gent d'Iniciativa, i per un cantó a la part de Sitges, per així dir-ho, es va crear la Film Commission del Garraf, i allà s'han rodat anuncis de Coca-Cola, ja porten, no sé, cada any estan rodant al voltant de 100 i pico anuncis internacionals, i el mateix passa a la Film Commission de Badalona, que és on s'ha rodat això.
2: Ja. Ara que hem parlat de l'última, anem a fer un repàs dels anuncis històrics dels mundials, que això és el que també volíem. Camil, comencem pel Ride the Future de Nike de l'any 2010. No sabia que aquest anunci el va dirigir Alejandro González Iñárritu.
0: Sí, sí, sí. Mira, ja a mi tothom parla, o sigui, la gent que no és publicitària, tothom et dirà que aquest és l'anunci emblemàtic, no? 2010, Ride the Future, tot això. Jo diria que tot això no s'explica sense una campanya bastant anterior, d'uns 10 anys abans, que va fer Nike, que no sé si te'n recordes, sortia al Cantona, que hi havia els jugadors contra els dimonis, i al final feia, exacte, aixecava el cap al coll de la samarreta i deia, oh, buah,
2: sí.
0: I li fotia un mandau i
2: total,
0: rebentava el
2: total.
0: Dimoni. Aquest va ser l'anunci que tots els publicistes reconeixem, que és l'inici que va començar Nike, no ens mentim, a fer tan cinematogràfic les campanyes esportives.
2: El 2002 van fer, precisament Nike, el Secret Tournament. Baseball wins. És aquest, no?, el que dius tu?
0: Aquest és el que va ser, diguem, l'altre no era del Mundial. Van agafar aquella idea molt semblant. Van agafar qui els havia funcionat bé, que era el Cantona, i a tots aquests jugadors, i van fer-ho el mateix. Nosaltres li diem The Cage, la caja, perquè és com...
2: Aquí sortia Ronaldinho, i sortia Figo,
0: exacte.
2: I sortia Totti, crec recordar.
0: Figo, Ronaldinho, Henry, Ronaldo, Totti, tots. I es passa dintre d'un, com un megabarco, sí. I fan com unes competicions i estan com mig lligats.
2: Sí, me'n recordo.
0: I tenen un altre cop el Cantona, i això lliga amb l'anunci que et deia. Aquest... És a dir, la gent li agrada molt Ride the Future. Aquest, per mi, és millor.
2: A l'any 98, Nike ja havia fet un que es deia Airport. M'agradava o què, aquest?
0: Bueno, aquest, és que, clar, tot s'ha de posar en context. Era l'època de, te'n recordes, el Jogo Bonito?
2: Sí, esclar.
0: Pues van agafar la selecció brasileña i a un aeroport fan el Jogo Bonito, que és
2: ja
0: passar,
2: recordo,
0: tirar la pilota i entrar dintre d'una paperera. Tot era molt passar les valles de passar els controls. Era l'època d'evidenciar el Jogo Bonito i era amb la selecció brasileña.
2: Sí.
0: Està bé, és més tranquil. Amb samba, tot això és diferent.
2: Bueno. Anys més tard, estem parlant del 2006, fa 20 anys, Adidas va fer un... José més 10 Impossible Team.
6: Sí, sí. Kaká. Zidane. Beckham. Defoe. Khan. Lampard. Beckenbauer.
2: I això què era, exactament?
0: Bueno, això ja ens anem més... Adidas sempre toca un cantó més emocional. Diguem que, jo dic, Adidas no va fer una aposta tan definitiva o decidida en un principi amb el que és el món del futbol, i a mica es van anar a posar les piles. Fixa't que els altres portaven ja quasi 10 anys i s'hi van posar. Aquí toquen pues, el desig d'un nano de muntar el seu equip, el que han fet tots de petits, no? I quan diu pues, el nom de l'amic, pues, resulta que es converteix en l'estrella. Quan diu Zidane, cony, estava assenyalant un amic que li deuen dir Zidane, i de cop i volta es transforma en el Zidane de veritat, no? Un altre cop, utilitzant pospo, utilitzant això. Allà era més rudimentari, els van tenir que posar tots al mateix joc a jugar.
2: Llavors, hi ha una marca que és Coca-Cola. Que tu, ara parlem molt de Nike, d'Adidas i de les marques esportives, però Coca-Cola gairebé està sempre present a gairebé tots els mundials, no? I aquelles campanyes que diuen que el futbol uneix el món.
0: Sí, ells toquen més una mica l'alegria i això. L'únic que passa que fixa't que s'han anat descafeinant. Ells estan amb missatges molt més racionals, no estan tan... Havien estat, diguem, amb campanyes més heavy, més de pressupost, i últimament estan, diguem, estan a tot arreu, però la gran aposta d'aquest any al Mundial d'Estats Units no és Coca-Cola, és Pepsi.
2: Pepsi aquest any és Pepsi.
0: O sigui, els tres que estan apostant fora aquest any és una Adidas, que s'ha posat les piles, i el que ha fet Adidas és brutal, el que acabes de parlar. Però no solament això, sinó hi ha algunes campanyes més. Després, brutal, el que ha fet Lays. Jo no sé si havies l'anunci, que busqueu-lo, amb què, a més, han agafat, com ha fet Adidas, un tio del cantó de Hollywood, han agafat el Steve Carrell, i no es tallen, ni foten el Beckham, el Thierry Henry, l'Alexia Putellas, tot això, i fan una acció brillant amb el que, diguem, els tios es queden sense patates, no s'atreveixen a anar a buscar patates en supermercat perquè diuen que són massa famosos, i allà i es queden al pàrquing, i a mesura que va sortint gent li van dient portes patates Lay's? I no, pues tu no vens. I el que porta... se l'emporten a casa seva de farra a veure el partit de futbol. I veus que a l'últim moment, ding-dong, i entra el Messi.
2: Hòstia.
0: I veus tots els personatges, això l'eix brutal. L'altre, Pepsi. Un altre nom que sorprendrà, que està tot arreu, és en Beckham. Torna a estar en Beckham allà, és acollonant el Pepsi World. Llavors, tradicionalment Coca-Cola sí, però jo crec que el mercat americà de què ve del futbol. Tu, no, quan recordeu-vos tota la moguda aquest any del Tebas volent portar un partit allà, en el fons no és res més que la lluita pel mercat. 60 milions de latinos que els agrada el futbol més que el futbol americà. I l'aposta la tenen clara tant Pepsi, Lay's, com Adidas.
2: Nike, el 2014, va fer Winner Stays.
7: One nil, and the curve goes wild. Some... I've got 50,000 fans screaming my name.
0: Bueno, són uns nanos jugant un partit de barri, vale? Imaginant que són estrelles del Mundial, no? No va tenir tanta èpica, aquest. Va passar més desapercebut.
2: Val,
0: anem a parlar clar.
2: Aquell mateix any, Beats també va fer The Game Before The Game.
0: Sí.
8: Oh, com si fos l'últim dia de sua vida.
2: Beats?
0: Sí, Beats, els cascos.
2: Ah,
0: els cascos Beats que porten els... Aprofitant que els jugadors de futbol, quasi sempre, com que no volen atendre ningú, van amb els cascos posats i es porten aquesta marca, posa el Beats. Van fer una cosa... cosa que per mi em sembla, i per una mica, com t'ho diria, vas buscar massa. Buscaven la part emotiva, psicològica, depressiva, fins i tot arribaria... Bueno, no, més aviat la introspecció del jugador. Crec que es queda una mica lluny del que realment estàs buscant ja en aquell moment l'espectador del Mundial, que vol algo com més espectacular.
2: Tornem a Adidas, que el 2018 va fer Create the Answer.
0: Sí, aquí és com una mena de concert amb el que van entrant. És aquí, veus, barregen estils de vida i foten el Farrell, el cantant Stormzy, el Messi. És a dir, si en aquella època Adidas va intentar entrar cap aquí, no em focalitzo solament al futbol, vaig a el que nosaltres li diem lifestyle, estil de vida, i van barrejar música. Llavors fan una barreja entre l'esport i uns concerts. Aquí surt aquest rapero que va cantant, estan allà els jugadors, hi ha imatges llavors de futbol cap a un altre cantó. No és tan espectacular. Jo crec que Adidas l'ha clavat aquest any.
2: Va, el 2022 Nike fa Goat Experiment. Aquest sí que me'n recordo, que és el laboratori aquell, no?
0: Sí, però ja clar, estem 2022, la IA ja comença a estar desenvolupada, el face swap, aquí sí ja comencem a utilitzar coses, i juntes, pues, el Messi i el Ronaldo, però també el de fa un temps, o sigui, agafes a jugadors que ja estan en una altra època, els rejuveneixes, això ja és, per això es diu experiment, és com un grup de bojos que fan aquest partit amb les estrelles de tots els temps.
2: Aquest sí que me'n recordo també, un canal argentí, Teis Sports, que en va fer un d'anunci el 2010 i es deia Argentinos.
9: En Alemanya, vos tirás un papelito y se te acercan y te dicen, señor, se le cayó esto.
2: Es cultura. Sí, aquí és aprofitar-se de que som argentins.
0: Bueno, aquí hi ha un tema, és que a Argentina la manera que es viu el Mundial i el futbol és una altra cosa, és una religió. Llavors, els anuncis d'ells, sense temps de producció, diguem que recorreixen més a la intel·ligència, a la broma, n'hi ha diversos, eh? No sé, també aquest any heu sortit d'una amb la Sofia Vergara, que també és molt interessant, vull dir... La comunitat latina en si s'hi aboca amb no tant pressupostos, perquè tu penses que els altres pressupostos, no, malgrat no. Els futbolistes i això, deuen estar en contracte, però són produccions totes passen del millor.
2: I també volies destacar aquest de fa poc, fa 4 anys, titulat Buscador de Coincidencias.
10: La Navidad previa al 86 en Buenos Aires llovió. ¿Qué pasó la última Navidad?
11: ¿Qué pasó?
10: Llovió en Buenos Aires.
12: Canadá clasificó en el 86 y ahora. ¿Cuánto fútbol puede tener un país que tiene en la bandera una hoja seca? Y clasificó.
13: En la final de Qatar, Júpiter va a estar en Pisces.
2: Els altres és música i tal, i aquests són ells, el bla bla bla argentí.
0: Quan no tens recursos econòmics, està molt bé fer-ho així. A més, crec que connecta molt bé amb la manera de fer Argentina, no? Ja ho saps, quan argentí t'explica, és com psicòleg, no? Està molt bé. Aquí busquen les coincidències per intentar justificar que aquest any Argentina guanyarà. Llavors, però si l'any del no sé què que van guanyar, jo què sé, hi havia una fulla seca i ara n'hem vist una, això vol dir que és això.
2: I què va passar? Que va guanyar els dits. I acabem amb el que dius que és el més icònic, el de Nike del 96, el partit de l'infern.
0: Exacte.
14: Maybe they're friendly.
2: Aquest és el de...
0: El Cantona.
2: El del Cantona.
0: Això va canviar la comunicació en publicitat esportiva. Això va canviar tot.
2: Això va canviar tot.
0: Això va canviar. I a partir d'aquí, llavors, després ja van anar complicant i foten Iñárritus i foten... Però aquí és on realment...
2: El primer de tot.
0: Ben dius... Ens vam quedar tots els publicistes dient ala, quina pasta hi ha aquí posat. Va ser brutal.
2: Per què funcionen tan bé aquests anuncis? Perquè fan com a pel·lícules, futbolistes famosos, l'èpica, que tenim ganes d'un Mundial...
0: Bueno, jo crec que s'hi junten moltes coses, però per començar és perquè la USP és molt clara. És a dir, vas ensenyar futbol, vas ensenyar esport, vas ensenyar emocions i s'ha acabat. No hi ha molta més pretensió. L'espectador ho mira, no sé, ara el mateix últim aquest del Chamelet, no està amb la història de que és un barri, no sé què, estan 3 contra 3, és un insight molt típic del jugar al barri, i s'ha acabat, i tens aquestes estrelles, i tens coses molt espectaculars. No hi ha tanta profunditat. Al final, tanques amb el Just Do It o Nothing is Impossible, i funcionarien igual, siguem sincers. però la gent els espera perquè estan molt ben fets, perquè són agradables, t'entretenen, que és una de les coses que també té que fer aquest tipus de comunicació.
2: Com sempre, és un plaer tenir el Camil Roca aquí, de l'empresa K-1000, i que avui ens ha acompanyat aquí al Món a RAC1 una vegada més. Gràcies, Camil.
0: Un plaer.
2: Igualment. Hola.
11: Hola. Que jo dic, no li ha quedat clar.
2: Segura,
11: és direct.
2: Avui ja, m'ho he dit dues vegades,
11: però no queda clar. I et dic per què? Doncs perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global. Perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb la tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill. Així que recorda-ho, Securitas Direct, ara és Verisure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Hola, bon hombre.
15: Hola, bon dia.
2: Què tal?
15: Doncs mira, acabarem el dijous amb música, si vols.
2: Sí.
15: Perquè ahir l'Ostrell va fer de Bad Bunny.
2: Què dius?
17: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny, sí, donarà veu a un personatge nou que es diu...
18: Si no se l'entén quan parla.
17: Doncs se l'acabarà entenent.
19: Hola, pizza, hola,
20: me he equivocado y no volverá a ocurrir.
17: Ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a ulleres de sol. I... has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
19: No podia,
18: serà això, no?
17: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
18: Serà més barat, ja t'ho dic.
19: Hola, de pizza, No podia,
2: Amb una cosa sí que té raó, que no se l'entén, eh? Això és veritat.
15: No, els que vau anar al concert, deu saber.
2: Sí, no, home, se no l'entén. Hauria agraït uns subtítols com els de la Rosalia per poder entendre moltes vegades, no només el que cantava, sinó el que deia. En fi, demà tornarem a partir de les 6 en punt del matí. Per cert, si algú no ho sap, demà ja és divendres, tot i que Víctor Cullell digui que pràcticament dilluns. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
31: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
21: Bon dia, són les 12. Al PSOE se li complica la continuïtat de la legislatura. Els socis que van permetre la investidura de Pedro Sánchez cada cop arrufen més el nas i el PNB, per exemple, ja ho diu, sense embuts. La legislatura no dona més de si i el president espanyol hauria de convocar eleccions de forma immediata. Aitor Esteban insinuava aquest matí que Sánchez s'atrinxera per motius estrictament partidistes.
22: Vista la situació, a nosotros nos parece que la legislatura ha llegado a su fin y así debería ser. Yo creo que hay que reflexionar sobre cuál es la situación y a él le corresponde dar este paso. Además de un examen objetivo general, desapasionado de la situación, lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras.
21: Fins i tot els socis de govern dels socialistes li reclamen accions contundents per fer net amb la corrupció. Des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun denuncia que les explicacions d'ahir de Pedro Sánchez des de Roma van ser del tot insuficients. En parlava aquest matí a Televisió Espanyola.
23: Les noves informacions són graves... Y creo efectivamente que el Partido Socialista tiene que dar mayores explicaciones. Las explicaciones que se dieron ayer fueron absolutamente insuficientes y creo que el Partido Socialista tiene que ser consciente a día de hoy que está decepcionando a muchísima gente, que está absolutamente asqueada una vez más de ver cómo la corrupción corroe las estructuras políticas de este país.
21: Això sí, nega de totes la possibilitat d'unes eleccions anticipades. Diu que el que cal precisament és aprofitar al màxim aquest últim any de govern. El PP els ho tira en cara, els populars acusen Sumar i la resta de socis de ser còmplices de la corrupció socialista. Fa només uns minuts, Alberto Núñez Feijóo recriminava Sánchez i els seus que s'aferrin a la poltrona.
24: ¿Por qué aferrarse al poder de esta manera en medio de un deterioro tan evidente? Además, de por un total... y patológica inconsciencia, queridos amigos, esta resistencia desesperada solo se puede explicar o por la avaricia de ampliar el botín o por el miedo a ser capaz de no esconderlo.
21: A tot això, encara cal sumar-hi un altre cas que esquitxa el PSOE, el del germà de Pedro Sánchez. Aquest matí ha arrencat el judici contra David Sánchez, acusat d'haver obtingut una plaça de directiu feta a mida i adjudicada a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions li demanen 3 anys de presó. La defensa, en canvi, reclama que s'anul·li el judici. Des de Badajoz, Roger Perciba.
25: Sí, la defensa de David Sánchez demana la nul·litat de tot el procés, denuncia que tot es basa en retalls de premsa, en informacions falses amb intenció política per perjudicar Pedro Sánchez, que no hi ha
1: indicis diuen que justifiquin seure David Sánchez al banc dels acusats. Fa només uns minuts l'advocat Emilio Cortés, durant la presentació de les al·legacions, ho deia amb una expressió molt clara: tot està podrit.
3: Porque la raíz, siguiendo la terminología anglosajona, la raíz está podrida.
1: Les acusacions, manos limpias, hace oír abogados cristianos, també el Partit Popular, renuncien a presentar avui al·legacions prèvies i mantenen la petició de 3 anys de presó per David Sánchez.
4: Però aquesta hora també està en marxa un altre judici per corrupció, en aquest cas un que esquitxa el govern de Mariano Rajoy i el PP. A l'Audiència Nacional continua declarant el primer acusat per l'esquitxen, és Francisco Martínez, el que era secretari d'Estat quan suposadament el Ministeri de l'Interior va muntar un dispositiu per destruir proves de la Caixa B dels Populars. Martínez ho nega i desmenteix que ell i l'exministre Jorge Fernández Díaz fossin els cervells de l'operació parapolicial. Des de Madrid, a Romanyer.
5: Sí, en marxa la declaració de Francisco Martínez, que només respon al seu advocat, nega la tesi de la fiscalia, nega la Kitchen i nega haver utilitzat el xòfer de Bárcenas per destruir les proves clau del finançament il·legal del PP, sobretot, però nega haver autoritzat cap operació.
6: A usted le corresponde ordenar el pago a colaboradores policiales?
7: Rotundamente no. Eso está regulado en una orden comunicada de 12 de septiembre de 1995, donde están claras las funciones de cada uno. Yo jamás autoricé el pago a nada que no fuese la cifra global del ministerio. Jamás. Y tampoco, ni muchísimo menos, a un colaborador.
5: De moment no se li ha preguntat per la relació i pels missatges amb Jorge Fernández Díaz. De fet, després de Martínez serà el torn de l'exministre de l'Interior, que també està al punt de mira com un dels cervells de la Kitchen. La fiscalia li demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació.
4: I encara una altra qüestió. La consellera d'Educació avisa als sindicats que la proposta que els farà aquesta tarda serà la definitiva. Esther Niubó ha avançat al Parlament que el departament tornarà a millorar l'oferta als docents i espera que serveixi per signar un acord d'una vegada. Més detalls, Eudald Martínez.
16: Sí, la reunió d'avui serà finalment a les 3 de la tarda i els sindicats van reclamar a la conselleria que els portés una proposta que incrementés el sou, però també les dotacions per reforçar l'atenció a l'alumnat. La consellera Esther Niubó acaba de dir al Parlament que tornaran a fer un gest, però avisa que ja no tenen més marge.
26: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
16: Això mentre continuen les vagues. Avui hi ha una aturada territorial a les comarques del Vallès i el Maresme. La jornada ha començat amb un tall a la C32 que ha durat 2 hores.
4: I ara els esports amb Albert Pedrol.
27: L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, diu que marxa a final de temporada perquè pateix massa la banqueta del Palau Blaugrana. El tècnic ha assegurat que la decisió és seva i només seva i que no té cap problema amb el president electe Joan Laporta ni tampoc amb el director esportiu Juan Carlos Navarro. Precisament, Navarro ho està seguint tot plegat des de la sala de premsa juntament amb el president del Barça, Rafa Juste, i la plana major del club. Anem cap allà, Dani Aguilar.
28: Sí, Pascual ha assegurat que no vol de cap de les maneres acabar malament en cap de les parts del club. Diu que se sent absolutament barcelonista i absolutament laportista, però que, tenint en compte la mala dinàmica, ho pateix massa.
29: I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
28: Un Pascual que encara parla aquí a sala de premsa al Palau Blaugrana amb moltíssima expectació de mitjans i que també ha recordat que encara queda un últim ball aquest final de lliga, aquest play-off, amb el qual vol acabar el més amunt possible.
27: I en futbol, Aitana Bonmatí ha entrat a la llista de la selecció espanyola per primera vegada en 6 mesos, des que va lesionar-se. L'equip espanyol s'enfronta a Anglaterra i a Islàndia i es juga les seves últimes opcions de classificar-se directament pel Mundial de l'any vinent.
4: I acabem amb el temps. Les temperatures pugen ràpidament, ja tenim alguns valors que marquen 33 o 34 graus. Durant la tarda s'enfilaran fins als 38 a la Vall de l'Ebre, tot plegat amb sol, i només algunes nuvolades en punts de muntanya que deixaran alguns ruixats al Pirineu. Res més. Ens actualitzem de quina hora al punt de la 1 i també al portal de notícies rac1.cat.
31: El minut a minut de RAC1.
0: Més fàcil.
31: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
0: Actualitzada.
31: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
0: Renovada.
31: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
0: Escolta.
8: Ciutadans de Catalunya.
31: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de...
10: Sant Padó!
11: Sí!
10: Gràcia!
11: Sí!
10: Nena Benetoltru!
11: Sí!
10: Sant Gervasi!
11: Sí!
10: Igualada!
11: Sí!
10: Badalona!
11: Sí!
10: Nou Barri!
11: Sí!
10: Manresa!
11: Sí!
10: Julià Cerdanyola!
11: Sí!
10: Cerdanyola del Vallès!
11: Sí!
10: Sant Julià de l'Òria!
9: Què ha passat? Què ha passat? Sant Julià d'on?
10: Se m'han ajuntat tots a Sant Julià, Cerdanyola, Sant Julià de l'Òria, d'Andorra.
9: De l'Òria, d'Andorra. Oi, que maco tot allò, Sant Julià de l'Òria, sí.
10: Taià!
11: Sí!
10: Bolví!
11: Sí!
10: Argentona!
11: Sí!
10: Sant Just Esbert!
11: Sí!
9: Són a tots i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
12: Bon dia, Òscar Dalmau.
9: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
12: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
9: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
12: Heu de saber que l'actualitat política passa un dia més pels jutjats i per Madrid, valgui la redundància...
9: No serà per la Shakira, eh?
12: Què?
9: Ara la Shakira ho té tot solucionat.
12: Sí, ja ho vam dir
9: l'altre dia. Que ho veu veure, eh? Sí, ara la Hisenda ja li ha tocat la loteria d'Hisenda.
12: No, la loteria no.
9: Li han tornat 60 milions d'euros, bueno, fixa't tu a la loteria.
12: Són uns diners seus, vull dir que sí, ja està bé. Una altra cosa és que, clar, no sé com que es van apropiar d'aquests calés i després tornar-los 60 milions
9: d'euros. Bueno, li retenen.
12: Ah, li retenen.
9: Tot ho retenen. Ho has de tenir al compte corrent, perquè tu puguis retenir, ojo, eh? 60 milions, eh? I poder seguir fent vida normal, poder baixar el bon preu a comprar un paquetet d'arròs, vull dir, no he trobat a faltar diners, no?
12: Jo, quan dieu aquestes xifres, 60 milions d'euros...
9: Es mareja, eh?
12: Bo, és que jo me'n recordo de quan anàvem la llibreta al banc, i, o sigui, la llibreta hauria de ser...
9: Actualitzar,
12: Actualitzar la llibreta.
9: Sí.
12: Un dinar 3, directament, perquè em surten perquè tots els números... 60 milions d'euros...
9: Perquè t'hi capiguen 60 milions...
12: Se m'està accelerant el cor, només de pensar. Què faríeu vosaltres amb 60 milions d'euros?
13: Invertir en el totxo, home. El totxo no baixa mai, home.
12: No baixa mai, sí. Fins que... un any va baixar, ja me'n recordo.
13: Un, bueno, fixa't, quants anys té la història de la humanitat.
12: No, mai, gran.
13: Bueno, els romans ja feien pillos, eh? Ojo,
12: ja feien pillos.
13: Quatre calés que... Barcelona, per exemple, escarbes una mica i surten els pisos dels romans.
12: Els pisos dels romans, molt bé. De tota manera, aquest no era el tema, no és Shakira ni els pisos.
13: No, el tema és la Shakira, que ja ho té tot solucionat. Perquè ara la Shakira, que ja té calé, la d'allò, el compte corrent, els 60 milions d'euros aquests, ara ja ha fet les paus amb el Piqué.
12: Ah, sí?
13: Sí. Home, per la mort de Déu.
12: Espera que ha fet una entrevista aquesta setmana al New York Times.
13: Sí, ha fet una entrevista.
12: El The Times d'Anglaterra.
13: Un diari d'Inglaterra, la Shakira ha fet una entrevista. I mireu el que ha dit, nenes. Sí. Diu, sempre guardaré... Me pots posar una reverberació? Com si fos que jo... que fos la Shakira.
12: Però la Shakira en un estadi, no?
13: Bueno, que és el titular.
12: Però que no fa les entrevistes amb reverb.
13: No, però bueno, el titular sí.
12: Tu l'has entrevistat algun cop? No ens precipitem. Però
13: ja porta la reverberació, la porta els cantants, ja la porten a la veu incorporada, els que saben amb les cordes vocals.
12: Es diu projectar amb el diafragma.
13: Pues escolta, el titular del diari The Times, de la Shakira, diu...
12: Sí, què diu?
13: Sempre guardaré al meu cor la gratitud cap al pare dels meus fills.
12: Ja, però no plora, eh?
13: Per haver-me convertit en la mare que sóc.
12: Com a titular és molt llarg, no?
13: Ojo que maco, eh?
12: Sí.
13: Unes paraules pel Gerard, eh? Ojo, que també és veritat que l'anterior entrevista al The Times, que li van fer una altra entrevista al mateix diari fa 2 anys, la Shakira es va referir a Piqué com a... Voldemort. El dolent del Harry Potter.
12: O sigui, hi ha 60 milions de diferència,
13: Perquè ella deu ser fan del Harry Potter.
12: Sí.
13: Li agraden les bruixes.
12: Sí, home, i tant.
13: Li agraden els encanteris.
12: Sí.
13: Harry Potter. Deu ser una mica la Shakira, jo crec que és visigòtica d'aquestes.
12: Serà gòtic.
13: Sí. Però, nenes, no esteu més tranquil·les o no? És tan bonic això que ha passat.
12: Sí, però que la notícia no és aquesta. Que
13: fa les paus amb un ex.
12: Sí,
13: la Shakira fa les paus amb un ex. Que fas les paus amb un ex, tens com una mica de pau mental.
12: Sí.
13: I això, vulguis que no, tanca una etapa, no? Tanca Una rancúnia.
12: Sí.
13: Sí. Vull dir que, bueno, la rancúnia potser continua una miqueta perquè fixeu-vos que no en diu el nom, no diu Gerard.
12: No, clar, bueno, perquè... És
13: ella diu el pare dels meus fills, sí. Per no dir... aquell miserable.
12: No, és que crec que no van per aquí.
13: Bueno. Nenes, totes som la Shakira. Deixem anar els nostres ex, sí. I tanquem carpetes.
12: Molt bé.
13: I deixem que l'espai que ocupava el nostre ex l'ocupi un altre.
12: Molt bé.
13: Perquè, escolta'm, al final, si no, el Toto, sí. Acaba sent un blue space ple de records.
12: No, però què diu?
13: I cal fer neteja, nenes.
12: Bueno, un moment.
13: Cal fer neteja.
12: Angelina, sisplau.
13: No, ni en sisplau ni sisplau.
12: Avui, com dèiem, és un dia ple de judicis. Per exemple, aquest matí declara l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, com a acusat pel cas Kitchen.
13: Ah, sí, el cas Pollastre.
12: No.
13: Kitchen en anglès.
12: No, ja li hem dit mil vegades que Kitchen és cuina. Que
13: mi, perdona.
12: Sempre estem igual. I vostè, que és
13: hi ha un restaurant que es diu Kentucky Fried Kitchen?
12: No, és...
13: I què venen, pollastres o cuines? Digue-m'ho tu.
12: Sí, és chicken. Bueno, deixa-ho estar.
13: Bé, avui a la competència també sentirem el Justo,
12: sí.
13: Per posar llum a la foscor entre tants judicis, perquè avui n'hi ha un tou, avi.
12: I espero que parleu també de la calor, perquè no sé d'on està parlant.
13: Sí, sí, en parlarem. Sí,
12: la
13: sí.
12: Meva pregunta és, a quina hora creieu que... morirem avui.
13: No, home, tampoc cal exagerar.
12: No cal exagerar.
13: És cert que avui hi ha el pic de calor.

0: Això va estar a l'escala, gargols a la llauna...
1: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
2: És l'Espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
3: Entre tots.
4: Bueno, ara en acabar el programa farem un bisum entre tots també per ajudar el president de l'Escala a pagar la factura de la llum.
5: Molt bé. Doncs deixi'm anunciar, miri, parlant de públic, avi, que sí. Parlant del públic, avi, a veure'ns en directe sí. Cada dia aquí a l'estudi.
4: Aquesta gent ve cada dia?
5: No
6: els mateixos.
5: No són els mateixos. Ah, no són els mateixos.
6: Alguna gent ve moltes vegades, però no. Sí, no.
5: Aquesta gent ha vingut avui. Cada dia canvia el públic. Bueno. El que vull dir és que ja tenim totes les places plenes de públic fins a final de temporada. Ho tenim tot ple.
4: Bueno. O sigui, ja no ens podrem refugiar a la ràdio, no. Ni a les biblioteques, que fan vaga a Barcelona. Bueno, ho veieu com morirem d'un cop de calor? No. És que no.
5: En tot cas, no envieu més e-mails demanant venir de públic, que tenim la bústia saturada, no?
7: I que no truquin a la ràdio tampoc, perquè hi ha gent treballant i moltes vegades s'està insultant a gent, perquè que jo vull venir a la ràdio, que m'esteu fent llum de gas, que si vinc on te trenco les cames i tota la
5: pesca.
6: No ha arribat a aquests nivells, però sí que és veritat que gent que envia correu i que triguem una mica a respondre, perquè hi ha molts correus, truquen directament a recepció de la ràdio se'ls informa i al final, mira, és millor que ho diguem en antena, no hi ha places i no mover les places.
8: Molt bé, doncs vinga, va, ja queda dit. Vinga, va, alegria, som-hi, que avui tot va bé. Vinga, visca! Visca el dijous!
6: Visca el dijous, sí.
8: 28 de maig de 2026, un bon dia, vinga, avui sí.
6: Sí?
8: Avui hi ha les dues notícies més esperades de l'any.
4: Hòstia, amb tota la corrupció...
8: Que el Barça ha fitxat un davanter...
4: Sí?
8: I que el president Salvador Illa ha tornat a córrer!
4: A veure...
8: Visca!
4: Relació... Sí,
8: tots són Salvador Illers.
4: Sí, Salvador Illers.
8: Sí, som Salvador Illers.
4: Sí.
8: Ja t'ho dic.
4: Ha penjat aquesta...
8: Ho ha penjat ell. El president ho ha penjat a una aplicació, aquesta aplicació que fa servir ell, que es diu Strava, que és com l'Instagram dels runners.
4: Sí. Ha penjat en una
8: aplicació... Per fardar una miqueta, t'ho poses allà. Quan fas una marca de pena... Doncs aquell dia, pel que sigui, se t'oblida de penjar-ho a l'Strava.
7: I no ha penjat la notícia aquesta que ha demanat els papers de com es diu això, de la cosa electoral que feu els espanyols, com es diu això?
6: Les eleccions.
7: Eleccions autonòmiques.
6: Exacte.
7: Els jutges els han demanat els tickets, és tu la pizza que la pagó.
6: Sí, una mica de l'última campanya electoral.
7: No ho ha demanat o què?
8: No, però això no es pot penjar a l'Strava. És una altra aplicació.
6: Exacte.
4: Doncs això...
9: És Hisenda, aquesta aplicació.
4: Sí. Sí. El que sí que és cert és que avui ha d'arribar a Catalunya el que serà el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon.
10: Home, gran fitxatge, enhorabona als culers, eh?
4: Sí.
10: Quin gran fitxatge. Era el davanter de fama mundial que tothom reclamava al Barça, eh?
4: Un moment.
10: Anthony Johnson.
4: No, és Anthony Gordon. Això per
10: Gordon?
4: Sí.
10: Un davanter anglès amb nom de Ginebra.
4: Bueno, la Ginebra és Gordons, però sí.
10: A veure si ara fitxeu un defensa alemany que es digui Schweppes.
4: Sí.
10: I munteu el Gin Tònic Futbol Club.
4: Bueno, vostè és de...
10: Tònic Futbol Club, que bueno és.
4: Sí.
10: D'aquest sí que me'n faria soci.
4: I tant.
6: A veure, per qui no ho sàpiga, perquè tampoc és que sigui un jugador molt
10: que
6: conegut...
10: Que crec que és tothom.
6: No,
10: per
6: tothom.
10: Qui no sàpiga res d'aquest home.
6: Fa unes quantes setmanes que se'n parla. A més, és un davanter que s'ha enfrontat amb el Barça aquesta temporada.
10: Com es diu?
6: Anthony Gordon.
10: Johnson.
6: No, és un altre, l'Anthony Johnson. En tot cas, és un davanter que fa força gols, però destaca sobretot perquè pressiona molt i corre molt. De fet, és el jugador més ràpid de la Lliga Anglesa.
10: És el que corre més d'Anglaterra, eh? Sí. I per què l'ha fitxat el Barça i no el club d'atletisme de Parets del Vallès?
4: Sí, bueno...
10: És que, clar, un jugador que corre molt. Bueno, quines credencials són aquestes?
4: Home, corre molt és important i tenir potència. Aquest és un jugador que corre molt, que té potència i té bon toc.
10: Va. Jo no tinc cap respecte pel Barça, ja. El club de la Terra d'enfrente, però ho respectava més quan els vostres davanters eren Romario.
4: Sí, bueno...
10: O Charlie Reixac.
4: Sí.
10: Charlie Reixac, que va dir allò de córrer.
4: Sí.
10: Per què corre? Si corre és de covards.
4: Sí, ho ha aplicat fins a les últimes conseqüències i no li ha anat malament.
9: I canviant corre per treballar, també. Sí.
10: Fixa't tu, no serveix per res córrer.
4: Sí,
10: fixa't un que corre molt. Pues, bueno, sí, alguna cosa haurà fet.
4: Bueno, molt bé. Doncs moltes gràcies, Conrad. Una altra notícia relacionada amb les Terres de l'Ebre i amb el turisme, perquè l'Ebre s'ha consolidat com un destí turístic pels alemanys.
5: Home, normal. Atenció. Si tu ets un alemany amb un passat una mica polèmic i no vols que et trobin...
4: No, un moment.
5: Això ha passat tota la vida, vull dir... Hi ha alemanys repartits per Magí. Ojo, no viuen en un pis compartit, eh?
4: A veure, un moment.
5: Gent gran, alemanys ja d'una certa edat, que, bueno, tenen un passat.
4: Però si
5: un passat gloriós, no?
4: A veure, un moment, no barregem coses, no és això.
5: Si tu has tingut un passat una mica tèrbol i no vols que et trobin, on millor que anar a l'Ebre? Que allà no...

0: anuncia res, per tant, ningú busca res.
1: No és veritat. Millor no fer publicitat per si s'omple de gent, però en tot cas és que cada cop, això ho expliquem perquè està relacionat, cada cop hi ha més pescadors alemanys que venen a pescar silurs als pantans de Riba-roja i de Mequinensa.
0: Hòstia,
1: silurs. I això ha fet un efecte crida d'alemanys que venen a pescar peixos grossos.
0: Els silurs, sí, jo no havia pescat d'aquests. És l'espècie invasora aquesta tan lletja que fa entre respecte i fàstic, no?
1: Sí, són peixos molt grossos que fan molta il·lusió, però això crec que després no es pot menjar. Vull dir que és una cosa com de
0: perdona, jo, quan dic espècie invasora lletja que fa entre respecte i fàstic, parlo dels alemans, eh? No dels silurs. Home, és que aquí, vull dir, no.
2: Poca broma, que la gent ha rigut, però això és un joc boníssim, eh?
0: Quin joc?
2: Un joc que es basa en l'equívoc, no? Que jo dono... És que se m'està acudint un moment, que se m'estan connectant...
3: Em fas por, Jean-Paul.
4: Estan sinapsis, no? Estàs connectant neurones.
2: Ah, no, lo primer, què?
4: Sinapsi?
2: Sí, no, lo segon.
4: Vale.
2: Vale.
0: Neurones. Entre ells s'entenen,
4: no? No et pensis.
2: Jo dono una pista i vosaltres heu d'endevinar si estic parlant de silurs o d'alemanys. Vale?
0: Ara hem d'aturar-ho tot per jugar aquest joc absurd?
2: Sí, a silurs o alemanys. Voleu jugar a silurs o alemanys? Comencem. Benvinguts a silurs o alemanys.
0: Molt bé. A veure.
2: Tenen una esperança de vida de 80 anys i poden pesar fins a 140 quilos. Silurs o alemanys. No se sap.
0: Ja.
2: No se sap.
0: Com fa que et prepares aquest concurs?
2: Segona pista. Al llarg del segle XX van viure una forta expansió per tota Europa. Silurs o alemanys.
0: Ja, sí.
2: No us arrisqueu a contestar encara.
0: No.
2: Espereu a una última pista.
0: Mare Déu, senyor, que acabi ràpid, això.
1: Última pista, va.
2: Tant els mascles com les femelles porten pentinats de lesbiana. Des del respecte, no? I sense paternalisme.
0: Des del respecte cap als perruquers.
2: Sí, bueno.
1: I com si hagués un pentinat de lesbiana estàndard, vull dir, què dius?
2: Sí, ja ho sé.
1: No.
0: Pots desenvolupar la pista?
2: Bueno, porten talls de cabells que no sabries distingir l'Angela Merkel de Ludwig van Beethoven, no?
0: Ja.
2: El que sigui. Ah, i els encanta cuinar amb mantega.
0: Jo crec...
2: De qui he parlat tota l'estona? De silurs? O alemanys.
0: Jo crec que això de la mantega...
2: Silurs o alemanys, tu tries de barany.
0: És que ja...
2: Silurs o alemanys.
0: Les dues primeres jo he dubtat.
2: Sí.
0: Ara, aquesta tercera...
4: Clarament
0: diria...
4: silurs.
2: Silurs, Manel Vidal que ha viscut 2 o 3 anys...
4: A l'Ebre.
2: Al delta de l'Ebre d'Europa, que és...
4: Alemanya, sí.
2: Alemanya.
4: 4 anys, fins i tot.
2: 4 anys a Alemanya?
4: Sí, però quan t'ho passes bé, el temps passa molt ràpid.
2: Alemanya també, eh? Bueno, pues alemanys, és correcte.
0: Però si ha dit silurs. Ah, bueno. Dius alemanys, és correcte.
2: Sí, bueno, però volia dir alemanys. Alemanya. Sí, sí, sí. Vale?
0: Molt bé. Moltes gràcies, Jean-Paul.
2: Voleu continuar jugant a silurs o alemany?
0: No, ja està. Va. Hem de tancar-ho aquí perquè són i 20.
2: Una última pista. Que... Si estan 5 minuts seguits exposats al sol, se poden morir.
0: Bueno, prou. Abans, avui han passat més coses, deia, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassem.
5: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
0: Bé, doncs arriba la calor, ja us ho hem explicat, i amb la calor arriba també la temporada de casos judicials tant pel PP com pel PSOE.
6: Sí, el PP, com... PSOE, PP. Tanto monta tanto y saber como Fernando qui passa catalufo de mierda. És tota l'estona igual.
0: Hola, bon dia, Mohamed.
6: Okay, hola, bon dia.
0: Normalment saludes.
6: Sí, normalment saludo, però un bon dia serà un bon dia quan siguem unes persones lliures. Però és que això d'Espanya, com a catalans, és ben bé que sempre hi ha dos partits. Els que roben i t'odien, i els que roben i t'odien, però sembla que no t'odien. Són sempre els mateixos.
0: Ja,
6: clar que sense col·laboradors aquí es menjarien un lluç els espanyols. Us adoneu de la irresponsabilitat de no haver declarat i defensat la independència.
7: Sí, Mohamed! Tu ets...
6: Sí. No, sí, sisplau, senyora, tu ets l'havies dit!
0: T'estàs tornant boig, Mohamed. Estàs parlant...
6: Ja està estigmatitzant els catalans.
0: Home, però parles amb tu...
6: Bojos, nazi, lasi, enfermo...
0: No he dit res, jo no he dit això.
6: Zombi, com que no?
0: Sí.
6: Burgeso, esclavista...
0: No, jo que no t'he dit res de tot
6: això. Que ja de dolent en ser...
0: Esclavista...
6: Què passa? Que tu ets Lenin o què passa?
0: Però tu et fas les preguntes i te les respons tu, per molt que facis una altra veueta.
6: És una persona.
0: Sí, home.
7: Sí, té raó.
0: Anem pel Pedregar, eh? Realment, no.
7: Sí que anem pel Pedregar, perquè és Espanya. Espanya.
6: Té raó aquesta senyora, Pedregà, és Espanya.
0: Sí. Bueno, escolta'm.
7: Què votaríem si no fos perquè no vols presentar-te a unes eleccions autonòmiques espanyoles? Realment sempre tens raó i nosaltres som merda.
0: Mohamed.
3: Està durant molt el personatge aquest.
7: Merda processista.
0: Molt bé. Bé, escolta'm, això que dèiem al maig acaba amb tot de casos judicials per diversos partits espanyols, eh?
1: Exacte. Ja sabeu que hi ha, doncs, això que
0: explicàvem... Doncs escolteu, parlem-ne de tot això. Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
1: Xavi Carol, bon dia i bona hora. Cap d'Esports de la Competència, això ja ho sabeu.
0: Efectivament.
1: Perdoni la pregunta, però què fa aquí?
0: És que aquestes notícies ens fan molt lentes als periodistes esportius. En el temps que trigaríeu a explicar els casos judicials que hi ha avui oberts, nosaltres ja hauríem fet un 1x1, hauríem escalfat el tàper de macarrons al microones i hauríem mirat 3 vídeos del pare de Lamine Yamal fent 2 litres de te amb 5 quilos de sucre i fregint un contenidor de nuggets.
1: Bueno,
0: fixa't.
1: I què vols fer?
0: Doncs jo us explicaré tot això molt més ràpid. Expliquem el Copa Lliga i Champions de la corrupció, el carrusel judicial d'avui. Comencem amb el judici del cas Kitchen, que hi ha avui amb les declaracions dels acusats. No és així, Manel Vidal, alias Vidi?
4: Efectivament, Charlie, avui declaren l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez.
0: Els protagonistes de les clavegueres de l'Estat, el que tinc aquí penjat.
1: Home, no.
0: Si aquests són els que hi ha a la banqueta, imagineu-vos com deuen ser els titulars. Què deuen haver fet? Què deuen haver fet els titulars?
1: Ja, crec que no funciona així el periodisme.
0: Continua més que carrusel de la corrupció. Tu diràs, Charlie, tu ets periodista, què fas parlant de política?
1: Sí.
0: Zapatero a tus zapatos.
1: Sí.
0: Fira, precisament, Zapatero.
1: Però jo no dic...
0: Zapatero. Sí. Cas Plus Ultra.
1: Sí.
0: També en marxa.
1: Sí.
0: En té més detalls, Oriol de Balanzó, Uri. Uri de Bali.
1: Sí.
0: Uri de Bali. Uri de Balanzó, Uri de Bali.
8: La versió d'estiu de
0: l'Uri. Endavant. Ritme. Vas, quan jo dic Oriol de Balanzó, Uri de Bali, has de disparar directament.
3: A Zapatero l'investiguen pel Cas Plus Ultra, el rescat de l'aerolínia vinculat a per una presumpta de xarxa internacional de blanqueig que operava des d'Espanya.
0: Vas massa ràpid. Tot això és igual que no s'hagi entès un borrall, perquè no ens importa. Expliqueu la part divertida, la part de les joies.
1: Sí,
0: a la gent li agrada les joies. La part... La part que fa sospitar que Zapatero era una urraca.
3: Una garsa.
0: Doncs una garsa.
3: Ahir van trobar 103 peces de joieria dins la caixa forta del despatx de Zapatero, rellotges, collarets, anells i braçalets.
0: Gol,
1: gol.
0: A la caixa forta del despatx de Zapatero només hi faltava la pilota d'or.
1: Sí, bueno, ja ho trobarem.
0: Gràcies, Oriol de Balanzó, Uri de Bali. Continua el carrusel de la corrupció d'avui. Hat-trick. Atenció,
1: què?
0: Perquè també estan investigats Joan Ignasi Elena i Joan Herrera. Joan Ignasi Elena, en recordeu-vos, en un ex-PSC, ara Esquerra, i Joan Herrera d'Iniciativa.
1: Sí.
0: Joan Ignasi Elena i Joan Herrera, els juaus!
1: No cal esportivitzar-ho tot.
0: Sí, home, sí. Joan Ignasi Elena i Joan Herrera, Esquerra i Iniciativa, que podria ser l'epitafi de Lamine Yamal. Esquerra i Iniciativa. És esquerrà i té Iniciativa, Lamine?
1: Sí.
0: Efectivament.
1: Sí.
0: Noelia Caranezzi, àries Cari, què han fet aquest parell, Cari?
8: Doncs el TSJ els ha obert una investigació per adjudicacions irregulars a Altafulla. Els investiguen per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.
0: Delicte de prevaricació administrativa. Això no vol dir que... No és que es juguin al buscamines a l'ordinador de la feina durant l'horari laboral, eh? O sigui, delicte de prevaricació administrativa, compte. Passem a l'última notícia del carrusel de la corrupció d'avui.
1: Sí.
0: Els jutges fan una passada directa al PSOE, que rebota els peus del PSC. Ens n'informa una altra vegada Noelia Caranezzi, àlies Nazi. Ah, Caranazzi, perdó.
1: No, Caranezzi. Bueno, perdona.
8: No és la primera persona que li passa.
0: Vols més? T'estimes més, Cari?
1: No.
0: Noelia
8: Caranets.
0: Endavant, Noelia Caranets i Cari. Ningú donava pas a una periodista dient Cari des de la roda de la premsa de Florentino Pérez.
1: Sí, fa dues setmanes.
0: Ah, efectivament. Què ha passat, Cari?
1: Sí.
8: Doncs l'Audiència Nacional demana al PSOE tota la documentació relacionada amb la campanya del PSC de 2024 per les eleccions al Parlament de Catalunya.
0: Això és així. Sí, amb els polítics a la presó passa com amb la davantera del Barça. Tots són candidats a entrar-hi. El problema és... Aquí treus.
1: Ferran Torres. Charlie, moltes gràcies.
0: No, moltes gràcies, no, que arriba una última hora.
1: Hòstia, una última hora de què?
0: Sembla que s'ha filtrat la nova equipació del PSC per a temporada 26-27. Mm-hmm. Ratlles blanques i negres, sí, i una turmellera que pita quan surts de casa.
1: Bueno, Charlie, ves tirant. Ho deixem aquí.
0: Si fins aquí sembla... el carrusel de la corrupció. Sí. Continuarà demà.
1: Continuarà demà o ja ho veurem.
0: Sí, continuem parlant d'aquest pupurri de casos judicials.
1: Lo nuestro.
0: La veritat és que... Justo, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: T'endús aquesta ovació. Una ovació, deixa-m'ho dir, no gaire espontània, perquè he hagut d'arrencar jo uns quants aplaudiments.
1: No gaire espontània, però sempre merescuda.
0: Sempre.
1: Molt bon dia. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix: me cago en mis muelas, en aquest país no funciona un puto tren. Tots els treballadors públics estan de vaga perquè no poden més con su vida. I a sobre hi ha tant casos de corrupció que ja n'hem perdut el compte? Se'ns estan pixant tant a la cara que he demanat una mica de xampú i una mica de suavitzant.
0: Justo. No sé quina és la pregunta. Me n'has fet alguna?
1: No és pregunta, és editorial.
0: Ah, fas un
1: editorial. No hi ha cap pregunta, estimat senyor Carderman. El que ja és una solució claríssima, que és el que s'ha fet tota la vida, que és una cosa que comença por vaga i acaba por general i indefinida.
0: I aleshores proposes una vaga general, justo, eh?
1: Efectivament.
0: Indefinida.
1: I estimadíssima Paqui, que nos
0: que
1: truca...
0: Que no sóc la Paqui, com t'ho he de dir?
1: Bueno, però truca de Sant Climent de Llobregat, la perla del Baix Llobregat, i està renyida la cosa, eh? De... per ser la perla.
0: Sí.
1: Però ja entenc que ara ve l'estiu i que tots tenim mortes ganes d'anar a la platja. A una platja d'aquestes precioses que tenemos en Catalunya.
0: Bueno, hi ha de tot, hi ha platges i platges, eh?
1: Hi ha platges i platges. Una platgeta d'aquesta paradisíaca on hi ha 3 milions de nanos quadrats, aquests morfos com croissants, que porten tots el mateix tatuatge d'un lleó hiperrealista en el braç, i 50 milions d'artaveus con el Bluetooth sonant tots alhora, hasta en los gorgs. Ni un puto gorg sin suquillo. Vaya.

0: Sí, es lo que tiene la lavadora, que lava, lava, lava sola. Pero, y la secadora, que seca, seca, seca sola.
1: Pero després la descendrà tu, que no està, no està gaire...
0: No està encara gaire... no s'ha fet l'estenedor automàtic, eh? Però, escolta'm, no ens desviem, Justo. Tu, davant de tots aquests casos de corrupció que comentem avui, proposes una vaga general.
1: Sí, senyor, proposo aturar-ho tot, però no cal córrer. Podem quedar després de l'estiu.
0: Ah,
1: anem
0: home.
1: A la platja i en veiem al setembre. Si volem un país com cal, que cal vaga general.
0: Bon lema, sí.
1: Espera, espera, que... Què senten les meves orelles?
0: Com?
1: He sentit que deies Acadèmia de Cant per a Gats.
0: A veure, un moment.
2: Ojo, eh?
0: A veure com justifiquem això.
1: Per tant,
0: avui...
1: Està venint el tsunami de creativitat.
0: Avui el patrocini de la teva secció el fa una acadèmia de cant per gats.
1: Exacte, una acadèmia
0: de cant. I qui necessitaria una acadèmia per portar el gat a que aprengui a cantar?
1: Efectivament, molta gent.
0: Però sí.
1: Doncs esteu de sort, apreciadíssim Òscar del Mar, perquè arriba... Penya! Cavalla!
0: Una acadèmia de cant per gats que es diu...
3: Tomeu!
1: Penya! Cavalla!
0: Mare de Déu, senyor.
1: La millor acadèmia de cant per a gats i segurament la única, també. Està fart que el teu gat desafini,
0: sí.
1: Els veïns es miren malament a replar perquè el teu gat miola sempre com si s'hagués enganxat la cua en la porta de la nevera. Doncs no preocupis més, a l'acadèmia...
3: Tomeu!
1: Penya, el teu gat aprendrà a miolar amb els millors mestres.
0: Molt bé.

0: Bé, avui patrocina la secció del Justo, l'Acadèmia de Cants per Gats.
1: Tomeu,
0: sí. Està, tenim el gat nerviós, eh?
2: Sí.
0: No para, eh?
2: I espera, perquè l'Acadèmia Penya hi ha el gran metre del cant de gat. Per exemple, la gran diva Núria Felí. I ja està.
0: Hauríem de treure la música...
2: Hauríem de tancar la ràdio.
0: Sí. Acabes de fer un joc de paraules amb Núria Felí? Núria Felí, sí. Bueno, puja la música.
2: També content amb la gran presència de Emma Vilaramiao. Una cosa, para la música.
0: Para-ho tot. Para.
2: Se m'estan entelant les ulleres
0: sí,
2: i les duc a la butxaca. Areu con calma perquè no s'ha acabat. Tomeu, Penya, vamos allà. Recordeu que a Penya el teu gat aprendrà a cantar i a interpretar. I guarda forres, nene.
0: Sí, home, sí. A més, avui a xarxes tots són vídeos de gats.
2: Efectivament.
0: Vull dir que tu imagina't un gat que canti, això són milions i milions de likes, eh?
2: Ha vist el negoci, eh? I de març i dijous a l'Acadèmia Penya i tindrem la classe magistral de Mario Gats. I estem negociant con José Luis Rodríguez, el Puma. Aquí no hi ha joc de paraules perquè se diu així, el senyor.
0: Bueno, és un àlies, sí.
2: I ja té la família.
0: Molt bé.
2: A l'Acadèmia de Can Penya, els teus gats assajaran les grans obres mestres del teatre nacional i internacional. Per exemple, el musical Cats, eh? Mm. I com se diu aquesta obra que acaba dient «Hem mort el gat».
3: No, hem mort el gat, no.
0: Hem mort el llop.
2: Correcte. I també tenim a Romeo i Julieta. Vamos allà.
0: Bé, deixa-m'ho aquí, Justo.
2: He acabat per cansament, eh?
0: Ja, també, m'estic cansant.
2: Recorda, moltíssimes gràcies, mi queridíssima Pepi, que ens has trucat des de Corbera del Llobregat, l'altra perla del Baix Llobregat.
0: Però la perla del Baix Llobregat sí. No has dit abans que era Sant Climent de Llobregat?
2: Bueno, però és que el Baix Llobregat ja més joia que la caixa forta de Zapatero. A la hora has de triar, eh?
0: Vinga, canviem de tema.
2: Penya!
0: Va, que la competència, continuem amb una notícia, això li interessarà, avi, una notícia relacionada amb els jubilats, eh?
2: Ja tremolo. Va anar pels avis, segur, entre la temperatura. Això, què ha passat?
0: El titular és que el govern espanyol, apunti...
2: És a la presó.
0: Prengui nota. No. El govern espanyol permetrà als jubilats tornar a treballar com a autònoms, mantenint part de la pensió.
2: Un moment, para també, hòstia. M'estàs dient que passes la vida esperant a jubilar-te i un cop et jubiles t'adonen la possibilitat de continuar treballant?
0: Sí, me'n diuen jubilació flexible.
2: Ja, vols veure una cosa flexible?
0: No, és
2: com tinc jo els pebrots, de tant que me'ls han tocat, estic flexible, jo, saps el paper film? En riu-te'n tu, eh? Jo puc fer un...
0: No.
2: Això és treballar fins al teu funeral.
0: No, home...
2: Com... Ara, un cop jubilats, a més de cuidar dels nets, també portarem les factures i els IVAs, no? Això és pluriocupació, és que clar, no compten amb
0: però
2: això.
0: Però això és opcional, avi, pot triar si es fa autònom o continua treballant o no. Un cop jubilat...
2: Ni de conya, hem passat de jubilació anticipada a jubilació flexible. El següent ja serà defunció optativa. Això vindrà, eh?
0: Defunció optativa,
2: home,
0: eh?
2: Sí.
0: Si es vol morir ja...
2: Sí, no? A nosaltres ens estalvia la targeta rosa, ens estalvia el metge, ens estalvia moltes coses. No sigui cas que deixis de cotitzar per mort, eh? Recordo que a la tendra de 5 anys em van preguntar, tu de gran, què vols ser?
0: I què va contestar?
2: Jo vaig dir, jo de gran vull ser jubilat. Aquest era el meu somni. Vaig estar entrenant de molt petit. Jo ja m'entrenava per ser jubilat. Caminava pel carrer amb les mans a l'esquena.
0: Amb 5 anyets, eh?
2: Sí, com en Josep Pla. Caminava i amb el cigarro a la boca.
0: Amb 5 anys anava fumant?
2: Sí, bueno, abans,
0: sí.
2: Abans tot. I vaig començar als 5 i ho vaig deixar als 10. O sigui, anava tot molt ràpid aleshores.
0: Sí.
2: M'aturava davant de les obres, amb 5 anys o 6 anys. M'asseia als bancs i deia, aquí abans hi havia un descampat, jo això li vaig fer a Antoni Gaudí.
0: Tot això en camps, posar... eh? Abans
2: sí,
0: tot això en camps.
2: Em vaig posar a la primera pedra, a la Sagrada Família.
0: Sí?
2: Vull dir, què fareu aquí? Com
0: vostè?
2: Una mica sí, vaig ser una mica menys creatiu cap al mestre.
0: Què fareu aquí, eh?
2: Què heu de fer aquí? Què heu de fer? Va dir, no, un temple expiatori. I jo,
0: per bueno, espies, eh?
2: Exacte, sí, jo el temple expiatori, La qüestió és no pagar-ho, que el paguin els altres, no? I aleshores va dir, no, que serà una cosa, que no sé què. Jo ho feu bé, això? I aleshores vaig criticar tots els fonaments, perquè jo també una cosa que tinc és que jo he treballat de ferralla, jo he treballat de guixe, jo he treballat i...
0: Bueno, la pregunta seria, de què no ha treballat vostè? Vostè ha fet de paleta, també?
2: He fet de paleta, he fet de pintor, he fet de marbrista...
0: També ha tocat el marbre.
2: He fet de fuster.
0: Fuster.
2: Sí, sí, sí.
0: Pladur? Pladur?
2: El pladur, sí, últimament. Últimament tot era pladur. Sí, jo els hi vaig recomanar. Això la
0: Però el pladur de quin any deu ser, ara que estic pensant?
2: No, bueno, jo me'l vaig inventar jo. Això jo vaig dir, sí, la Sagrada Família, en pladur aniríeu més ràpid.
0: Sí, home, sí.
2: I més o menys ja ho han fet, això, per peces, ho fan tots amb impressores.
0: No s'aguantaria tant.
2: Ho fan tot amb impressores. Ja. Bueno, jo el que vull dir d'aquesta notícia és que això que diuen de podrem treballar després de jubilar-vos, això realment vol dir... Us hem precaritzat i portat l'economia al punt del col·lapse, però us haureu de solucionar vosaltres mateixos. Ah, i us haureu de fer un perfil de LinkedIn amb 78 anys. Bona sort i que vagi bé.
0: Bona sort.
2: Perquè
0: bona
2: si
0: sort.
2: Encara fos en aquella xarxa on la gent encara fa...
0: Ja.
2: Niguinyogui...
0: Bueno, escolti'm, què dius aquí? Que continuarem parlant de tot plegat, però serà després d'uns quants anuncis. Ara tornem.
2: Anem-hi!
1: Nosaltres som la competència.
4: Un gran programa, eh?
0: De dilluns a divendres.
2: Amb els Oscars.
5: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: És tan tendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
9: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
11: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
14: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?

0: Cuix.
1: Hola, bon dia. Mira, hola. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretat Directa ara és very sure. Doncs jo us explico per què. Perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct ara és very sure.
2: Very sure. Molt bé.
1: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Ai, quin sort.
0: Gràcies. Queda dit. Continuem parlant dels jubilats que tindran aquesta possibilitat de fer-se autònoms, segons ha explicat el govern espanyol, i a banda cobrar també una part de la pensió. Hòstia, jo encara me'n recordo, si em permeteu, l'última vegada que vaig treballar.
3: Sí?
0: L'última vegada que vaig treballar, no me'n recordo exactament.
3: Quan fa d'això?
0: No me'n recordo exactament, perquè jo cobrava en 6 tercis.
3: Sí, aleshores, uns quants anys, sí.
0: Sí, aleshores la cosa ha anat, bueno, l'IPC, tot això ha anat canviant. Jo m'agradaria dedicar un minut de silenci als obrers de la canadenca que van lluitar per la jornada de 8 hores.
3: Eh? Sí.
0: Un, dos...
3: No, ja està
0: el minut de silenci. No podem estar tanta estona en un minut de silenci perquè hem de continuar cotitzant.
3: Escolta'm, prou de plorera. Accepteu que haureu de treballar tota la vida?
0: Sí.
3: Ja està? Ho acceptem?
0: Home, no, collons. A veure, un moment, què vol dir treballar tota la vida?
3: Bueno, sí, escolta, ja ho deia aquell filòsof, el treball ens fa lliures.
0: No era un filòsof, era el lema del règim nazi.
3: Bueno, no entrarem en els detallets.
0: No,
3: permeteu-me que m'adreci al poble... Tot aquest poble que ha vingut avui a veure'ns en directe...
0: Sí,
3: a veure'm,
0: sí.
3: Perdó.
0: Sí.
3: A veure'm en directe.
0: Aquesta gent ha vingut a veure una mica...
3: Aquesta gent per quedar bé amb vosaltres dient no, és que me fa moltíssima il·lusió veure-us.
0: Sí.
3: Per educació parlen en plural.
0: Mm-hmm.
3: Però quan jo he passat pel costat de cadascuna d'aquestes personetes...
0: Sí, personetes, eh?
3: Cadascuna m'ha agafat el braç, la mà...
0: Sí.
3: Jep, sí. Som aquí per tu.
0: Sí.
3: Hem vingut a veure't a tu, perquè el que tu dius...
0: No ho diu.
3: Jo no m'atreveixo a dir-ho.
0: Sí.
3: Però és la veritat.
0: Uh-huh.
3: Ets la meva persona favorita del món. Me puc fer unes fotografies amb tu?
0: Bueno,
3: ha sigut un... Bueno, no
0: un
3: parar.
0: Fàstic, no?
3: Un no parar.
0: On vol anar a parar, precisament?
3: Pues res, permeteu-me que m'adreci al poble que ha vingut avui a veure'm en directe.
0: Sí.
3: Vinga, esperonar el vostre esperit treballador.
0: Uh-huh.
3: Perquè haureu de treballar fins als 120 anys, eh?
0: Sí.
3: Ojo. Benvinguts a una nova Jep Talk. Permeteu-me que m'aposi dret.
0: Sí, home, i tant. La ràdio...
3: D'aquella manera, perquè si m'aposo dret, no veig exactament el que posa el meu paper.
0: Ja, però... Farem una mica més de...
3: Sí, no és qüestió de donar-li llum a la pantalla, de la... és qüestió de la graduació de les ulleres.
0: Ah, val, d'acord. Això sí que no ho puc millorar.
3: Hola a tots!
0: Hola!
3: A veure, para la música.
0: No, a veure, sí.
3: Para la música. Què collons és això?
0: Que la gent està
3: antes, quan em deia, per favor,
0: sí, ara,
3: fes-nos un speech dels teus, un speech motivador.
0: Sí.
3: Esteu motivats, sí o no?
4: Sí!
3: Me cago un coll!
0: Hi ha algú que ha rebentat el micròfon d'en Vier, eh?
3: Tornem a començar.
0: Vinga.
3: Hola a tots!
5: Hola!
3: O com diria el Bad Bunny, hola, mi gente, mis panes. Us agrada el Bad Bunny?
5: Sí.
3: Molt bé, els que heu dit que sí, us espero a la sortida del programa. Per trencar-vos les cames.
0: Bueno, deixi a la gent, o sigui, centris en la seva xerrada.
3: Sí. A veure, una altra pregunta.
0: Mm.
3: Esteu cansats de treballar?
5: Sí!
3: Me la bufa!
0: Home, no, però...
3: Avui dia tothom està cansat de treballar.
0: Sí.
3: Els joves, perquè treballen, estan cansats. Els vells estan cansats perquè han treballat.
0: Sí.
3: Els influencers estan cansadíssims perquè han hagut de posar subtítols a un reel d'Instagram.
0: Bueno, cadascú ho sé, o no?
3: I això és una feinada.
0: Sí.
3: Ui, sí, ui, ui.
0: Sí. Sisplau.
3: Antes, la gent es llevava a les 5 del dematí, es feia un cafè amb un xorret generós de whisky...
0: Bueno, no tothom.
3: I deies, a facturar.
0: Sí.
3: Quan Bad Bunny diu por la mañana café, por la tarde ron, demostra que el jovent d'ara sou tots de vidre.
0: Per què?
3: Perquè antes era por la mañana café i també en ron.
0: No, clar, era un cigaló.
3: És així.
0: Deixi-ho córrer.
3: No, és que jo, Jep, vull fer-me ric treballant de creador de contingut.
0: Però on vol anar a parar?
3: A tu el que et fa falta és una bona hòstia amb la mà plana. Un consell per tots vosaltres.
0: Mm.
3: Espavileu. Antes deien, estudia o acabaràs fent d'escombriaire.
0: Sí?
3: I ara us dic, Espavileu, collons, o acabareu fent posques.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Nosaltres som la competència.
6: Volvió a les drogues.
7: Tremendo loco.
2: Aquest programa està basat en fets reals.
6: RAC 1.
2: Amb els Oscars. RAC 1.
8: Descobreix lo moda nou SXA o moda JAEQ M Automoción. Disseny.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
2: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
3: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
4: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
3: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
5: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
6: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
7: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
8: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
9: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
14: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
15: a RAC1.cat.
14: El portal de RAC1.
16: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
19: Aquesta setmana sense Lidl Plus, tonyina clara en oli d'oliva t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
20: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar.
15: Amb Vingut assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
20: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
21: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
22: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escupinyes, musclos, calamars...
23: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
24: no hi ha aperitiu.
25: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
26: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
27: Jo no puc treure'm del cap això.
28: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
29: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
30: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
31: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
32: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
33: Molt bé.
32: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
33: Perfecte.
32: Arribarem a tot?
33: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
34: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
35: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
36: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
37: Les notes del nen, les obres a casa...
36: El manteniment del cotxe...
37: Ah, no, això no és cap càrrega.
38: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
1: I acabem amb un titular increïble.
2: Sí, rematem la competència d'avui. Atenció al titular, que sembla broma, però és real. Ferrocarrils de la Generalitat es disculpa perquè ahir un comboi va sortir 5 segons abans de l'horari.
1: Mare meva, els catalans no hi ha res que ens agraï més que demanar perdó fins i tot quan fem les coses bé.
39: Oh, perdona, que he sortit abans.
2: Això estan fent... Estan passant la mà per la cara a Rodalies.
1: Bueno,
2: està molt mal fet.
1: Noelia, ho expliques més o menys.
40: Sí, el que va passar és que un usuari es va queixar a través d'X que havia perdut un tren que havia sortit abans d'hora de l'estació de Sant Cugat del Vallès, i el compte de Ferrocarrils, a través de la mateixa aplicació, li va contestar: efectivament, el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari, disculpa les molèsties.
1: Buah, increïble,
2: que educats, molt bé.
1: Sí, jo també arribo... Jo intento sempre arribar una mica abans de l'hora d'arribada quan tinc una cita.
2: Una mica abans? Quants minuts?
1: Quan tinc una cita? Sí. Pues, arribo entre 3 o 4 o 5 hores abans.
2: Arribar 3 o 4 hores abans...
0: És ser impuntual, això,
3: bueno,
0: també.
3: Però és que a casa me poso molt nerviós i vaig al restaurant on hem quedat i dic, pues tinc una reserva i m'assec i m'espero i demano una mica de pa i després, pues, quan ella no es presenta, pues marxo, però ja aprofita per menjar una mica de pa gratis. No? I de vegades, pues, te posen unes olives i mantega.
0: Ja. Bé, bueno. Escolta'm, Jean-Paul, moltíssimes gràcies per aquesta anècdota tan personal. No sé si creure-m'ho, perquè tu cites no n'has tingut tanta vida.
3: Ja, però menjar pa em menjo un bon. Sóc un panar.
0: Bé, deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat! I després de la competència arriba el Vostè Primer amb en Marc Giró i companyia, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I Xavi Rocamora. Bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Els socis del PSOE avisen que no en tenen prou amb les explicacions que hi va donar Pedro Sánchez, ni tan sols Sumar, que tot i que no vol fer caure el govern espanyol, demana una reacció contundent als socialistes. Esquerra reclama a Sánchez que vagi al Congrés també a explicar-se i avisa que ja no n'hi ha prou amb l'ITU més. Gabriel Rufián tampoc no posa ja la mà al foc pel PSOE.
6: Hay muchas ganas, pero si das excusas, pasa lo que pasa. Lo mejor para que no pase es tener tu casa limpia.
7: ¿Usted cree que hay unas cloacas del Partido Socialista?
6: Yo qué sé, no sé. Yo creo que estamos ya en un limbo en el que hay jueces que mienten, también hay políticos que roban, también hay gente que se creía que, no sé, que eren agentes de la CIA.
4: Molt més contundent és el PNB, que creu que Sánchez se li ha acabat el temps i ha de convocar eleccions. El germà del president espanyol, mentrestant, s'asseu des d'avui al banc dels acusats, l'acusant d'haver-se aprofitat d'una feina feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. Ell encara no ha declarat, però en aquesta primera sessió el seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa. També hi veu motivacions polítiques al darrere. En canvi, les acusacions demanen per David Sánchez 3 anys de presó. I atenció, perquè a aquesta hora d'arrencar la declaració de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, acusat en aquest cas per la trama Kitchen, que esquitxa el PP, i és una coincidència que el ministre de Transports, Óscar Puente, no veu casual, precisament.
8: Yo, en mi época de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
4: Abans de Fernández Díaz ha declarat el seu antic número 2, Francisco Martínez, que ho ha negat tot, diu que mai va ordenar espiar l'antic tresorer del PP, Luis Bárcenas. I tornem a estar pendents un dia més de les vagues al sector educatiu. Avui, altra vegada, al Maresme i al Vallès. Els professors han tallat 2 hores a la C-32 a l'altura de Mataró, a l'espera de la reunió, que tornaran a mantenir a les 3 amb el departament. La consellera Esther Niubó ha avisat que avui els faran la proposta definitiva amb increments salarials i més recursos a l'aula. I també us explicarem que Brussel·les ha multat l'empresa xinesa Temul i ha imposat una multa de 200 milions d'euros per vendre productes addictius i joguines perilloses, per tant, potencialment tòxiques per nadons. L'acusa de vulnerar la llei de serveis digitals.
9: Déu-n'hi-do, i ara els esports.
10: Sí, l'entrenador del Barça, Xavi Pasqual, entrenador del Barça de bàsquet, diu que marxa perquè no s'ha sabut adaptar a la segona etapa com a tècnic blaugrana. Diu que no pateix, o que pateix massa, a la banqueta i que no classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga ha estat definitiu.
11: Jo no he portat el Barça a play-off, jo. Al playoff de Euroliga, no m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així, jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera, i ho veia venir, i això és el que m'ha destrossat més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor.
10: El tècnic gabanenc també ha negat tenir cap problema amb el president Joan Laporta ni amb el director esportiu Juan Carlos Navarro i no descarta tornar a entrenar el Barça en un futur. D'altra banda, en futbol...
9: Escolta, perdona. Sí. Perdona, que estic... Ai, espera, que estic trucant a Laura Fan directe perquè resulta... Laura, on estàs? Espera, com ho fa? Se sent? S'escolta o no? Ho estic fent bé?
12: Jo sí. T'estava escoltant la ràdio perquè és que has tingut un problema i no arri... però ja estic entrant al pàrquing.
9: Estàs agobiada, no? És que t'hem volgut trucar perquè m'han dit, estàs superagobiada, i he dit, home, doncs anem a trucar, perquè això és ràdio basura sempre, no?
12: Ai, per favor, tinc ansietat. Quan he vist, m'he posat pel lateral de la diagonal a la sala de Provença. No circulava, baixo, no. Bueno, estic donant voltes, però ja entro al pàrquing i pujo.
9: Però quin ha estat el problema? Que has sortit tard, que estaves... És que clar, no ho entenc, Laura. És que...
5: anat a fer-me la manicura.
9: Ah, però això que m'ho dius, que... I com te l'has fet? On te l'has fet, la manicura?
5: Me l'he fet a un lloc molt xuli, que vaig sempre, perquè se m'havia entrat...
9: Com es diu?
5: Ah, Nails and Friends.
9: Nails and Friends. Ah, sí, em sona que a vegades n'hem parlat. I què t'has fet? Manicura francesa, manicura portuguesa, manicura de colors, manicura K-pop... Què?
5: Soap nails.
9: Soap nails. Ostres,
5: no surti, que la... Soap nails, que és...
13: Sopa d'ungles.
5: Aquest color com natural. Que sembla que les sortin naturals molt llargues meves.
9: Ja t'entenc.
5: Tens-ho al pàrquing.
9: Vale, però una cosa, i què t'ha costat?
5: No, aquest m'ha costat 29, perquè com que tenia dues trencades i em faig la base de queratina...
9: També les ungles?
5: Sí.
9: Ui, la queratina t'està tenint una sortida. La queratina els hi donava amb els cavalls abans i ara resulta que tothom... Ah, sí, va bé, pel cabell, per les ungles.
5: Jo m'he comprat xampú de cavall alguna vegada.
9: Bueno, recorda't aquella vegada que es va posar de moda el xampú de cavall, la gent es compra el xampú de cavall, jo flipo,
5: Sí, anaven a la botiga dels meus pares, que tenen una botiga de productes d'animals, a demanar xampú per cavalls.
9: Clar, clar.
5: I s'ho posaven al cabell, te'n recordes?
9: Me'n recordo perfectament, si ho he fet. Una cosa, el... Bueno, el parc... Sí, mira, com que has estat tan agobiada, aquest tiquet d'aquest pàrquing, passa-li al Joel Fortuny. Sí, Joel, sí.
5: Vale.
9: Que sí, Joel, no siguis rata. És que ets el productor més rata de tot Catalunya, joder.
5: Clar, que no.
9: Mira, a partir d'ara, al pàrquing de la... Hombre, clar, com que no? El pagarà RAC1, però que és una estrella.
13: Només a la Laura, perdona,
9: Sí, Sílvia, només a la Laura.
13: Ah,
9: a tu que te'l pagui Univers.
13: Ah, sí, home.
9: Ara parles amb l'Ester Pujol, que és la teva editora. Escolta, bueno, què? Sí, home, la Laura, pobra, si és que no arriba.
5: Sí, ja estic corrent.
9: No, anirem.
5: Ja estic corrent.
9: Oh. Ara per on vas?
13: No corris,
9: per on vas?
13: Laura, no corris.
5: Estic... Com es diu aquest carrer? Bueno, Aires.
9: Mare de Déu. Ara, bueno, és que és RAC1, no Catalunya Ràdio, guapa,
5: Ai, per favor, no.
9: Que no te'n vagis amb l'Ostrell.
5: Que no.
9: Vale, o a TV3, no te'n vagis a...
5: A més, tinc un guió ben cookie avui.
9: Vale, vale. Vale.
5: I a més, vull interrompre la Sílvia tot el que pugui.
9: Clar, clar, és que saps...
5: És
9: vale. Penjo, carinya, penjo. És que estava preocupat.
13: No corris, Laura, no corris.
5: Pujo.
9: Si ella va sempre amb pressa, si ella... Mira, ja li penjo. Vale, perdona, Xavi, però que et comprendràs que no sabíem on estava la Laura, estàvem hiperpreocupades, m'entens? Sí, tu també, no? Si és que a més notava la veu una mica trencada fent els esports, per favor.
10: Sí.
9: És genial. Mira, m'he menjat una cosa que us vaig a dir. És diazepam i dos plàtanos, tu. Per funcionar, és genial.
13: Per esmorzar.
9: No, per esmorzar. El diazepam va prendre ahir a la nit. Però recreatiu, No us drogueu, No us drogueu. Però, bueno, si ho feu, això és una bona fórmula. O sigui, no us drogueu de cap de la manera, perquè això és servei públic i no estem a favor de la droga de cap de les maneres del món, perquè porta molts problemes i moltes desgràcies. Però en el cas de que ho féssiu, diazepam i dos plàtanos. Has fotut dos plàtanos. Que no et posis la mala boca, Joel, quan parles. És increïble. Sí, plàtanos de fruita. Sí, plàtanos de fruita. Com? I tu? No, que em pregunta el Joel si els plàtanos... El Joel està... té el micro obert, Ernest? Sí, obre-li el micro al Joel, que el tinc al costat. A veure, parla, Joel. No se't sent. No se't sent. Joel,
13: deu ser el
9: parla.
13: Micro que està apagat. Mira-ho, Joel.
9: Joder, no, Joel.
14: Fins aquí arribem,
9: Bueno, què t'anava a dir? A veure, els esports. Tenim més esports o no?
10: Sí, aquest migdia estava revist que arribi Anthony Gordon.
9: Bueno, no, i també m'ha respost. Sí, diu, sí.
10: Sí.
9: Que ho has estat, ha estat un sí duríssim.
10: No, és una reacció directa a una pregunta bastant allò...
9: Absurda,
10: directa,
9: no?
10: També. No, absurda no. Sí. Dius, tinc esports, sí. Tinc...
9: Vale, fet, no, però m'ha sonat una mica com amb rescamó.
10: No, perquè el que no vull tampoc és interrompre.
9: Sí, Xavi, m'ha sonat amb rescamó,
10: no
9: perdona que t'ho digui.
10: Aleshores jo...
9: Sí, no volies interrompre.
10: Saps?
9: Una cosa, tu sí que em vols interrompre, una cosa el que desitges, i l'altra els pebrots, si tens pebrots o no per interrompre.
10: No, jo
9: tinc els pebrots, home.
10: No t'interrompria mai, com a desig. I, evidentment, pebrots tampoc en tindria, però com a desig no ho faria mai de la vida. En qualsevol cas, el que et deia, que aquest migdia està previst que arribi Anthony Gordon, la primera incorporació del Barça de cara a la propera temporada, el club blaugrana pagarà...
9: Ai, quina pena, pobra, perquè si arriba la setmana passada hagués estat a la casita de Bad Bunny, mira.
10: Això és veritat, sí, també és veritat. Però marxa, arriba i marxa perquè dona cap al Mundial, és internacional amb Anglaterra, el Barça pagarà per ell 70 milions d'euros fixos.
9: Que bé, en lloc de l'Alexia Putellas la posa,
10: no
9: com?
10: No, en principi va al masculí, Anthony Gordon.
9: Ah, vale.
10: Sí, 70 milions d'euros fixos, 10 en variables, i passarà avui mateix la revisió mèdica, i a l'equip femení, ara sí, el club ha anunciat la sortida d'Ona Batlle, que deixa el Barça després de 3 temporades, per tant, segona baixa confirmada després de la sortida d'Alexia, la següent en fer-se oficial serà la de Mapi León.
9: Vale, molt bé. I escolta, una miqueteta de Cabró Rock, ja veuràs que estarem.
15: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: Que bé, tu, escolta'm, eh? I ara el temps.
4: Avui, per sort, les temperatures...
9: Que ha arribat la Laura Fa, perquè... Està perdona, aquí, perdona. Aquí. Que...
14: Bravo,
9: un aplaudiment bravo. Per Laura Fa.
14: He anat a veure com està la perquè fa tanta calor que dic, segur que la travessa vol saber-ho.
9: Hem sentit un catacroker, filla, no es faltava. Molt bé, molt bé. Perdona, Núria, que arriba la Laura Fa, és com sí. Si hagués sortit el sol, eh? Oh,
4: a veure les ungles?
9: Ja està aquí la primavera.
14: Soap.
9: A veure les ungles, sí, soap.
4: No, mira, les meves són bastant iguals, eh?
9: Però sí, jo me les faig jo a casa, eh? Amb unes cric-cric-cric, una maquineta,
14: cric-cric-cric. La forma com d'apmella, que és com es porten. Tu les portes massa quadrades.
4: No, no, a mi m'agraden curtes.
16: És ràdio, curtes. Això.
14: Ah, perdó.
9: Ja, però bueno, la gent ja sabem.
14: Tu, una apmella, saps el que és, no? Llargues. Pues una apmella, forma d'apmella, la ungla. Més clar, no ho puc explicar-ho.
9: Què t'ha de dir, però, Laura, perdó, llavors trobes que l'Ester va una mica... Està nerviosa, està nerviosa. Què t'ha de dir? Trobes que l'Ester està una mica... va antiga, no? Va passar de moda. Amb les mails.
4: Que jo no puc anar amb les ungles llargues.
14: Però el color ja no és.
4: Però si és el mateix que el teu.
14: No, el teu tira més a rosa.
9: Ai, Ester, hosti, estem...
16: Sensacionals.
9: Una cosa, perdona, la Núria Travessa et fas la manicura o com?
4: Doncs no molt sovint, no. Ara mateix no les porto pas pintades.
14: És a les meves.
9: Ets de les nostres.
4: Exacte,
9: natural. És de les nostres. Natural. Bueno, perdona, Núria, que t'hem interromput. Com es digui.
16: A mi també, abans m'has interromput, però no...
9: Tu calla.
16: Potser no t'ho puc dir, perdó. D'acord, perfecte.
9: No, la Núria sí que em sap greu, perquè la Núria sí que m'interessa el que diu.
4: És una bona notícia avui que les temperatures...
9: Calla, calla.
4: Una bona notícia que toquin sostre d'una vegada les temperatures amb màximes d'entre 30 i 36
9: graus. A 60 graus, tocaran sostre a 60 graus.
4: Avui arriben al pic, com a mínim, d'aquesta onada. Fins i tot poden arribar, això sí, a 38 graus a la Vall de l'Ebre, a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu, més sol a la resta. Demà les temperatures, això sí, no baixaran, es mantindran sense grans canvis i a partir de dissabte sí que comencen a baixar a poc a poc.
9: Doncs escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. I Xavi Rocamora, malgrat que creguis que no, t'adorem.
16: Jo més.
9: I no tenim res contra... A nivell personal no tenim res contra tu.
4: Segur?
9: Però...
16: No ajuda.
14: Bueno, jo avui sí, perquè avui t'has oblidat d'una cosa superimportant, segur.
9: Collons, ja hi som. Ja estem amb la penya.
14: Ha començat avui...
16: Ja deia jo.
14: El campionat del món de FitKit.
16: FitKit.
9: Home!
14: Tot el suport a l'equip. Fa greu ja. L'equip espanyol en el que competeix la meva filla. Estan a Benidorm.
9: Carai.
14: Estan a Benidorm. M'ha enviat unes... Ara estava a la piscina, prenent el sol, però bueno, que estan concentrades.
16: Sí, sí, almenys.
14: Però és d'aquí a diumenge, campionat del món.
9: A veure...
16: Sí.
14: De FitKit, estigues atent.
16: Focuset,
14: no, perquè totalment. A més, Badalona és superpotent en aquest esport i ens en portarem molts
9: premis. Tenen possibilitats?
14: Hi ha d'altres. Sí, sí, sí. Bueno, però com a... Vull dir, tenen possibilitats. Sí. Han guanyat en diverses categories en equip, en individual, ara no sabria dir-t'ho, però des d'aquí tot el suport no sabria dir-t'ho, perquè no hi ha tantes categories. Promo,
9: no,
14: kit,
9: no
14: junior, kit 1, sí, kit 2, sí, no. Kit no sé què.
9: I la teva filla, quines categories està?
14: No ho sé. Ho sé.
9: Però bueno, que ella està supermotivada i està amb un grup de gent. No està fumant porros a un banc
14: no,
9: i menjar...
14: No, l'únic problema és que quan viatgen amb aquests jocs, clar, al matí, els pares i les mares els hem de pentinar, maquillar i portar com preparats. L'ha enviat el meu marit, que com ell té una feina estàndard...
9: Pera.
14: Ell pot agafar-se vacances, sí, sí, clar.
9: A veure, el teu marit està a Benidorm ara...
14: Amb la meva filla.
9: Com?
14: Sí, sí. Clar, jo no puc anar, sóc autònoma, què faig?
9: Però a veure, bueno, tu tens uns ous, com tu has dit, fantàstic de ser autònoma. Tu ets autònoma precisament per evitar aquest tipus de coses.
14: També és veritat,
9: una
14: també
9: cosa,
14: és veritat.
9: Però clar. El teu marit ha hagut d'anar a pentinar la teva filla al matí...
14: Bueno, està allà amb ella, llavors t'envien la foto i et diuen, han d'anar pentinades...
9: Ah, però no estan els nanos sols?
14: No, no, vam a tots hòstia, els pares per animar. Clar, jo me'n vaig demà amb avió cap allà. Jo arribaré als campionats del cap de setmana.
16: A Benidorm, vas amb avió?
9: Escolta...
14: No, passaré a Alacant.
16: Ah,
14: sí.
9: Perdona, digue'm. Parla amb la Marta Bernal de les Glòries Cabareteres, perquè ella és una superaficionada a Benidorm i tenim una guia de llocs increïbles a Benidorm, que tu pots passar bomba,
14: bé.
9: Pues jo encara tinc un vano d'un cabaret mític de Benidorm. Sí, sí, passa'm el telèfon, perquè és que et passarem el telèfon immediatament.
14: L'únic dolent és que estem en un hotel de 40 plantes, estem a la planta 23 i només hi ha un ascensor.
9: Home,
14: que
9: divertit.
14: Aquí que n'hi ha 4, a vegades valent, imagina't un ascensor en un hotel de 40 plantes. Bueno,
9: bueno però que són fit kits, els fit kits que, com que van kits, pues que vagin per l'escala, no? Si han de fer sí, sí. Fitting, bueno, si han de fer esport.
14: Demà el Rocamora ja et posarà el dia sí, de sí, tot tant. El que hagin anat aconseguint.
16: Demà aquesta
14: ja.
9: Hora. Ah, sí.
14: Sí.
9: Bueno, escolta, comencem aquest programa. Ai, quina sí? Alegria, no? Un dijous més. Bravo! Bravo.
2: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
9: Home, i amb l'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, què tal estàs?
17: Bon,
9: l'Ester Romagosa,
17: bon,
9: l'Eder Benito, Benito, com
17: bon
9: estàs?
17: Dia. Bon dia.
9: Benito, que podem dir Benito ja, no? Com va, ni que bé. Escolta, la Laura Fallera m'ha escoltat, ha arribat afortunadíssimament
17: ai,
9: amb tots
17: bé.
9: Vostès abans, però l'extraordinària Sílvia Soler.
18: Bon dia. Bon dia, bon dia.
14: Anava a perdre, estava
18: no,
14: jo
18: però
14: ja amb una
18: angoixa. Laura.
14: Val,
18: eh?
14: Si avui, ho prometo.
18: És una història molt bonica.

0: Sí, havia publicat diverses obres de contingut polític, vull dir de no ficció, diguéssim. Però ara he llegit en una entrevista que ell abans de dret va estudiar filosofia i que la literatura sempre l'ha interessat moltíssim i que quan va conèixer la història, que ara més o menys us explicaré, va pensar com a repte, no? Vull escriure una novel·la. Llavors, què va fer? Va escriure una novel·la i es va presentar al Premi Just Casero de novel·la breu. Ho va fer anònimament perquè diu, jo tenia el síndrome de l'impostor, no sabia segur si ho faria prou bé, i com que va quedar finalista, doncs va pensar que es podia publicar, i efectivament, absolutament publicable.
1: Era un premi dels de veritat, diguéssim, no? No com alguns que ja...
0: Home, sobretot si et presentes anònimament, per molt
1: Bueno, hi ha alguns,
0: que estigui, sí,
1: segons el
0: sí,
1: hi ha alguns anònims que després no són
0: veure,
1: tan anònims.
0: En aquest cas, si ell ho explica expressament, jo vull creure que efectivament ningú sabia que hi havia en Benet Salellas
1: no
0: a darrere
1: d'aquesta
0: història.
1: No és com Juan del Val.
0: És una història, una novel·la breu, efectivament, senzilla. Jo crec que en Benet Salellas, si ens està escoltant, no s'enfadarà si jo dic que segurament és més bon advocat que escriptor, perquè és la primera novel·la que escriu, però es deixa llegir perfectíssimament, és una novel·la molt digna i sobretot explica una història preciosa.
1: Ah,
0: que entenc perfectament que quan...
1: Que la història és preciosa però no està tan ben escrita.
0: No, està ben escrita, però que el valor d'aquesta novel·la no és tant, potser...
2: Escolta, Laura, que siguis simpatitzant d'Esquerra Republicana, no cal que ara et aixafis la guitarra.
1: No, jo sóc socialista, ja. Jo sóc d'aquí va manant, saps?
0: Sí, sí. Paulatinament.
1: Sí.
0: En Benet Salellas duia els nens.
2: T'has apijat, t'has apijat.
1: Sí, es nota. Es nota,
2: així
1: és una
2: tot.
1: Cosa que tinc.
2: Així va tot. Bueno, a veure, escolta, a veure, Benet Salellas.
0: Escolta,
2: si el trobo atractiu, Benet Salellas, fixa't tu. Tu el trobes
0: atractiu,
2: Benet Salellas?
0: Sí, sí, sí.
2: És que ho sabia.
0: Sí, sí, sí.
2: És que és el típic tipus.
0: Per què ho sabies?
2: Que li agrada... Perquè jo he pensat, a la Sílvia,
0: sí.
2: Jo crec que li... Heu tingut algun tejemaneje amb la Benet Salellas?
0: No ens coneixem personalment.
1: Ah, no?
0: No. No, no, no.
2: Però t'encantaria.
0: No. M'encantaria, sí, per què no? Home, és més jove que jo, perdoneu, però bueno, això... No és Obice ni Cortapisa, que deia aquell,
1: no?
2: No us he
1: trobat per
2: llegir,
1: És del 77, és més jove que jo
0: és
1: i tot.
0: És del 70, imagina't.
2: 40. Ai, és més jove que jo també, el Benet Salellas.
0: Sí.
2: Oh, està pitjor que jo, ara que ho penso.
0: És més jove que tothom.
2: Per favor, és més jove que tothom, si pensava que era un sugar
1: daddy.
0: No, no, no.
2: Home, el Benet Salellas, jo tinc 51, quan han de tenir el Benet Salellas?
3: Pues 48, però no està...
2: Està pitjor el Benet Salellas físicament que jo, perdona, es pot parlar dels coses de les persones. Però del meu sí que puc parlar.
3: No,
2: home,
3: veritat,
2: jo el trobo atractiu.
3: No
2: està més atrotinat el Benet Salellas que jo. No,
3: el Benet Salellas també està molt bé per l'edat que té.
1: A mi els homes així amb pinta de profe...
0: Voleu fer el favor?
1: No.
0: De veritat, home.
2: Com t'agraden a tu els homes?
1: No, m'agraden més punquis, més bruts... Més...
2: Però, si aquest senyor més punky no pot ser que està defensant a Santos Cerdán, més punky que això que hi ha ara.
1: Sí, però el look és de profe d'universitat.
2: Home, el trobo atractiu,
0: està bé,
2: perquè
0: està
2: a mi m'agraden peluts i m'agraden així. I després, de totes maneres, el trobo que està més atrotitat que jo, Esther. Això m'ho reconeixeràs.
3: No, el que passa és que tu tens un pelazo.
2: Paro el programa aquí. Què?
3: Marc, tu tens un pelazo, i això ho hem de reconèixer. Tens un pèl meravellós.
1: Ell, el poc que
3: tens
1: no
3: un cabell meravellós. No, i la majoria d'homes el que els hi passa és que... Però es manté
1: Joel,
3: bé.
1: No cutis. Porta la barba retallada, home. Clar, és tot una mica el
3: no,
1: pac.
3: No, es manté bé.
0: Perquè no estem parlant de la intel·ligència ni
3: també
0: la
3: brillantor.
0: També
3: és molt llest. Em va encantar.
0: A mi també.
3: Vaig seguir tot el judici del procés.
0: Sí.
2: I et va encantar el Bernès.
3: Ell em va agradar molt com ho va fer, sí senyor.
1: M'encanta, que a mi també m'encanta.
2: La presó es va desgastar moltíssim. Bueno, escolta una cosa. Vale, Benet Salellas el trobem un sex... Ens pensàvem que era sugar daddy, resulta que...
0: Escolta, Marc, que no sé si t'ho vaig explicar, però em vaig trobar el dia de Sant Jordi el Roger Bastida, que és l'autor d'aquesta novel·la que es diu Passeig de Gràcia, que va triomfar moltíssim.
1: Sí, va venir.
0: I va venir com
2: una fletxa.
0: Sí, a dir-me que li havia encantat que diguéssim que era molt guapo.
2: Veus, home, però és que ho
0: és. El que vaig dir de la novel·la no m'ho va recordar, però que vam dir que era molt guapo i se'n recordava.
2: No,
0: sí.
2: Home, aquest és molt guapo, perdona, amb el bigoti. Va, ara hi ha molt home que s'ha deixat bigoti, que era una cosa com que abans era de fatxa, i ara no. I a mi m'agrada. A tu no t'agrada jugar amb el bigoti?
1: Molt, els bigotis. Fan pessigolles.
4: I si fumen pitjor perquè se'ls queda l'olor al bigoti.
0: Va, parlem dels Jardins de la Nora, que és un títol
2: tu,
0: molt bonic.
2: Tu, Joel, perdona, folles de casualitat, perquè entre una cosa i una altra, o sigui, tu per seleccionar, perquè va sucant, per acabar sucant, passes uns càstings que és flipant. Perdona, amb tots vostès, Sílvia Soler.
0: Gràcies.
1: Bravo.
0: En Benet Salellas, que no comentarem res més ja, portava els nens en una escola i es va fer amic del pare d'uns altres nens. I un dia, sopant o fent una cervesa o un cafè o el que sigui, Aquest amic li va explicar la història de la seva mare i en Benet Salellas va flipar, que és una història molt gironina, certa,

0: I ell va flipar i va ser aquí quan va pensar... Té, escriure una novel·la, i ha escrit aquesta novel·la, d'acord? Els jardins de la Nora. Molt bé. És una novel·la que explica que l'any 49 van arribar a Girona un tren atrotinat ple de criatures que venien de Viena, que eren criatures que a casa seva o no els podien mantenir o tenien família, havien perdut el pare a la guerra, el que sigui, que tenien problemes. I els enviaven a Girona perquè famílies d'acollida, això que ara ens sembla tan modern, diguéssim, doncs agafessin aquestes criatures a casa seva. Això, com que era l'any 49, quines són les famílies que van dir jo vull una criatura i... Es va dir que sí, doncs les famílies afectes al règim.
1: Franquistes,
0: correcte. Aleshores, aquesta nena, la Nora, va anar a parar a casa de la família Figueres-Xifra, el matrimoni Figueres-Xifra, que no tenien fills. I va deixar a Viena la seva mare, perquè el pare havia desaparegut, la mare i dos germans. Aquesta nena tenia 6 anys. Va arribar a Girona i es va trobar amb aquest panorama.
2: I li van canviar el nom, no? No es diria Nora?
0: Sí.
2: Ah, venia de Viena amb aquest nom.
0: No, es deia Nora Pickler, i ara es diu Nora. Es
2: va dir... és que em sonava... Ah, no, clar, també Nora era Figueres, Nora.
1: Era jueva, així, era filla de jueus.
2: Ai, ara em sonava català, Nora. Em sonava com a Mariona, Laia...
1: Les Nora feia... Navas.
2: Nora. I no, Nora és de fora. Nora, no, Nora és de
0: clar,
2: fora.
0: Ara hi ha nenes petites que es diuen Nora, és veritat. Tens
2: clar,
0: raó, tens
2: la feia catalana i no.
0: En fi, què va passar? Que ella va arribar amb la promesa... i la seva mare també la va deixar anar amb la promesa que les famílies, la família mantindria el contacte amb aquesta nena, cosa que no es va complir, de manera que aquesta nena no només va perdre el contacte amb la seva família, sinó que el que es va trobar a casa dels senyors Figueres-Xifra, que eren gent molt ben pensant de Girona i molt això...
2: La va enfocar Ventafocs a treballar. Sabia. És que ho sabia que venien per això.
3: Total. Era una criatura robada. Criatura robada.
1: Una nena robada.
0: No vull donar més detalls, que n'hi ha més... i tots són igual d'esgarrifosos, però clar, és una història que no se sabia i que realment és fantàstic que s'expliqui. Quina gràcia té que l'expliqui en Benet Salellas? A part que té el testimoni de primera mà, que és el fill de la Nora, en Benet Salellas coneix molt bé la ciutat de Girona i, per tant, ambienta molt bé la Girona franquista de la postguerra, que era una ciutat molt diferent de com és ara, molt grisa, molt trista, molt plena de capellans i de guàrdies civils i tot això que
2: no és la Girona de les flors.
0: Exacte. Per tant, està molt ben ambientada, la història és realment molt emocionant. La veritat és que, bueno, almenys a mi m'ha entristit molt, m'ha fet patir, però m'ha agradat molt de conèixer-la. I després, al fons, hi ha una reivindicació perquè aquesta nena, l'única cosa que, diguem, la consolava de tot el que li passava és que aquests pares adoptius tenien un xalet amb uns jardins molt bonics. I resulta que, no ho explico tot, però és igual, el que en Benet Salellas reivindica és que aquests jardins es diguin els jardins de la Nora, que és el títol de la novel·la. Nosaltres estem totalment a favor, per descomptat.
3: Totalment a favor.
0: I el felicitem.
2: La Nora està morta?
0: Sí, va morir.
1: I va aconseguir contactar amb els seus pares, amb la seva mare?
0: Però això no ho explico, perquè llavors ja explico tota la novel·la i no vull que la llegiu.
1: Esperem que sí,
0: És molt bonica. Univers. Que edita molt bona.
3: Ah, mira, Univers, que són els que t'han de pagar un taxi.
2: T'han de pagar el pàrquing, els d'Univers.
3: Els d'Univers són els que t'han de pagar tu el pàrquing.
0: Ja saps que Univers té molt bons editors.
3: Té molts bons editors, per exemple, l'Esther Pujol.
0: Sí, senyor.
3: Jo, no, els altres no els conec, però...
0: Home, en Iago Fernández és fantàstic, també.
3: Ah, també és
0: veritat. I també t'agradaria, mira què et dic.
2: Sí, jo el conec.
3: Perdó, si el Iago Fernández ha estat el meu... El Iago Fernández, tot el que sap d'edició, ho ha après editant Pijos i encara m'estic parlant.
0: Vinga. I no t'agrada, Marc?
3: Editor de taula.
0: Marc? I no t'agrada,
3: Marc? Home, m'encanta. Físicament, sí, m'agrada ella i la seva nòvia, però una cosa, i es va tallar els cabells i encara m'agrada més, diguéssim. Sí. I a més, és d'aquests homes pausats, que és el que jo necessitaria ara, arribats a aquest punt de la meva vida, un home pausat.
2: Vols dir?
3: No com tu, Joel, que em poses nerviosíssim. Què t'anava a dir? A veure, Sílvia, doncs als Jardins de la Nora, de Benet Salellas, de l'atractiu Benet Salellas
1: a Univers.
3: Bravo, Benet Salellas, que és més jove que jo, però està més atrotinat que jo, eh? O sigui, deu ser més llest que jo, de totes maneres, perquè si els advocats sempre són més llestos.
2: És simpàtic, ho sabem.
3: Sí, home, clar!
2: Que pinta que està, no? Vull dir que entendrà, no?, que fem broma, perquè a vegades com que la gent estic ja...
3: Bueno, jo crec que sí. Perdona, no estem fent broma de res.
2: No
3: estem fent broma de res. Que Benet Salellas està més atrotinat que jo, això és una cosa que és periodisme.
1: Bueno, és la teva opinió.
3: És la teva opinió. Mira, Esther, a tu el que passa que t'agraden els homes així també una mica penjant, eh? No facis parlar. Sí, que si li agrada un tipus de mascle, d'aquests que fan menys spreading, o sigui, de veritat t'ho dic,
1: que
3: és així, peluts, pen spreading, que s'asseuen amb les cames obertes, que...
1: Sí. Ah.
3: Pues vaquers, a tu t'agrada el cowboy?
1: No. Home, amb això no, amb això no dono la raó. Afines amb moltes coses, però amb això no.
2: A mi m'agraden així com
3: ja et dic, altres. Rurals.
1: Sí, rurals, com amb rurals, les camises, no, saps? No, Sí, molt
3: rurals. Sí, que van quedar rurals, però després nyaca-nyaca. Sí. Bueno, amb tots vostès, amb Laura Fa.
2: Bravo.
4: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Avui...
3: M'encanta.
2: I ara no he pogut parlar amb l'Ernest perquè tinc un parell de coses que vull explicar, perquè avui sóc crítica de cinema, i saps que cada setmana sóc una cosa diferent. Sí. Vaig anar a veure la peli Michael... del Michael Jackson.
3: Amb tot el teu papo.
2: Amb tot el meu papo. Vale. És evident que la peli acaba quan començaria tota la polèmica dels abusos i que es passen gairebé tota la pel·lícula intentant dibuixar un Michael Jackson que, com que no va tenir amics perquè el seu pare el maltractava des de molt petit, i els obligava a treballar, no va tenir mai amics i per això... era com mig idiota i estava infantil. Yeah. No havia com madurat. Era infantil fins adult.
1: Llavors, el van explotar.
2: Ell, quan tenia 21 anys, ja havia fet 14 discos. Entre algun sol, l'altre amb el Jackson 5. Vull dir, era una explotació total. I com que no tenia amics, fa aquelles coses tan rares que jo no recordava. I a la pel·li surt que va agafar un ximpancer, que es deia Bubbles, i vivia amb ell, amb el ximpancer. I a casa tenia un ximpancer, una llama. Estava zumbadíssim.
3: Pobres
2: de
3: nosaltres, estava zumbadíssim.
2: El que passa que quan arribes al cinema, el que vaig experimentar, que per cert em vaig trobar dissabte al cinema a Omar Montes i quasi em dona alguna cosa, saps? Perquè com que he fet...
3: Perquè no sé, el va saludar?
2: Va venir ahir cap a mi perquè jo he fet 3 vídeos deixant-lo, que no t'ho pots ni imaginar, i jo porto superbé parlar a les esquenes. O sigui, jo a la cara està molt sobrevalorat.
1: Qui és, perdona?
2: És cantant de com reggaetonero.
3: Sí, canta-la.
2: Tota Rubia Magdalena.
0: Amb pulseres gruixudes.
2: És que no me'n recordo. Amb el look aquest. Amb el look aquest com de fa boxa, és amic de Pablo Motos, vull dir, ha sortit a Torrente, o sigui, imagina't, no?
3: I per què el vas criticar, pobre Omar Montes?
2: Aquest. Bueno, perquè va començar amb la seva dona d'ara que ja tenia entre 14 i 15, no paga la pensió a un altre fill que té, té una denúncia per maltractament d'una altra parella...
3: Va veure la pel·lícula de Michael Jackson...
2: I va venir cap a mi... Va venir cap a mi amb 4 senyors, aquí més gran... Hola! Ja. I jo em vaig tirar enrere i vaig pensar, em peguen, us ho juro. Venen a pagar-me, us ho prometo. I jo dic, és que no me apetece hablar. No, és que quiero que veas que soy simpático. I dic, dic, és que estoy cagada ahora.
1: Li vas dir, molt bé.
2: Estoy cagada, estoy cagada porque no sé qué queréis.
3: Me das miedo.
2: I sois muchos.
1: Ben fet.
2: Sois muchos.
3: Ah, molt bé, Laura, molt bé.
0: I tu anaves sola.
2: Jo anava sola, clar. I a més, un agòbio perquè portava la caçadora de pell i a sota portava la samarreta sense sostenidors que se'm transparentava i jo deia, estic suant com una truja però no em puc treure la samarreta perquè, o sigui, em veurà les tetes. O sigui, imagina't jo amb aquella incomoditat pensant i em va venir, em va presentar el seu pare.
1: Això a les dones ens passa, eh?
2: I em va dir,
1: no, però...
2: bueno, jo estava agobiadíssima.
1: Que sí, que sí.
2: Em presenta el pare. El pare em diu, mira, estàs soltero. Dic, bueno, jo no. Sí. Tot un surrealisme, Marc. Vaig fer un vídeo i vaig trucar a Javi Hoyos i a la Lorena els vaig dir, surto del cine a les 11:30,
3: perquè estiguessin atents, no?
2: Clar, perquè estava ja a Quinépolis, en aquell polígon de Pozuelo, per anar caminant sola. Vaig passar una tarda i ara m'escriu per Instagram, Omar Montes. Ja he pillat què vol fer.
1: Què vol?
2: Vol com ser simpàtic.
1: Blanquejar-se.
2: Perquè no, saps, ara que parlàvem de blanquejament, perquè no li vagi a saco. He pensat, bueno, de moment...
3: Parlant de
2: blanquejar.
3: No es pot parlar dels cossos de les persones, però realment has tingut un ull posant-te botox a les celles i quedant com Zapatero? Increïble. Laura, estàs de moda total, no estàs guapa, eh?
2: Però saps què passa? El botox sempre se'n va molt ràpid.
3: Però genial, eh?
2: Se'n va superràpid, menys aquesta vegada que crec.
1: T'ha baixat molt.
3: Home,
2: però aquesta vegada m'està fent efecte rebot. Que dic, a veure un moment.
3: Però genial. Però a mi m'encanta que estiguis Zapatera total, eh? Ja. Estàs de moda total.
0: Està de moda, realment.
2: M'anava a fer una cosa per les ojeres. T'ho vaig dir, no? Amb semen de salmó, perquè...
3: Ah, sí, ara semen estem a favor de tot aquest semen.
2: Et punxen semen de salmó a les ojeres per activar veritat, el col·làgen, però jo les tinc negres
3: ara,
2: i enfonsades.
3: Ja.
2: I em va dir, no pots fer-t'ho perquè tens psoriasis. És que tot és tan llarg, el que em passa. Tens psoriasis i no es pot. Dic, bueno, dic...
3: És que una cosa porta l'altra.
2: Estic trista i em diu, et poso vitamines i res, et punxo una mica i... Vamos, no li agafo el telèfon ja, la tia. Sort que no vaig pagar.
3: Però una cosa, això el semen de salmó... O sigui, a veure si ens entenem. Tu entres a un lloc i et diu una senyora...
2: Bueno, és famós, eh,
3: l'ho de salmó.
2: És famós aquest tractament, vale, vale, el cement de salmó, sí.
3: Sí, vale, vale, vale. Però
2: super famós. Em va semblar que els salmons que van a contracorrent.
3: Però tot sembla una cosa com normal, o sigui, vull dir-te.
2: Vaig pensar, tenen energia, llavors el seu sement també, perquè van al revés.
3: El sement de força.
2: Clar, vaig pensar, ells remunten, doncs tot el que tenen remunta, em remuntaran aquestes ojeres. Aquesta,
0: em vaig pensar. Et van remuntar les celles,
2: bueno,
0: eh?
2: Això és veritat. Demano perdó a totes les persones que he fet xerrades de pressió estètica, que vegin que sóc una víctima.
3: Has de tornar els diners.
2: No, perquè... No, perdona, sóc una,
3: home,
2: sóc una víctima del sistema. No, vull dir que
3: però
2: per
3: una
2: molt...
3: cosa és ser víctima del sistema, que jo sempre la ve, però... O sigui,
2: sóc una víctima. No
3: però
2: res,
3: que tu, jo crec que va una mica més enllà, perquè a tu t'entra una... Però a veure un moment, jo dic... Sí. A tu, tu vas un dia a una esteticien, o jo no sé on es va... Doncs sí. Sigui, i et ve, t'asseuen a una taula, i et treuen un catàleg, i et proposa la senyora o senyor... l'injectarem a les ulleres semen de salmó?
2: No, perquè jo el vaig demanar.
3: Durant aquesta conversa la seguiu tenint amb aquella persona?
2: No, perquè jo havia vist articles de que es feia servir
3: semen de salmó. Si no és a partir de les 3 de la matinada, no cal ni que me'n parleu.
2: És un error.
3: I amb una sauna, però és que a ple dia algú et vol injectar semen de salmó a les ulleres? I és que és increïble, Laura.
2: Vaig tenir una baixada.
3: Però tu què li vas dir? Ah, bueno, sí.
2: No, perquè jo he leído que hay esto para las ojeras y me dice, va muy bien, vente. Dic, vale, pues estoy en Madrid, me quedo un día más y voy. Y quan vaig anar, va dir, no el pots, perquè quan tens psoriasis et pots fer
3: si guardes,
2: un rotllo.
3: Reacció.
2: I dic, bueno, pues, fes-me alguna cosa, estic deprimida.
3: Perquè, clar, perquè i diu vaig... el Joel com es treuen el semen als salmons.
2: Ah, no sé, però escolta, tant de cos que et vaig explicar com m'havia deprimit.
3: Joel, per favor, m'agafa algú amb desmai.
2: Els apretaran, però tant de cos que em vaig deprimir veient els fecundats.
3: Però això és maltrato animal, claríssimament.
2: Ah, bueno, però te'n recordes, Marc, te'n recordes que et vaig explicar que vaig veure El Diablo Viste de Prada i que 20 anys després eren la mateixa persona i jo vaig dir, jo estava més atropellada que el Benet Salellas, dic, doncs jo alguna cosa haig de fer per arreglar-ho. Doncs bueno, malament, no ho feu, no ho feu. Ja està, no passa
3: bé,
2: res.
3: Laura, una cosa, i després una altra cosa. Després del semen de salmó, amb què us engatussaran?
2: Perquè és clar, espero que amb res, perquè ja no em faig res. Ja
3: hem tocat sostre, no? En el món de la tonteria.
0: Que ho posin tu.
2: Sí, que no em faré res. Aquesta és la definitiva. La Lorena, a més, ja li he dit, tia, no em deixis.
0: Ja
2: ella em pararà, ja ho hem decidit. Ho tinc clar.
3: La Lorena no sé si és la millor per parar-te, eh?
2: No, ella no s'ha fet mai res de res, eh? Jo sóc molt més fràgil.
3: Mira, no em facis parlar, eh?
2: Sóc més fràgil. Escolta, la pel·li del Michael Jackson... Ah, mira, el que em passa a mi amb el Michael Jackson...
5: Estic buscant com es treu el semen de salmó, eh?
3: Ah, el Joel està buscant... Molt bé, veus? Això ho hagués fet la Marta Cailà, també, veus?
2: La cosa del Michael Jackson...
3: Mentre l'Ester està amb àvia...
1: No penso buscar-ho, és que no penso buscar aquesta dada.
3: Com ho troben? Espera que ens... Com el treuen, el semen de salmó?
5: Una cullera, apretant, té raó la Laura, com si fos un gra de pus.
2: Que ja ho he buscat, jo.
3: Ostres, però trobem el semen,
5: el salmós, eh?
2: Molt.
5: Sembla
2: no diguis paraula.
5: Sembla Fontana di Trevi, això.
3: Sí. Busqueu com se sacar semen a un salmón.
2: No ho buscarem.
3: I surt semen, mare de Déu.
5: Les cares que els hi queden a les noies són horroroses, també us ho dic.
2: A veure, doncs haver-m'ho dit abans, eh?
0: En el salmó, no.
2: Vull dir dues... Pobre salmó. Vull dir dues noies també s'ho posen, eh? Perdona, Joel?
1: Sí, clar.
2: Vull dir, i aquí es fa depilació, eh?
5: En el salmó.
3: Sí, el de salmó, Joel. Si no, també et posen el semen de salmó. Fixa't tu, hi ha molts tios heteros, tanta mania, amb el sexe anal, i de sobte els hi diuen semen de salmó a la cara i tots van embadurnats. A veure, per favor, Michael Jackson, anem a escoltar el trailer una mica, per favor. Vale, ja està, moltíssimes gràcies. Fins aquí el tràiler. Segueix, per favor, amb...
2: Sí, no la puc veure tranquil·lament.
3: Anem a redreçar això.
2: No puc veure aquesta pel·li tranquil·lament perquè hi havia seccions de ràdio que era què diu la cançó i què escoltes. I a mi hi ha dues cançons de Michael Jackson que, per exemple, hi ha una que és la de Billie Jean, que hi ha un tros que jo entenc...
3: Com la de...
2: Tu quieres una manzana.
3: A veure, com
2: veuràs,
3: és?
2: Ja veuràs, eh? No, oi?
3: Ah, sí, totalment.
2: Jo ja veig la pel·li, estic... I després hi ha una altra que diu salchicha. És salchicha, va.
3: I això... Perdona, t'he de dir que em pensava que no acabaríem mai en aquest programa, que és un programa on hem comentat de vegades la última traducció del grec de l'Odissea, que acabéssim fent la puta secció de parauletes que sonen a
0: que ho feien Pablo Motos, no és per res, eh?
2: Ja, és que és d'ell, i a mi és l'únic que m'ha quedat.
3: Laura, ens has enterrat.
2: Però escolta,
3: ens has portat...
2: Sóc conscient que mentre estava jo al cinema... Anava pensant en Pablo Motos tota l'estona en la salchicha, la manzana i totes. Bueno, coses importants de... Coses que em vaig quedar flipant. Li arribaven al Michael Jackson a casa sacs de cartes de fans, que trobo que hem avançat en sostenibilitat, perquè ja vaig pensar, quin desperdici bueno, tots
5: ara
2: aquells...
5: Ara ho fan per Instagram, que no sé si és pitjor.
3: Ah, no, és veritat, que es veu molt, però no que, calla, cada vegada que puges un emoji, poses un emoji al mòbil... i et carregues un bosc a la vacuna.
2: No, però això s'ho han inventat, perquè amb els
3: fulls de cap que diuen.
2: Després no surt la Janet Jackson, vull dir, però no són ni el personatge de la germana, perquè com que ella i la Paris Jackson, no, i la, sí, la filla no estan d'acord, la Janet no surt, només surt una germana, o sigui, s'ho han passat.
0: Aquella més gran, no?
2: Que, sí, la Toya, aquella sí que surt.
3: La Toya, que era fortíssima, eh? La Toya és la típica que de sobte a Mars Singer apareix la Toya Jackson, saps? Quítatela, quítatela, i pum, que apareix la Toya Jackson.
2: Bueno, ara estan baixant una mica amb el quítatela, ja estem amb Vicky Martín Berrocal i coses així, eh? Però bueno.
3: És que després de la Toya Jackson jo crec que ja toca sostre, també és com el semen del salmó, hi ha coses que toques el sostre, després ja et tornes a la normalitat.
2: Dos coses que m'han flipat investigant una mica és... Bueno, el noi que fa d'actor és flipant perquè li van fent petit el nas a la peli, que no sé com ho fan, vull dir que està prou trobat. Yeah. És veritat que para un moment la peli abans que el nas desapareixi, vull dir que li van reduint una mica i encara poden. I una de les coses que m'ha sorprès és que Michael Jackson i la seva família es veu que eren testigos de Jehovà, però com que tenia aquest comportament tan estrany, fins i tot els testimonis, es diuen, testimonis de Jehovà, els hi fa vergonya dir que... Que el Michael Jackson...
1: Jo t'he de dir, puc dir una cosa contra programar aquesta peli, és que jo vaig veure el documental Living Neverland, que explica els abusos del cantant als infants, de nens superpetits al seu ranxo Neverland, que és esgarrifós, i recomano a tothom que el vagi a veure.
2: Hi ha molts documentals de Michael.
1: És increïble, es pot veure a Movistar Plus. Jo després de veure aquest documental només escolto el Michael Jackson si és petit, el Jackson 5. Tot el que és després de gran,
2: però ja venia tarat, era petit, vull dir que ja
1: estava... Ja ho sé, ell és víctima, segurament és víctima, però el que li fa aquests nanos no té perdó de Déu.
3: A la pel·lícula, de què va la pel·lícula?
2: La pel·lícula va de com ell es vol alliberar del Jackson 5 i com aconsegueix...
3: I es fa pederasta, perquè...
2: No arriba això.
1: Això arriba més tard.
2: Veus com està, com ell llegeix tot el dia Peter Pan, com ell té animals, com fa donacions a nens a hospitals, o sigui, aquesta imatge de com estava tan sol, i la història és com el seu pare el maltractava, l'obligava a treballar, i com ell, amb un fax, aconsegueix que el seu representant que aconsegueix acomiadi el pare amb fax, per un fax. I és...
3: Espera, perdona, no sé si hi ha l'Eder Benito aquí, sí, oi? Sí. Eder. Ah, estàs aquí, si no t'havia vist. Escolta'm una cosa, Eder. Tu saps el que és un fax?
6: Ai. Sí, clar.
3: Ah, vale, vale. No, no.
6: Segur? No sé si un fax sí, un fax sí. He vist moltes sèries i pel·lis, això sí.
3: Ah, vale, vale. Clar, escriptura general, clar. Però n'has vist mai alguna? T'has vist en la tessitura d'enviar un fax?
6: No sabria.
3: No sabries. Bueno, jo tampoc.
0: Jo tampoc, en sabries.
5: Jo crec que no. Ficaves el paper i s'enviava.
2: Jo havia treballat en busca.
3: Però tu ets llestíssim.
6: Però em sembla que és un retrocés. Com el telèfon, tot això és un retrocés respecte al fax. Perquè el fax podies enviar dibuixos i tot, no?
0: Sí.
6: Això em sembla una idea increïble.
0: Ah, molt bé.
1: Fixa't.
3: Però si ara pots enviar un dibuix amb el mòbil.
0: Ens ha deixat estupefactes.
6: No és el mateix.
1: Encantro, ho pots enviar amb el WhatsApp.
2: No, però no és el paper. És el tacte de que t'arribi un paper.
6: És que em sembla màgia.
2: Clar, jo quan haig de fer un tiquet...
6: I a tu t'apareix el mateix dibuix...
1: Però és imprimir, reps el mail, li dones a imprimir...
2: No és el mateix.
1: El fax imprimeix. O sigui, tu envies la... Però el que t'arriba a l'altra banda és un document imprès. No és l'original.
0: No és el mateix paper que tu
1: poses. No és el paper que viatja, saps?
5: Home, fins aquí arribat.
6: Cuida't. Cuida't que has perdut la màgia, llavors.
1: Això sí, la màgia sí, poder sí, però el document l'envies igual, eh?
3: Ja t'entenc. Gràcies, Esther, eh?
5: Sí, no havíem pensat que el paper es quedava al mateix lloc.
3: Moltíssima gràcies, Esther.
2: Ja explica dues coses de la peli, per exemple, que a l'MTV no sortien...
3: Ràpid, perquè avui hem de parlar de Menrose Place, seguint la pelurata...
2: Volia oblidar la merda que he fet del Pablo Motos, a veure si donant dades ho puc compensar.
3: No, però tornem-hi. Tornem a posar-ho del Pablo Motos. Anem a fer la merda de secció de ràdio de... Hay una canción que parece que digas otra cosa porque somos catetas y no sabemos parlar anglès. Venga, endavant. La primera és Manzanas... Salsitxa.
2: Està ple Instagram de vídeos així i surt un gos salsitxa.
3: Però salsitxa...
2: La gent que té un gos salsitxa és com un tren, penja el gos salsitxa amb aquesta cançó.
3: És divertit. I després la...
1: Què deia? Qui deies?
2: Tu que eres una manzana, però això, aquesta sí. No us passa sempre que escolteu Billie Jean?
3: Jo és que no escolto mai.
5: Una manzana.
2: Pots ser el continua sent el cantant que més discos ha venut a l'història.
3: Si haguessis de posar com els crítics de, com abans que es posaven estrelletes a les pel·lícules, entre una i cinc estrelletes, quantes estrelles li posaries en aquesta pel·lícula?
2: No està mal, un 3, eh? I a més quan arribes, com que la gent ja molt friki veient la peli, la gent està ballant. O sigui, no, perquè el Michael Jackson té com el fenomen fan aquell tan heavy que quan entres van vestits a Michael...
0: Home, però és una vergonya, no? Que només expliquen la part angelical.
1: La família va pagar diners,
0: no m'interessa, doncs.
3: Què t'anava a dir? Escolta, els que sí que paguen són els nostres publicistes. Anem a posar una mica de publicitat que ens encanta, ens el capitalisme, i sobretot quan ens afavoreix a nosaltres. A tots vostès, la publicitat. I després, Menrose Place. Retornem als 90. Bravo. Ai, que bé.
7: Tenim carn. I també peix.
8: Tenim fruita.
7: I tenim verdura.
8: Tenim amplis horaris.
7: I botigues al teu costat.
8: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
7: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem!
8: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
10: RAC 1.
11: Quina raó mou el teu món?
12: Lo futur del Pere.
13: Algun dia tenir el meu propi piset.
14: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
15: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: 5, 6, 7, 8, valorado.
17: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
16: en España.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
21: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
22: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
21: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
22: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
21: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
3: Unes pauses. Hola, escolta'm una cosa. A les 13:43, dos minuts per tres quarts de dues, jo porto una mica un globus perquè entra el dia... Però ja saps què és el globus que portes? És culpa teva, Joel? Perquè... bueno, primer si vocalitzessis, perquè tu ens abans has fotut una broca perquè estem fent ràdio i tu... És que és increïble.
5: Que m'he menjat tinc tot de paluegos a la boca.
3: Però filla, pues, traga, ai, Joel, bona. Traga. És que no traga, Joel, no tragues.
1: Però si tu tens... has menjat una palmera.
3: Una palmera,
1: però si
3: sí.
5: Dues m'han menjat.
3: Que no, que sí, que els celíacs poden menjar les palmeres aquestes que els hi porten de la NASA,
5: sí,
3: que estan superembolicades.
5: Dir que, a veure si baixem el preu, que m'ha costat 6 euros.
3: Bueno, l'altre dia sortia un article que les persones celíacs és una vergonya. Les pobres persones celíacs, que a més no només són celíacs, sinó que deveu tenir altres despeses, diguéssim.
5: Moltes.
3: Doncs els costa... No ho vas llegir, Joel? 1.000 pavos a l'any més. En qüestió de la... 1.000 pavos a l'any més, eh?
2: Bueno, i si vols menjar peix, si vols menjar peix, et gastes 3.000 més a l'any.
5: Bueno, ja, però és un bé... El menjar és un bé essencial.
2: Bueno, i el peix també, hauríem de poder menjar peix. Joel, em sap greu, vull dir que tu que no mengis hidrats, doncs mira, tens verdura, fruita...
5: Que es fotin els celíacs, Ja veuràs, Laura, al Twitter avui tot anirà, reina.
0: Mariscades a tope, el globus
5: gluten... El...
3: Mira com vocalitzar, ara, mira, mira com vocalitzar.
1: Però
3: hi ha coses...
5: El pa i la farina, almenys, no hauria de valdre.
3: Home, si
5: n'és
3: no,
5: pack, un pack de farina no hauria de valdre 4 euros.
3: No diguis almenys que tu ets de l'hereu de l'elèctrica d'arma. Tu no ets com jo. Tu has de dir, ah, si més no, joder.
1: Pel cap baix, pel cap baix.
3: Pel cap baix.
5: Pel cap baix. Ja, si un paquet de farina no pot valdre 4 o 5 euros.
3: Vale, el que vull dir jo, que nosaltres portem un clavo total perquè el Joel Fortuny... Ara ho penjarem a l'ara. Però s'ho has de dir jo perquè és per culpa teva. El Joel Fortuny va agafar totes les escumes, tots els prepucis aquests de les...
1: Clar, dels micros de RAC1,
3: dels micros, els va agafar tots, els va endur a casa, els va rentar... Jo no sé amb què, a la rentadora...
5: Ja no costaria res que algú el rentés a la ràdio, també.
3: Bueno, ja ho has fet tu, però la gent estem drogades a la RAC1 perquè ens puja... No ho noteu?
5: Sí. No, els seus els vaig rentar, només aquest.
1: Però és un detall, perquè a vegades veu olor a baba, del...
5: Ai, doncs, jo vaig posar una foto de la meva rentadora plena de...
3: Sí, no, puja-la, puja-la...
5: De les babes de tota la gent...
3: Puja-la a l'Instagram del programa.
1: No sé per què no tenim.
4: Mel Rose Place.
1: Ah, sí, sí.
4: Mel Rose,
3: ah, sí, perdona. Sí. Amb tots vostès, Eder Benito.
1: Bravo.
3: A veure, Eder Benito, què tal estàs?
6: Bé, tinc moltes ganes de parlar amb el Rose Place.
4: Veus?
6: Val, perquè és la que més m'ha agradat.
1: Ai, mira.
3: És la més agradat. La pitjor, dius que és Falcon Crest, no? 1981, Falcon Crest, una merda.
6: És que justament ahir ho estava pensant, perquè estava al llit pensant en la secció i tal, i vaig pensar, és que ara tinc la intriga de saber com avançava Falcon Crest.
1: Ah, veus? A mi m'encantava, Falcon Crest m'encantava a mi. Anava corrents amb l'autobús a casa a veure-ho, perquè abans, clar, no, hi havia, no ho repetien ni hi havia
4: que...
1: manera.
4: Sí, sí, era l'hora
6: sí,
4: que era.
6: Sí, sí, m'està començant a enganxar.
1: Ai, mira la
3: o sigui, estàs enganxat a Falcon Crest, que fort, Eder, eh? Tens un bici? Bueno, de totes maneres, Falcon Crest, segons tu la pitjor, però la que més enganxa, però anem a parlar, per favor, de 1992, any olímpic, Menrose Play. A veure, per favor, deixem parlar l'Eder. Recordem que l'Eder Benito té 6 anys, no sé quants en tens, però no sabia res de Dinastia, Falcon Crest, Menrose Place, i això nosaltres no ens ho podem permetre perquè aquest és un programa de mariques. I no es pot estar en un espai segur de mariques si no saps què és Menrose Place. Eder, endavant, per favor.
6: Bé, jo crec que és la que més m'ha agradat perquè és això, és del 92. És bastant més recent que Falcon Crest i que Dinastia.
1: Pobre.
6: I es nota, perquè també no és això tan clàssic de Casa Gran, som com gent jove, però la vaig enganxar en un canal 24 hores que no podia jo escollir quin capítol veure i vaig enganxar unes trames molt estranyes i llavors jo crec que això és el que més m'ha agradat.
3: Ah, sí, per exemple, les trames...
6: Quan jo vaig posar aquest canal, que gràcies a Pluto TV Mèxic, perquè és on estava...
3: Però Pluto TV Mèxic existeix?
6: Sí, sí, sí.
3: I tu també ho coneixies?
1: Els mexicans.
3: I és una... Ernest, per favor, no em posis a cançons etnològiques, segons tu, perquè que no l'encertem, no siguem colonialistes, joder. A veure, digues, carinyo, digues, per favor. Digues.
6: Quan la vaig posar, n'hi havia tres persones tancades en una sala de màquines. I una
3: això el capítol, eh?
6: Sí, sí, el capítol, estava començat. I una d'elles deia... la Kimberly, ho feia en llatinoamericà, no ho faré, vale? La Kimberly em va tancar aquí, m'ha intentat drogar i fer una lobotomia. I els altres dos van venir a ajudar-la. I un dels dos que havien vingut a ajudar-li diu, bueno, però tot i això és la meva dona, jo l'estimo. I els altres li deien, però ella ara ha canviat molt. Que...
1: Fa lobotomia.
6: Espero que sí que hagi canviat, perquè si era així des del principi. Que la Kimberly no és la...
1: És la Pelroja?
6: Sí,
1: Castor Radulenta.
6: Ho he mirat, és la Marcia Cross.
1: Sí, sí, sí.
3: La Marcia Cross, que havia fet després Mujeres Desesperades.
1: Sí.
3: Perquè, un moment,
4: té clar, cara de dolenta
3: El marit de la Kimberly, no, a les Red Flags en aquell moment no devia estar en circulació, el concepte
6: no,
3: Red Flags.
6: No, perquè ell deia que havia canviat. Que jo suposo que...
3: Ja.
6: Sí. Espero, perquè... I llavors, però és que l'altra subtrama també era encara pitjor, perquè una de les protagonistes, que era la Sydney, que es deia Sydney Andrews, i l'actriu era la Laura Layton, crec. No sé si ho he llegit bé. La Laura Layton estava sortint amb el que la resta deien que era el seu violador.
1: Oh!
3: I la ficció.
6: Bueno, sí, sí.
1: No me'n recordo.
3: I li deien amb ella?
6: Sí, li deien, com està sortint a mi, que et va violar, i ella deia, bueno, però... però s'està comportant bé, no sé. Al final...
3: Com?
6: Sí, sí, t'ho juro, eh? Sorpresa, el violador era dolent i la intenta matar, però ella, juntament amb la seva germana, per sort la seva germana desconfia del violador, pel que sigui, i li dona un cop i deixen el violador inconscient, l'enterren viu i el capítol acaba amb la mà del violador sortint de la tomba.
0: Sí, oh.
1: Ai, ai, ai. Aquí no vam arribar. Aquí no vam arribar. Home, perquè això era ja quan
2: el personatge que era la roseta del cabell curt.
0: Sí. Això era Carrie,
6: que totes són roses.
2: Però era del cabell curt.
6: Sí,
2: sí, sí. Era com la...
1: Era germana d'una d'elles.
3: A veure, un moment, per favor, un moment.
2: A més, era la innocent.
3: Sí. La tal Carrie l'avisen les amigues de que està sortint amb el seu violador. Tothom, com sabien que l'havia violada?
6: Les amigues, el seu ex també li diu, hòstia, m'has canviat per un violador, i no sé, no sé. És que aquesta part no la vaig veure. Jo vaig agafar ja quan ella estava sortint amb el violador.
3: Ja t'entenc, o sigui, clar, clar, perquè TV, a Pluto TV Mèxic està tot desordenat, no? Tu ho agafes, ho enganxes, sí, com... Un... Que és un canal 24 hores.
5: Sí, sí. Com a ficció i aquestes
6: coses. No para, no para.
2: Ah, no.
6: 24 hores
3: no para.
2: I no podem veure amb el Rose Plays a cap plataforma?
6: No l'he trobat. No l'he trobat.
2: Com pots
6: ni pirata ni
3: ni pirata ni res, perquè tu has piratejat molt per fer aquesta secció. Bueno, escolta una cosa, tu tot això li vas explicar, no s'ha de piratejar, etc, però bueno, si és dinastia, que ja ha fotut tots els diners,
0: eh? Es pot veure en una
6: plataforma.
0: Si no és necessari.
3: Ah, veus? L'he vist. Si no és necessari... I a més és la dinastia, perdona, l'Aaron Spelling ha fotut tots els diners que havia de fer, ja no vindrà dels nostres. Escolta una cosa...
5: Però un moment, deixem-me fer un apunt, sisplau. No és només els actors, és els guionistes, els que han fet les cançons, segueixen cobrant uns drets d'autor per fer aquesta feina.
3: Però els de dinastia estan forrats i tots tenen ranxos.
5: Però la gent segueix cobrant el que ha fet la música...
3: Joel, seguirem piratejant dinastia. T'hi posis com t'hi posis. No piratejarem l'elèctrica d'arma, ni sopa de cabra, ni totes les costres nostres. La cosa nostra no la piratejarem, però dels altres, els nord-americans, que ens estan posant aquí les bases aèries i tota la cosa aquesta d'edat, doncs nosaltres piratejarem els nord-americans, però vamos, a saco paco, a més a més.
1: Suposadament, digues, ja està.
3: Escolta, sí, sí, suposadament, suposadament, ho fa l'Eder, jo no, eh? A veure, una cosa... tu li vas explicar tot això, que estaves mirant Menrose Place, a la teva mare, no?
6: Sí, li vaig explicar i li vaig dir, aquesta és la trama, i la resposta em va sobtar perquè li vaig explicar i em va dir, ja. I és com que jo he parlat amb més gent que ho havia vist i ningú s'ha sorprès gaire per les trames. És com que tothom diu, ah, sí, pues, això passava. I també em van explicar altres coses, de que si després sortia una màfia, que si n'hi havia explosions a l'edifici moria gent i... Em va sobtar molt, però bueno...
3: Tu trobes que la gent d'abans dels 90 i els 80 som més durs que vosaltres, les noves generacions? O sigui, donem per bones coses que possiblement vosaltres estaríeu...
6: Sí, però també n'hi ha com part de... No sé, n'hi ha molta gent d'aquestes edats... No, concretament en aquest programa no. Concretament en aquest programa no. Però n'hi ha molta gent que és una mica... El que ells diuen generació de cristal, que després això ho veuen sense cap problema i després una persona que diu, doncs, jo crec que els nens a Gaza no haurien de morir. I diuen, hòstia, com pot dir això? I llavors,
3: ja t'entenc, ja t'entenc. Però escolta una cosa, ens hem quedat sense temps. Molt bé, Menrose Place, que no t'encarreguem alguna altra sèrie de merda d'aquestes per comentar-les, eh? Falcongrés, clar, potser em
6: queda una setmana aquí, no? O sigui...
1: Oh, t'hi queda una setmana.
3: Ja haurem d'espavilar, eh? Bueno, escolta una cosa, no, una mica de publicitat, per favor. Moltíssimes gràcies.
1: Setmana abans que
3: la temporada. Com ho farem nosaltres? No, no farem el programa si no hi ha empleades becàries.
1: No sé com ho farem.
3: A veure si haurem de començar a treballar.
7: Vostè primer, Marc Giró. RAC 1.
8: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
9: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
23: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
9: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
23: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
9: Mai són massa quan un és culer, nen.
24: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
25: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
26: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
10: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
11: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
12: Maleïda incertesa.
13: No podem preveure res.
14: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
15: No es meu. El va postular Heisenberg.
14: Heine, ¿quién?
16: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
27: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
28: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
27: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
29: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
30: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
27: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
30: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
31: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
32: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
3: Aquest programa el fem només...
1: Ai, calla.
3: Només calla, calla. Per el moment aquest tan important que és que l'Ester Romagós ens digui això que ens ha de dir. Tot el demés era filfa, era... teatre, era farsa. El pinyol de l'os, el pal de paller, és
1: bé,
3: això que diran
1: l'Ester. Molt bé, vinga, va. Voleu descobrir un nou concepte de
3: estava
1: cinema?
3: Estava fent temps perquè no trobaves la mansió, guapa, perquè ara a sobre, fi la tia. O sigui, ara a sobre, que ara...
1: Endavant
3: voleu amb la mansió.
1: Voleu descobrir un nou concepte de cinema a Barcelona, Laura?
3: Ah, sí!
1: Si no et trobaràs amb aquest. Movi Cinemes ha inaugurat Movi, Movi Gran Sarrià Club, el cinema més exclusiu per a tots els públics.
3: Movi,
1: té 8 sales premium d'aforament reduït, això va molt bé, amb butaques reclinables, equipades amb el màxim confort i amb el bar del cinema adaptat a la nova línia Premier Lounge, amb productes gourmet per a tots els gustos. Descobreix la cartellera a Movicinemes amb dos os. Movicinemes.com.
3: Movicinemes, fantàstic. Moltíssimes gràcies. Fins demà. Gràcies a totes. Que vagi molt bé.
1: Adéu!
33: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Etnia Barcelona, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
34: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
35: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
4: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
2: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
4: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
12: I tu, què vas disfressat?
13: Aquest pista boníssim.
17: Navius? Cirera?
18: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
12: No t'ho pon estrany, al final?
8: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
12: No us he drogat. Us hem verinat.
19: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
20: Bon dia, ara passa un minut de les dues. Jorge Fernández Díaz es desvincula del tot de la Kitchen.
21: ¿Usted cuándo tuvo conocimiento de los hechos que se enjuician en esta sala?
22: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones.
20: L'exministre de l'Interior declara aquesta hora a l'Audiència Nacional i ho està negant tot. Diu que ell mai va ordenar cap operació contra Luis Bárcenas, que no va intervenir en cap operatiu policial. És el mateix que ha fet abans el seu número 2, el seu antic número 2. Fernández Díaz, recordem, s'enfronta 15 anys de presó.
6: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
20: El primer punt de connexió, doncs, serà l'Audiència Nacional, on ha arrencat fa just una hora aquesta declaració de Jorge Fernández Díaz, que arriba coincidint amb l'inici del judici contra David Sánchez, el germà del president espanyol acusat d'haver-se aprofitat d'un càrrec fet a mida. És una coincidència que el PSOE no veu casual i que marquen una estratègia de tripijocs i mètodes no democràtics per fer caure el govern espanyol sotmès cada vegada més pressió de l'oposició, però també dels mateixos socis. També ha tornat a la càrrega Emiliano García Page, ara el sentirem. I tornem a estar pendents un dia més de les vagues al sector educatiu. Avui, altra vegada, al Maresme i al Vallès, els professors han tallat dues hores a la C32, a Mataró, a l'espera de la reunió que tornaran a mantenir d'aquí a una hora, a les 3, amb el departament. La consellera Esther Niubó ja ha avisat que els faran la proposta definitiva, que no n'hi haurà més, inclourà increments salarials i més recursos a l'aula. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
23: Bon dia, Núria.
20: Xavi Pascual admet que no ha sabut adaptar-se a la seva segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet.
23: Motiu principal pel qual ha decidit marxar abans d'hora. Diu Pascual que no ha tingut problemes ni amb el president Joan Laporta ni amb el director esportiu Juan Carlos Navarro i que no classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga va ser definitiu a l'hora de prendre la decisió.
36: Jo no he portat el Barça a playoff, jo. Al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida. Sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça. És que no ho suporto. És que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat més. Més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor.
23: El tècnic gabanenc ha afegit que no descarta tornar a entrenar el Barça en un futur. De seguida el sentirem. I en futbol, el Barça és a punt de tancar el primer fitxatge de la propera temporada. El davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Està previst que l'extrem anglès aterri d'aquí a un parell d'hores a Barcelona i passi la revisió mèdica aquesta mateixa tarda. El club blaugrana pagarà 70 milions d'euros fixos i 10 en variables pel seu traspàs. I a l'equip femení, avui hem confirmat una nova baixa. Després de la sortida d'Alexi, el club ha anunciat que Ona Batlle també marxarà aquest estiu després de 3 temporades com a blaugrana. La següent serà Mapi León, que podria fer-se oficial aquesta mateixa tarda.
20: Avui per fi les temperatures toquen sostre. Mònica Usar, bon dia.
9: Bon dia, sí, amb màximes que avui es poden enfilar fins als 38 graus en punts interiors de les Terres de l'Ebre, entre els 32 i 35 a la resta de comarques interiors i també punts del prelitoral i entre els 29 i els 33 a la línia de la costa. Per tant, tarda de calor extrema, amb sol a bona part del país i només nuvolades en punts de muntanya que poden deixar algun ruixat aïllat en sectors del Pirineu. I demà les temperatures es mantenen sense grans canvis, matí de sol i tarda de ruixats de nou en punts del Pirineu i del Prepirineu.
20: Ara passen 4 minuts de les dues.
6: 14:15.
20: Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez neguen tenir res a veure amb la Kitchen, l'operació parapolicial contra Luis Bárcenas. Avui l'exministre de l'Interior i el que era el seu número 2 han estat els primers acusats a declarar a l'Audiència Nacional. Tant Fernández Díaz com l'exsecretari d'Estat han desmentit la tesi de la Fiscalia i han negat haver posat en marxa una ofensiva per destruir proves de la Caixa B del PP. De fet, els dos han fet pinya per evitar les acusacions creuades. A aquesta hora continua declarant l'exministre. Podem anar cap allà, cap a l'Audiència Nacional. Arnau Mañé, bon dia.
10: Bon dia. L'estratègia de Jorge Fernández Díaz i de Francisco Martínez és clara. Negada de la baix la Kitchen, desmentir qualsevol operatiu parapolicial contra Bárcenas. No s'acusen entre ells pacte de no agressió i es dediquen a desacreditar el relat de la Fiscalia. Per exemple, l'exministre de l'Interior posa el focus amb l'extresorer del PP.
11: Ordenó que se interviniera algún dispositivo, algún teléfono móvil del señor Bárcenas.
13: Son cuestiones operativas, en absoluto. El ministro del Interior se preocupaba de cuestiones como estas.
11: Conoció o dio indicaciones para que se hiciera un especial seguimiento al señor Bárcenas mientras que este estaba en la prisión de Soto del Real.
13: En absoluto. El secretario general de instituciones penitenciarias en mi época jamás me habló de eso.
10: La defensa de Jorge Fernández Díaz també intenta desmuntar els missatges que suposadament s'enviaven amb la seva mà dreta al Ministeri, Francisco Martínez, sobre la informació que tenien o que no tenien. Ell mateix obria la veda aquest matí i negava haver engegat cap operació.
14: Se lo voy a preguntar directamente. O sea, ¿usted ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
10: D'aquí a uns minuts s'acabarà l'interrogatori a l'exministre i el judici per la Kitchen arrencarà de nou dilluns que ve, dilluns al matí, aquí a l'Audiència Nacional.
20: Gràcies, Arnau. A Badajoz avui ha començat el primer judici que afecta un familiar directe de Pedro Sánchez. És el judici a David Sánchez, germà del president espanyol, per qui demanen 3 anys de presó per haver obtingut una plaça de directiu feta a mida i adjudicada a dit a la Diputació de Badajoz. Les defenses de David Sánchez i de la resta d'acusats demanen la nul·litat del procés. També hi veuen intencions polítiques. Les acusacions en canvi demanen per David Sánchez 3 anys de presó. Badajoz, Roger Perciba, bon dia.
16: Bon dia. La defensa de David Sánchez demana la nul·litat de tot el procés. No hi ha indicis sòlids. Tot té motivacions polítiques evidents per perjudicar Pedro Sánchez. L'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ho diu ras i curt.
17: La raíz está podrida.
16: La vehemència d'aquest advocat ha provocat moments de tensió amb el jutge quan ha criticat els intents de vincular la trama de Víctor Daldama amb el germà de Pedro Sánchez.
17: Una pura invención. Esto es mentira. Esto es una falacia.
24: Señor letrado, no levante el tono de voz.
17: Discúlpeme, señoría.
24: Bien, vamos a realizar el debate de forma sosegada, tranquila y no me interrumpa.
17: Perdón.
24: Me ha entendido, ¿no?
17: Perfectamente.
24: Continúe.
16: Les acusacions avui aprofiten la trama que investiga l'Audiència Nacional i que afecta el PSOE i Leire Díaz amb aquest procés. Javier María Pérez Roldán és advocat d'Azteoir.
25: Hizo una persecución, pretendió perseguir, acosar y denunciar por irregularidades a la juez que llevó a cabo la instrucción aquí en Badajoz.
16: Acusacions que insisteixen volen 3 anys de presó per David Sánchez.
20: Gràcies, Roger. El PSOE no creu que sigui casualitat que el judici contra el germà de Pedro Sánchez hagi arrencat precisament avui. El ministre Òscar Puente s'ensuma que la justícia ha mogut fils per contraprogramar el judici de la Kitchen i que la imatge de Jorge Fernández Díaz al banc dels acusats passi el més desapercebuda possible.
26: Jo, en mi època de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
20: Puente també està convençut que hi ha una conxorxa per fer caure el govern espanyol amb mètodes poc democràtics i que el PP ja estava al corrent de l'escorcoll a Ferraz. Denuncia que els populars ho van aprofitar per escampar la sospita del finançament irregular, sabent que no era veritat, i subratlla que Pedro Sánchez no pensa avançar eleccions. Diu que la decisió és ferma. Els socis d'investidura, però, no s'acaben d'empassar aquest discurs dels socialistes. Anem a Madrid, altra vegada, ara des del Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres, bon dia.
0: Sí, bon dia. Clam perquè hi hagi explicacions de Pedro Sánchez. El més contundent és el PNB, que aposta clarament per dissoldre les Corts i convoca eleccions anticipades abans que acabi l'any. Aitor Esteban retreu a Pedro Sánchez que ahir es negués a un avançament electoral invocant l'argument d'interès general.
1: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerle este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si no, si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista, ¿no?, y particular.
0: Esquerra no va tan enllà, però sí que reclama explicacions de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián l'exigeix que comparegui al Congrés per esvair qualsevol ombra de sospita.
2: Tiene que venir aquí, dar explicaciones detalladas, que no sean propuestas que luego no llegaban a ningún sitio y con nombres y apellidos. Yo creo que lo pide todo el mundo. Deben dar explicaciones, o sea, lo del silencio le servía a Rajoy, ergo le servía a la derecha.
0: Ara bé, per forçar-lo a comparèixer, Pedro Sánchez al Congrés, caldria la complicitat de Sumar, que té el vot decisiu a la mesa del Congrés. Yolanda Díaz, aquest migdia, reclamava a Sánchez que deixi d'amagar el cap sota l'ala.
3: Es demasiado serio. La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga. Por favor, ya está bien. Es una vergüenza.
0: Li diu, per cert, al PSOE, Núria, que deixi de posar excuses quan el PSOE parla de conxorxes.
20: Però les pressions, Jordi Norbert, només des dels socis de govern també s'alcen des de dins mateix del PSOE, per molt que siguin les habituals. El president manxec Emiliano García Page ha estat especialment contundent, però avui hi ha avisat Sánchez que pot acabar entre reixes.
4: Quien cree que se puede meter en un búnker y más aún meter a todo un partido y peor aún intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere usted.
20: És un discurs molt similar al del PP. Alberto Núñez Feijóo només veu una explicació possible al fet que Sánchez s'aferri a la poltrona.
5: Esta resistencia desesperada solo se puede explicar o por la avaricia de ampliar el botín o por el miedo a ser capaz de no esconderlo.
20: I des de Catalunya, Salvador Illa també creu com el PSOE, que hi ha gat amagat en l'operació policial de Ferraz, assegura que tard o d'hora la veritat s'acabarà imposant. Recordem que l'Audiència Nacional també ha demanat tota la documentació de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament, Laia Colomer.
7: Sí, el president de la Generalitat veu una intencionalitat política a les causes que els últims dies esquitxen al PSOE, diu que respecta la justícia, però que les coincidències en aquest cas no existeixen.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
7: Això després que ahir el PSC assegurés que no té res amagat de l'última campanya electoral, la que Illa va guanyar amb 42 diputats, de fet expliquen que són factures que paguen els socialistes catalans i no pas el PSOE.
20: I l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, ha engegat el ventilador aquest matí al Món RAC1 sobre el cas que afecta el diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. Des d'ahir, el Tribunal Superior de Justícia els investiga per contractes que l'Ajuntament hauria adjudicat a la seva empresa de forma irregular del 2017 al 2019. Segiro.
27: Sí, Molinera d'Esquerra admet que Joan Ignasi Elena era un dels socis de l'empresa, però recorda que no tenia cap relació política amb l'Ajuntament. Diu, a més, que en aquell moment encara no estava vinculat als republicans. Ara bé, sí que assenyala a Herrera. Assegura que aleshores ja van sospitar i avisar dels contractes adjudicats perquè eren del mateix color polític que l'alcalde.
28: Nosaltres, quan estàvem a l'oposició, ja vam veure aquestes contractacions i en un ple, de fet, ho vam dir que hi ha alguna cosa que no veiem clara. Veiem una vinculació política, no?, amb Joan Herrera, excoordinador nacional d'Iniciativa, i l'aleshores alcalde...
27: Però no només això els va fer sospitar, també posen entredit les feines encarregades.
28: Hi havia algunes coses que a nosaltres ens patinaven, un informe era com s'aprova un pressupost municipal mitjançant una moció de confiança. El secretari municipal que teníem aleshores a Altafulla era una habilitat estatal, feia 20 anys gairebé que era secretari.
27: Són 22 factures de 1.300 euros que sumaven un total de 25.000 euros més IVA, 10.000 euros per sobre el màxim establert per llei. L'entorn d'Helena i Herrera asseguren, però, a RAC1 que l'oficina antifrau ja va dir que es tractava d'un error administratiu.
20: Més coses. Brussel·les ha multat l'empresa xinesa Temu amb 200 milions d'euros per vendre productes addictius i joguines perilloses. Montse Martí.
6: Brussel·les explica, per exemple, que hi ha joguines per nadons que es venen en aquesta plataforma de comerç electrònic que contenen productes i substàncies químiques que superen els límits de perillositat i toxicitat. A més, acusen Temu de vulnerar la llei de serveis digitals per crear productes clarament addictius i fomentar-ne el seu ús mitjançant influencers. La Comissió Europea diu que on s'han detectat més irregularitats és en joguines, bateries i joies.
8: Un minut i un quart de tres.
9: RAC1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
19: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a Canitas.

0: I no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
1: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodecor activa. Pintura fotocatalítica disponible a Amazon.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
4: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
5: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
4: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
5: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
4: Més info a mescotels.cat.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: RAC 1. Tots som 1.
9: Les 2 i 18, Educació farà avui l'última proposta als sindicats per mirar de desencallar el conflicte al sector a la reunió que tornaran a tenir ara a les 3. La consellera Esther Niubó ha avançat que aquesta proposta inclourà una millora salarial i de recursos i que serà la definitiva, que no n'hi haurà més. Audal Martínez.
10: La reunió d'ahir la tarda va acabar amb decepció per part dels sindicats, tot i que el departament els va fer una nova proposta de millora salarial. Creuen que els van faltar concrecions en altres punts, com ara el reforç de les plantilles de cara al curs que ve. La consellera Esther Niubó ha assegurat avui al Parlament que l'oferta que farà aquesta tarda al departament millorarà aquests dos apartats. Avisa, però, als sindicats que ja no els queda més marge de maniobra.
11: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa, una proposta, doncs, més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
10: Són unes paraules que no han agradat a l'USTEC. El sindicat majoritari del sector considera inacceptable que el departament parli de propostes definitives abans de presentar-les a la taula. Recorden que fins ara la conselleria no els ha presentat cap proposta detallada per escrit i diuen que qualsevol oferta avui haurà de ser oberta i tenir marge de negociació.
9: Mentrestant, avui la vaga s'ha tornat a fer al Vallès i al Maresme. A primera hora hi ha hagut un tall a la C32 a Mataró que ha durat prop de 2 hores i a aquesta hora centenars de docents es concentren a la zona de la Universitat Autònoma a Cerdanyola. Hola del Vallès, anem cap allà. Max Bosch, bon dia.
12: Bon dia. Les mobilitzacions del Vallès també han tallat les carreteres des de Cerdanyola i Sant Cugat fins a l'Autònoma. Els manifestants han fet una bicicletada per diversos municipis del Vallès, tot tallant les vies per les que ha passat la manifestació, protestant en contra del govern i exigint que acceptin les condicions dels docents. Marc Martorell, portaveu de l'Intersindical d'Educació, avisa que, si el govern no cedeix, les mobilitzacions seguiran.
13: Com més dies passen, més mobilitzats estem, més organitzats estem, també des de les assemblees, i més contundents estan sent les accions que estem donant a terme. I si el govern no fa el favor de posar un bon acord sobre la taula, això escalarà cada cop més.
12: Els diversos grups manifestants s'han reunit davant la Facultat d'Educació de la Universitat i conclouran les mobilitzacions amb una assemblea i un dinar popular.
9: Gràcies, Max. I Metges de Catalunya anuncia que a partir de dilluns els equips de 39 especialitats de 19 hospitals deixaran de fer hores extres. És una de les mesures de pressió del sindicat perquè Salut s'assegui a parlar amb ells. El secretari general Xavier Lleonart assegura que bona part del servei assistencial depèn de les hores de més que fan els professionals de manera voluntària.
14: Aquestes activitats extraordinàries o peonades o com li vulguis dir, representen pràcticament un 30% de l'activitat assistencial. Per això dic que aturar aquest 30% estimat d'activitat assistencial pot representar un greu problema pel departament.
9: Tot i les hores voluntàries, el sindicat alerta que hi ha especialitats que acumulen des de fa anys hores d'espera. Avui han presentat un informe extens que posa de manifest que, depenent del territori, ja s'ha

0: Setmanes de diferència per tractar una mateixa patologia, Joel Penya.
1: Per exemple, Núria, una persona que necessita veure l'uròleg a la Regió Metropolitana Nord ha d'esperar gairebé un any perquè el visitin, mentre que algú que demana hora a Barcelona Ciutat en tindrà prou en poc més de 2 mesos d'espera. Metges de Catalunya diu que les mitjanes d'aquest temps d'espera a Catalunya no són del tot dolentes, però si anem al detall hi ha diferències considerables. El vicepresident del sindicat, Josep Maria Serra, ha presentat avui l'estudi que assegura que té diverses causes i solucions.
2: Juga un paper clau amb les consultes externes la manca de metges especialistes i la seva distribució territorial. I, a més, això ajuda que cada entitat contracta els facultatius que creu necessaris. I jo no sé si aquesta coordinació és la que toca i si en aquesta dimensió tothom utilitza els mateixos criteris.
1: I demanen al departament que utilitzin altres paràmetres per mesurar les llistes d'espera, com la mediana o el percentatge de persones que estan fora de termini recomanat per hora l'especialista.
0: Metges catalans han operat per primera vegada a Europa un fetus que estava desenvolupant els budells fora del cos. Li van detectar les 20 setmanes de gestació, 2 mesos després el van operar dins del ventre de la mare i va néixer la 34a setmana d'embaràs.
1: L'operació només s'havia fet poques ocasions. A Colòmbia, als Estats Units, ara un consorci de metges dels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona han sigut els primers a fer-la a Europa. El nadó tenia gastroesquisi, és a dir, tenia els budells exposats al líquid amniòtic i això pot provocar infeccions i fins i tot necrosi. El cap de cirurgia de l'Hospital Sant Joan de Déu, Xavier Terrado, explica que operar abans del part evita problemes d'alimentació que fins ara tenien els nadons que no s'intervenien a temps.
3: De vegades necessiten hospitalitzacions llargues que poden ser tranquil·lament 2-4 mesos ingressats. En els casos greus pot ser un any tranquil·lament i després nutrició parenteral domiciliària. L'escenari aquí va canviar completament, el budell ja va recuperar el seu calibre i postnatalment doncs va tolerar l'alimentació.
1: La mare tenia 20 anys en el moment de l'embaràs i tampoc ha tingut seqüeles importants de l'operació.
0: Lleó 14 farà un passeig amb el Papa Mòbil per saludar els barcelonins de camí a la Sagrada Família. Serà el 10 de juny, just abans de l'acte central de la visita. El desplaçament afectarà i molt la mobilitat de l'Eixample aquella tarda, però és que, de fet, durant tots els dies de visita hi haurà canvis a la mobilitat habitual. La tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, recomana anar amb metro per esquivar els talls de trànsit.
4: El metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei, tant pel que fa al nombre de trens, tant pel que fa a l'adaptació dels horaris, com també amb el desplegament de més personal.
0: Tot plegat enmig d'un dels dispositius de seguretat més amplis que han preparat mai els Mossos, 5.600 agents. Govern, Ajuntament i Arquebisbat acaben de donar detalls des del Palau de la Generalitat. Benet Iñigo, bon dia.
5: Bon dia. Les restriccions de mobilitat afectaran especialment l'entorn dels grans actes del Papa, per exemple, durant tota la visita a les 9 illes de cases més properes a la Sagrada Família i també a l'entorn de la catedral. Hi haurà restriccions i en moments més puntuals a la muntanya de Montjuïc i la parròquia de Sant Agustí al Raval. A tots aquests espais només hi podran arribar persones amb acreditació i veïns. L'única excepció en què qualsevol podrà veure el Papa serà el trajecte de poc més d'un quilòmetre entre el carrer Rosselló Diagonal i la Sagrada Família, amb el Papa Mòbil obert durant tot just entre 10 i 15 minuts, i per accedir-hi caldrà passar filtres de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que serà un dels moments més complexes a nivell de seguretat.
6: Un dels escenaris de l'operativa que tindrà major complexitat i on es desplegarà doncs, tot l'itinerari del recorregut del Papa amb el Papa Mòbil, que requerirà doncs, un esforç afegit de tot el dispositiu.
5: Només de Mossos hi treballaran 5.600 agents i de Guàrdia Urbana de Barcelona mig miler més, un dispositiu que han batejat, per cert, com a Pla Albus.
0: 5 minuts per 2:45. Una vintena de dotacions de bombers treballen ara mateix per apagar un incendi a Òrrius. El Maresme ha començat a la indústria, però quinat al municipi, però ja s'ha estès a massa forestal. Protecció Civil ha anunciat que enviarà d'aquí a pocs minuts una alerta als mòbils de la població per demanar que es confinin. Fins ara el 112 ha rebut més de 200 trucades. El foc s'ha declarat coincidint amb la presentació avui de la campanya d'incendis d'aquest any, que estarà marcada per la calor, que ha arribat abans d'hora, i també per tota la vegetació morta que hi ha als boscos, que s'ha anat acumulant per les pluges. Eulàlia Carrascal.
7: Sí, l'any passat hi va haver més de 2.000 incendis a Catalunya, un 60% més que l'any anterior. La majoria van ser petits, però en total van cremar més de 8.500 hectàrees. La campanya d'aquest any serà similar, però tindrà un avantatge, i és que les basses estan plenes i serà molt més fàcil agafar aigua per apagar els focs. Tot i això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix que no s'ha de baixar la guàrdia.
8: Tindrem molta més facilitat per fer càrrega en les diferents basses d'abastiment d'aigua perquè les tenim plenes. No vol dir que sigui una campanya en la qual doncs, no haguem d'estar preparats per donar resposta, malauradament, a una part dels incendis que es poden produir.
7: El gran repte, diu, serà afrontar els incendis simultanis, com l'any passat. Per això ha demanat extremar les precaucions i ha recordat que darrere de 9 de cada 10 incendis hi ha el factor humà.
0: I el govern balear demana a Aena que retiri immediatament l'anunci que ha penjat a l'aeroport de Palma. No passa desapercebut perquè és una pancarta gegant i diu en alemany el que passa a Mallorca es queda a Mallorca. El govern hi veu una invitació al turisme de borratxera. Corresponsal de RAC1 a les Balears, Joan Ferrés, bon dia.
9: Bon dia. Un anunci d'uns 20 metres d'alçada col·locat a tota la part frontal de l'edifici d'aparcaments de l'aeroport de Palma indica en llengua alemanya que el que passa a Mallorca es queda a Mallorca. El polèmic cartell utilitza l'expressió malle, un sinònim col·loquial de l'illa emprat de manera despectiva entre la població germànica. El govern balear ha manifestat una profunda indignació i preocupació davant aquests fets i han reclamat la retirada immediata a Aena, afirmant que aquest tipus de publicitat és totalment inacceptable a la principal porta d'entrada de l'illa. Escoltam el conseller de Turisme, Jaume Bussà.
10: És inacceptable que l'aeroport banalitzi la demostra a les clares que Aena està totalment d'esquena a lo que és la població resident de les nostres illes. Farem una carta en el director d'Aena demanant la retirada immediata d'aquest anunci i d'altres que incitin en el turisme d'accessos.
9: La polèmica també ha arribat a les xarxes socials, on s'ha criticat la promoció del turisme d'accessos i l'ús exclusiu de l'alemany.
0: Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb una quarantena de concerts a diferents sales de Catalunya. També ha programat concerts a Castelló, Illes Balears i Andorra. En total, 45 concerts que arrencaran al setembre i acabaran a finals d'octubre. Alguns dels artistes que commemoraran l'efemèride són Alfred García,

0: Ja, Svetlana. També Macaco, Quimi Portet, Elèctrica d'Arma, Soc un Bohemio, Al·lèrgiques al Polen i El Poni Pissador. El primer concert serà el 18 de setembre i l'últim el 30 d'octubre. Algunes de les sales escollides per l'aniversari són la Sala Apolo, Ras Matàs, Luz de Gas i la Paloma Bàrbara Padilla.
1: Després de l'èxit del concert de celebració dels 150 anys d'Estrella Damm, el fòrum, que va reunir 30.000 persones, la companyia aposta ara per les sales de concerts i programa 45 concerts a sales de Catalunya, Castelló, les Illes Balears i Andorra. La intenció és, segons Adriana Alcobé, codirectora de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, protegir i promocionar aquests espais.
2: La voluntat del cicle és arrelar tot aquest discurs de la música en directe de base, del circuit de sales, en aquest cas de la mà d'Adam.
1: A la presentació dels concerts aquest matí hi havia el cantant Alfred García, que ha recordat que els músics comencen les seves carreres precisament a les sales de concerts.
3: És un cartell reivindicatiu. Jo em dic a les sales de concerts de tot l'estat, o sigui, m'han vist créixer com a artista.
1: Les entrades, més de 20.000, ja estan a la venda.
0: I ara el temps.
4: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: S'espera una tarda de calor extrema a tot el país, Mònica.
5: Amb temperatures que es mouran entre els 32 i els 36 graus a les comarques interiors, fins i tot arribant als 38 en punts de la Vall de l'Ebre i al voltant dels 30, entre els 30 i els 33 a la línia de la costa. Per tant, tarda de calor més pròpia del mes de juliol que no pas del mes de maig. Tot plat amb algunes nuvolades en zones de muntanya que poden deixar alguns ruixats aïllats en punts del Pirineu i la resta, en canvi, amb més estones de sol. I demà es mantindran les temperatures sense grans canvis, al matí amb més sol i a la tarda de nou amb alguns xàfecs al Pirineu i punts del Prepirineu.
6: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Dos quarts de tres, són dies de comiats a Can Barça. Avui el protagonisme se l'endú al bàsquet i Xavi Pasqual, que ha explicat, Xavi, els motius pels quals no continuarà la banqueta.
8: Que resumeixen en un de sol. El seu lligam sentimental amb el club l'ha fet patir massa i no ha sabut adaptar-se a la segona etapa a la banqueta blaugrana. Diu Xavi Pasqual que no és el mateix que va marxar el 2016 i que la versió d'ara no va en la mateixa direcció que va al club. Per tot plegat, diu adéu abans d'hora, i el projecte que s'havia d'allargar fins al 2028 s'acabarà només 7 mesos després de la seva arribada. I, evidentment, vol tancar l'etapa de la millor manera possible, vol guanyar la Lliga ACB i demana aparcar qualsevol judici de valor fins que no s'acabi la temporada. Per això avui s'ha allargat en les explicacions. Dani Guilà, bon dia.
9: Bon dia, Xavi.
8: Ha dedicat més de 40 minuts de roda de premsa per aclarir els motius de la seva marxa.
9: I, com dius, hi ha una gran premissa, i és que Xavi Pasqual no vol que hi hagi bàndols en aquesta sortida, no vol que generin conflictes entre ell i el Barça. De fet, ha dit que el seu barcelonisme i el seu, atenció, laportisme, estan intactes. Ho ha fet davant la plana major del club, amb el president Juste, el directiu Cisco Pujol i la direcció esportiva, a qui ha lloat i amb la qual ha assegurat que no té cap problema, resumint així la que diu que és la principal raó per la qual marxa.
10: I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
9: I encara ha anat més enllà, Pasqual.
10: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Euroliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i això és el que m'ha destrossat.
9: Ha reconegut que si ho ha fet amb aquests timings és perquè el club hagi pogut maniobrar en marge i que ha treballat fins l'últim dia en la reconstrucció de l'equip per l'any que ve. De fet, va prendre la decisió fa un parell de dissabtes i el dia abans ha explicat que encara estava parlant amb un jugador per convèncer-lo per venir al Barça.
8: A més, Dani Pasqual no ha volgut donar detalls de les converses amb Laporta i Justin i Masip a l'hora d'intentar retenir-lo.
9: Ni tampoc ha volgut aprofundir en l'altra gran carpeta, com deies, aquesta certa deixadesa o poca implicació del club a l'hora de dur a terme els moviments adequats per fer del Barça un projecte guanyador, tenint en compte el nivell competitiu actual a Europa pel punt de vista del tècnic. Això sí, ha deixat clar que ara mateix ell no treballa de la manera que ho fa el club.
10: Tengo una manera de pensar que me ha hecho desgastarme muchísimo durante este proceso de esta temporada, que ha llegado a un punto donde me siento no la persona más adecuada para liderar lo que nos viene, que es muy bonito, porque nos haríamos daño. Nos haríamos daño, porque yo soy como soy y al final me acabaría cabreando con todo el mundo porque soy como soy.
9: I també se li ha deixat entreveure que no esperava que el club pogués actuar així, sobretot perquè quan arriba el novembre se sobreentén una eufòria que aniria acompanyada de moviments.
10: Sí que es verdad que un poco todo el mundo piensa que con mi llegada, con el inicio que tuvimos y tal, que todo el mundo se va a volver un poquito más loco, ¿no? Pero bueno, no fue el caso y ya está, dentro de lo que cabe. Pues sí que uno piensa, hostia, pues ahora todo el mundo, hostia, ¿no? Se va a poner todo el mundo cachondo y vamos para arriba, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. La situación del club es muy complicada y no soy yo quien puede entrar a valorarla.
9: Això sí, ha dit Pascual que el Barça sempre estarà disposat a tornar, que és casa seva, i que s'ha mostrat molt esperançat amb un últim ball amb els jugadors que, com ha explicat, per cert, ja els té tots entrenant per intentar acomiadar-se amb un títol de Lliga.
8: De fet, el club ja treballa en aquesta reformulació de la secció amb un nom propi.
9: Sí, ha assegurat avui Xavi Pascual que la sacsejada de la seva marxa pot ser bona per al futur del Barça i amb la mirada posada ja en aquesta reconstrucció que, com vam explicar ahir, Xavi passa també per renovar la direcció esportiva. Doncs bé, el nom prioritari és el del manresà Xavi Pujol, secretari tècnic ara del Baskonia, després de la gran feina feta al bàsquet Manresa, tot acordat amb el Barça. Ara, això sí, caldrà treure'l del Baskonia, on té 2 anys més de contracte. Per tant, aquests canvis també provocaran l'adeu de Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández, com a mínim, de les seves actuals funcions.
8: I tot això, abans ho dèiem, amb l'equip pendent d'acabar la fase regular i saber quin rival tindrà a play-off.
9: La competició està ja pràcticament al dia, després que ahir el Real Madrid perdés a casa contra el Baskonia en partit ajornat, 83-88. Al Barça li queden 2 partits, el de demà a Andorra, en jornada unificada, i el que té pendent contra el València, ja diumenge. Ara mateix compta és 5è, però empatat amb els valencians, i a un partit de Baskonia i Múrcia, de manera que l'equip de Pascual pot acabar entre la segona i la 6ª plaça a la fase regular, un 6è lloc que ara mateix ocupa la penya.
8: Dani, gràcies.
9: Fins ara.
7: A RAC1, 14-15.
8: I més enllà del bàsquet, l'atenció en clau Barça se centra en el futbol i l'arribada del primer reforç per la propera temporada. D'aquí a poc més d'una hora està prevista l'arribada d'Anthony Gordon a l'aeroport del Prat. Anem cap allà i saludem el Roger Sapera. Sape, bon dia.
11: Hola, bon dia, Xavi.
8: Gordon passarà aquesta mateixa tarda a revisió mèdica i si tot va bé, entre demà i dissabte, podria fer-se oficial.
11: Exacte, aquesta és la previsió. Efectivament, hores d'ara, però, seguim esperant l'arribada a Barcelona, aquesta terminal de vols privats del flamant fitxatge del Barça, el davanter del Newcastle, Anthony Gordon, la primera incorporació d'aquest Barça 2026-2027. Gordon ho farà, com ara comentaves, amb retard, perquè se l'esperava 2:45 de la tarda, però no aterrarà fins que faltin 10 minuts aproximadament per les 4. A partir d'aquí anirà directament a l'Hospital de Barcelona per passar la pertinent revisió mèdica durant aproximadament 2 hores i després traslladarà a un hotel de la ciutat acompanyat ja de la seva família. Aquesta és l'activitat prevista per avui. Entre demà i dissabte tindrem la signatura i l'anunci oficial del seu fitxatge i no està prevista una presentació a l'ús en mitjans i tot es limitarà a les accions que faci al mateix club. Després, superat aquest tràmit, el jugador estarà llest per començar la seva participació, recordem-ho, al Mundial dels Estats Units amb la selecció anglesa. Una operació que el Barça ha executat amb rapidesa i que s'eleva fins als 70 milions d'euros, més 10 en variables, per tant que podria enfilar-se fins als 80. Aquests variables, però, no seran de fàcil assoliment, seran també en funció de títols i si és titular en un mínim del 60% dels partits. A més, el seu club, el Newcastle, s'assegura un tant per cent en cas d'una futura venda. Es tracta d'un futbolista que ha de satisfer un dels desitjos de Hansi Flick, com és la de reforçar l'atac. Com ja vam explicar a RAC1, la intenció del tècnic és incorporar un extrem i un davanter centre, de manera que si si Gordon acaba arribant i passa aquest reconeixement mèdic, vindria a cobrir la primera d'aquestes dues peticions, tot i que es tracta d'un futbolista versàtil que també ha jugat en la posició de nou. És un jugador de 25 anys, format a l'Everton, que va tenir un breu pas pel Preston North End i que després de dues bones temporades s'incorpora al Newcastle la temporada 22-23. Des de llavors han estat 4 temporades on ha jugat 152 partits i ha marcat 39 gols amb l'equip de les Garces. La més prolífica, aquesta darrera, n'ha fet 17, 10 dels quals a la Champions, on ha destacat per la seva capacitat golejadora, de la qual el Barça també ha estat víctima en el creuament dels vuitens de final. Per tant, un jugador que originalment, com dèiem, és de banda esquerra, que també ha jugat amb assiduïtat de nou i que sobretot també està habituat a la pressió, cosa que tant reclama l'entrenador Hansi Flick. Per tant, sobre el paper, un jugador que encaixa en tot l'esquema i el perfil de futbolista que buscava el club.
8: Clar, l'arribada de Gordon, Sape, podia fer pensar que Rashford no continuaria i això és exactament el que passarà.
11: Sí, hi ha hagut molts dubtes al voltant de Rashford, sobretot perquè les xifres amb les que ha acabat la temporada han estat especialment bones, 14 gols en assistències, dubtes que s'han esvaït amb l'arribada de Gordon, perquè ja podem confirmar i afirmar amb rotunditat que Rashford no seguirà al club la propera temporada després que el club blaugrana hagi descartat pagar els 30 milions de l'opció que tenia sobre ell i hagi decidit invertir-los, aquests diners, i l'espai salarial de Rashford, que era més elevat, en tancar aquesta operació que, com comentàvem, és de 70 milions més 10 en variables.
8: Per tant, la planificació esportiva va a bon ritme i ara els esforços se centren en tancar el fitxatge de Julián Álvarez.
11: Doncs sí, sembla que el Barça va per feina i ara que ha tancat a Gordon també accelera per mirar de fer el mateix amb el nou desitjat, que és Julián Álvarez. Segons informava avui Mundo Deportivo, ahir Deco es va reunir en un hotel de Barcelona amb el seu agent, en Fernando Hidalgo, i un altre representant de jugadors com és Juanma López, que per la seva condició d'exjugador matalasser podria ajudar també en l'operació. La intenció de Deco és tancar-la abans del Mundial, com ja ha fet amb Gordon, i calcula que l'operació se'n pot anar més enllà dels 100 milions i al marge dels variables. Per tant, una operació també costosa pel Barça. El jugador hi posaria de la seva part i ja hauria comunicat a l'Atlético que veu amb bons ulls la possibilitat d'un canvi d'aires que l'acabi vestint de blaugrana. Per tant, caldrà estar atents perquè sembla que el Barça ha posat la directa en el capítol de fitxatges.
8: Fora d'aquests grans noms, en què més treballa el club, sabe?
11: Doncs, en principi, Gordon i Julián haurien de satisfer les necessitats de Flick, que recordem, ja ha descartat l'arribada del central. Bastoni era qui estava en la millor posició, fruit de la confiança que té dipositada en Gerard Martín com a central esquerrà titular. Dit això, està sobre la taula també l'opció de Bernardo Silva, que va boig per venir al Barça, però no acaba de fer el pes a Hansi Flick. Veurem com evoluciona aquesta possibilitat amb el migcampista portuguès, que fins ara ha jugat al Manchester City, recordem que acaba contracte, i també el capítol de vendes, on s'espera que n'hi hagi alguna i d'important que permeti al Barça ingressar també alguns calés.
8: Perfecte, Sape, moltíssimes gràcies.
11: Fins ara, una abraçada.
8: Tot això a l'equip masculí. Pel que fa al Barça femení, avui continua sent dia de comiats. Després d'Alexia, el club ha fet oficial la sortida d'Ona Batlle. Clara Rodergas, bon dia.
12: Bon dia.
8: Ahir ja va dir adéu a l'afició, només faltava l'oficialitat.
12: Sí, Ona Batlle i també Mapi León, que serà la propera en fer oficial. Totes dues, com Alexia, van rebre ahir l'última abraçada per part de l'afició del Barça en el partit contra la Reial Societat. En el cas d'Ona, la de Vilassar marxa després de 3 temporades. La lateral va tornar a casa l'estiu del 2023 després de brillar a Manchester. En aquests 3 anys s'ha confirmat com la millor en la seva posició. El seu destí, com el de Mapi, apunta a Anglaterra. En acabar el partit, Irene Paredes deia que l'equip ja s'ha refet d'altres baixes sensibles.
13: En el pasado también hemos tenido bajas sensibles, durante la temporada hemos tenido bajas muy sensibles, la de Laia, la de Aitana, y el equipo sigue tirando adelante. Evidentemente tiene que venir gente que nos refuerce el equipo, porque si hay gente que se va tiene que venir, pero bueno, es parte del deporte, la gente se va, habrá gente que venga, y lo que decimos siempre, el Barça no pierde la manera de jugar, no pierde su espíritu, las que nos quedamos hacemos un equipo muy bueno, muy competitivo, y a tirar adelante.
12: On ha jugat 114 partits i ha sumat 12 títols.
8: I com dèiem, tot plegat després del millor adéu per la capitana, per Alexia.
12: Al final rodó, després de l'acte institucional del matí, a la tarda va ser el moment de rebre el caliu de l'afició. Un últim partit, una última reverència i una última ovació, tant al canvi com a la volta d'honor. Tot plegat, acompanyat d'una pancarta on s'hi podia llegir: les llegendes no marxen mai. Declaracions d'Alexia a Dazón.
14: Quiere decir que una parte de mí muy, muy grande Una parte muy grande de mí se va a quedar aquí para siempre. Creo que la historia es perfecta por eso también, porque hay un final y creo que ha salido todo redondo con esa cuarta Champions en Oslo, y ha salido todo como podía imaginar, si es que se puede imaginar un final en el club de tu vida.
15: Què significa la capitana pel Barça? Respon Pere Romeu.
16: Figura i icona mundial de l'esport i agenda absoluta del barcelonisme, lideratge, capitania portada a les mil meravelles, capacitat d'adaptació a mil situacions, elegància, classe, transparència. La trobarem molt i molt i molt a faltar, però cadascú pren el seu camí i li desitjo el major dels èxits, perquè per mi ha sigut un autèntic plaer.
15: Alexia Massa, després de 508 partits, 232 gols i 38 títols.
8: I ara les jugadores del Barça, un cop acabi la Lliga aquest cap de setmana, hauran d'anar amb la selecció, vaja, bona part d'elles, per disputar les últimes dues rondes de classificació pel Mundial del 2027. I la gran novetat de la llista de Sònia Bermúdez amb la selecció espanyola és el retorn d'Aitana Bonmatí després de mig any. Martí Aguilar, bon dia.
17: Bon dia, Xavi. Aitana, que ja ha reaparegut amb el Barça després de la seva lesió, torna també a una convocatòria de la selecció una vegada més amb gran presència blaugrana. Gairebé la meitat de les convocades són del Barça. A més d'Aitana, hi ha 10 blaugranes més: Cata Coll, Ona Batlle, Mapi León, Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi, Salma Parelluelo, Clàudia Pina i Alexia Putellas. Una Alexia a qui Sònia Bermúdez ha dedicat molts elogis i a qui ha qualificat de gran llegenda. També hi són en aquesta convocatòria les exblaugranes Jana Fernández, Laia Cudina i Mariona Caldentei. Les de Bermúdez depenen d'elles mateixes per aconseguir la classificació, però és imprescindible guanyar Anglaterra per poder ser primeres de grup, l'única plaça que dona accés directe al Mundial. Espanya jugarà contra Anglaterra el 5 de juny a les 9 de la nit a Sol Moix, i el 9 disputarà l'últim partit contra Islàndia a Reykjavik. Sònia Bermúdez, que per cert ha patinat en roda de premsa i ha dit que la portera del Madrid, Misa Rodríguez, marxa del club quan encara ni la jugadora ni el Madrid han dit res.
8: I parlant del Madrid, Florentino Pérez ha entrat en campanya i s'ha dedicat a disparar contra el Barça pel cas Negreira i contra el seu contrincant a les urnes, Enrique Riquelme, que ja ha respost amb contundència. Gemma Montero, bon dia.
18: Bon dia. Ahir presentava Florentino el seu projecte. Atacava el Barça, òbviament, amb el cas Negreira, però també el seu rival, Enrique Riquelme. Florentino es va limitar a llegir el paper que tenia davant durant 20 minuts i va deixar Riquelme com un drap brut. Primer per ser hereu, diu, de Ramon Calderón i dels que van cometre frau electoral amb ell l'any 2006.
19: Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que metieron a muchas personas en ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo pudor de presentarse ante ustedes después de aquello.
18: I després acusar Riquelme directament de no ser solvent econòmicament i haver aconseguit uns avals poc adequats.
19: Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Ahora lo entendemos todo. Vaya solvencia para defender al Real Madrid en caso de un apuro. Por eso he convocado estas elecciones. Y ahora que ya hay candidato alternativo.
18: Bé, Riquelme ha fet un comunicat per dir que tot plegat és total i rotundament fals. Afegeix que resulten inacceptables l'actitud i les formes de Florentino Pérez perquè posen en dubte la neteja, la netedat i la legitimitat de la seva candidatura, malgrat que està proclamada de forma vàlida per la Junta Electoral. Riquelme diu que Bloomberg ha rectificat aquesta informació que citava Florentino, que va publicar sobre els interessos dels seus avals perquè havien rebut informació falsa i interessada. En realitat, diu que l'operació a què es fa referència es va finançar amb una emissió de bons corporatius al mercat nord-americà de 2.000 milions de dòlars al 7,25% i no pas a més del 50%. També diu Riquelme que l'únic membre de la seva candidatura que va formar part de la candidatura i junta de Ramon Calderón és el senyor Antonio Medina, però també diu que Florentino Pérez se li oblida esmentar que també ha estat membre de la seva direcció a la Fundació del Real Madrid fins la setmana passada. A tot això també s'ha pronunciat Ramon Calderón a les xarxes socials per dir que Florentino ara mateix és un president gagà, que està senil i que és un personatge tan pobre que només té diners.
8: Entretinguts estarem aquests dies. A banda d'aquestes acusacions, hi ha un altre tema sobre la taula, que és el cas Negreira, lògicament.
18: Sí, i Florentino va repetir que té la intenció d'enviar a la UEFA totes les evidències que ha pogut recollir que demostren que el cas Negreira és un cas de corrupció sistèmica.
19: Yo no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira, de este caso vergonzoso, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva. Quiero anunciarles que ya hemos preparado toda la documentación y vamos a aportarle inmediatamente a la UEFA toda la información que sobre el caso Negreira hemos recabado en estos 3 años.
18: I Enrique Riquelme, menys beligerant que Florentino, ha parlat a La Vanguardia. El rival de l'actual president blanc qualifica la Superliga de presa de pèl que els ha fet perdre el temps.
20: Si lo que se buscaba era presionar para mejorar las condiciones de los principales clubes de Europa, pues está bien, se va y se negocia con la UEFA. Pero lo que se hizo esperpéntico yendo a llevar este proyecto con vuestro presidente Joan en el chiringuito y todo lo que sucedió después, es que eso es un proyecto que nació muerto, por mucho que se empeñe y que se empeñe. Y es un proyecto que, miren ustedes quién está detrás, quién tiene el beneficio económico dentro de ese proyecto. Porque no son los clubes.
18: Riquelme també ha repetit que el Barça femení deixarà de guanyar tants títols si ell és president.
8: Més coses. Mirem ara cap a Girona. Han passat 5 dies després del descens a la segona divisió i als despatxos de Montilivi no ha sortit ningú a donar explicacions més enllà del que va explicar el president del Figeli un cop acabat el partit. Albert Bassas, bon dia.
21: Bon dia.
8: Però què està passant a Girona i quin és el perquè d'aquest silenci?
21: Doncs hem pogut saber aquest silenci institucional ben motivat en gran part per la decisió que des dels despatxos s'està acabant de prendre amb el futur de l'entrenador, amb el futur de Mitchell, que com sabem aquest any acaba contracte i que encara no ha renovat. Lligar o no la seva continuïtat a Girona és una decisió que les dues parts van posposar fins a final de temporada, un cop coneguéssim el destí de l'equip pel curs vinent, i ara amb aquest descens de nou a segona el cicle de Mitchell es podria haver acabat. I en tot cas, fins a resoldre això, des del club entenen que no té massa sentit sortir a donar explicacions de res. Ara bé, segons hem pogut saber també, aquesta decisió sobre la continuïtat o no de Mitchell és imminent. Per tant, no trigarem gaire a saber quin és el futur de l'entrenador madrileny. Tot apunta que podríem tenir notícies abans d'acabar aquesta mateixa setmana, entre avui, demà i molt probablement via comunicat. Les explicacions de viva veu des de la sala de premsa, que és el que tanta gent reclama, arribarien després, en principi ja, de cara a la setmana que ve. Els últims, per cert, en demanar aquestes explicacions han estat avui mateix des de la Federació de Penyes del Girona en un comunicat molt dur contra l'actual directiva en què demanen transparència, compromís i un projecte real de futur, perquè, segons diuen textualment, el descens no pot convertir-se en un argument recurrent per justificar la manca d'ambició ni la inexistència d'un projecte sòlid i consolidat. En tot cas, el que ha de quedar molt clar és que el principal interrogant que plana sobre els despatxos de Montilivi ara és aquest i prou, el del futur de l'entrenador. Per tant, en cap cas està qüestionada ni en perill la direcció esportiva o la propietat del club, tal com també s'ha especulat en les últimes hores. Ens asseguren que el descens a segona no fa canviar els plans dels que manen, que continuen amb forces i convençuts de tirar endavant aquest projecte que va arrencar ara fa prop d'una dècada amb l'arribada del Citigroup i Quique Cárcel a la direcció esportiva, i això, ara per ara, no canviarà, com tampoc va passar ara fa 7 anys amb el primer descens de primera divisió el 2019. Recordem que ara mateix el pastís accionarial del Girona se'l reparteixen al Citigroup amb un 47% de les accions, l'empresari bolivià Marcelo Claure amb un 35% i Pere Guardiola amb un 16%, a més del 2% restant dels petits accionistes.
8: Tot plegat l'endemà de la derrota del Rayo Vallecano. A tot això, en aquesta final de la Conference League va perdre el Rayo 1-0 contra el Crystal Palace. Per tant, de moment, 2 títols continentals disputats, tots 2 guanyats per anglesos. A més de l'Europa League de l'Aston Villa, podria haver-hi un triplet si el dissabte guanya la final de la Lliga de Campions l'Arsenal contra el Paris Saint-Germain. Ara són 2:15, 3:15 anem a la resta del futbol.
21: En clau mundial tenim notícia, la selecció del Brasil, Neymar, que arrossegava molèsties físiques, resulta tenir una lesió muscular de segon grau. El bessó s'estarà de 2 a 3 setmanes de baixa. Per tant, farà tractament i s'espera que pugui arribar, potser justet, veurem si pel primer partit o no, de la cita mundialista. El Girona no està clara de la continuïtat de Michel, en canvi a Mallorca el club ha renovat avui De Michelis fins al 2028, tot i el descens. El tècnic argentí va dirigir els Balears els últims 12 partits disputats amb un balanç gens dolent de 18 punts de 36 possibles. I fora del terreny de joc, ha començat avui a la Ciutat de la Justícia de València el judici contra Rafa Mir per agredir sexualment una dona en una discoteca quan jugava al València, és a dir, pel Sevilla. La fiscalia li demana 10 anys i mig de presó.
2: 14-15.
3: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
22: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
23: valorado
22: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
23: Y otra. Valorado.
22: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: Matriarcado, tradición y poder.
25: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
24: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
26: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
27: Bon Preu i Esclat.
8: Ara falten 6 minuts per les 3. Obrim pàgina poliesportiva parlant de tenis, o tornem a obrir pàgina poliesportiva amb el tenis, perquè avui Bassas es completa la segona ronda de Roland Garros amb el número 1 Yannick Sinner en joc ara mateix.
21: Sí, amb problemes per tancar la seva classificació contra l'argentí Cerúndolo, problemes però no tenístics sinó de salut. Ha semblat que per un cop de calor, una mica de deshidratació, que li han obligat a marxar cap a vestidors durant uns minuts amb 6-3 i 6-2 per ell i dominant 5-1 el primer set. Això, Cerúndolo, aquests problemes els ha sabut aprofitar per capgirar el set i acabar-se l'adjudicant per 7-5. Per tant, ara acaba de començar el quart, d'augment amb empat a 1, però amb un Sinner que no sembla girar del tot rodó. En joc també aquesta hora el partit del madrileny Martín Landaluce contra el txec Vít Kopriva. Ara mateix 6-1 ja per Kopriva el primer set. Landaluce és l'únic representant espanyol avui en acció. Recordem que ahir Rafa Hodder es va classificar per tercera ronda després de superar en un partit molt treballat a l'australià Duckworth en 4 sets i ara es veurà les cares amb el nord-americà Mikkelsen.
8: I també en marxa, Gemma, la 18a etapa del Giro d'Itàlia.
18: Un recorregut marcat per pujades curtes, baixades que condueixen els corredors ara mateix des de Fai de la Paganella fins a Pieve di Soligo a través de 168 quilòmetres amb un desnivell de 2.000 metres. Ara mateix encara falten poc més de 100 quilòmetres per la meta. El grup rodant camí del port de Fastro, de tercera categoria. Matia Baix i Andrea Fitzsud en roden a 12 segons del pilota. I el danès Michael Valgren es va imposar en solitari a la 17a etapa, en final a Andalo. Valgren va ser el més intel·ligent dins l'escapada del dia amb un atac a 800 metres de meta.
8: I, Gemma, què ens falta per saber?
18: Que Marc Márquez finalment sí té permís dels metges per provar-se a Mugello demà divendres en aquest Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es van posar ahir clarament a l'Atlètic Barceloneta per 14-9 en el partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina. Falta jugar la tornada la setmana vinent. D'altra banda, el Sant Andreu es va imposar al Mataró per 10-8 en el primer partit de la final de la Lliga femenina de waterpolo. I l'organització del Campionat d'Europa de Carreres d'Obstacles, que començava avui a Irún, que ha començat ja, ha decidit suspendre l'única prova en què Israel competia com a selecció.

0: Ja s'ha presentat, Gemma, una nova edició del Festival Sons del Món que se celebrarà aquest estiu a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de l'Empordà. Viu els concerts que normalment es fan al Palau Sant Jordi, però en petit comitè. Pablo Alborán i Fangoria presentaran nou disc. Gaudirem també del retorn als escenaris de Rosana, que celebra els seus 30 anys de carrera, i de Joan Dausà, entre molts altres. A més, a quatre cellers de l'Empordà podràs veure Carlos Núñez, Quim Masferrer, Marina Rossell o Manu Guix. Tota la informació a sonsdelmón.cat, el festival delicatessen de les nits d'estiu de l'Empordà. 3 minuts i les 3, ara venim.
1: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
2: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
4: Si vols fer la compra bé, Adana Carre.
5: Cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Oral.es.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exotica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
10: Tuya, tuya.
9: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
10: Sí, tu prima.
11: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
12: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
13: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
14: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
14: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
15: Les 3, actualitzem la informació. Pendents avui d'Òrrius, Protecció Civil ha demanat als veïns d'aquesta població del Maresme que es confinin per l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a la planta de productes químics naturals Proquinat. Les flames s'han estès a massa forestal i treballen en l'incendi una vintena de dotacions dels bombers, 5 d'aèries, i el 112 ha rebut més de 200 trucades. Aquest foc ha començat en plena onada de calor extrema que avui, Mònica, arriba, això sí, al punt màxim.
16: Avui toquen sostre aquestes temperatures, amb màximes que poden arribar fins als 38 graus cap a la Vall de l'Ebre, entre els 30 i els 36 a la resta del país, i amb sol a bona part de Catalunya, només amb algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. Demà es mantenen les temperatures sense grans canvis, però a partir de dissabte aniran baixant a poc, i a mitjans de la setmana que ve tindrem temperatures més normals per l'època de l'any en què ens trobem, i tot plat amb sol als matins i a les tardes amb alguns ruixats en punts de muntanya de les comarques del nord.
15: Ara a les 3 ha de començar la que pot ser la reunió definitiva entre Educació i els sindicats. La consellera Esther Niubó ha avisat avui al Parlament que la proposta que hi presentaran serà la darrera. Anem, doncs, cap al Departament d'Educació, Eudald Martínez.
17: Tercera reunió consecutiva avui al departament i setena ja des de que es van reprendre les negociacions per mirar de posar fi al cicle de vagues al sector. De moment veiem arribar encara aquí alguns dels portaveus sindicals. No sabem si la consellera Esther Niubó arribarà a l'inici de la trobada. Fins fa uns minuts encara compareixia al Parlament per exposar els nous pressupostos del departament. En tot cas, la consellera s'ha compromès avui a portar una proposta detallada per escrit que inclogui una nova millora salarial i també un reforç de la plantilla. Tot i això, avisa que serà la definitiva i que no n'hi haurà més. Els sindicats, però, arrufen el nas i demanen que la proposta sigui oberta i negociable.
15: N'estarem pendents. Fa poc més de mitja hora que ha acabat a l'Audiència Nacional l'interrogatori a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que s'enfronta a 15 anys de presó per la trama Kitchen. Fernández Díaz ho ha negat tot.
18: ¿Usted cuándo tuvo conocimiento de los hechos que se enjuician en esta sala?
19: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones.
15: Fernández Díaz diu que ell mai va ordenar cap operació contra Luis Bárcenas, el és el mateix que ha fet abans el seu antic número 2, Francisco Martínez. La declaració de l'exministre de l'Interior arriba coincidint amb l'inici del judici contra David Sánchez, el germà del president espanyol, acusat d'haver-se aprofitat d'un lloc de treball fet a mida. És una coincidència que el PSOE no veu casual i que emmarca en una estratègia de tripijocs i mètodes no democràtics per fer caure el govern espanyol, sotmès cada vegada a més pressió de l'oposició, però també dels mateixos socis. De fet, el PSOE s'ha desvinculat avui taxativament de tota l'operació relacionada amb el cas Leire Díez. Esports, Xavi Pascual admet que no ha sabut adaptar-se a la seva segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet.
0: Motiu principal pel qual ha decidit marxar abans d'hora, diu Pascual que no ha tingut problemes ni amb el president Joan Laporta ni amb el director esportiu Juan Carlos Navarro i que no classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga va ser definitiu a l'hora de prendre la decisió.
20: Jo no he portat el Barça a playoff, jo. Al playoff de Euroliga, no m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així, jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera, i ho veia venir, i això és el que m'ha destrossat més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor.
0: El tècnic gavanenc ha afegit que no descarta tornar a entrenar el Barça en un futur. Mentrestant, en futbol, el Barça és a punt de tancar el primer fitxatge per la propera temporada. El davanter del Newcastle, Anthony Gordon, al vol de l'extrem anglès, va amb retard i no aterrarà fins d'aquí a mitja hora. Després passarà la revisió mèdica. El club blaugrana pagarà per ell 70 milions d'euros fixos i 10 en variables. I a l'equip femení avui s'ha confirmat una nova baixa, la Dona Batlle, que també marxarà aquest estiu després de 3 temporades. La següent serà Mapi León, que podria fer-se oficial aquesta mateixa tarda.
15: Les 3 i 4, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9-C amb Mireia Garolera.
0: I el Tu diràs, amb l'Àlex París, eh?
21: Bona tarda, Rocamora.
15: Què tal? Bona tarda.
21: Molt bé, molt contents de saludar-vos.
22: Sí, sobretot perquè és dijous.
21: I els dijous he de dir que ja respira un ambient una mica diferent en aquest programa, eh?
0: Està bé.
21: És més el butlletí, jo noto que hi ha més il·lusió
0: sí.
21: en el vostre timbre
0: sí,
21: que un butlletí de dimarts.
15: Segurament.
21: Veus?
15: Segurament, sí.
22: Bueno, doncs...
0: Fet aquest apunt, bueno. Fet aquest apunt, no?
22: Jo crec que no es pot dir res més, vull dir, ja està.
0: Clar que sí. No,
21: és mira, t'ho està dient la teva companya i tot.
0: Però és que m'ha llegit malament avui. I mira que em llegeix sempre bé, eh? Però dic que fet aquest apunt, què ens voleu preguntar? No, dir jo.
21: Núria, tu també notes que el Xavi té moltes ganes de desaparèixer quan arriben els taloners? Sigue sincera.
15: Home, s'entén, ja portem aquí una estona, no?
0: Opa! Quan entrarem al genoll, eh? Bé.
21: Molt bé, bueno, pensava que trobaria la teva complicitat, Núria.
15: Sí, ja
22: aniria recollint una miqueta i aniria marxant.
0: Bueno, no hi ha pregunta, avui?
21: No, saps què passa? Que a vegades no surt. Ah. Vull dir, no ho forcem.
22: Yeah. No, la cosa és que avui tenim molta publicitat, tenim molta teca, molta gent que ha passat pel programa.
21: Sí, i
22: anem per feina,
0: avui
22: que ja
0: sobrem,
22: agraïm.
0: Avui sobrem,
22: avui sí, avui em sobres
0: avui
22: bastant.
0: Sobrem,
22: sí, però jo t'estimo, eh?
0: Ja, però avui sobrem.
22: Sí, sobres.
0: Perfecte.
22: Sí.
0: Fins demà.
21: Ui. No? Quina mala maró.
0: Bueno, al revés, vull dir que no volem entorpir.
22: Jo només et dic, i amb això acabaré, que ahir Xavi Rocamora...
15: Ai, ai.
21: Ah, que veu estar junts, ahir.
22: Em va fer plegar tard. I que ara està així. Sí, mira, marxes, no?
0: Adéu.
21: Bueno, Núria, un altre dia quedem tu i jo, Núria.
15: Detalls, exacte.
21: I tant, ja tancarem bars tu i jo.
1: Fuig, covard!
21: Adéu-siau, guapos! Adéu, fins demà.

0: Marc Bala.
1: Guillem, que paio.
0: I Guillem Estarella.
2: Això és normal, home.
3: Ho passo de conya.
4: Pues vinga, anem.
5: Molt bona tarda a tothom. Passen pràcticament 100 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
6: Els Tenoners!
5: Molt bona tarda i molt bon programa. Atenció, que és un número màgic.
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Som a les portes d'un número rodoníssim, perquè avui us desitgem un bon programa 399.
3: Olé!
7: Molt bé, molt bé.
8: Fa patxoca, eh?
5: Molt bé.
8: Demà 400 programes, eh?
7: És molt gros.
5: No, i el que hem preparat pel 400, eh?
8: Sí, re, absolutament res. De fet, el missatge, l'única cosa que hem mogut és enviar-li un missatge a lo Pau de Pons i dir-li, tu, m'ha preparat una cançó per celebrar els 400 programes, i ja està.
5: Però també hi ha una mica de màgia de que hi haurà gent.
8: Sí, demà tenim públic.
5: Ja tenim una convidada molt especial.
8: Sí, també.
5: Bueno, tampoc hem, no farem el programa en directe des d'un lloc concret.
8: No.
4: Bueno, sí, des de l'estudi 1...
5: Sí, però vull dir allò que un programa especial des del teatre...
4: No, està sobrevalorat, això.
5: No. Seran uns 400 ben macos.
4: S'ha de celebrar
8: ara
4: els dies especials, però l'important és celebrar cada dia.
8: Ara.
4: Per tant, anem a entregar-ho tot al 399.
3: Ara, bravo, vale. Bravo, bravo.
4: Tinc com una veu molt sexy, però és que m'estic acostipant.
5: Ai, molt bé, cuca. Doncs, allunyat. Mireu, heu vist la notícia aquest matí, que m'ha agradat molt la notícia, molt surrealista. És que jo crec que no havia passat mai abans. Resulta que Ferrocarrils de la Generalitat s'han disculpat a un usuari per sortir 5 segons abans...
8: Ostres.
5: No, després. Abans de l'horari.
8: Sí, jo també t'he de dir que algun cop m'he disculpat per arribar d'hora alguna vegada, també.
5: Sí?
8: Sí, també m'he hagut de disculpar. En plan, és la primera vegada.
4: Per arribar d'hora o acabar d'hora?
8: Per arribar d'hora.
4: Ah, arribar.
5: I on arribaves?
8: A Cunit.
4: A la cova.
8: Del bou, on no neva ni plou.
4: No, és la...
8: Ah, és la panxa, jo, no?
4: És la panxa.
5: Va, arreglem.
4: A vegades també caben a la panxa. Però tot ha sorgit d'una piulada d'un usuari que ha dit... Ai, està molt bé la vostra puntualitat, però tampoc cal sortir abans d'hora. I davant d'això, Ferrocarrils, després de comprovar-ho, contestat. L'hora de sortida de Sant Cugat d'aquest tren són les 11:47. Efectivament, el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpeu les molèsties.
8: Però, perdoneu, però Renfe mai ha demanat perdó perquè un tren hagi arribat a sortir abans, d'hora? Vull dir que també és un tema, també perquè segurament mai ha sortit un tren abans.
4: Clar, és que no pots demanar perdó d'algú que no ha passat.
8: Estaria bé que ho fessin de tant en tant, també.
4: Seria tan maco.
5: A mi m'ha passat que ha sortit abans, però perquè era l'anterior.
8: Ah, sí, perquè... juguen amb allò que de cop i volta el que ja va tan tard s'empalma.
4: Jo parlaria d'aquest tema si rebessin els trens a la Fuliola.
8: Ai, cuca. Escolteu... A mi em fa ràbia perquè diu això de la Fuliola, però porta 20 anys visquent a Barcelona.
4: Sí. No, 15.
8: 15, bueno.
5: I empadronada on?
4: A Barcelona.
5: Clar, llavors...
4: I enamorada on? A Barcelona.
5: És que un és d'on s'enamora, eh?
4: Però jo et dic una cosa. L'arbre pot créixer on vulgui, però les arrels marquen qui ets.
8: Ara, poeta...
4: I amb això podríem anar començant l'altra versió del dia.
8: Trobo que estem avui molt espessos,
5: Sí, tindrem més retard que Renfe.
4: Sí.
5: Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de la calor, perquè Catalunya està vivint el seu primer episodi de temperatures altes. De fet, avui és quan tocaran sostres, sobretot a la Vall de l'Ebre, on es poden arribar, atenció, als 38 graus, mare meva.
4: A més, aquesta nit a Portbou hem tingut la primera nit tòrrida de l'any, ja que la temperatura no ha baixat dels 28 graus. Recordem que dilluns vam tenir la primera nit tropical de la temporada al barri del Raval de Barcelona i en tan sols 3 dies ja tenim la primera nit tòrrida.
8: Déu meu!
4: Calma, perquè les temperatures començaran a baixar a partir de dissabte, però molt a poc a poc.
8: Totalment. No patiu, perquè els Tenoners hem fet un exercici del periodisme i el que hem fet ha sigut baixar al carrer a preguntar a la gent com porta la calor, si dona consells o no per pair la calor, i atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de termòmetre de Freddie Mercury. És surrealista.
5: Ara, perdona, no entès l'acudit. Freddy venia per fred o Mercury pel termòmetre?
8: Per les dues, clar. Freddy Mercury.
5: Mercury.
8: Clar, vull dir, és un doble tirabuzón. Això només per gent preparadíssima per entendre els acudits.
4: No, realment està molt bé.
5: És un double acudit.
8: Efectivament. Doncs, escolta, jo he baixat al carrer a les 12 del migdia, vull dir, una calor espaterrant que m'assuava tot, i de cop i volta vaig cap a Francesc Macià i en una terrassa m'he vist a un senyor prenent literalment el sol arremangat de les mànigues,
4: ah,
8: els pantalons...
4: Ah, pensava despullat.
8: No, hagués espantat, no hagués vengut així el tema.
4: A Copenhague, que vaig estar el cap de setmana passat a Copenhague.
8: No s'havia parlat això encara,
4: la gent prenia el sol qualsevol raconet que trobava.
5: En
4: biquini. O en topless.
8: Doncs aquest senyor estava totalment abocat al sol. I clar, dic, anem a parlar amb aquest senyor.
0: Tu no ets fatxa, no?
1: No.
0: Ah, no, perquè com estàs cara al sol, dic a veure si...
1: No.
0: Veig aquí aprenent el sol a tope, eh?
1: Sí. Ja comença l'època de prendre el sol, bastantes hores, per estar moreno.
0: És que veig aquí molt arremangat, a tope, no?
1: Sí, perquè em dona bé aquí, saps? És el punt...
0: Però estàs com brillant i tot, eh? Estàs com...
1: Serà una mica de suor, imagino, no?
0: Sí, total. Quanta estona portes aquí al sol?
1: Pues ja són les 12, porto aquí des de les 10 del matí.
0: Perdona, des de les 10 del matí aquí? Sí, volta i volta,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, o sigui, una tostada.
0: Però, tio, tu no saps que estem en plena onada de calor? Que avui tenim el pic de temperatures, però tot és igual, no?
1: És el que he vist, sí, m'és bastant igual, eh? O sigui, m'agrada molt el sol, la platja, el bon temps, l'estiu.
0: Fins quina hora estaràs aquí avui?
1: Pues a veure, són les 12 i mitja ja quasi, pues a lo millor fins la 1:15.
0: Molt bé, el tio, eh? 3 hores... espaterrat al sol.
5: Aquest sembla el jugador aquell de futbol, com es diu, el Lorente.
8: Ah, sí. té el mateix aire. No. Bueno, he seguit caminant pels carrers de Barcelona i m'he trobat una senyora que, atenció, dona consells per un sector concret de la població per passar la calor.
0: No, jo he de preguntar per la calor, perquè tenim aquest pic de calor ara, que com ho portes, això?
2: Calor, aquí a l'ombreta, 3 minuts i fora.
0: O sigui, t'has aturat aquí a l'ombreta?
2: A l'ombreta, revifar-me una mica.
0: Perquè, hòstia, és que fot molta calor avui, eh?
2: Molta.
0: Avui arribarem al màxim de 38 graus, eh?
2: Impressionant. Sí.
0: I no som ni al juny.
2: Bueno, és el que tenim. Sembla que anirem a pitjor i ja està, aguantar.
0: Tu recordes algun estiu, alguna anècdota així una mica relacionada amb la calor, que hagis patit una mica o què?
2: Bueno, potser l'estiu del 92, que era quan vaig estar embarassada, llavors la vaig patir molt malament.
0: O sigui, la teva criatura és olímpica, eh?
2: Sí, és olímpica.
0: Va néixer abans o després dels Jocs Olímpics?
2: No, mira, va néixer a últims de l'agost, o sigui que estava la cosa...
0: I era dels Paralímpics?
2: Sí.
0: Home, pot ser que molta gent ara es trobi en aquesta situació, que estigui embarassada, i amb aquesta calor, quin consell dones tu com a dona exembarassada?
2: Que puguin estar a casa, el màxim possible.
0: Que es quedin a casa, eh?
2: Sí. Tancats, persianes avall i ja està.
0: Ara, clar que sí. Bon consell, eh? No sé si...
4: Jo vaig néixer el 28 d'agost del 1992.
8: Què m'estàs dient?
5: Potser és ta mare, aquesta senyora.
4: No, és la meva mare, perquè la meva mare parla de Lleida, no parla barceloní.
8: Però a veure si te'n van intercanviar...
4: Perquè és aquesta merda que vas dient de si paralímpic o no olímpic o no sé què. Perquè tu què dones els carnets, ara?
8: No, però escolta, no, perquè... A veure, un moment. Perquè primer hi ha els Jocs Olímpics i després tot seguit se celebren els Paralímpics.
5: Clar, van junts.
8: Clar, van junts.
5: Que hi havia el Covid i després la Petra.
8: Exacte, vull dir, van junts. No ho sabies, això? No ho sabies.
4: No t'acostaràs sense veure una cosa més.
8: Tu ja volies, tu et pensaves que jo havia estat faltant i volies fotre merda?
4: Sí, jo anava a treure la part de... Està d'ella, no has de fer això... No.
5: Ha exercit bé el codi d'ontològic.
4: De postre, avui, les meves paraules. Avui, de postre, amb una mica de mel, les meves paraules.
8: Ja
4: una
8: la
4: darrere l'altra.
8: Ara, perfecte. Bueno,
4: Guillem Estadella, segueix.
8: Ara, he seguit canviant pels carrers de Barcelona i, atenció, m'he trobat a dos senyors amb una terrasseta i un d'ells anava tot vestit de negre. Però si això és un principi bàsic.
5: Xucla la calor, el negre,
8: clar, vull dir, però anava de dalt a baix, anava amb la samarreta i el pantaló, i dic, no, home, no.
6: Això és el que primer que m'han dit, que fas tot vestit de negre, però, bueno, en principi, jo vaig bé, amb l'aire condicionat aquí dalt estem bé. I tu com la portes, la calor?
8: Gràcies per preguntar, jo ho porto fatal, eh? Perquè
6: ningú pregunta mai.
8: Ningú em pregunta mai, jo sóc una persona desatesa, vull dir, jo necessito cures.
6: Jo crec que la primera persona que un mateix hauria de preguntar és a si mateix, no?
8: Jo em pregunto cada dia, eh? Dic, què merdes estàs fent amb la teva vida, Guillem, saps?
6: Aquí preguntant la calor, com si no hi hagués res més a fer, no?
8: Exacte, no, però és veritat que jo passo fatal amb la calor. A mi em sua tot, eh? És una cosa que jo suo amb una facilitat.
6: Sí, això és fàcil, és fàcil.
8: Sobretot la part inguinal, allò em sua.
6: I la de l'esquena, que va cap a la Candelera avall.
8: Home, quan cau gotetes de suor, que entra directament cap al cul.
6: I això on cau? On va?
8: Per on sues més, per l'esquena o pels ous?
6: Per l'esquena, sí. Sí, si digués l'altre ja seria molt heavy, no?
8: Escolta, és important saber d'on sues, eh?
5: Això m'ha fet pensar que hi ha molta gent que supera de les glàndules quan es sua molt de les aixelles.
8: També broncano.
5: Sí, però el que passa és que la suor ha de sortir per alguna banda, llavors el sua més l'esquena o els angonals.
8: Ostres!
5: Ha de trobar la sortida, la suor.

0: molt bé. Però pots explicar com funciona la regla, també,
1: no.
0: Marc Bala?
1: No, perdona, sol pèlvic en tenim tots, eh? Ara serà només teu el sol pèlvic.
2: Bueno, nois, puc seguir amb el reportatge? Puc parlar d'un altre sol?
0: Per favor, per favor.
2: Deixem el sol pèlvic per parlar pel sol astral, no? Al costat tenia un senyor que era molt blanquet, us he de dir, que clar, jo li he hagut de preguntar, tu que ets tan blanquet, vull dir, com la llet, tu com portes això de la calor? Sí, tu bé la calor la portes bé o no?
3: A calor, molt bé. A mi m'agrada, la veritat.
2: A tu t'agrada la calor?
3: M'agrada.
2: Tu el que és anar amb pilotes, no?
3: Sí, sí, jo perquè soc del nord de França i...
2: Ah, perdó, ets del nord de França?
3: Oh. Sí, sí, i al nord de França fa molt fred, per això a mi m'agrada molt.
2: Ah, molt bé, doncs per ser francès ets simpàtic, tio.
3: Ah, oh. Yeah.
2: No, és fort, eh?
3: No, sí, sí, ja.
4: No, de França, de que ville?
3: Lille.
4: Ah, de Lille, oh, LOSC Lille, equip de futbol.
3: Ahà, le LOSC.
2: I tu llavors, a tu t'agrada la calor, eh?
3: Sí, sí, a mi m'agrada.
2: Que tu ets bastant blanquet, vigila, eh?
3: Sí.
2: És un camembert, tu, no?
3: Sí.
2: O ets més ombrí?
3: No.
2: Jo t'he dit que era ombrí, eh? Perquè em veia bastant desfet, amb la calor. Però hem acabat parlant amb aquest francès, una cosa molt divertida, és que aquest francès, en un any, ja parlava aquest català. Oh. Quant fa que vius aquí?
3: Un any.
2: Un any? I pues, el català i el castellà el parles molt bé. Doncs
3: pues moltes gràcies. Pues estic aquí tots els dies.
2: El què?
5: Té molt de recorregut aquest noi.
2: Sí, perquè què és?
5: Perquè va entrar a lo loco, o sigui, va aprendre castellà en Salamanca.
2: Perdona, vas aprendre castellà a Salamanca?
3: Sí, sí.
2: I el català on l'has après?
3: El català aquí. Al bar, a l'oficina, amb la gent, als curs de català aquí de la Generalitat i...
2: Home, doncs escolta una cosa, a mi això em fa molt feliç perquè en un any parles un català estupendo.
3: Moltes gràcies, he de practicar més, he de practicar més.
2: És que no se't nota accent francès?
3: Ah, doncs moltes gràcies, no sabia.
2: Ja saps alguna cançó d'així de bressol?
3: De...
2: Jo sol, solet, vine'm a veure't.
3: Ah, doncs no conec.
2: Però és un temazo, això, eh?
3: Ah.
2: Has d'aprendre aquesta cançó, mira.
3: Sol, solet,
2: vine'm a veure, vine'm a veure.
3: Vine'm a veure, vine'm a veure.
2: Sol, solet.
3: Sol, solet.
2: Vine'm a veure que tinc fred.
3: Vine'm a veure que tinc fred.
2: Molt bé. Escolta, vigileu amb la calor, aneu per l'ombra, hidrateu-vos i sobretot, que no vull crear un precedent, però visca França!
1: Oh! Estem aplaudint això?
0: Uau.
2: Sí, perdó.
1: Molt bé, molt bé.
0: Només el nord de França.
2: Jo només us vull donar una dada, però mon pare és nacionalitzat francès, té les dues coses.
0: Ara entenc allà moltes coses.
1: Per això parles també el francès?
2: Però ell no se'n recorda de parlar francès.
1: No?
2: No.
1: Ho has agradat tu directament a través d'ells?
2: Sí, sí. Ves que no parlem d'herència ara, eh?
1: Oh! És que ho he lligat, això, ja.
2: Olé.
1: Sí. Mira, per si encara no estàvem prou calentets amb el tema de la calor, aquesta notícia, quan l'hem llegit, ens ha fet treure fum pels queixals, ho hem llegit al diari Ara. Resulta que la crisi de l'habitatge fa que les donacions en vida de pares a fills arribi ara al seu màxim històric. A més, aquest article de Laia Galià diu que l'envelliment de la població fa que les herències cada cop arribin més tard, en molts casos quan el beneficiari ja està jubilat.
2: Jo l'herència que rebré del meu pare, la calvícia, vull dir que ho porto bé i amb alegria,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí. Però
2: sí.
1: Tens bon cabell, tu.
2: No, mon pare, això a l'ADN ho porto, em fotrà un daltabaix, que ja veuràs tu.
1: Però si no tens ni una entrada?
2: Ja, però sí que tinc entrades. Jo m'aixeco el tupé i tinc allò, les entrades per entrades per Coldplay, per La Gossa Sorda, per Bad Bunny, totes les entrades.
0: Ai, sí, que tens una mica de forma d'M.
2: Sí.
0: Que maco! Et queda molt bé, home. Escolta, mireu, les donacions econòmiques o d'immobles que es firmen davant de notari han crescut un 20%. El Col·legi Notarial de Catalunya ha relacionat amb la crisi de l'habitatge la necessitat de rebre ajudes per poder-ne comprar un. Diuen que responen molt a la voluntat d'ajudar al fill o familiar que vol adquirir un habitatge i les donacions poden ser l'única solució. Penseu que la majoria de les persones que l'any passat van rebre una herència tenien entre 56 i 70 anys.
2: Ostres!
1: Déu-n'hi-do! De fet, els taloners ens plantegem com seran les nostres herències si és que cada vegada tenim menys poder adquisitiu i ens podem comprar menys coses.
0: Clar.
1: Quina herència deixarem nosaltres a la nostra generació? Doncs bé, hem estat rebuscant i hem trobat una empresa que ja es dedica a fer testaments a millennials.
2: Home, boníssim. És el futur negoci, això.
1: És el futur negoci. Testaments de millennials. I hem trobat que tenen un anunci.
6: La única herència que t'ha deixat el teu pare és una calvície androgènica i una hèrnia discal? Et fregues les mans cada vegada que la teva àvia té la grip perquè ja t'hi veus en aquell piset de les Corts? Quina mala sort, jove! Els teus fills, si te'ls pots permetre, no hauran de passar per tot això. Per aquest motiu hem creat els nous Testaments Millennials!
7: Oli, sóc la Duna Castellfollit. Tinc 32 anys i sóc monitora de viudança en un centre cívic. Jo ja he fet el meu testament millennial. Vull que tota la meva col·lecció de gots de plàstic de festa major els heredi la Lola.
6: És la teva filla?
7: Què boomer! La Lola és la meva gata cega i coixa.

0: i, a més, adoptada.
1: Millennials del món! No teniu res al vostre nom, però acumuleu moltíssima merda. Algú l'ha d'heredar!
0: La veritat és que dormo més bé amb herències millennials i els diazepams. Per fi he pogut deixar per escrit tot el que li deixaré quan jo ja no hi sigui al meu fill. Nord, fill meu. Tota la col·lecció de Funkos de Big Bang Theory, un calendari de Pilarín Vallès i una carcassa de mòbil amb una T10 caducada. Tot això serà per tu.
1: Truca i demana hora per fer el teu testament millennial. Tingues en compte que els futurs hereus també podran heredar els teus deutes. Un xollo!
2: La millor decisió que he pres mai. Si el propietari del pis on visc és el banc, a qui li puc deixar els meus DVDs de plats bruts? Quina sort, tio, no tenir ni un puto duro.
1: Fes el teu testament ara mateix i rebràs de regal una caixa de cartró per fer la teva futura mudança. Testament Millennial. Moriràs pobre, però moriràs tranquil.
3: Va, que és moment per fer una pausa, per la publicitat i tot seguit un dels col·laboradors més mediàtics i especial, no he dit especialet, però és especial.
4: No,
3: no, no, especial. Especial, és l'Arnau París. Està molt de moda, l'Arnau París, eh?
4: Sí, perquè és no sé si s'ha dit encara, eh? Jo crec que no s'ha dit mai, eh?
3: No s'ha dit?
4: Jo crec que RAC1 s'ha mogut de la planta 15 a la 3, no s'ha dit encara mai a l'antena, no. Ni que l'Arnau... Home, Arnau, què tal?
5: Em toca? Ah,
3: no.
0: Sí. Bueno, hòstia, estem això a... sí que és...
3: Estem anant a publicitat. Vols donar pas tu a publicitat?
5: Home, em faria molta il·lusió. Vinga. No ho he fet mai. Aviam si ho faré malament, ara.
4: Pobre, que encara no... O sigui, no has deixat ni la motxilla.
5: El cafè, no? Bueno, però jo per RAC1, que faci falta, no prenc el cafè, el que vulgueu.
4: Pues va, ja? Foli. Sí, foli, passa a publicitat. A veure.
5: Oh, publicitat, si us plau.
0: Oh, bueno, saludé!
5: Ara no està bé, no?
0: Ara!
6: Mira, mama, un estel fugat!
7: Demana un desig, corre!
6: Vull viure unes colònies així tots els estius.
8: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Etnia Barcelona, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
10: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
11: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
12: Un moment, un moment, un moment. Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
13: no hi ha aperitiu.
14: És l'espanyola, una aceituna com ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
15: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
16: I tu, què vas disfressat?
17: Aquest pista boníssim.
18: Navius? Cirera?
19: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
16: No t'ho pon estrany, al final?
15: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
16: No us he drogat. Us hem verinat.
7: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
6: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
1: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
6: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
1: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
4: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
13: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.

0: els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
1: Aviam, Arnau París, que ja estaves donant pas a publicitat, t'he d'interpel·lar perquè hi ha una gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona.
2: Home,
1: i
2: boníssim.
1: Això t'ho he d'explicar.
2: Ah, d'acord.
1: El més important és fomentar una mobilitat sostenible i segura.
3: Això ho saps, no?
2: Bueno, depèn d'on vagis.
3: Com has vingut
2: avui? Vagis gaire lluny amb aquesta calorada, no sé si la bicicleta és...
3: Bueno, potser hauries de dir que és millor en bicicleta.
2: És millor en bicicleta. Sí. Aneu per l'ombra, ciclistes.
4: Per què baixarà les temperatures quan se faci aquesta festa, nen?
1: I a més et toca l'aire quan vas en marxa.
2: Un aire calent, que sembles un air fryer.
3: Com has vingut?
2: Eh?
3: Tu has vingut avui
2: en bicicleta. Ah,
1: el diumenge 31 de maig torna la bicicletada i la festa de la bici, un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà amb una gran festa, tallers per tots els públics,
2: home,
1: circuits...
2: De... Home, hi ha festa endavant, home, tu.
1: Clar. A més, els circuits són per totes les edats i moltes sorpreses. Oh, a mi això m'encanta. Si hi ha un lloc que et diuen, i moltes sorpreses.
3: Això vol dir que són moltes sorpreses i molt xules, o és que encara no tenen tancades aquelles coses?
1: Ah, no, pot ser. No, perquè les sorpreses no s'expliquen, Guillem.
2: Regalen una manxa, una càmera per si punxes,
1: doncs potser és
2: una sorpresa. Un cilin ergonòmic, però no tinguis...
1: Això serà a les 10 del matí, que se sap el lloc i tot l'alba, eh?
4: On serà? A mi tant, és al carrer Aragó, amb el passeig i Sant Joan.
1: No hi falteu, no hi falteu.
2: A quina hora és això?
1: A les 10 del matí.
3: Del matí.
2: Bé, és una hora que hi ha fresqueta, es pot anar ben bici.
4: Sí.
1: I com qui no vol la cosa, arribarem a 3:45 de la tarda, ara sí, amb l'Arnau París com a seccionista. Això no ho estaves cobrant, ara? Tot això, tota aquesta intervenció no la cobraves.
2: No tornem a parlar de cobrar aquí, RAC1, que ja ens farem mal un altre cop. És, ja em van amenaçar al sortir, com tornis a dir això, ni a 60, ni a 120, ni a 6.000 dies. Vigila, jo callat, clar, callat.
1: Doncs no toquem el tema.
4: I més ara que tens dos crios a qui alimentar.
2: Sort que... Bueno, és igual.
4: No, ara no facis el Robin Hood, eh?
2: No!
4: Ara passa't l'aro més que mai, nen.
2: Endavant.
1: A claudicar.
2: Cobrem un paquets d'arròs, si cal, amb bolquers, és igual, és igual.
1: Has de començar la secció com et mereixes, per tant, et presento oficialment i t'aplaudim. Bona tarda, Arnau París!
2: Moltes gràcies! Moltes gràcies!
3: A veure, que la setmana passada, en principi, no, fa dues setmanes havíem de fer una secció.
2: Me'n recordo.
3: Que no la vam fer.
2: Me'n recordo.
1: Bueno, perquè vas arribar després de la veritat,
2: home,
1: vam explicar la teva vida.
2: Sí. Ens havíem d'ubicar.
3: Vam acabar fent una entrevista, bàsicament.
2: També m'agrada, eh? Sí. A mi això de xerrar i no preparar-me les coses ja em va bé, també, ja ho sabeu.
3: Exacte. Però avui què ens portes? Avui ens pots parlar d'un concepte que s'està posant molt de moda, no?
2: Avui us vinc a parlar de coses que no heu de fer, sisplau, la gent que estigueu a casa i que estigueu molt cansats, com em passa a mi.
4: Cocaïna.
3: No.
1: Alba, aquesta és la intervenció...
2: Això...
4: Què voleu dir que s'ha de fer, eh?
2: No.
1: Això però igual... hi ha complements vitamínics, pots fer esport, pots descansar més...
4: Jo he dit que no s'ha de fer cocaïna.
2: Coses que no s'han de fer a casa, cansats, porai, i descansats, feu el que vulgueu.
4: Ah, molt bé, Arnau.
2: Ara. No, jo us explicaré amb confiança una cosa que m'ha passat a mi, tu. Però vaig molt... Aquests dies tinc més son, que és normal, estic molt content, però tinc més son. I cansament, son i xarxes socials són, hòstia, una molt mala combinació, eh?
3: Per què?
2: Mira, tot va ser fent scroll a TikTok, no? Jo crec que va detectar que jo estava cansat.
3: Sí, ja va veure que anaves molt lent amb el dia.
2: Sí, o que ja no parava gens d'atenció. Llavors, de cop va aparèixer en la pantalla un tio així tot tatuat de negre, dient-me que havia de prendre aixuaganda o alguna
3: cosa.
2: No sé, una
4: ayahuasca.
2: No, és una cosa que és més legal, em sembla.
1: Cocaïna.
2: Va dir, sortia i si te falta concentració, tu necessites una aixuaganda, no, tròpicos, o sigui, i clar, jo vaig dir, hòstia, això és la salva, això és el meu. Sí, jo necessito un empujoncito.
1: Vas picar molt ràpid, veig, no van haver de convèncer massa.
2: Sí, soc carn de secta.
3: Però també dic una cosa, mira, cop i volta, a mi per un tio molt que em vingui digui, necessita aixaguanda, si no sé què és l'aixaguanda, això.
2: Ah, bueno, ojo.
4: Ojo.
2: Ojo, què?
4: Tu mal dormit, a casa, sol.
2: Aquí.
4: Que no et mires amb l'ell i no et reconeixes.
2: Saps
4: que és com està l'Arnau ara mateix.
2: Fent escrol al lavabo.
4: Ve un tio.
1: Fent escrol al lavabo.
2: Per descansar, per fer veure que estàs al lavabo, però per descansar.
4: Fugint. Fugint de tu mateix.
2: Estava fugint de mi.
4: Ve un tio amb seguretat.
2: Sí.
4: Amb castellà.
2: Tatuat.
4: Fins a les celles.
2: Però tot, braços negres, tot. Menys la cara no.
4: I te dice... tómate ayahuanda.
2: Ayahuanda, de ayahuasca, de que no sé ni com es diu.
4: I tu dius, jo vull ayahuasca.
2: Clar, el primer dia no li vaig fer cas. No, no li vaig fer cas, no li vaig fer cas. I l'únic que va anar sortint, i llavors jo vaig pensar, ai, bueno, això, pues, si aquest home li ha anat tan bé, perquè el veus tan enèrgic, doncs a mi potser també em va bé. No li vaig voler acabar de donar bola, però després a Instagram, perquè no, d'una banda vas a l'altra, ja vaig veure influencers d'aquests de confiança, gent... Sí. Dius, hòstia, aquesta persona me'n refio.
3: Clar, com ha de ser?
2: Me'n refio.
1: Prescriptors.
2: Que, prescriptors, que em deia... Mira, pues, jo, per estar una mica més enèrgic, em prenc això. I una altra cosa, no direm la marca perquè no fos cas que la gent ho comprés, com em va passar a mi. I allà vaig picar.
3: O sigui, vas picar i et vas comprar uns complements vitamínics.
2: Sí, Instagram m'ho va posar molt fàcil. Una story d'una persona de confiança.
3: Però tu això ho vas comentar amb algú, en plan, ei, em compraré no. Això, vas tirar pel dret,
2: primer
3: eh?
2: Vaig dir-ho així una mica a casa, però com que jo dic moltes coses i després algunes es fas, altres no, doncs bé. Vaig dir,
3: ja et coneixen, no?
2: Ja em coneixen. I a més, allà a l'story tens el link. Directe, sí, sí, és que sí, sí. Amb el senyor aquell dels tatuatges havies de buscar una mica més. Allà no, allò era directe, i vaig dir... Un moment desespero. Això em anirà bé. Pam, vale. Compra.
3: I tu vas comprar.
2: M'ho vaig comprar.
4: Què dius?
2: Sí, sí, 59 euros em va costar. Hosti,
4: collons!
2: Ah, no, una oferta, 49. 49! Ah,
3: bueno, l'estafada és guapa, eh?
1: El tema és que tu, quan poses el teu correu electrònic i no acabes de fer el pagament, al cap d'unes hores et diuen no has completat la compra. I és quan t'envien el codi de descompte.
2: No em va donar temps. A mi, jo era una oferta flash i no comprava llavors, tenia 10 euros de descompte, que després he vist que 3 mesos més tard segueixen aquests euros de descompte. És a dir, si voleu fer el préssec com jo, no cal que correu. I, clar, em va arribar a casa una caixa xulíssima.
3: Ai.
2: Que obries i et deia una cosa tipus aquí comença la teva plenitud o la teva nova vida. Ui, o, clar, Déu ostres. Bueno, i jo dient, això és Matrix, tio, de Matrix li van bé, doncs a mi que estic cansat, aquests complements, o no sé com es diu, suplements o tal, no ho sé, m'anirà bé. Llavors, clar, et venia un sobre que com no sé, com si fos interestel·lar, una cosa guapíssima. Un sobre que tu has de guardar a la nevera quan l'obris, un pot que li has de posar... És com uns polvos, jo m'has comprat com uns polvos.
4: Estàs segur que no era cocaïna?
2: No, perquè el color no tenia res a veure, però què m'han dit. I aleshores... És això, vaig dir, bueno, començarem el ritual.
4: Molt bé.
2: I el primer dia em vaig aixecar d'hora, perquè aquell dia t'aixeques fins i tot d'hora, tal. Bueno, vaig posar allà un remenes amb una mica d'aigua, un color d'una aigua de pantà terrible. Terrorífic. I bueno, doncs jo testem-ho, no? El gust era... Bueno, era com uns ositos Haribú tots junts triturats amb una mica de suro i escorça de pi.
3: No, fuano.
2: Fuano, no, era horrorós. I això, clar, t'has de veure millor de glob que tiri avall. Vaig aguantar poquet,
4: Quants dies?
2: No crec que no vaig... 15? No sé.
3: I tu notaves alguna cosa de millora?
2: No, jo veia que no, que... Clar, també et diuen... Això tardes, no sé, dos mesos. El primer mes, notes no sé què.
1: No ho vas fer bé.
2: El segon, notes no sé quantos.
4: Requereix paciència.
2: Correcte. I jo, com que sóc molt d'impulsos, i la meva dona em va dir, t'estan estafant, i pot ser.
3: M'ha agradat molt, eh?
2: Pot ser. Llavors vaig dir, bueno, farem una cosa, buscaré... Més val que ens informem.
3: Clar.
2: No? Normalment es fa al revés, tu t'informes... I després compres.
3: Que tu digués, directament vas anar a comprar el tema.
2: Bueno, com que em va sortir allò...
1: No, ho tenies a mà.
2: I tenia a mà, compra allà...
1: No t'has de sentir malament.
2: Però llavors ho descompte, ja em diràs.
3: Però vas informar amb algun nutricionista, alguna cosa?
2: Clar, llavors la Rice em va dir, la meva parella em va dir, hòstia, mira, Arnau, tio, hi ha un vídeo...
3: Tot va molt bé, amb aquesta compra.
2: Tot va de faula. Diu, bueno, hi ha una persona de referència, que és el comidista, el Miquel Iturriaga, que coneixem, que ell porta experts i llavors comenta coses.
3: Ai.
2: Doncs va fer, de fet, un parell de capítols on comenta suplements d'aquests. I amb un d'aquests ho va fer amb...
3: El Julio Basulto.
2: Julio Basulto, exacte.
3: Sí, sí.
2: Julio Basulto, i ells fan una cosa que és el mierdòmetro, ¿vale? Julio va allà, ell té diversos suplements d'aquests, i els analitza un a un. I llavors dona, si és d'una a cinc merdes, com més merdes, doncs més merda és, no?
1: Exacte. És la puntuació a l'inversa.
2: Correcte. Mira, jo... Més que explicar-vos-ho jo, que tampoc té molta gràcia, us ho expliqui ell, vale? Jo us poso un tall, en aquest primer tall us ubico una mica, serà una mica... us presenta el mierdòmetro i parlarà d'una cosa que hem parlat ara aquí al programa. Us ho expliqui ell.
5: Julio, vamos a empezar esta nueva edición del Mierdómetro.
6: Estás tirando el dinero, perdiendo tiempo, perdiendo esperanzas. Además, veo que tiene a Shawanda, que se ha prohibido Shawanda en Dinamarca, supongo que lo sabes, ¿no? Hostia, por efectos adversos y porque no hay dosis segura de Shawanda. Y tiene un montón de ingredientes, pues que, bueno, aislados, parecen bastante seguros, pero mezclados no sabemos lo que va a pasar. No te lo tomes. Entre eso y una patada en los testículos...
3: ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravo! Shawanda, m'agrada molt, eh?
1: Shawarma.
2: Jo no sé com es diu, cara, però clar, jo llavors em vaig veure anar-me a preparar aquest batut miraculós i aquest tio dient-me que ell prefereix una patada en els testículos.
3: Oh, això és fortíssim. Uau,
2: uau, clar, clar. Uau. Vaig dir que també ho entenc, perquè el gust que té la història és complicada. I vaig dir, escolta'm, ostres, primer avís, no? Ja estàs tirant el dinero, una patada en els testículos mejor que esto. Dic, hòstia, clar, ell parlava de diverses coses. Deixa'm acabar el vídeo, a veure si...
3: A veure si de cop i volta hi ha alguna cosa que jo pugui rascar.
2: O a part d'això, a veure si parla del producte en qüestió que jo vaig adquirir.
1: Clar.
2: Perquè
1: tot això tu no saps que t'estaves fotent.
2: Ah, no. Bueno, ara...
3: Trobo
2: ara...
3: que avui t'estem fent una consultoria.
2: No, però jo sóc covalla, eh? Si sigut conillet d'Índies d'això. Vull dir, jo us aviso, us explicaré la meva experiència, però és que fotir el que vulgui. Doncs, la descripció del Julio la afinaria una mica així. Anem...
6: Te dicen que tiene en la página web 150 beneficios.
5: Efectivamente.
6: O sea, te hace inmortal.
5: Minas minerales, enzimas digestivas, aminoácidos, cultivos, beta-glucanos, inulina, colina, coenzima, proteína, otros nutrientes...
3: Té de tota aquesta merda, eh?
2: Clar, jo sento això i dic, home, pues... Doncs bé, no?
3: Clar.
4: Mucho en uno, no dos en uno, no mucho en uno.
2: Mucho en uno.
3: 151 en uno.
1: I és més, pot ser una de les teves receptes amb una miqueta d'aquest polvo.
2: Mare de Déu, és que és espectacular. Doncs clar, i tot això ingerit en qüestió de segons, dius, hòstia, doncs...
3: Això ha de funcionar.
2: Ha de funcionar, home, tanta meta no sé què, aminoàcids, no sé què ha dit, però coses que així quan les sents...
4: No, i edulcorantes i representantes, i no...
2: Tot això, doncs sona bé. Després, quan deixem-me acabar, mira, si voleu que ens expliqui com segueix el tema.
6: Ahora imagínate, Miquel, que yo te digo que me estoy tomando 92 fármacos cada día, mezclados. ¿No pensarías que la mezcla de 92 fármacos tendríamos que primero evaluar si tiene efectos adversos sobre la salud? Y más importante, si tiene incompatibilidad con algún fármaco que yo me esté tomando.
5: ¿Y cómo es legal que se vendan estas cosas?
6: Pues porque tenemos una legislación que es un coladero.
5: Bueno.
6: De verdad, con 59 euros te apuntas a un gimnasio y desde luego que eso mejora tu salud.
4: ¡Wow!
3: ¡Bravo,
4: bueno,
3: bravo, bravo!
5: ¿Cuántas mierdecitas le ponemos a esto?
6: 5 mierdecitas le ponemos porque te estás no solo perdiendo el dinero, sino jugando la salud.
3: Hòstia, però, un moment.
1: Però tu això no podies haver vist abans de comprar-ho.
2: Ja és el que et pregunto.
4: O sigui, l'escena era tu anant-te a preparar el suplement aquest mentre escoltaves 5 mierdecillas esses.
2: Bueno, i havent-me fotut 15 dies.
3: Clar, vull dir que tu...
2: Clar, 15 dies ingerint això a contra la teva voluntat. Però... És com aquells ànecs que els han d'embotir, doncs el mateix, perquè allò és horrorós d'aprendre.
1: Tu, Arnau, hauries cagar com un McFlurry, no?
2: Mira, no vulguis saber, no vulguis, perquè era més agradable anar a cagar i l'olor que feia que no l'olor d'allò.
4: Imagina't.
2: Però clar, ojo, lo que té, que tio, estàs jugando la salut. Clar, jo en aquell moment ja em vaig espantar. Dic, hòstia, Arnau, tio, no pot ser que perquè surti un tio tatuat i tu estiguis cansat...
3: Aquesta és la conclusió que jo crec que és maca, eh?
4: Sí,
3: una crida a Catalunya.
4: I l'altra conclusió, serveis socials, que ara mateix està camí de casa teva.
2: No, perquè...
3: Amb dues criatures...
2: La part bona és que qui em va despertar d'aquest somni va ser la meva dona.
4: Ah, Sornia.
2: Serveis socials li deixarà la custòdia amb ella, llavors, bueno, ja estaran bé els nens, jo crec que estaran bé.
4: I tant.
2: Amb tot això jo vaig intentar desapuntar-me. Perquè, clar...
3: Sí, clar. Ah, perquè això ho pagues cada mes.
2: Ah, és que aquesta va ser la sorpresa, amics!
3: Arnau!
1: Arnau, necessites un amic? Vull dir, necessites algú qui
2: necessito
1: parlar?
2: Dormir.
4: Un tutor legal?
2: Necessito dormir.
3: Té dos fills, ha tingut dos fills.
2: Sí.
3: Que presentarà el joc de cartes. Ha tret un llibre que és un best-seller.
2: Bé, sí.
3: I caus amb aquestes merdes.
2: Bueno, perquè el cansament et porta a situacions i límit. Una situació límit.
4: Et fa un mà, això.
2: Jo estava en una situació límit. I llavors vaig dir, escolta, no em vull més. No m'emprendré més. Però, clar, això era el dia 15. Doncs el dia 29 m'arriba un mail i em diu... ¿Ya está en camino?
3: ¡No!
2: Tu siguiente pedido. I jo, ¿qué pedido? Però si no he comprat res.
1: Tu et vas subscriure.
2: Però és que no ho sabia. No,
3: ets molt tonto.
2: No, tio, que...
4: No, de bo ets tonto,
2: però,
4: tu.
2: Sí, em passa.
1: No, però que tothom pot...
2: És que no t'ho diuen, no t'ho diuen.
7: He picado. Un pardillo, amigo mío.
2: Segurament estava escrit en alguna banda, en una lletra petita, però jo en cap moment recordo subscríbete, si no compra. Clar, dius, compro un mes, no, ho tasto...
1: Compra de subscripció.
2: Clar, clar, però després, o sigui, l'odissea que és desapuntar-te, perquè t'has de desapuntar, és a dir, et pregunten 200 vegades... Amb 200
3: això és com l'església, quan la pots donar de baixa.
2: Pues no, a l'església no m'he arribat a donar d'alta, jo. Per tant, no sé, però en aquest cas era... ¿Estás seguro que no quieres seguir recibiendo...? ¿Pero seguro que te vas a dar de baja de la solución de tu vida? No sé. Clar, et fan sentir malament, jo vaig anar... Saps com els rucs que els posen allò a banda i banda i vaig a pel no, però tot i així em va arribar i ara a la nevera tinc pues, dos sobres, un el tinc per obrir.
4: I què en faràs?
3: Per què no fas un stories al teu Instagram, que tens molta gent que et segueix?
2: Bueno, ara que ho dius...
3: Prova mi método i el link casquetes per 60.
2: Saps què m'ha passat?
3: Què?
2: Aquests del tatuat,
4: sí.
2: Doncs m'han escrit per Instagram per si vull, no. si vull publicitar.
3: No, home, no.
2: M'han dit, mira, som aquesta penya, i m'han enviat a casa gratis.
3: O sigui, perdona un moment, te n'han enviat gratis i tu tenies perquè ja em vas subscriure.
2: Bueno, són coses diferents, clar, el que venia...
3: Un lío.
2: Doncs ara m'han dit, escolta, perquè no vols publicitat.
4: Sí,
2: no ho faré, vull dir que no ho faré, però vaig dir, aviam fins on són capaços d'arribar aquesta gent.
3: Hòstia.
2: Sí. Doncs ara tinc lo de l'home tatuat. Doncs també ho tinc a casa, tinc tres pots de diverses... Bueno, no sé, no vull indagar més perquè ni ho he obert. Em nego a seguir fent collet d'Índies.
3: És que no t'has de fiar de gent amb tatuatges.
2: Jo diria
4: que això ho pots utilitzar per desatascar les tuberies.
2: Ah, provem. Jo, de fet, mira, si voleu una mica resum de si val la pena o no, anem amb l'últim tall.
3: Ah, vale.
6: Esto es perder el tiempo, perder dinero. Gastar dinero en cuestiones así, de verdad, lo que sobre todo ha demostrado ejercer son efectos negativos, no positivos. Te da una sensación de invulnerabilidad, ya que me estoy gastando dinero en esta. Pues esto me permite tomarme una caipirinha luego y fumarme un porro.
4: Oh, wow.
2: Lo següent ja és les drogues, cosa que no vull tocar, no recomanem de cap manera, però molt d'ull, informeu-vos abans de fer el canelo, com he fet jo.
4: Sí, molt bé.
1: Arnau, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres! Alegria!
1: Vinga, ara tornem.
0: Taloners a publicitat.
8: RAC 1. Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetires Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetires Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com. El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
9: Tots els marroquins roben,
10: ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental,
14: és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràssim, marimatxo.
18: Però si estic solo.
19: Terroristes.
20: Menjar plata.
21: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
22: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
23: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
24: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
25: Césped Solución.
26: Més informació a céspedsolucion.es.
27: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
28: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
27: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
8: RAC 1.
3: sigui, que te la pela una mica lo de l'amor, no?
9: Sí, sí, me la pela totalment.
3: Bueno, i també que te la pelin, no?
9: També me la pelin.
3: Sí, és una... Bueno. Què t'agrada més, que te la peli o que te la pelin?
9: Guillem. No poden ser un parell que me la pelin un parell.
3: Que te la pelin un parell, alhora.
9: Clar, clar, clar. Alhora, alhora, clar. Una per cada cantó.
3: Pues, sí, sobre membre, entenc, no?
9: Bueno, a veure si el trobem entre dos.
10: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.
9: Me la pela totalment.
1: Mireu, hem començat parlant de la calor, però ara volem fer honor al bon temps, perquè realment és important això de prendre alguna cosa en una terrassa i que t'hi toqui el sol. Si voleu buscar a terrasses amb sol, estem d'enhorabona, perquè el nostre company d'informatius de RAC1, en Josep Moragues, ha creat un mapa per saber en quines terrasses de Barcelona hi toca el sol i en quines hi toca l'ombra i en quines hores.
4: Mira, això ho trobareu si poseu a Google terrasses.cat. I atenció, perquè el mapa inclou les 6.899 terrasses amb llicència de Barcelona i consta de diverses categories: sol directe, sol parcial, si hi ha ombra per un edifici o de nit. A través d'aquesta llegenda amb colors molt intuïtius es pot seleccionar també l'hora del dia, perquè depèn de la posició del sol durant el dia, la il·luminació serà diferent. En Josep, ho té tot pensat.
3: És una màquina, eh?
1: I a més no ens ha costat molt convèncer-lo perquè el tenim a dues taules. Exacte. Josep Moragues, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, què tal?
4: Terrassa!
1: Aviam, tu, en quin punt de la teva vida dius fa falta un aplicatiu perquè la gent pugui trobar la seva terrasseta amb sol a Barcelona?
14: En un punt complicat de la, sí, de la meva vida.
1: No estaves bé.
14: No estava bé. I aquest és el punt en què estic ara, no. Sí, bàsicament...
3: Com estàs? Vols que et preguntem primer com estàs? O com
14: clar, estic fort, sencer.
4: Les cures
14: sencer.
4: Al centre.
14: Sí, sí, les cures sí. Al davant de tot, estic sí. Bé. Però moment, perquè... Estic molt content d'estar aquí.
3: Els oients habituals de RAC1 sabran que aquest home ha destapat una sí. Trama de relloguers d'habitacions. Sí. I de cop i volta també fa aquestes coses de terrasses. Sí. Vull dir que és un periodista tot terreny.
1: És que tenim molt de talent a RAC1.
14: Sí, al final s'ha d'anar diversificant una miqueta el sí. Negoci i el que investigues. I en aquest cas ha tocat terrasses. Clar. Un dia toca relloguer d'habitacions sí. I ara toca terrasses.
1: A més, si un dia et busquen els de la màfia, saben que estaràs en una terrassa amb sol.
14: Exactament, només hem de buscar a través de l'aplicació. No, bàsicament, arriba a l'època de més calor de l'any i aleshores hi ha una cosa que no m'agrada, que és el sol. O sigui, per mi, la idea és buscar terrasses amb ombra. Aquí al costat de la ràdio tenim una terrassa que en aquesta cafeteria li dona el sol i l'ombra de manera molt, molt capritxosa, perquè a vegades li dona el sol, l'ombra, està en un carrer complicat i veig
3: estar
14: molt
3: bé. Tens molt temps lliure, també t'ho dic.
14: Jo em fixo en l'entorn. Jo miro l'entorn
4: i dic... És una persona observadora.
14: Jo observo l'entorn i dic, aquesta terrassa mai sé si fa sol o no. Hi hauria d'haver alguna manera per saber si aquí farà sol o farà ombra. I vaig pensar, ostres, i si ho faig no per aquesta, sinó per totes les terrasses de Barcelona. I perquè la gent pugui entrar i pugui veure si hi ha sol o ombra quan volen a una terrassa. I simplement el que vaig fer és mirar la viabilitat i dir, val, hi ha dades de terrasses? Sí. Hi ha dades de com donen les ombres a Barcelona? Sí. Hi ha dades de quants, com de grans són els edificis a Barcelona, no? Perquè...
3: No sabria ni per on començar amb tot això que estàs fent, eh? Clar, ho trobo increïble.
14: Però només calen aquestes tres coses, només, eh?
4: Només.
3: Bueno, clar.
14: Aquestes tres coses i ho ajuntes aquestes tres coses i et surt com dona l'ombra a tots els carrers de Barcelona.
4: Però com ho ajuntes, això?
14: Això ho ajunto a través de intel·ligència artificial. Ah. Aquí sí que és veritat que jo sé molt poc de programar, poquíssim, i això és a través d'intel·ligència artificial que li dius agafa'm aquestes tres coses, ajunta-me-les i fes-m'ho en una web i a partir d'aquí, amb aquestes dades, doncs ja vas fent una mica la interfàs, no? I penses, vale, jo com a usuari, què m'agradaria veure? O sigui, tu tens la idea i és com tenir un desenvolupador al teu costat i ell et va dient com fer-ho i tal. Ara, tu li has de dir aquestes dades de terrasses, aquestes dades del sol... Aquestes
4: tu poses la IA al teu servei.
14: Ah. Exacte, no la IA al servei de les coses. Aquí és molt diferent.
3: I com tractes a la IA? Perquè és molt important i diu molt d'una persona, depèn de com tracti la IA. Jo quan entro a ChatGPT jo li dic hola, què tal, com estàs? Necessito que em facis això, si us plau, i gràcies.
14: Clar, jo crec que això és més pel temor que el tenim.
3: Jo tinc molta por.
14: D'aquí a 40 anys, ells passaran comptes amb nosaltres, sí, segurament.
3: Aquell desgraciat em va insultar perquè li vaig fer una imatge diferent. No, aquí, jo...
14: Tu podries dir, jo vaig ser molt educat amb
3: jo
14: tu.
3: Vaig ser molt educat.
14: I l'intel·ligència mirarà...
1: I et matarà igualment.
3: De fet, li dic Jordi. A ChatGPT li he creat una personalitat i li dic Jordi.
4: Que és maco.
3: Sí, és molt
4: maco. És molt maco.
1: Està molt bé.
14: Doncs tu fas això i jo faig webs. Imagina't, cadascú fa les seves coses.
4: Cadascú fa el que pot.
14: Tu interactues i tens una conversa agradable i jo faig una web.
3: Clar, però quan has trigat a fer aquesta web amb la IA?
14: No, és que menys del que sembla. Ara han sigut 4 o 5 hores. Sobre, i molta estona de corregir errors, corregir coses que no estan bé o tenir moltes idees noves, perquè jo també quan començo a fer alguna cosa tinc moltes idees i he pensat, i per què no ara fem que puguis geolocalitzar-te? I ara et pots geolocalitzar. Per què no fem que ara puguis veure a partir de quina hora hi ha ombra o a partir de quina hora hi ha sol? I ara ja es pot veure.
1: I això no ho pots monetitzar d'alguna forma? Vull dir que tenim patrocinadors, que diguin, mira, doncs jo sóc el de les terrasses, Pepito.
4: After Sun.
1: Sí, vull que aparegui un anunci de la meva Terrassa.
14: Sí, això estaria molt bé. Passa que, la cosa és que de dades va molt bé, perquè a més han entrat, ara estava mirant, 60.000 persones ja han entrat a la web.
3: 60.000 persones
14: aquesta.
3: Han entrat?
14: Hi ha molta gent interessada en saber si fa sol o ombra a les terrasses. Però jo això no sé com monetitzar-ho. O sigui, jo ara mateix ho estic fent la meva butxaca tot, he posat el meu domini, l'he pagat jo, el domini terrasses.cat, i vaig ficant del meu temps i no sé si es podrà monetitzar això, no?
3: Home, jo crec que després de fer la web has de fer una aplicació, perquè al final la gent anem amb el mòbil, una aplicació,
14: clar.
3: No?
14: Clar, l'aplicació val pas de fer-la.
1: Aviam.
4: A veure, una crida.
1: Ara, els teus tres primers socis, de quanta passa estem parlant?
14: Un milió d'euros? Jo em conformo. No. Mira, això són 150 euros.
4: Ah, 150 euros.
14: Com a aplicació són 150 o 200 euros.
3: A veure, Josep Moragas.
14: Per Apple i per Android.
3: Si no fots 150 euros amb aquesta aplicació, per favor, t'ho dic jo.
1: No, ja tens els socis aquí, eh?
3: Jo 50 cadascú.
14: 50 cadascú i tenim aquesta aplicació feta.
4: Vinga.
14: De moment, però, entres per Chrome i ja funciona. Això sí. Que per mi ja em sembla un gran mèrit que entris a Google Chrome i et funcioni l'aplicació amb el mòbil.
4: I perquè jo ho entenga, jo ara entraria en aquesta web que d'aquí poc serà aplicació. Terrasses.cat. Llavors, jo poso, per exemple, vull la terrassa del carrer Rogent del Clot, X. Llavors, allà puc veure en quin moment del dia fa sol o fa ombra.
14: Exacte, tu poses l'hora que desitges, per defecte està l'hora actual quan entres a la web, però pots dir, mira, vull veure si fa sol el dia 12 d'agost a les 6:22. I poses exactament quina hora desitges i veus al carrer amb boletes, en groc les que fa sol i en verd les que fa ombra.
4: Ara no m'escolta que hagi cadires lliures.
1: Tenint en compte que fa bon dia.
14: Tenint en compte que, clar, si fa núvol, això és una cosa que no hem implementat, si fa núvol, mireu al cel i si clarament
4: està tapat. Sí, que no sou tan tontos, tampoc.
14: Està tapat, veureu clarament que no dona mai el sol.
3: Exacte. Mireig a gent dient, hòstia, està plovent, però aquí a l'aplicació posa sol aquí.
14: Posa sol aquí,
3: exacte.
14: Clar,
3: és que hi ha gent per tot, eh?
1: I tu d'això em vols treure pasta o no, Josep? O ho has fet realment perquè et motivava i ja està?
14: I això ho he fet com...
3: Com a borratxo.
14: Com a borratxo en terrasses, no? No tant. A mi he de dir que no m'agraden tant les terrasses, com sembla.
3: Un moment.
14: A mi m'agrada molt la terrassa amb ombra. O estar dins. Jo, quan escollo amb els amics, fora o dins? Jo sempre dic dins.
4: Que pesats.
14: I la majoria de gent diu fora. Teus,
1: perquè la gent que vol fora és per acabar fumant-te la cara.
14: Ah, exacte.
1: I la gent que es fuma la cara, a sa casa.
14: Ah, exacte. Aleshores,
1: no la meva cara.
14: I això ho vaig fer...
1: Fumar el teu, allà, a terrassa.
14: I això ho vaig fer, doncs, per dir... Vaig a donar aquesta eina a la gent i, a partir d'aquí, no m'esperava, però, que entre 60.000 persones. Ja. No m'esperava que tinguis tant èxit i que tingués una resposta tan forta. Aleshores,
3: després d'haver parlat aquí, els torners seran 60.000 més, home. 60.000,
14: com a mínim. Com a mínim.
4: Tens l'aplicació ja.
14: L'aplicació...
4: Sí, està molt bé que et moguis la curiositat i aquestes ganes d'aprendre, però nen, també has de viure.
14: Ara. Sí.
4: I més tu, que estàs tot el dia en risc.
14: Si hi ha algun restaurant també que estigui interessat en patrocinar-se en aquesta web aplicació...
1: Terrasses.cat.
14: Exacte.
1: Escolta, Josep, moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres, sempre.
1: Vigila amb les màfies, però segueix fent també la teva feina, que...
14: Terrasses és més tranquil, fer terrasses, la veritat.
1: És més tranquil. Gràcies, Josep.
3: Que tenim per aquí el Mercè, que vol dir alguna cosa.
1: Què tal? Bona tarda.
3: Com
1: esteu? Hola! Esteu? Aquest tema em va perfecte perquè hi vaig consumir en una terrassa de la Diagonal, però... i hauries d'afegir una variable. Consumir una beguda. És que feu aquestes cares.
4: Bueno, clar, sí,
1: terrasses on no hi puguin accedir els coloms.
14: Ostres.
3: Ostres, molt bona, eh?
1: Em va passar una cosa.
3: Ai.
1: La terrassa del costat era molt generosa, massa generosa amb els coloms. Llavors, van menjar uns croissants i les molletes dels croissants les anaven llançant a terra. Llavors, va quedar tota la terrassa plena de coloms, que a mi miraven els coloms, com vulguem dir... I tu què em dones? I vaig pensar això, no s'ho havien pensat, eh? I ningú del local va fer res, i allò es va omplir de coloms...
14: Els coloms han perdut el respecte als humans.
4: Totalment.
14: És un problema molt més gran.
4: Sí, el Covid.
14: I les terrasses estan fetes pels coloms, ara. Aquesta terrassa no està feta per tu, està feta pels coloms.
1: Per tant, més gavines que es mengin els coloms i més tranquil·litat.
3: facilita.
1: I que s'espanten menys, perquè abans feia...
5: Home!
1: I marxava.
5: No, ara no, eh?
1: És que la pots agafar i apartar i no es mou.
14: Però que jo he vist coloms passant pel pas de zebra. Sí. Utilitzen els passos de zebra com els humans. Sí,
4: sí. I quan fas metro i mig estàs en doble perill, perquè cada cop volen més baix.
14: Sí. Perdó, i unes tifes que fan ara? No. Les noves tifes dels coloms, aquesta actualització que ha fet de les tifes.
4: Tifes.cat.
5: Dit això, endavant amb el projecte.
1: Clar que sí. Molt bé.
6: Bravo, merci.
5: Alerta, alerta, alerta. Alerta, L punt, C punt. Alerta, Marc Serra!
1: Però estàs d'acord amb mi o no? Sí, el tema de les
4: colomes. Sí, perfecte. Total.
5: És el detall que em falta en aquesta aplicació. L'aplicació que et digui, bueno, doncs aquí tindràs cagada. Si seus si aquí, hi ha caca.
1: I una caca de colom. Una cosa que m'agrada molt també de la Terrassa és quan et falta una cadira i has d'anar a una altra taula... Perdó, que està ocupada. Sí. Aquest moment a mi m'encanta.
3: I quan et diuen que no, és aquell punt també que quan estàs buscant aparcament i veus algú al cotxe i diu no, encara no, és per mi la mateixa sensació que quan algú quan vol donar la cadira.
1: I molta ràbia perquè et diuen... Sí,
3: no,
1: tampoc tant. Però diuen, sí, està ocupada. I dius, però aquesta persona trigarà molt?
5: I
1: llavors estàs pendent de quan triga la persona a ocupar la cadira.
5: Puc agafar aquesta taula? No es poden moure.
4: Ah, ajuntar taules és un delicte, eh?
5: Sí, sí. No es poden moure.
4: Pots fer abans un grup terrorista que ajuntar una taula.
5: Hi ha un disseny de feng shui o del que sigui en alguns locals, no es poden tocar les taules.
4: Molt pesats.
5: Bueno, que teniu...
4: Bueno, i la pitjor és una cervesa. No, és que només es pot sopar aquí.
1: Ui, aquest és un altre tema.
4: Ja en parlarem un altre dia.
5: Aquesta aplicació s'ha quedat curtíssima.
1: Serra, escolta, en pocs minuts acabem ja el programa.
5: Sí, perquè vull dir una feinada, eh?
1: Però
5: una
1: és que, feinada. No sé si ho sabies, però demà 400 programes de taloners.
3: Això és molt gros, eh?
5: És que ha passat volant, eh?
3: Sí, literal, eh?
5: Tinc una sorpresa per vosaltres. Perquè se m'ha donat aquesta dada.
1: Sí.
5: Se m'ha dit si d'alguna manera jo tenia alguna idea per fer més ric la celebració de demà.
3: Sí.
5: Per cert, no sé si ho heu explicat alguna cosa. Què feu demà?
1: Demà moltes sorpreses.
3: No pau de ponts.
5: Veus? De coses que fan ràbia, una és molta sorpresa.
1: Molta sorpresa.
4: Sí, perquè no tenim
5: res. No teniu res.
4: No, serà... tenim res perquè és un dia... Cada dia és important per nosaltres.
5: Jo he tirat de contactes i he pensat com es pot fer més gran els 400 dels taloners.
4: Vinga.
5: I una persona molt especial per mi i a partir d'ara també per vosaltres us ha enviat aquest missatge.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Sabater y quiero mandar un besazo enorme al programa de RAC 1, Els Teloners. Os presento el temazo del verano que ya tiene 400.000 visitas y felicidades por vuestros 400 programazos. Ahí os dejo, hoy te dejo yo. Seguro que te identificas con la rotura amorosa. Besazos, quiero. Besito con lengua.
3: Increïble,
1: hem tocat sostre en aquest programa.
5: Però... I a més, m'agrada molt perquè crec que ha fet un gran esforç. Posa els d'últims 10 segons. Crec que s'acaba d'aixecar.
1: Quan llegeix Els Teloners.
5: No, però al final m'ha recordat a la teva germana.
7: Hoy te dejo yo. Seguro que te identificas con la rotura amorosa. Besazos, quiero. Besito con lengua.
4: Besito con lengua.
5: Bueno. Perquè parla amb mi que hi ha moltíssima confiança.
1: Sí.
5: El tema...
1: Marquitos bombón.
5: Sí. El tema us el recomano, que sona així,
1: a
5: home, ja que ens envia l'àudio. Mira, posa el tema. Posa el tema. Oh! Està millor que els últims, eh?
4: I videoclip increïble.
3: Sí. Molt bona producció, eh?
1: Molta IA, eh?
5: Sona estupendo.
1: Letia Sabater. Correcto.

0: y te dejo yo.
1: Pot ser que faci cançons millors però que la producció vagi enrere?
2: Podria ser perfectament.
1: La producció està...
2: Perquè tot el videoclip és espectacular perquè està fet amb intel·ligència artificial, sí. D'aquesta que et donen prova gratis, saps? Prueba durante 2 hores.
3: Jo només...
2: I es va acabar la prova i després la resta està gravat en una bugaderia.
4: És increïble.
3: Ah, no? Jo aquesta relació...
4: Ella saltant d'edificis...
3: És molt bo, és molt bo. Sí, sí, sí. Jo aquesta relació que té Mar Serra amb Letizia Sabater a mi em fa sospitar que vosaltres heu tingut alguna cita en alguna terrassa.
2: Us dic alguna cosa. Ahir Letizia Sabater era a Catalunya. Precisament era a l'Hospitalet.
3: A l'Hospitalet?
2: On ho va rebentar en un concert extraordinari.
3: Vas anar-hi?
2: Se'm va convidar, però no hi vaig poder anar per una qüestió de...
4: D'agendes.
1: Quan no saps què dies de dir d'agendes.
2: És d'agendes.
1: Sí.
2: Perquè hi ha el risc de que quan jo faci aquest pas, jo acabi sortint a l'escenari...
3: Home, Serra, per favor! Això seria meravellós.
2: Aquest és el problema. Jo ho veig com un problema. Tu ho veus increïble, jo ho veig un problema.
4: On tu veus un problema, jo veig una oportunitat.
3: Ara,
2: doncs que no Bill pugem Gates. Tots dos, també.
4: Vinga.
2: Bueno, ho deixem aquí,
3: anem
2: perquè
3: s'ha molta feina. Demà el programa 400, estem molt contents. Gràcies per tot.
4: Gràcies
2: aquí
4: pel regal.
2: Aquí teniu el regal. Feu-ne el que vulgueu.
4: Gràcies
1: guapo. Gràcies.
3: Bravo.
1: Gràcies. Tornem demà.

0: els taloners, els que van abans del clapés.
1: Bases imposables, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya.
3: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, tu prima.
5: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
6: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
13: RAC 1.
14: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
15: Els dissabtes i els diumenges...
16: Esquerra, dreta.
17: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
18: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
19: De 7 del matí a 2 del migdia...
20: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
21: Via lliure, amb Xavi Bundó.
22: S'ha torçat el peu.
23: N'he torçat el peu.
22: Venint aquí.
24: És que l'edat no perdona.
22: L'edat castiga.
25: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
26: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
27: RAC 1. Tots som un milió.
28: It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que mira First Dates per aprendre més sobre les relacions humanes.
1: Me gusta todo tipo de mujer porque realmente pienso que cada una tiene su encanto. La fea lo dan todo, y luego hay guapas que son muy tiquismiquis. Entonces, si es por disfrutar, prefiero feas.
0: Marc Serra.
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Versió RAC1. No sé si opinar o directament no del que acabeu d'escoltar, però vaja, passen 7 minuts a les 4 de la tarda, avui amb moltíssimes coses per explicar-vos. De seguida, aquest incendi que crema Òrrius, al Maresme. Míriam Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: He tingut la Míriam un dia molt plàcid i molt tranquil, perquè com que no ha passat pràcticament res en el dia d'avui, sí. Ha estat aquí pintant-se les ungles.
3: Sí.
2: Montse Llussà, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda. Hi ha tios que estan molt bons,
2: sí?
4: I no tenen res al cap. Llavors, també pots escollir, per exemple, veus, aquí n'hi ha un.
2: Però l'Adri, tu creus que és guapo? És un tema que hauríem de posar sobre la taula.
4: Jo crec que per les de la seva edat podria ser, perquè està supercatxa.
2: Sí.
4: Però potser preferiria un altre que tingués conversa i no tingués tanta musculatura.
5: Sí, porque no me bajan los pantalones, que si no cambio de opinión.
2: Aquesta era la rèplica que no volíem sentir.
4: Que esperava. Sí.
2: Això... No. Senyor Marcelí, bona tarda. Escolti'm, li diré una cosa. Bueno, què li passa?
6: No, que fem gotes.
2: Dic cau foc, eh?
6: Cau foc.
2: Però una cosa tremenda, eh? A l'ombra encara, eh? Ara farem un
6: comentari
2: molt de senyor gran.
6: No, a l'ombra res.
2: A l'ombra encara,
6: no,
2: però al sol?
6: No.
2: Mola meva.
6: No hi puc resistir.
2: Què?
6: Baixar. Ara m'ofego ara.
2: Sí, va més a poc avui, eh?
6: Vull molt a poc a poc. No em pregunteu gaires coses.
5: Té la renera, eh?
6: Sí. I avui, precisament, que som Sant Juli.
2: Sant Juli?
6: Sant Juli,
2: avui. Molt bé. Juli i Júlia o només Juli?
6: No, Juli.
2: Juli,
6: només,
2: eh?
6: Juli.
2: D'acord.
6: Perquè era bisbe de Vic. I va resultar que era... És el patró, fixa't quina cosa més complicada que et diré ara.
2: Ara veuràs.
6: És el patró dels capellans espantanúvols. Perquè
2: sí,
6: antes hi havia uns capellans...
2: Estic fregant no voler saber-ho. Imagina't si és complicat.
6: Que anaven al comunidor. El comunidor eren quatre pilastres amb una teulada al fora de les esglésies. I quan veien venir una pedregada o una aiguat tremenda, sortia el capellà a dins del comunidor, sí, allà obert als quatre vents, i començava a assenyar els núvols i a fer unes oracions...
2: Assenyar els núvols?
6: Assenyar.
2: Els assenyava.
6: Els assenyava, els assenyava.
2: Sí.
6: I feia unes oracions i desfeia el núvol perquè no hi hagués la pedregada, perquè ara ja és temps de cega. Sí, Déu-nos en guard que es faci molt bé.
2: Martí Oliveres, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Què tal, com
7: què
2: estàs?
7: Què tal, acalorat. És veritat això de la cega, eh? Perquè jo ja estic veient els camps, sí, el cereal ha crescut, ja farem
2: or,
7: la primera...
2: Or, disculpa. Or. Que el senyor Marcelí t'expliqués aquesta antiga tradició, que tu et poguessis convertir d'alguna manera a la saviesa...
6: Amb un espantanúvols.
2: Amb un espantanúvols, això seria preciós, eh? A la planta 20 i escaig, a dalt de tot, no sé mai quina és l'última.
6: A dalt,
2: desfent núvols cada dia.
6: Espera't, els antics romans,
2: sí,
6: hi havia un grup de gent que es deien els tempestari,
2: sí,
6: tempestari, que eren els que desfeien núvols o, quan feia falta aigua, congriaven tempestes.
2: Mira, ho està explicant i s'estan fonent tots els ploms de l'estudi.
6: I després agafaven els llamps,
2: sí,
6: i els dirigien, perquè no fessin mal, dirigien els llamps cap aquí, cap allà. I es deien tempestari i eren dels antics romans. I això està escrit, eh? Això està escrit.
7: A mi m'agradaria això de poder atrapar els núvols. Més que espantar els núvols, pujaria aquí a dalt de tot de l'edifici,
2: sí,
7: per atrapar-los.
2: 22 em diuen, que s'acaba l'edifici.
6: No, però després hi ha unes escales...
8: A la 20, i d'ahir dos en escala per apujar a dos pisos d'últim.
2: A la 22.
6: Bueno, però per anar dalt al terrat...
2: Sí, bueno, on sigui, és igual.
7: La fotea, no?, que diuen allò dels edificis.
8: El terrat!
7: Perquè amb l'Òscar de manteniment l'altre dia em va dir la fotea, i jo...
8: El terrat!
6: El Terrat.
7: No sé què vol dir.
6: El Terrat! Què miríem?
7: Haig de repassar castellà.
2: Amb molta feina avui, eh?
4: Què passa, noia?
2: No, que està nerviosa perquè ha d'explicar moltes coses.
4: Però fa mala cara, no sé.
2: No li diguis això.
4: Està tensa.
2: No li diguis això, que ja se li ha dit aquest matí.
4: No, mala cara tensa, no mala cara ella.
8: Ha sigut ella que l'ha dit a una altra persona.
2: És veritat.
4: En qui ho has dit?
2: No, la Míriam, que ha vist una companya nostra del programa que feia mala cara, que és una cosa que no es pot dir. Jo crec que això no es pot dir.
3: Però per què expliqueu coses internes, de veritat?
2: Perquè quan tu dius algú que fa mala cara...
3: A la gent no l'interessa.
2: Sí que l'interessa. Quan tu dius algú que fa mala cara...
6: La persona ja es troba
4: malament. Llavors ja fa mala cara.
6: Ja es troba malament. Ai, que dec
3: tenir... No li he dit que feia mala cara.
2: Sí que li has dit.
3: Que hi ha una altra cosa.
8: Que estava garoga.
4: Hosti, aquí tens algú que ho sap tot, Míriam.
2: És molt pitjor, eh? Li he dit que estava garoga.
4: Icterícia, això és icterícia.
2: Bueno, avui començarem el programa saludant el president Illa, que crec que està molt millor, molt recuperat, perquè el tenim ja en forma. Ell mateix ha penjat a Strava, que és aquesta aplicació de la gent que corre, el recorregut de 5 quilòmetres que ha fet aquest matí després de 4 mesos i mig sense sortir al carrer. President, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: President.
2: Què tal?
7: Intervals, caminar, córrer.
2: Felicitats, que ja veig que escolta'm.
7: 4 mesos i 12 dies després, primer dia de carrera exterior. A les 4:57 he vist que ha sortit. A 4:57 és l'hora que ho he penjat. Vol dir que ho he fet abans. Sí. 48 minuts d'intervals.
2: Sí.
7: Això vol dir que he sortit a les 4, aproximadament, 4:05, 4:10. I escolteu, molt content, perquè ja sabeu que sóc una persona activa.
2: Sí, i tant.
7: Sense aquestes sorties no sóc persona.
8: Molt bien, presi.
7: A més, ara aquestes escapades a córrer també em serveixen, en fi, per conèixer nous records de Catalunya.
2: Això està molt bé.
7: Estic a tope. I estic, en fi, obrint nous horitzons.
2: On va a córrer?
7: Mira, això al matí no puc dir perquè queda amagat, és la ruta presidencial, per tant, per raons de seguretat, doncs no li puc dir. Sí. El que sí que li puc dir és que després de dinar també he fet una sortideta per córrer i aviat podreu veure com la penjaré a l'Estrava.
2: Ah, molt bé.
7: O sigui, ara mateix, de fet, estic corrent, he fet una parada, corrent per la cova de l'Espluga de Francolí, a la conca de Barberà, està molt bé.
2: Sí que se sent com...
8: Els degotalls.
7: Les estalactites que cauen gotes, està molt bé perquè no fa calor. I demà sortia per les coves de Salnita de Collbató.
8: Preciós.
7: Llocs frescos.
2: No sé si és gaire indicat anar a córrer dins d'una cova, però vaja...
7: En fi, i dilluns...
4: Bueno, però si està fresc, això
2: no,
4: és cert.
2: Sí,
7: està molt fresc.
8: Sí, però rellisca, rellisca.
7: Com aquests que diu que hi ha foc. I dilluns provaré de córrer també per tot el clavegram de Barcelona.
2: Ah, per sota de la ciutat?
7: Per sota. Sortiré directament del Palau de la Generalitat de Catalunya i a veure com... Aviam on em porten. Després també tinc pensat sortir a córrer aquests dies pels refugis antiaeris de Barcelona, que n'hi ha més de 1.300...
4: Sap que fa molt de temps que em vull visitar algú i no ho he fet?
7: Escolti, dilluns vinc amb mi.
2: Vés a córrer.
4: Però en quina hora?
2: No, a les 4 del matí. 4 del matí.
4: Ja ho parlarem.
7: Es lleva vostè a les 2:15 de 4 del matí.
4: Ja ho parlem.
7: Es vesteix de running.
2: Ja ho parlem. Li està dient que no, president, però vaja. No, que jo li anava a dir, de tot el que he dit, em semblen llocs una miqueta amagats. No sé si és, una ruta gaire agraïda de fer, Vull dir, a veure, ha dit vostè les coves, ha dit també els refugis. Vull dir, no sé.
7: No té una explicació, tal com estan les coses pels socialistes, no se sap mai. Més val moure's per llocs sense gaire cobertura i on no arriben els periodistes ni els jutges,
2: ja
7: amb ganes de buscar-te les pessigolles. Ja m'entén, oi?
2: Sí.
7: Tallo la connexió, que m'han dit que si parlo gaire pel mòbil, la Guàrdia Civil i el Buco poden geolocalitzar. En fi, que vagi, adéu.
9: Passi-ho bé.
8: Passi-ho bé,
9: president.
2: Que bé, tu, quina connexió.
9: A quina hora deu anar a dormir?
2: Deu ser allò que si estàs parlant molta estona et poden localitzar.
8: Sí.
2: Que es veu que és res, un minut i mig, ja has de penjar perquè si no et troben.
9: Sí.
2: Bueno, ja tenim aquí el pic de la calor i, per tant, els primers incendis. Ara mateix estem parlant d'un incendi, d'un foc que crema a Òrrius, al Maresme.
10: Sí, és un incendi que ha començat a 3:15 del migdia, a prop d'una indústria de cera i parafina, que crema completament. Les flames s'han estès cap a la massa forestal, cap al bosc. Ara mateix hi ha 29 unitats treballant, 25 de terrestres i 4 d'aèries. Preocupa especialment el flanc dret de l'incendi perquè podria creuar un barranc i, per tant, estendre's cap al parc del Montnegre i Corredor. També s'ha enviat un missatge al mòbil als veïns perquè es confinin a casa i tanquin portes i finestres.
2: Alcalde Xavier Masgrau, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
2: Com tenim la situació ara mateix?
11: Ara mateix, la veritat és que hem fet una reunió amb el cap de bombers i l'ADF i els agents rurals, i la veritat és que m'han donat bones notícies de que està controlat perimetralment i teòricament el perill que tenia de que es propagués a la massa forestal pues la veritat és que això està bastant controlat. Sempre amb molt de respecte, eh? Vull dir, perquè ja pot haver-hi canvis de vent i tot, però realment ara mateix tenim 15 dotacions terrestres i 5 aèries, que la veritat és que han remullat tot el perímetre i teòricament, com també ha dit la seva companya, amb el tema del confinament

0: molt, molt gran, molt de color negre i tot. Teòricament aquest fum i tal no és ben bé tòxic, però la veritat és que visualment és molt aparatós. Mm.
1: Teníem alguns dubtes, si ens ho pot aclarir, d'on ha començat el foc, si en aquesta indústria o era fora i ha entrat de dins.
0: Exacte. Segons m'han comentat els mateixos treballadors i personal de la fàbrica, que s'ha produït fora de la fàbrica i pels borissols i tal, i la massa que hi havia ha entrat dintre del que era el pati i ha entrat dintre de la nau. Evidentment, no s'ha produït a la nau, perquè de fet i tal no s'ha produït a la nau, però sí que és veritat que ha entrat des de fora a dintre. Aquí... Això és el que m'han dit. Això, al final, l'informe de bombers, una vegada ja sigui tot, diem, apagat i tot, suposo que faran la valoració exacta d'on s'ha produït l'origen del foc.
1: La població continua confinada, alcalde?
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: I l'última
0: qüestió... Fins ara no ho ha vist, sí, senyor.
1: Fins ara no ho ha vist. L'última qüestió, ara estàvem remirant la historial d'aquesta empresa. Hem vist que part dels veïns no la volien al municipi pel tipus de material que tracta. No sé com ho ha viscut vostè, això.
0: Bueno, jo la veritat és que això és una nau preexistent de fa 30 anys. I llavors hi ha hagut des de iogurts fins a pa... I vull dir, i ara mateix i tal parafina, que estem parlant d'espelmes. Eh? Mm. Teòricament és una llicència d'activitat que és inocua, que no treballa amb material, diguem, ni perillós ni infamable. Però sí que és veritat que com tot, vull dir, ara mateix porta ja molt de temps i tal cremant-se, tot i complir tota la normativa vigent, pues, possiblement la nau a millor col·lapsarà perquè... La CRF i tal tenen una durabilitat a millor de 90, màxim 120 minuts, no? Però compleix perfectament tota la normativa vigent. Normalment i tal, que és molt fàcil dir-ho perquè estem enmig de la muntanya, però és una zona urbanitzable i és una zona industrial. Per tant, estava asfaltat, amb voreres, amb tot, no? Clar, aquí el problema està és de que... Tot ho tenim molt a la vora i la veritat és que aquest incendi forestal ha arrasat tot, perquè això també podien dir-ho amb cases o masies que s'han fet a posterior en parcel·les, no? Mm-hmm. Que vull dir que quan hi ha una massa forestal i crema, totes les cases i tal que hi ha en urbanitzacions i tot... No amb aquest poble, sinó amb qualsevol altre poble. Són circumstàncies que són molt difícils de controlar.
1: Les imatges que hem vist per la televisió a 3CAT eren realment esfereïdores, amb un fum negre que feia
0: sí,
1: por.
0: Sí, no, no. I continua, I continua, i suposo que tindrem per dies, perquè, evidentment, això trigarà dies en poder subsanar tot aquest fum negre de la parafina cremada.
1: Alcalde, gràcies i molta sort.
0: Moltíssimes gràcies, molt amable. Una abraçada. Vostè, si tal, per donar-se veu, això.
1: No
0: gràcies.
1: No faltaria, bona
0: gràcies.
1: Tarda. Martí, quin temps fa aquesta zona?
2: Doncs mira, tenim un vent feble en general, 10, 12, 15 km per hora. Sí que és veritat que durant la tarda doncs, pot incrementar-se una mica, fins als 20, 30 km per hora. La humitat és baixa, al voltant del 35%, i la temperatura és alta, 31 graus ara mateix en aquesta població del Maresme. La calor és intensa, molt més del que tocaria aquesta època, per tant la situació és complicada en aquest sentit, però sí que la bona notícia és que no s'espera que el vent hagi d'agafar gaire protagonisme.
3: Per tant, la notícia és que, segons ens ha comunicat l'alcalde, els bombers tindrien perimetrat l'incendi i no hauria arribat a creuar aquest barranc, que era una de les pors. Però això sí, continua el confinament dels veïns de...
1: També us he de dir que, no sé si eren veïns o no, però quan miràvem les imatges a través del 3CAT, hi havia un parell de persones fent fotografies i gravant en vídeo. No eren periodistes, eh? Ja us ho dic ara, perquè anaven amb pantalon curt i xancles. No sé si eren de les cases del davant, però vaja, que han sortit a fer el reportatge, ho hem vist claríssim a través de la tele. Que, de fet, aquest incendi, Míriam, arriba just el dia que el govern presenta la campanya antiincendis, que és el moment preferit del senyor Marcelí, d'aquest estiu, i que ja ha avisat que el risc és elevadíssim.
3: Sí, campanya que comença just

0: També dilluns, i el risc elevat per la forta calor i també per l'acumulació de vegetació per les pluges d'aquest hivern i primavera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat avui que, a més, la vegetació s'ha assecat per les ventades de març i abril i, per tant, doncs hi ha molt combustible i hi ha hagut poca neteja dels boscos. Per tant, Parlon que fa una crida a ser més prudents que mai.
1: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el març-abril hem tingut ventades importants i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
2: Ho ha dit, acabava de llegir l'Evangeli.
3: A la Sagrada Família.
4: M'ha semblat estranyíssim a mi, també. Tenia molta reverberació.
0: Ho ha presentat en un parc de bombers. Nau on hi havia molta reverberació.
4: Ho haurien de presentar baixant pel pal. Que ja sabeu que això ja no es fa, eh?
2: Com que no?
4: S'ha perdut el pal.
0: Oh,
4: de
0: bombers.
4: Sí,
5: què dius?
4: S'ha perdut el pal de bombers.
0: No,
4: perquè no m'han explicat això, que en molts parcs de bombers encara hi és, per una situació de molta emergència, però ja no es fa servir tant. Que la gent baixa per les escales o per on pot. Vull dir que
2: les escales són més perilloses.
4: Ja, però vull dir que l'utilització de pel·lícula, que veiem allò de gent baixant un darrere l'altre, em van dir que això ja no es feia tant, eh? Ja... La Montse haurà d'esborrar aquesta imatge que t'agrada tant.
5: No, i el parada també.
4: En tot cas, aquesta nit ha sigut calorosa, però jo ja no sé si és tòrrida, tropical, o què ha sigut aquesta.
2: A veure què s'inventa.
6: Mira, no m'invento res, fem cas a les dades. En funció de la zona, parlem d'una nit molt, molt potent a nivell de temperatura a la zona de Portbou, a l'Alt Empordà, a la muntanya de Portbou, on hi ha aquesta estació, mínima de 28. A prop de la nit roent, és nit tòrrida per sobre de 25, roent seria 30, i tropical són aquests 20 graus que ja en porten 5 a Barcelona. Sí, no cal que es posi així, tampoc. Ha pogut descansar aquesta nit?
7: Sí, he dormido...
6: ¿Com ha dormido?
7: Pues con el edredón.
6: Carai.
5: Perdó? Amb un nòrdic, has dormido con un nòrdico.
4: Que t'interessa molt, Martí.
6: Sí, no.
4: Com mira, la nit al parà.
7: Para recrear la temperatura de Tánger, que és donde me gusta estar.
6: Pues mira, a Tánger no fa pas la calor que tenim aquí.
4: 28 a la nit.
7: Mira com lo sabe.
4: Tremendo, eh?
6: Sí, a l'Empordà els últims anys ens ha anat sorprenent en aquest sentit, que tenim aquestes nits molt caloroses, eh? Pensem potser en l'àmbit urbà de Barcelona, i déu-n'hi-do. A l'Observatori Fabra s'ha viscut la segona nit més calorosa en un mes de maig des que hi ha dades des del 1914, a prop del rècord del maig del 2022. És que tenim un precedent tan potent fa 4 dies, fa 4 anys, precisament. Però bé, en el cas de Girona, la ciutat de Girona, amb 37 graus fa una estona, és el rècord històric superant el maig del 2001. Vinebre és la temperatura més alta que tenim fins ara a Catalunya avui, és la més alta del que portem d'any, són 38,5 i estem igualant el rècord de calor al maig a Catalunya en comparació amb Castellbisbal i Anglès, és a dir, estem allà al maig del 2022, que també es van registrar aquests 38,5. Sí, déu-n'hi-do, per acabar...
4: Parada, és que no, vull dir, és que despista.
6: No, és que no puc treballar, no em puc concentrar.
5: S'acabarà
2: desfent
5: la parada.
4: Bueno, en tot cas, la pregunta és, això quan s'acaba? Perquè és insuportable.
6: Mira,
4: i estem a 28 de maig.
6: Sí, és que la sensació una mica d'esgotament potser és de com si fos ja 15 d'agost per algunes persones.
4: Sí, ja m'ho saltaria, això.
6: Doncs mira,
4: al setembre.
6: La veritat és que som a dalt de tot ara mateix. Demà algunes comarques de Ponent i de l'Ebre, en principi, encara pot pujar una mica. Sobretot Pla de Lleida i Conca de Tremp. Demà creiem que les comarques de Lleida pot pujar 1 o 2 graus. Avui Lleida ha fet 36. Demà
4: mare
6: potser
4: meva.
6: 37 o 38.
4: A veure si cantem els 40 i es comença a desfer tot el país ja.
6: Això no ha passat mai al maig. Estem amb 38,5. Per tant, esperem que no pugi més. Llavors, el cap de setmana continuarà fent molta calor. El que passa que no estarem en aquests nivells de 37, 38. Seran més aviat 34, 35, 36. És molta calor, molt més del que tocaria aquesta època de l'any, però bé, el termòmetre notarà aquest descens, el cos no ho notarà gaire, les persones també a prop de la costa, si puja la humitat, notarem més sensació d'aixafogor, i l'esperança és el mes de juny, perquè sí que amb l'entrada del mes de juny...
4: A veure, l'esperança és el juny, eh?
6: La setmana que ve baixa la temperatura.
4: Ah. No? Bravo!
5: Bravo! Sí. Quants graus? Quants?
4: Clar. Bravo!
5: És que clar, que si ara mira un, saps?
6: Saps què passa? Que no, després rebrem cops, perquè a la costa, la ciutat de Barcelona, sí, és on més tardarà arribar aquest canvi.
4: Treu, ja està.
6: I on menys es notarà.
4: Ho pots llençar l'al·leluia no, a la paperera.
6: Però com bé sabem, estem parlant per tot Catalunya.
0: No siguem centralistes.
4: Però, bueno, vull dir que nosaltres estem aquí. Vull dir que...
6: I menys jo, que sóc de comarques.
4: No, jo però... també, però vull dir que ara jo... que som aquí...
6: No, és veritat que baixarà, sobretot a partir de dimarts i dimecres, coincidint, per cert, amb les festes de Corpus. Per tant, preciós, setmana important a molts punts de Catalunya.
2: Corpus és preciós.
6: Home, ja...
2: L'ou com balla.
6: Home, i tant. Ah, sí. I catifes de flors i la patuma verga.
7: ¿Te gusta el huevo que baila?
6: Ai, escolti...
7: No sé, jo pregunto.
6: Estem parlant seriosament, si no s'ha de posar així ara.
7: Jo també.
5: Tu dorms sol, Martí?
6: No, bueno, va,
4: escolta una cosa. Va,
5: no, per saber-ho, no, perquè fa més calor a vegades. No?
4: Jo sí que és veritat.
2: No, perdoneu un segon. Què passa? Esteu fent un periodisme de nyiqui-nyoqui.
4: No, a veure, no esteu dient... hem repassat les temperatures i els rècords. Què li passa?
2: D'ençà que va venir aquí a Barcelona, aquell cantant que es diu el Barb Bambi.
6: Bad Bunny.
2: Exacte. Que no sé si és de Costa Rica o Puerto Rico.
5: Costa Rica,
2: no sé, és igual.
4: Costa Rica.
2: Si us hi fixeu, d'ençà que va venir, tot és tropical.
4: Ah, sí?
2: Us hi heu fixat?
4: No.
2: Ho va portar ell, això.
4: Ah, sí?
2: És que el Barbambi aquest va venir a cantar, que més que cantar sembla que li vingui, no sé, un emboli o no sé què li ve. Ha arribat la calor, les nits tropicals, les nits tòrrides i a més
4: tot
2: a més...
4: Això per culpa de Bad Bunny.
2: Home! I més a més, no sé què us passa als mitjans de comunicació, que tot el dia parleu del mango, la fruta tropical, el mango...
4: És un altre tema.
2: Quina és la veritat que no esteu dient?
6: No sé, jo ja sap que vostè no el poso mai en dubte, jo.
2: Perdona un segon. Tu ara vas a una fruiteria i què trobes? Papaya, mango, maracujans, gunyaves, xixis...
4: Xixis potser també, però...
2: Bueno, ja m'enteneu.
4: La fruita és el litxi.
2: Sí, només entès. Són aquestes fruites tropicals. Arriba Barbambi, arriben les fruites, arriba tot... Menys mal que venen kiwis de Lleida, que és l'única...
4: Ara es veu que sí, eh?
2: Els kiwis són de Lleida.
4: Fa tanta calor que ja tenim de tot aquí.
2: Però fixa't el canvi que hi ha hagut, eh? O sigui, Barbambi... Fruiteries a tope amb coses tropicals i temperatures a tope.
4: A tope.
2: Tot va lligat. I aquests dels meteoròlegs no ho estan dient.
4: Martí, gràcies, eh? Una abraçada. De seguida parlarem d'una història surrealista, no sé si l'heu anat seguint a través de les xarxes socials, que implica la nostra estimada Judit Martín,
0: sí,
4: que li van fer una imitació, que després escoltarem ben bé de què.
5: Això és molt gros, eh?
4: És molt gros. Tindrem en exclusiva la Judit Martín explicant-nos aquesta història. De seguida hi anem, però abans passem pel Cas Kitchen, perquè avui també...
2: Com està això?
4: Doncs li explico... El PP també està esquitxat, perquè sembla que només parlem del PSOE.
2: Desquitxes.
7: Sí, però el socialista és més gros,
2: és molt gros, eh?
7: És més gros, eh?
4: Han declarat l'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2, el ministre d'Interior Francisco Martínez, per aquest Cas Kitchen. I com era d'esperar, doncs han negat tenir res a veure en l'operatiu, que seria estrany que haguessin dit el contrari, d'estar destruint proves a la caixa B del PP, Míriam.
0: Sí, t'he de dir que hi ha hagut alguna contradicció entre ells, però sí que han pactat una mica l'estratègia, perquè els dos han fet pràcticament el mateix argumentari, que no han tingut res a veure amb aquella operació doncs, per destruir proves que tenia Luis Bárcenas d'aquesta caixa B del PP. Ho està seguint tot plegat a l'Audiència Nacional, Arnau Mañé. Arnau, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Què tal, Arnau? T'ho estàs passant bé?
3: Sí, fascinant, com sempre, els judicis. Sempre, mira, avui un company ens deia, sempre caiem a la mateixa trampa, perquè la prèvia del judici sempre dius vinga, que aquest serà divertit, aquest serà una mica més emocionant, i arriba el dia i, efectivament, és sota cavall o rei, caixa o faixa, i no hi ha gaire sorpreses. Això... I, efectivament, com a la Kitchen, també ha passat això.
4: És una mica Eurovisió, que sempre diuen que aquest any sí, Espanya té moltes possibilitats, i quan arriba la cosa, doncs, els últims, com sempre. Bueno, es nota que han pactat com una mena d'estratègia, perquè els arguments són molt semblants.
3: Sí, és allò d'un pacte de no agressió, fil per randa, pràcticament les mateixes explicacions, la mateixa defensa. Els dos desmenteixen la hipòtesi de la fiscalia, desmenteixen la Kitchen en general, desmenteixen haver preparat l'operació parapolicial contra Bárcenas per pispar-li aquests documents clau que ara comentava la Míriam. Els dos, tant Jorge Fernández Díaz com Francisco Martínez, que era la mà dreta de l'exministre, coincideixen en negar-ho tot d'aquesta manera.
8: Jo no havia oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
9: ¿Ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
10: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
4: Hem sentit Jorge Fernández Díaz amb una veu una mica tremolosa, potser és perquè feia dies que no el sentia.
3: Tremolosa, i allò que passa, si em permeteu, a la gent gran que no s'acosta al micròfon en cap de les possibilitats, que tenen el micròfon mirant cap a una altra banda i ells parlen cap a l'altra.
5: I ells giren el cap, no?, cap a l'altra.
3: Sí. Sí. Us explicava,
2: això.
3: Jo
2: s'ha fet gran també amb els anys,
3: Què?
2: S'ha fet gran amb els anys.
4: Sí, sí, sí, però vull dir que feia temps...
2: Quants anys té ara,
4: ja? Bueno, és que feia temps que no el sentia, però m'ha cridat l'atenció. Digues, digues.
3: Dic que també hi ha gent de tot, que el senyor Marcelí diria que també és una persona molt gran i parla perfectament al micròfon.
5: No, depèn del dia,
4: Bueno, el senyor Marcelí està tan abocat a terra que el micròfon està per sobre del seu cap. Per tant,
5: 76 anys.
4: De moment, se'l sent perfectament. Digues, digues, Arnau.
2: És jove.
3: No, deia que fins aquí cap escletxa en aquesta estratègia pactada, però, tot i anar en la mateixa línia, els dos acusats, com ha dit la Míriam, també s'han contradit. L'exministre assegura que fins al 2015 no va saber res d'aquesta operació Kitchen, que se'n va assabentar, de fet, per la premsa, però la seva mà dreta, el secretari d'Estat, diu que en van parlar com a mínim 2 anys abans.
4: Ah, ja.
8: Acabo de decir que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
10: El ministro me llama y me pregunta si yo sé algo de un colaborador cercano a la familia Bárcenas que estaba colaborando, valga la redundancia, con la Policía Nacional.
4: No s'acaben de posar d'acord, No hi ha alguna cosa que no quadra.
0: Per tant, mirem la data, Les primeres informacions surten a la premsa el 2015. O sigui, han passat 11 anys.
4: Sí, sí, i espera't.
2: No són anys.
0: I just ara es fa el judici.
3: I tot just ara, fa 2 mesos, va començar el judici. Tot just avui han començat els principals acusats d'aquesta trama, que són uns quants, i que continuarà dilluns que ve amb Eugenio Pino. També hi ha el punt de mira, els missatges, justament, que s'enviaven entre Fernández Díaz i Francisco Martínez, que suposadament parlaven d'aquest tema, són el moll de l'os d'aquesta Kitchen, els missatges clau que, per tant, acreditarien l'espionatge a Bárcenas, però l'exministre, també la seva defensa, han intentat per terra, mar i aire desmentir-los. De fet, asseguren d'aquesta manera que són missatges falsos.
11: Usted escribe o escribía mensajes con la letra K.
8: Y no aparecía, yo jamás, ni entonces ni ahora, sinceramente, he utilizado la K, cosa que sé que forma parte, pues no sé si lo woke, lo moderno, no lo sé, sinceramente, pero un servidor no lo ha utilizado nunca.
4: Això de la K...
5: Això és molt de WhatsApp,
4: És la gent que quan posa per què, posa una P i una K, no? Es refereix això, no, Arnau?
3: Exacte. El que diu la defensa per intentar...
4: Quin titular, Jo no escrivo con la K,
2: No, està bé.
3: Per intentar apartar-ne l'exministre, diu... jo no escrivia, o el meu client en aquest cas, l'exministre, no escrivia amb la K, i en canvi aquests missatges que estem mirant ara i que són la clau de volta estan manipulats perquè sí que apareix la K, això, en el per què, en el te quiero, en el coses d'aquestes.
4: Al final, te quiero amb K també és molt d'Adri.
0: Te QM,
2: no? No, te QM, cari con K.
4: Jo crec que per estalviar diners als contribuents haurien de reunir a Jorge Fernández Díaz i a Francisco Martínez, preguntar-los al matí, oiga, van a decir algo? No vamos a decir nada, pues ya está, pues cap a casa i un altre, i un altre dia. Arnau, gràcies,
3: De fet,
4: digues.
3: Fet molt ràpidament, només han respost als seus advocats, a la seva defensa, per tant, han descartat respondre qualsevol de les altres parts, justament per no caure en contradiccions.
4: I malgrat tot, n'hem sentit algunes, Arnau, fins demà, que vagi bé, merci.
3: Salut, bona tarda.
4: Adéu-siau.
12: Buenas tardes, soy Jorge Fernández Díaz.
4: Ara tenim l'exclusiva en directe, Jorge Fernández Díaz.
12: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
5: Amén.
12: La verdad es que solo he ido a declarar porque me han obligado.
4: Es clar.
12: Ave María Purísima.
5: Sin pecado concebida.
12: Este juicio no tiene ninguna importancia porque la única justicia que reconozco es la justicia divina. Además, tengo el mejor abogado posible, Marcelo, que también es mi ángel de la guarda, como he explicado en muchas ocasiones, lo vamos a recordar.
13: Se puede creer o no, como es evidente, ¿no? Pero en fin, forma parte de la doctrina de la fe católica que todos O sea, Verónica, usted también, y usted también, Iñaki, obviamente, y el público, todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Y uno puede creerlo o no creerlo, pero lo cierto es que lo tenemos. Entonces, bueno, pues una manera de familiarizarte con él, pues es ponerle un nombre, ¿no? Para decir, oye, ángel de la guarda, oye, Marcelo. Y un día se me ocurrió llamarle Marcelo. Punto, ya está.
4: L'àngel de la guarda, senyor Marcelí, se l'ha d'identificar, no? Perquè tu no pots anar dient pels llocs Àngel de la Guarda.
14: És a dir, no els acompanyeu, sí, no em desempareu ni de nit ni de dia.
4: No li preguntava això. Ah, l'has d'identificar, sí. És millor posar-li un nom. Per si l'has de cridar. No ho sé, el senyor Fernández Díaz diu que sí.
12: Marcelo, ja estem...
5: No serà vostè, no?
14: Qui?
5: L'Àngel de la Guarda, Fernández Díaz.
14: No, ja Déu-mos en guarda.
5: Segur, eh?
14: Déu-mos en guarda.
5: Que li digués Marcelo.
12: Marcelo.
5: A vostè, en lloc
14: Marcel
5: de Marcelí.
14: Marcel és un nom, Marcelí.
5: Sí, bueno, no ho sé.
14: Tot és el mateix nom, tot deriva del mateix.
12: Sí, estoy muy tranquilo porque Marcelo me ha dicho que a Dios no le importan las minucias como el caso Kitchen,
14: claro,
12: que me abrirá las puertas del cielo de dos modos. Y bueno, y Santa Teresa me ha dicho que va a meter mano en el caso y ahora les tengo Santa que dejar Teresa, Santa María, Dios. Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Podéis ir en paz, hermanos?
4: Què li passa?
14: És un colom com l'esperit.
4: No, però si hi ha gent que a missa ho fa, eh?
14: Què?
4: Que no se sap.
14: És que no resen.
4: No, sí que resen, però no se saben al final de les oracions. Les oracions acaben així. Jo ho he vist, això, És així. Mentrestant, si parlem de Via Crucis, podíem parlar de Zapatero, perquè també està...
14: Aquest sí.
4: Està passant un molt mal moment.
14: Aquest.
5: El so en general.
4: Sí. Bueno, hem tocat el cas Kitchen del PP, però si l'hem de comparar amb el cas del PSOE,
14: home,
4: doncs ara mateix...
14: No sé què és...
4: Jo crec que la pastarada cau més de cap al PSOE, de moment, eh? Els ministres intenten aguantar aquesta pressió mediàtica davant els diferents casos d'aquesta suposada corrupció dels últims dies, però quan tapen un forat...
14: El zorro!
4: El
14: zorro! El zorro, li diuen el zorro?
4: El zorro, sí, sí.
14: Amb aquest missatge secret, Zeta.
4: Sí, sí.
14: La Zeta.
4: La Zeta del zorro.
14: Zeta, 4. 4-0.
4: Doncs al zorro no sabem si li queden poques cues perquè la cosa no pinta bé.
0: Una setmana horribilis, podríem dir, perquè avui, nou episodi, tenim el judici contra el germà de Pedro Sánchez, que ha començat avui per una suposada contractació il·legal a la Diputació de Badajoz.
4: Realment,
0: avui...
4: Pedro Sánchez, als matins, quan es deu llevar?
0: No,
4: mira l'agenda, oi, quin toca? Mi mujer, mi hermano, un ministro, quin declara?
0: El líder espiritual del partit.
4: És tremendo, sí.
0: Avui hem de dir que era dia de qüestions prèvies, encara no hem escoltat a David Sánchez, però les acusacions populars, recordem que li demanen 3 anys de presó, i la seva defensa alega que el cas ha prescrit. I atenció, perquè aquest tall s'ha fet viral, l'advocat de David Sánchez ha fet servir aquest argument.
15: Se hacen una serie de consideraciones, de pretendidas consideraciones acerca del posible asentismo de este señor en el desarrollo de su función pública, siendo así que, salvo error de este letrado, el asentismo todavía en España, y nunca lo ha sido en su devenir histórico, ha constituido infracción criminal de clase alguna.
0: Per tant, si ell no ha anat a treballar, no és un il·legal.
4: No, exacte.
0: Pel PSOE, aquest judici és una maniobra més per expulsar el govern d'esquerres de la Moncloa. El més vehement, doncs, com és ara habitualment, el ministre Òscar Puente.
16: Jo, en mi època de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
4: La pila. Yo creo que Puente es lo único que aguanta una miqueta amb la cara...
14: Porque es un puente.
4: Gràcies, senyor Marcelí. Dic amb la cara una mica dura, fins que hi trobin alguna cosa, també, i s'haurà acabat Puente. Però vaja, que a través de les xarxes és el que veig que respon una miqueta tot plegat.
0: També era interessant avui escoltar Salvador Illa, perquè recordem que el jutge Santiago Pedraz, en aquest escrit de l'operació d'ahir, doncs en el cas Leire Díez, va demanar tota la documentació de la campanya del PSC de les eleccions del 2024 al Parlament.
14: Fixi's.
0: Salvador Illa també veu gat amagat en tota aquesta operació d'ahir a Ferrat i assegura que tard o d'hora la veritat s'acabarà imposant.
17: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som. I si algú es pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: De fet, el PSC diu que no té res amagat aquesta campanya.
4: Seria un gat amagat, seria un gat amagat. Si ara que fa això que corre, que ha explicat abans, que va per les coves...
2: Però el tenia sota el faristol.
4: Ah, sí, sí, sota el faristol, sí, sí.
0: Va, i també ha desmentit tenir res a veure amb aquesta investigació del jutge Pedraz, Sandro Rossell.
2: Ai, què dius ara?
4: Com hem anat a parar fins aquí?
0: Sí. Doncs es veu que Pedraz...
4: Realment això és divertidíssim.
0: No, és tremendo.
4: És divertidíssim.
0: Pedraz ha demanat saber si...
4: Si no saps mai a qui li pot tocar la loteria judicial.
2: És com una pedra, eh?
4: No, no, divertit no, però dic, a veure, que cada dia és una emoció diferent.
0: Què ha passat? El jutge Pedraz ha demanat saber si l'expresident del Barça es va reunir doncs amb tota aquesta gent al voltant de l'Eire Díaz, de Santos Cerdán i companyia a Ferraz, per aconseguir informació de la jutge Carmen Lamela. Recordem que el va tenir 2 anys en presó preventiva, sí, sí. Injustament. Rossell ha explicat en una trucada al Món a RAC1, doncs han parlat amb ell, i ha dit que ell mai ha anat a la seu del PSOE, i de fet ha dit que no sabrien ni com arribar-hi. I ja està, fins aquí.
4: Doncs, senyor Rossell, bona tarda.
18: Bona
4: tarda. Com
18: estem? Estem preocupats. Espero no tornar a ser condemnat a presó, perquè sóc innocent.
2: I tant.
18: Que em deixin en pau. A veure si em tornarà a tocar la jutgessa Lamela, que ja vaig explicar en l'època del procés que va fer una verdadera cacera de bruixes gens casual.
2: I tant.
19: Si la senyora Lamela ha prevaricat, que la part de la... que segueix fent sentències. Segueix fent sentències. És evident que va prevaricar en el meu cas i en molts altres. No hem d'oblidar que per casualitat, i òbviament ho poso entre cometes, va ser la jutgessa que va instruir els Jordis, el govern, el Trapero, a mi. I em sembla que em deixo algun... és molt casual. Si tu fas una suma i una resta, probablement et sortirà que la probabilitat de que això passés havent no sé quants jutges a l'Audiència Nacional deu ser 1 d'1 milió. Que casual.
2: I tant, té raó.
4: Quina casualitat. De fet, de tot plegat en parlarem d'aquí un quart d'hora amb Ernesto Kaiser, que avui
20: Hola.
4: Realment una pista d'aterratge al programa.
20: Sí, solo te cuento una cosa.
4: Ernesto, encara no, des d'aquí un quart d'hora.
20: No me corte como cintora en el programa de Malas Lenguas.
4: Mai et tallo, mai.
20: Déjeme terminar hasta el último elemento, o me tendré que enfadar con usted. Escuche lo que pasó.
4: No, por favor,
20: No, todo. No, escúchame lo que pasó en la televisión. No quiero repetir lo mismo aquí,
21: Último elemento ya, Ernesto, por favor, que si no se va Enrique Santiago. Por favor.
22: Acabo de decir que es el último elemento, de modo que voy a cumplir.
21: Claro.
22: Lo dije yo.
21: Y te pido brevedad en el último elemento, por favor. Te pido brevedad en el último elemento.
4: Último elemento.
22: Mira, si te interesa, te lo digo. Si me cortas, se acabó la historia. Y te quedas tú con tu programa.
21: ¿Perdón? ¿Te puedes calmar, Ernesto? ¿Te puedo pedir brevedad en el último elemento?
22: Es que tienes el don de interrumpir cuando yo digo que es el último elemento. Voy a decirlo. Madre es que Dios. Yo soy consciente de que tú tienes un problema de tiempo.
20: No me interrumpas, ¿eh?
4: No, si no hay diré, no hay diré.
20: Querido Martón, si me interrumpes, querido Martón, no, ya tendremos un problema.
4: Ja sé que pot acabar malament.
20: Porque tienes el don también, ¿eh?
4: No, sí, ja ho sé. De seguida...
20: No me haga bromets.
4: No, d'aquí res, d'aquí...
20: Hombre!
4: Uns minuts, Ernesto de Kaiser, amb tota la polèmica del PSOE, el PP i un munt de casos més. Però anem amb un dels impactes virals del dia. És una història surrealista que afecta a la nostra estimada actriu i imitadora, Judit Martín.
2: Què passa?
0: Doncs mira, tot plegat comença amb la intervenció de la Judit al programa La Ruïna, que recordem presenten els còmics Ignasi Taltavull i l'estimat Tomàs Fuentes.
4: Des d'aquí una abraçada fortíssima a tots.
20: Ai,
0: en aquest podcast...
5: Oh, gusta, eh? No t'agrada més el Tomàs que l'Ignasi?
20: Tomàs hemos tenido... Una amistat.
0: Una amistat, val. En aquest podcast recordem que els convidats, per qui no sàpiga què és La Ruïna, doncs expliquen anècdotes desastroses que els hi han passat, i la Judit doncs n'ha relatat una que ha donat molt de sí i que podríem qualificar de tragicòmica.
4: Sí, totalment.
0: Relacionada amb una coneguda soprano
5: tragicòmica
0: catalana.
5: Tragicòmica i vergonyosa, diria jo.
0: Sí, sí, per això hem dit tragicòmica, perquè té la part còmica i la part
4: d'escàndol. No, és per reflexionar,
0: El podcast explica que va rebre un encàrrec molt especial i que va acabar de manera inesperada.
4: A veure, és una de les dones més buscades del dia. Ara mateix us ho explicarem en detall, perquè ja podem saludar a la Judit Martín. Judit, bona tarda.
23: Hola, què tal?
4: Com estàs?
23: Bé.
4: Com portes aquesta polèmica viral, podríem dir-ne? Que tu ja estàs acostumada a aquestes coses, però en aquest cas ha explotat d'una manera estranyíssima, no?
23: Sí, la veritat és que ara hi pensava, i la veritat és que les meves totes les polèmiques en les que he estat són com difícils d'explicar. O sigui, requereixen de temps. Sí. No és allò de m'ha passat això, pip, pam. No, o sigui, sempre em foto uns merders. Ai, que després explicar-ho és... O sigui, són polèmiques rares o difícils d'explicar. Però bueno,
4: aquesta jo la definia com a tragicòmica, ara ho estàvem comentant amb la Míriam.
23: Sí.
4: Això passa en el context de la ruïna, del programa de la ruïna del Tomàs i de l'Ignasi. Sí. Els VIPs que hi aneu sempre entreu al principi del programa, després hi ha les anècdotes de les ruïnes del públic, però vosaltres sí. Entenc que ja entreu amb una ruïna preparada. Aquesta la vas improvisar en aquell moment o la volies explicar per alguna raó?
23: No, aviam, jo és que he anat com 6 vegades a la ruïna ja a explicar, llavors vull dir, se m'estan esgotant les ruïnes. Jo aquesta ruïna sí que és veritat que era feia temps, perquè clar, crec que és del 2010, jo pensava que era anterior, fixa't, perquè eren els meus anys,
4: sí.
23: Realment, vull dir que ja no atisbo, no calibro bien cuando se les hace, però això és del 2019, i sí que era una ruïna que jo la tenia ja com dient, uf, perquè sabia que si l'explicava podia generar polèmica i tal, sí. I jo realment no tinc ganes, sincerament.
4: Bueno,
23: no tinc sí. ganes, i em sembla una, però em sembla una cosa que sí que era divertida d'explicar sí. I ja està. Més enllà d'això, per mi, tragicòmica és còmica més que tràgica en el sentit... sí que en el seu moment em vaig quedar molt glaçada i era com, uau, no? Impressionant el que ha passat.
4: Però ara ho explicarem. Jo deia vale. Tràgica en el sentit de una miqueta com va el món cultural del país, eh? També per fer-nos una miqueta d'idea de les coses que passen. A veure, tot plegat sí. Comença per un encàrrec, si ho he entès bé, del Latte, sí. No? És a dir, el principal culpable és ell, d'inici?
23: No, pobre, no ho fotem en aquest merder. No, entenc, o sigui, l'altre li va passar el meu contacte sí. al Lluís Pasqual.
4: Val.
23: Lluís Pasqual no sé si em coneixia, si no em coneixia, això ja no ho recordo, però sí que li va preguntar a l'altre, necessita algú que imiti a la Montserrat Caballé, i a l'altre li va dir, hosti, contacta amb la Judit Martín.
4: Val.
23: I
4: Lluís Pasqual, director, un dels fundadors del Lliure, figura de referència total.
23: Exacte, i ja està, i a partir d'aquí pues, comença tota aquesta història.
4: Quin és sí. L'encàrrec exactament?
23: L'encàrrec és que volia que fes de Montserrat Caballé, que la imités, i en un any concret
4: havia de recrear...
23: Pues em va dir havíem de recrear la Montserrat Caballé dels anys de finals dels 80.
4: Hosti,
23: no recordo ara.
4: El versió has fet moltes coses, però mai t'hem dit...
23: Era fes
4: la Bane del 2011, no?
23: No, era molt concret. Clar, o sigui, tractant-se de qui es tractava, pues m'ho vaig prendre en sèrio, va ser com... D'acord. I va dir, tal dia gravarem... a uns estudis d'aquí al Liceu. Vale, perfecte.
4: Entenc que només gravàveu la veu?
23: La veu, sí. Val. I llavors això, ell crec, perquè t'ho dic, estic parlant molt, crec que em va passar com vídeos de referència, jo també vaig fer recerca, diria, de com era la veu de la Montserrat Caballé en aquells anys. I ja està, i m'ho vaig preparar.
4: Bueno,
23: I vam quedar un dia X per sí. gravar els estudis de Liceu.
4: Quan entres allà als estudis, qui hi ha? És a dir, tens un director de veu de Montserrat
23: llavors
4: Caballé
23: estava,
4: del 85, qui hi havia allà?
23: Hi havia gent. Ara no et sabria dir qui hi havia exactament. Sí que hi havia algú que havia treballat, una dona que havia treballat com molt properament amb Montserrat, amb la Montserrat Caballé,
4: sí.
23: Que estava allà com molt pendent de la veu. Si sortia, de si no, i tal. I després estava el Lluís, estava també, clar. He de dir que també, o sigui, durant tot el... O sigui, que se'm va tractar bé, eh?
4: Sí.
23: Se'm va tractar molt bé. L'únic que, clar, jo em vaig ficar en aquella peixera, no?, de tal, i que vaig repetir com moltes vegades la frase, fins que va arribar un punt que va ser com, ara...
4: Lo tenemos, lo tenemos.
23: Lo tenemos. Perquè a part era, ja em va dir també, diu, no és només la veu de la Montserrat Caballé, és la veu de la Montserrat Caballé després d'haver cantat.
4: Hosti, noi. És un encàrrec molt precís, molt.
23: Sí. I era com, uau. Jo no sé si m'ho estava dient en plan, no t'assembles, i te voy a decir esto para ver si afinamos un poco, no ho sé, però sí que em va dir, és una mica més angulada perquè acaba de cantar, no sé, bueno, pues l'angulé un poco más tal. I, bueno...
4: Tu a tot això, tu això sabies on anava a parar i en quin context s'emetria? És a dir, tu tenies aquests detalls?
23: O sigui, sí, sé que era per un homenatge de la Montserrat Caballé i que havien de recrear una entrevista.
4: Val, perfecte. Ara, perfecte.
23: Hasta aquí, perfecto.
4: Val.
23: Però...
4: Llavors tu fas aquesta gravació i tu d'aquest tema ja te n'oblides? És a dir, ningú et diu absolutament res d'aquesta feina?
23: Sí, a més, un típic de, bueno, ja, tranquil, em van fer un tour per Liceu, superxulo, molt guai, i després em van dir, bueno, ja producció es posarà en contacte amb tu. No ocurrió. Aquestes coses passen mucho en la professió, segurament por despiste.
4: Mm. Segur. Por despiste. Hi ha moltes coses a fer.
23: Sí. I ja està, llavors jo vaig... No vaig tenir... també coses d'aquestes que passen a la professió, jo no vaig tenir valor de dir-li, reclamar-li res, de dir, escolta...
4: Hi ha una factura per cobrar.
23: A més, és que no vam parlar de diners en cap moment, Vull dir, en cap moment. Aquestes coses també, que ara ja... De tant en tant em continuen passant, però ja no tant.
4: Però veus que m'havíem de parlar d'això per explicar una miqueta la professió? Si s'ha de fer didàctica de tots els temes. Si està bé explicar això, està bé explicar com va.
23: Primer de tot és que quan et fan un encàrrec, primer de tot has de parlar de pasta.
2: I tant.
23: Això, i després ja l'altre... Clar, perquè si no després es fa com més feixuc.
4: Sí, sí. Val.
23: I ja està.
4: Doncs tu això no ho cobres, sí que diguem-ne cobres com a nivell cultural, aquesta visita al Liceu, treballar amb el Lluís Pasqual, que sempre és un honor, i de cop i volta arriba el dia de l'homenatge.
23: Exacte.
4: I ara escoltarem què va passar el dia de l'homenatge. Ens hem d'imaginar el Teatre de Liceu, el Lluís Pasqual presidint aquest acte i fent com una introducció del que escoltarem ara mateix en una cerimònia, en fi, d'homenatge a Montserrat Caballé, de tothom molt tocat i posat, i de cop i volta passa això.
1: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit. Però, en canvi, sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
6: Ràdio Reus. Aquí arreu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vis a duo amb Lluís Pasqual.
7: Mort de vergonya.
6: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
7: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
6: Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
9: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell...
7: Bueno, això és una trampa.
1: Ho entenen? Ho havia decidit ella.
4: Aquest final és clau, perquè el Lluís Pasqual diu ho entenen, ho havia decidit ella. Aquesta veu que sentim és la teva. O sigui, és la teva imitació, la que vas gravar.
23: Sí, senyor.
4: Que clar, ara passa una cosa. O sigui, ara sabent-ho, jo ja sento Judit Martín. O sigui, jo
23: crec que es nota molt. Però la vaig colar,
4: No, totalment.
23: De tot plegat, em fa més il·lusió de tot plegat. Em va fer molta il·lusió de dir, hòstia, ha colat.
4: No, totalment.
23: Ha colat. O sigui, com a imitadora, a més, no puc aspirar. he de dir, llavors, que és probable que igual aquesta entrevista es va fer, va ocórrer de veritat i es va perdre el document. És probable que fos així, però clar, vull dir, en cap moment, jo convido a que ho reviseu vosaltres o ho reviseu a casa, jo crec que en cap moment s'aclareix que aquesta persona que està parlant no és
4: en absolut
23: Montserrat Caballé, sí que sóc jo, ni tan sols juraria que no surto als crèdits perquè jo ho he mirat i no surto. Igual se m'ha escapat,
4: El Lluís Pasqual comença aquesta intervenció dient hi ha una gravació que es va perdre, però després diu, però se'n conserva una altra, que és la que hem escoltat, de Ràdio Reus, És a dir, en cap moment es dona a entendre que és una conya i és una recreació. Això no es diu, és a dir, està claríssim no. que es fa passar per bona. Vaja, jo ho entenc així, jo ho entenc així. Sí. I a més, com, la justificació seria que Montserrat Caballé, en aquesta gravació falsa, li va demanar a Lluís Pasqual que fes aquest homenatge. I això és el que la Judit Martín Caballé diu en aquesta gravació, no?
23: Exacte. Aquesta... Sí.
4: Però... tu això ho veus en directe o algú t'ho diu més tard? O en aquesta gravació, com hi arribes tu?
23: No, perquè jo me la vaig mirar. Ah. Me la vaig mirar a TV3, que la feien en directe a TV3.
4: Si tu estaves a casa amb els xetos, a casa, no? En pijama.
23: Exactament, com mi helado de chocolate, cappuccino. I que em vaig quedar, en ningú moment s'ha explicat que... Dic, jo juraria que en cap moment s'ha explicat que aquesta és una recreació, si és que va existir l'original.
4: En fi, ho deixarem com a un dels misteris de la cultura catalana. No sé si podrem aclarir alguna cosa més, ho intentarem, però en tot cas volíem que ens expliquessis aquest fragment, que a més ha estat fent molt viral durant el dia d'avui, i com ho vas viure, que a més m'hagués agradat tenir una càmera a casa teva per veure la cara que devies posar en aquell moment, perquè esclar, és que sóc jo al Liceu fet de cavaller justificant un acte, no? Vull dir, realment tot... Té moltes capes.
23: Sí. No sé. En fi, això és el que em va passar.
4: Sí. No, com a ruïna realment també és un 10, eh? Com a imitadora un 10, ruïna un 10, i l'única cosa és que no vas negociar bé la part del contracte. És l'única cosa que va fallar. Per la resta tot és perfecte.
23: Sí. Això, aquestes coses que a base d'aquestes coses aprens.
4: Totalment.
23: En fi.
4: Judit, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
23: Vinga, gràcies.
4: Adéu-siau.
5: Adéu.
2: La rialla, diries que és la cavaller, eh?
5: La primera rialla, jo dubto...
4: Ara l'Àlex ens agafarà el fragment final de...
5: Que sigui ella, eh? La primera rialla...
2: No, és ella.
5: Que fos la cavaller, la primera rialla.
4: No, perquè, vaja, o sigui, la tertúlia és la següent. Aquí hi ha dos lectures. La primera, la de conyes, és la de ruïna, perquè realment el que no li passa a la Judit no li passarà a ningú.
2: Sí.
4: I després, l'altra, és que estem parlant d'un fet bastant greu.
0: Estem parlant de suplantació d'una persona.
4: Es justifica, això és el que diu Lluís Pasqual, no m'ho invento, es justifica un homenatge, i que aquest homenatge el faci Lluís Pasqual, perquè segons una gravació que és falsa...
2: Que s'ha perdut,
4: que
2: potser hi va ser, però
4: pretesament falsa, li diu a Montserrat Caballé que ho ha de fer ell.
2: Sí.
4: Ara, insisteixo el que deia abans amb la Judit, que el document diu una que es va perdre, però l'altre és de Ràdio Reus. Per tant, d'entrada hem volgut parlar amb el Lluís Pasqual, que és el principal afectat.
0: Sí, que de moment... Doncs no l'hem pogut localitzar, a part d'aquesta suplantació, que és un treball que la Judit no ha cobrat.
5: Aquesta és l'altra. Això va ser el 15 de novembre del 88. Jo treballava a Ràdio Reus. Li vaig demanar a un amic que, per favor, si podia anar a fer cua per comprar dues entrades pels meus pares. I es va estar hores i hores i hores, que mai li he agraït prou. Vull dir que això va passar i jo no reconec en absolut qui entrevista, presumptament...
4: És que no et sembla tot molt, molt teatral?
5: Jo no sé qui és aquesta persona. Jo treballava allà en aquell moment.
4: Li demano a l'Àlex la part final. Si pots tirar una mica més enrere, just al moment en què sentim l'entrevista, quan comença
2: el locutor.
4: Crec que és el principi del document.
5: Sí, el locutor, jo no...
3: Podríem tenir sempre la seva veu.
8: I vostè, senyora Caballé?
4: Aquest locutor?
5: Jo no sé qui és.
10: El Bonafuente.
4: Aquest és la Judit, eh?
9: Això que acaba de demanar ell...
4: Que ho fa molt bé. Ara, quan saps si és la Judit, ja veuràs, escolteu.
9: Però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
4: Ho dirigeixi ell, eh?
3: Això és una trampa.
4: I fixeu-vos al final. Que és com un disco ratllat.
10: Un eco.
0: Un punt de Ferrusola, eh? També.
4: Sí, també. I de Nunu, també podia ser mica la Nunu. Sí. És una barreja. Sí. Ara...
2: El locutor, que no fos d'Enric Tricàs.
5: No, senyor Marcelí.
10: El Bonafuente.
4: D'entrada...
5: No sona gens aquesta veu. Això ho devien fer el mateix dia, és a dir, van quedar al Liceu i van gravar.
2: Sí.
5: Ja està, i van passejar tot.
4: Supervisat pel mateix Lluís Pasqual, que és el que ha explicat la Judit.
5: De Reus, també.
4: Que això no s'havia explicat a la ruïna, sinó que ho hem pogut sentir ara de la seva veu.
0: Per tant, de coses noves, és supervisat per Lluís Pasqual.
4: Pasqual.
0: Pasqual, gravat als estudis del Liceu.
4: Sí.
0: Per tant, amb el Liceu també implicat, ens hem posat de contactes amb el Liceu.
4: Jo crec que ells estan pitjor que nosaltres.
0: Fons del Gran...
4: Ells estan en xoc, crec, que el Liceu.
0: Fons del Gran Teatre han explicat a la versió que s'ha obert una investigació.
4: Bueno, i Ràdio Reus també s'hi podia fer una trucada. Clar. Per saber, a veure... si tenen aquests documents o qui és aquest senyor.
0: Si guarden aquesta entrevista.
4: Exacte.
0: No?
4: Exacte.
0: Sí, sí, sí. Doncs això, Fons del Liceu ens han explicat que estan intentant esbrinar què va passar, ja que tot això va ser amb una altra direcció al capdavant del Liceu, i també que volen recollir tota la informació possible contactant amb un dels implicats, que és Lluís Pasqual, sí. L'altra persona més buscada del dia.
4: Exacte. Com a Lluís Pasqual pots fer una broma i pots dir, vaja, i amb sembla que s'ha trobat una gravació perduda, jo què sé, aquí.
2: Sí, jugues.
4: Amb aquest misteri jugues, tu jugues, mica, sí. Fums de Judit Martín i no queda clar, tampoc.
8: O va anar més o menys així.
4: Sí, clar, exacte.
5: No pots dir que es conserva aquesta gravació.
4: Posa't el document des del principi. Comença a parlar Lluís Pasqual i veureu que ell diu que hi ha una gravació que s'ha perdut, però que n'hi ha una altra que sí que és verdadera.
0: L'enregistrament del concert,
4: sí,
0: diguéssim, que van oferir tots dos.
4: L'entrevista hi és. Escoltem.
1: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Cavaller. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat
4: el concert,
1: l'enregistrament d'aquella nit.
4: No hi és.
1: Però, en canvi,
4: però...
1: sí, home, que s'ha conservat,
4: veus,
1: una entrevista de Ràdio Reus,
4: home,
1: que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
4: És a dir... Jo...
2: La dona per bona.
4: Clar, aquí no hi ha dubte. És a dir, es conserva una entrevista de Ràdio Reus i jo vull que l'escoltin. Aquí no hi ha conya.
5: És
4: ni
5: increïble.
4: Tampoc l'acte, que us ho he explicat abans, no és un acte, perquè hem vist les imatges, això s'ha enregistrat per TV3, no és un acte, diguem-ne, d'estar per casa. És un acte de Liceu, d'homenatge a Montserrat Cavaller.
0: Hem de dir que era un acte on hi havia la família de Montserrat Cavaller.
4: Imagina't.
0: En ple, perquè doncs, es va aprofitar aquell acte per donar-li la medalla de la ciutat de Barcelona a títol pòstum, en aquell moment a mans de l'alcaldessa Ada Colau, doncs, que també va ser present a l'acte amb tot el consistori.
4: Doncs el missatge per la família és que la veu que van sentir no era de la Montserrat.
5: L'havien reconèixer.
4: No era del seu familiar.
5: Jo, no, la teva aquesta mare la reconeixes.
4: No ho sé.
8: Sí, però aquí és la ruïna, que això lo va destapar la ruïna.
4: Sí.
8: La ruïna és per a los imitadors. Porque yo como niñeta seguro que esta chica, la Judy Martín y todos los imitadores estos que he tenido por aquí, por estos programas,
4: sí,
8: ya se pueden ir a buscar la vida con otros oficios.
4: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
8: Hombre, porque ni les cridarán, ni les pagarán, ni en Apolonia, ni en el último show de Mar Girón,
4: no,
8: en la Resistencia Revuelta, bueno, ni nada de todo eso. Mm. Todos los imitadores están mor. Porque con la AI, la inteligencia artificial, las imitaciones son clónicas. Tú lo haces con inteligencia artificial y son clónicas. Aquí en el programa,
4: sí,
8: cuando el señor Marcelín va a estar malal,
4: sí,
8: yo lo vais a sustituir con inteligencia artificial.
5: Y no se va a notar.
8: Se va a notar. Y la gente de ella, hostia, Marcelino, queremos más.
4: Ah?
8: Queremos más, porque era clon. Vol escoltar-se vostè mateix.
4: A veure, li agradarà molt, ella li dic ara que
8: és impressionant.
4: És com
8: dos gotes de mercurio, sí. Escórtese.
10: Fixa't. Hola. Buenas tardes, Tony Clapés. Soy el abuelo señor Marcelín. Fixa't, Marcelín, Tony Clapés. Vamos con el Santorà. Hoy es San Ciril. Fixa't, San Ciril.
4: Igual,
10: sí, és
4: igual. No es veu gens,
10: aquest dia. I també és Sant Salvador de Horta.
4: Sí,
10: Sant Salvador de Horta. Clapés, fixa't. Això és Almas de Metal.
4: Bueno, jo crec que ens fem una idea,
2: Però, escolta'm...
10: Buenas tardes, Toni.
5: Ai, ara no sabia qui era.
10: Clapés.
2: Sóc jo,
4: Sí, sí, és vostè.
5: Sí, sí, sí.
8: Hombre.
2: Escolta. Per quina traça que té, vostè?
8: Ah, con inteligencia artificial,
2: Ai,
5: La content, està content.
4: Sí, també podíem clonar...
8: Que s'ha reconegut.
4: Podíem clonar la seva veu i que no vingués més, també. Això es podia fer.
8: No, això no.
4: Bueno, i acabarem parlant de la visita del Papa. Això és una informació que, home, i ara per mi que m'importa, no? Però, esclar, comportarà... No, hi ha gent que diu, mira, és igual. Però comportarà uns problemes de mobilitat I també ja podem avançar una miqueta al recorregut que farà el pontífex i com es mourà per Barcelona, Míriam.
0: A veure, es confirma...
2: S'ha de moure per Barcelona.
0: Es confirma, senyor planyo, Marcelí, que hi haurà papa mòbil per la capital catalana. El govern ha anunciat aquest recorregut que farà el pontífex i per això afectarà d'allò més la mobilitat. Parlem de la tarda de dimecres, 10 de juny. Utilitzarà el seu vehicle oficial per arribar a la Sagrada Família. Serà només un quilòmetre de trajecte, anirà pel carrer Rosselló, entre la confluència amb Roger de Llúria i Diagonal, i la cantonada amb el carrer Sardenya.
2: Ui.
0: És un camí que, com dèiem, d'un quilòmetre...
2: No arribarà.
11: Li agradava al papa, eh? No hi ha bé la visita.
0: D'entre 10 i 15 minuts, val, entre, en els quals el vehicle anirà, han dit, a velocitat humana. Això
2: com
0: què
2: la
0: vol
2: rua
0: dir?
2: Del Barça.
0: Perquè hi haurà doncs, tot un cordó de seguretat de policies que aniran caminant al voltant del papamòbil i, per tant, aniran a velocitat dels policies, diguéssim, de persona. El dispositiu de seguretat dels Mossos per aquesta visita papal serà el més gran de la història del cos. Més de 5.600 agents mobilitzats, els que s'afegiran mig miler més de la Guàrdia Urbana. N'ha parlat la consellera Parlon.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: Per tant, avís a navegants, a la gent de Barcelona, no agafeu el cotxe, l'autobús, ja veurem, no, recomanen anar amb metro durant aquesta visita del papa. A les zones que visiti...
4: Com que Barcelona és fàcil de moure's, només faltarà això, ara.
0: No, perquè a les zones on que ell visiti només podran accedir-hi doncs, els autoritzats i veïns.
8: Sí, bueno, no he informat de l'important,
4: De què és l'important?
8: Home, aquí només parleu de la visita del papa, de la seguretat, quan vingui a Barcelona... I escolta, i aquí ningú està parlant de quin dia i de quina hora actua la Pau de Pons.
0: Però Pau de Pons, a on?
8: Home, perdona, perdona. Sí. Perdona, és que a veure, com...
5: Què hi pinta aquí, el Pau de Pons?
8: Tot pinta. Va ser el primer a dedicar-li una cançó al nou papa, quan el van fer papa. I aquí no està dient res. I li ha de cantar quan vingui el papa a Barcelona, en viu, aquesta cançó, perquè és el millor himne que s'havia fet.

0: interesa?
1: Un papa americano.
0: Venga, vieja, levanta las bragas.
2: Com que va sortir blanca la fumata? Ell va aparèixer allà al balcó amb aquella bata.
0: No quadra.
2: Tot i que ara es fa dir Leo 14.
3: És maca, com a cançó.
4: Ah, vostè dona suport també a aquesta iniciativa de Vicenç Martí de dedicar-li un espai a lo Pau de Pots en aquesta visita.
1: Al papa americano.
0: El Pau per mòbil.
3: Doncs ja li pregunto, ja, quan arribi la seva família, tu poses lo Pau de Pots allà en un escenari... I això és preciós.
0: Si la roda del Barça hi va haver els jugadors i a darrere hi havia un autocar amb música, just perquè li pot haver un autocar darrere el papa mòbil amb la música del Pau de Pons cantant. I que li posin vigilància, que no passi com el John Lennon, eh?
4: Li direm al Pérez Esquerdo, com que s'encarrega d'aquestes coses, tant, si li pot tant. Fer un forat a la Pau de Pons.
0: I tant.
4: Fem una pausa de seguida, abans d'Ernesto Kaiser, les novetats del cas en Dic.
5: Ep.
3: Ep, què passa?
4: De seguida us ho expliquem al versió RAC1.
0: Pau de Pons.
6: RAC 1. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Sabíeu que hi ha una pintora d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
8: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
7: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
9: Estic venent casa meva i no me'n surto.
10: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
11: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
12: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al alto bar o cafetería.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: A RAC1 Podcast, sexe sense embuts, planer i inclusiu.
4: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
5: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
3: La revolució sexual, amb Rosanna Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
6: RAC1 Podcast.
3: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
7: Doncs ja tenim una cua de temes per explicar-vos. De seguida escoltarem el butlletí amb l'última hora de les notícies. Les novetats del cas en dic perquè... Vaja, jo crec que hem d'explicar què està dient la defensa, és a dir, què està preparant, quina és l'estratègia de la defensa,
8: sí,
7: Míriam?
8: Sí, perquè aquesta tarda, o sigui, fa molt poca estona, ja han presentat el recurs contra la presó sota fiança de Jonathan Andic.
7: I després Ernesto Kaiser, però abans un cafè.
5: Home, que no us ve... Mira, és un quart de sis. Bueno, sí. encara no.
7: Jo sí. Posa.
5: Vinga, doncs escolta, Cafès Novella us presenta la nova gamma Novella Atelier, perquè el podeu fer amb cafetera italiana. A veure, qui no en té, senyor Marcelí.
9: Que és de bona.
5: I que en fan a Reus, també. O de filtre de tota la vida amb les cafeteres superautomàtiques. Amb la nova gamma de cafè en gra Novella Atelier podeu gaudir a casa dels millors cafès d'origen de la manera més sostenible. Podeu descobrir tota la gamma de cafè Novella Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de quan? Des de 1958 a les millors cafeteries i ara també a les millors cases.
7: O millor. Doncs res, mentre tenim el Benet Íñigo, Benet, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
7: Que s'està llegint, literalment, ara mateix, s'està llegint tota la paperassa. Saludem a la Mar Puyat. Omar, bona tarda.
11: Bona tarda.
7: Amb l'Albert Bassas també, bona tarda.
12: Bona tarda.
7: I ens parleu d'Òrrius, que així hem començat el programa. Com tenim la situació, Mar?
11: Doncs els bombers ja han perimetrat l'incendi que crema Òrrius, al Maresme. Aquesta hora hi treballen una trentena de dotacions dels bombers, 25 de terrestres i 4 d'aèries. Un foc que hauria començat en una zona forestal propera a una fàbrica, que també ha afectat el pati de la nau. L'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, ha explicat al Versió RAC1 que tenen un peu al coll del foc.
13: Està controlat perimetralment i teòricament el perill que tenia de que es propagués a la massa forestal, doncs la veritat és de que això està bastant controlat. Sempre amb molt de respecte, vull dir, perquè ja pot haver-hi canvis de vent i tot.
11: L'edifici de la fàbrica ja està del tot calcinat i creuen que la teulada podria caure en qualsevol moment. Ara crema la parafina que hi ha dins, que no es pot apagar amb aigua, i per això les columnes de fum són tan visibles i espectaculars. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar als 600 veïns d'Òrrius que es confinin. A aquesta hora també hem de parlar d'un vehicle que crema l'AP7 a Vilafranca del Penedès, i això afecta la circulació en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat i cues de fins a 8 quilòmetres. Precisament avui el Departament d'Interior ha presentat el dispositiu de lluita contra els incendis forestals, una campanya que aquest any està marcada per la calor que ha arribat abans d'hora i per tota la vegetació que hi ha als boscos, fruit de les pluges. La consellera Núria Parlon diu que darrere de la gran majoria dels focs hi ha el factor humà i per això insisteix en no abaixar la guàrdia.
14: Tindrem molta més facilitat per fer càrrega en les diferents bases d'abastiment d'aigua perquè les tenim plenes. No vol dir que sigui una campanya en la qual doncs, no haguem d'estar preparats per donar resposta malauradament a una part dels incendis que es poden produir.
11: L'any passat hi va haver més de 2.000 incendis a Catalunya que en total van cremar més de 8.500 hectàrees. El Departament d'Educació proposa pujar el sou a mestres i professors prop de 400 euros mensuals en un termini de 4 anys. També es compromet a contractar 7.000 professionals més els propers 4 anys. És l'oferta que la conselleria ha fet aquesta tarda als sindicats a la reunió que estan mantenint aquesta hora al departament. I anem en directe a Eudal Martínez.
15: Sí, ja coneixem la nova oferta del departament. La conselleria proposa augmentar uns 40 euros més la pujada de sou que plantejava ahir, de manera que l'augment total a la nòmina dels docents fregaria els 400 euros mensuals en 4 anys. També es compromet a retornar el deute pendent de les retallades en un termini màxim de 5 anys i reforçar les plantilles amb 7.000 persones més en els propers 4 anys. La consellera Esther Niubó ja avisava que

0: Està sent lenta també perquè hi ha diversos recessos. N'hi ha hagut un fa estona de 3/4 d'hora que havien demanat els sindicats per consensuar la seva resposta a la proposta i ara el departament n'ha demanat una altra de pràcticament mitja hora.
1: I l'Ajuntament de Barcelona fa marxa enrere i elimina el concepte de festa major dels actes que es faran per la sortida del Tour de França. El programa d'activitats inclou propostes culturals, esportives, comercials i urbanes sota aquest lema, la festa major del Tour. Finalment, però, el govern municipal ha escoltat les queixes de la plataforma de festes majors de Barcelona i, tal com us pot avançar a RAC1 aquesta hora, l'anomenarà la festa del Tour. Entitats i partits com Junts i Esquerra consideraven que fer servir el concepte festa major per esdeveniments d'aquesta mena no era respectuós amb el significat ni la tradició de les celebracions populars.
2: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
3: I els esports comencem amb una última hora perquè el Girona acaba de fer oficial que Michel Sánchez no continuarà com a entrenador de l'equip la temporada que ve. Després de 5 anys al club, pujar al Girona a primera, dur-lo a la Champions i fer-lo baixar de nou a segona, Michel no renovarà el seu contracte que finalitzava aquest pròxim 30 de juny. Diversos clubs, entre ells l'Ajax, han mostrat interès pel tècnic de Vallecas. Tal com us hem explicat a RAC1 aquest migdia, de moment es descarten fer més canvis al capdavant del club gironí, ja sigui a la direcció esportiva o bé a la propietat. Està previst que la setmana que ve se'n donin més detalls en roda de premsa. D'altra banda, el primer fitxatge del Barça per la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon, ja és a punt de passar revisió mèdica després d'aterrar a Barcelona minuts abans de les 4 de la tarda. Més detalls, Roger Saperes.
4: És el darrer pas abans de convertir-se oficialment en nou jugador del Barça a tots els efectes. Gordon ha arribat amb retard a la terminal corporativa del Prat als voltants de les 4 de la tarda i a la sortida ha saludat els periodistes que l'esperàvem i s'ha limitat a dir que està molt feliç pel seu fitxatge pel club blaugrana. Des de l'aeroport, personal del club l'ha traslladat fins a l'Hospital de Barcelona, on ara mateix està passant, i està previst que ho faci durant 2 hores, el reconeixement mèdic previ al seu fitxatge. Entre demà i dissabte està prevista la signatura i anunci oficial de la seva incorporació, sense que hi hagi d'haver una presentació davant els mitjans com és habitual. Després, Gordon marxarà ja per incorporar-se a la concentració de la selecció anglesa que ha de disputar el Mundial dels Estats Units.
3: Mentrestant, a l'equip femení del Barça, ho acabem de saber també ara mateix, el club acaba de fer oficial la sortida de Mapi León, tal com s'esperava, després que aquest matí es confirmés la baixa d'Ona Batlle i que ahir s'acomiadés Alexia Putellas. Fora del futbol, Jannik Sinner ha quedat eliminat aquesta tarda a la segona ronda de Roland Garros, actual número 1 del món i finalista l'any passat. Ha perdut en 5 sets contra l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, a qui dominava 2-0 i 5-1 al tercer. Sinner llavors ha patit un cop de calor que l'ha deixat grogui i ha acabat cedint el tercer set per 7-5 i els dos següents per 6-1. I al Giro d'Itàlia estem pendents ara mateix del final de la 18a etapa, últim quilòmetre, i tot fa preveure que es pot decidir l'esprint.
1: I el temps, avui la temperatura ha tocat sostre a moltes comarques amb una calor desmesurada per l'època que ha igualat el rècord del maig de fa 4 anys amb una màxima de 38 graus i mig a la Ribera d'Ebre. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a la costa, però també en alguns punts de l'interior, i demà la calor tornarà a ser gairebé tan intensa com avui, tot plegat amb sol i algunes nuvolades de tarda que podrien acabar descarregant algun xàfec o tornada al Pirineu.
5: Versió RAC1.
6: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.

0: mateix entre mans. Ernesto, una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins una altra.
1: Gràcies a tots.
0: Adéu.
2: Versió RAC 1.
3: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
6: Jo tinc al cap tota l'estona això.
7: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
9: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
8: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
9: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
10: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
15: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
0: Doncs sembla mentida, però ja hem acabat amb Ernesto de Kaiser i tenim un consell per vosaltres.
16: Hola.
17: Buenas tardes, Ernesto.
0: Acabat, vull dir que s'ha acabat la secció.
17: Ja estem, ja estem.
0: Tot i que durant la secció hi ha hagut algun incident, no, Ernesto?
16: Bueno, ha pasado una cosa extrañísima.
0: ¿Qué ha pasado?
16: Escúchalo.
18: Y que además, en esa reunión con Leticia de Laos, termina muy mal. Termina muy mal porque ellos la echan.
0: Sí.
18: La echan del despacho. Un segundito que...
0: Sí, sí. No pasa nada. ¿Qué ha pasado, Ernesto? Una petita interferencia, no sabía si era...
18: Sí, ya está.
0: Ya está, perfecto.
16: Ha habido un pequeño problema con el teléfono.
0: Sí, sí,
17: però,
0: no sé.
17: Però pot ser que l'hagis llançat a terra.
0: Sí, jo crec que sí. Que
16: lo he tirado...
0: L'ha llançat contra el terra.
16: A tomar por saco.
0: Exacte.
16: Así de claro. Digues, lo he hecho callar como cintora.
17: Digues. No, només deia que ha arribat, així com canviant de tema, Ernesto, que ha arribat el primer... Bueno, ha arribat, no, torna, el primer detergent.
19: Ara.
17: Escolti, perdoni, per la roba fabricat on?
19: A Catalunya.
17: Ara l'escolto. Detersolin, que és el de tota la vida, ens ofereix una gamma de detergents sostenibles. Per exemple, Detersolin Ultra, què fa? A veure, què ha passat?
20: Mira esto primero.
16: Espera, ¿qué pasa? No sé qué está pasando.
0: ¿Qué pasa, Ernesto? Ernesto, que se sientan unas veus.
1: Es
0: unas
1: que
0: veus.
1: Estamos haciendo
0: es que estamos
1: el anuncio.
0: Estamos haciendo un anuncio, Ernesto.
1: Es que estamos haciendo el anuncio de la gasolina.
16: Ya está.

0: Ja està.
1: Bueno, la qüestió és llençar les coses a terra sí. i tard o d'hora s'apaguen. Bueno, doncs això, no passa nada. De Torsolín Ultra protegeix els colors. El mixto renta junta la roba blanca i la de color. Sí, si tu vols. Jo ho faig sempre, tot junt. I escolta, l'esport neutralitza les olors. O el nou de Terzolín Floral.
2: Floral, Ernesto. Floral tienes que comprar.
3: Y pueden provocar malos olores.
4: ¿Qué pasa? ¿Esto qué es?
5: Es que no sé qué está pasando.
4: ¿Qué está sonando? Espérate.
2: De Terzolín.
4: De Terzolín, Ernesto. Estamos con el de Terzolín.
2: Déjate las cosas.
4: Azul, no sé qué.
1: No, ahora el floral.
4: El floral.
1: Cuidado, cuidado el móvil.
4: Venga. Ara, ja està.
2: Jesús.
1: No, que deixa una fragància floral que dura molt a la teva roba. Vull dir que això és el que interessa. Els detergents de Terzolín fabricats a...
2: Catalunya!
1: Ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i el planeta. On els trobareu?
6: A Catalunya, al supermercat.
1: Ara, al supermercat.
4: Va, puntualíssims a...
1: Quina hora és?
4: Les 6 i 24. Però m'ha passat molt ràpid, eh?
2: No és cap hora.
4: M'ha passat rapidíssim, eh?
1: No és cap hora. De fet... A mi no m'ha passat ràpid.
4: Ernesto, déjate.
1: Ernesto,
4: se oye un audio.
1: Calamarto. Ernesto, cuidado.
4: Calamar te presa.
1: ¿Conoces a la Mar Pollato, Ernesto?
6: Pero claro, periodista de Google.
4: No, de RAC1. Mar, bona tarda, disculpes. Protecció Civil manté el confinament del municipi d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi que continua actiu encara.
7: Sí, els bombers hi segueixen treballant amb 26 dotacions terrestres i dues d'aèries. El foc d'indústria encara genera una gran columna de fum molt vistosa perquè crema parafina i no es pot apagar amb aigua. Per això es demana a la població que es quedi confinada a casa i tanqui portes i finestres. Ho ha explicat al versió RAC1 l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau.
8: El que passa és que és molt aparatós perquè fa una fumareda molt gran, amb molt de color negre i tot. Teòricament aquest fum i tal no és ben bé tòxic, però la veritat és que visualment és molt aparatós.
7: El SEM ha atès 5 persones per inhalació de fum, però ja tenen totes l'alta mèdica. Més coses. Jonathan Andic ha presentat un recurs per defensar la seva innocència en la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango replica els indicis de la jutgessa i assegura, per exemple, que la relació amb el seu pare era bona. També nega haver anat 3 vegades fins a la zona on va morir Isaac Andic la setmana abans. Segons la defensa, només va fer una vegada aquella ruta amb anterioritat. L'advocat de Jonathan Andic també resta importància a la petjada que els Mossos consideren una possible simulació de relliscada, perquè els mateixos policies reconeixen que no es pot atribuir a ningú en concret ni saben en quin moment es va fer. Tot plegat en un escrit de 27 pàgines en què l'advocat reclama retirar la fiança d'1 milió d'euros i critica que els Mossos exhibissin Jonathan Andic emmanillat davant de les càmeres. En crònica política, Isabel Díaz Ayuso exigeix a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança i convoqui eleccions anticipades. La presidenta de la Comunitat de Madrid fa servir el terme corrupció d'estat per descriure la situació actual del PSOE i del president del govern espanyol amb la investigació oberta a l'Audiència Nacional. Díaz Ayuso acusa els socialistes de fer servir la seva estructura per obstruir l'acció de la justícia.
9: Sánchez es corrupción y en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones. España sufre corrupción de Estado. El auto conocido ayer dejaba claro nuevamente que estamos ante el mayor ataque a la democracia española que hemos vivido. Es sencillamente la instrumentalización de la estructura de un partido de gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la justicia.
7: El PSOE denuncia que tot plegat és una operació que ha muntat el PP amb la complicitat dels jutges, diu, per fer caure el govern de Pedro Sánchez. Per cert, acabem de saber que Pedro Sánchez ha demanat poder comparèixer al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb aquestes investigacions judicials.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
7: I acabem amb la previsió del temps. Avui ha tornat a ser el dia més calorós de l'any perquè la temperatura encara ha pujat més que ahir i ha igualat el rècord històric del maig de fa 4 anys amb una màxima de 38 graus i mig a la Ribera d'Ebre. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a la costa, però també en alguns punts de l'interior. I demà la calor fins i tot serà més intensa que avui a les comarques de Lleida. En canvi, a la costa ja afluixarà, però augmentarà la sensació de xafogor. Tot plegat amb sol i algun xàfec o tornada de tarda al Pirineu que guanyarà en protagonisme durant el cap de setmana.
4: Doncs d'aquí res, gràcies, sí, Mar. Sí, amb sí. l'Arnau repassarem l'actualitat esportiva, que avui va carregadíssima. Han passat un munt de coses aquesta tarda.
0: Adeus. Mitchell del Girona, que ho ha fet oficial.
5: Adeu.
0: No, adeus, en plural, sí, que marxen. Mapi León també ha fet oficial que marxa del Barça.
4: Arriba la Marta Cailà, per això.
0: Arriba la Marta Cailà.
1: He anat a buscar una...
4: No, és que ara fa fred, eh? El sí. senyor Marcelista, aquí a Raulí.
1: Ja sé,
4: és que... Està bé.
2: Aviat, això és el Polo Nord.
1: Però si portes, jersei és agradable, el fred.
6: D'acord. Sortireu a Àfrica després i ja veuràs tu qui.
4: Aquest és el Gorina, que ja...
1: Fa una calorada fora.
4: Ja ha tret la punteta. Digues, digues.
0: Que marxa molta gent, però arriba la Marta, el Gorina, arriba sí, aquí d'això. Sí, sí. També sentirem Xavi Pasqual, que ha explicat els motius pels quals s'acomiada, però avui, sens dubte, és dia Gordon. És el dia d'Anthony Gordon, ja és a Barcelona, ui, està passant aquest. Revisió mèdica ui, en aquests moments.
6: Aquest què? Té nom de Ginebra.
4: Sí que és veritat. Sí que és veritat. Sí,
0: però ui, aquest què?
2: Ui, aquest.
4: No, és clar,
2: no me'n referia ni un pèl. Fa una cara mira. Com d'home estrany.
0: No, mira, no, de fet...
4: Fa cara d'home cansat.
0: El coneixerem.
4: És quan jo l'he vist
0: el coneixerem.
4: Les imatges, de baixar, sortint de l'avió.
0: Ens hem submergit en una entrevista que va fer el 2022, sí. personal i així propera, on ella explica i dona detalls sobre la seva vida, el que li agrada, el que fa i la seva actitud, i us els posarem perquè conegueu una miqueta més Anthony Gordon. I avui una pregunta del dia, que evidentment va sobre Gordon... A les stories, a les stories,
4: no, és que
0: no està bé.
4: No, a veure, està en forma.
0: Gordo, està en forma està perquè no fa peses. Això ho sentirem
4: després. Ah, sí?
0: Després. Diu que no fa peses.
4: Com el Gorina,
2: que
4: no fas peses.
2: No paro, perquè tu...
4: Fas peses?
2: Perquè tinc sí, un teu... problema de...
4: Ah, doncs cuidado, eh?
0: No, una hèrnia.
2: Una hèrnia discal, sí.
4: Okay, però l'Arnau és el teu metge, o què? Sí, no. Perquè li preguntes amb ell.
2: No, perquè el Robert Pattinson m'ha demanat a mi què ha de fer ell.
0: No, perquè tenim els dos la mateixa cosa.
4: El Robert Pattinson.
2: Té les lumbars, també.
0: No, només una, en principi.
1: Una hèrnia, no, teniu?
0: Sí, jo en tinc una,
1: dos.
0: Però ell en té dos.
2: No, jo també en tinc, eh?
1: Ah,
2: no, ara
1: en
2: tindrà tothom. Ara en tindrà tothom, ja veuràs.
0: A veure, no, la pregunta del dia als stories.
2: Sí, sí.
0: Que la gent avaluï avui, que per cert, el temps afegit vindrà la Marta Ramon i ens dirà si, per exemple, el Barça pot fitxar Julián Álvarez. Perquè un
6: no pot fitx... pagar.
0: Bé, ho sabrem, la Marta Ramona ens ho explicarà.
4: Hi ha molts rumors aquesta tarda.
0: Doncs avui sortirem
6: no
0: de dubtes
6: pagar.
0: A partir d'aquí una estoneta. Sí. Com sortirà el meló Anthony Gordon a les stories d'Instagram? Tres opcions.
2: Cogombra.
6: Boníssim.
0: Rafinha 2.0, és a dir, molt bé.
4: Sí.
0: Un altre Ferran Torres.
4: Ui. Un altre Ferran Torres. Que cadascú tregui les seves conclusions.
0: O el nou Vitor Roque.
4: Aquest. Jo, els tres. Res més a la vida m'hauria agradat que Vitor Roque hagués triomfat. Perquè tot això del tigrí...
0: Bona no, gent.
4: I tot plegat.
0: Bona gent.
4: M'hagués fet molta il·lusió. Arnau, fins ara.
0: Fins ara.
2: Puc fer un moment.
4: Passa,
2: un moment.
4: Para.
2: Què passa? Puc fer una intervenció doble, puntual?
4: Sí, però això va contra la teva secció,
2: no,
4: eh?
2: No, perquè és part de la secció.
4: Ah, val, ja és part de la secció.
2: Punt número 1.
4: Sí.
2: El Barça paga molt malament a les seves jugadores. I no els hi dona la categoria que mereixen i les ha de posar al mateix nivell.
4: Paga-les tu.
2: Perquè en aquests moments
0: és
2: estan,
0: un debat, Gorina,
2: estan
0: això,
2: triomfant en el món més les futbolistes que no els futbolistes.
4: Paga-les tu, que els socis paguem.
2: Doncs està.
4: Els socis paguem.
2: Si, sí.
0: No, és un jardí aquest, eh? No, no.
2: Si els hi omples...
4: Dit això.
2: No es buidaran.
4: Bueno,
0: bueno. La referència, eh?
2: Val?
4: No, no, a veure. Sí. A veure un moment. L'Alexia s'ha buidat una mica, eh?
2: Sí, clar, clar.
4: Sí,
0: Però si els hi omples, què vol dir?
6: No, te vas molt equivocar, Corina.
2: Una mica més de calderada, clar.
6: Vas equivocadíssim.
0: Si els hi omples les butxaques...
4: Es queden.
0: No es buiden.
4: Home, però m'estàs dient passateres, eh?
2: Home, si buidar-se...
4: Passateres, eh?
2: Passateres. No, com qualsevol passateres. Persona en la seva feina. I aquestes
4: passateres.
2: Senyores han de guanyar el mateix que guanyen els senyors.
1: Han de guanyar...
2: I punt,
4: tant de bo, tant de bo,
1: sí, home,
4: tant de bo,
0: però tants com ells...
2: I segon punt.
4: Han de guanyar segons el que...
0: És la...
1: segons el negoci que
4: segons
1: generen.
4: Segons el negoci que generen, segons el que fan ingressar...
1: Segons el negoci que generen.
0: Crescut, Burin, han crescut molt les nòmines de les futbolistes del Barça.
2: No ho dubto, no ho dubto.
4: De zero a...
2: Qui té la Copa d'Europa?
4: Els
2: o les?
0: No, clarament elles.
2: Les. Doncs ja està, no diguem res més.
0: Mítol.
2: Segona, ja segona intervenció.
4: Aquesta era la primera?
1: Arriba
4: aquesta
1: era la primera intervenció. Avui, eh?
2: Segona intervenció.
5: Oh, ja estic cansat.
2: Fa dues o tres setmanes vaig dir que el millor que podia fer el Barça ara
0: sí.
2: és vendre... a Lamine Yamal abans que es faci malbé.
1: Lamine Yamal.
2: Abans que es faci malbé,
4: sí,
2: perquè es farà malbé.
4: Sí,
2: i per tant,
4: sí,
2: el millor
4: sí,
2: que pot fer el Madrid és comprar a Lamine Yamal perquè això...
5: Lamine Yamal.
4: Para un moment. No ho dic jo. Jordi Basté.
6: Gràcies.
2: Perdó.
4: Jordi.
2: M'estàs acusant de copiar Jordi Basté?
4: No, Jordi Basté, després de que tu ho haguessis dit, va dir que una carta electoral de Riquelme, del contrincant de Florentino, podria ser Lamine Yamal.
6: Gràcies.
4: Això ho va dir Basté, que és home molt ben informat. Eh?
2: Ara, una pastarrada, treuria Lamine Yamal, una pastarrada que acabaria en l'estadi, podrien pagar bé les jugadores i podrien comprar un altre nou de puta mare.
5: Sí, senyor. Sí, senyor. Gorina, president. Gorina, president.
4: Què tens, el Basté?
11: Jo no descarto que surti el nom com el de Haaland o Lamine Yamal. Mira el que et dic,
2: veus? Ha dit Lamine Yamal.
11: Per posar... Ah, sí, sí. No oblidis que estem parlant d'un dels homes més rics d'Espanya i l'altre que va camí de ser-ho. O sigui que...
4: També és veritat que el Basté això va dir molt d'hora del matí i jo de vegades penso que s'acaba amb una mica de llevar i fins que el micròfon no queda centrat... Doncs,
6: té una lleganya que li
0: toca...
4: Era molt d'hora.
2: Podem canviar de tema?
4: Ah, ara sí. No, si manes tu. Ara manes tu, manes tu. Sí, home, sí, canvia.
1: Ja publi.
12: RAC 1. Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
13: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Filla, quan era el teu aniversari?
15: Un altre cop, papa?
16: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
17: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
18: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
17: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
18: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
17: Més info a mescotels.cat.
19: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
20: Mira, és encara més bonic que la botiga.
21: I cap tot, com ens deien.
20: L'hem encertat. A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
22: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
23: Maleïda incertesa.
24: No podem preveure res.
25: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
26: No és meu. El va postular Heisenberg.
25: Heine, ¿quién?
27: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
28: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
12: RAC 1. Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
29: Popcorn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
4: Poso la catifa vermella per rebre com es mereix. Àlex Gorina, Àlex, bona tarda.
2: Bravo! Segona part de la secció.
4: Bravo!
2: I dos huevos duros!
4: Ja està. Avui tenies un encàrrec fet pel senyor Clapés,
2: que no hi és.
4: Que avui no hi és.
2: Vinga,
4: que està
2: en
4: una sessió de xapa i pintura. Demà torna, vull dir, no hi ha res greu. Bé, però m'interessa molt l'encàrrec que se't va fer i el mantindrem perquè et va demanar pel·lícules del Barça.
2: Sí, molt concretament, era més difícil encara. Ah. Dir. Hi havia una pel·lícula de l'any 75 sobre el Barça, que no sé quina és i no sé on està... Ni res de res.
4: Com a mi no em sona de res.
2: De res, res.
4: Una pel·lícula d'any 75.
3: Però ell té molta memòria, eh? Vull dir que si ell la recorda és que...
2: Sí,
4: sí, sí. No,
2: la vaig veure.
3: Tu i ell. I el Toni també. Sí, sí. Quan recorda una cosa,
2: ja la vaig veure al cinema de l'Stanley Kubrick, a la Rambla Catalunya, que era l'Alcázar, que és tancat, evidentment, que és on es va estrenar, distribuïda per Warner Bros. Poca conya. Perquè en aquella època, per poder portar pel·lícules americanes, els hi feien fer pel·lícules espanyoles. Mm. Hi havia un cupó, eh?
4: Però ara també, no? Fa una mica així, això?
2: No,
4: però, no. Per estrenar l'èxito francès de no sé què, has de posar altres pel·lícules.
2: Estàs una mica antiquat i passat d'això, perquè això ja ha passat a la història fa un temps.
4: No, és veritat.
2: No, sí.
3: Ara, hi ha uns packs.
4: No, sí, que hi ha packs.
3: Sí, cap a escola.
2: Però no als cines. No als cines.
4: Als cines no hi ha uns packs?
2: No hi ha packs.
4: Doncs jo estava convençudíssim,
2: eh? No respecten, perquè a més fan una trampa. Fas un dia una sessió d'una pel·lícula espanyola i això ja compta per compensar.
4: Perquè jo a vegades vaig al cinema pel·lícules infumables i penso això, és que els,
3: això és del
4: els han obligat. Aquest cine no projectaria mai, això.
2: Bé, la pel·lícula Susodicha era un documental que es deia Barça.
4: Oh!
2: Admirable títol! Subtítol!
4: Sí.
2: 75 años de historia del Fútbol Club Barcelona. En español,
3: en castellà?
2: Clar.
3: Però quina merda és aquesta?
2: Però és més.
4: Clar, l'any 75...
3: Que on està les babes?
2: Hi havia l'oportunitat de doblar-la al català, perquè era l'any 75 i hi ha d'això i tal i qual, i no hi va haver manera d'aconseguir els quartos que ningú va voler invertir en el doblatge al català.
4: Però no té cap sentit, això. Perdona, però una pel·lícula del Barça no hi va haver-hi manera de...
2: A veure, quan va morir Franco? El 75, però a la tardor.
3: Sí.
2: Això es va estrenar al gener del 75. Érem encara...
4: No va arribar. No va arribar quan tocava.
2: La va dirigir Jorge, que no és Jordi Feliu, pobre home, que després va fer una pel·lícula que es deia Somissarem. És a dir, no dubteu de la seva catalanitat. Però en aquella època feien el que podien. Per exemple, aquest senyor va fer una pel·lícula que es deia Cristo Fusilado.
3: Caram.
4: M'està interessant tot, eh?
3: I després, el senyor Marcelí té uns ulls com a taronja.
4: Com es diu? Jordi Feliu.
2: Jordi Feliu, en realitat. És mort, eh, avui dia. I una altra pel·lícula...
4: Avui dia, diu.
2: Avui dia,
4: sí. Mai
2: se sap. I una altra pel·lícula que es deia Caterpillar contribuye al desarrollo del Plan Nacional de Carreteras.
4: Aquesta no m'interessa tant. Però les dues primeres...
5: Jo trobo que ha de ser maca.
3: Però això que és una publicitat.
2: Bueno, era un públic reportatge.
4: Del règim.
2: Del règim i tal. I Parque Nacional de Ordesa.
5: Oh, preciós. Molt maco,
4: eh? Aquesta també m'interessa una mica.
2: Però està bé. Bé, en tot cas, aquesta pel·lícula era un documental fet a honor i glòria, una apologia absoluta de l'etapa Montal del Barça.
3: Home, la millor. La millor.
2: És a dir, vam parlar una mica dels inicis, a l'etapa Samitier, per entendre's, també tenia un trosset.
3: Agustí
2: Llavors
3: Montal.
2: Van arribar les 5 copes i allà va instal·lar, vull dir, la cosa
4: Disculpeu,
2: triomfal de la pel·lícula.
4: Ara algú fes una pel·lícula del Barça amb un seguiment així minut a minut a La Porta i companyia, amb Rafa Just i tot... Home, això seria... Això seria
2: fabulós.
4: Un èxit...
3: Ja vam fer allò del Barça Confidencial.
4: Barça Confidencial.
3: Però ja fa molts anys.
4: Però ara veient a La Porta, Luz de Gas, a les celebracions...
5: Ara amb els 125 anys s'hauria pogut fer.
4: I tant.
2: Bueno, en tot cas, el cas Guruceta també hi apareixia.
5: És molt gran,
2: i la temporada 73-74, l'arribada del Cruyff, i Montal dient que ell, Cruyff, era seu. O sigui, aquests dies deien, hi ha gent que treballen per un equip, però el volen per ells, en realitat, no? Això que està passant amb el Madrid i tot plegat. Doncs és el mateix, eh? Vull dir, una pel·lícula sobre com Montal s'apoderava del Barça, feien aquesta pel·lícula, i representa que era el president històric més important.
3: Ell va ser president, mira, entre l'any 69 i el 77.
2: Sí. Doncs mira, era això. Bé, ja està, vull dir, aquesta era la pel·lícula que no hi ha manera de trobar-la.
4: Ah, és la pregunta que em quedava, això ha desaparegut...
2: Pregunteu a Filmoteca, que representa que totes...
4: I el Barça, que no té un fons documental, un arxiu o alguna cosa.
5: Alexandre, totes aquestes pel·lícules antigues de coses de Catalunya, del que sigui, no hi hauria un lloc a la tele per poder-les veure?
2: No, a la Filmoteca. A la Filmoteca, teòricament, des de que la Filmoteca de Catalunya va quedar instal·lada, se suposa que, teòricament, de cada pel·lícula produïda a Catalunya hi ha d'haver una còpia dipositada a la Filmoteca. Sí,
4: però, i si no, un armari de casa de la Cailà. Deu haver-hi alguna cosa, també. El teu marit té algunes coses d'aquestes, eh?
3: D'això que està comentant ara, no ho sé. Sí que té molts documents,
4: l'Albert. Clar, per això.
3: Molts.
4: Que dins d'un armari d'allà...
2: Mireu les golfes, perquè si hi ha pel·lícules antigues que potser són úniques en el món i que s'han de recuperar, restaurar i portar a la Filmoteca, perquè, entre parèntesi, els acetats antics...
5: Són
2: autoinflamables.
4: Ostres,
2: a d'un moment
4: Marta, cuidado,
3: compte.
2: No les llanceu, porteu-les a Filmoteca. Bé,
4: Val.
2: I dit això, ja per dir, completar la cosa, hi ha una altra pel·lícula important en la història del Barça, que va ser El profeta del gol.
3: Ah, sí?
0: Ustedes verán un película sobre mi carrera. Este naturalmente quiere decir un película sobre el fútbol.
2: Una pel·lícula que es deia El profeta del gol, o Cruyff, El profeta del gol.
4: Parla
2: que
4: igual.
2: No, no era Catalunya.
4: Parla igual de jove, el Cruyff,
3: igual,
4: que de gran.
3: Igual, igual, igual, igual. No va millorar gens.
4: El mateix català parla.
2: Però qui va fer aquesta pel·lícula? Itàlia.
1: Com? Sí? Què dius, ara?
2: Té un director italià que es deia Sandro Ciotti.
1: Ciotti?
2: Ciotti, Ciotti.
1: Però què és questo?
2: Bueno, és així,
1: però
2: és així.
1: Merda de portar un italiano per afegir una cosa de Barcelona, doncs, neni.
2: Sí, és clar, és que...
1: Neni. Porca putana.
2: Cruyff era holandès, de fet. Era...
3: No, és que no té cap sentit.
2: No, doncs la va fer ell i més sortien la Chantal, la Susila i el Jordi Cruyff a la pel·lícula, també fent les coses, no? I el Rinus Michels?
4: Sí, Rinus Michels.
2: Un Gianni Rivera també és un senyor famós, no crec.
1: No, Kiko Rivera.
2: Ruth Kroll.
4: Aquí ja m'estic perdent, eh?
2: Bueno,
4: això ja és... Ara quan vinguin els el temps afegit ja ho preguntaré.
3: Gianni Rivera va ser Balón de Oro, eh? Pilota d'or.
1: Parla bé.
2: Anant cap enrere...
3: No, estic buscant aquí la Viquipèdia.
1: Tradueix, que per alguna cosa...
4: No pot traduir.
3: Pilota d'or.
2: Les dues pel·lícules importants...
4: Ara ve el Frederic Porta, que ell segur que ho coneixerà, això. Digues.
2: Porta una merda.
4: A què? No, però si t'estic complementant el que estàs dient.
2: Sí.
4: Estàs dient noms que no sabem, dic, ara que vindrà el Porta...
2: M'acusen sempre de que no tanco mai la subordinada sí. dels parèntesis. I tu obres uns parèntesis de dimensió.
4: Sóc un repte per aquesta secció.
2: És veritat.
4: És un repte.
2: És un provocador, eh?
4: Tira.
3: Perdoneu, que el Giovanni Rivera està conscient...
4: Ho veus com no sempre sóc jo?
3: Clar, és que està considerat com un dels millors jugadors de la història del futbol italià, eh?
4: Veus?
3: I no només pilota d'or.
2: Bueno,
3: o sigui, catacrac per al país.
2: No t'enrotllis més.
3: Perdó. Ja callo.
2: Busca'm el nom de Ruud Kroll.
3: Ruud
2: Kroll. I jo continuo mentrestant.
4: A veure si tenim sort i va ser pelota d'oro.
3: Però amb TH.
2: En R-U-U-D.
3: D.
1: Rudolf
3: Josef Kroll, conegut com a Ruud Kroll, exfutbolista i entrenador neerlandès. Es va caracteritzar per la seva excepcional disciplina i eficiència per marcar i tancar espais als davanters rivals.
2: Molt bé.
4: No té pinta que hagi triomfat gaire, eh? No sé.
5: No m'ha fet una feina d'aquelles que no es veu.
4: Sí, una feina sacrificada. Sí. Però tot això per què ho estem explicant?
2: Tot això ho estem explicant perquè el Toni va tenir el caprici de demanar-me del Barça. Jo us he de recomanar 11 pares de botes del Rovira Veleta.
6: ¿Quién vencerá? ¿Nosotros? ¿Quién va a vencer?
7: La cosa no está muy clara, aunque los azulgranas saltan al campo como favoritos. La reaparición de César tras dos domingos.
4: Però aquesta sí que es deu poder trobar, no?
2: Sí. Aquesta es pot trobar.
4: Aquesta
5: hasta la van fer el programa del Parada.
2: I sortien in persona i fent de si mateixos i fent actuació, diguem, a vegades doblats, els Ramallets, el Decó, el Samitier, el Mercet, el Mariano Martín, el Susquets, el Biosca, el Gainz, el Di Stefano, el Malouni, el Roque Olsen, el Pasiguito, el Segarra i el Venancio.
1: Molt preciós.
4: I de què va la pel·lícula?
2: I la Núria Espert i la Mari Sant Pere.
4: Home, de què va 11 pares de botes?
2: De futbol.
4: Home, esclar, mira, fixa't, no serà enginyeria industrial.
2: Doncs ja està.
4: Val,
2: i després perfecte. Hi ha una altra que és més xula, no hi ha tall d'aquesta nota moïnis, eh? Los Asis busquen la paz.
4: Hosti, quins títols, eh?
2: D'Arturo Ruiz Castilla, interpretada per Kubala,
4: fixa't.
2: Fent de Kubala, que resulta que és un jugador de futbol hongarès, que es diu Kubala, que els russos l'envien per fer espionatge a Espanya, l'Espanya franquista, i l'infiltren dins del Barça fer d'espia.
3: Això ho trobo molt bo.
2: Sí. I quan el Kubala és un nen petit, sortia el Branko Kubala, que era el seu fill, fent del seu pare quan era nen.
4: I això, però això hi és o no hi és?
2: Això hi és, això existeix, el tens en DVD, el pots trobar per tot arreu.
4: Los Asis busquen la paz. M'està interessant tot, eh?
2: Sí?
4: Sí.
2: Bueno, doncs ja està.
4: Ho trobo tan estrany que de tan estrany
3: em fa gràcia. Un dia podríem treure talls d'aquestes pel·lícules.
4: I tant.
3: I comentar-les
4: però potser si s'han destruït totes i s'han cremat, perquè el Gorina diu que totes
3: estan... No, diu que algunes sí que les podem trobar.
2: Aquestes no.
4: Aquestes sí,
2: aquestes sí. Es troben. Bueno, passem a altres coses.
4: Sí.
2: No sé què
3: t'has cansat?
4: S'ha esgotat.
2: No,
4: hem de parlar de Marilyn.
2: Ara sí, centenari de Marilyn Monroe dilluns que ve.
4: Ara, bravo. Per molts anys.
2: 1 de juny del 1926.
1: No grites tanto, que conozco uno que trabaja en la ONU.
8: No me chilles, que no te veo.
1: Que os escucha y que gritáis mucho.
2: Recordo que jo tenia 9 anys i feia els estius en bicicleta a l'Ametlla del Vallès.
4: Mira que bé.
2: I va morir Marilyn, i jo no sabia ni qui era, però hi havia unes revistes a casa plenes de fotos de la Marilyn Monroe, i vaig pensar, ostres, ja hi havia fotos de l'habitació tal com la van trobar morta, cosa que avui dia...
5: Ah, sí?
2: Búscales, búscales, búscales, eh?
5: I qui es veu, qui es veu?
2: No, bueno, a veure... Llençols.
5: No, no hi ha llençols.
2: Llençols remenats.
5: Llençols remenats, eh?
2: Sí, sí, clar.
5: Perquè la van pelar, eh, a la Marilyn.
2: Diuen
5: que la van pelar, però en el fons no la van pelar perquè... I encara la, ens veiem, que ens truquem per telèfon, que viu aquí a Sant Cugat.
4: Sí, és la teoria.
3: Sí,
8: a Mirasol.
2: Sí,
5: a Mirasol.
8: A l'Avinguda de Madrid.
2: Jo crec que era una de les actrius més esplèndides de la història del cinema. Dominava la pantalla, capturava l'espectador, feia el que volia, tenia mala fama, però era realment una personalitat absolutament...
4: Per què tenia mala fama?
2: Perquè deien que arribava tard, perquè havia de prendre coses perquè no aguantava tal, perquè no... la respectaven perquè era una, el que deien, una rúbia de la Fox en aquella època, que volia una dona objecte total i absoluta. I va acabar com va acabar.
5: Per això es va casar amb l'escriptor perquè la veia síndrome d'una persona intel·lectual.
2: I ara li diré una cosa. L'escriptor Arthur Miller, sí, que aquest, el seu sí, marit, aquest. Va escriure el guió de l'última pel·lícula sencera que va fer, que contenia una escena amb el Clark Gable, el Montgomery Clift, sí, l'Igualage, la Thelma Ritter, caçant cavalls, en el desert aquell de Nevada, que ella està en contra d'ells perquè van allà a caçar els cavalls, i s'enfaden tots i sentiu Marilyn.
8: Guapa.
3: Caram. Costa entendre què diu, eh?
8: Tiene carácter...
2: Aquest senyor és digne d'una pel·lícula que es diu La Liga es cosa de mujeres.
3: No, però totalment.
8: Tiene carácter com la Marta.
3: Ai, escolti.
8: Veu? Mira, està gritando com la Marilyn.
2: Bueno, per mi, la millor...
5: Imagina tenir-la al costat que vagi cridant com una boja.
3: Escolti, està fent un paper fantàstic.
4: Però l'altra cosa...
3: Com interpreta.
2: Dirigida per John Huston. Obra mestra.
4: En quin univers... En quin univers Marilyn Monroe, Marilyn Monroe estaria cridant-li al costat?
5: Per telèfon,
4: sí.
5: I vaig dir, oi, ja està bien de gritar, hombre.
4: Que s'aparta l'auricular, no?, quan es truca.
2: I això que està cantant de fons és una meravella. River Rivers with no return, de Rio sin retorno. Repasseu la seva filmografia. Jo, amb l'Alfonso Sánchez, les pel·lícules que feien al UHF, el documental Marilyn, el dia que es van descobrir les imatges... de la pel·lícula que no va poder acabar perquè la van trobar morta i la pel·lícula estava inacabada, que la va acabar fent la Doris Day, que no té res a veure, o sigui, no encaixa.
4: I com s'ho van fer, això, en aquesta pel·lícula?
2: Bueno, no la van fer, la van tornar a fer sencera.
4: Val, no és
3: amb la Doris Day.
2: Amb la Doris Day, però clar, una pel·lícula de la Marilyn Monroe, però, nua, completament nua, en una piscina, que havia de ser la bomba... atòmica.
3: I aquelles imatges no han sortit mai?
2: I tant, que queden.
3: Sí, que han sortit.
2: I es veuen, es pot recuperar.
8: Però ara
3: de la Marilyn, eh?
2: Però era un respecte, perquè tenia molt de sentit. Era una cosa molt ben filmada per George Cukor.
5: On es veu, on es veu això?
4: Vinga, ja
3: està el vell verd.
4: Ja li buscarem.
5: No, hasta per...
3: De veritat, eh?
5: Per curiositat cinematogràfica.
8: Con intel·ligència artificial ara se podria acabar.
2: Per tant...
4: Això sí que és veritat.
8: No me sé, Gorina.
2: Jo, a vostè... A vostè no li... A vostè que diu aquestes coses, de la Liga no és cosa d'hombres
8: no,
2: i tot això.
8: No, que amb intel·ligència artificial es podria acabar, perquè jo a vegades, com foto normal, he pogut fer
3: escena... Ai, va, escena. És fastigós.
8: Tinc una aplicació que lo fa, eh?
5: Què fa?
2: Jo, de veritat, o sigui, jo sabia que...
3: És lamentable, això d'aquest home.
2: Jo sabia que venia aquí i sabia que en algun moment m'hauria de trobar-me amb...
3: No havies coincidit mai amb el senyor Santa Susana?
8: Sí, era una vegada.
3: Sí,
4: però,
3: no?
4: Però escolta, a veure,
8: però tranquilo, que jo tinc un fill que pisa suar.
2: És vostè un baboso.
8: No.
2: Un baboso.
4: Un moment, per posar una mica de pau, li agrada molt el cinema, el senyor Santa Susana.
8: Sí, tinc una connexió de pel·lícula.
2: Ha vist Niàgara? Bueno, Eva el desnudo.
8: Esta, me imagino que es la que me... Sí. No la vaig poder acabar de veure.
2: ¿Los caballeros las prefieren rubias?
8: Esta me sembla que no la vaig acabar de veure.
2: No? ¿Con faldas y a lo loco?
3: Home, aquesta és mítica.
8: Esta no, dolentíssima.
3: Dolentíssima, diu. En fi... Corina, respira.
4: No, jo vull saber...
5: És que es ferirà.
4: No, perquè hi ha el tema de la seva... vida, diguem-ne...
5: Sí.
4: com ho diríem, traumàtica, una muntanya russa sentimental, va viure aquesta pobra dona, a més abusada durant molts
2: infància,
4: anys.
2: Amb una mare que tenia, estava amagada en un sanatori, per entendre'ns, pare, que no sé si era ni un pare, i en qualsevol cas, Norma Jean, es deia.
4: Però dius que el Frank Sinatra també va voler aquí parlar de la mort de Marilyn?
2: Aquí.
4: El Frank Sinatra va voler parlar de la mort de Marilyn?
2: Van Frank Sinatra, quan? A on?
4: Es va conèixer
2: a Las Vegas.
4: Però hi ha una teoria que Frank Sinatra va insinuar que eren els Kennedy els que havien pelat la pobra Marilyn.
5: El germà.
4: Vull dir que una figura pública com Sinatra en aquell moment sortís i digués, escolti'm, jo crec que...
2: Molt bones relacions.
4: Els Kennedy aquí...
2: El Rat Pack, que callin els del Rat Pack, perquè... Bueno, també...
4: També van fer de les seves.
2: Eren màfia pura i dura, eh?
4: Parlem dels crítics...
2: Em sembla molt bé.
4: Tinc moltes coses a dir d'aquest tema.
2: Ah, sí? Doncs vinga, entrem, en matèria.
4: Parlem dels crítics.
2: Va, què m'has de dir?
4: No, però ve a tomb de que hi ha hagut una mort.
2: Sí, Rex Reed.
4: Qui?
2: Mort als 87 anys, Rex Reed.
5: No sé qui.
2: Va ser el creador d'una cosa que avui dia està molt de moda en el món de les xarxes socials i que n'haureu sentit parlar segur. Us penseu que és modernitat, que és última hora, que ara es fan aquestes coses i abans no es feien? Sabeu que és un hater?
3: Sí.
2: Doncs mira, el programa... Rex Reed va ser el primer hater de la història.
4: Mira.
2: Passa que llavors escrivien sobre paper en redaccions on es fumava i tenien lèxicons i feien soroll les màquines d'escriure.
4: Com un clapés antic.
2: Doncs, o un gorina. aquest no, perquè aquest...
5: Com que quan... no hi és, oi?
3: Digui-li demà.
2: Quan vostè va néixer, existien les màquines d'escriure, ja, o no?
5: Sí, home, i tant.
4: Home, perdoneu.
2: Si no és tan vell.
4: Un periodista àcid, impertinent i fins i tot burlesc.
2: Sí.
4: Home, a veure,
2: sí.
4: també encaixa, eh?
2: Aquest va ser un senyor digne de qui va escriure en una xarxa social o una cosa d'aquestes, un tal Ofgerstein, parlant de la pel·lícula L'Odissea, del Paul Thomas Anderson, que va escriure... Que una mujer metamorfoseada en un hombre, escuálido y carente de virilidad, interprete a Aquiles, y una tipa que parece expulsada por el culo de Satanás,
3: caramba,
2: sea Helena de Troya, me parece la broma más sádica que se le haya ocurrido nunca a Hollywood.
4: És un crític.
2: És un crític. Aquí tothom fa crítica avui dia, eh?
4: No, està clar, està clar.
2: A veure, això va... de que la mujer metamorfoseada en un hombre és Elliot Page, que era abans Ellen Page, la noia de Juno, que després es va transformar en Elliot Page, i ara és transgènere. I va i escriu això, i fa d'Aquiles. Poca conya, eh? I la tipa que parece expulsada por el culo de Satanás...
3: És gros, eh?
2: ...sea Helena de Troya, és Lupita Nyong'o...
8: ¿Vicente Andongo?
2: ...la criu que
8: no.
2: va...
8: No,
2: ah, no, quin susto. No, no.
8: Home, per favor...
2: que va guanyar un Òscar per 12 anys d'esclavitud.
3: I per què ho diu, això?
2: Perquè és racista.
3: Però és que és tremendo.
2: És tremendo. I això es publica, i aquí està, a tot arreu a les xarxes, no? O sigui, racisme i odi LGTBI+.
5: Ara no es pot dir res.
2: No es pot
4: jo
2: dir res.
4: Només venia a dir, parlant dels crítics...
3: No em cau bé aquest senyor.
4: ...que hi ha tot una diguem-ne, no sé si és una moda entre els crítics, que no és nova, però no sé si... tutejar-te en aquest sentit. Però els crítics, no sé si no t'agraden o no us agraden les coses comercials.
5: Exacte.
4: Això ha de començar a canviar.
2: Perdona?
4: Perquè jo he vist per exemple...
5: Sou uns snobs.
3: Ui, et posa de peus, algoritme.
2: De cap de les maneres, t'accepto aquest comentari.
4: Unes crítiques.
2: No,
4: de crítics.
2: Tu no hi ha dret.
4: Pere Punyetes i Set Ciències.
5: Ara.
4: De l'última pel·lícula de Star Wars.
5: Ara.
4: Que és un divertiment.
2: És una merda.
4: És un divertiment. Per passar-s'ho bé una estona...
3: Seieu.
4: Ui.
3: Seieu. Estan d'en peus, eh?
2: Un fracàs comercial.
4: No nos ha gustado para nada.
2: Un fracàs comercial.
4: No, és veritat que és un fracàs comercial.
2: Però, perdona, a mi m'agraden... moltes pel·lícules comercials, eh? M'agraden moltes.
5: Quanta gent hi havia?
3: Quantes? Quines?
2: La Conquista de l'Oeste. El mundo está loco, loco, loco.
5: Quan vaig a la picó. Això és de l'any de la picó.
4: Quan jo vaig anar a veure Star Wars, hi havia la sala plena.
5: Mira.
4: Plena.
5: Mira què et diu.
2: Mira!
4: i la recaptació ja anirà pujant als Estats Units. Les coses han canviat
2: molt. Ara et diré una cosa.
4: Però no, no ens agrada Star Wars i aquesta d'ara perquè no és una obra mestra. No és una obra mestra, és per anar a passar la tarda, perdona, com moltes pel·lícules.
2: Perdona, però jo tinc dret a dir que no m'agrada.
4: Sí,
2: o no?
4: Pots dir el que vulguis.
5: Però l'argument del per què no t'agrada no pots dir perquè no m'agrada, perquè a mi no m'agrada.
4: No,
5: perquè
4: tu has de fer un argument. Les pel·lícules comercials no us agrada res.
5: L'argument
2: no us agrada res.
3: L'argument
2: el
3: faig,
2: perquè la pel·lícula del Mandalorian és una pel·lícula com... Hi ha la Rafael Aparicio, en aquesta pel·lícula.
8: Ai, Rafael Aparicio.
4: Però què dius?
2: El bitxo aquell que porta el Mandalorian és igual que Rafael Aparicio.
5: No està bé, no està bé, que aquest home no està bé.
4: El Baby Yoda és Rafael Aparicio.
2: Exactament, exactament.
4: Els crítics...
2: Amb tot el respecte, eh? Perquè Rafael Aparicio era molt bona actriu. Molt bona actriu, eh?
5: Senyor Gorina, els crítics de cinema teniu un problema que és molt greu.
4: No, ara.
5: Que al llarg dels anys aneu veient pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules i el cervell això no pot assumir. I acabeu tots trastocats.
4: Se us podreix el cervell.
5: Exacte. No sabeu què us agrada.
4: Ja us en recordeu.
5: Ja no sabeu què heu vist i què no heu vist.
4: Totalment d'acord.
2: Saps què et dic?
4: Totalment d'acord.
2: Que, sense que em donguis permís, passarem a l'últim capítol que teníem previst aquesta tarda per demostrar-te que a mi... També m'agraden algunes pel·lícules comercials.
8: A veure. Sí, però l'Ever Michael Jackson la veu criticar és que a mi me va agradar.
2: Un horror.
4: No, clar, veus, un altre horror.
2: Tu no l'has visca.
8: Jo sí que l'he vista.
3: Aquesta la va veure, senyor Santa Susana.
8: Aquesta la va veure con un ligue de Tinder.
2: Porti'm l'entrada que la vull veure.
8: Sí, sí, la vaig veure i te la puc explicar com acaba.
4: Últimament no us agrada res.
2: El dia 2.
4: Què?
2: El dia 2, estimats. El dia 2, estimats.
8: Que se va cremar con un anunci de Pepsi.
2: Què?
4: El Michael Jackson.
8: Michael Jackson se va cremar con un anunci de Pepsi.
4: Sí, sí. Li va caure un focus sobre.
8: Se la va cremar pelo.
2: Pots buscar una bomba atòmica. Una bomba atòmica perquè li foti dins de la puta boca.
4: Va,
3: orina, modera.
2: Em modero. Ara em modero. El dia 2 fa 45 anys... d'aquesta banda sonora de John Williams.
4: Ah, clar. Aquesta sí que us agrada, clar.
2: A veure, tens algun inconvenient que m'agradi aquesta?
4: No, em sembla lògic que t'agradi com a bon cinema per passar la tarda.
2: Però això...
4: De la mateixa de la mateixa manera que ho era Star Wars.
2: La meva aspiració pot ser passar una bona tarda veient una pel·lícula i la meva aspiració és passar una bona tarda veient una molt bona pel·lícula. Sí. Hi ha algun problema amb això?
4: No, no hi ha cap problema.
2: Hi ha una diferència. Per què de perdre el temps veient passar la tarda amb una... pel·lícula.
4: Abans has dit una merda, eh?
2: Bona pel·lícula. Eh?
8: Mira-te, Michael.
4: Indiana Jones.
2: Indiana Jones, 45 anys, la primera, En busca de l'arca perdida.
4: L'última és molt dolenta, ja la dic jo, també.
2: No, i la penúltima. I la penúltima.
4: Les extraterrestres era horrorosa.
2: Era horrorosa. I l'última era molt trista. Però ara us pregunto, per posar-vos a prova... Posa'm un moment aquell muntatge tan xulo que hem preparat.
9: Junior, ¿qué has encontrado? ¿Junior? Padre, por favor, ¿qué significa eso de Junior? Es un hombre, Henry Jones Jr.
10: Me gusta más Indiana.
9: Nuestro perro se llamaba Indiana.
11: ¿Por qué no nos vamos ya?
9: ¿El perro? ¿Te llamaron como al perro?
2: ¿Quién era el pare?
4: El pare era Harrison Ford.
3: No!
2: No, pare de... A veure, l'Indiana Jones era Harrison Ford.
4: Sí. James Bond! El pare era
3: John Connery.
2: Com es deia, en realitat... Com es deia... Tu vas tirant. Sí. Com es deia, en realitat, Indiana Jones?
8: Camilo Sesto.
3: No me'n recordo.
13: Pues mira, no lo sé.
3: Ho han dit, oi?
5: Henry Jones.
2: Però incomplert.
5: Henry Jones.
2: No. Henry Walton Jones Jr. El mal nom d'Indiana Jones.
3: Era del gos, no? Han dit?
5: Indiana.
2: El coneixien, però en confiança, com li deien? Com li deien?
4: Indy. Veus?
2: Època. Les pel·lícules d'Indiana Jones, en quina època es desenvolupen?
5: A la Segona Guerra Mundial.
4: Clar, entre la primera i la segona. Els nazis, Segona Guerra Mundial.
2: I una mica abans, tampoc?
5: Primera i segona.
2: 30-40.
4: Sí.
2: 30-40.
4: Jo dic que sí.
2: Val, molt bé. Gènere.
4: Acció.
2: No, no només. Perquè quants Indiana
4: Acció,
2: Jones
4: comèdia,
2: hi ha?
4: Comèdia.
2: Quants Indiana Jones hi ha?
4: Un.
2: No. Pel·lícules, vull dir.
3: Ah, ui, moltes.
2: Sí.
4: Quatre? Quatre, que són?
3: Cinc?
4: Quatre?
5: 4 o 5.
2: A veure, En busca de l'arca perdida,
3: sí. Sí.
2: El temple maleït,
5: sí.
2: La darrera creuada,
5: sí.
2: El regne de la calavera de cristall,
3: sí. 4.
2: I el dial del destí. 5.
3: 5.
2: 5. Val, 5. Això què són?
3: És una saga.
2: I per tant va parar... Pi...
4: Zodis.
2: I per tant és una... El
3: una sèrie.
2: És... pel·lícules d'aventures...
4: Per episodis.
3: Ha costat, eh?
4: Què dius? Això semblava molt fàcil, eh? Però s'ha complicat molt, eh?
2: Digueu-me algun objecte arqueològic que recupera, rescata Indiana Jones a les seves aventures.
4: El Grial.
2: Val.
3: Ui,
2: Sant...
3: però aquell, compte,
4: El
2: Sant Grial. Però abans, què és el que troba la primera pel·lícula?
5: L'Arca de l'Aliança.
2: L'Arca. Molt bé! I a l'última...
4: L'extraterrestre?
2: No.
4: Hi ha la calavera de cristall?
2: No. Hi ha un objecte grec...
5: No l'he vist. No.
2: L'anticitera d'Arquímedes.
3: Ui, impossible recordar-nos
4: això,
3: home.
4: Conya,
2: A què tenia por Indiana Jones?
4: A les serps.
2: Molt bé.
3: Sí, tenia fòbia, eh?
2: La iconografia bàsica per identificar Indiana Jones sense veure la cara de Harrison Ford ni res, què seria?
5: El barret.
2: Però quin barret?
5: El coll d'aquest de la...
3: Era com de...
4: De cowboy...
5: No, de roba.
2: No.
3: Era com d'explorador.
2: Sí, però té un nom. Té un nom.
5: Salakoff.
3: No, Salakoff.
2: Us accepto barret, fedora o borsalí.
3: No, ja pots dir-ho així, no. a poc, a mi no em surt.
2: I què més portava la mà?
4: El fuet. Bueno, això ho porta la Marta, també.
2: Algun país. Geografia Indiana Jones.
4: Anglaterra.
2: Bueno, sí, clar.
4: Clar, dona classes a Anglaterra.
2: Però on va?
4: A tot arreu.
2: No, concreta.
4: Sí, noi.
3: Però anava també a un lloc com d'una selva.
4: Nervis.
2: Sí, clar.
4: Sí, bueno, això,
2: a la
4: selva. Això són aventures, sí.
2: Sud-americana, cap allà...
3: A l'Amazon... Machu Picchu.
2: No era el Machu Picchu. El país.
5: Perú.
2: Perú! Per favor,
8: Índia. Com la Tigresa Oriente.
2: A Petra.
3: Sí,
2: a Xangai.
3: Sí, senyor.
2: Bueno, i en definitiva, i per acabar,
4: sí.
2: A qui us recorda Indiana Jones? Que ara Peter Jackson diu que tornarà a fer una pel·lícula sobre ell i que és un personatge que també viu aventures amb
4: els llocs del món.
2: Exacte!
4: Gràcies. Gràcies a tots.
5: A poc cansament. No esteu com a cansats?
4: Ara descansarem una mica. Corina, gràcies, eh?
2: Soc expulsat, però la setmana que ve portaré els temes pendents. Banda sonora i bírria inclosa.
3: Molt bé.
8: És una amenaça. Me queixaré de la teva actitud, Arsindi de Greuge.
29: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Frit Ràbic. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
14: Versió RAC 1.
15: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
16: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
17: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
18: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
18: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
12: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
14: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
12: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
14: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
12: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
21: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
22: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Versió RAC1 amb Marc Serra.
4: La Marta Cailà, que està posant ordre als seus papers per explicar-nos això tan interessant abans d'un temps afegit, que jo no me'l perdria perquè tenim aquí Mercato per donar i per vendre.
3: Tu no saps la quantitat de gent que, quan parla a mi, em diu, escolta, quantes vegades expliques això del Verisure? És que ho explico cada tarda.
4: Perquè és una cosa que no ha quedat clara.
3: Perquè sempre hi ha la possibilitat... Jo sempre
4: dic
3: el
4: mateix. Ja no és Securitas Direct, eh?
3: No, ja no és Securitas Direct. Ara es diu Verisure. I això ho fan perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes a tot el món.
4: Pot ser que això duri tant que al final torni a ser Securitas. Dic jo com a teoria, eh?
3: No, ara és Verisure.
4: Ara és Verisure.
3: Volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Sí. Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, continuaran sent els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i també els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
25: Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
4: Quan els nostres fills facin aquest programa serà Verisure és Securitas Direct. Però així. Edgar Fornós, bona tarda.
26: Molt bona tarda. Molt bé. Pronuncies molt bé. Feia un Verisure molt britànic. Va, avui que parlem de futbolistes britànics, és important pronunciar-ho bé, perquè avui és dia Gordon, ho deia l'Arnau a les 6. Què tal, Arnau? Com estàs? Bona tarda.
27: Molt bé.
26: El dia Gordon, Anthony Gordon, que ha vingut amb ulleres de sol i ha passat la revisió mèdica, ja és a Barcelona, ja el tenim aquí, Ciutadans de Catalunya, i aquí també tenim aquí, és un trident avui de luxe. No sé per què fitxem fora, si el millor ho tenim a casa.
4: I tant.
26: De fet, ens acompanya una periodista que avui està tot el dia enganxada al telèfon i no descarta haver d'abandonar l'estudi a meitat de programa.
4: No,
26: Marta Ramon!
28: Hola, bravo! Good afternoon a tothom.
4: Què pot passar? Què pot passar?
28: Poden passar coses en qualsevol moment. Estem en aquell moment...
4: En aquell moment
28: de la temporada, que tot fa xup-xup.
4: Però que ràpid, no tot.
28: Sí, però Julián no serà tan ràpid.
4: Val. Ui, bon titular, per començar.
26: Boníssim. Això vol dir que es quedarà amb nosaltres tot el programa.
4: Vinga.
26: També s'acompanya un historiador que avui ve amb una teoria de la conspiració. És el Frederic Porta.
4: Don Federico.
26: Que avui el seu DNI o a l'entrada ha donat el nom de Carles Porta, perquè portes, i mai millor dit, i ho has dit abans d'entrar, una teoria que podrà fer dubtar més d'un. Després ens explicarà sobre, només dic dos noms, Julián Álvarez / Ferran Torres. Quedeu-vos amb la / Ferran Torres. I també ens acompanya un periodista que diu, venir bronzejat de treballar, no s'ho creu ningú, ve del Solarium, Àngel Pérez!
30: Bona tarda. Sí, vinc bronzejat de treballar i vinc directe de l'Hospital de Barcelona de veure l'home del que parlarem avui, de Gordon.
4: Que això així
30: és una revisió mèdica. Per tant, aquest moreno és de treballar, de guàrdies, s'està ja a l'expedida d'Alèxia una hora i mitja al sol, que sort que ens van repartir crema, vull dir... No és...
4: Van repartir crema?
30: Sí.
4: Ah, sí?
30: Sí.
28: Però trobo que almenys d'estiles Murano
4: i aire
28: estiuet.
4: Cuerpo de ciclista.
28: Jo, en el teu cas, seria una gamba de color vermell, semblant al color del micròfon de RAC1, saps?
30: Perquè ja ho veia venir i vaig començar fa un mes o així amb petites...
28: dosis.
31: Como dice Marco Llorente, tete.
30: Correcte.
26: Estava arribant Àngel Guasc. Però vaja.
4: No, no, bueno, avui què han de respondre? Avui...
26: La pregunta que vull
28: Àngel Guasc.
26: És com sortirà el meló Anthony Gordon. Com sortirà? Un Rafinha 2.0, és a dir, anirà bé, serà bo?
28: Això és el que vol el club.
26: Doncs ho volem tots. Tots units fent força. Bueno. Un altre Ferran Torres, allò que, com diria per si allò que sí, que no, eh? O un nou Víctor Roque. Marta Ramon, començo amb tu, que estàs molt posada en el tema. Com creus que sortirà aquest meló per obrir Anthony Gordon?
28: Doncs, a veure, jo no ho sé, no, no tinc una bola de vidre, però vull ser optimista, vull refiar del criteri de Hansi Flick i de Deco, i si ells creuen que ha de ser un Rafinha 2.0, doncs em sumo al carro. Pujo a la
4: És el que m'he sentit aquests dies, eh? Si Flick ho diu, no? Quan no tenim
28: jo,
4: pauta a fer...
28: El que digui Hansi Flick, ara, veus? El que digui Hansi Flick, jo hi confio.
4: Flickista.
28: Som-hi.
4: Flickista.
26: Flick we trust.
4: A veure.
0: Flickista. Exactament igual. Rafinha 2.0 i és un tio que calarà en el barcelonisme ràpid si s'adapta bé al clima, al país i a tot plegat, que és anglès, però...
4: O si estem, perdona, si estem igual. Si a mi que m'encanta anar a Londres, vaig allà i fa més calor que aquí. Bueno, si estem en un punt
0: igual,
4: que hi ha...
0: Igual sí. Bueno, però abans, ja parlarem durant el programa, abans havia la teoria que els jugadors anglesos quan sortien de l'illa malament rai, no? Ara ja s'ha acabat. Ja s'ha superat.
1: Bueno, s'ha acabat, però tampoc n'hi ha tants, per Europa, d'anglesos bons.
0: No, no, no.
1: És a dir, bons que sortin d'Anglaterra.
0: És que la pasta està a Anglaterra, ara, i tots van cap allà.
4: A veure,
2: no, d'on deixar el millor jugador inglès? En el Real Madrid.
5: Correcto.
4: Triomfant molt, eh?
2: Jude Bellingham.
5: Gràcies a quién?
2: Gràcies a quién?
5: Dilo.
2: Dilo.
5: Bé. Coño, dino.
4: Són molt passats. Són molt passats.
30: No, que es posi crema perquè igual en les primeres 24 hores, com li doni molt el sol, demà el veiem com una gamba.
28: Trobo que diu molt bé Bellingham, perquè a la capital tenen molts problemes amb... I diuen Bellingham. O sigui, tot el que acaba amb M, uns problemes per dir la M final de les coses.
2: Dilo.
28: Però quina complicació fonètica té.
2: Gràcies a Florentino Pérez, imbècil.
4: No. Escolta'm una cosa, les distàncies més o menys curtes, perquè no sé quina distància l'has vist avui?
30: L'he vist a través de la finestra del cotxe.
4: Ah, perfecte.
30: Bàsicament. Pues o sigui, ha sigut una distància molt curta, molt curta, però al mateix temps...
28: Open the window!
30: Separada per un vidre.
4: Quin aspecte té? Quin aspecte té? Oh.
30: No, si tu veus el típic guiri, no?
4: Sí, veus
30: aspecte
4: el guiri.
30: O sigui, tu el veus amb una camisa...
28: És algú que no es posa moreno com Àngel Pérez.
30: Jo el visualitzo amb unes xancles amb mitjons i una camisa de flor.
4: Jo he dit, jo l'he vist esmanegat.
30: I un banyador, no?
26: I una ronyonera, no?
30: Però...
28: El càsting de Trainspotting el podria passar.
30: El podria passar. Jo crec que em fio més del càsting de Deco.
4: És un tio corpulent, complexió,
30: no?
4: No.
30: L'Arnau se'l menja.
1: No, és que és molt primet, és a dir...
4: Perdona? Aquest és el titular? L'Arnau se'l menja?
30: L'Arnau se'l menja. No li dura ni una sal. Fa 1,83 i és molt primet. Sembla més un atleta de llarga distància que un velocista, la veritat.
4: Val, molt bé. Bueno, veiem, veurem com va.
28: Una descripció molt acurada.
30: Sí, és així. Sí, sí.
5: Bona tarda, sóc el Víctor Patsy.
4: Què tal, Víctor?
26: Víctor!
5: Compte amb el fitxatge de Gordon perquè ens han fet el timo de l'estampita.
4: Ja ho vaig dir ahir, aquí al programa.
5: Hem pagat un autèntic atracament pel rendiment d'aquest jugador. Trencadissa!
6: 80 milions d'euros significaria el setè fitxatge més car de la història del Barça. És molt fàcil de repassar, eh? Si tu afrontes 80 milions d'euros per Gordon, que aquesta temporada ha marcat 16 o 17 gols,
1: 17 gols.
6: La meitat de penal...
4: Hòstia.
6: La meitat de penal, aquesta és la targeta presentació abans d'aterrar a Can Barça. No enquadra gens.
4: Dir,
6: si és per posar nerviós Julián Álvarez i els seus representants perquè moguin peça, em sembla una jugada collonuda. Però, insisteixo, pels números del jugador que teòricament et vindria, escolta, queda't amb Rashford, que són infinitament millors, i et costaria molt menys,
4: milions?
6: Però molt menys.
4: De moment no serà el president del club de fans, de moment, eh? A l'espera de que passi.
5: Compte, perquè no només ho dic jo. Ahir, el Tu Diràs, van entrevistar un excompany de Gordon que va jugar amb ell al Newcastle i ja va deixar clar que és un jugador molt i molt justet.
4: No pot ser.
28: Va passar.
4: No.
5: Va passar. Atenció.
26: Això és real.
4: A veure, un moment, es truca excompanys perquè et diguin lo bons que són, no?
5: Sí, doncs va ser...
28: No va ser així.
5: Una bassa de porqueria.
7: Sí que es verdad que en el año que estuve yo allí con él, ese primer año suyo, sí que le costó en Newcastle. O sea, entiendo que fue el año de adaptación y sí que le costó. O sea, te podría decir que por el año que estuve allí, pues tendría dudas.
2: ¿Qué destacarías de él? O sea, velocidad, tiene gol, tiene juego de asociación, presión en defensa, que es un poco las características del Barça de Flick, del estilo de juego de Flick.
7: Sí, bueno, yo creo que al final es un fichaje, como has dicho tú, porque la presión de Flick es muy, muy característica la que hace el Newcastle de Dijau. Te podría, pues es un estilo Ferran en algo así, de esas cualidades.
2: Vale. ¿Con los pies bien? ¿Se asocia bien?
7: Como te he dicho, yo creo que se asemeja un poco, por compararlo a alguien, pues a Ferran. Y el primer año, pues obviamente, pues habrá más dudas, porque al final, como te he dicho, el primer año en Newcastle le costó adaptarse, o sea, le costó entrar en la titularidad del equipo y sí que hubo algún conflicto.
2: Vale. ¿Goles? ¿Va bien con las piernas? ¿Va bien con la cabeza también?
7: Pues que recuerde, no ha metido ningún gol de cabeza. Bueno, que recuerde, obviamente. Hombre, mal no irá, pero claro, al final no es un jugador alto y...
2: ¿Crees que puede ser revelación en este Mundial?
7: Pues en el Mundial... Inglaterra tiene buena selección, no sé, al final para ser revelación tienes que jugar ese Mundial y obviamente pues dependerá si juega mucho o poco para poder demostrar.
2: Vale, pero en global el Barça hace un buen fichaje, ¿crees tú?
7: En global, si te soy sincero, si me rijo a mi primer año con él, tendría muchas dudas.

0: No, no. Però bé...
1: No, no, la volem, realitat és la que
0: volem
1: és.
0: Volem sinceritat.
1: Totalment.
0: O sigui, jo prefereixo algú que digui la seva opinió sí. 100% sense filtres que algú que em vengui motos.
1: No hem trucat al seu millor amic, això està clar. No.
2: Bé, però està bé perquè parteixes d'una base...
0: És algú que el coneix, sí, sí, que ha compartit vestidor amb ell.
2: Que si fa dues passades seguides ens tornarem bojos.
3: És sí, que sí, hem fitxat una patata grillada. No,
4: és veritat, Víctor Patsy va posar les mans al cap no. Només d'escoltar el nom Anthony Gordon.
2: S'ha de dir una cosa. És...
3: S'ha de dir una cosa. Ja podem guardar el tiquet.
2: Que ell, o sigui, va compartir...
3: Per tornar-lo.
2: No, va compartir, aquest és Javier Manquillo, va compartir vestidor amb Gordon el seu primer any, o sigui, quan Gordon fitxa...
0: D'aterratge al Newcastle, que era més jove, està en un altre punt de la seva carrera... Clar,
3: ha passat de
5: patat, per tant.
0: És una opinió.
2: I no sabem la relació...
0: No és l'opinió definitiva sobre Anthony Gordon.
2: I de Javier Manquillo, que vull dir... Amb tots els respectes...
1: Ara, ara, ara. Vinga, va.
2: No, no, em refereixo que... Vull dir, és una opinió d'una persona que és un professional i tot el que vulguis, però que no... Que pot haver-hi d'altres.
1: És molt bona persona, també. És molt bona persona.
4: Doncs a veure, no m'ho he matat, però... L'Aleix ho intentava, pobre, de buscar alguna cosa positiva. Manquillo, no, no, no, que no, que no, que crec que ens ha venut una cosa que no sembla, però no sé si l'enquesta marca... Marta, l'audiència creu que és més un Manquillo, és a dir, un Ferran, un Vitor Roque, o pot ser un Rafinha
5: del concert? No és un Manquillo, l'audiència. No és un Manquillo.
1: Si podem deixar de fer servir aquesta expressió.
0: L'audiència està il·lusionada?
5: Sí. L'audiència està il·lusionada. Mira,
1: sí. És un Manquillo o no és tan Manquillo?
5: No és un Manquillo.
1: A veure,
5: a veure, acabem de parlar d'aquest senyor,
1: sí, sí,
5: que ha
1: deixat
5: verd aquest jugador. Exacte. Que ve ara al
1: bueno,
5: Barça.
1: Sí, sí.
5: Home, l'ha deixat
1: sí,
5: fatal. Sí. Han votat més de 600 persones a l'enquesta d'avui i un 56% creu que serà un Rafinha 2.0.
4: Més de la meitat.
5: 56%.
1: Per tant, no serà Manquillo.
5: A continuació, un 26% creuen que serà el nou Vitor Roque.
4: Ui, passant d'un extrem a l'altre.
5: I un 18%, un altre Ferran Torres.
4: Doncs bé, en qualsevol cas, ja avui hem tingut el seu dia, deixem-lo almenys, donem l'oportunitat. Víctor,
1: bueno, va, Víctor
4: no ha estat, evidentment, el Víctor no ha anat a rebre a l'Hospital de Barcelona perquè de moment està medicant-se. Ha arribat el primer fitxatge del nou curs de la temporada 26-27, abans, Marta, que comenci oficialment el mercat d'estiu, que és sí. El 1 de juliol.
0: Sí.
4: La feina es va avançant, eh?
0: Es va avançant, sí.
4: A veure, avui ha aterrat aquest a mig matí més o menys, ha anat directament a l'Hospital de Barcelona, on allà l'ha rebut el doctor Pruna, que també ha supervisat l'examen mèdic. No sé si després haurà de passar per la ciutat esportiva. Qui sí que ha passat per la ciutat esportiva són els agents per acabar de tancar la paperassa amb Deco. Com serà el timing ara d'Anthony Gordon a la ciutat de Barcelona encara?
0: Doncs avui, ara mateix, tranquil·litat, ara ja no cal que estiguem darrere d'un matoll espiant res ni esperant res, i ara relax, fins demà.
1: Estan mans mèdiques.
0: Fins demà, no, les mans mèdiques, això ja està superat, ara
3: llàstima,
0: estem a la fase...
3: Llàstima, llàstima que no se'l quedin a l'hospital, en aquest cas.
0: Ostres. Ara estem en la fase de repassar els contractes, acabar-ho de redactar tot, de repassar legalment els uns i els altres, que tot estigui correcte. Sempre hi ha passos que s'han de fer, que arribin a papers com el transfer, etcètera, etcètera. I demà, tot apunta que al migdia serà quan es pugui fer oficial, signi el contracte i hi hagi la presentació, diguem.
4: Et consta que ha estat petició de Hansi Flick?
0: Em consta que a Hansi Flick li agrada molt Anthony Gordon i que creu que doncs ve a suplir una mancança que s'ha vist aquesta temporada quan no hi ha estat Rafinha. O sigui, el cos tècnic, tant Hansi Flick com Deco, consideren, però sobretot Hansi Flick, que en el moment que perds Rafinha al llarg de la temporada, perds moltíssim, l'equip se't desmunta, a la vista estan les eliminacions a la Copa i a la Champions contra l'Atlètic de Madrid, i per evitar això doncs es busca un jugador de perfil semblant que no només t'aporti en atac, sinó també que treballi molt en la pressió, que sigui molt intens defensivament, cosa que, si el comparem amb Rashford doncs ha tingut moltes carències en aquest apartat, s'ha avaluat així internament, i a més, doncs podem destacar que Anthony Gordon ve a ocupar el buit que deixa Rashford, i ep, que no és només a nivell esportiu, sinó també a nivell econòmic, perquè en termes de fair play surt molt millor que no pas el que...
1: Però dones per fet que no hi serà amb Rashford.
0: No, Rashford, Rashford està fora, a no ser que hi hagi la possibilitat remota que ni Julián ni cap de les opcions que té el Barça controlades per venir a ocupar el buit de Lewandowski surtin bé. Aleshores, Rashford és una possibilitat que queda allà a la recàmera, però de manera molt remota. Ara mateix Rashford està fora de la foto, fora de l'equació, perquè, insistim, Anthony Gordon ve a omplir el buit

0: esportiu i econòmic que deixa Rashford ve a ocupar el seu espai, igual com Julián o el davanter X ve a ocupar l'espai que ha deixat Robert Lewandowski.
1: Aquí hi ha un oient que
0: i
1: diu...
0: I tots dos, sí. Perdona Marta, sí. I tots dos ara mateix entren perfectament, poden ser perfectament inscrits, la Lliga ja li ha donat el vistiplau al Barça, o sigui que no hi ha cap mena de problema en fitxar-los i inscriure ara mateix Gordon, que ja és un fet, i Julián, en el cas que vingués, per valor de 100 milions, fins i tot 120, podrien entrar sense cap mena de problema en termes de fair play. El Barça encara no ha fet una oferta formal, però en prepara una d'imminent per Julián Álvarez amb el topall màxim de 100 milions, que és el que es marca ara mateix el Barça per oferir a l'Atlètic
2: de Madrid. Però no és el preu que posa l'Atlètic de Madrid?
0: No.
2: Què posa l'Atlètic de Madrid?
0: L'Atlètic de Madrid, perquè el que diuen els companys que segueixen l'actualitat a Matalassera, està en uns 150.
2: Carai. Els serrells, ja queden els serrells.
1: La Marta Ramon parlava de Rashford, sí. I hi ha un oient, el Juan Luis, que diu per què s'ha fitxat a Gordon tenint a Rashford? Tots tres preferiu a Gordon si ho compareu amb Rashford? Millor home, Gordon que Rashford?
3: És que, amb tots els respectes per aquesta persona, és que són un ou i una castanya.
1: Un ou i una castanya?
3: Sí, jugant a futbol són un ou i una castanya. Ho ha explicat molt bé la Marta. Aviam, Flick el que vol... Aquest fitxatge hi ha moltes coses a observar i a detallar. Primera, que hi ha una sintonia absoluta entre Flick i la direcció tècnica, que és una molt bona notícia pel Barça. Segona, que no s'ha filtrat res. És una molt bona notícia. Que és un fitxatge estratègic. Per què? Perquè Flick vol tornar a recuperar aquesta energia davant de recuperació. L'any que ve veurem un Barça de Dobermans, per dir-ho així.
2: Que guapo! Bon titular, aquest, eh?
3: No, serà
2: el Barça dels Dobermans.
3: Sí, de recuperadors, de gent... Amb...
0: El fil del que dius tu és informació, el que ha detectat el cos tècnic, és que hi ha hagut una davallada en això, i que per això energia. El Barça no ha aconseguit arribar més lluny, per exemple, a la Champions. O sigui, la radiografia que es fa, el que li ha faltat al Barça aquesta temporada, és precisament això, aquest és el quid de la qüestió.
3: I llavors, tenir més o menys alliberat d'aquesta pressió Lamine, perquè és el geni del grup, però que els altres estiguin damunt de la defensa rival, permet a tot l'equip anar cap endavant, que és el que vol Flick, i després fa que prescindeixis de Rashford, i Gordon ocupa dos jocs, mata dos ocells d'un tret, que és potser el suplent de Rafinha o el titular per Rafinha, val? I potser el que obri la porta de sortida de Ferran Torres.
4: Àngel, tu beneixes el fitxatge de Torres?
5: A mi saps què passa? Que en l'esportiu sí, però si jo faig una visió més perifèrica, jo crec que aquests 70 milions, per mi, és més urgent i necessari fer fitxatges en defensa. És a dir, si el Barça tingués un pressupost il·limitat i estigués sobrat econòmicament i pots pagar 70 per Gordon, 100 i pico per Julián, 50 o 60 per un central esquerrà...
0: Això passarà si surt un central. Clar. Si surt un central Clar. Important, aleshores sí que s'obrirà la porta a reforçar la defensa.
5: Però ja estàs anant a contracorrent.
0: Però de moment les cireres s'estan posant Clar. Totes a l'atac amb aquestes dues peces.
5: Però ja vas a contracorrent, és a dir, per poder fitxar en defensa has de vendre. Jo crec que el Barça aquest any ha tingut carències defensives i que se n'han sortit bé perquè has tingut la sort que
0: Gerard Flick Martín... està encantadíssim, sí, en Gerard
5: Flick
0: Martín.
5: Sí, Flick està encantadíssim, però, per exemple, el tema Koundé. Koundé té un rendiment que és irregular. El Koundé bo i el Koundé quan està bé...
0: Si surt Koundé, es fitxarà.
5: Clar, però has d'anar al mercat.
3: Bueno, però...
5: Jo, a mi, ja et dic, Gordon, esportivament, molt bé.
4: No t'entra. No has pogut baixar la finestreta i no...
5: Perquè són molts diners. Són molts diners.
3: Jo crec que Flick se l'està jugant i Deco està d'acord, amb posar la pasta davant,
5: sí.
3: Arreglar l'equip davant, i darrere ja estem bé. Al mig del camp ja estem bé. A la defensa, i entenc el teu punt de vista, ja estem bé. Ara, si surt Koundé i entra Dumfries, doncs mira, tot això que tenim. Si algú embogeix a la Premier per Balde, doncs mira, també. I això podrà portar un central o no, val? Però el que s'hi van ara és per Julián Álvarez, en una posició que el Julián l'han fet mullar i l'han fet pressionar perquè resolgui el tema abans del Mundial, que aquí han estat molt hàbils, i aquí pot jugar la carta Ferran Torres. La carta Ferran Torres és un tio que arriba al Barça per Mateo Alaba, alemany. Qui és ara el director general esportiu de l'Atleti de Madrid?
0: Però Ferran no vol sortir.
3: Però si es troba que ve Gordon cap aquí i li diuen, nano, aquest passa per davant
4: teu. No jugaràs.
3: Són compatibles, no? El jugaràs, l'altre dirà, home, doncs...
4: Sense... Un moment, això és important, són compatibles
0: sí.
4: o no?
0: Sí, són
6: compatibles.
0: Són
6: compatibles.
3: Sí, però és que la davantera d'ara seran quatre titulars. I en aquests quatre aniran jugant, val? Amb Fermín de cinquena.
0: El que passa és que...
6: Jo ho ha dit, Jordi, ho ha dit, sí, sí.
0: El que passa és que, pel que ens arriba del Barça, el que veuen és que una mica el camí a seguir és el que hi ha, per exemple, al Paris Saint-Germain, no? Que hi ha molts davanters que poden ser tots titulars i que, per tant, t'eleven molt la qualitat de la plantilla a nivell ofensiu.
4: I
0: que,
4: el mirall és el Paris Saint-Germain.
0: I que aquest és el camí a seguir, una mica. Sí,
6: és el que pot fer guanyar Champions.
3: Espera't, i si no hi ha Julián Álvarez, hi ha un plan B, eh?
4: Quin és?
3: Un plan B...
4: No és Joao Pedro.
3: No és Joao Pedro.
1: No m'agrada.
3: I és molt més barat que Joao Pedro.
4: No, però digueu-ho.
1: Qui és?
4: Digue-li. Home, digueu-ho.
6: Frederic, exclusiva, Frederic.
4: És que es miren entre ells.
0: Jo no ho tinc confirmat, per tant, jo si no ho tinc confirmat,
6: Frederic,
0: no ho dic.
6: Teu.
3: No.
6: Bonic vespre.
3: Oh! No, però... O sigui, per dir-ho d'una altra manera...
4: Un moment, quina lliga juga?
1: No, però diguis que ja puja el preu.
3: És que primer que puja el preu, després que puja el pa, que puja el tomàquet sí. i puja l'oli.
6: La fruita.
3: Vull dir, no podem anar així, no podem anar especulant.
1: Fabio Prosciutto!
3: El que a mi em consta
1: no,
3: és
1: no,
3: que...
1: No vagin buscant.
4: Lliga italiana, no?
1: Fabio Prosciutto!
3: Hi ha un... O sigui, hi ha un tapat, hi ha més que un tapat. O sigui, s'està treballant, jo crec que molt bé en la direcció esportiva, d'acord amb el que pensa el senyor de la banqueta. I això no és que sigui una novetat a Can Barça, perquè és com hauria de ser, però és glòria divina.
6: El que no entenc...
4: Moment, ningú sap això.
3: Ningú sap el nom.
1: Paola Bruixeta.
6: És veritat que...
4: Moment, però l'Àngel, tu no...
7: Jo no...
1: No digueu res.
7: Estic escoltant molt atentament els que en saben.
4: Fa cara que ho sap. Per quina lletra comença?
0: No, és que si ho tingués ho hagués dit... Jo quan tinc les coses confirmades i contrastades les dic.
6: Hi ha la certesa que hi ha un crim, però ningú sap qui l'ha matat.
0: Però que hi ha un tapat fa dies que
4: però ningú sap en aquesta taula?
8: Gordon també era un tapat.
6: Ho va explicar el Pintanel.
8: Sí, ho va dir el Pinta,
0: ho va dir el Pintanel,
8: però era un tapat.
0: Però era un tapat. No era un reforç evident.
3: Mira, si surt un nom...
0: S'està animant,
3: va. La premsa passa de 30 a 50.
1: Claro.
3: És així. Sí, sí. I llavors, per anar a especular amb un nom que igual no surt, però si va al Barça només per haver sortit costarà 20-30 milions més, doncs més val no fer-ho.
1: Paolo Lambrusco!
6: Mira, Marta, com ho expliquem? Avui molta gent esmorzava i pensava. Feliços, feliços. Però veuen, ho deia l'Àngel, parlem molt ara de diners. Deia l'Àngel, 70 més 10, poden ser 80, tant de bo, perquè voldria dir que complir els variables. Més, es parlava 100. Com a mínim per Julián, i el Barça hi va, eh? Per tant, uns 180-200 milions d'euros que es pot gastar. Com passem del desembre d'haver de repescar un Cancelo, que estava mig jubilat, perquè no podíem fer més, a la sobte d'aquest estiu, vinga, comprem-ho tot. És a dir, perquè la gent ho entengui, com hem passat d'això en 6 mesos?
0: Doncs l'explicació és senzilla, el retorn al Camp Nou és el gran factor generador d'ingressos i la projecció que es fa la temporada vinent amb la reobertura de la tercera graderia, això significa un impacte de millorar en més de 100 milions d'euros als ingressos i una projecció de pressupost que superarà els 1.100 milions d'euros d'ingressos al club. Això fa que hi hagi aquest marge i hi ha molt bona relació ara mateix entre la Lliga i el Barça i la Lliga agafa la documentació econòmica que li envia el Barça i confia en la projecció econòmica que fa el club pel exercici que ve. I, per tant, tot això, sumat a la feina feta fins ara a nivell econòmic i de control de despesa, doncs equival a que ara mateix el Barça estigui a la regla del 1-1 i pugui inscriure amb normalitat. Això no vol dir que tingui un supermarge de maniobra, però el marge de maniobra és considerable, si no, no podria apostar per aquests dos fitxatges top a la davantera.
4: Posem una mica de Gordon. Com sona Gordon? A veure.
8: Vols sentir Gordon?
4: Sí, una mica.
8: A veure, sentiràs
4: una mica d'idea de...
8: Sentiràs els solans, primer.
4: Bueno, això
8: però vull dir,
4: és un plaer.
8: Anem a sentir entrevista de 2022 per conèixer...
4: Una mica.
8: Per conèixer Gordon. Gordon amb Gary Neville conversant tranquil·lament, crec que...
0: Good evening.
8: Good evening, en un anglès molt tancat, o sigui, és un...
0: És que clar...
8: És molt anglès, o sigui, amb els solans dèiem que és molt anglès.
0: Anglès de Liverpool.
9: Com Doña Croqueta.
8: Un anglès que costa traduir, i així parlava dels seus objectius, ambicions i la seva forma de jugar.
10: Vull guanyar títols, per sobre de tot. Crec que és el somni de qualsevol jugador, però individualment vull ser entre els millors, sigui com sigui. Si arriba guanyant títols i fent gols i assistències de forma constant i regular, i corrent tant com corro, corrent molt. Normalment, si corro molt, jugo bé.
8: Això és important perquè se l'ha vist.
2: Corre.
8: No sé si heu vist, segur que sí, aquests vídeos
2: d'ell. El galgo de Liverpool.
8: Pressionant com un malalt. És a dir, ell pressiona...
2: Això està clar que és filosofia Flick 100%.
8: I ha sigut el jugador més ràpid de la Champions.
2: Ah, mira.
8: 37,2 km per hora. Aquest seria el tema.
2: Doncs molt bé, doncs a veure què és el que passa.
9: Escolta, lo que hay que dir com a seguidor del Barça, i ja us aviso que això pot passar, és que si Gordon juga en una banda i sí. Lamine en l'altra, sí. Què seran? El gordo i el flaco.
2: Bravo.
8: No li digui, ja molt acudit.
9: Si el jugador surt bé, se podrà dir que el Barça li ha tocat el gordo. Però què passa? Que no rieu aquí.
8: No, perdona,
9: això que és un programa de risa o és la recepció d'un tanatori? Hòstia, vaya muertos.
6: Posem una mica d'història. Posem una mica d'història.
9: Que pongan electrodo o algo.
6: Ho deia, clar, avui Anthony Gordon, anglès, 25 anys, hem mirat una miqueta enrere a l'amic d'Arnau, que per cert l'ha oblidat de seguida, Rashford, ara ja no vol saber res, ara centra amb Anthony Gordon.
8: Clar,
6: i veiem
8: he renovat les il·lusions.
6: Exacte, Gary Lineker, l'any del 86 al 89. Però per trobar anglesos, més anglesos d'aquests tres recents, ens hem d'anar a quan Joan Gamper encara era viu, senyor.
1: Què veus ara?
6: Sí, hi havia 10, però quan Gamper encara era viu. Estimat Frederic, els anglesos van inventar el futbol, sempre hi ha hagut grans futbolistes anglesos, per què a Can Barça hi ha hagut tan pocs i els que hi ha hagut no han estat res de l'altre món?
3: Doncs perquè sempre s'ha cregut fins fa 4 dies, com aquell que diu, fins a la globalització, que el futbol anglès era d'una altra manera de jugar, que és una manera antitètica al model que sempre ha buscat el Barça, i que el jugador que sortia de les illes li costava molt aclimatar-se. Hi ha jugadors com el galès Mark Hughes, que va passar per aquí sense cap pena ni glòria, va venir en línia, que era en una temporada que només, en un temps, que només havien 2 estrangers i se li reclamaven 7 gols per partit, pobre home, i era un gran jugador, però no donava aquest nivell d'exigència, i després ha vingut Rashford, que ha sigut un complement. Jo crec que Gordon, fins i tot, pot entrar per l'ull dret de la gent blaugrana, perquè la seva manera de jugar, a mi, en coses em recorda Johan Neeskens.
8: Ah, carai.
3: No,
8: ja el tens prou o sigui, vist, ja l'has vist prou? Com per...
3: jo, sí. O sigui, sí, en el sentit de que aquesta manera de donar-ho tot, de tirar-te, de buscar el tackle, de lluitar per les pilotes perdudes i tot això, sempre, malgrat el públic del Barça és del morro fi, però sempre ha sigut molt agraït cap a aquest tipus de jugadors. I Neeskens era estimadíssim per aquest sentit, no? I aquest tipus, aquest posat diferent, un tio ros, pàl·lid, d'una zona de Liverpool, d'un futbol com Newcastle, que ve aquí a consagrar-se a primera línia de futbol i que ho deixarà tot, perquè ja t'ho diu, que ho deixarà tot, doncs pot casar molt bé.
8: I sembla un tio culte, eh? Sí, ell explica que llegeix i que fa...
9: La pregunta és...
2: Què passa amb la pregunta?
9: Aquesta comparació amb Neeskens... Te la vas fer abans o després de l'operació de vista?
2: Bueno, de seguida parlarem de Julián Álvarez, però deixem saludar al senyor Cerezo. Cerezo, bona tarda.
11: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Ay, que és el nom del dia. Oye, hem de parlar de Cerezo.
11: Hoy tenemos Martita al cubo. Las dos Martitas...
1: Cuadrado.
11: Conmigo hubiesen
1: al
11: sido...
1: Al cubo, no.
8: Cuadrado.
1: Al cuadrado, cubo, ¿no?
11: Que son dos...
1: Cuadrado.
0: Somos dos, ¿no?
11: Conmigo hubiese sido portada de Interview en el 92, las dos con los aros olímpicos.
1: Venga. Ay. Es lamentable això que toma.
11: Oye, Martita va un poco de alegría.
1: ¿A quina Martita refereix ara?
11: A ti.
1: A mí.
11: Que eres mi ojito derecho, sí, y el izquierdo, la otra. Oye, ¿por qué no dejáis ya de dar la turra con Julián si es que no tenéis dinero?
2: Bueno, ahora en parlaremos.
11: Y menos después de fichar al gordo en este.
2: Gordo.
11: Vaya gol os han metido. Peor que cuando vendimos Arda Turán. Pero bueno, no os preocupéis, como gustan tanto los jugadores ingleses, os podemos dejar a Tom Ford y Smith.
0: Grandes.
11: Que no nos hicieron falta para eliminar al Barça en las competiciones, pero también son muy buenos.
12: Y ha dicho que el Atlético de Madrid también tenía jugadores como muy, muy importantes. Y ha dicho usted Julián y luego ha mencionado a Tom Ford y a Smith. Y claro, yo digo...
13: Mira, no nos han hecho falta.
12: ¿A quién se refería? O sea, pasado
13: a
12: las horas...
13: A Smith, de Nueva Jersey.
11: Es verdad, no me acordaba que son americanos y no ingleses de Nueva Jersey.
1: Jersey.
11: Ay, Martita, ay, conmigo te hubiese forrado.
1: La veritat, és molt parlat que toma.
11: Seguro que se tiende bien con Gordon, Tom Ford, Emid y Bifitter. Podéis hacer ya una banda de jazz.
14: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
15: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
16: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
17: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
18: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
19: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
21: Molt bé.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
21: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
21: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
25: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
14: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
26: Que mi cielo vuelva a tener ese azul.
6: Espectacular.
11: Espectacular, sí, sí. Espectacular el que ens ha d'explicar.
6: Pablo Alborán. Amb aquesta cançó, l'Àngel i jo i el José Manuel Parada ens hem tornat bojos.
9: Claro, pero cuando se anima a secar y sigue su camino, que salió del armario.
1: Aquesta informació li agradarà.
11: Espectacular el que ens ha d'explicar la Marta Caillà.
1: I és una informació que li interessarà a l'Edgar, ja veuràs.
6: A veure, a veure.
1: S'ha presentat una nova edició del Festival Sons del Món, que se celebrarà aquest estiu a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de l'Empordà. El que podreu fer és viure els concerts que normalment es fan al Palau Sant Jordi, però en petit comitè, que té molta gràcia.
6: Acústic.
1: Per exemple, Pablo Alborán i Fangoria presentaran nou disc. O sigui, és un moment per veure's molt a prop.
2: Claro, a l'esquena Chocanut.
1: Gaudirem també del retorn als escenaris de Rosana, que celebra els seus 30 anys de carrera.
2: Ara, i tu, quina barreja.
1: Oh, per això, que està superbé.
6: I, Fuego lento tu
1: mirada. I de Joan Dausà, entre
2: hombre,
1: molts.
2: Ara, mira.
6: Aquest el cantem tu i jo.
2: No, el cantem.
3: Sí, però no estarà avui, eh?
1: Vinga, a més, a quatre cellers de l'Empordà podràs veure Carlos Núñez, Quim Masferrer, Marina Rossell o Manu Guix. Tota la informació a sonsdelmón.cat, el festival Delicatessen de les nits d'estiu de l'Empordà.
2: I què gaita tiene Carlos Núñez.
3: Doncs 7:45, esteu al temps afegit del versió RAC1. Havíem parlat d'un dels noms al dia, el senyor Gordon, i ara hem de parlar del senyor Álvarez.
6: Anem a dir, a veure què diu.
3: No?
6: No, vull anar al Marit, efectivament. No. I és... És un jugador que donàvem per perdut, pràcticament per dues coses. Primera, perquè l'Atlètic, ja ho heu escoltat, Cerezo, amb la turra de que de aquí no se mueve, i segona, perquè era un preu prohibitiu i pensàvem que el Barça no tindria músculs per fitxar-lo.
3: Doncs, a veure, Marta. Però si viene Martita, os hacemos una rebaja.
1: Ai, què pesat és, per favor,
6: que toma. Quin percentatge posaries de veure Julián Álvarez la temporada que ve al Barça?
0: Fuà. Uf.
6: No diguis 200%, que no es compleix, eh?
0: No, 60% sí, 40% no.
3: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
6: I què t'ho fa pensar, això?
0: Què m'ho fa pensar? Doncs crec que la voluntat del jugador aquí pot pesar. O sigui, si Julián realment... O sigui, ja sabem que li ha dit que sí al Barça, que vol sortir, que ha dit a l'Atlètic de Madrid que vol sortir, només vol anar al Barça, etc, etc. El nivell d'enrocament i de pressió que pugui fer el jugador, jo crec que pot ajudar a decantar la balança, però jo també penso que és difícil. Per això dic 60-40, perquè penso que al final el jugador hi té molt a dir, però que no serà fàcil i dubto que es pugui tancar abans de l'inici del Mundial.
3: Perquè ara mateix en quin punt estem?
0: Ara mateix estem en el punt, com deia abans, que el Barça està preparant una oferta formal.
3: No se li ha fet encara, eh?
0: Encara no se li ha fet. Quan ha entrat aquest estudi, encara no se li havia fet pel que sabem a RAC1. Encara no se li ha fet, s'està preparant, no trigarà massa en arribar-li a l'Atlètic de Madrid, i el topall màxim que es marca al Barça són 100 milions. Això és com, tal i com està ara. Aleshores, clar, jo ho veig difícil, perquè l'Atlètic de Madrid inicialment no volia vendre, ara doncs comença a filtrar que per 150 milions doncs es podria començar a parlar. Doncs a partir d'aquí s'han de moure les cartes, s'ha de negociar. També sabem, per fonts consultades diverses, també des de la Lliga, que el Barça podria arribar al 120 i no suposaria un problema a l'hora d'inscriure el jugador.
3: Ara, els pagaríeu aquests 120?
0: Però...
4: No.
0: I 100? Que és el topall màxim que es marca el Barça?
5: Jo és que jo intentaria, de totes les maneres possibles, abaratir-ho amb un jugador.
3: Però diuen que no, no? La Madrid diu que no vol jugadors.
5: D'entrada no vol, però clar, aquí també aquí està l'estratègia negociadora.
0: L'estira i arronsa.
5: Clar, correcte, però ostres, jo és que... Insisteixo una mica en l'argument d'abans de Gordon, eh? Tot en base a la situació econòmica del club, és a dir, si el club estigués en una situació econòmica molt millor...
0: Però està millor, econòmicament.
5: Està millor, però per gastar 120 milions d'euros, jugar-te 120 milions d'euros tot a un davanter centre com Julián Álvarez, que em sembla un molt bon davanter, però no per pagar 120 milions. O sigui, avui en dia, si tu et gastes...
0: Que 120, insistim, que no se'ls vol gastar.
5: Que no se'ls vol gastar, però si tu et gastes 120 quilos avui en dia, té que ser un tio que tinguis les garanties de que et vindrà aquí i serà l'hòstia, perdó.
4: Aviam, jo...
3: Rendimiento inmediato, no? Que
4: no, i tant, però és que, aviam, jo tampoc ho veig, el Julián Álvarez, però és que n'estan enamorats.
5: Però Flick també, aquesta és la gran pregunta,
4: sí,
5: és aquesta.
4: Sí, sí. Deco, estan tots aviam, dos enamorats.
5: És un molt bon jugador, les coses com són. És un jugador que et xuta molt bé les faltes, que té gol, que remata... Vull dir, és un jugador molt complet, és un jugador que té olfacte i, sobretot, necessites un perfil. Com aquest. Per mi és la clau, que tu necessites.
0: És que, a part, rebobinant, si recordeu què va dir Hansi Flick quan li preguntàvem el dia que s'havia acomiadat Lewandowski del Camp Nou, quan li preguntàvem una mica pel retrat robot de qui volia que fos el, entre cometes, nou Lewandowski, parlar d'un davanter mòbil, que s'associés bé, que tingués un sentit de joc col·lectiu, que evidentment havia de fer gols, però que era molt important, que pesava molt el fet de llegir aquest joc col·lectiu, associatiu, i que estigués ben connectat a l'equip. Per tant, tots els camins porten cap a Julián.
9: Cosa Serra Gravés.
11: Què passa, Serra? Ara
9: que el Barça ha fitxat el Gordon aquest, sí? No podem fitxar el Julián López al mateix aquest, eh?
11: Per què? Què passa?
9: Quin aquest el Julián Álvarez no el podem fitxar, eh?
11: Per què?
9: De cap manera, eh? Això s'ha de parar com sigui, eh?
11: Per un tema econòmic o no veu...
9: No, coi que no llegiu el Deporte Impacto. Cada dia ara us ho dic, cada
11: no.
9: dia sou igual.
11: No.
9: Coi que ho he llegit el Deporte Impacto, que si el Barça juga amb el Gordon, el Llumín Yamal i el Julián Álvarez, què passa?
11: Què?
9: En lloc de la MSN, què tindrem? La GAI.
11: La què?
9: La GAI.
6: Què?
9: G-A-Y, la GAI.
1: I què?
9: GAI de Gordon, Álvarez
1: i
9: Amal.
1: I
9: això ja és el que faltava. Serà un equip gai sexual?
6: Home,
0: això no acaba de funcionar, perquè Lamine Yamal és un nom compost.
9: Yamal.
0: I comença per Lamine, que és una L.
9: No, però Yamal és l'apellido.
6: És com si Luis Enrique li diu Enrique només, no?
0: No, és el cognom.
9: No, perquè Negreira es diu Negreira. Doncs això és el mateix, Yamal. I no el fitxem perquè,
5: home,
9: si no,
5: si l'himne... Si fos la L, seria Gal. No sé.
6: Es diu Nasrawi...
5: No sé si
6: es diu Lamine Yamal, Nasrawi, Ebana.
9: Yamal.
0: Llavors seria Nasrawi.
9: Bueno, Gai, escolta, Gai, Gordon, Álvarez, Yamal.
1: No,
9: i si això va endavant, l'himne del Barça ni el dels 125 anys ni hòstia, serà aquest.
7: No soy homosexual.
11: Va, vinga.
6: A veure, que no passa res, eh?
9: Però sí. Així anirem.
6: Però fan que la senyora Gasens s'està radicalitzant a mesura que passa el temps.
9: No, és que jo llegeixo informacions importants. Jo un dia us faré una mica de discurs de lo que està passant.
11: No el necessitem. Parlem de Xavi Pascual.
6: Efectivament, perquè avui hi ha hagut roda de premsa, uns 40 minuts de Xavi Pascual, fins ara, de moment, encara entrenador del Barça, però avui ha anunciat que marxa en una roda de premsa de, insisteixo, 40 minuts, on ha dit el per què marxa i el per què ha decidit fer-ho ara, quan encara queda, per exemple, un partit de Lliga regular el diumenge contra el València i el play-off final pel títol de Lliga. Per tant, de seguida, telèfon vermell. Dani Aguilar, l'home bàsquet d'aquesta casa, com estàs? Bon vespre.
11: Bon vespre, company.
6: Bravo. Bravo. Ja ens vas situar ràpidament que Xavi Pascual no estava content. Ell també ho manifestava a poc a poc públicament. D'entrada, què t'ha semblat aquesta roda de premsa? Perquè la sensació que ha donat és que ha marxat agraït amb tothom, amic de la Porta, amic de Juste, amic de tota la Plana Major.
11: Si fos
6: major.
11: Tan amic de tothom, no hauria marxat.
6: Ha lluat a tothom, però en canvi diu adéu.
8: Més barcelonista que mai i més... que el meu barcelonisme i el meu laportisme estan intactes. Jo crec que aquest és un dels titulars de la roda de premsa. Bé, és un comiat conciliador, Edgar. És un comiat amb cap tipus de ganes de sortir malament del club. No vol que hi hagi no vol que hi hagi capelletes, no vol que hi hagi bàndols en aquest desenllaç. Vol sortir bé del club que tant estima. Els motius després jo crec que ni entre línies. Jo crec que són evidents, que és el que hem vingut explicant els últims temps, que és que són dues maneres de treballar, que ell vol treballar un ritme i no s'ha trobat que el club treballi aquest ritme o la secció treballi aquest ritme, però sobretot el que no vol és sortir malament ni amb la junta directiva ni amb el president Joan Laporta, amb qui encara li manté una relació molt estreta.
6: Mira, de fet, ha explicat Xavi Pascual un dels motius pel qual marxa.
10: I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
6: Pateix. L'Arnau riu, no sé si...
11: Realment és un drama tot, eh? Uns es buiden, els altres pateixen...
5: No, però és veritat que aquesta setmana apareixia el dubte de com és possible que tants entrenadors de la casa, també en el futbol, Guardiola, Luis Enrique, Xavi Pascual, que són tan culers, prefereixin viure el seu barcelonisme des de fora, i en canvi, per exemple, Hansi Flick, que ha caigut aquí i teòricament no entén res del que és el Barça fins que no arriba aquí... no tingui aquest patiment que sí que tenen, com que es viu potser d'una forma diferent. Des de
12: és o ser barcelonista o ser traïdor. Mira, no patir de diferència.
5: No, que no va per aquí.
12: Molt senzill d'entendre.
6: Això que dius tu, tots els que es buiden i marxen, sempre ens preguntem. I per què no tornen? Doncs li hem preguntat a Xavi Pascual, tornaria a venir?
10: Si em volen. No, aquesta és la meva casa i sempre estaré disposat a tornar. Jo, sincerament, amb un exercici de barcelonisme, sabia exactament per què venia i sabia exactament el que podia passar. Esperava que no, però ho tornaria a fer. En una situació on el club estava molt, molt delicat, ara no ho està, Jo sóc una persona agraïda a la vida i intentava ser-ho pues, amb, pues, a, sobretot amb el Juanqui i el president Laporta. Vaig, al final, aquest exercici de reflexió em va portar a venir cap aquí, tot i saber que potser no m'adaptaria, i no m'he adaptat.
6: No sé si, doncs, Dani, creus que pot haver una tercera oportunitat després d'aquesta segona, o ja és molt aviat dir-ho.
8: Ara pensar això, jo crec que és molt, molt llunyà. No, jo crec que també hi ha una voluntat del tècnic, que és evitar que la gent pensi com pensa el senyor Vicenç Martí, que és que marxa pressuposadament per calés o perquè li puguin oferir a Dubai. Hi ha gent que té l'opinió, senyor Martí, però, si hi ha... Sí, senyor Vicenç Martí, però si hi ha alguna...
12: 3 milions, 3 milions, m'han dit que li paguen.
8: Sí, però si ell, per exemple, ha dit i ha explicat que fins a la setmana passada Xavi Pasqual està treballant per, o fins fa un parell de setmanes, treballant per la confecció de la plantilla de cara a la temporada que ve, i això és així, això sí que nosaltres ho sabem, i aquesta oferta ja feia temps que la tenia. Però jo crec que fins i tot la seva voluntat, ell ha dit que no ve a donar la veritat absoluta, ell ha exposat la seva opinió, hi ha gent que pensarà una altra, i a través de tota la informació que us expliquem, intentar conformar el relat més proper als fets que són aquests, que és que no hi ha hagut una entesa entre totes dues parts, que no es treballa a uns ritmes que ell considera que s'ha de treballar per guanyar, per exemple, l'Eurolliga, i que ha vist que en altres llocs que li ofereixen molt més diners, sí que es treballa aquests ritmes, per tant se'n va cap allà, amb aquest patiment que implica ser culer, ser del Barça de tota la vida, i que li costa tant assumir això amb el club de la seva vida.
11: Xavi Pasqual, bona tarda.
13: Bona tarda.
11: Bueno, t'has buidat, sí. No? També, una mica.
13: M'he buidat, pateixo molt. Vaig acceptar l'oferta del Dubai només per això. He decidit anar a viure a un país de l'Orient Mitjà on pot caure una bomba en qualsevol moment, on no es pot sortir al carrer perquè estan a 50 graus i quedes com un pollastre, un picantó, on no respecten els drets humans, però estaré molt més tranquil i no patiré tant com el Barça, sobretot quan miri el compte corrent, entri a l'aplicació del banc i vegi que la nòmina, doncs, poc o molt, queda més inflada que un capó, i, per tant, tindré el tinc garantit de per vida, i això a mi em dona molta calma, molta pau,
11: és molt
13: molta
11: tranquil·litat, no,
13: i se m'equilibren els xacres.
11: És molt important.
5: Els xacres, eh?
11: Sí. Xavi, gràcies, que tinguis molta sort.
13: Estic patint molt d'aquest estudi.
11: I també el Dani, i també la Marta Ramon, i l'Àngel Pérez, i el Frederic Porta. Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
12: Gai, No fitxeu els gai,
25: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
15: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, com ho sents. Sempre oberts, tot l'any. També en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau. Sempre oberts. Sempre.
16: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
17: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
18: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
17: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
18: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
19: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
14: Tres jubilades, un pla, zero límits.
20: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
14: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
20: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
14: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
21: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
22: RAC 1. Tots som 1.
3: Doncs avui hem parlat de molta gent que arriba, però també marxa. Mitchell.
23: Bé, bueno, ja he fet el comunicat i ara sol espero que me facin una festa de despedit a l'alçada de...
3: Comiat, sí. De bueno, comiat, de despedit també, eh?
23: De Grup City. Com li van fer a Guardiola, que m'entrevisti la Mireia
1: Garolera.
3: Mireia, què tal?
1: Què tal?
23: Com anem? Amb l'Ibi, amb actuacions de grups de Girona, com Sopa de Cabra,
3: sí.
23: Glaucs,
3: ostres,
23: Sant Traït,
3: sí. Molt bons.
23: Que podien tornar pel meu comiat, i també podia cantar l'Adrià Puntí, que és el Noel Gallagher gironí.
3: Doncs mira.
23: I suposo que també em farà un vídeo el Marc Gasol, que és el Jordan de Girona.
3: Bueno, a mi m'agrada la festa, sí, no, perdoneu, malament. No està malament.
5: Sí. Però voleu dir que està la cosa per gaires festes?
3: Bueno, no ho sé.
23: I l'Edgar Fornós de Speaker?
3: Això sí, segur, home, això no. Segur. I el Bassa?
23: Regalant globus de Vueling.
6: Ah, sí, globus de Vueling. Ui,
1: no, el, ho ha de fer el Bassas.
23: El Bassas, el famoso Miquel. Sí. I bé, jo crec que agradarà molt i serà una forma molt maca de tancar una temporada tan...
1: Acaba.
23: Tan bonica.
5: Sí, serà una festa. Bonica.
23: Vindreu?
3: No, crec. Bueno, la Mireia no sé si et ve de gust.
23: Mireia?
1: Això us ho deixo al vostre terreny, evidentment, però si ens conviden,
6: vindrem
1: perfectament.
3: Creia que anaves a dir si hi ha càtering.
1: Ah, mira, aquí la perseguim croquetes, sempre.
3: La canallesca.
1: Les 8 en punt, bon vespre.

0: Avui els termòmetres han batut rècords a molts punts de Catalunya amb una calor excepcionalment intensa per l'època, perquè, encara que no ho sembli, som al mes de maig, Martí Oliveres.
1: Sí, aquest dijous es converteix així en el dia més calorós en un mes de maig des que hi ha registres a molts punts del país. La temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre, a les Terres de l'Ebre, amb 38 graus i mig, i iguala el rècord del maig del 2022. Tot plegat després de la primera nit tòrrida a Catalunya al maig, amb 28 graus de mínima a Portbou, a l'Alt Empordà. De cara a demà, la calor per fi començarà a fluixar lleugerament, tret de les comarques de Lleida, on encara es podria intensificar una mica, i de cara al cap de setmana sí que ja deixarem enrere el pic d'aquesta calorada.
0: A tot això, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que crema a Òrrius, al Maresme. Han pogut estabilitzar el foc que afecta la zona forestal i ara se centren a vigilar el que crema dins la fàbrica de parafina, un material molt inflamable i que no es pot apagar amb aigua. Per això hi ha una columna de fum enorme que ha obligat a confinar els 600 habitants del municipi, un incendi que arriba precisament avui, que s'ha presentat la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. A aquesta hora, com ja és habitual, podríem dir, aquests últims dies continuen reunits els sindicats de mestres i professors i el govern. Caldrà veure si avui aconsegueixen desencallar les negociacions per aturar el període de vagues que continua en marxa. Avui les accions han estat al Maresme i als Vallesos. Per altra banda, Pedro Sánchez i el govern espanyol podríem dir que passen a l'atac encerclats per les múltiples investigacions judicials que envolten el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer al Congrés el dia de Sant Joan, el 24 de juny, i en paral·lel el ministre Óscar Puente denuncia que hi ha una operació muntada per fer caure Pedro Sánchez.
2: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
0: Mentrestant, avui ha començat el judici contra el germà de Pedro Sánchez per haver accedit a un càrrec a la Diputació de Badajoz, i en paral·lel, avui també han declarat els dos acusats principals del cas Kitchen que empastifa el PP, Jorge Fernández Díaz, el que llavors era ministre d'Interior, i Francisco Martínez, la seva mà dreta al Ministeri. Parlant de casos judicials mediàtics, avui els advocats de Jonathan Andic han presentat el recurs perquè la jutgessa li retiri la fiança d'1 milió d'euros i intenten replicar tots els indicis que s'apunten a la interlocutòria del cas. Critiquen el tracte que va rebre el fill del fundador de Mango en la detenció de la setmana passada. Tillen aquesta detenció d'innecessària i creuen que la imatge d'ell emmanillat és promoure una condemna social intolerable. Tot plegat avui també que hem sabut que el Papa farà un recorregut amb el papamòbil per l'Eixample de camí a la Sagrada Família. Serà l'única escletxa que hi haurà de la visita de 2 dies a Barcelona del Pontífex, on qualsevol persona el podrà veure, perquè la resta d'actes o són tancats o ja tenen totes les places reservades. Ara mateix són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Catalunya arriba al pic de calor amb rècord de temperatures en un mes de maig. La calorada tan excepcional d'aquesta setmana ha tocat sostre aquesta tarda. Els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35 graus a molts punts del país i s'han acostat als 40 en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Són xifres que en alguns casos no s'havien registrat mai en aquesta època de l'any i que fins i tot superen les temperatures de molts dies de ple estiu.
3: Aquesta calor tan intensa ha disparat el perill d'incendi forestal, que en pocs dies ha passat a ser alt en molts punts de Ponent i del sud del país. De fet, avui ja hi ha hagut 2 ensurts, un a Òrrius, al Maresme, i una altra a Bota, la Terra Alta. De cara a demà, aquest perill alt podria estendre's a més punts de la demarcació de Lleida, coincidint amb el pic de les temperatures en aquesta zona.
0: Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Deixem enrere un dia que passarà la història amb una calor de rècord a molts punts del país.
1: Sí, en el cas de registres, per exemple, a la ciutat de Lleida, des del 1941, no hi ha precedents d'un dia de maig tan calorós com avui, amb 37,3, rècord històric des del 41, a la capital de la Terra Ferma. També la mateixa temperatura a les Terres de l'Ebre, Tortosa, amb rècord històric en aquest cas des del 1920, fa més de 100 anys que tenen estació en aquest punt del sud de Catalunya, 37,3, però la temperatura més alta s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 38 graus i mig. En aquest cas s'iguala el rècord històric absolut de calor al maig i comparteix aquest lideratge amb Castellbisbal i Anglès del maig del 2022. Per tant, tenim un precedent molt semblant ara fa 4 anys, a finals de maig també un una situació de calor intensa i persistent que en alguns casos doncs, era semblant, però que ja hem vist que Ponent i el sud doncs, fins i tot ha estat superior. Girona, si marxem cap al nord, també ha batut el seu rècord històric amb 37 graus, superant el valor del maig del 2001, que era de pràcticament 36 graus. Calor molt intensa de dia, però també rècord pel que fa a la calor nocturna. No hi havia precedents d'una nit tan calorosa com aquesta a Catalunya, amb 28 graus de mínima la matinada passada a Coll dels Belitres. Això és la frontera amb França, Terme de Portbou, la primera nit tòrrida al maig. Costa trobar nits com aquestes, fins i tot a ple estiu, i en canvi l'hem tingut a finals del mes de maig.
0: La pregunta que tothom es fa ara mateix és quan afluixarà aquesta calor? Veiem el final?
1: Es veu el final, però lluny, de cara a dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve. Per tant, encara haurem de passar uns dies més de calor, de molta calor. Demà, de fet, la temperatura s'ha de mantenir o baixar un parell de graus en general, i on pot pujar, serà l'excepció, és el Pla de Lleida. Ja hem tingut aquest valor rècord, doncs Lleida demà podria tocar els 38 o 38 i mig. Per tant, molta calor a Ponent, desbocada, afluixa una mica el cap de setmana, però ho notaran més aviat els termòmetres que no pas les persones, perquè la sensació d'aixafogor fins i tot pot augmentar les grans ciutats de la costa, perquè entrarà una mica d'humitat, i passar de 38-37 a 34-35 és un descens, evidentment, però costarà que es noti això. Serà més aviat entrat la setmana que ve, quan començarem a notar ja més aquest canvi, que podria portar-nos també pluges de cara al cap de setmana al nord de Catalunya, tempestes, xàfecs, tronades, que ajudaran a refrescar i que podrien ser fins i tot més intenses a mitjans de la setmana que ve. Ho anirem seguint.
0: Tot plegat, Martí. A més, ara ho dèiem també, el començar ha provocat un canvi radical pel que fa al perill d'incendi forestal que ja és alt a molts punts del país.
1: Sí, fins fa pocs dies era pràcticament baix a bona part de Catalunya. Algun racó de les Terres de l'Ebre o de Ponent doncs sí que ja era una mica moderat, i ara ja sí que tenim doncs tonalitats de color taronja que indiquen un perill alt a molts punts, a molts municipis del Pla de Lleida, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també el Priorat o la Conca de Barberà. O sigui que muntanyes ja de Tarragona, a Terres de l'Ebre, Ponent, atenció, perquè el perill és alt, tot i que ha plogut aquest hivern i aquesta primavera. El canvi ha estat dràstic, en molt pocs dies ha baixat la humitat, hem tingut períodes de vent durant el març i abril, i aquesta calorada tan atípica i persistent intensa, doncs ha canviat el panorama en aquesta zona, sí.
0: Gràcies, Martí, fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, avui ja hem tingut un parell d'ensurts en aquest sentit, un petit incendi a Bot a la Terra Alta i un altre a Òrrius, al Maresme. En aquest últim, els bombers continuen treballant per controlar-lo, i si quedaran tota la nit. Han pogut estabilitzar el foc que afecta la zona forestal i ara se centren a vigilar el que crema dins d'una fàbrica. A l'interior hi ha 500 tones de parafina que són altament inflamables i que no es poden apagar amb aigua. Per això hi ha una columna de fum enorme que ha obligat a confinar els 600 habitants del municipi. A més, s'han desallotjat una dotzena de famílies més que vivien a prop del foc i que no saben quan podran tornar a casa. Si tot va bé, podran desconfinar la població demà al matí. El cap d'intervenció de bombers, el sotsinspector Josep Manel Escudero, ha actualitzat la situació fa una estona des del centre de comandament.
4: L'incendi forestal està ja estabilitzat, ha cremat aproximadament una hectàrea, no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, i mantenint l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
0: Hi ha desplegades una trentena de dotacions de bombers i ara estudiaran quantes en mantenen per aquesta nit.
3: A hores d'ara encara no queda clar com ha començat el foc, si s'ha originat a la fàbrica i ha passat cap a la zona forestal o si ha estat al revés. El que preocupa els bombers, però, és el que passa dins l'edifici. És una fàbrica de parafina. De fet, una part d'aquest producte ha acabat al riu i s'ha escampat per la zona forestal. Escudero ha explicat que no estan llançant aigua per apagar el foc precisament per això, perquè la parafina podria contaminar la riera. Per aquest motiu, l'estratègia és vigilar les flames fins que s'apaguin.
4: L'estratègia està sent totalment defensiva, que no estem llançant aigua, estem deixant que cremi, i com que l'afectació exterior de la indústria ara mateix la tenim controlada, que no hi ha afectació exterior, deixem que acabi de cremar el combustible que hi ha a l'interior, i a mesura que vagi cremant, la columna de fum, que ha sigut molt vistosa en les primeres hores i encara ho és, anirà minvant.
3: I insisteix que no aixecaran el confinament fins que aquesta columna de fum desaparegui del tot.
4: Qualsevol columna de fum és tòxica. Precisament, com que tenim una columna de fum important, vertical, el que estem fent és monitoritzar-la. La previsió meteo que tenim aquí a la zona avui és favorable. El confinament, a la que ja baixi la columna significativament i ja no sigui un problema per la població, aixecarem el confinament.
3: Per la seva banda, l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, apuntava al Versió RAC1 que la fàbrica té tots els permisos en regla i que no treballa amb materials perillosos.
5: Teòricament és una llicència d'activitat que és innocua, que no treballa amb material, diem, ni perillós ni infamable. Vull dir, ara mateix porta ja molt de temps i tal cremant-se, possiblement la nau a millor col·lapsarà.
3: El recinte ha quedat totalment calcinat i creuen que es podria ensorrar en les properes hores.
0: Precisament avui s'ha presentat la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior alerta que hi ha molta vegetació morta, com branques d'arbres i arbustos que han caigut a terra per la pluja i ara ja s'han assecat del tot. Per això demanen extremar les precaucions, Eulàlia Carrascal.
6: La pluja ha fet créixer la vegetació, però després, amb l'arribada de la calor, s'ha assecat del tot i és molt combustible. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el març-abril hem tingut ventades importants i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui, doncs, material combustible.
6: L'any passat hi va haver més de 2.000 incendis a tot Catalunya, la majoria petits. Tot i això, van suposar un augment del 60% en comparació amb l'any anterior. Aquest cop, però, hi ha un avantatge. Com que els últims mesos ha plogut, les basses per agafar aigua i apagar el foc estan plenes. Això hauria de facilitar la tasca als bombers.
0: De fet, l'episodi de calor no és únic a Catalunya. A Portugal s'han superat els 40 graus, al Regne Unit els 35, i a França els termòmetres han arribat als 38. Precisament aquí, a París, s'ha viscut una de les imatges de la jornada al Roland Garros. El número 1 del món, Yannick Sinner, ha patit un cop de calor mentre competia a les 3 de la tarda a més de 34 graus. Xavi Puig, bon vespre.
8: Bon vespre. Sinner estava jugant partit de la segona ronda contra l'argentí Juan Manuel Cerúndolo i l'estava guanyant clarament 6-3, 6-2 i 5-1 al tercer set. En aquell moment, però, Sinner ha patit una crisi fruit de la calor, també es queixava del maluc i ha anat fins a dues vegades als vestidors. A més, utilitzava un ventilador a la cadira cada cop que tocava descans. Del 5-1 a favor, s'ha passat al 7-5 per Cerúndolo i des d'allà Sinner només ha guanyat dos jocs més i ha acabat perdent 6-1, 6-1 al quart i al cinquè set i ha quedat eliminat. Sinner trenca d'aquesta manera una ratxa de 30 victòries consecutives i aquest Roland Garros serà el primer dels últims 10 Grand Slams que no guanyin ni Alcaraz ni Sinner.
0: Gràcies, Xavi. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Dos minuts i un quart de nou, nova jornada de reunions entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors, avui especialment maratoniana. Ja fa prop de 5 hores que dura, però l'acord sembla que està lluny. De fet, avui la conselleria i els sindicats ni tan sols es posen d'acord en el relat. El Departament assegura que els han presentat una proposta per apujar-los el sou pràcticament de 400 euros mensuals en 4 anys. Però els sindicats creuen que és un augment que no és nou, sinó que ja recollia l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT. Anem a buscar l'última hora amb tots els detalls i anem cap a la Conselleria d'Educació amb l'Eudald Martínez. Bon vespre.
9: Bon vespre. Sí, les negociacions es troben ara per ara encallades. El Departament d'Educació ha explicat a primera hora de la tarda que la seva nova proposta permetria pujar el sou als mestres i professors prop de 400 euros mensuals en un termini de 4 anys. Això serien 40 euros més que la proposta d'ahir. Els sindicats, però, creuen que el Departament en realitat els està incloent uns increments que ja estaven pactats a nivell estatal i que, és a dir, que rebrien tots els funcionaris de l'Estat. Avui es noten més els nervis entre les dues parts. S'han fet fins a 3 recessos de la reunió i alguns de 3/4 d'hora de durada per analitzar les propostes i pactar posicions, i fins i tot s'han fet algunes reunions simultànies entre grups petits diferents per aclarir alguns aspectes. Més enllà de la qüestió salarial, la proposta del Departament també inclou retornar el deute pendent de les retallades en un termini màxim de 5 anys i reforçar les plantilles amb 7.000 persones més en els propers 4 cursos. La consellera Esther Niubó ha avisat aquest matí al Parlament que la proposta d'avui és la darrera.
10: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
9: Els sindicats però demanen poder negociar la proposta. De moment no hi ha cap mena de previsió de l'hora que pugui acabar aquesta trobada.
0: Qualsevol novetat, última hora, òbviament, Eudald, línies obertes aquí al 9C. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Mentrestant, les vagues continuen. Avui hi havia aturada territorial al Vallès i al Maresme. Els docents han tallat la C32 a primera hora en els dos sentits de la marxa a Mataró i també han ocupat l'Ajuntament de la ciutat. Si no hi ha acord, les protestes continuaran demà amb una nova mobilització al Baix Llobregat i al Penedès. I ho hem sabut aquesta tarda. Pedro Sánchez donarà explicacions sobre corrupció i els escàndols que esquitxen el PSOE al Congrés dels Diputats. La gran sorpresa, però, és que no ho farà fins aquí gairebé un mes, el 24 de juny, per Sant Joan. No creu que sigui urgent comparèixer i aprofita el calendari per dilatar tant com pot aquestes explicacions. Avui ha demanat fer el pas quan la pressió de tots els partits per forçar aquesta compareixença ja era impossible d'esquivar. Anem cap a Madrid ara amb el Jordi Armenteres. Bon vespre.
11: Hola, bon vespre. Sí, Sánchez demostra que no té cap pressa, podria forçar la compareixença quan volgués, però ho dilata al màxim. La setmana vinent no hi ha ple al Congrés, hauria de ser extraordinari. La següent visita del Papa, l'altre Consell Europeu, i és preceptiu per llei que comparegui per exposar-ne conclusions. D'aquesta manera saltem fins al 24 de juny, Sant Joan, que Madrid no és festa. Allà és quan ho sumarà tot, les seves explicacions per corrupció i el debat europeu. A més, la compareixença quedarà encaixada en dues dates clau al calendari. 17 de juny, setmana anterior, que és quan Zapatero ha de declarar davant el jutge Calama de l'Audiència Nacional, i 27 de juny, dissabte, que és quan hi ha convocat un comitè federal del PSOE que ha de servir en principi per reorientar el partit, una altra vegada esquitxat pels escàndols. Avui la pressió ha anat a més durant tot el dia per forçar aquesta compareixença, fins i tot el soci de govern Sumar li exigia que donés la cara i Sánchez ha fet el pas aquesta tarda.
0: Aquest pas arriba amb el PSOE passant a l'atac i denunciant que hi ha una operació muntada contra el govern espanyol. Assegura que hi ha jutges conxorxats per fer caure Pedro Sánchez. El ministre Óscar Puente ho deia així al Congrés dels Diputats.
12: Yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. En fin, y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: Diu també que hi ha una coincidència massa estranya en la voluntat de la justícia espanyola de voler silenciar alguns judicis que afecten el PP, com el de la Kitchen. En aquesta ofensiva, Jordi, també s'hi suma el principal baró socialista, Salvador Illa.
11: Sí, tots dos van de bracet. Puente ha anat molt més enllà, de fet, dient-li als tribunals que se'ls veu el llautó. Ell és advocat.
13: Jo, en mi època de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
11: I Salvador Illa tanca files amb el PSOE, donant per fet que l'operació d'ahir a Ferraz, l'operació

0: PSC no pas al PSOE.
1: Gràcies, Jordi. El PP insisteix que vol eleccions i que els socis d'investidura de Sánchez s'han de retratar d'una vegada per totes. Alberto Núñez Feijóo aquest migdia li deia al president espanyol que si aguanta la poltrona només és per robar més.
2: Esta resistencia desesperada solo se puede explicar o por la avaricia de ampliar el botín o por el miedo a ser capaz de no esconderlo.
1: La nineta dels ulls del PP és el PNB, que pot decantar la balança. Els nacionalistes bascos insisteixen a demanar eleccions, però adverteixen que en cap cas negociaran una moció de censura amb Alberto Núñez Feijóo. En parlava Aitor Esteban.
3: A él le corresponde realizar. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, pero no lo contemplamos, una moción de censura. Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todo y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional a nivel del Estado, que es el presidente del gobierno español.
1: Per cert, que tot això, el PP fent pressió a Sánchez i al PNB exigint eleccions, s'hi suma Emiliano García Page, el baró socialista manxec. Avui fins i tot ha dit que Sánchez pot acabar a la presó.
4: Quien cree que se puede meter en un búnker y más aún meter a todo un partido y peor aún intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere usted.
1: Els últims dies Page ja havia demanat eleccions. Doncs sobre aquest pas de Pedro Sánchez, que ara us explicàvem demanant de comparèixer al Congrés i de l'enrenou polític que està generant, avui l'hem preguntat a la periodista i politòloga Estefania Molina què en pensa.
5: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés pels escàndols judicials al seu partit després d'assegurar que hi hauria màxima col·laboració amb la justícia. I això mentre alguns ministres, com Òscar Puente, van deixant caure teories de la conspiració afirmant que hi ha qui vol fer caure el govern sense passar per les urnes, és a dir, d'una manera antidemocràtica. El fet és que Puente aspira a tal PSOE i per això sap que ha de tancar files fins al final. En canvi, Sánchez assumeix que ha de retre comptes perquè sembla difícil sostenir un tallafoc quan la presumpta trama per actuar contra jutges, fiscals i la UCO s'hauria cuinat al cor de Ferraz amb la gerent imputada inclosa. Una trama que se situaria en els dies posteriors a l'anunci de la investigació contra la seva dona. I una trama que, segons sembla, tenia com a objectiu protegir-lo a ell i al seu entorn. Veurem ara com defensa aquest cop, que tampoc en sabia res.
1: I per afegir un mal de cap judicial més a l'entorn de Pedro Sánchez, avui ha començat a Badajoz el judici contra el seu germà per haver accedit a un càrrec a la Diputació Provincial. La seva defensa ha demanat la nul·litat perquè considera que tot plegat s'ha construït sobre la base de notícies falses i amb motivacions polítiques. De fet, la investigació de l'Audiència Nacional al cas Leire Díez i l'entorn del PSOE també s'ha colat al judici. Enviat especial de RAC1 a Badajoz, Roger Perciba.
6: Sí, perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, apunta que la trama de Leire Díez i el PSOE també hauria volgut destruir el procés judicial contra David Sánchez i atacar la jutgessa que va fer la instrucció del cas. Avui aquí a Badajoz, a l'inici del judici, l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, invalida tot el procés des de l'arrel.
7: La raïs està podrida.
6: Argumenta que tot s'ha basat en notícies falses, posa com a exemple articles que vinculaven Víctor Daldama amb David Sánchez. La seva vehemència mereix el retret del jutge.
8: Una pura invenció. Esto es mentira. Esto es el rito de decir que ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia.
9: Señor letrado, no levante el tono de voz.
8: Discúlpeme, señor.
9: Bien, vamos a realizar el debate de forma sosegada, bien, tranquila y no me interrumpa.
8: Perdón.
6: Les acusacions recorden que el PSOE i Leire van voler paralitzar el procés.
10: Hizo una persecución, pretendió perseguir, acosar y denunciar por irregularidades a la juez que llevó a cabo la instrucción aquí en Badajoz.
6: I insisteixen, volen 3 anys de presó per David Sánchez.
1: I en paral·lel a això, avui també és notícia el judici de la Kitchen. La cúpula del cas ha negat l'operació parapolicial contra Luis Bárcenas per destruir proves de la Caixa B del PP. Avui han declarat a l'Audiència Nacional els dos acusats principals del cas són Jorge Fernández Díaz, el que llavors era ministre de l'Interior, i Francisco Martínez, la seva mà dreta al Ministeri. Tots dos han fet pinya per intentar desmuntar la tesi de la Fiscalia, assegurant que no van autoritzar l'espionatge contra l'extresorer del PP. L'exministre, per exemple, era molt contundent.
11: Ordenó que se interviniera algún dispositivo, algún teléfono móvil del señor Bárcenas.
12: En cuestiones operativas, en absoluto. El ministro del Interior se preocupaba de cuestiones como estas.
11: Conoció o dio indicaciones para que se hiciera un especial seguimiento al señor Bárcenas mientras que este estaba en

0: la prisión de Soto del Real?
1: En absoluto. El secretario general de instituciones penitenciarias en mi época jamás me habló de eso.
2: Fernández Díaz i Martínez han optat per seguir la mateixa línia i han enterrat la destral de guerra per no atacar-se mútuament. Anem cap a Madrid, ara amb l'Arnau Mañé.
3: Els dos acusats principals de la Kitchen han escenificat el pacte de no agressió en els interrogatoris d'avui a l'Audiència Nacional. Han fet servir la mateixa estratègia: negar la Kitchen, negar l'espionatge a Luis Bárcenas i fer creure que no en sabien res. Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez se'n desmarquen.
1: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Sería más tonto de lo que soy si no supiera quién era el señor Bárcenas.
4: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial sobre el señor Bárcenas?
5: No, jamás. Yo jamás autoricé el pago a nada.
3: Una altra de les claus eren els missatges entre ells dos, entre l'exministre i la seva mà dreta. La defensa del secretari d'Estat no ha tret el tema, però, en canvi, l'advocat de Fernández Díaz sí que ho ha fet per intentar desacreditar-los.
0: ¿Usted escribe o escribía mensajes con la letra K?
1: Jamás, ni entonces ni ahora, he utilizado la K, cosa que sé que forma parte, pues no sé si de lo woke, de lo moderno, no lo sé, sinceramente.
3: El judici de la Kitchen continuarà dilluns al matí amb la declaració d'Eugenio Pino, l'exdirector adjunt de la policia espanyola.
2: Gràcies, Arnau. I encara en crònica politico-judicial, a casa nostra encara porta cua la investigació a Joan Ignasi Elena i Joan Herrera per presumptes adjudicacions irregulars a Altafulla, al Tarragonès. L'actual alcalde del municipi, Jordi Molinera, veu fonament en les acusacions. El TSJ investiga les factures que l'Ajuntament els hauria donat a la seva empresa del 2017 al 2019. Molinera considera sospitós que l'exalcalde Félix Alonso i Herrera fossin del mateix espai polític dels comuns.
6: Molinera, d'Esquerra, admet que Joan Ignasi Elena era un dels socis de l'empresa, però assenyala sobretot el seu soci, Joan Herrera. Explica que en aquell moment l'oposició ja va sospitar que s'encarreguessin aquestes feines algú del mateix color polític. També els va fer dubtar el contingut dels informes encarregats.
7: Els informes que es feien, hi havia algunes coses que a nosaltres ens patinaven, de ostres, un informe era, doncs, com s'aprova un pressupost municipal mitjançant una moció de confiança. El secretari municipal que teníem aleshores a Altafulla era una habilitat estatal, feia 20 anys gairebé que era secretari, i jo crec que això és una cosa que ell sabia tranquil·lament com es feia.
6: Es tracta de 22 factures de 1.300 euros que sumaven un total de 25.000 euros més IVA. La xifra total era 10.000 euros per sobre el màxim que estableix la llei. L'entorn d'Helena i Herrera insisteixen que l'oficina antifrau ja va dir que es tractava d'un simple error administratiu.
2: Per la seva banda, l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, defensa la legalitat dels contractes amb l'empresa Sinergia. En un comunicat que us avança RAC1, Alonso, actualment diputat al Congrés per Sumar, nega que s'adjudiquessin il·legalment. Assegura que en aquell moment l'Ajuntament estava sota una forta pressió per les polítiques d'austeritat que l'havien deixat sense jurista en plantilla. També acusa l'actual alcalde Jordi Molinera de posar en dubte la seva honorabilitat aquest matí al Món a RAC1.

0: Dos minuts i dos quarts de nou. Nou capítol en el cas Endic. Els advocats de Jonathan Endic critiquen el tracte que va rebre el fill del fundador de Mango en la detenció de la setmana passada. De fet, qualifiquen la detenció d'innecessària i creuen que permetre la imatge d'ell emmanillat és promoure una condemna social intolerable. Ho diuen en el recurs que han presentat perquè li retirin la fiança d'1 milió d'euros i en què intenten replicar tots els indicis recollits per la magistrada Benet Íñigo.
1: El recurs de l'advocat Cristóbal Martell nega qualsevol insinuació de preparació per la mort d'Isaac Endic. Si la jutgessa deia que Jonathan havia visitat el lloc dels fets 3 vegades la setmana abans, la defensa ho redueix a una. Un altre dia no va fer l'excursió perquè plovia i l'altre directament nega que anés a Montserrat. La defensa també nega el mòbil del possible crim. Manté que la relació entre pare i fill passava pel seu millor moment i en aquest sentit citen testimonis del seu entorn. I si nega la preparació i el motiu, també nega cap intent d'amagar informació. Que li robessin el mòbil a Quito és ben normal, diu el recurs, i les suposades contradiccions que assenyalaven la jutgessa i els Mossos no ho són. Segons els advocats, són explicacions complementàries i compatibles, sempre marcades per un fet. Ell caminava davant del pare i, per tant, no va poder veure la caiguda en cap cas. Per tot plegat, demanen que rectifiqui l'ordre de presó provisional i li retiri la fiança. La defensa s'hi torna així per primer cop, sense estalviar crítiques a com s'ha dirigit la causa judicial.
0: I avui ha començat el judici contra el futbolista Rafa Mir, acusat d'agressió sexual, un cas molt mediàtic perquè afecta un jugador de primera divisió. La fiscalia li demana 10 anys i mig de presó. Avui la víctima ha ratificat davant del jutge la seva versió. Ha dit que la va subjectar, que no es podia moure i que no la va deixar marxar. I encara en crònica judicial, Ana Duato haurà de tornar a passar pel banc dels acusats. L'Audiència Nacional ha anul·lat la sentència que va absoldre tant a l'actriu com al seu marit, el productor Miguel Ángel Bernardo. En punt, 8:45, cada dia anem sabent més detalls sobre la visita del papa a casa nostra. El pontífex farà un recorregut amb el papa mòbil per l'Eixample de Barcelona de camí a la Sagrada Família. Serà l'únic moment que qualsevol persona el podrà veure perquè la resta d'actes o són tancats o ja tenen totes les places reservades. Ara bé, qui vulgui anar-hi haurà d'entrar a la zona a través d'algun dels filtres de seguretat que els Mossos ja tenen pensats. Serà un dels dispositius més grans que han preparat mai, Benet.
1: El papa mòbil recorrerà el carrer Rosselló des de la Diagonal fins al Temple de Gaudí el dimecres 10 de juny a la tarda, de camí a la missa i benedicció de la Torre de Jesús. És al voltant d'un quilòmetre, però anirà a poc a poc i els organitzadors calculen que s'hi pot estar entre 10 i 15 minuts. Els Mossos instal·laran punts d'entrada controlats. La consellera Núria Parlon reconeix que en l'àmbit de la seguretat és un dels reptes.
2: Un dels escenaris de l'operativa que tindrà major complexitat i on es desplegarà doncs, tot l'itinerari del recorregut del papa amb el papa mòbil, que requerirà doncs, un esforç afegit de tot el dispositiu.
1: Els Mossos han batejat la visita del papa com a Pla Albus i disposaran de 5.600 agents i se n'hi han d'afegir 500 de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Avisen que l'accés als espais on el papa hi farà algun acte estaran blindats i només hi podran accedir persones amb acreditació o veïns, tot plegat dirigit des d'un centre de comandament permanent a la seu dels Mossos a Egara, amb representants de tots els cossos policials i d'emergència, seguretat del Vaticà inclosa.
0: Més enllà de la seguretat, la visita del papa tindrà força afectació en la mobilitat de Barcelona. L'Ajuntament recomana prioritzar el metro i revisar possibles afectacions abans de fer un desplaçament, Benet.
1: El trànsit quedarà restringit durant pràcticament 3 dies als escenaris principals. També estarà prohibit aparcar i les hores més properes a l'acte s'hi posaran controls d'accés. Estem parlant de l'entorn del Palau Episcopal i la Catedral, la parròquia de Sant Agustí i la Boqueria, la muntanya de Montjuïc i la que més afecta la mobilitat, la Sagrada Família, fins a 9 illes de cases afectades on a més deixaran de circular-hi busos. La regidora Laia Bonet explica que reforçaran el servei de metro, però també avisa que l'estació de la Sagrada Família quedarà tancada.
3: Concretament a l'estació de Sagrada Família, de la línia 2 i 5, que quedarà tancada tot el dia 10 per raons de seguretat i, per tant, vol dir que hi passaran els trens però no pararan. I a l'estació de Verdaguer de la línia 4, el dimecres a la tarda, bàsicament serà una estació de sortida.
1: L'Aeri i el Cremallera de Montserrat només els podran agafar aquell dia les persones amb acreditació per ser al monestir quan hi arribi el papa.
0: Gràcies, Benet. Una visita que no agrada a tothom. Col·lectius laics es manifestaran contra l'arribada del papa sota el lema Jo no t'espero. Diverses entitats critiquen el fet que es vulgui vendre aquest acte religiós com la visita d'un cap d'estat i volen que no es pagui amb diners públics. D'altra banda, coincidint amb la visita de Lleó 14 a Barcelona, els treballadors dels serveis municipals que ja estan en vaga han anunciat que faran més mobilitzacions el 9 i 10 de juny. Són uns 3.500 professionals de serveis socials, oficines d'atenció a la ciutat Ciutadania, Feminismes i Escoles Bressols, entre d'altres. I una de les polèmiques del dia també arriba des de les Illes Balears. Allà el govern balear exigeix a Aena que retiri el cartell publicitari que ha instal·lat a l'aeroport de Palma. És un rètol gegant escrit en alemany on hi diu: el que passa a Mallorca es queda a Mallorca. El govern balear hi veu una invitació clara a practicar un turisme d'accessos. Corresponsal de RAC1 a les Balears, Joan Ferrés, bon vespre.
4: Bon vespre. El primer que veuen els turistes quan surten de l'aeroport de Palma és un anunci gegant col·locat a tota la part frontal de l'edifici d'aparcaments on en llengua alemanya es diu que el que passa a Mallorca es queda a Mallorca. El govern balear ha manifestat una profunda indignació i preocupació davant d'aquests fets i han reclamat la retirada immediata a Aena, afirmant que aquest tipus de publicitat és totalment inacceptable a la principal porta d'entrada a l'illa. Escoltam el que deia avui el conseller de Turisme Jaume Bausà.
5: Mostra a les clares que Aena està totalment d'esquena a lo que és la població resident de les nostres illes. Per tant, de cap manera podem consentir que hi hagi aquestes pancartes a l'aeroport. Demanant la retirada immediata d'aquest anunci i d'altres que incitin en el turisme d'accessos.
4: Des d'Aena no s'ha donat per ara cap resposta i tant el Partit Popular com el Partit Ecosobiranista Més per Mallorca han traslladat la polèmica a la Cambra Autonòmica. Han registrat dues iniciatives parlamentàries en relació a aquesta campanya reclamant la retirada immediata d'aquesta publicitat.
0: El govern obre la porta a suavitzar algunes restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. El parc de Collserola fa 2 mesos i mig que està tancat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que els propers dies es reunirà amb alcaldes dels municipis afectats per parlar-ne.
6: Les restriccions seguiran, però sí que hem de mirar, aviam, si en algunes zones on s'ha fet la feina, en determinades circumstàncies, en determinats horaris, podem, i amb seguretat sobretot, que es compleixin les mesures de bioseguretat i que no posin risc l'operatiu, doncs aviam si podem donar atendre una part de les demandes dels alcaldes.
0: Amb Collserola tancat, cada cop són més les veus que reclamen que es torni a obrir. S'han recollit més de 4.000 signatures per internet i un grup de ciutadans ha muntat una passejada reivindicativa pel dissabte 6 de juny, que passarà per zones on no està permès l'accés, Montse Martí.
7: La caminada es farà sota el lema "La natura és salut, és vida, és tothom". La convocatòria s'ha publicat per internet i roda per les xarxes i situa en el punt de sortida la caseta d'informació de Collserola. El director gerent del Parc Natural, Raimon Roda, ha explicat a RAC1 que ningú s'ha posat en contacte amb ells.
8: No sabem si la idea és clarament entrar dintre el medi natural, si es tracta de fer-ho per la carretera. En tot cas, és veritat que tot el municipi de Cerdanyola, que és bàsicament on es produeix la proposta de caminada, està dintre zona del risc i, per tant, l'accés per activitats estan prohibides.
7: D'altra banda, el manifest que s'ha penjat a internet i que ja han signat més de 4.000 persones reclama la reobertura del parc de Collserola per salut física i mental, diuen. Proposen que en lloc de mantenir el parc tancat es reforcin les mesures de seguretat a l'entorn de les granges de porcs. A tot això continuen sortint positius. A l'última setmana se n'han detectat 3 de nous, que mig any després del primer brot eleven el total de positius fins als 325.
0: Gràcies, Montse. Passen 6 minuts de 8:45. Atenció a aquesta dada: 8 de cada 10 terrasses de bars i restaurants de Barcelona té nicotina ambiental i 2 de cada 3 fan olor de tabac. És una de les conclusions d'un estudi de l'Agència de Salut Pública de la ciutat, que assegura que en 9 de cada 10 espais analitzats han detectat persones fumant, fins i tot en llocs on està prohibit. I encara en l'àmbit de la salut, metges dels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona han operat per primera vegada a Europa un fetus que estava desenvolupant els budells fora del cos. Van trobar-li la malformació congènita a les 20 setmanes de gestació i van haver d'esperar 2 mesos per fer el procediment. L'operació, però, va ser un èxit i el nadó va néixer a les 34 setmanes d'embaràs. Joel Penya.
9: La gastroesquisi és una malformació que fa que els budells es formin fora del cos i que, per tant, estiguin exposats al líquid amniòtic. Els riscos són infeccions, necrosi o fins i tot que el cos tanqui l'obertura i talli una part dels budells. Per evitar-ho, els metges van intervenir durant la gestació. El cap de cirurgia de Sant Joan de Déu, Xavier Terrado, diu que seria temps va evitar problemes d'alimentació pel nadó.
10: De vegades necessiten hospitalitzacions llargues, que poden ser tranquil·lament 2-4 mesos ingressats. En els casos greus pot ser un any tranquil·lament i després nutrició parenteral domiciliària. L'escenari aquí va canviar completament, el budell ja va recuperar el seu calibre i postnatalment doncs va tolerar l'alimentació.
9: La mare tampoc ha tingut seqüeles importants de l'operació. La gastròsquisi afecta entre 2 i 3 fetus de cada 10.000 i en només un de cada 10 d'aquests casos es pot fer aquesta mena de cirurgies.
0: En clau econòmica, la Comissió Europea multa l'empresa xinesa Temu amb 200 milions d'euros per vendre productes addictius i joguines perilloses.
11: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: Brussel·les assegura que s'ha demostrat que molts productes de Temu venen a la Unió Europea sense complir amb les mesures de seguretat.
9: Per exemple, explica que hi ha joguines per nadons que es venen en aquesta plataforma de comerç electrònic que contenen productes i substàncies químiques que superen els límits de perill i toxicitat. A més, acusen Temu de vulnerar la llei de serveis digitals per crear productes clarament addictius i fomentar-ne l'ús mitjançant influencers.
11: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Pàgina cultural amb música. Atenció als fans dels Amics de les Arts perquè el grup acaba d'estrenar una nova cançó fa pocs minuts. I segurament et penso, i segurament t'enyoro, i segurament t'estimo, però cap dels dos ho saps. Es diu Segurament t'estimo i és la primera cançó inèdita que el grup publica en 3 anys. I ho hem sabut també aquesta tarda. Gracie Abrams actuarà l'any que ve al Palau Sant Jordi. Serà els dies 27 i 28 de maig dins de la gira The Look at My Life. Són les dues úniques actuacions que farà l'estat espanyol. Les entrades es posen a la venda divendres. Qui també programa concerts és Estrella Damm per celebrar els 150 anys. En total són 45 actuacions que començaran al setembre. Alguns dels artistes que commemoraran la data són Miqui Núñez, Carat Lahoz, Su o Alfred García. També Macaco, Quimi Portet, Elèctrica d'Arma o el Poni Pissador. I encara parlant de música, el Festival Afònica de Banyoles tindrà com a caps de cartell a l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, amb el camí prou bé. I també el Petit de Calaril. Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans. I també Filles de Cassandra, el Poni Menut i els gironins Minibús Intergalàctic. El festival es farà del 25 al 28 de juny. Quatre minuts i tres quarts de nou. Recuperem l'actualitat esportiva amb el Xavi Puig, que el tornem a tenir per aquí. Bon vespre, Xavi.
12: Bon vespre.
0: Ha estat un dia, podríem dir, d'un hola i quatre adeus. L'hola, el d'Anthony Gordon, nou jugador del Barça.
12: S'ha arribat a primera hora de la tarda ja a Barcelona, ha passat revisió mèdica, demà signarà el contracte que el lligarà el Barça per les 5 pròximes temporades. L'arribada de Gordon suposarà la sortida de Rashford de l'equip. Després d'aquest fitxatge, el Barça vol atacar la contractació de Julián Álvarez. S'ha fixat un topall de 100 milions d'euros per afrontar la negociació amb l'Atlètic de Madrid.
0: El Barça, la benvinguda a Gordon i l'adeu oficial a Mapi León i Ona Batlle.
12: Mapi León deixa el Barça després de 9 temporades i d'haver contribuït gairebé sempre com a titular en la consecució de les 4 Champions de l'equip blaugrana.
13: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
12: I també avui ha oficialitzat la seva sortida la lateral Ona Batlle, que ha jugat la blaugrana les 3 últimes temporades.
14: 3 anys en què ho hem guanyat pràcticament tot. És tot un orgull i em sento una privilegiada de poder dir que he format part d'aquest equipàs, d'aquest grup de persones meravelloses, no només dins del camp, sinó també fora del camp.
12: Map i Ona Batlle s'afegeixen a la deuda d'Alexi. Ara falta per resoldre el futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo, que també acaben contracte.
0: Veig que també han dit adeu en format vídeo.
12: Sí, en vídeo, en penjat vídeo a les xarxes. És el com es fa avui dia.
0: Com es fa, exacte, actualment. Un altre adeu del dia ha estat el de Mitchell, del Girona.
12: El club ha decidit posar punt i final a la trajectòria de Mitchell com a entrenador del Girona. Va arribar a la temporada 21-22, quan va aconseguir l'ascens a primera divisió. Han estat 221 partits oficials a la banqueta gironina, 8 dels quals són de Champions en la classificació històrica dels gironins per disputar la màxima competició europea. El descens de categoria acaba significant l'adeu a 5 anys a Girona d'un tècnic que des del primer dia va fer tot el possible per integrar-se a la societat catalana, començant per la llengua.
0: I del futbol al bàsquet, perquè avui hem sentit les explicacions de Xavi Pasqual a la seva decisió de no continuar sent l'entrenador del Barça la propera temporada.
12: Pasqual pagarà la clàusula que té el seu contracte per abandonar el club quan s'acabi la Lliga ACB. Va arribar el mes de novembre i, tot i un inici ple de victòries, els contratemps en forma de lesions, la no arribada de reforços i els ritmes diferents d'entendre la gestió amb els directius i executius del club l'han acabat fent decidir que el millor era plegar.
15: I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més. I com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte.
12: Pasqual, que recuperarà tots els lesionats pel tram final de temporada, espera poder-se acomiadar amb el títol de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Fins ara.
12: Fins ara.
0: I acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
16: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
16: Doncs una polèmica que s'ha fet molt viral a casa nostra i que té l'humorista Judit Martín com a protagonista.
0: Ja sé, em sembla, per on vas.
16: Sí, se n'ha parlat bastant en les últimes hores. És una polèmica una mica enrevessada, així que anirem a pam, si et sembla.
0: A veure, sí.
16: Fa uns dies la Judit va anar al podcast La Ruïna i va explicar una situació surrealista que va viure fa uns anys. L'anècdota, com dèiem, ha aixecat molta polseguera a les xarxes i avui l'actriu n'ha explicat més detalls al versió RAC1. Ens hem de situar al 2019, quan la Judit Martín li demanen que es prepari una imitació de Montserrat Caballé i que gravi unes frases com si fos ella per un homenatge que li volien fer.
0: Home, suposo que ho escoltarem, però entenc que fa certa gràcia, no?, pensar Judit Martín, Montserrat Caballé...
16: Exacte, d'acord? Tot i que la imitació havia de ser seriosa...
0: Havia de ser seriosa.
16: I ara ho sentirem concreta, bastant concreta. Qui li demana és Lluís Pasqual, director de teatre i fundador del Teatre Lliure, que era l'encarregat de preparar i organitzar aquest acte. Fins aquí tot bé, tot i que Martín sí que reconeix que ja li va sobtar que d'entrada fos un encàrrec, com dèiem, molt concret.
17: L'encàrrec és que volia que fes de Montserrat Caballé en un any concret. Havíem de recrear la Montserrat Caballé dels anys de finals dels 80.
0: Això és el que explicava la Judit Martín aquesta tarda.
16: Exacte,
0: al versió.
16: Sí, amb aquest encàrrec sobre la taula, ella va fer la recerca, es va preparar la imitació i al cap d'uns dies la van a gravar a uns estudis del Liceu.
17: Jo em vaig ficar en aquella peixera i que vaig repetir com moltes vegades la frase fins que va arribar un punt que va ser com ara, lo tenemos.
16: I després d'això, tot gravat i a partir d'aquí silenci. Judit Martín ha explicat que mai més la van trucar ni per convidar-la a l'acte ni tampoc per pagar-li la feina que havia fet.
0: No li van pagar?
17: I després em van dir, ja producció es posarà en contacte amb tu. No ocurrió. També coses d'aquestes que passen a la professió, jo no vaig tenir valor de reclamar-li res. No, a més, és que no vam parlar de diners en cap moment,
16: No van parlar de diners, per tant ell tampoc ho va reclamar, doncs va quedar aquí la cosa.
0: No, però jo entenc, aquesta sensació, però clar, ja és una mica estrany tot, no?
16: Sí, ella ha dit que ara poder ja no ho faria així, però era fa uns anys, com dèiem. Total, que arriba el dia de l'acte de l'homenatge, el mateix 2019.
0: És a dir, ho va gravar el 19 i l'acte es va fer el mateix 2019.
16: Exacte. La Judit se'l mira des de casa, des de la tele, perquè recordem que no l'han convidat a veure'l des del lloc, i es queda molt sorpresa amb el que passa en aquest acte, perquè Lluís Pasqual, des de l'escenari, dona pas a una suposada entrevista de Montserrat Caballé i a ell mateix, gravada l'any 1988, en principi. Aquest era el moment.
18: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
19: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
18: I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
20: Doncs miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
21: Quan tenen, ho havia decidit ella.
0: A veure si ho he entès bé, perquè és que és impactant, eh? Que la presumpta Montserrat Caballé diu si algun dia em fan un homenatge que me'l faci ell...
16: Fent referència a Lluís Pasqual.
0: A Lluís Pasqual, i això, tot i ser una imitació de la Judit Martín, i ho fan passar com a real en aquest acte, no?
16: Exacte, i ell ho recull amb aquesta frase de ho havia decidit ella, com per justificar que sigui ell el responsable d'organitzar aquest homenatge. Com us podeu imaginar, recordem, la Judit Martín, mirant-ho des de casa, des de la seva tele, explica que es va quedar, evidentment, glaçada.
17: És probable que igual aquesta entrevista es va fer, va ocórrer de veritat i es va perdre el document, però clar, vull dir, en cap moment s'aclareix que aquesta persona que està parlant no és
22: en absolut
17: Montserrat Caballé, sí que sóc jo, ni tan sols el juraria que no surto als crèdits perquè jo ho he mirat i no surto.
16: Clar, ella va mirar l'acte esperant veure's en els crèdits, clar, no? Almenys com a imitadora, i tampoc. Això s'ha destapat ara, tot i que han passat tants anys, doncs evidentment ha creat molta polèmica. Per això també Fons del Liceu hem de dir que han explicat al Versió RAC1 que han obert una investigació per esbrinar què va passar, perquè va ser quan hi havia una altra direcció i, per tant, no en tenien tots els detalls. També expliquen que estan intentant contactar amb Lluís Pasqual, però que de moment no hi han pogut parlar.
0: És un tema que és el que deies, no? S'ha viralitzat bastant aquesta situació i aquesta tarda al Versió RAC1, doncs, la mateixa Judit Martín, doncs, ha donat les seves explicacions de tot plegat. Mm-hmm. Gràcies, Anna.
16: Fins ara.
0: Tres quarts de nou i 4 minuts.
23: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi amb la tertúlia del 9C. Ja som dijous, és una setmana que no sé si és per la calor o què passa, que sembla que costa d'acabar-se, no? Som dijous 28 de maig, també ho dic per la calor, som al maig, no som al juliol, som al maig. I tenim avui a la tertúlia del 9C a l'Oriol Soler, periodista del diari Ponés. Què tal?
1: Molt bé, bona nit, Mireia.
0: També el Josep Manel Silva, advocat, periodista i professor universitari. Bona nit.
2: Bona nit, Mireia.
0: La Maria Vila, advocada. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: I des de Madrid, la Núria Oriols, la Núria Oriols, delegada del diari Ara a Madrid. Què tal, Núria?
4: Hola, bona nit.
0: També fa molta calor, per aquí a Madrid. És una calor de tot arreu.
4: 32 graus.
0: Endavant amb tots. Sí. Clar, a més, és el com primer estiu que passes a Madrid, no?
4: Sí, i no sé si recordes que al principi només em queixava que plovia.
0: Sí, és veritat, quan vas de terra.
4: Però és que ara vull que plogui, ja en tinc prou.
0: No, el tema de la calor té la marinera, però em sembla que ara estàveu escoltant tot el que anava explicant l'Anna Salvador amb aquest cas que s'ha viralitzat, no?, de la Judit Martín, que se la va contractar o se li va demanar que fes de Montserrat Caballé, que ella mateixa ha revelat que aquesta situació, no?, de que es va fer servir doncs la seva imitació en un acte fent veure que era la mateixa Montserrat Caballé, una situació que la mateixa Judit Martín doncs per xarxes ho ha explicat també La Ruïna, ho ha explicat aquesta tarda al versió RAC1, amb tants advocats a la taula. Interpreto que una situació així tampoc no pot ser en el fons denunciable, no? És que vaja, també és o com què vols dir, Silva? A veure, què comences a...
2: A veure, a mi és que no em fa cap gràcia aquesta història, perquè realment és una espècie de deepfake sonor, no? És veritat, home, però primer que no cobri una persona és una cosa bastant habitual, suposo que a tothom li ha passat, que t'ofereixi una feina i no te la paguin. Sí, o que sí, en aquesta taula segur que us ha preguntat una vegada. Doncs no, home, perquè en realitat està suplantant una veu. Si és en tot humor, no passa res. Si es diu que és una imitació, no passa res, perquè això es permet, però si no es diu, està suplantant la personalitat d'una altra persona, utilitzant-la en benefici propi, sense demanar-li permís a la persona que ha fet la imitació per aquesta finalitat, perquè suposo, no sé si van firmar algun paper o no, o simplement va ser tot oral, i a més diguem, amb una persona que ja no hi és, no?, perquè quan es fa l'homenatge aquesta persona ja no hi és, i que els seus hereus fins i tot tindrien dret a fer una reclamació contra aquesta persona que l'ha utilitzat, no? Per tant, tot això, des del punt de vista jurídic, potser no passa res més, i el Lluís Pasqual dona explicacions dient que va ser una confusió i ja està, no? I la Judit no li dona més importància. Però jo quan m'ho heu enviat i ara ho he sentit també un altre cop, no crec que això... O sigui, que estiguem a les suplantacions i quan són a les xarxes, perquè hi ha imatges, i això que és el mateix però amb so, sense avisar, doncs ens fa una certa gràcia, però a mi no em fa gràcia, jo crec que és bastant greu.
3: Clar, el tema és que, o sigui, ella, com a l'actriu, que no sap com es farà servir després aquesta veu, ella no en té cap culpa, si els hereus després no volen... No, però vull dir, ni en té cap culpa ni pot defensar la honorabilitat de la Montserrat Caballé, perquè ella no hi té res a veure, en realitat. O sigui, que no sé si els seus hereus voldran fer-hi algun... Una de les coses que explica la Judit és que allà hi havia present una persona que era la mànager, o no sé com ho deien, al seu moment de Montserrat Caballé, que i diu, sí, és aquesta, vull dir, que aquí sí que caldria veure la participació d'aquesta persona en això, a banda de la de Lluís Pasqual, evidentment, que no sé si se li ha preguntat o si algun periodista ha intentat contactar amb ell perquè doni explicacions.
0: De moment sembla que no respon qui ha intentat de posar-se en contacte.
1: Aquesta tarda al diari l'hem trucat i no, de moment tampoc
2: no agafa el telèfon.
1: No, ni al Liceu ni a nosaltres no ens ha agafat el telèfon, i crec que, vull dir, té bastants motius per no agafar-lo, perquè haurà de donar bastantes explicacions, perquè és clar, el que explica la Judit Martín, que a mi en primer lloc m'agradaria destacar la valentia de Judit Martín en explicar això, perquè això és moltes vegades forma part de la rebotiga de l'ecosistema cultural i també mediàtic, vull dir, que moltes vegades es prefereix no explicar, doncs, en primer lloc la valentia, no?, d'explicar-ho, la segona, que clar, ella també va ser al final una víctima, no?, d'aquest aparent, no?, engany, aquesta suplantació, perquè és clar, va posar sense saber-ho la seva veu al servei d'una imitació, que hagués estat tan fàcil com, no?, el que la mateixa Judit explicava aquesta tarda, que versió de, escolta, va passar, aquest enregistrament va passar, però per causes X tècniques s'ha perdut i l'hem recreat. No hagués passat absolutament res, no? El problema sorgeix justament quan s'enganya i quan no s'explica, no? El rerefons i el context d'aquest enregistrament.
2: Perquè més està per veure si realment va passar o no. Si realment va passar, doncs mira, seria menys greu. Però això també s'ha d'acreditar, perquè clar, com ho demostres que realment va passar?
0: Núria, des de Madrid.
4: Clar, aquest cas a mi m'ha sorprès moltíssim. És a dir, quan ho he vist, abans que ho he hagut de tornar a veure un altre cop per acabar d'entendre-ho bé com havia anat tota la seqüència, a mi em sembla molt greu, vaja. I també estic una mica amb el que deia el Silva, que al final és una suplantació d'identitat que com que el context, bueno, és, al final és una sembla com que és un context més d'humor, però és greu, perquè al final estàs suplantant la identitat d'algú altre, i és el que també ara apuntava l'Oriol, no? El fet de no explicar o no ser transparent, com a mínim obliga a donar explicacions de forma immediata quan això ha sortit a la llum.
3: Però hi ha una altra derivada aquí, perdona, Silva, que és que si ell, si Lluís Pasqual fa servir aquest enregistrament de manera prèvia a rebre l'encàrrec, és a dir, ell fa que això, fa que la Judit Martín gravi la veu, simulen aquest enregistrament, i ell va amb això a dir, mireu, aquest homenatge l'haig de fer jo perquè jo tinc aquest, era el seu desig, i els meus honoraris per això són tant, clar, aquí també algú del Teatre Fortuny o qui fos que organitzés l'acte en el seu moment hauria d'explicar com van exactament, perquè això afegeix gravetat, és diferent a dir, mira, t'ho encarreguem a tu. Ah, doncs mira, fantàstic, perquè a més aquest era el desig seu i tinc un enregistrament que ja el trobaré, que ella diu això. Però si ell fa servir això per beneficiar-se, no només a nivell de prestigi, sinó perquè li encarreguin una cosa i per tant cobrar uns diners que altrament no li haurien encarregat, clar, això encara ho fa més greu tot plegat.
2: Per això deia que si hi ha ànim de lucre, imagineu que fa... que això mateix, que diguem, no és una dimensió molt, molt greu, per mi ho és, però no molt greu, que es fes el mateix per contactar algú, per imitar la veu d'algú que truca i diu que han segrestat a la teva filla, per posar un exemple, no? O com en aquest cas, si hi ha hagut ànim de lucre i s'han guanyat diners. Clar, o sigui, estem fent broma de coses que s'utilitzen normalment per l'humor i que dins de l'àmbit de l'humor no passa res, no hi ha problema, sempre s'ha d'identificar en algun moment que és una imitació, però en aquest cas que no, en cap moment es diu això, sinó que algú podria detectar que no és ella realment, però es fa servir com si fos realment ella i no s'explica res més, i en aquest context en el que és el responsable del fer homenatge, el que diu que li han encarregat, i això ho diu una persona que no és ella, encara que pugui dir que li va dir en el seu dia, doncs algú ho ha d'aclarir. I sense cap responsabilitat, evidentment, per Gil Martín, que jo això ho tinc claríssim, eh? Sí, sí.
1: La qüestió de fons per posar-hi també una mica d'humor es demostra lo bona actriu i lo bona imitadora, clar, sí, que és la Judit Martín, perquè fins que ella no ho ha explicat ni en el moment, no? En el moment ningú se'n va donar compte.
3: Sí, però és curiós perquè llavors tu sents l'enregistrament i dius no, clar, evidentment és ella, no és Montserrat Caballé. Jo no he sentit a la Montserrat Caballé parlant a l'any 80 i pico, però realment, i és boníssima la Judit Martín, però que ho escoltes i dius no, però sí, clarament és una imitació.
0: Falten, què, un minut per arribar a les 9 i, mira, tenim última hora pel que fa a aquesta negociació que ja portem dies aquí al 9C dient que ens acompanya als vespres, aquesta negociació de govern amb els sindicats per veure si es poden desconvocar les vagues d'educació i si es pot trobar una solució amb tota aquesta crisi, no?, en aquest sector educatiu. Tenim l'Eudald Martínez seguint la reunió que hi ha ara en marxa, però no sé si és ben bé reunió perquè em sembla que hi ha alguna novetat. Eudald, bona nit.
5: Hola, bona nit. Jo et diria que la reunió ha acabat de forma una mica abrupta, és a dir, us hem explicat abans que ja estaven encallades les negociacions, sí que el departament havia fet una nova proposta, però els sindicats encara la trobaven insuficient. Esther Niubó al matí havia dit que era la definitiva i que, per tant, no hi hauria cap altra contraproposta, i el que han fet ara els sindicats és anunciar que es tanquen a dintre la conselleria, a la sala on estaven fent la reunió, i diuen que no en sortiran fins que vingui la mateixa consellera Esther Niubó, que no era present en aquesta reunió, hi havia els càrrecs del departament negociant, doncs diuen que fins que no vingui la consellera no en marxarà, ni que si cal, això implica quedar-s'hi tota la nit.
0: Prova de força, no, Eudald? És a dir, ara ja anem a màxims.
5: Sí, sí, és una acció inèdita en el que portem de negociacions. Té alguns precedents, per exemple, quan es negociava també el personal d'atenció educativa fa uns mesos, en alguna ocasió s'havien tancat també en un edifici annex. En anteriors negociacions amb Cambrai hi havia hagut també alguna tancada, però amb Esther Niubó i en aquest cicle de negociacions i de mobilitzacions és la primera acció d'aquest tipus, com dius, per intentar acabar de fer aquesta pressió davant de, com diuen els sindicats, la conselleria ja no es vol moure més.
0: El que podem deduir de tot plegat, Eudald, pel que ens has anat explicant aquí a RAC1 i amb aquesta acció dels sindicats d'ara, és que hi ha ganes de resoldre-ho ja, perquè si no també es podia haver continuat, per dir d'alguna manera, xutant la pilota i dient, doncs demà ens tornem a reunir, ta-ta-ta, no?
5: Exacte, el que diuen els sindicats és que cal avançar en aquestes negociacions i això és la lectura que fan els sindicats, hem de veure què diu el departament, però que qui ara paralitza les negociacions perquè no volen avançar més és la conselleria, i ells diuen no, aquí hem de seguir negociant, i si els que hi ha ara sobre la taula, diguem, no poden negociar més, que vingui directament la consellera i negociem amb ella per continuar avançant, però que ells creuen que cal trobar una solució quan més aviat millor en aquesta situació i que, per tant, ells es tanquen aquí que, com a mostra de que per ells no serà que no es continuï negociant avui.
0: Doncs, Eudald, em sembla que ja pots agafar-te una mica bé això, eh? Okay.
5: Sí, no portem raspall de dents ni res, vull dir que haurem de veure com avança la cosa.
0: Si hi ha alguna novetat, òbviament, línies obertes aquí, a RAC1, evidentment, i al 900.
5: Us informo.
0: Molt bé, vinga,
5: fins ara.
0: No sé com ho veieu, però això sé que és el pols cada vegada és més, no? A veure qui guanya, no? Al final, Oriol.
1: Sí, a veure, aquestes tancades, no? Sempre en un context de negociacions sindicals i de crisi laboral, no? Com la que viu el Departament d'Educació amb els sindicats de professors. Vull dir que n'hem vist moltes, però sí que és veritat que en un sector tan important, no?, per lo que és per tant el pressupost de la Generalitat, no?, amb un impacte tan gran a tantes famílies, clar, sí que sorprèn com de mica en mica, no?, aquest clima de mínima confiança, no?, d'interlocució entre el departament i els sindicats s'ha anat, no?, des de l'acord que fa amb el govern, amb Comissions i UGT, al marge dels sindicats majoritaris, s'havia anat desgastant molt aquesta confiança, i al final és el que tu deies, que al final doncs, és una lluita de poder, pràcticament, i de veure, no?, si el departament baixava de la taula amb el que havia dit en un principi, que era que l'acord amb Comissions i UGT era el que hi havia i d'allà no es mouria, finalment s'ha mogut. I, doncs, una manera, no?, al final, no?, d'evidenciar també els sindicats com USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària i de CGT, que són els que no van signar aquest acord, doncs de la seva capacitat de pressió i de negociació, que en última instància, i a falta del que sembla, no?, del que pugui passar aquesta matinada o en els propers dies, no?, de que al final assolirien bona part de les seves reivindicacions de matèria econòmica, de pujada salarial. Si ha de venir la consellera a ratificar-ho, doncs és el que comentàvem, una mostra de que els sindicats no volen que la consellera baixi allà i no els altres, els càrrecs del departament en aquesta lluita de poder.
0: Núria.
4: A veure, jo crec que al final els sindicats estan fent un pols molt important al govern i tenen la capacitat per fer-ho com a sector, perquè són un sector clau, és a dir, quin altre sector professional pot fer això a banda del sector públic, i dins del sector públic els mestres? Segurament els sanitaris tindrien una força similar, no?, en termes de negociació col·lectiva. Què passa? Que hem de veure si finalment el departament acaba cedint o no, tenint en compte que la consellera ha dit que la proposta que havia fet era definitiva. Si, més enllà de les qüestions salarials, que em sembla totalment just que es demanin, també es pot posar remei als problemes, per exemple, que també és una de les línies de negociació més importants, de l'escola inclusiva. Perquè al final, més enllà del malestar dels mestres i les condicions salarials, jo crec que el sistema educatiu té un problema estructural, està al límit, i que els resultats que hi ha avalen que està al límit, i que si no s'aborden també d'altres coses més enllà de les condicions salarials, doncs no crec que la mobilització que han fet es beneficiï doncs, tota la població, que estaria bé que d'aquest conflicte, més enllà dels beneficis laborals que legítimament doncs, el col·lectiu demana, també tota la societat, diguéssim, sobretot els infants, en poguessin també sortir beneficiats en termes d'una millor atenció, en termes d'una millor formació.
0: Núria, mira, t'haig de tallar aquí perquè sembla que ara està sortint algú del Departament d'Educació, UDAL.
5: Sí, tenim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, parlant.
6: Ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys. A més, hem establert també el termini del retorn de les compensacions econòmiques, en aquest cas pels sexenis. Estem parlant d'un import importantíssim de diners, de més de 300 milions d'euros. A més, avui hem anunciat també que durant els propers 3 cursos, de fet, tenint en compte també el present, el curs 26-27, 27-28 i els dos següents, posarem més de 6.000 dotacions, per tant, mans en les escoles i en els centres educatius, que és una de les principals reivindicacions en aquest cas del col·lectiu. Jo crec que aquesta és una bona oferta, és una oferta que hem demanat en aquests moments que els sindicats també reconsiderin. És una oferta en la qual el departament creu que pot atenuar, en aquest cas, aquesta tensió del sistema educatiu. És una molt bona proposta des del punt de vista retributiu, però també ho és en totes les altres qüestions que recullen també en l'acord del mes de març, en temes de desburocratització, en temes de reducció de ràtio, en temes d'escola inclusiva, que són els elements centrals de la reivindicació. Estem a la vostra disposició pel que considereu.
5: Els sindicats estan començant una tancada, estan esperant poder interlocutar ja ara amb la consellera. Hi ha aquesta possibilitat ara mateix?
6: Bueno, jo sobretot el que demanaria en aquest cas als sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. De fet, en comparació amb d'altres comunitats autònomes, com per exemple en aquest cas a València, estem parlant que és el doble de l'oferta que està presentant en aquests moments el govern valencià. Jo crec que l'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals. De fet, en els últims 25 anys no s'ha produït cap tipus d'increment retributiu i, per tant, em sembla que és una molt bona oferta que donaria resposta a bona part de les demandes del col·lectiu.
5: Els sindicats han d'entendre que part de l'augment que es presenta avui era una proposta que ja, diguem-ne, recollia amb l'augment estatal que vinculat a l'augment estatal dels sindicats, no?, que es va pactar amb la funció pública a nivell estatal. Com responen això?
6: Els increments, en aquest cas, estatals es poden aplicar o no es poden aplicar en aquest complement específic. Per tal de poder afavorir que hi hagi un increment en aquest complement específic, el que ha fet el departament és situar precisament aquests increments estatals per tal de poder fer evolucionar la proposta. En aquests moments, només pel que fa referència al complement específic, doncs estem parlant al voltant de 260-270 euros. Amb aquest nou complement que vam situar també per part del departament de 125 euros més, en total estem parlant de 398 euros mensuals pels professors de secundària i pels professors de primària estem parlant, em sembla que són 2 euros menys, és a dir, estem molt a prop d'aquests 400 euros. Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn en aquest sentit que, havent arribat en el límit que ells mateixos havien fixat per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions, ara demanin més. En aquests moments estan demanant més de 100 euros. Jo crec que això és... jo crec que té un límit i, per tant, doncs, a més, és una qüestió purament retributiva i jo crec que hem donat mostres de que hem fet evolucionar la nostra proposta des d'un punt de vista salarial, però és que a més l'hem complementat amb tots aquells elements necessaris en uns moments complicats pel sistema educatiu i jo crec que poden ajudar a millorar el seu conjunt, especialment pel que fa referència a dotacions en matèria d'escola inclusiva. Estem parlant de més de 6.000 dotacions en els cursos a partir del 27-28, amb aquestes 1.500 dotacions que ja es posaran en aquest cas a les aules per tal de poder treballar i poder fer aquest acompanyament. acompanyament a l'escola inclusiva en el curs 26-27, doncs que a més hem pactat ja també les dotacions per als següents tres cursos. Jo crec que la feina l'estem fent, jo crec que és positiva, però clar, diguem-ne, nosaltres demanem sobretot responsabilitat també als sindicats i que reconsiderin la situació. Més de 400 euros mensuals és molt difícil que cap altre col·lectiu, en aquest cas de la Generalitat, doncs pugui arribar a aquests increments en un escenari, és veritat que és de 4 anys, però em sembla que també tenint en compte el context en el qual situava, portem més de 25 anys sense que s'hagi tocat el complement específic i de cop i volta situem aquests 400 euros, em sembla que és difícil que trobem una situació que sigui anàloga.
5: Torno a dir, volen interlocutar amb la consellera, no sé si la consellera hi serà, si vol parlar-hi, si passarà això en els propers minuts, en les properes hores.
6: No sé, li hem de traslladar també a la consellera, que la consellera doncs prengui també la seva decisió en relació. La consellera ha estat amatent, evidentment, a totes les converses durant tot aquest període. Ella ha participat d'una manera activa també a l'hora de configurar la proposta que avui hem presentat i les anteriors. En qualsevol cas, que sigui ella la que decideixi en aquest cas què és el que ha de fer. Nosaltres, en qualsevol cas, doncs demanem sobretot aquesta responsabilitat en aquest cas als sindicats perquè reconsiderin aquesta situació.
5: Gràcies.
7: Doncs fins aquí, Mireia, les paraules d'Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, que explicava això, que creuen que ja no hi ha marge de millora d'aquesta proposta, que és el màxim que els podien oferir i que, per tant, demanen als sindicats que reconsiderin aquesta posició i no ha aclarit si la consellera vindrà o no aquest vespre. Això ho haurem d'acabar d'aclarir en els propers minuts.
0: És curiós, Eudald, perquè ha sortit, evidentment, l'Ignasi Jiménez en nom del govern sense saber què farà la consellera, no?
7: És a dir... Sí, entenc que serà sobretot una reacció a aquesta acció sobtada del tancament, no?, que han fet els sindicats. No deuen haver tingut temps de traslladar-li a la consellera doncs, si efectivament es podia reunir amb ells. De tota manera, crec que ha estat bastant clar que per molt que vingui la consellera no hi ha marge a millorar aquesta proposta.
0: No, és a dir, que clar, ara, pel que estem veient, tenim dues posicions molt maximalistes, no? És a dir, uns sindicats tancats allà on s'està fent la reunió, que per cert on és, ens ho pot recordar, Eudald?
7: Sí, el Departament d'Educació, que és a la Via Augusta d'aquí a Barcelona. És a dir, estaven primer en una sala, quan es feia la reunió, us he dit al principi que s'havien tancat en aquella sala, no, s'han tancat en una altra sala, però vaja, que estan tancats dintre el departament i això, ells diuen que no en sortiran si la consellera no el rep.
0: En aquesta reunió d'aquesta tarda, on ara es tanquen els sindicats, no hi ha hagut en cap moment la consellera Niubó?
7: No, de fet, la consellera Niubó, ara parlo de memòria, juraria que només hi va ser les dues primeres reunions de les set que portem en aquest nou cicle de negociacions. A la primera, una mica la que reemprenia les negociacions, i la segona també que començava a posar sobre la taula una proposta del departament. La resta s'han fet aquestes negociacions ja, com sol passar també en la majoria de reunions d'aquestes, ja quan es negocien qüestions laborals, hi ha els càrrecs del departament, tècnics del departament, que són qui coneixen més la lletra petita i qui van fent aquesta negociació. Per això mateix també cada dia qui ens donava explicacions de com estaven avançant aquestes reunions era Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa, perquè la consellera, diguem, ella ha de dir que la proposta està consensuada amb ella, que ella també hi ha participat, però qui segueix més el fil de les negociacions no és directament ella.
0: Per tant, recapitulant, per qui ara estigui connectant a la sintonia de RAC1, tenim posicions enrocades pel que fa a aquestes negociacions amb el que és tota la crisi educativa. Per una banda, els sindicats que estan dins del Departament d'Educació, que diuen que no en sortiran, que es tancaran tota la nit si cal fins que no aparegui la consellera Niubó per intentar desencallar tota la situació. I per altra banda, acabem d'escoltar en directe les declaracions d'Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa, que és que està pilotant totes les negociacions per part del govern, dient que no es pot tensar més la corda i tampoc sense aclarir si la consellera acabarà apareixent o no. Aquest és el quadre, Eudald?
7: Sí, exacte. A més, deixa'm dir que la tancada és veritat que és unitària, és a dir, que aquí hi ha diverses organitzacions sindicals, cadascuna amb el seu posicionament, però els que han decidit acordar aquesta tancada unànimament és USTEC, professors de secundària, la CGT i també l'Intersindical, els quatre sindicats que convoquen aquestes vagues. Per per tant, sí que és una posició unànime de tots els sindicats, malgrat que entre ells tenen algunes diferències sobre les prioritats també d'aquesta negociació.
0: La Maria Vila et vol preguntar alguna cosa,
3: sí,
0: Eudald.
3: Sí, Eudald, bona nit. No, només per aclarir una mica com ha anat, si s'han com sobreposat les dues coses o no, és a dir, Ignasi Jiménez fa aquesta proposta després que els sindicats diguessin que volien parlar amb la consellera i per tant per mirar de mitigar això, o ho ha fet abans i els sindicats han dit no en tenim prou, volem parlar amb la consellera?
7: No, és aquesta segona opció, eh? És a dir, avui el departament ha vingut amb aquesta proposta sobre la taula d'increment de sou de 400 euros en 4 anys, que més aquí, recordem, s'hi ha de sumar també el que dèiem, la part que ve de l'Estat, que és per tots els funcionaris, que no és només pels professors, sinó que ja fa uns mesos es va pactar a nivell estatal que tots els funcionaris en els propers, diria que en aquest cas són 3 anys, el seu sou pujaria uns 200 i pico euros. Per tant, aquí és veritat que aquests 200 i pico euros ja van quedar apartats des del principi perquè no depenia de la Generalitat, però és veritat que aquests 400 euros que la Generalitat ara posa sobre la taula sumaran aquests 200 i pico, per tant, en realitat el sou dels docents pujaria a 600 euros en 4 anys. Avui ha vingut amb aquesta proposta i també el tema aquest de 6.000 reforços més en 4 anys per l'escola inclusiva, el pagament de deutes pendents encara de les retallades en un termini màxim de 5 anys, tota aquesta proposta ha estat sobre la taula, els sindicats han dit que no en tenien prou i que volien negociar certes coses, ara el secretari de Millora Educativa ha dit que demanaven 100 euros més, ho veurem si ho podem confirmar això, i ha estat en aquest moment en què el departament ha dit no farem res més, no ens mourem més, que els sindicats han decidit tancar-se i demanar la presència de la consellera.
0: Veiem com seguirà tot plegat. Què ha fet, per cert, l'Ignasi Jiménez? És a dir, ha tornat a entrar?
7: Sí.
0: Tornat a entrar.
7: En aquest moment estan dintre de la conselleria, sí. Mira, de fet, ara també ens diuen que els sindicats faran declaracions aviat des de dintre de la conselleria. No sé si els voldreu escoltar, jo crec que en 5-6 minuts, potser, o menys fins i tot, potser parlen també.
0: Doncs, Eudald, ens demanes pas quan els s'hi surten i quan comencin les declaracions.
7: Us aviso ara mateix.
0: Perfecte, fins ara, Eudald. Maria, estàvem amb tu. Aprofito ja per passar-te la pilota.
3: No, m'interessa molt escoltar què diran els sindicats ara, perquè realment el to de l'Ignasi Jiménez, que és veritat que és un senyor que ja el gasta, aquest to sempre com conciliador, que segurament pel sindicat serà falsament conciliador, però ara el que hem sentit és clarament gairebé de fer veure com a mínim que es baixava els pantalons, no? De dir, nosaltres això ja no ho podem fer més, demanem responsabilitat una mica a la desesperada. I això, ho dic, primera, perquè s'han parlat de moltes més coses que no pas de la pujada de sou, que a vegades això mediàticament només ens quedem amb això com si fos una part egoista dels mestres, i és moltíssima més cosa.
1: I estan en tot el dret de reclamar
3: una cosa. No, exacte, però vull dir que fins i tot si només fos això ja estaria bé, però que moltes vegades es diu, no, només volen més diners com si fos una cosa egoista seva, i a banda que això seria ja de per si mateixa una reclamació laboral perfectament legítima, hi ha altres coses que tenen a veure d'una manera molt clara i molt directa amb la millora pròpiament del sistema educatiu. Llavors, jo tinc molta curiositat per saber què diran ara i què volen dir-li exactament a la consellera. Si el govern t'ha dit, aquesta és l'oferta, estudieu-vos-la, que vulguis encara parlar amb la consellera, m'agradarà sentir exactament quines explicacions donen. Perquè crec que ara mateix, i la posició pels sindicats ara mateix és difícil en el sentit que jo crec que socialment han anat guanyant suports i que ara estan en aquell punt que si apreten molt més pot ser que llavors socialment els vagin perdent aquests suports. I per això caldrà veure exactament com expliquen quina és la seva posició ara mateix i què els pot oferir parlar amb la... o què creuen que els pot oferir parlar directament amb la consellera Niubó que no els hagi ofert ja la reunió d'aquesta tarda.
0: Silva, que potser et tallo en algun moment, si hi ha les declaracions dels sindicats.
2: Si vols tallar-me abans...
0: Perquè
2: jo crec que ens falta escoltar l'altra part.
0: Sí, clar. Sí.
2: Crec que això és una informació que tenim ara parcial. Tinc la sensació que això ja dura bastant i jo estava convençut fa dies que s'acabaria arreglant, i ara sentint el responsable del departament crec que s'arreglarà, però clar, falta veure què diuen els sindicats davant d'aquesta proposta, perquè recordem que estic molt d'acord amb el que heu dit i jo amb això tinc una mica el cor dividit, perquè crec que efectivament cal una revisió segurament de la part de remuneració, però el problema de l'educació no és de diners. És més, en general, quan hi ha problemes, si només augmenta

0: Sí, però d'aquesta manera, home, amb el dia que feia ahir, amb la quantitat de gent que va patir, que fins i tot la Creu Roja va intervenir, no?
1: Endavant, mira, endavant. Endavant, que sembla que ja parlen. Eudald.
2: Sí, efectivament, comença a parlar Iolanda Segura, portaveu d'USTEC i la resta de sindicats.
3: Doncs bé, ahir era un dia clau de negociació i no vam negociar. Avui també era un dia clau de negociació i tampoc hem negociat. Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir, i no hem pogut anar més enllà dels marges que presenta aquesta proposta. Al final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí a l'espera de que vingui la consellera. Demanem la seva presència immediata per poder continuar aquesta negociació o per poder desencallar aquesta situació. Necessitem fer avenços i, per tant, la consellera és qui té la clau d'aquest desencaix, doncs, per tancar aquest desencaix, doncs nosaltres ens mantenim aquí a l'espera que ella vingui. Perquè, que quedi molt clar, nosaltres no volem deixar la negociació penjada.
2: Trobeu insuficient aquests 400 euros que el departament diu que planteja i ells ens han explicat que en demaneu 100 més, és així?
3: No són 400 euros. Això són números que fa el Departament d'Educació, inflats, però la proposta real són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord. Per tant, aquests 400 euros no existeixen. Són 120 euros en 4 anys en un complement addicional que acompanyarien aquests 200 euros. Això ha de quedar molt clar.
2: En cas que la consellera no vingui, quin escenari es planteja a futur? Es plantegeu fer consulta demanant el no per demostrar que el rebuig és majoritari del sector?
3: No, nosaltres... No.
0: He perdut la connexió?
3: Clar...
1: Sembla que tenim algun problema de connexió ara mateix amb l'Eudald i amb aquestes declaracions amb els sindicats. De seguida mirem de solventar-ho tot plegat per anar sentint en directe quin és el seu punt de vista de tot plegat. Anem-ho a provar. A veure, Eudald.
3: Demanem la seva presencialitat immediata. Evidentment, el cicle de vagues continua i nosaltres ja vau veure què va passar ahir. Ahir vam bloquejar el país, vam bloquejar les principals vies del país durant moltes hores. No sé, què esperen? Que incrementem més aquesta mobilització? Fins a on estan disposats a resistir? Realment això és el que necessita aquest país ara en aquests moments? O el que necessita aquest país és que arribem a un acord que desencalli aquest conflicte i que doni resposta a unes necessitats que té l'educació i que tenen les persones treballadores? Per tant, demanem aquesta responsabilitat. Torno a repetir, demanem que la consellera es presenti immediatament aquí al Departament d'Educació i que puguem continuar aquestes negociacions que avui, malauradament, no s'han pogut produir.
4: Com valora la resta de qüestions, com per exemple la recuperació dels estadis, del deute que no es va pagar?
2: I demanem per la resta de punts que s'han tractat, més enllà del salari.
3: Aquestes qüestions, com ja us vam comentar, sí que hi han hagut avenços en el tema del deute dels estadis, hi han hagut avenços amb la incorporació de càtedres, hi han hagut avenços. Per això mateix és una llàstima que ara per un desencontre no puguem acabar d'arrodonir aquest acord que ja avui s'hauria d'haver perfilat. Per tant, nosaltres no ens movem d'aquí, no volem abandonar aquesta negociació i esperem que la consellera mostri aquesta responsabilitat tan necessària i puguem desencallar aquesta situació ara mateix que està, estem aquí, en aquest conflicte no resolt.
4: Ahir van dir que un dels esculls de la negociació eren les dotacions per a l'escola inclusiva. No sé quina valoració fan de la proposta que els han fet avui.
3: No vam dir que l'escull fos les dotacions, sinó que no les volien plasmar sobre paper. I nosaltres, per poder, valorar si aquesta proposta ens és satisfactòria o no, necessitem veure l'escrita i també necessitem concretar una mica l'horitzó. En aquest sentit, han pogut fer aquests avenços i, per tant, podem dir positivament que no és l'escull principal pel qual estem aquí. Però, tornem a repetir, avui havíem d'abordar-ho tot, havíem de parlar de salaris, havíem de negociar el tema, aquest tema de la

0: Inclusiva, havíem de parlar de currículums, de plantilles, havíem de parlar de ràtios i no ha pogut ser perquè hi ha hagut una proposta definitiva de la qual no s'han volgut moure, no han volgut moure ni una coma. Per tant, doncs, nosaltres mantenim doncs, la nostra presència en, aquesta, en aquest espai.
1: Està aquí?
2: Ara parlarà sí? Ignasi, Ignasi Fernández, portaveu de professors de secundària.
3: Però està la consellera o no?
4: L'escoltem, ara estan preguntant sí. Si hi ha la consellera o no, no?
2: Sí, perquè sembla que podria baixar, però de moment no, encara no està aquí.
1: Bé, bona tarda. Ignasi Fernández, secretari general del sindicat professors de secundària. Els professors i les professores de Catalunya volen una millora retributiva per compensar mínimament la pèrdua del poder adquisitiu dels darrers 15 anys, que xifrem entorn al 20%. Per això hem sortit al carrer, per això ens hem manifestat en claustres, per això s'han tallat carreteres i s'han fet tot tipus de gest pacífic, sempre amb la protesta. Bé, després de totes aquestes manifestacions i claustres i reclamacions i reunions i meses de negociacions, l'oferta del departament són 122 euros bruts a pagar en 4 anys. Res de lo que estan dient i escampant de que són 400 euros sumats. Aquesta és l'oferta real. El problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Tornem, sento reiterar, al dia de la marmota. Certament s'han produït avenços en altres àmbits, el deute dels sexenis i les càtedres, però aquest tema retributiu és transversal, és el que vol el col·lectiu. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. M'assembla que això és d'una evidència absoluta. Per tant, com que no avancem en la negociació, unitàriament hem coincidit que ens quedem aquí fins que vingui la persona que té capacitat per gestionar aquesta negociació, que en principi és la consellera, recordem que és la nostra cap de personal, doncs aquí ens quedem i esperem que vingui. Per la resta, doncs ja veurem què passa, si ve o no ve i com acaba això. Òbviament, tota la jornada de manifestacions i les convocatòries que ja tenim continuen, per suposat que continuen. Gràcies.
4: Hi ha algú més que parlarà, Udal?
2: Sí, falta Laura Gené de la CGT.
5: Bé, intentaré ser tot el ràpida possible, entenent que el que ens diuen és que la consellera baixa en breus, esperem que així sigui, perquè ens quedem aquí per esperar-la. Ja ho han dit la resta de companys, el que ens ofereixen és un complement nou de 120 euros a pagar en 4 anys. Crec que el departament no està entenent el missatge. Si el missatge d'ahir no li va quedar clar, és que no ens conformarem amb molles. És que 120 euros en 4 anys no arreglen l'emergència educativa que tenim. Han posat més dotacions per inclusiva, sí, però no s'ha parlat de quina és la situació laboral del PAE, no s'ha parlat de millorar la situació laboral del PAE ni de la seva reclassificació. Què farem? Posar més dotacions però que continuïn tenint menys drets que la resta de companyes dels centres educatius? Hem demanat també que es posés una data per la internalització de les vetlladores i no s'ha volgut posar una data per la internalització de les vetlladores. Per tant, els avenços que s'han fet en la inclusiva per nosaltres queden molt lluny del que seria un acord acceptable. Per altra banda, s'estan demanant mans, però també s'està demanant que baixin les ràtios, també s'està demanant democràcia als centres. I tot això són temes que no hem pogut tractar. Fa dies que ho estem dient tant a les mediacions de vaga, com a les meses, com a premsa. Les assemblees estan organitzades, els centres estan organitzats, les mobilitzacions d'aquests...
4: Sembla que Torre va tenir un problema de connexió.
5: Organització dels centres.
4: Ara.
5: Agrair a totes les persones que en van participar, tant organitzant com participant d'aquestes mobilitzacions. El departament ha de tenir clar, el govern del PSC ha de tenir clar que això no va de convèncer els sindicats. A qui s'ha de convèncer és a les persones que treballem dia a dia a les escoles. I aquesta proposta no convenç. Passarem, nosaltres continuem amb la ferma convenciment i compromís que surti el que surti d'aquí, sigui avui o sigui quan sigui, ho passarem en consulta. I per últim, demanar demà als territoris que hi ha en vaga, a Garraf, a Baix Llobregat, que si us plau, que surtin al carrer més que mai. Buidem les escoles i demostrem la força i el convenciment que tenim. Moltes gràcies.
4: Eudald, doncs, diria sí. Que els sindicats han acabat, no, de parlar. Alguna novetat sí. De la consellera?
2: Ara parlen també intersindical i COS, no sé si els voleu escoltar.
4: Crec que més o menys hem tingut ja una representació,
2: sí,
4: si et sembla.
2: Sí, en la mateixa línia. Uh-huh. Bàsicament això, ens comentaven que sí que baixarà la consellera, com heu pogut sentir. Uh-huh.
4: Sí.
2: I vaja, hi ha aquesta discrepància total, fins i tot en les xifres, com podeu
4: veure.
2: Sí, sí,
4: això
2: veure.
4: T'anava a dir, posem una mica sí. D'ordre, perquè veure, les versions són diverses, eh?
2: Evidentment ens costa d'entendre nosaltres i tot aquesta discrepància, però aquí el tema està en que, clar, aquest augment d'arribar fins als 400 euros que diu el departament s'ha fet a través de dues vies. Per una, és veritat que recordem que l'acord del març amb Comissions Obreres i l'UGT parlava d'uns 200 euros d'augment en 4 anys. Això era a través d'un complement autonòmic que ja existeix. Què ha fet el departament aquests dies? Doncs va dir... crearem un altre complement que encara no té nom, per dir-ho així, i aquest efectivament l'han dotat després d'aquestes negociacions amb 45 euros per aquest any, 45 euros per l'any que ve, 45 euros també pel 2018, però el 2019 pujaria fins als 125 euros. 121, 125, depèn de la xifra en què són aquestes que parlen, que diuen és que només ens estan oferint 121 euros més. Què passa? Que el departament diu no, perquè hem fet un recàlcul del complement aquell que vam acordar amb Comissions Obreres i la UGT, i en lloc de 200 i pocs euros, que eren uns 211, en realitat, gràcies a aquest recàlcul, aplicant-li alguns increments diversos, poden arribar a 267 euros, uns 270 també pels de secundària. I els sindicats diuen, no, és que aquest augment que està fent el departament, en realitat ja li obliga la normativa, per dir-ho així, perquè és un augment que depèn de l'increment de sou pactat a nivell estatal amb tots els funcionaris, i per tant no és una cosa que el departament pugui triar o no fer aquest augment. En canvi el departament ens diu que no, que sí que és una qüestió de voluntat política i que per tant a la pràctica els docents sí que acabaran rebent aquests 400 euros més. Això seria una mica el
4: resum,
2: les bandes
4: sí.
2: Del discurs, exacte. Com veieu, que és una mica complex perquè hi ha diversos complements, no és un únic complement, tot va així una mica, està una mica atomitzat, i per això costa una mica d'entendre on és aquesta discrepància.
4: El que és veritat és que ja les posicions ara estan molt, molt enrocades, perquè la crida directa que seguint les vagues, això és molt, molt evident també per part dels sindicats, i per part del govern la sensació també era que no es mouran d'allà. Per tant, ara és veure com s'estova una mica això i es resol també aquesta mateixa nit, això, per si hi ha tancada dels sindicats o no, no?
2: Sí, perquè, això clar... que Iolanda ha assegurat més, diu, no estàvem tan lluny, és a dir, ara sembla que sigui un trencament total, però realment, evidentment, avui s'estava més a prop que ahir de l'acord. El que passa que, veient que el departament diu que no es vol moure més perquè creu que és la proposta millor que pot fer, la definitiva, clar, els sindicats doncs sí que també, amb això que parlàvem també, veient la pressió que hi ha als carrers, les vagues, el que reclamen els docents, creuen que han de collar una mica més, també perquè USTEC i la CGT i també l'Intersindical han deixat clar que ells abans de signar res ho consultaran al professorat. Per tant, clar, ells pensen, si ara diem que sí això i llavors el professorat ho tomba, tampoc quedem bé. Hi ha una mica, també, aquesta és una altra lectura que s'ha de fer. Aquests sindicats diuen, és que hem d'aconseguir alguna cosa que els docents ens acceptin a la consulta.
4: Mm-hmm. També suposo que han vist que ha funcionat, interpreto, eh? Ara també és el que estàvem comentant fora de micro aquí a la taula. Estan funcionant bé aquestes vagues, no, Eudald? Tu ens ho has anat explicant. I això també, aquesta força, no, és com que no la vulguin perdre, no, els sindicats?
2: Exacte, evidentment, si les vagues s'haguessin anat desinflant, estic segur que els sindicats no es veurien amb tanta força de collar tant. La d'ahir, que tornava a ser una vaga general a nivell de tot el país, va tornar a tenir un seguiment del 30% segons el departament, els sindicats la pugen fins al 60%, però a nivell pràctic es va veure que hi ha cap aquesta capacitat de mobilització, que es poden tallar carreteres, s'han fet també altres tipus d'accions de boicot, s'han vist manifestacions molt i molt grans, i per tant doncs els sindicats diuen, sí, mentre mentre això no baixi, nosaltres doncs, també podem seguir negociant, perquè creiem que la proposta no satisfarà encara a tot el professorat.
4: Eudald, si et sembla, nosaltres seguim analitzant una mica tot això. Qualsevol novetat que tinguis, si veus que apareix la consellera i hi ha algun tipus de, el que sigui, gir amb tot el que estàs vivint, amb aquestes negociacions, etc., doncs ens demanes pas, evidentment.
2: Sí, pels moviments que veig per aquí, crec que sí que efectivament baixaran uns minuts la consellera.
4: I creus que aniran a reunir-se o també per ja fer unes declaracions públiques?
2: No, en aquest cas jo crec que sí que respondrà, diguem, és a dir, que respondrà a la demanda dels sindicats de veure. El que no sé és si els dirà una mica el mateix que els havia dit Ignasi Jiménez, no? De que no hi ha més marge, però bé, com que els sindicats demanen poder parlar directament amb ella, doncs entenc que és la, acceptarà aquesta petició.
4: Doncs qualsevol imatge o situació que vegis ens l'expliques de seguida. Fins ara, Eudald.
2: Perfecte, fins ara.
4: Reprenem aquí a la taula tot el que... El que heu sentit és sí. Que ja no... Oriol, tu anaves
6: sí,
4: apuntant...
6: Sí, jo anava llavors... apuntant per... Bueno, perquè ja sí que és veritat que hi ha hagut alguns moments d'una sensació una mica d'embull, però al final jo crec que ho hem aclarit una mica, no? La qüestió, el conflicte és de l'increment salarial, i aquí està el conflicte.
7: Sobretot a la forma de sumar-ho.
4: Que ens donava 320, no?, al final, ens ha semblat que...
6: I aleshores, clar, jo crec que també el que aquí més una mica, no?, és que un dels representants, crec que era el sindicat de professors de secundària, deia no els hi podem anar a dir als professors, no?, que només són 120 euros, perquè, no?, una mica és... la meitat del que van aconseguir també els altres sindicats. Vull dir que al final, en aquest context, no?, de conflicte, que al final doncs, no sabem el que passarà, si la consellera baixa i diu que la proposta és definitiva i demà hi ha una nova mobilització i els sindicats tornen a torçar el braç al govern, doncs potser canvia la setmana que ve, perquè al final jo crec que més enllà d'aquesta discussió de les xifres, que més o menys ja ho hem clarificat, el context i lo rellevant, la qüestió de fons, és que aquests quatre sindicats, al marge de Comissions i UGT, estan fent pagar l'error polític del govern en menys tenir-los i menys tenir la seva capacitat de mobilització i de pressió als carrers. Perquè, com es va firmar un acord de país sense el seu concurs, clar, els sindicats ara han vist, doncs, com m'he mobilitzat, he parat les escoles... amb un suport, jo crec que bastant ampli de les famílies, també s'ha de dir, vull dir, hi ha hagut bastanta comprensió. Clar, ara els sindicats tenen els incentius per mantenir les mobilitzacions, segueixen intactes, perquè han vist que poden asseure de nou al govern a una taula de negociació que havia dit que estava tancada.
8: Amb un context, a més, que és que el govern ara mateix té menys incentius que abans, perquè ara té un acord de pressupostos que fa dues setmanes, per exemple, no tenia. I, per tant, aquí també haurem de veure quin camí acaba triant també el govern i de quina manera ho explica. Perquè a mi hi ha una cosa que em sembla que potser aquí s'hauria d'afinar més, que al principi... A la portaveu de l'USTEC ha dit avui no hem negociat, ahir no vam negociar, i al final de la seva intervenció ha acabat dient s'ha avançat, ja teníem un acord, però quedava això i allò altre on ens hem encallat aquí. Clar, crec que la manera com s'explica i com es transmet també a la societat és important si el que vols és mantenir el suport. Perquè una cosa és dir, després d'haver escoltat l'Ignasi Jiménez, com l'hem escoltat tots, aquí no hi ha hagut negociació, no volen negociar res, i l'altra és, al cap d'una estona, ella mateixa contradir-se i dir, no, hem avançat amb això i amb allò, però faltava això i allò altre. Perquè si tu comences dient, aquí no s'ha negociat res, home, és difícil continuar mantenint el suport, almenys de les famílies, que estic d'acord amb l'Oriol, que crec que hi ha hagut bastanta comprensió i no hi ha un rebuig frontal al que estan reclamant, però clar, la mobilització és molt fàcil, pujar-la i incentivar-la i esperonar-la és fàcil, el que és difícil és després baixar-la i de quina manera vens tu aquests acords cap als teus i de quina manera vols vendre'ls també, perquè això jo a la feina sempre, no? A vegades et trobes amb una negociació amb l'altra part, jo l'advocat contrari sempre dic, és que depèn també de com expliquem aquest acord als nostres clients. Tu el pots explicar de la manera que et sembli que és una presa de pèl, però en realitat els dos sabem que no és una presa de pèl, que és bo per les dues parts, i tu pots explicar-ho d'una manera que el teu client, sense enganyar-lo, vegi amb més bons ulls un acord que no passi li dius, mira, ens estan fent aquesta oferta que és inacceptable, no? Llavors, crec que aquí també és la manera com els sindicats han d'anar jugant les seves cartes cara endins del que realment veuen que és millorable o no és millorable. Clar, a mi d'entrada dir, no, només són aquests 100 euros, si estem parlant de sumar-los als altres 200, que ens expliquin la pel·lícula sencera, perquè no és uns diuen 400 i no són 400, són 100 i pico, si s'han de sumar els 200 ja és una altra cosa, és veritat que no són 400, però bueno, quins són els punts en comú aquí que es poden anar llimant? Ara, aquesta fixació amb que vingui la consellera, vindrà la consellera i què li diran? Vull dir, tampoc no perquè vingui la consellera i digui el que us ha dit el secretari de Millora Educativa és el que us podem oferir, tampoc no veig aquí de quina manera pot desencallar-se
4: això. La sensació és com, pel que ha dit també Iolanda Segura, el que ens deia també l'Eudald, és que semblava que els sindicats avui volien ja tancar la cosa, no? Tancar com l'acord i és com, avui hauríem ja de desencallar-ho. No sé, eh? Ara estem parlant de feelings i sensacions que al final...
6: El portaveu del sindicat de professors de secundària sí que ha sigut molt més clar a l'hora de posar sobre la taula el desencontre salarial, però és veritat el que deia la Maria també, que la portaveu d'Ustec, la Iolanda Segura, ha sigut una mica contradictòria, perquè ha dit que avui només s'havia d'acabar de rodonir...
4: Un escull,
6: d'acabar de rodonir-ho, però alhora ha dit que no s'ha negociat res. Llavors, què ha passat aquí?
4: Núria...
7: Sí, a veure, jo crec que la manera d'explicar-ho dels sindicats, si volen mantenir la complicitat social, que crec que també estic d'acord que han mantingut fins ara, no és la millor manera d'explicar-ho, perquè tothom pot comprendre la seva reivindicació salarial, però jo crec que han tingut la complicitat social més àmplia perquè les seves reivindicacions anaven més enllà de dels seus interessos legítims concrets com a treballadors, perquè estaven parlant d'anar més enllà en problemes com l'escola inclusiva, les ràtios, el fet de que estiguin al límit per la complexitat que tenen les aules que no hi era abans. Tot això han tingut el suport de forma més àmplia, la complicitat de les famílies, perquè la reivindicació anava més enllà de qualsevol col·lectiu concret que és sempre salarial. Si ara tot es redueix, i no ho estic minimitzant, però si tot es redueix a que si són 320 euros o 400 l'augment mensual, jo crec que poden mantenir doncs, el suport del col·lectiu de professors, però aquesta complicitat social, que és superimportant per qualsevol moviment de protesta, potser pot anar variant en termes d'opinió pública. I per tant, jo crec que han de calcular molt bé fins a on es tiren la corda amb el govern, que fins ara ha perdut el relat en relació als sindicats educatius, però en funció de com es comportin en aquests moments claus de la negociació, doncs es podria començar a canviar una mica la percepció.
4: Tenim última hora, Eudald Martínez. Bona nit de nou.
2: Sí, efectivament. Ha baixat ja la consellera Esther Niubó i, de fet, ha entrat ja en aquesta sala on hi torna a haver els sindicats, a la sala on s'estaven fent aquestes meses, una consellera Niubó, que, de fet, anava amb la mateixa roba que avui el Parlament que ha hagut de comparèixer davant de la Comissió d'Educació, justament per explicar els detalls del nou pressupost del Departament d'Educació arran de l'acord de pressupostos. Doncs Niubó, que ja ha entrat aquí, l'hem vist amb una cara entre mig de seriosa i una petita mitja rialla quan ens ha vist, doncs una mica així doncs, saludant-nos, però vaja, evidentment amb certa cara de preocupació, no?, per la situació.
4: Home, jornada llarga i situació una mica crucial, no?, la que ha d'afrontar ara, perquè això es desencalli d'alguna manera, no, Eudald?
2: Sí, a veure, és veritat que si ens agafem a la literalitat dels sindicats, ja ens han dit que es quedarien aquí fins que al revés la consellera. Llavors, si ara no avancen, potser diuen no, mira, doncs o seguim demà o ens n'anem, però de moment la seva petició era concretament poder veure la consellera i poder-li traslladar directament a ella el seu malestar. Veurem efectivament com si això desencalla alguna cosa, encara que sigui un bé, tornem-nos a veure demà i en parlem amb més calma.
4: D'acord, doncs Eudald, una vegada més, qualsevol novetat, et donem pas.
2: Perfecte.
4: Vinga, fins ara. Silva.
9: aquest programa ple d'interrupcions.
4: Sí, no, no, això és pam, pam, pam, pam, vinga.
9: No, mira, és que estic molt d'acord amb el que explicava la Núria abans d'aquesta darrera intervenció, en el sentit que ara és un problema de comunicació, perquè a més estem en unes dates molt complicades, per l'escola pública, especialment perquè hi ha tot el tema de la prescripció, els grans que fan selectivitat, és a dir, hi ha molts casos en què que l'escola pública ara entri en una dinàmica de vagues i mobilitzacions que ja porta un temps a final de curs, pot perjudicar també en segons quins territoris a l'escola pública, perquè hi ha l'alternativa a vegades de marxar les concertades quan la gent veu que hi ha massa problema, no? I sobre el que dèieu abans quasi tots, no? Que és aquesta contradicció entre aquesta mateixa portaveu que fa uns dies va ser la que va dir que això era un problema de 400 euros i ara resulta que, clar, quan no estem sumant el mateix, doncs sembla que uns sumen els 400 i els altres no els sumen. Això és el que m'ha semblat a mi entendre, no? El responsable del departament sembla que està sumant coses que els sindicats no hi sumen, no? I per això no estan d'acord, però efectivament hi ha hagut algun canvi, no és la idea aquesta del principi d'estem en el mateix punt que ahir, no estem negociant res i després queden poques coses per arribar a un acord. Bueno, doncs ara és l'oportunitat, potser la consellera si parla, no? Però si hi ha o no hi ha acord, efectivament la consellera ara hi és i per tant doncs si arriben a un acord perfecte i si no doncs a veure què fan. Jo l'únic que deia abans també és que crec que haurien d'anar una mica en compte amb el tipus de mobilitzacions que fan, encara que tinguin un suport de la societat, que estigui d'acord en que crec que la gent valora molt l'educació, però que hi ha a vegades mobilitzacions sense avisar que poden perjudicar molta gent, i això també és una comunicació, i també pot ser negativa.
4: Si us sembla, si no, no hi ha cap més última hora de l'Eudald Martínez, etc. Jo el que faria ara és fem una petita pausa i seguim, ens recol·loquem una mica aquí al No ho sé, perquè hem viscut clarament aquestes últimes hores, portem això a tres quarts d'hora veient aquesta mena d'enrocament al Departament d'Educació, han parlat els sindicats, ha parlat el govern, ara veiem com s'acaba d'això, la reunió que hi ha ara entre la consellera Niubó i els sindicats d'educació, i a veure si segueixen les vagues o no.
10: No ho sé, amb Mireia Garolera. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: Bon dia, sóc l'Alina Deulofeu, responsable de compres d'Atmetller Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres humus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
12: A Atmetller Origen, tot el que tastes té un perquè.
13: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
14: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
15: A tu, un joc de mobles de jardí, d'aquests que t'hi asseus amb els amics a dinar, i entre el cafè i que si està tan bé acabes empalmant amb el sopar, això a tu no et fa cap falta. O sí? Posa casa teva en moda vacances amb un conjunt cantoner Ontario de 9 places per només 599 euros. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
10: RAC 1.
16: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
17: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
18: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
19: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
18: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
19: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
18: Més info a mescotels.cat.
20: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
21: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
22: Escolta, navega, descarrega, informa't.
21: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1. A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Som-hi aquí al 9C, falten 10 minuts per arribar a les 10. Estem en temps de tertúlia avui amb la Maria Vila, amb la Núria Oriols, amb l'Oriol Soler, el Josep Manel Silva i seguim connectant amb l'Eudald Martínez, que el tenim al Departament d'Educació, perquè sembla que tenim una última hora, Eudald.
1: Sí, tenim fumata blanca, que dèiem aquest
0: blanca,
1: dia.
0: Però... Blanca?
1: Espera.
0: A veure.
1: Blanca, no en el sentit d'acord, sinó almenys de desencallar,
0: la
1: situació aquesta que tenim ara mateix, que recordem-ho, que era que els sindicats havien tancat el departament i demanaven veure la consellera i amenaçaven de no sortir-ne fins que vingués. Hem explicat que havia vingut, doncs en només 6 minuts ha tornat a sortir i ens han explicat que demà finalment es tornen a trobar a les 10 del matí. Per tant, aquesta és la notícia a hores d'ara. Demà seguiran les converses després d'aquesta tancada dels sindicats. Continuaran demà a les 10 del matí. Per tant, ja 8a jornada de negociacions, 4a de consecutiva.
0: Eudald, quants minuts ha tardat la consellera? Perquè entre que ens has dit que baixava i que han decidit que demà continuen, què ha passat?
1: Jo he comptat sis minuts.
0: Sis minuts per resoldre aquesta semicrisi, entre cometes, d'estat que hi ha hagut, no?, a l'última hora. D'acord, doncs, Eudald, al final, clar, no hi ha més novetats. Entenc que estan sortint tots, tant els sindicats...
1: No sabem si els sindicats voldran tornar a fer un posicionament després d'aquesta situació. Ara estarem pendents, però vaja, en tot cas, no crec que els arguments els hem sentit abans. Vull dir que serà una mica el mateix.
0: D'acord, doncs, Eudald, descansa el que puguis i demà se'n tornem-hi.
1: Exacte, tornem-hi.
0: Vinga, vagi bé. Bona nit.
1: Adéu.
0: Ja ho veieu, acabem de rematar el tema perquè bueno, hem viscut en directe tota la tertúlia. Clar, potser, no sé si és el que passa dins de les negociacions, però ha set publicitar aquest estiria ronça. La pregunta és per arribar a on? Se suposa que per estirar per part dels sindicats doncs un millor acord, no?
2: Per arribar a una altra reunió, que dèiem abans, a veure si és la setmana que ve i al final és demà, però una mica amb unes bases que tothom ja sap fins on pot arribar i fins on no. Aleshores, jo crec que aquesta escenificació, perquè ho podem definir perfectament així, escenificació de que baixi la consellera per tornar-se a reunir l'endemà, és un dels perills que, mira, com crec que moltes famílies estan molt ben informades gràcies al treball de base dels mestres de les seves escoles, ho poden passar més per alt, però la gestió comunicativa i aquesta escenificació és una de les coses que pot posar a més en contra les famílies després de tot el treball que s'ha fet als centres i de mobilitzacions als carrers que han tingut un suport.
0: A veure, per acabar, com que estem parlant de escenificacions, Eudald, hem de tornar-te a donar pas perquè ara és l'inici del quart acte, diguéssim, no? Del teatre, o què passa? A veure.
1: Disculpeu, perquè mira, jo segurament m'he precipitat amb les coses que serà el directe, perquè, clar, jo quan han dit que sortia el conseller que reunirien demà a les 10, he donat per fet que això implicava que tots acceptaven marxar i que demà es tornarien a trobar. Doncs no, els sindicats no en tenen prou i diuen que es quedaran igualment a dormir aquí al departament i que, per tant, es queden aquí i que fins demà a les 10 del matí, doncs, que ells ja seguiran aquí dintre la conselleria.
0: La situació és que la consellera ha marxat...
1: Sí, l'única novetat és que han acordat una nova reunió demà a les 10 del matí, però no han pogut evitar, per dir-ho així, la presència de la consellera, que els sindicats igualment es quedin tancats dintre del departament.
0: Ha marxat, per tant, Niubó, sembla que definitivament de l'edifici, entenc, eh?
1: Bé, ha pujat.
0: Ha tornat a pujar potser al seu despatx.
1: Sí, no sé si han d'acabar de potser negociar entre ells si realment hi ha algun marge per fer una nova proposta, veient la situació, si poden reconsiderar alguns aspectes. De moment, segueix a l'edifici, això segur.
0: I els sindicats que no es mouen de dins del departament.
1: De la sala on s'ha fet la reunió, exacte.
0: Eudald, ara de veritat que ja no sé, no sabem ni què dir.
1: Ja dic, jo crec que m'ha traït una mica les ganes de que això acabés avui, perquè he donat per fet que també marxaven els sindicats.
3: La fumata, s'ha convertit en gris.
0: Sí, va, posem-hi un color, Eudald, a veure de quin color és la fumata.
1: Ja, no sé,
0: verda,
1: ja no sé.
0: Vermella, taronja.
1: Ja no sé.
0: Ànims, i qualsevol cosa ja ho saps. Entrem
1: gràcies.
0: En directe de nou.
1: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. No ho sé, ja si voleu dir una conclusió final, o si no, ja li donem pas al Martí Oliveres i parlem de la calor, perquè vaja, és una mica toca terra, no jugo.
4: Que els sindicats, segurament amb motiu, estan ebris de l'èxit de les mobilitzacions, ho he dit abans, i realment quan tu organitzes una cosa així, veus que ets capaç de paralitzar el país, perquè efectivament l'han paralitzat, que a més tens un suport social considerable, de les famílies, de tots els companys, etc, és molt difícil baixar del globus. Jo no trobo argument racionals per quedar-se a la conselleria al departament aquesta nit, sinó és que et fa il·lusió dormir fora de casa i dormir malament.
0: Sense esterilla ni sac, tampoc.
4: Clar,
0: no vas a condicionar.
4: Fins
0: no.
4: i tot per encarar la negociació en millors condicions, el que et convé és descansar i demà vens, et dutxes, esmorzes a casa teva, tranquil·lament amb la teva família, i llavors vas al departament a les 10 a negociar el que faci falta. O sigui, no em sembla cap renúncia, en cap sentit, marxar del departament aquesta nit. No, però en canvi és això, vull dir, suposo que és tota aquesta... No? Tots ens hi hem trobat quan hem militat en algun lloc, una cosa et va molt bé i de cop i volta dius, doncs ara em quedo aquí a dormir i...
0: Te malentones.
5: Però a més, perdona, la condició era que baixés la consellera per no quedar-se. I ha baixat la consellera i han quedat que es reuneixen demà. Aleshores, ara, un cop complert aquesta condició, continuen, doncs, no sé, de puntera, si farà il·lusió demanar unes pizzas o no sé, i passar la nit allà, no sé.
0: A veure, Martí Oliveres, què tal?
6: Què tal?
0: Estàs
6: molt bé.
0: Estàs també perplex una mica com nosaltres. Altres, eh?
6: Sí.
0: Ja sé que tu estàs amb els teus registres
6: els
0: i les teves
6: avui,
0: la calor, etcètera, però escoltant
6: clar,
0: de fons...
6: Avui també és un dia potent en aquest sentit, sí, cadascú no, escombra cap a casa seva.
5: Jo estic una mica fart de que cada dia sigui el més calorós de l'any, eh?
6: Sí, això en vam parlar l'altre dia,
5: sí,
6: fora...
5: Sí. Bueno, però clar, està passant cada
6: és
5: dia.
6: És que, clar, ho dèiem, ens hem anat superant. Aquesta setmana ha fet pujada i, mira, és veritat que el dimecres ja fa baixada per moltes persones, mm-hmm. no?, perquè tomba la setmana i penses en el cap de setmana, però és que, clar, avui i demà hem arribat a dalt de tot, a la cresta d'aquesta situació de tanta calor, que ha portat rècords no només aquí, és una situació inèdita a França, a Regne Unit, a Irlanda...
5: A Rússia, també, no?
6: A Rússia també és veritat que hi ha hagut temperatures de més de 30 graus els últims dies, o sigui que s'ha descontrolat una mica això, i a nivell de casa nostra el més destacable és el precedent de la nit passada de 28 de mínima, que es diu ràpid, a Portbou, sembla que estiguem parlant del nord d'Àfrica i no pas de casa nostra, de mínima, per un vent constant rescalfat que ha mantingut la temperatura, i després un dia molt calorós, el més calorós de la història des que hi ha registres, per exemple, en el cas de la ciutat de Lleida, amb més de 80 anys de dades, Déu-n'hi-do, més de 37 graus.
0: En un mes de maig.
6: En un mes de maig, és el rècord en un mes de maig. És moltíssima calor, fins i tot molts dies d'estiu, que no s'hi arriba. I l'Observatori de l'Ebre, que té dades des del 1920, per tant, fa ja més de 100 anys... 37,3 també. No hi havia cap precedent d'una temperatura tan alta en aquest punt de les Terres de l'Ebre. A Portugal ha arribat per primer cop als 40 graus al maig. A França avui als 39. Irlanda ahir als 30,5. A Regne Unit el rècord també sense precedents dels 35 graus. Van anotar una nit, no una, tres nits tropicals al Regne Unit. Sí, sembla que això ens quedava només a casa nostra, que fa 10-12 anys ho normalitzàvem, fins i tot ens sorprenia i ara ja ho hem normalitzat. Doncs el Regne Unit estan això, estan anotant ja nits tropicals, que és no baixar dels 20 graus, i nosaltres tenim aquest cas de l'Empordà de Portbou de 28. La bona notícia és que som a dalt de tot i que els propers dies anirem baixant. Demà, en general, ja baixarà tot arreu, però sí que el Pla de Lleida encara no. El Pla de Lleida es pot mantenir o pujar una mica. Cap de setmana, com que anem de tant amunt, continuarà fent molta calor, moltíssima calor, i la setmana que ve és el moment, és l'esperança, és el moment que tindrem la baixada més marcada a partir de dimarts i dimecres. O sigui que, coincidint doncs, amb festes de Corpus a molts punts de Catalunya...
0: La Patum, no?
6: Patum de Berga, sobretot, no? La festa més emblemàtica, potser...
0: Que el Martí, el tema Patum...
5: La mà i la Oriols, que està a Madrid...
0: Ai, la Oriols, és veritat!
5: És de Berga!
0: Sí, tu també de Berga!
4: I ets garriguenc, no? També és important,
6: sí, home,
4: la Garriga.
6: I tant, jo sóc garriguenc. Sí, sí, els que sentim molt el Corpus, a casa meu a la Garriga, però després també cor compartit amb bergadans, no? Que és la festa, sí, més potent. Vull dir que estarem pendents d'aquesta baixada la setmana que ve, que podria coincidir amb pluges.
0: Que almenys refrescaran
6: pluges,
0: una mica,
6: que ajudaran
0: no?
6: a refrescar. Ja tindrem un tastet de tempestes de tarda al Pirineu al cap de setmana. Sí.
0: Martí, gràcies per l'actualització d'aquests registres, d'aquesta calor. Hi ha esperança, però ens hem d'esperar uns dies, eh? Sí. Aquest és
4: un patiment constant fins al mes d'octubre mínim.
6: No, això... amb petites baixades i pujades, això no serà permanentment així, sinó ja, escolta, jo plego, ja deixo de
4: no,
6: deixo
4: clar,
6: la feina.
4: No, però quan baixa jo ja estic pensant en quan tornaran a pujar. Ah, sí. Això ja m'angoixa.
2: Que bé que us ho preneu tot. És una cosa.
0: Viu el present, Maria, sisplau.
4: Oriol Soler, millor que calli, que és d'aquests fanàtics que diuen que l'estiu és el millor que hi ha.
6: Maria, tranquil·la que el canvi climàtic els posarà al seu lloc i d'aquí 4 dies
4: ja comença,
6: diran que la millor és l'hivern perquè no farà tan fred.
5: I un missatge per la Núria Oriols, que si ara té calor a Madrid, si el mes d'agost ha de treballar i aguanta el mes d'agost a Madrid... No, clar, si aguantes el mes d'agost a Madrid pots aguantar tot en la vida.
4: Tot.
0: Doncs vinga, va, anem deixant aquí. Gràcies, Josep Manel Silva, Oriol Soler, Maria Vila, Núria Oriols. Fins ben aviat i bona nit.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Les 10 i un minut, actualitzem la informació. Cap Tornos, bona nit.
7: Bona nit.
0: Em sembla que la pregunta de què és el més destacat a aquesta hora és bastant evident, no?
7: Sí, molt evident, i és que els sindicats i el Departament d'Educació han acordat que es tornaran a trobar demà a les 10 del matí per continuar negociant. La consellera Esther Niubó s'hi ha reunit breument fa una estona, però no ha aconseguit convèncer-los perquè marxin del departament i s'hi quedaran a dormir. El principal punt de discòrdia són els sous.
0: Última hora des de la Conselleria d'Educació, Udal Martínez. Bona nit.
8: Sí, bona nit. Ara mateix negociacions totalment en punt mort. Sí que continuarà aquesta negociació demà a les 10 del matí, però hi ha hagut aquesta tancada dels sindicats després que avui el departament hagi fet la que diu que és la seva proposta definitiva i que no es volia moure més. Una proposta que passa, segons el departament, per augmentar el sou en 400 euros mensuals en 4 anys. També es compromet a retornar el deute pendent de les retallades i reforçar les plantilles amb 7.000 persones més en els propers 4 anys. Uns reforços, però, que els sindicats consideren insuficient i que, a més, diuen que el departament està barrejant naps i cols, que en aquests 400 euros no són reals i que en realitat són menys, són uns 320 perquè hi afegeix uns increments que hi està obligat, diguem-ne, per llei, però que no són de voluntat política. El secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, ha defensat que el departament no es pot moure més i que la proposta que fa és més que suficient.
9: És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. Jo crec que l'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació.
8: Els sindicats, però com dèiem, no compren aquestes xifres. Yolanda Segura, la portaveu del sindicat majoritari USTEC, deia que en realitat el que els està oferint el departament és molt menys.
10: No són 400 euros. Això són números que fa el Departament d'Educació, inflats, però la proposta real són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord. Per tant, aquests 400 euros no existeixen.
8: Això després d'una reunió maratoniana durat unes 6 hores i que, com dèiem, continuaran aquestes converses finalment després que hagi baixat la consellera Esther Niubó demà a les 10 del matí.
0: Gràcies, Eudal, i molta energia i ànims. Fins ara.
8: Gràcies, fins ara.
0: Els bombers continuen, per altra banda, treballant per controlar l'incendi a una fàbrica d'Òrrius, al Maresme.
7: Han pogut estabilitzar el foc que afecta la zona forestal i se centren a vigilar ara el que crema dins una nau industrial. A l'interior hi ha 500 tones de parafina que són altament inflamables. Per això hi ha una columna de fum enorme que ha obligat a confinar els 600 habitants del municipi. El sotsinspector dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat que no estan llançant aigua per apagar el foc perquè la parafina podria contaminar la riera del costat.
11: L'estratègia està sent totalment defensiva, que no estem llançant aigua, estem deixant que cremi, i com que l'afectació exterior de la indústria ara mateix la tenim controlada, que no hi ha afectació exterior, deixem que acabi de cremar el combustible que hi ha a l'interior, i a mesura que vagi cremant, la columna de fum, que ha sigut molt vistosa en les primeres hores i encara ho és, anirà minvant.
7: Els bombers no aixecaran el confinament fins que la columna de fum desaparegui del tot, si tot va bé, fins demà al matí.
0: Almenys 10 detinguts en una operació contra el terrorisme jihadista. Escolta, alguns d'ells són de Barcelona.
7: La policia espanyola ha desplegat un macrooperatiu a diverses províncies, Alacant, Madrid, Màlaga, Múrcia i també Barcelona. Ho ha avançat l'agència EFE, no hi ha més detalls sobre el cas. Els arrestats passaran demà a mans del jutge a l'Audiència Nacional.
0: I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
12: Hola, què tal, bona nit.
0: Què fareu avui, el tu diràs?
12: Doncs mira, parlarem del primer dia d'Anthony Gordon a Barcelona. Ha passat ja revisió mèdica aquesta tarda, demà signarà i es farà oficial el seu fitxatge pel Barça. I després, el següent objectiu és Julián Álvarez. Ja fa dies que en parlem, però ara sí, el Barça presentarà una oferta formal a l'Atlètic
0: sí
12: de Madrid.
0: Sí que pinta, ja, eh?
12: Sí, per sota dels 100 milions d'euros, de moment, d'entrada, l'Atlètic en voldrà més, a partir d'aquí comença la negociació, l'objectiu de Deco és tancar-ho abans que comenci el Mundial d'aquí 15 dies. Difícil, però a veure si el Barça aconsegueix fer una operació ràpida com amb Gordon. Tots els detalls, avui el tu diràs amb la Marta Ramon, ho analitzarem. Primer amb en Joan Maria Pou, avui pujarem al mirador del tu diràs per parlar d'aquests fitxatges del Barça i de la resta de l'actualitat, i després farem tertúlia amb Joan Poqui, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. En un dia de comiats, avui s'ha fet oficial que Mapi León i Ona Batlle també deixen el femení, Xavi Pascual ha explicat els motius de per què deixarà el Barça de bàsquet, i el Girona ha fet oficial que Mitchell no seguirà com a entrenador. De tot això en parlarem a la tertúlia, també de les eleccions al Madrid, un dia més, Florentino contra Riquelme, i avui entrevistarem Sergio Lozano, mític jugador del Barça de futbol sala, retirat ja des de fa un any, i aquí demà li penjaran la samarreta amb el dorsal número 9 al sostre del Palau Blaugrana, perquè realment és una llegenda del futbol sala i quedarà per sempre ja la seva samarreta. Avui conversarem amb ell uns minuts.
0: Per variar, programa intenset, eh?
12: Farcidet.
0: Farcidet, sí, farcidet, exacte.
12: Ens ho passarem bé.
0: Vinga, fins ara, Aleix. Gràcies. I Martí, ara ens ho estaves explicant, pel que fa al temps, demà, tot i estar al pic avui de la calor, demà començaria a fluixar, oi?
6: Sí, tret d'això de les comarques de Ponent, que encara es manté o pot pujar fins i tot 1 o 2 graus la temperatura. En general, ja estem superant aquesta calorada a la part més forta. Divendres, dissabte, diumenge anirem baixant una mica. És veritat que pot augmentar la humitat a la costa i això faria pujar la sensació d'aixafogor arran de mar. Per tant, el canvi del termòmetre sí, però no la sensació del cos. I de cara a la setmana que ve sí que sembla que es va consolidant la baixada de la temperatura, sobretot dimarts, dimecres, dijous. Podrien arribar també pluges, tempestes, després de tanta calor, com sabem, poden respondre amb força, amb calamarsades, amb pedregades, amb ventades, n'estarem pendents. De moment, el cap de setmana pinta matins tranquils i tarda ja amb enrenou, amb tronades de tarda, tempestes que podrien ser fortes de cara a diumenge al Pirineu i al Prepirineu i podrien coincidir amb l'operació tornada del cap de setmana. Per tant, compte les carreteres a l'hora d'organitzar el viatge de tornada diumenge.
0: Gràcies, Martí.
6: Fins ara. Bona
0: nit.
13: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només 1 euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
14: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
15: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
16: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
17: RAC 1.
18: Ei, tio, casa Uber i res. Oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
19: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
18: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
19: Vinga, tio, dóna-me-la. Si ja tens 1000 samarretes del Barça.
18: Mai són massa quan un és culer, nen.
20: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
21: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
22: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
23: Viu
1: Viure en blau és obrir els ulls i veure-ho tot clar.
3: I sense ulleres, perquè arriben a Baviera els dies blaus amb 120 euros de descompte en la teua operació de miopia, hipermetropia i astigmatisme.
1: I a més, la primera consulta és gratuïta.
3: Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com, perquè els dies blaus són dies sense ulleres.
17: Notícies, contingut exclusiu.
23: Podcast, RAC més 1.
17: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
23: RAC1.cat.
17: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Passen 10 minuts de les 10.

0: Jordi Garrigós, bona nit.
1: Bona nit.
0: Moment de parlar una mica de música després d'aquesta intensitat, d'estar tot una hora i pico pendents de què passa amb tot el tema educatiu, de si les vagues segueixen o no. De moment segueixen, Jordi? Per tant, hem d'anar...
1: Com a pare no estic com a pare. Sisplau, que els hi donin el que demanen aquests nostres, que s'ho mereixen tot.
0: Doncs mira, intentem de morosir una mica la cosa, perquè és això, de moment sembla que no se soluciona almenys el tema educatiu. Musicalment, què ens portes avui amb aquesta secció del Salsa Agredolça?
1: A veure, ressaca gran amb tot això de Bad Bunny.
0: Ah, de Bad Bunny, ara pensava de què dius.
1: Ressaca gran. Ja hem passat aquesta pantalla.
0: Que no hi vas anar, vas dir,
1: no hi vaig anar, no hi vaig anar. I ara ja venen els festivals.
0: Sí.
1: Ve el Primavera, després el Sonar, després el Vida... I després no ens en donarem... I estarem amb tot el tema d'Oques Grasses, que també ve després.
0: És veritat, octubre, no?
1: Exacte, i tal dia farà un any.
0: No?
1: En realitat, el món de la indústria musical no és tan diferent d'un cicle polític que es va repetint any rere any. Aquesta setmana, però, parlaré d'un altre tema. De fet, ja ho vaig avisar la setmana passada i ara tampoc ens podem fer enrere. He tingut alguna tentació de fer-ho.
0: Home, però vas
1: dir quina antena...
0: Sí,
1: i ara
0: sí,
1: ho faig. Aquesta nit parlarem de sopa de cabra i de règims dictatorials. Saps com varia tot això?
0: A veure.
1: Ara ho descobrirem.

0: Nostàlgia total,
1: sí.
0: Eh?
1: Aviam, tot això ve a partir de parlar del documental Sopa de Cabra, Tornar Enrere, que es va estrenar la setmana passada al programa Sense Ficció del 3CAT i que coincideix amb els 40 anys de trajectòria de la banda. Ja ho vaig explicar la setmana passada i em torno a reafirmar, és un documental excel·lent, i ho dic jo, que no sóc superfan del grup, però és igual que jo sigui fan del grup, perquè la música en aquest documental és el de menys.
0: És el que expliquen de la banda, no?
1: Exacte, dirigit pel Jordi Cai, és un documental musical com molt clàssic, en plan, els entrevistats són els grups, el grup, els protagonistes, periodistes especialitzats, moltes imatges d'arxius, molta imatge de concert i trobada d'ells a l'actualitat. El que passa és que, com et deia, és un documental en què la música doncs, no és el més important ni el tema central. Vull dir, no s'entra a parlar com es va enregistrar tal o qual disc o com va sortir tal o qual cançó. Sí que es parla de l'Empordà una mica, però no et pensis que s'estan mitja hora parlant.
0: No és tema musical.
1: No. Aquí el que es ve a explicar és una història, que és el que fan els documentals bons.
0: Sí.
1: És la història d'una banda que durant un període de temps que va ser relativament breu, però molt intens, jo diria que va del 90 al 93, més o menys, va dominar la música de masses en català, un grup sortit del no-res i que va aconseguir diverses fites, com ser el primer grup de rock en català en gravar un disc en directe, el Ben Endins, que va vendre 100.000 còpies en el disc de platí, 100 discs de platí i l'àlbum més venut de la història del rock en català.
0: Un èxit en el seu moment,
1: absolut.
0: Eh?
1: Absolut. A més, hi ha tot el tema del Sant Jordi i de com ells fins a cert punt es van allunyant de l'escena que havia generat l'entorn del rock català, fins al punt de fer aquell disc en castellà, estimbar-se bastant estrepitosament, i després una mica el que tothom coneix, que ells tornen al català, i amb els anys tornen a, els hi tornen a una mica bé, no? Després, ells tornen, després de l'estimbada del castellà, es troben una escena una mica diferent, aquell rock català...
0: Era ja 2000s, no?
1: No, una mica abans, una mica abans. L'escena del rock català està molt més diversificada, més àmplia, sí que segueixen tenint seguiment, no? Ja començament dels 2000s és quan arriba al Far del Sud, la cançó del Far del Sud, que el disc es diu Nou, i Camins, la cançó Camins, no? I com a tal és un grup que, bueno, que va fent. Després pleguen, no? I s'estan ben bé 10 anys sense tornar a tocar junts, quasi 15 sense fer un disc. Això és una mica Sopa de Cabra, vale? Òbviament tardarà més o menys, això ja és qüestió de gustos, però és un grup molt important, no? Això segur és un grup molt important per la música catalana. Però com deia, tot això està molt bé. Al final és un grup que toca l'èxit, és un grup que toca el fracàs, que té confrontació, que ja té una resurrecció. Però això ho hem vist en moltes històries de bandes pop. L'èxit del documental no és aquest. L'èxit del documental és un altre.

0: Anem a la xitxa.
1: A veure, és que ara em tens molt intrigada.
0: Anem a la xitxa. L'èxit i gran encert d'aquest documental és, sobretot, centrar-se en tot allò que no té a veure amb la seva carrera artística, sinó en el que passa a l'interior.
1: Entre ells, no?
0: Entre ells, a l'interior de la banda. És un documental sense focs artificials, molt cru, sincer, i que t'ensenya una manera de funcionar d'una banda que no esperàvem. El que més s'ha parlat d'aquest sopa de cabra tornant enrere és que desmunta un gran mite pop, i és que aquestes bandes que porten 40 anys tocant juntes no sempre són gaire amics.
1: Mm.
0: O directament no són amics. En aquest documental ho diuen obertament tots quatre membres vius originals, el Gerard Quintana, Josep Tió, el Cuco i el Pep Bosch. De fet, reconeixen obertament que fora dels escenaris no tenen cap mena de relació. El Cuco, el baixista, arriba a dir: no som un grup d'amics, no quedem absolutament mai, no m'han trucat mai per sortir aquesta gent.
1: Però mira, ara és el que deia el Jordi Nieto, el nostre tècnic, de cal ser amics per muntar una banda.
0: Aquesta és la cosa. Però hi ha una cosa que és: què els manté units després
1: clar,
0: de quatre dècades?
1: Un motiu, no?
0: Clar. Però una banda hi ha certa pulsió artística, no? De dir, és la meva banda, faig discos, faig coses i tal. I l'altra, que es parla obertíssimament en aquest documental, és la purament monetària. És la seva feina, és fer de músic, i amb això es guanyen la vida. I algunes de les seves decisions més importants, encertades o no, com el canvi d'idioma, o tornar o no tornar a l'escenari, com quan van tornar el 2014, han estat motivades per la pasta. I ho expliquen obertament en aquest documental, i crec que està molt bé que se'n parli. Crec que és el Pep Bosch, el bateria, que explica que quan ho van deixar, quan ja no treballava de músic, se'n van a fer de lampista, i ja està. Sovint tenim molt glamoritzat l'escenari, les gires, tal, però per aquesta gent és literalment anar a l'oficina, a guanyar-se el jornal i tornar a casa. I és molt sa que es digui, perquè és el normal, no?, després de tots aquests anys. Després també és interessant veure com van entomant algunes coses bèsties, perquè això va acabar, és un grup que li han passat coses bèsties. La mort d'un company, la mort del Ninim. Al sopa de cabra hi ha una època que els tiren coses als escenaris, els insulten als escenaris per cantar en castellà, els passa el concert del Sant Jordi, i com ells fins a cert punt realment són instrumentalitzats per les institucions.
1: Amb això que dius del concert del Sant Jordi, és aquell del concert que van tocar sopa de cabra, Sau, Els Pets i Sang Traït.
0: Bueno, aquí el Gerard Quintana obertament diu que si fos per ell no haguessin tocat.
1: Ah, mira.
0: Perquè va ser un concert instrumentalitzat. Ja fa temps que ho deia, és una cosa que ja fa temps que diu. Però sí, es van sentir instrumentalitzats pel govern de Convergència del moment i que no es sentien còmodes, que eren uns rockeros que ja no hi pintaven res.

0: que em cau la llàgrima, de veritat. Vaig sentint aquí, quina nostàlgia.
1: Bé, ja hi ha el que per mi és el millor tot plegat, i és aquesta mena de sorpresa col·lectiva que ha suposat descobrir quina mena d'ambient es vivia dins de Sopa de Cabra. Això sí que no ho sabia ningú. Sempre s'ha dit, vull dir, que se sabia que hi havia certa relació conflictiva entre el Quintana i el Tió, però no se sabia fins a quin punt el Josep Tió controlava l'esdevenir de la banda.
0: Era el que controlava, el que portava la cosa.
1: El que veiem al documental és un grup que viu en una mena de règim del terror, on hi ha un tipus controlador obsessiu i de molt difícil convivència.
0: Què dius?
1: Explica el Gerard Quintana que fins i tot el Josep Tió era qui donava permís per parlar a la furgoneta.
0: Estic al·lucinant, Jordi.
1: Sí, uns nivells molt bèsties de control. I clar, aquí hi ha la cara B, que és perquè tota la resta, inclòs el Quintana, que clarament és el que és més popular de tots, ho aguanten. I això és el que venia a dir abans, que això és una feina i a la feina hi ha gent que no et cau bé. Hi ha jefes que aguantes i que no vols aguantar, els aguantes perquè toca. Això és exactament el que passava a Sopa de Cabra. A més, hi ha com una mena d'inclusió

0: la llinda narrativa, tot plegat. Aquest... Estic fent spoilers a tot, eh?
1: Ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig.
0: Doncs que al final, després d'haver vist com va tot plegat, s'explica que el Josep Tió, fa 4 dies, fa uns anys, se li va diagnosticar un trastorn de l'espectre autisme.
1: Oh.
0: I, per tant, tot el que havien patit aquells tios que compartien la vida amb ells, doncs, de cop, tenen un motiu per saber per què estava passant tot això, que era una malaltia mental, que ara, per fi, estava diagnosticada i m'imagino que es pot tractar. És un gir final del documental, que és absolutament al·lucinant.
1: Perquè no ho sabien durant anys i panys, no?
0: No ho sabien durant anys. Aquest tio li passen coses molt estranyes, té molts canvis d'humor, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Clar, però és que aquest tio estava... Està malalt.
1: Aquest aspecte, sí.
0: Té una malaltia mental. Clar, és això. Com convivien a la sopa de cabra així? Van anar tirant.
1: Tirar 40 anys, és a dir, 40 anys.
0: 40 anys.
1: Sobretot els primers.
0: Clar, això també em fa pensar en d'altres bandes que han funcionat així. Hi ha moltes bandes que han funcionat així. Per exemple, els Pink Floyd.

0: Fa poc parlàvem dels Ramones, que van tenir dos membres, el Joey i el Johnny, 15 anys fent concerts i discos junts sense ni parlar-se. I ara anem, a un altre megaclàssic de la música popular, com són els Pink Floyd. Al principi ells eren relativament semblants als Beatles, no? Tenien dues personalitats creatives molt fortes, el Roger Waters i el Syd Barrett, però què va passar? Que el Syd Barrett tenia també molts problemes de salut mental, l'acaben convidant a abandonar la banda, i el Roger Waters es va trobant com a líder indiscutible de Pink Floyd. Li van donar màniga ampla i ell va ser un xungo. Va ser un xungo, un líder molt dur, molt exigent, dominant, un control absolut de la visió artística del grup. Després de marxar el Syd Barrett, i especialment a partir del Dark Side of the Moon, el Roger Waters es converteix en el principal lletrista i servei conceptual de la banda. Arriba un punt que deixa de ser una democràcia, allò, i passa a ser una dictadura en què ell decideix de què aniran els discos, de què parlaran, com s'estructuraran, quina música es farà. De fet, durant The Wall, el Richard Wright, el teclista, va arribar al límit d'aguantar tot això i s'hi va com enfrontar. La resposta va ser fer-lo fora del grup i convertir-los en un músic de gira. És més, l'any 83, a The Final Cut, està considerat pràcticament un disc en solitari de Roger Waters. Els crèdits de l'àlbum deien clarament Written by Roger Waters, Performed by Pink Floyd. Directament, els crèdits de l'àlbum. Què va passar després? Això és molt curiós. A Roger Waters hi ha un moment que vol deixar Pink Floyd, vale? I clar, hi diu, bueno, jo ho deixaré, i això se'n va a pique, no? Què va passar? Que el David Gilmour i el Nick Manson li va dir, no, nosaltres volem continuar. I aquí van tenir un merder absolutíssim, jutjats, etc. A dia d'avui segueixen sense poder ni veure's, s'insulten per xarxes socials. El Roger Waters va tornar a gravar The Dark Side of the Moon i va eliminar els solos del David Gilmour de la guitarra.
1: És que, per favor.
0: Sí, sí. Més petit dictadors. En aquest cas, el de petit és una definició perfecta per l'altura del personatge, per la mida, vull dir, perquè és baixet. Parlo de Lars Ulrich, el petit Mussolini de Metallica.
1: Metallica!

0: També Metallica.
1: Lars Ulrich, bateria de Metallica, fa molts anys que té clar que Metallica, més que un grup, és una empresa que genera milions de dòlars i que ell, més que un bateria, és un CEO. ¿Vale? En el seu cas ha estat similar, entre cometes, a sopa de cabra, salvant totes les distàncies, perquè ja sabien que les relacions entre ells eren complicades, sobretot amb el cantant, amb el James Hetfield, però hi ha un documental que és on explota tot, Some Kind of Monsters, del 2004, un dels documentals més honestos, despullats i pràcticament ridículs, perquè els deixa una mica en ridícul de tots els temps. Fins llavors, els documentals sobre bandes de heavy metal, thrash metal, etc., es limitaven a mostrar com grans gires, festes, sexe, droga, rock and roll, etc. Aquí Metallica van fer tot el contrari. Van obrir les portes a les càmeres precisament quan s'estaven destruint. I aquí és on van veure la cara de Lars Ulrich, un tipus supercontrolador i preactiu. Ell no només és la bateria, és el fundador i qui gestiona tots els fills del grup.

0: Marketing, networking, tota l'organització
1: interna... Tot ha de passar per ell, no?
0: Tot passa per ell. De fet, Metallica era una lluita d'egos una mica entre el James Hetfield, el cantant i guitarrista, i ell, que han acabat al final trobant una harmonia relativa, que és un s'ocupa de la música i l'altre s'ocupa dels negocis. En aquell documental, que recomano molt profundament, veiem el baixista Jason Newsted, que acaba de marxar al grup fart de les actituds d'aquests dos xalats, i per intentar salvar la banda, la discogràfica es posa un coach de rendiment i terapeuta que cobrava $40,000 al mes. I de cop, en aquest documental veies aquells mascles alfa del rock plorant, parlant dels seus sentiments, queixant-se de com es parlaven entre ells, etc. Un dels moments culminants del documental és quan apareix Dave Mustaine, que és el líder de Megadeth, per parlar com va ser la seva expulsió de Metallica, perquè ell va estar metallic al principi. També acabi com el Rosal i l'Aurora. També acaba plorant en el documental, el Dave Mustaine. I allà ell se'n va fer Megadeth, i què decideix fer? Exactament el que havien fet amb ell a Metallica. Ell gestiona la seva banda com una dictadura en què decideix el sol, les lletres, la imatge i les finances a Megadeth. De fet, mai ha tingut una formació estable i alguns dels membres de la banda han estat acomiadats a través d'e-mails, de missatges de text, sense cap mena de discussió prèvia.
1: No, és que estic cao.
0: Va, anem amb l'últim, que és el meu preferit.
1: A veure...

0: Anem ràpid, perquè s'acaba el temps. La història de Dixie's Midnight Runners és una de les més fascinants, intenses i caòtiques del pop britànic dels 80, coneguts mundialment per aquest hit absolut, Come On Eileen. És una versió, de fet. El grup era i és, de fet, el projecte personal gairebé espiritual d'un dels líders més raros, singulars i difícils de la història de la música, que és el Kevin Rowland. El Rowland no era exactament, o no només era el cantant compositor principal de Dixie's, ell era Dixie's Midnight Runners, exercia un control absolut i dictatorial sobre qualsevol aspecte de la banda. Veia el grup com un culte, com una mena d'unitat militar, més que no pas una banda
1: de
0: rock.
1: És que les paraules...
0: Decidia les notes musicals,
1: militar.
0: Decidia la roba que havien de portar els membres, com s'havien de tallar els cabells o què havien de dir a les entrevistes. Què portava això? Vale? Doncs que els músics visquessin un autèntic calvari, òbviament. El seu nivell d'exigència, perfeccionisme i instabilitat emocional feia que treballa amb ell fos absolutament asfixiant i tenia unes dinàmiques molt particulars. El Rowland va arribar a prohibir que els membres del grup consumissin alcohol o drogues abans del concert, dels concerts, curiós per un grup que es deia Dixie's per la dexidrina. A més, els obligava a fer llargues sessions de running junts al matí per enfortir el sentiment del grup. Prohibia a membres de la banda parlar amb la premsa, que si havia de parlar ell, fins i tot relacionats amb gent de fora del grup. Volia una lleialtat absoluta. I finalment, no permetia que ningú li qüestionés les decisions artístiques. Si algun membre mostrava un bri d'individualitat o iniciativa pròpia, el Rowland el feia fora. Van passar 50 músics pel
1: que és que, Jordi...
0: De fet, de la primera... és que eren, a part eren molts, eren com un grup mig de soul-ska, que eren molts. Del primer grup marxen tots a fer una altra banda, parts del Kevin Rowland. Bueno, s'ha de dir que és veritat que ell és un dels grans genis de la música britànica, això és cert.
1: Jordi, és que s'ha tocat i enfonsat una mica. Estic cau.
0: Come On Eileen.
1: Estic flipant amb tot el que has explicat. Arran de, del cas de Sopa de Cabra, el que hem destapat d'altres bandes
0: dictadors
1: mítiques
0: pop.
1: Totes.
0: Dictadors pop. Et sembla.
1: Buah. Salsa agradolça molt interessant avui, un dia més amb el Jordi Garrigós. Ho anem deixant aquí. Tanquem el 9C d'aquest dijous. Tenim l'Aleix Pariser per aquí, que de seguida està amb vosaltres amb el Tu Diràs. Bona nit a tots.
0: Adéu.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, 10:45, benvinguts un dia més al Tu diràs. És dijous, 28 de maig del 2026, el primer dia d'Anthony Gordon a Barcelona. Ha passat revisió mèdica, ja, el futbolista anglès, i demà s'espera la signatura i l'anunci oficial del seu fitxatge pel Barça. I un cop fet Gordon, el pròxim objectiu és Julián Álvarez. Deco vol anar per feina abans que arrenqui el Mundial d'aquí a 15 dies i ja prepara una primera oferta per l'Atlètic de Madrid que no superarà els 100 milions d'euros. Evidentment, el club matalasser vol més calés i la negociació no serà fàcil, però el Barça confia que la voluntat del jugador de vestir de blaugrana ajudi en aquest estira i arronsa que hi haurà a partir d'ara en els pròxims dies. De seguida, la Marta Ramon ens explica de quina manera vol encarar Deco l'operació per mirar de fitxar el davanter argentí i completar una gran davantera per la temporada vinent per Hansi Flick. També donarem detalls del futur de Rashford després de l'arribada de Gordon, com queda la situació de l'altre futbolista anglès que ha fet una molt bona temporada, però que ara mateix està fora del Barça amb l'arribada de Gordon. I a tot això, com dèiem ahir, atents a Bernardo Silva, que és una opció interessant, una molt bona opció de mercat ara mateix, que el club contempla, depenent de com vagi evolucionant l'estiu i els fitxatges que es puguin fer. Ara en parlarem, a la tertúlia avui, amb els habituals del dijous, Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Al Barça femení, avui, després de l'adeu d'Alexia Putellas, s'han fet oficials les sortides també de Mapi León i Ona Batlle. Ahir ja ho vèiem, es van acomiadar les dues de l'estadi Johan Cruyff quan les van substituir. Avui hi ha hagut la comunicació oficial que tampoc seguiran al Barça la temporada vinent Mapi i Ona. Ara queden pendents els casos de Marta Torrejón, Salma Parayuelo i també el tècnic Pere Romeu, que acaben contracte aquest mes de juny. I avui també, al Barça, hem sentit Xavi Pascual explicant els motius pels quals deixarà d'entrenar l'equip de bàsquet a final d'aquesta temporada, com ja us hem anat explicant amb el Dani Aguilar en les últimes setmanes. Hola, Aguilar, eh?
2: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Compareixença molt sentida avui,
2: molt, eh? Amb tota la plana major, amb el president Juste, el directiu Cisco Pujol, Enric Massip, també la direcció esportiva, i el missatge és clar, no vol per res del món enemistar-se amb el club, no vol que hi hagi bàndols en el procés de la seva marxa i, com dius, ha expressat el seu sentiment.
3: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i això és el que m'ha destrossat.
2: Això sí, ha dit que el seu laportisme i el seu barcelonisme, o si vols, el seu barcelonisme i el seu laportisme estan intactes, però també ha reconegut que ara mateix la seva manera de treballar i la del club van en direccions molt diferents. De fet, ara ho començàvem a sentir al final del document, ha dit que si seguís per aquest camí acabaria cabrejat amb pràcticament tothom. Xavi Pascual, que amb aquesta roda de premsa ha posat la primera pedra de l'adéu, però també, d'alguna manera, han encigalat tothom, si em permets la paraula, per aquest tram final de Lliga, amb el qual veu, amb tots els respectes per als rivals, esperança.
1: Avui tenim última possessió, sí, com cada dijous, al tram final del programa. Allà analitzarem tot el que ha dit Xavi Pascual aquest migdia i tot el que està passant al voltant de la secció de bàsquet amb l'Aguilar i amb l'Àlex Gozalvo. Així que t'espero d'aquí una estona. Aguilar,
2: fins ara.
1: Vinga, fins ara. Déu-n'hi-do amb els comiats a Camp Barça dels últims dies a l'equip femení i ara a la secció de bàsquet. Avui, parlant de comiats, també hem sabut que Mitchell no serà l'entrenador del Girona la pròxima temporada a segona divisió. Era un secret a veus i tot i el descens no hi ha hagut canvi d'opinió. Era el que s'esperava, que Mitchell deixés la banqueta després de 5 temporades i el club ho ha confirmat avui en un comunicat. 5 temporades en què Mitchell ha portat l'equip a tocar el cel, primer amb un ascens a primera en el seu primer any, la temporada 2021-2022, després a jugar a la Champions, ara fa dues temporades, però malauradament també en aquest cicle ha tocat baixar a l'infern amb el descens de fa només uns dies. Mitchell apunta a l'Ajax d'Amsterdam, no és oficial, però li va al darrere a l'Ajax, a veure què decideix fer l'extècnic ja del Girona, i tal i com us hem explicat aquest migdia a RAC1, de moment no es descarten més canvis al Girona. La direcció esportiva ha de seguir en principi en mans de Quique Càrcel i també la propietat en mans de Pere Guardiola. Està previst que la setmana vinent hi hagi una roda de premsa a Girona de les màximes autoritats del club per explicar una mica com queda l'organigrama, qui serà el nou entrenador que haurà d'intentar l'any que ve tornar a primera divisió en aquest any que haurà de passar el Girona a segona. Més tard farem passar el Xavi Puig i també trucarem El Miquel Agut, el narrador del Girona, juga a RAC1. Un dia més hem de repassar la jornada a les eleccions del Madrid amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Cada dia que passa puja la tensió entre els dos candidats i posen més llenya al foc. I més enllà de l'actualitat futbolística, abans d'arrencar amb tota la teca, una de les imatges del dia és l'eliminació de Jannik Sinner, el número 1 del món, de Roland Garros. Tenia el partit pràcticament guanyat contra l'argentí Juan Manuel Cerúndolo i per culpa d'un cop de calor ha acabat perdent. Guanyava 2-16-0 i ha tingut oportunitat de tancar el partit en el tercer set i de cop i volta s'ha enfonsat i ha acabat perdent els 3 sets següents i eliminat del torneig contra el número 56 del món, Juan Manuel Cerúndolo. Sinner, que durant aquest tram final del partit ha mostrat símptomes evidents a la pista de mareig i de malestar. Ell mateix ho ha explicat així en roda de premsa.
4: Starting to feel very dizzy.
5: M'he començat a trobar malament, amb marejos, amb molt poca energia. He mirat de servir bé, però tenia molt poca energia i he deixat que passés el quart set i mirar de recuperar-me de cara al cinquè. Ha estat un joc molt important el primer, però no he pogut aguantar i després tot ha anat a pitjor. Aquest matí m'he llevat amb cert malestar, per això he mirat de fer punts curts al principi del partit. I m'ha sortit bé, perquè em trobava prou bé. Però després m'he anat trobant malament amb aquest mur i tot s'ha acabat.
1: Estava batut Jannik Sinner, que sense Carlos Alcaraz a Roland Garros era el màxim favorit, i ara, en canvi, Djokovic té una opció única per aconseguir el seu 25è Grand Slam amb 39 anys. És el màxim favorit, ara mateix el serbi, que continua viu al torneig, sense Alcaraz ni Sinner. A veure què fan també tenistes com Alexander Zverev, que també és un altre dels favorits, l'alemany, o Rafa Hodar, un nano que ha irromput amb moltíssima força al circuit, sobretot en terra batuda en les últimes setmanes, i que de moment és a tercera ronda i amb opcions d'accedir als vuitens de final i de seguir endavant en aquest Roland Garros. Així ha anat el dia d'avui, farem una petita pausa i de seguida pujarem primer al mirador del Tudiràs amb en Joan Maria Pou per analitzar tota l'actualitat a Can Barça i després obrirem tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí per parlar d'aquest dia intens, un altre cop informativament parlant en clau esportiva.
0: Tudiràs, amb Aleix Pariser.
6: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: RAC 1.
10: Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga, i per rematar-ho, tu diràs, fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
11: Vostè és propietari d'un edifici sencer a l'esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem.
12: Sí, que... i just ara he reformat un dels pisos principals i tinc paletes.
11: Sí.
12: Bueno, principals, els baixos.
11: Una
12: part dels baixos, diguéssim.
11: Una part dels baixos.
12: Bueno, la porteria.
11: La porteria.
12: La porteria on vivia la portera.
11: Sí.
12: Preciosa, una porteria que està sota l'escala.
11: Però què? Bueno, però què era, la rateta que es comprava l'escaleta?
12: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, bueno, hi caben. Si s'asseuen, hi caben.
11: Hi caben.
12: Pues bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran l'hem dividit.
4: Han dividit la porteria?
12: Sí.
4: I què han fet?
12: Han fet uns 6 pisos.
4: Sí. Per venir?
12: Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
10: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.

0: El mirador del Tu diràs.
1: Deu i 41 minuts, hem aprofitat la pausa per agafar l'ascensor i pujar cap al mirador del Tu diràs, com fem habitualment els dijous, i saludar el narrador del Barça Jugarracú, en Joan Maria Pou, que ja ens espera aquí dalt. Hola, Joan Maria.
2: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Com estàs?
2: Fa,
1: com
2: calor, fa com... caloreta avui aquí dalt, eh?
1: Ui, sí, fa caloreta. Déu-n'hi-do, si fa caloreta, sí. Hauríem de posar algun ventilador o alguna cosa haurem de posar-hi, de cara al futur.
2: El mirador tòrrit.
1: El mirador tòrrit del Tu diràs, sí. Com està sense futbol? Descomprimint una mica la temporada llarga del Barça?
2: Sí, la veritat és que sí, molt, molt tranquil i molt expectant, no?, de, a veure quin tipus de plantilla construeix el club perquè Hansi Flick torni a tenir les eines necessàries per competir per tot la temporada que ve, però ara sí, ara és un moment de tranquil·litat. Mm.
1: Dilluns 4 de maig, ahir ho recordàvem, el primer mitjà de comunicació que deixen el nom d'Anthony Gordon és RAC1, el Tu diràs, amb l'Àlex Pintanel. I 23 dies després s'ha tancat aquest fitxatge que al principi a tots ens va sonar estrany, però per la informació que teníem amb el Pintanel doncs era bona i s'ha acabat confirmant que sí. Llavors, què et sembla? Perquè és veritat que no és potser un jugador amb el qual t'hi veiessis, no?, al Barça, però ha arribat, ha passat revisió mèdica i l'any que ve jugarà aquí. Bé, 5 anys jugarà aquí.
2: Sí, primer de tot, manifestar, crec que ja ho heu comentat també, o hem comentat en diferents mitjans aquestes últimes hores, la sorpresa per la rapidesa. Jo crec que podem parlar directament d'un fitxatge llampec, no? Vull dir, amb prou feines, no, vull dir, no s'ha jugat, per entendre'ns, no s'ha jugat encara a la final de la Champions d'aquesta temporada, no? I el Barça ja ha tancat una incorporació potent per la que ve, no? I en aquest sentit, jo crec que s'ha de destacar la feina de Deco de no fer-ho, de no allargar-ho, d'evitar-se el perill que el Mundial revaloritzés aquest futbolista o que altres clubs que poguessin estar interessats et fessin la punyeta. Per tant, en aquest sentit, hi ha hagut una agilitat en les negociacions que jo crec que s'ha de destacar, això per començar. Després, segon, és veritat que no és un futbolista evident, no, Aleix? És a dir, no és un futbolista... és a dir, molta gent, segur que t'ha passat a tu les últimes hores preguntant, hòstia, aquest Anthony Gordon, què? No? Vale, sí, el vam veure contra el Barça, tal qual, però no hi ha molta gent que digui, oh, el coneixo perfectament, no? Però a mi, en aquest sentit, m'agrada que la direcció esportiva, l'entrenador, apostin per futbolistes que no són evidentíssims, no? Que no són primeres espases indiscutibles del futbol europeu. Per tant, si l'entrenador, que és així, s'ha donat el vistiplau i li agrada aquest jugador i creu que té un perfil que pot ajudar molt a l'equip, i la direcció esportiva ha dit, doncs si tens, nosaltres també ho veiem així, a mi em sembla que és un molt bon fitxatge. L'únic que ara mateix jo crec que no podem saber si el preu que es paga és o no és proporcionat. Perquè d'entrada 70 quilos fixos més els variables per un futbolista que no és un primer espasa, això que estàvem dient, pot cridar l'atenció. Però jo sempre recordo el mateix exemple, Aleix, que és Dani Alves. En el seu moment el Barça li paga, crec que són uns 36 o una cosa així, 36 sí. milions, una animalada així per Dani Alves, no? I en aquell moment es diu, hòstia, per un lateral dret, com pot ser? Això és una fortuna, és caríssim. Vista en perspectiva, la relació preu-rendiment, creus que va ser dolenta?
1: No.
2: No, va ser boníssim. Ara, el Gordon aquest ha de saber que a Can Barça 70 quilos per la gent són molts quilos i que, per tant, se'l analitzarà, se'l valorarà com un jugador de 70 quilos.
1: Sí. Jo,
2: Ferran Torres els primers mesos a l'Eix,
1: bueno, sí.
2: És que no ha valgut 50, no sé què, no 50, si encara ho arrossega.
1: Rafinha, la primera temporada.
2: Exacte, sí senyor, molt bon exemple. Rafinha, vull dir que a veure què passa amb el pes de la samarreta i a veure què passa amb el pes de l'operació. Però diguéssim, un jugador ràpid, un jugador profund, un jugador intens, un jugador que pressiona i un jugador que sembla que té gol, en un equip que no és cap meravella, ha fet una quantitat de gols molt correcta, amb els passadors que hi haurà al seu voltant i amb la qualitat que és molt superior a la del Newcastle. Jo insisteixo, jo ara estic en una fase, Aleix, no sé si a tu et passa, que si Flick diu aquest jugador m'interessa, doncs a mi també m'interessa.
1: Ja anem i ens el creiem. Sí, jo crec que s'ha de separar, una cosa és el preu, que tot això ho marcarà el temps, tot i que és cert que amb 5 temporades podem repartir el fitxatge, l'amortització, el sou, a nivell de fair play és una bona operació pel Barça. I a més, avui llegia que el Newcastle amb aquests calés vol fitxar Abde del Betis, i això al Barça li reportaria un 20% d'aquesta venda, i que el Betis llavors vol fitxar Jan Virgili per substituir Abde, que això al Barça li reportaria un 40% de la venda. És a dir que encara el Barça farà negoci.
2: No, no, vull dir que... No, és una bona combinació perquè estàs ingressant per tot arreu.
1: Clar, clar, clar. Llavors, i tu has tirat la primera peça del dòmino amb el Newcastle, i pot ser que el Newcastle et compri Abde i que tot això et provoqui que recuperis alguna cosa de calés, que no està malament.
2: Però jo el que volia transmetre és que el pes per mi del 70 quilos a l'eix no és tant respecte al... el fair play, etcètera, que això els que hi entenen ja... Si no, respecte a que el jugador que arriba al Barça després de que el club hagi pagat una quantitat com cridanera de diner, ha de saber que això ja és pressió diferent, simplement.
1: Sí, I després a nivell futbolístic, jo me l'imagino, Flick ha donat l'okay, perquè jo crec que aquesta temporada amb la lesió de Rafinha ha trobat a faltar una mica de mossegada al davant, que és on arrenca tot, no? O sigui, Flick sap que no patiran defensivament si el Barça, quan perd la pilota, li mosseguen al davant. I per això busca aquest perfil de Gordon, que és un tio que et treballarà, de Julián, que és un tio que també et mossegarà com pot fer Ferran Torres. Vull dir que jo crec que va una mica per aquí i en això sí que pot tenir un bon rendiment, no? Després el Barça generarà ocasions i pues, Gordon en farà uns quants també, no?
2: Totalment. I aquí la pregunta és als que l'han vist sovint i entenen molt, et diuen que clarament és un jugador que juga a la banda esquerra, però que de tant en tant ha jugat de davanter centre, tot i que s'ha de ser més còmode a la banda, per tant tens aquesta petita versatilitat d'aquest jugador. El tema és si ell clarament és un jugador per la banda esquerra i és on el veu Hansi Flick, bé, clar, aquí tens el teu titular indiscutible i ara tens un tio que, clar, jo no sé si es pot considerar reserva indiscutible, un tio pel qual has pagat 70 quilos.
1: No, i també et pot jugar de nou. Si algun dia no hi ha Ferran, val, o Julián no hi és, vull dir, també et pot mossegar allà dalt, no? Vull dir, com a nou.
2: Però que aquí també ara veurem com ho regula això també l'entrenador, no? Perquè un tio de 70 quilos, en principi, no és un tio que vingui a ser suplent cada 4... Vull dir, ja sabem que tothom haurà de descansar, que és molt important tenir plantilles llargues. Com tu bé dius, vés a saber si amb un Gordon al darrere l'absència de Rafinha en els moments claus contra l'Atlètic de Madrid es hagués notat menys. No, vull dir, és evident que el Barça ha de tenir aquest tipus de problemes, i que l'entrenador hagi de dir, hòstia, ara vull qui juga. Però, clar, ara tens aquesta banda esquerra amb dos tios molt potents.
1: Sí, i després hi ha una altra derivada, avui ara en parlarem amb la Marta. L'arribada de Gordon fa que Rashford ara mateix no entri en els plans del Barça. Llavors, aquí també se'l valorarà per això, no? És a dir, no perquè sigui l'anglès i anglès, que és curiositat, és una casualitat, sinó perquè Rashford potser no t'ha rendit defensivament, no t'ha mossegat com voldria Hansi Flick, però hòstia, ha fotut uns números molt bons, no? I suposo que això també se'l mirarà a Gordon, de dir, a veure si iguales el que ha fet el teu compatriota, no?
2: Clar. A veure si iguales això, no? És un punt de vista dels números, les estadístiques, sobretot els gols i les assistències, però jo el que crec que sí que crec que Flick veu clarament en Gordon és aquesta part que tu deies d'intensitat, de defensa, de pressió, que jo crec que l'entrenador té molt clar que és el que li falta a l'equip per fer el salt a Europa, no? Que és poder jugar d'aquesta manera que li agrada jugar amb ell contra equips amb primeres espases i que aleshores tu necessites que la teva primera línia de pressió sigui molt intensa i tàcticament molt, molt acurada, no? I jo crec que en aquest sentit ell creu que aquí hi ha una millora, no?
1: De prestacions. Per això ha vingut, perquè no caigués l'invent si en algun moment Rafinha no pot jugar, no? És claríssim.
2: Però a mi d'entrada, insisteixo, amb el matís del preu, que ja ho veurem els propers anys, em sembla molt interessant que no es vagin a buscar els cromos de la primera pàgina de l'àlbum, aquests de tot. Vull dir, si pot, sí, eh? És a dir, si el Barça fitxa Julián Álvarez, que seria un fitxatge, des del meu punt de vista, estratosfèric, però és com, a bé, no, des d'un punt de vista del mèrit, diguem-ho així, és relatiu, no?
1: Sí, hauràs de fotre una quantitat... el vol tothom, clar, sí, sí, és, clar, és el nom.
2: És el nom, no?, dels que sembla que puguin, poden sortir del seu club, ara mateix és el nom, no? Tu dius, hòstia, volen fitxar Julián Álvarez, ah, molt bé, volen fitxar Kane, ah, molt bé, volen fitxar Haaland, ah, molt bé, volen fitxar Mbappé, ah, molt bé, volen fitxar... jo què sé, ara mateix Dembélé o Cabrasquelia, sí, clar, gràcies, no? I en canvi aquest fitxatge de Gordon, hòstia, a veure, no? Clar, sempre hi ha el risc que després això no funcioni, i aquí és on potser el debat és, hòstia, te l'està jugant per 70 quilos, però una cosa és jugar-te-la amb Touré en el seu moment per 20 i pocs, però ara te l'estàs... 70 quilos, hòstia, ja vol dir que estàs fitxant una realitat, no?
1: Bueno,
2: no, una
1: incògnita. T'estàs gastant una part del pressupost interessant que té el Barça per aquest estiu, com ja hem dit, perquè tenia més marge per poder operar amb normalitat. A veure com surt, i jo crec que el Mundial serà molt interessant per veure com rendeix
2: sí.
1: El nano, no? Amb Anglaterra.
2: Ara, de cop i volta, encara ens interessa més Anglaterra, no?
1: Sí. Bé, el següent serà Julián, ara ho dèiem, i ara en donarem més detalls. El Barça vol fer una primera oferta per sota o al voltant dels 100 milions, l'Atlético en demanarà més, i aquí començarà la partida de pòquer, a veure si el jugador també apreta, perquè la seva voluntat és venir cap aquí, pel que m'ha anat explicant. I després, ahir dèiem, compta amb l'opció de Bernardo Silva. A tu t'agradaria aquest jugador? Tot i que és cert que Hansi Flick diu, no, jo ja tinc migcampistes d'aquest perfil de sobres, no? Anem a reforçar la davantera i si podem, i hi ha alguna sortida, fem algun retoc també en defensa. Però migcampistes ja en tinc. Ara, el Barça diu, escolta, Hansi, que és que aquest tio, lideratge, experiència, pot venir a sumar, és una operació de mercat interessant, és una oportunitat única. A tu t'agradaria que vingués? El veus?
2: L'única raó per la qual puc entendre que Hansi Flick digui hòstia, no ho acabo de veure clar, és això que tu dius, que ell en aquesta zona on habitualment juga Bernardo Silva ja hi té molts jugadors i de molt nivell, i que ell vol que li reforcin les dues parts del camp que clarament s'han de reforçar, sobretot la davantera. Però és l'única raó, o sigui, per mi, que Bernardo Silva amb 31 anys, com jo l'he vist rendir aquesta última temporada amb el Manchester City, el que li hem vist els últims anys, o sigui, a mi m'encantaria que fitxés pel Barça, perquè a mi em sembla que és un jugador que et puja el nivell de la plantilla. Tu has dit una paraula molt important, el lideratge. Aquesta combinació que diem de joves i veterans, hòstia, també un tio, hòstia, que porta moltes hores de bola a sobre i hi ha un nivell altíssim. És un tio que pressiona, que treballa, que juga amb 47 posicions diferents. Mm. Fins i tot diria que un dia el City necessita un lateral a l'esquerra
1: i el va posar.
2: I crec que el va fer jugar de lateral a l'esquerra.
1: Sí, però és que jo el veig substituint a Lamine en un dia puntual a la dreta. Pot jugar a la mitja punta, pot jugar
2: totalment.
1: A la base de la jugada. Vull dir, és que...
2: Jo entenc que Hansi Flick diu, ei, tios, Bernal, Pedri, De Jong, Fermín, Gavi. Hòstia, on el col·loco? No? Olmo, on el col·loco, aquest tio? Perquè, a més, aquest tio... potser el cinquè entrenament resulta que dius, és que aquest tio ha de ser titular. Ara, jo, tenint en compte que ve lliure, si no se li envà la pilota amb el que demana de fitxa, tu no trobes que és una oportunitat de mercat acollonant?
1: Sí.
2: Perquè bé...
1: M'agrada més que Gundogan, imagina't el que et dic d'aquesta línia.
2: I Gundogan, déu-n'hi-do, el primer any que va fer, eh?
1: Sí.
2: Vull dir, però és veritat que ara el nivell de la plantilla és molt superior, des d'un punt de vista. Però, si no m'equivoco, em sembla que no m'equivoco, aquest tio crec que té 31 anys.
1: Sí, 31 o 32, de fer-ne, sí.
2: Potser aquest any en fa 32. Sí. No? Potser que aquest estiu, faci 32 anys.
1: Sí, a l'agost, tens raó, 10 d'agost fa 32
2: anys. A l'agost fa 32 anys. Jo crec que encara té 2 o 3 anys de futbol de molt nivell. Ara, insisteixo, jo entenc que l'entrenador digui, ei, primer doneu-me què realment necessita l'equip i després parlem de cireretes, diguéssim.
1: A veure què passa, eh? El mercat està molt calent, ho volen accelerar tot abans del Mundial, perquè allà poden pujar preus de molts jugadors, no?, en un aparador com aquest, i a veure què passa en les pròximes setmanes, en els pròxims 15 dies, abans que arrenqui la cita mundialista. De la resta de la jornada, clar, m'agradaria saber la teva opinió sobre aquest comiat d'Alexia Putellas i el que hem sentit avui de

0: Ai, Pasqual, que sé que t'agrada molt el bàsquet, no? Perquè, clar, coincidit en el temps, comiats de, sí, de personatges il·lustres, no? D'Alèxia, sí, què em vols dir?
1: El d'Alèxia, vaja, és un cas com bastant de pel·lícula, no? Jo crec que és difícil acabar-ho millor. No? Cada episodi del comiat ha estat elegant, ha estat emocionant, ha estat sincer, i jo crec que una llegenda del club que marxa, per fi, doncs per la porta gran, i vaja, jo crec que ha estat exquisit, no? Des de tots els punts de vista crec que ha estat exquisit. Una altra cosa és dir, hòstia, com és que... Però clar, jo quan ja se sabia que marxava, jo pensava, hòstia, però per què aquestes llegendes no acaben la seva carrera aquí i ja està? Però clar, ella ho ha explicat molt bé. Diu, hòstia, que ja no pot més, que la pressió, que el tal, que i ha fet tot el que havia de fer aquí, que la seva sensació és que el relleu està garantit i que estava, diguéssim, que ja buidada, i que se n'ha d'anar segurament a liderar un altre projecte on segurament l'exigència sigui diferent. Clar, tu li sents dir això i dius, doncs res a dir, vull dir, si és el sentiment que té, doncs se l'ha d'entendre i que marxi com ha marxat, no? Per la porta gran, i sabent que tornarà de seguida que vulgui i que pengi les botes, no? Mm. En el cas de Xavi Pasqual, d'Aleix, no sé com ho has vist tu.
0: Home, molt sincer l'he vist.
1: No, però m'ha cridat molt l'atenció que l'argument principal, si tu has entès el mateix que jo, és aquest component de patiment relacionat amb el club de la seva vida, el club del que ell és, no? Ell és del Barça, i per tant perdre com a entrenador del Barça li genera un patiment, un neguit, una ansietat que no és capaç d'assumir, i que això no li passa quan és entrenador del Zenit, del Panathinaikos, del Dubai o de, no? Hòstia, a mi m'ha sorprès molt, perquè és un argument com molt molt personal, no? No és un argument com que tingui a veure amb el que nosaltres ens pensàvem potser abans de la roda de premsa, amb el projecte que li ofereixen, amb les promeses incomplertes, amb la sensació que per molt que el projecte de l'any que ve pugui ser engrescador, no serà un projecte que pugui competir contra Dubai, Fenerbahçe, Olympiacos, Panathinaikos, aquests equips, no?, que tenen molts més calés, el Madrid, el València, no? No ha fet servir aquests arguments, no? Ha parlat sobretot d'aquest patiment, no?
0: Sí, però això, en el fons d'aquesta declaració, el que ve a dir és, a més ho ha explicat molt bé ell, de dir, jo he sortit del Barça, he estat al Zenit, he estat al Panathinaikos, que són clubs independents, i allà tot es viu pel bàsquet. I aquí, doncs, quan he tornat, he vist que això és el Futbol Club Barcelona, i aquí el que més interessa és el futbol masculí, i que, per tant, el bàsquet sí, però no, i, per tant, jo vull un projecte guanyador, i aquí em costa perdre, no? Ha vingut a denotar que aquí costarà, no?
1: Sí, és veritat que per la via del patiment aquest, jo pateixo molt quan el Barça perd, en certa manera t'estava dient, i tinc la sensació que l'any que ve el Barça perdrà molt més del que jo podré assumir.
0: Això,
1: no?
0: Sí, això.
1: I en canvi, en altres llocs, primer, pel que ens explica, no li costa tant pair les derrotes, i segon, segurament, doncs té la sensació que perdrà menys i que tindrà un equip més competitiu. També et diré que això de, hòstia, és que aquí el bàsquet no és un club independent, és una secció. Bueno, el Xavi, que és més col·lega d'escut, això ja ho sap perfectament. Sí. I quan va quedar campió d'Europa el 2010 també era una secció, eh? Vull dir que...
0: Sí, sí. No és renou, ja t'entenc.
1: No, vull dir que, però que en canvi fa servir aquests arguments, sí que segurament per dir, bueno, no acabo de tenir la percepció que l'any que ve tindré totes les eines que jo voldria tenir per no perdre els tants partits, no? Però m'ha sorprès que el component aquest del el patiment que li generen les derrotes hagi estat tan central en la roda de premsa, no?
0: A veure què fa el Barça amb la direcció esportiva, perquè ahir vam dir que Xavi Pujol podia ser el gran pal de paller de la nova direcció esportiva, un tio que ha fet una feina brutal a Manresa i ara a Baskonia, i després a veure quin entrenador arriba l'any que ve, també.
1: Sí, primer a veure quina plantilla acabes tenint. Sí.
0: Home, Mike James aquest, a mi m'interessa, tot i que tingui 36 anys, el del Mònaco, vull dir que és un bon fitxatge.
1: Sí. Sí, el que passa que has de mirar aleshores, no? Vull dir, en funció de qui es quedi, els Panthers, Clyburn, etc., hauràs de jugar amb tres pilotes. Sí. No? Vull dir, no, són jugadors que depèn de qui els entreni, s'ha d'anar en compte, no? De si se la passaran o no. I això, i per tant, aquí és molt important, evidentment, trobar un nou líder. A veure, tot i que avui jo crec que Xavi Pasqual fa una roda de premsa molt elegant i molt constructiva, malgrat que el missatge és molt dolent per la institució, o sigui, és una patacada. Vull dir, quan se'l fa tornar, no se'l fa tornar per com un pagat, se'l fa tornar per ser el líder del nou projecte guanyador del Barça. I al cap d'uns mesos et diu, no, és que jo no el veig prou guanyador com per quedar-me. Val, doncs ara has d'encertar amb qui vingui al darrere per generar il·lusió.
0: És una decepció, però a veure què passa. Primer amb el play-off de la Lliga, perquè això ha generat, pel que sabem, certa unió dins el vestidor del Barça per intentar lluitar per aquesta Lliga, i després a veure què passa l'any que ve, que això dona moltes voltes, ja ho sabem. Ja veus que estem distrets, tot i que s'hagi acabat la temporada pel Barça.
1: Sí, i espera't.
0: I espera't. I ara queda aquest dissabte la final de la Champions, ara sent el PSG, i després el Mundial. De la final, en tens ganes de veure la final de la Champions o has desconnectat del tot?
1: No, la veuré. Sí, molt present i tinc moltes ganes de veure-la.
0: Vas amb algú o no? O t'és igual?
1: Amb l'Arsenal. Sí, m'agradaria molt que la guanyés l'Arsenal. Sí, sí, tant de bo. Però, clar...
0: Seria la primera de la història, seria, recordo.
1: Sí. De fet, és que només han jugat una final, no? La que van perdre a París, no?
0: Tens raó, el 2006 contra el Barça.
1: Vull dir que no van sobrats en aquest sentit. I a mi m'agradaria molt que la guanyés l'Arsenal, tot i que jo crec que té més arguments futbolístics al Paris Saint-Germain, però vaja, ja veurem què és el que passa, però sí, la veuré.
0: Val, recordo que és a les 6, compte, Recordo que és dissabte a les 6 de la tarda a Budapest i que la fem en directe a RAC1 amb el Molló i companyia. I després, tens ganes del Mundial? Aquest Mundial el més llarg de la història, amb 48 seleccions? T'has començat a mirar o encara no?
1: A veure, a mi hi ha molts partits que em fan una mà. Vull dir, no estic en el nivell de malaltia de que em motivi veure segons quins partits d'aquesta primera fase. Jo crec que són massa seleccions, massa partits, i que en aquest sentit s'han equivocat. I després, clar, venim d'un Mundial on estàvem molt mal acostumats amb els horaris, Aleix. Saps? I aleshores, clar, en aquest cas s'hauran de fer esforços, no?
0: Sí, hi ha partits a les 3, a les 4 de la matinada. És a dir, no matinaràs pel 4 de la matinada a Corea del Sud, Txèquia, no matinaràs, no? O...
1: Aquest concretament no el veig.
0: Haití a Escòcia tampoc, a les 3 del matí no el veus, Haití
1: no.
0: A Escòcia, va.
1: Si alguna d'aquesta nit se'm complica, doncs arribant a casa potser, no? Pots allò veure alguna cosa.
0: És cert que hi ha un tram que és el de les 6-7 de la tarda, llavors n'hi ha un altre que és el de les 9-10 de la nit, que aquí hi haurà partits gairebé cada dia, entre les 6, les 7, de les 9 i les 10 de la nit, horari aquí a Catalunya, que, mira, aquí encara alguna cosa podràs rascar.
1: Aquest sí. I, evidentment, quan la cosa es comenci a posar seriosa, doncs sigui a l'hora que sigui, doncs, evidentment, tocarà veure'ls, perquè també forma part una miqueta de la nostra professió, està pendent, evidentment, de què fan els jugadors del Barça en aquest Mundial, no? Perquè, d'entrada, per exemple, haurem d'estar molt pendents de fins on arriben les seleccions on juguin jugadors del Barça per saber, per exemple, quan començarà la Lliga l'equip.
0: Sí. Pot ser que l'arrenqui el 16 d'agost si no hi ha cap jugador del Barça que arribi lluny al Mundial, i si no, ja el Barça arrencarà la Lliga el 22 d'agost, no? I tindrà una mica més de marxa, sí.
1: Ja, però tenint en compte que entendràs Espanya, entendràs Anglaterra, entendràs el Brasil, entendràs a França, entendràs als Països Baixos.
0: A Portugal, amb Cancelo, també, en principi, sí.
1: Una d'aquestes arribarà a quarts i, per tant, ja, en principi, començarà a estar la Lliga.
0: Àustria-Jordània, a les 6 del matí, aquest, bé, potser si et lleves, no?
1: Aquest sí, aquest, no, aquest segur, aquest segur.
0: Segur, perquè ja matinaràs.
1: Aquest segur, aquest em posaré el despertador... Sí. Àustria-Jordània,
0: Sí, sí. Hi ha un Uzbekistan-Colòmbia a les 4 de la matinada, la primera fase...
1: M'estàs motivant molt,
0: Sí. No, però hi ha coses xules. Jo ja us ho explicarem, però aquí RAC1, com hem fet sempre, alguna cosa farem en directe, home, tant a RAC+1 com a RAC1, alguna cosa farem en horaris normals, no after hours, en horaris normals, alguna cosa farem durant aquest Mundial amb l'estil de RAC1.
1: Vull dir jo vaig demanar de narrar l'Àustria-Jordània, però em van dir que arribava tard, que ja hi havia hagut 7 companys de la redacció que l'havien demanat.
0: Sí, estàs... Vas tard a la llista.
1: Tardíssim.
0: Escolta, vaig baixant, que ara obrirem tertúlia. Un plaer haver compartit aquesta temporada. Ha passat volant, per mi, volant, sí, molt ràpid, sí. Aquesta temporada. Llàstima...
1: Per tu tampoc ha estat una temporada normal.
0: No ho ha estat, no ho ha estat. Però ha estat divertida, i llàstima que el Barça es va quedar quarts, perquè també tenia bona pinta aquesta temporada. pel que fa al Barça de Flick, però bé, hem viscut moltes coses, una lliga maquíssima, la lliga del clàssic, la Champions femenina ara i el que queda, perquè encara hi ha la Champions d'handbol, la Final Four a mitjans de juny, i a veure què passa amb el playoff de bàsquet, vull dir que encara queden moltes coses.
1: Jo he estat molt, molt a gust, com sempre, a l'Eix, amb aquestes converses així tranquil·les i pausades. Ara ja posaré tots els coixinets i tota la paradeta, els guardaré fins que tu creguis convenient perquè les facin malbé i tanquem la paradeta fins que toqui.
0: Ara posarem aquí un tancat per obres i ens veiem a l'agost o al setembre. Una abraçada molt forta, que tinguis un bon estiu i que gaudeixis del que hi ha de futbol aquest estiu.
1: Igualment.
0: Gràcies, Joan Maria. Adéu. Una abraçada al Joan Maria Pou. Vaig baixant ràpid, ja ens esperen el Poqui, la Maria i l'Anaïs, de seguida a la tertúlia.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
6: Les notes del nen, les obres a casa...
5: El manteniment del cotxe...
6: Ah, no, això no és cap càrrega.
7: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
8: Peugeot. No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... No em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
11: 25 de desembre del 2017.
10: I el número de la sort, el...
11: 2.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Amb Aleix Pariser.

0: Ja tornem a ser a l'estudi de RAC1, a la planta 3, aquí a les instal·lacions de la nova ràdio, dels nous estudis per obrir tertúlia. Abans us recordo que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis, cap al taller més proper de Sarsa Volkswagen. Els trobaràs a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Ja tenim per aquí la Marta Ramon amb tota la informació del Barça. Hola, Marta.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Ara em fèiem un tastet amb el Pou, però ara li posarem ordre, eh? Aquesta capsa que portes a carpetes del Mercato, molt interessant, molt
1: una
0: bonica.
1: Una carpeta plena de coses.
0: De totes, sí.
1: I molt aviat, eh, tot.
0: Sí. I el que queda.
1: I el que queda.
0: Maria Fernández Vidal, hola.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
2: Veig que la Marta és una persona molt important perquè va amb dos mòbils, eh?
0: Sí, sí.
2: Però la gent important va amb dos telèfons.
0: I una capsa de carpetes de Mercato. Imagina tot el que porta a sobre. Anaïs Martí, hola, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit.
0: Bona nit. Ara puja el Joan Poquí. M'ha escrit un missatge que m'ha dit: vaig tard, tinc molta feina. Però
2: recorda-li que ha de pujar el 3, que no
1: sí. La capsa de les carpetes.
0: Sí, sí, també està embogit a la redacció de Mundo Deportivo, però de seguida vindrà Joan Poquí per explicar-nos també, o per valorar també tot el que està passant en aquestes últimes hores, que són moltíssimes
2: coses.
0: Que
2: no és poca cosa.
0: No és poca cosa, no. A veure, abans de la informació, només amb un titular, si voleu, amb una petita frase. Us agrada Anthony Gordon, Maria?
2: M'agrada que sigui un tapat. M'agrada. M'agrada que ens hagi sorprès.
0: Va.
2: A partir d'aquí veurem.
0: Anthony Tapado. T'agrada, Anaïs Martí, a tu?
3: A mi m'agrada tot el que li agradi a Hansi Flick.
0: Perfecte.
3: I si Flick vol aquest futbolista, a mi ja em sembla més que perfecte.
0: En la línia de Joan Maria Pou, que ha dit entre els decàlegs del fliquisme, no? Doncs el que digui ell dels futbolistes. A veure, anem amb la informació. Anthony Gordon ja ha passat revisió mèdica i demà serà oficialment jugador del Barça, Marta.
1: Sí, ha aterrat al voltant de les 4 de la tarda a l'aeroport del Prat, ha dit que està molt feliç pel seu fitxatge pel Barça, després ha passat la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona i la previsió és que signi el contracte i es faci oficial la seva incorporació demà a partir de la 1 del migdia amb atenció posterior als mitjans de comunicació, tot això a les oficines del club. Per tant, demà dia Gordon a partir de les... No volia fer broma, però mentre ho estava dient...
0: Dia Gordon demà.
1: No volia ser un acudit, només era informació. A partir de les 12 del migdia se l'espera ja a les instal·lacions del Camp Nou i a partir de la 1, doncs, aquest acte solemne amb el president Rafa Juste per signar, per fer-se les fotografies i després hi haurà aquesta atenció als mitjans. Recordem que arriba a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables en funció dels títols que guanyi, disputant un mínim del 60% dels partits.
0: L'arribada de Gordon, que ara valorarem, descarta Rashford, pel que sabem.
1: Sí, Gordon ve a ocupar el lloc de Marcus Rashford, però millorant les seves condicions futbolístiques i econòmiques. En el capítol futbolístic el veuen més intens defensivament i en la pressió i molt semblant al que aporta Rafinha en còmput global millor que Rashford. I en el capítol econòmic ocupa menys espai de fair play per com quedarà repartida l'amortització i perquè tindrà un sou més baix. Rashford ara mateix, per tant, està fora dels plans del club i només es contemplaria la seva continuïtat en cas que no arribés al davanter cada a venir per ocupar el lloc que deixa Lewandowski. Ara mateix, insistim, això es veu com una possibilitat molt remota perquè Gordon ve a ocupar el lloc que ocupava fins ara ell. Des del cos tècnic s'ha vist aquesta temporada que sense Rafinha l'equip ha patit molt, sense anar més lluny que hi han eliminat a mans de l'Atlètic de Madrid tant a la Copa com a la Champions i s'ha buscat una solució en aquesta direcció, una alternativa de més garanties que no per Rashford. A més, tenint en compte que també pot jugar de davanter centre. Des del cos tècnic i des de la cúpula esportiva del club creuen que és determinant tenir moltes alternatives de màxim nivell diferencial a l'atac, com passa en equips com, per exemple, el Paris Saint-Germain. Elevar, per tant, el llistó de la qualitat i la competència per aspirar a guanyar la Champions, que és el gran objectiu que s'ha marcat Hansi Flick de cara a la seva tercera temporada al capdavant del projecte.
0: Per tant, si res no canvia, hem canviat l'anglès Gordon per Rashford. Aquesta és la situació a dia d'avui, com explica la Marta. I ara tots els esforços se centren ja en Julián Álvarez. Un cop obtingut el sí del davanter, ja us hem anat dient des de fa dies que Julián Álvarez vol vestir de blaugrana, vol jugar al Barça ara ja ha de negociar amb l'Atlético. I s'ha marcat un topall de moment per començar a negociar amb el conjunt matalasser.
1: Sí, és un topall de 100 milions d'euros. Aquest és el màxim que el Barça s'autoimposa per negociar amb l'Atlètic de Madrid. Ara per ara no estan disposats a escalar més enllà d'aquests 100 milions, encara que l'Atlètic de Madrid en demani de sortida 150. Pels inputs que tenim a RAC1, aquesta oferta, aquesta proposta formal que prepara el club amb aquest topall de 100 milions, encara no s'ha produït, però és a punt de sortir del forn. Per tant, en els propers dies això ha de passar. Si l'operació s'acaba concretant per 100 en termes de fair play, ocuparà els 40 de forat que deixa Lewandowski. Saben, però, al club que aquest fitxatge serà molt més difícil que no pas el d'Anthony Gordon, perquè serà complicat treure'l d'allà, i per això treballen en alternatives. A Joao Pedro del Chelsea també el veuen difícil, i a Harry Kane encara més, perquè no vol sortir del Bayern. Convé remarcar, per afegir més ingredients al context, a l'escenari en el que es mou el Barça, cap als números que té el club blaugrana ara mateix, en termes de fair play podria arribar als 120 milions per Julián sense problemes, però una altra cosa és que, insistim, s'hagin marcat aquesta línia vermella del 100. Val. Per poder, es podria, però el topall que es marquen són els 100 milions.
0: Val. Així estan les coses per Julián. I a tot això, ho rematarem per explicar quina és la situació a dia d'avui en el mercat del Barça, el club ja sap, a més, per part de la Lliga també, és a dir, que és una comunicació oficial i una informació oficial, el club ja sap per part de la Lliga que podrà fer aquests dos fitxatges en via lliure per inscriure'ls.
1: Sí, perquè el Barça ja és dins la regla del 1-1, la Lliga ja els hi ha comunicat, i amb l'espai que ja tenen hi caben tots dos sense problemes, Gordon i Julián, per les xifres que hem anat dient. Gordon per Rashford i Julián per Lewandowski. Ara falta saber quin marge salarial extra tindran, però la idea és no fer-lo servir per anar al mercat, a no ser que surtin jugadors de pes. Per exemple, si surt Araujo, aleshores sí que es fitxaria un central. Si no, no, es quedarien com estan. D'aquest marge salarial no en depèn, això també està bé subratllar-ho, la continuïtat de Cancelo, que ja es dona per descomptada. Per què és possible tot això? Sobretot per l'augment de més de 100 milions d'ingressos que suposarà l'obertura de la tercera graderia de l'estadi. BLM també està funcionant molt bé, i abans del 30 de juny hi haurà traspassos. També podem explicar que el Barça sobrepassarà els 1.100 milions d'ingressos en el pressupost de la temporada 26-27.
0: És a dir, com que la Lliga veu que el Barça durant la temporada vinent obrirà la tercera graderia i generarà més ingressos, li diu, val, tens marge salarial. I, per tant, Gordon, i si arriba Julián, es poden inscriure sense problemes. No hi haurà aquelles últimes hores que hem viscut els últims estius, eh?
1: No, clar, però evidentment sense tirar la casa per la finestra. Sí. Però sí, sí, es poden afrontar aquests dos grans fitxatges, aquests dos fitxatges top, sense estar patint ni suant fins a l'últim moment.
2: Trobo que no s'ha fet prou festa major, no?, per estar a la regla de l'1-1. És a dir, quant temps portàvem? Sí, sembla que sí, però
0: la mandat no, a la porta al final no s'havia aconseguit.
2: Estan a punt, però finalment no. Trobo que...
1: L'estiu de les palanques va haver-hi una estoneta que sí.
0: Una estoneta, sí. Però...
1: Després de tot el merder amb Dani Olmo va haver-hi una estoneta que sí, però han estat moments anecdòtics,
2: sí,
1: amb moltes no? dificultats. Sí, sí, sí, és finestres. Així. Sí,
0: Déu-n'hi-do. Per últim, Marta, clar, per què el Barça està fitxant, gastant-se tants diners? Per què no està fent aquestes inversions? Doncs perquè el club és previsor, perquè sap que l'estiu del 27 tindrà molt difícil fitxar.
1: Exacte, saben que molt probablement l'estiu que ve estaran un altre cop fora de la regla del 1-1. Em sap greu informar-vos d'això, però saben que serà molt difícil fitxar amb normalitat l'estiu vinent, perquè tornaran a patir una davallada d'ingressos per haver d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta del Camp Nou. Per tant, s'està fitxant per dos estius ara mateix. El gran mercat, les grans apostes s'han de fer ara, per això és un mercat clau, és un mercat estratègic.
0: Per això el Barça s'està reforçant amb Gordon, si pot amb Julián, i a veure què pot fer a partir d'aquí. Bernardo Silva, que ja us hem dit, és una opció. Per això el Barça està fent tants fitxatges i sembla que tindrà tants jugadors a la plantilla de certa qualitat, o que pujaran al nivell, perquè, com diu la Marta, s'està fitxant pensant en dos anys, perquè l'estiu del 27, quan el Barça hagi d'abandonar el Camp Nou per pujar a la coberta, potser si està 4, 5, 6, 7 mesos jugant a Montjuïc per la coberta. I això farà una davallada d'ingressos, i això provocarà que el Barça pugui tornar a sortir de la regla 1, segurament, com diu la Marta, i que no pugui operar amb normalitat. I estan aprofitant aquesta finestra que tenen ara per intentar fitxar al màxim i així tenir una bona plantilla per dues temporades. Aquesta és una mica la situació, el marc en què s'està treballant dins del Mercato a Can Barça. Aquesta és la informació per part del Barça, per part de la Lliga, que tenim aquí a RAC1. He volgut trucar un moment al company de Mundo Deportivo, Javier Gomara, que cobreix la informació de l'Atlético, perquè, evidentment, amb totes aquestes informacions que hem anat explicant sobre el futur de Julián, a Madrid s'han posat nerviosos. I Javier Gomara signa una notícia a mundodeportivo.com que diu: el Atlético se harta. Julián no está en venta. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Nada, es una llamada de urgencia porque he visto tu crónica. Entiendo que has hablado con interlocutores del Atlético y que están un poco hasta las narices de Julián y del Barça, ¿no?
4: Sí, tal cual lo dices. Dice que son muchos meses con el mareo que está produciendo el Barça o el entorno sobre Julián, que Julián no ha dicho una palabra. Si tienen que culpar a alguien, culpan a los agentes de todo este revuelo que está habiendo. Y yo creo que aquí cada uno juega sus cartas. El Atlético, creo que su afición le demandaba un mensaje firme, que Julián no está en venta o que no lo van a regalar, por lo menos. Y lo que el Atlético viene manteniendo desde hace unos meses, desde que surgió el interés del Barça, es que no quieren que vaya al Barcelona. O sea, si hubiese otras ofertas al mismo nivel o incluso un poco más baja, el Atlético prefiere venderlo a Francia, a Inglaterra, donde sea, pero al Barcelona no.
0: No, vale. ¿Ellos mantienen que no está en venta, Julián?
4: Sí, la postura oficial es que no está en venta. Otra cosa que ya sabes cómo funciona esto del mercado, que cada uno, como te decía antes, juega sus cartas. Entonces, claro, el Atlético no puede decir ahora que sí está en venta, porque eso lo que hace es bajar el precio del futbolista. El Atlético cuenta con Julián. Otra cosa es que el futbolista no quiera, que diga públicamente que quiere salir. En privado ya ha dejado entrever que no está muy contento del todo en el Atlético y que sí podría cambiar de aires. Pero claro, el Atlético es verdad que tiene la posición de fuerza. Tiene contrato Julián hasta 2030, tiene 500 millones de cláusulas de rescisión y si hace las cosas mal, pues obvio que no le van a facilitar la salida. Pero como te digo, el Barça sería la última opción que contemplan en el Metropolitano.
0: Va. Cuentas también en esta noticia que firmas en Mundo Deportivo que el club rojiblanco no ha recibido aún la oferta. Por lo que sabemos, el Barça la está preparando, va a ofrecer unos 100 millones sin llegar a 100 millones de momento de entrada. Claro, esto cuando llegue va a ser insuficiente, entiendo, ¿no?
4: Sí. Lo que se ha filtrado de parte del Atlético es que en el caso de que tú

0: saliendo y tal, pues ya me dices que sí, que tú que no descartas que pueda salir, ¿no? Veremos si el Barça convence al Atlético. Aquí será clave el jugador, que de momento no ha dicho nada oficialmente. Bueno, no se ha mojado con su continuidad, pero no ha dicho nada de su futuro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ese es uno de los problemas que achaca la afición a Julián, que es verdad que nunca ha sido firme a la hora de decir que se quería quedar aquí, pero tampoco ha dicho lo contrario. Entonces, hizo lo mismo cuando le fichó el Atlético del Manchester City. Él no se pronunció, no dijo nada, solo evasivas, y ahora está haciendo lo mismo. Lo que sí que dejan claro en el Atlético es que a todo jugador que quiera salir se le va a escuchar, pero con sus condiciones. O sea, ningún futbolista va a imponer sus condiciones al Atlético, y menos tratándose de Julián, y ya te digo, un año en el que llega Apolo, la nueva directiva, con su nuevo proyecto, con esa inversión que quiere hacer en el Atlético. Tú imagínate el mensaje que mandaría al Atlético si vende a Julián, a su estrella, al Barcelona, por 100 millones de euros.
0: Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Muchas gracias por la crónica desde Madrid. Un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Vinga, adeu-siau al Javier Gomara, company de Mundo Deportivo. I mira, també tenim per aquí ja a l'estudi de RAC1 el Joan Poquí.
2: Hola, bon vespre.
0: Ja va posar la redacció. Què, Poquí?
2: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, estem distrets, eh?
2: Sí, perdoneu per l'endarreriment. He estat pendent del Gordon, que estava sopant amb Deco i l'hem trincat a la sortida i per això m'he endarrerit.
0: Per aquí a la zona alta de Barcelona?
2: Amb un restaurant de Barcelona.
0: De Barcelona, eh? Va. No ho explicaràs.
2: No, ja ha acabat. És un restaurant que està a Gran de Gràcia.
0: A Gran de Gràcia.
2: El que puja és Gran de Gràcia, sí, Gran de Gràcia. Pujant a mà esquerra.
0: No em ve el cap. Es menja bé?
2: Si es menja crosta. Closca.
3: És un restaurant bastant popular.
0: Val. Ah, sí, el Botafumeiro, no? Val, ja està. Passada,
3: amb aquestes pistes.
0: Des d'aquí una salutació a la gent de Botafumeiro. No he anat mai, per cert. No
2: jo un parell de vegades.
0: I què, bé?
2: Recomanable.
0: Es menja closca.
3: Jo, no, jo només he fet guàrdies a la porta i prou. No he entrat mai a dins.
2: Les meves... Els dos cops, crec que són dos cops que he anat, dic crec, perquè ballen les xifres, però...
3: Hi ha una forquilla entre una i quatre vegades.
2: Hi ha una forquilla, ja. I la sortida del local en qüestió sempre, en el meu record, està com dispers, saps?
3: Massa acaba. Està borrosa.
2: La sortida, l'entrada és correcta, la sortida...
4: Després es van difuminant les imatges.
0: Bé, tenim tres noms sobre la taula. Un és Gordon... Bé, són quatre, eh? Gordon Rashford, l'altre és Julián, i després ja, com ahir apuntàvem amb la Marta, Bernardo Silva, aquesta oportunitat de mercat. Comencem per Gordon i Rashford, i després anem a la resta. Elles, la Maria i l'Anaïs, han dit que sí. L'Anaïs ha dit que si Flick diu que sí, ella va mort amb Flick. A tu t'agrada l'arribada de Gordon?
2: Sí, a mi m'agrada. Sí. És un futbolista que... A veure, jo no us enganyaré. Jo no sóc d'aquestes persones que... És a dir, si el dia té 24 hores, me'n passo 8 fent informació de Barcelona, al Mundo Deportivo, unes quantes fent col·laboracions a llocs com RAC1, haig de dormir 6-7 hores cada dia, les hores que queden, que poden ser 3 o 4, no les passo
0: mirant
2: enganxant
0: a
2: una parabòlica mirant el Newcastle, el PSG, l'Arsenal, el Timbuktu o el Transfer. No, jo no sóc d'aquests. Per tant, el meu coneixement de Gordon és escàs, més enllà del que pots parlar amb fonts d'informació, t'expliquen com és, evidentment, els dos partits, tres partits que ha jugat aquesta temporada contra el Barcelona, i highlights que he vist per allà. I em sembla un futbolista interessant pel sistema de Flick, per una qualitat, sobretot, per la seva capacitat de treball, que és el que Flick més troba a faltar en Rashford, per exemple. Aleshores, Gordon és un jugador que a mi no em sembla especialment tècnic, però sí que em sembla un futbolista ràpid per anar a les transicions, que també és una manera de jugar que a Flick li agrada, i sobretot que fa la pressió de manera brutal en atac, i això és una circumstància que el Barcelona en alguns moments pot haver fallat. Dos, el segon comentari que puc fer és després d'haver-me d'haver investigat per què el Barcelona vol a Gordon. El Barcelona es troba després de la... quan Rafinha es lesiona, el Barcelona troba que té un dèficit considerable, sobretot pel que fa a aquest aspecte del joc, que és la pressió, i no vol que en properes temporades torni a produir. Per tant, em sembla un reforç, per mi, interessant. car, no em sembla car, no em sembla car, em sembla que és un, em sembla que 70 més variables, uns variables que més, pel que hem sabut de les

0: negociacions que són variables prou raonables, és a dir, són variables per títols i condicionats a que el futbolista el jugui un 60% dels partits, sí, per tant, em sembla raonable. Em sembla un preu molt raonable, atès els preus que s'estan pagant per jugadors de la Premier. És un jugador...
1: I que hi havia altres clubs que també el volien. Que,
0: correcte.
2: Hi ha Liverpool i Bayern, no?
0: Oferta i la demanda, i dos, que a diferència de Joan Pedro, Gordon jugarà al Mundial, cosa que Joan Pedro, per exemple, el Chelsea pot demanar el que vulgui, però és un futbolista que no jugarà al Mundial, per tant, això també ha d'influir en el preu de mercat, i dos, està en un club que ni tan sols ha classificat per la Champions, el Newcastle tampoc, però és un Gordon, insisteix, un futbolista que està al Mundial. Per tant, 70 més variables no em sembla un preu ni molt menys desorbitat.
2: Jo això del preu, és que ha arribat a un punt...
1: Bueno, és que és molt relatiu. No, també en funció del rendiment és una cosa que és...
0: No, i estàs al mercat que
1: valorar
0: estàs.
1: Posterior.
0: Estàs al moment que estàs. Quan Ronaldo va fitxar... quan l'Inter li va prendre Ronaldo al Barcelona, li va prendre per 4.000 milions de pessetes. Són 24 milions d'euros. En aquell moment...
2: Era top,
0: em va
2: allò.
0: Semblar una autèntica fortuna,
2: això,
0: una barbaritat. És veritat que han passat 30 anys, però 24 milions d'euros, per l'amor de Déu, és que 70 milions d'euros d'ara, és que és el mercat. És el mercat.
2: Sobretot cal... Anglaterra, sobretot.
0: Mm. Bueno, anem al transfer market i mirem cada jugador de talla quan ha costat cada traspàs. Anem a mirar traspassos de la Premier i veurem que 70 milions no és ni molt menys...
2: Però si el penúltim de la Premier cobra amb drets televisius el mateix que el Barça, que és campió de la Lliga Espanya. Sí, és una borrada el que cobren allà.
1: Bé. Jo només per afegir a tot el que ha dit el Joan, que estic bastant d'acord, jo crec que una altra cosa positiva que té Gordon és l'edat que té, i que està encara en un moment, com a banda de tots els atributs que li poden encaixar a Flick en la seva manera d'entendre el joc i que troba a faltar en Rashford, també està en una edat molt permeable per arribar aquí i adaptar-se al sistema de Flick i créixer com a futbolista. Potser el moment, o sigui, l'oportunitat no és tant el preu que té ara, sinó que encara està per explotar. I que, si les coses van bé, doncs aquesta explosió la farà Barcelona.
2: Mm. Ha vingut l'Oriol Jové un moment. Hola, Jové.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Anem a activar la seva base de dades, ja veureu per què, que serà divertit.
4: Dada Jové.
2: Ara seguim valorant el que Rashford no continuï, l'opció de Julián, Bernardo Silva com a oportunitat de mercat, però el Jové m'ha proposat avui fer dades de Gordon, anglesos al Barça, alguna cosa diferent, no?
3: Sí, mira, començo explicant que no hi ha hagut mai cap Anthony en tota la història del Barça. No hi ha hagut cap futbolista que es digui
5: cap Anthony.
3: Anthony. Aquí vaig. Anthony, sí. Si tu agafes el nom Anthony en qualsevol variant, sí que n'hi ha hagut uns quants. Algú s'atreveix a dir quants Antonis, Antoni
0: Ramallet!
1: Sí.
3: Quants en tota la història? Quants Antonis, Poquí, diries que han jugat amb el Barça al llarg dels 126 anys d'història?
0: Antoni Ramallet, un.
3: Molt bé, un, sí.
0: Ah, sí?
3: És més d'un.
1: Vuit.
0: Antoni.
3: Més, puja.
2: 22.
3: Més.
2: 50 Antonis han jugat al Barça?
3: Menys,
2: entre 28 menys. I 50, ja menys. Estem. 36.
5: 40.
2: 40.
3: 41.
2: Ui, molt bé, Anaïs.
5: Molt bé, Anaïs.
3: Gordon.
0: Toni Torres.
3: Sí, Toni Torres.
2: Toni Pinilla.
1: Toni Fernández.
3: Sí, senyor, molt bé.
0: No està el primer equip, encara.
3: Gordon serà l'Antoni 42 de la història del Barça. El que ha jugat més partits, l'Antoni amb més partits de la història del Barça és Andoni Zubizarreta.
0: Oh, no és Antoni.
3: Va, Andoni és la variant basca del nom Antoni.
5: Ell compta totes les variants.
3: Clar, jo he avisat
1: si comptes Anthony...
3: Deia tots els Antonis amb qualsevol variant, amb qualsevol idioma, el nom Antoni. Per tant, Andoni Zubizarreta seria el jugador amb l'Antoni amb més partits, seguit d'Antoni Ramallets, en segona posició, i de Toni Torres, en tercera posició.
0: Sobre de Guillermo Amor. Era el sogre,
3: ah, sí, senyor,
0: Torres,
3: correcte.
0: Era el sogre de Guillermo Amor.
3: Nascut a Balaguer, sí, senyor. L'Antoni més golejador, sabeu qui és?
0: Mates.
3: De la història del Barça?
0: No,
3: és difícil. Aquesta és difícil. José Antonio Zaldúa, 105 gols.
0: No és tan difícil.
3: El segon, Antoine Griezmann. El segon Antoni i més golejador de la història del Barça.
2: Quants en va fer?
3: 35.
2: Bé, això Gordon ho superarà ràpid.
0: I fàcil, en un any.
3: I el tercer és Antoni Gràcia, que aquest és bastant vintage, que en va fer 20. El primer gol d'un Antoni va ser el 1912, el va fer un tal Antonio Morales, i l'últim va ser d'Antoine Griezmann.
0: President de la Gravaret.
3: El 2021 vam tenir l'últim gol d'un Antoni amb la samarreta del Barça. Hi ha hagut 9 jugadors que tinguin les inicials AG, com Anthony Gordon.
1: Antoine Griezmann.
3: Antoine Griezmann és un d'ells.
2: Bona.
3: Que a més acaba amb N, també, com Gordon.
2: Que això ja és per nota.
3: Però n'hi ha hagut d'altres, com per exemple Alejandro Grimaldo.
2: AG.
3: Aleix Garrido, que va ser l'últim. Abraham González. Vaja, n'hi ha 10 en total. Els noms més coneguts serien aquests.
1: Però aquí no passa res, perquè no fan com al Madrid, que els hi posen les inicials.
3: Exacte,
1: el xandall, d'entrenament.
3: Correcte.
1: No?
3: Més enllà del nom...
0: Nens que porten la bata.
1: Clar, porten el nom. Jo ho faig, això, amb els meus fills. Els
0: jo també.
1: Nom,
0: jo encara tenia, a l'estar a casa de ma mare, de Juan Poqui.
3: Sense accent, clar.
0: I amb de Juan, que encara el tinc, el DNI. Sí. Juan.
2: Ha vingut al cap a Álvaro Albeloa, no? Sí. Que em portava la doble. Ara serà JM si guanya l'ésser superior a les eleccions, diumenge dia 7. Bé, digues.
3: No, més coses de Gordon. Quants jugadors diríeu que hi ha hagut al Barça nascuts al Regne Unit?
0: Gerineker,
3: al llarg de la història.
0: Marcus Rashford. I, clar, de primers de segle en devia haver més d'un. Hi havia aquell el Patulo...
3: Archibald?
0: Steve Archibald, cert.
3: Archibald, molt bé. 27.
0: Collons,
3: 27 britànics. Gordon serà el 28.
2: Han jugat al Barça, 27.
3: És veritat
2: britànics.
3: Que n'hi ha molts, com diu el Poquí, que són de fa més de 100 anys.
5: De l'any de la Maria Castanya, no?
3: Sí, de fet...
0: Els Germans Wild.
3: Sí, senyor. Els Whitty, també.
0: Els Whitty...
3: Molts britànics, anglesos, d'Anglaterra...
2: Però un dubte que tinc, o sigui, abans de Rashford i Gordon, era Lineker, l'últim anglès?
3: Amb l'asterisc de Marcus McGuane, que era un jugador del filial, que va jugar un partit.
0: Recordo.
3: Però l'anterior és Gary Lineker. L'últim jugador abans de Rashford, britànic, pròpiament del primer equip, era Gary Lineker. Sí. Per tant, hem d'anar ja molt enrere i per trobar els primers 25, pràcticament,
0: Wallace,
3: doncs
0: Wallace,
3: encara
0: no
3: més.
0: Wallace, hi havia uns Wallace. També.
3: Charles Wallace i Percival Wallace, sí senyor.
5: Oh my God.
3: Els anys 10 del segle XX. El britànic amb més partits és Ramon de Zavallo, que és un basc que va néixer accidentalment al Regne Unit, 182 partits, seguit de Lineker i d'Archibald, que completa el podi.
5: Accidentalment al Regne Unit.
3: Sí.
2: En aquella època.
3: Això que neixes
2: que hi havia accidents.
3: Per feina dels pares
2: pel que
3: sigui. No, ja veig, ja. Hem quedat 27 jugadors del Regne Unit, 18 anglesos. Va. Gordon serà el 19è. Però serà el primer de Liverpool. No hi ha hagut cap jugador de la història del Barça nascut a Liverpool o al comtat de Merseyside.
2: Per tant, serà el cinquè Beatle, no? Ja el podem batallar així.
3: Sí, senyor. Dels 27 britànics que han jugat al Barça, Gordon, però, serà el primer britànic nascut en dissabte que vestirà la samarreta del Barça. És curiós, perquè dels 27 s'han repartit el seu naixement en tots els dies de la setmana. N'hi ha 4 en dilluns,
5: i nascut en dissabte,
3: 2 en dimarts, 4 en dimecres, 4 en dijous, 3 en divendres i 4 en diumenge, però no n'hi havia cap nascut en dissabte, i Gordon serà el primer britànic nascut en dissabte que jugarà amb la samarreta del Barça.
2: És una dada que no ens aporta res, però vull dir que és curiosa i que l'hagi trobat, perquè 27 ja és una xifra com per haver nascut algú en dissabte. M'agrada, sí.
3: Sí. No subestimem els jugadors nascuts en dissabte, eh?
2: A veure...
5: Saturday.
3: Romario, Riquelme, Hansi Krankel, Sotil, Neskens, Aleksanko, Rafinha, Luis Suárez, Ibrahimovic o Sergio Busquets van néixer en dissabte.
1: N'hi ha estava neït pel dissabte.
5: N'hi ha força top, eh?
3: Per tant, aquí, poca broma amb el dissabte.
5: Poca broma
3: amb les persones nascutes en dissabte.
1: Ara, bastant definitiva.
5: Potser m'estic il·lusionant una mica més, eh?
1: És que si no
2: néixer,
1: ho fas...
2: Va néixer al febrer. De principis d'any era bo, no?
3: Els mesos que han donat... És a dir, els mesos de l'any en què han nascut més jugadors del Barça són gener, febrer i març, reforçant aquella teoria que les persones nascudes a principis d'any doncs tenen més probabilitats d'acabar sent esportistes d'elit.
2: Sí, només hi ha una excepció, que és Leo Messi nascut al juny.
0: Sí, sí. Iniesta nascut al maig.
2: Sí, entre d'altres. Molt bé. I et queda alguna cosa interessant?
3: Mira, ara que parlaves de la data de naixement, Gordon va néixer un 24 de febrer.
2: Del 2001, sí.
3: Que és el mateix dia i més que Hansi Flick. Hansi Flick també va néixer el 24 de febrer. Mateix dia que Gordon.
2: Mira,
0: per això l'ha demanat el fitxatge.
3: I això m'ha portat a la pregunta...
5: Per poder compartir el pastís, les espelmes...
2: Ja no oblidarem, no?, que Gordon va néixer el mateix dia que Flick. Sí, sí, és així. 24 de febrer.
3: I això m'ha portat a la pregunta de si han coincidit mai en un mateix partit del Barça un jugador i un entrenador nascuts el mateix dia i mes. I ha passat 5 vegades, només, en tota la història del Barça.
5: Em semblen prou vegades.
3: 5 entrenadors, jugadors.
2: Ja em sembla bastant, sí.
3: El més recent, Xavi Hernández amb Adama. Nascuts el mateix dia i més. Ronald Koeman amb Griezmann. Ronald Koeman amb Jordi Alba. 21 de març. Van o sigui, nascuts tots dos.
2: Alba i Griezmann van néixer el mateix dia?
3: Sí.
5: Quanta gent.
3: 21 de març. I tots dos la mateixa data que Ronald Koeman, que va ser el seu entrenador. Guardiola amb Rubén Minho. També nascuts mateix dia i més. I molt enrere, Sami Thiè com a entrenador amb Cristòfol Martí. Flick i Gordon seran el sisè, la sisena parella entrenador-jugador nascut el mateix dia i més, que coincidiran en un partit del Barça. I dins dels 27 britànics hi ha una altra cosa que fa especial Gordon, que és l'únic jugador d'aquests 27 britànics, 28 comptant-lo ell, que té dins el seu nom totes les lletres de la paraula Catalònia, que és, evidentment, Catalunya en anglès. Doncs l'únic anglès dels 28 que haurà vestit la samarreta del Barça que té totes les lletres de Catalònia dins el seu nom és Anthony Michael Gordon.
2: Ah, no, perquè Michael. Hi ha Michael, anava a dir la feia...
3: Nom complet. Val. Anthony Michael Gordon. Té totes les lletres de la paraula
4: catalana.
3: Amb
4: aquesta dada ja és definitiva.
2: Bravo. Tot això... T'ha agradat, Anaïs, aquesta?
4: M'ha agradat molt. Estava pensant què és el que passa quan neixes al març, a finals, i no sé, i del 88, ja m'ho diràs. Busca a veure aquí a la teva base de dades on ens situem els que estem allà en el tercer mes de l'any.
3: Gordon serà el 40è jugador nascut al segle XXI en vestir la samarreta del Barça, el número 40, i el 60è que debutarà amb 25 anys. I
2: tot això a la base de dades.
3: T'ho remato dient-te que serà el tercer jugador de la història que hauran compartit Barça i Newcastle. És a dir, hi ha dos jugadors, Gordon és el tercer, que ha jugat tant a Barça com a Newcastle. Aviam si em sabeu dir els altres dos, va.
2: Que hagin jugat a
3: Barça i Newcastle.
1: Barça i Newcastle.
5: Barça i Newcastle.
2: Anava a dir una borrada, però no crec que sigui.
3: De fet, n'hi ha un que va anar del Barça al Newcastle. Un d'aquests dos.
2: Però és recent?
3: Dels últims 20 anys,
5: sí,
3: els dos.
5: Sí, és que... Uf, merda. Ai, perdó. És que no em surt.
2: No recordo.
5: Però és que
2: un era davanter?
3: Sí.
1: Oh. És, ai,
3: els dos eren davanters.
1: Vaig a comprovar-ho abans de liar-la.
5: És que...
3: Ui.
2: No,
0: no ho recordo.
5: Jo tampoc, però ara el diràs i...
2: Patrick?
3: Sí, senyor! Patrick Kluivert!
2: És que m'ha vingut el flash, però dic...
3: Patrick
2: Kluivert. Potser estic una rebalsada. Sí. Vale.
3: Patrick Kluivert va anar al Newcastle, del Barça al Newcastle, l'estiu del 2004, i l'altre també és davanter i és més recent. És més recent, i en aquest cas va fer el camí invers. Va jugar primer al Newcastle, després va anar a uns altres equips i va acabar al Barça com a cedit mitja temporada.
2: Aubameyang?
3: No.
2: Luke de Jong?
3: Sí, senyor.
5: Molt bé! Bravo. No, a mi el que m'estava venint era Kluivert, però no m'ha vingut del tot, saps?
3: El tenies allà a la punta de la llengua.
5: El tenia per allà alguna base de dades una mica... Oblidada.
3: Desbloqueix amb molta pols. No?
2: Desbloqueixant records.
5: Però Luke de Jong no l'hauria dit ni amb tres
3: colliràs. Jo tampoc ho tenia present, Luke de Jong.
2: Quina meravella vas fer durant la pandèmia aquesta base de dades del Barça. Molt bé.
3: No ha servit de gran cosa en la nit d'avui, però mira.
2: Sí, alguna cosa més ens en portem.
3: Una mica, sí. Amb els Antonis.
2: T'espero després amb les eleccions del Madrid, amb Succession.
3: I això també està divertit.
2: Vinga, gràcies, Jovem. Fins ara. 11:40, ara seguim parlant del Mercato del Barça. Aquí el tu diràs.
6: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
7: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
8: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
9: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so.
10: la millor companyia. I per descomptat, la millor pell. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movi Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: RAC 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Yeah. 11:42 minuts de la nit. Aquí seguim amb l'Anaïs Martí, la Maria Fernández Vidal, el Joan Poquí i la Marta Ramon. A veure, pentinat Gordon. Mai més ben dit, perquè té un...
4: cavallera,
2: té una bona cavallera despentinada. Sí. És habitual en ell. Rashford no seguirà? L'hem canviat? Hem canviat d'anglès?
0: No, encara no és oficial, no?
2: Sí, però pel que sabem, a no ser que hi hagi un gir de guió...
0: Jo crec que no seguirà, però... Va.
2: I ara, Anaïs Julián, què? Creus que el Barça s'ha de plantar, que hi ha d'anar per tot? Què et sembla l'operació que està muntant Deco que explicava la Marta, Anaïs?
4: No, jo penso que el Barça aquest any sí que ha de fer un esforç per portar... És a dir, a mi, Gordon, sóc com el Poquí, no estic mirant tot el dia futbol internacional quan tinc temps lliure, però veus que és un futbolista que potser no és un cromo, no?, d'aquests, de dir, una superestrella mega coneguda, però que farà equip i que amb tot el que ho ha explicat segur que suma amb el projecte. Per mi, Julián, aquest estiu representa la carta de la il·lusió, no?, que també crec que és necessari. I sobretot crec que és un perfil força necessari per acompanyar millor a Lamine Yamal, que és el que veig, interpreto que és l'objectiu principal en aquest mercat d'estiu. Llavors, clar, els preus tots són una barbaritat, però veuràs després, en funció del que et donin, sabrem si és encertat o no. A mi ara mateix, doncs, 100, 120 milions d'euros és que són els preus de mercat que es mouen ara, i crec que el Barça fa bé de fer-se fort i de donar un missatge de recuperació econòmica, que crec que és molt important, malgrat l'estiu que ve estiguis amb números, no vull dir vermells, però sí fora de la norma de l'1-1, i crec que al final això és un joc, és una partida que serà molt més lenta que no pas la de Gordon, i que ara són 100 i veurem fins on arriba, però tampoc crec que el Barça sí que s'ha d'estirar amb aquest tipus d'operacions per la il·lusió i pel que suposa pel projecte de Flick un futbolista amb aquest perfil.
1: A mi em fa molta por el paper que tindrà aquí l'Atlètic de Madrid, perquè en qualsevol escenari un fitxatge com el de Julián Álvarez, que és un davanter de referència a Europa, doncs ja seria complicat pels diners que costa, per l'espai que li has de fer i tot plegat, però en el cas de l'Atlètic de Madrid crec que és un molt mal negociador pel Barça. És a dir, no diré que li té ganes al Barça, però no ha contribuït mai a unes relacions fluïdes i ha tret molta pasta del Barça. I jo crec que en aquest sentit, no sé fins a quin punt, entenc que el Barça això ja ho haurà estudiat, però fins a quin punt ha de deixar gairebé extorsionar-se per l'Atlètic de Madrid, saps? Jo entenc la il·lusió que genera Julián Álvarez. Jo francament pensava que no estaríem tant d'hora parlant en termes tan de veritat d'una oferta en ferm, de la voluntat del jugador de venir, però sí que desconfio molt de l'Atlètic de Madrid, dels negociadors de l'Atlètic de Madrid, i crec que el Barça en aquest sentit ha d'anar amb peus de plom.
2: I tu, Joan?
0: A mi m'agrada molt Julián Álvarez. Si el Barcelona hagués tingut més capacitat econòmica quan va fitxar pel Manchester City, que estava al River Plate, l'hauria intentat fitxar. En aquell moment se'n va anar al City. Penso que la seva forma de jugar és idònia per tal com juga el Barcelona, perquè és un davanter que molta gent diu que no és un nou. Jo crec que sí que és un nou. Jo crec que és un nou modern, és un nou diferent, no és un nou, no és Romario, que jugava dintre l'àrea, no és Lewandowski, evidentment. Però és un futbolista, és un davanter molt combinatiu, i jo el comparo molt amb David Villa. Veus, Julián Álvarez sí que l'he vist més que Gordon, perquè evidentment juga a l'Atlètic de Madrid i cada cap de setmana sí, treballant ja veus partits de l'Atlètic de Madrid.
2: I unes quantes vegades ja hem jugat aquesta.
0: Hem jugat contra ells. Penso que si ens cenyim als partits que ha jugat contra el Barcelona, penso que la seva participació va ser determinant per eliminar el Barcelona de la Champions, amb aquell gol de falta que va marcar. Falta molt dubtosa, però falta, amb l'expulsió de Cubarsí, si recordeu. La final de Copa que perd contra la Real Sociedad, jo he sentit opinions d'amics meus de l'Atlètic de Madrid criticant-lo. Jo crec que va fer un partidàs brutal, Julián Álvarez. Si l'Atlètic no va guanyar la final de Copa, crec que el darrer el que podries culpar és Julián Álvarez. I a mi és un futbolista que m'encanta. Jo penso que el Barça ha de fer, com diu l'Anaïs, el Barcelona necessita fitxar una Patum. Marxar Lewandowski, tu no només necessites molts bons jugadors i un grup i jugadors que tots sàpiguen el que ha de fer. Tu necessites, ja no dic un líder al camp o un líder fora del camp, necessites un jugador figura, necessites un crac mediàtic. I crec que Julián Álvarez pot ser-ho. I crec que és el davanter que necessita el Barça. No, jo no tinc cap dubte amb aquest fitxatge, perquè a més em consta que és el que vol Deco des de fa temps, el que vol Flick des de fa temps, el que vol Laporta des de fa temps. Per tant, no tinc absolutament cap dubte, i a mi personalment m'encanta. L'únic allò que per posar-li una pega és que a Flick sempre li agrada jugar amb un davanter diferent, li agrada jugar amb Lewandowski. Flick sempre ha jugat amb Lewandowski al Bayern i al Barcelona. Per tant,
2: aquest any s'ha adaptat més, no?
0: S'ha adaptat
2: amb
0: Ferran,
2: i sí, amb Olmo, a vegades.
0: Molts dies ha jugat Ferran, per exemple. Per tant, entenc que, no, que això no ha de ser un obstacle pel fitxatge. I és més,
1: i a qualsevol preu.
0: Estic convençut, home, a qualsevol preu no, el Barcelona negociarà. Per això es va fer ahir una reunió, no abans d'ahir, una reunió no només amb el representant del jugador, que és el protagonista important. El fet que estés Fernando Hidalgo a la reunió d'abans d'ahir...
1: Ahir,
0: collons, és veritat. Sí.
2: Per la gent que no sàpiga qui és aquesta persona, Fernando Hidalgo.
0: El representant
4: de Julián Álvarez.
0: I a més, no sé quin dia ha vist, que ho ha escrit aquest matí, sí, i ho ha escrit ara, o sigui... I també estava, i en aquesta reunió també estan Andivara i el Super López, el Juanma López, que el que fan és...
4: De possibilitar
0: les negociacions amb l'Atlètic de Madrid per les seves bones relacions amb l'Atlètic. El fet que es celebri aquesta reunió en presència del representant, a mi em dona la sensació de que l'operació està calent, que el Barcelona la farà. Evidentment, no serà que qualsevol preu, ni serà amb el 100 que comença que vol ofertar a la persona. Ara, el que sí tinc clar és que el Barcelona vol liquidar-ho abans del Mundial.
2: Sí, això
0: és. A l'Atlètic de Madrid també li interessa liquidar-ho abans del Mundial perquè no hi hagi un col·laborat. Per tant, estic convençut que no serà una cosa de 24 hores com Flash Gordon, però sí...
2: Però abans de 15 dies tu creus que es pot tancar, això?
0: Jo penso que sí. Jo penso que sí.
2: Tant de bo. Però estarem tots més tranquils, tu.
0: A la velocitat que estan anant les coses, i cada dia és de bojos. Sí, per, estic desitjant que comenci el Mundial. És increïble.
2: Perquè freni,
0: és increïble.
2: Perquè freni tot això.
4: Com t'has de veure?
0: És frenètic.
2: Ara has parlat de...
0: Per tant, estic convençut que abans el dia no sé, 11, dia 11, sí. O abans, perquè Julián s'haurà d'anar a la concentració amb Argentina tranquil·la.
4: Jo sóc més pessimista.
2: Bé, però,
4: I una cosa amb tot això també, que el fet de... Potser Julián no s'ha mostrat públicament, no ha dit me'n vull anar al Barça, però aquesta reunió ja t'explica moltes coses.
1: I tant.
4: No? Vull dir, una visita d'un agent a aquestes alçades abans que comenci el Mundial i és un missatge molt clar. No sé fins a quin punt a l'Atlètic de Madrid li interessa comptar amb un futbolista que ja està deixant clar que no vol formar part d'aquest projecte, perquè ni s'ha mullat públicament pel projecte de l'Atlètic de Madrid, que recordem va invertir uns 400 milions d'euros i no ha guanyat absolutament res, i tenen el millor entrenador, el més ben pagat, l'entrenador més ben pagat, i no han guanyat absolutament res. No sé fins a quin punt t'interessa mantenir també una figura que no vol, que ja t'ha demostrat que no vol continuar.
1: Bueno, o fer-li un pols al jugador, forçant les negociacions i que t'acabi sortint Julián finalment a fer un pas endavant i pronunciar-se.
2: Clar, això seria definitiu. Mira, clar, tenim declaracions d'última hora de Coque, capità de l'Atlético, en un acte de la Lliga aquesta nit a Madrid. Li pregunten primer si sap alguna cosa del futur de Julián Álvarez.
14: Estaba en Menorca, estaba con el móvil apagado, estaba con mi mujer, que ha sido un año muy intenso, con muchos partidos, con muchas historias, y he dejado de caer el teléfono, no sé de ninguna reunión. Lo único que sé que Julián ahora mismo es jugador de Atlético Madrid, que tiene contrato hasta el 2030, que tiene una cláusula, me parece, de muchos millones, y lo único que sé por aquí.
2: té una clàusula de 500 milions, però evidentment aquí, cap equip hi arribarà. També li han preguntat si com a capità de l'Atlético el decebria si acaba marxant al Barça, que és un rival directe a la Lliga Espanyola.
15: Que si me decepciona no Julián. Julián, te lo he dicho antes, es jugador de Atlético Madrid. Y hasta que sea, es un chico que está dando todo, lleva 2 años en el flu. Todo el mundo desde que llegó le está ahí pidiendo ya al Barcelona, al otro lado, al otro lado. Darle, y ahora mismo es jugador de Atlético Madrid, hasta que no salga él diciendo los votarios.
2: Doncs això. Pilotes fora i no vol entrar en el tema.
0: Vale.
2: A veure què acaba passant, però estarem pendents, perquè, clar, Gordon s'ha tancat en un pim-pam-pum i el Barça vol anar per feina i ja presentar una primera oferta, a veure com van aquestes negociacions i si l'Atlético sabe a negociar o no, i si Julián es mulla o no, que això podria accelerar també l'operació.
0: Però és que, com deia l'Anaïs, i com he comentat jo abans, si el representant està a la reunió...
2: Clar, ja vol dir que estan oberts.
0: Està dient que...
2: Sí.
0: Bueno, és que... No és que estiguin oberts, és que estan planificant com...
2: Entrar-li a l'Atlético.
0: Com entrar-li a l'Atlético.
2: Ja, ja, ja. Però sí, una altra cosa és que estan quina banda, ells.
5: La reunió d'ahir escenifica tot el... O sigui, com d'estretes són les relacions ara mateix amb els representants de Julián Álvarez i com s'està teixint al costat de Julián Álvarez l'estratègia per aconseguir treure'l d'allà i que fitxi pel Barça, o sigui, ni més ni menys.
2: Tal qual, a veure, per això, si s'hi posa de cara o de cul l'Atlètic de Madrid, que és la part important de tota aquesta operació. No, ha dit el Poquí que al Barça li falta, que hi ha d'anar per totes, perquè li falta lideratge, no?
0: No dic lideratge.
1: Una patum.
0: No, o sigui, un jugador mediàtic, home, evidentment, tens a la minya mal, això és indiscutible, serà el gran emblema. Però Lewandowski feia una mica d'això, un jugador que ve al Barcelona l'any 2022, en un moment de drama absolut, amb l'estat d'ànim per terra, i Lewandowski el que fa és, ostres, un jugador primera espasa mundial, vol venir al Barcelona.
1: Dona prestigi.
0: Julián Álvarez és un cas similar.
1: Dona
0: no
1: prestigi.
0: Igual perquè el Barça està arrabifat ja, no és el de 2022. Però aconseguir fitxar Julián Álvarez, t'estàs dient al món la frase aquella, hem tornat, el Barcelona ja pot anar al mercat a fitxar, per tant, i fitxa Julián Álvarez. A mi em sembla que això és bastant important.
2: T'he entès, però t'ho volia lligar amb Bernardo Silva, que ahir dèiem que era una oportunitat de mercat. A tu t'agradaria o no?
0: No
2: t'agradaria.
0: No, és més, em sembla... A veure, per què no m'agradaria? Primera, perquè sé, ens consta a tots, que porten 3 anys marxant, Bernardo Silva porta 3 anys marxant al partit per venir al Barcelona, que va tenir una oportunitat, el Barcelona li va obrir les portes, sent Xavi entrenador, li va dir que arreglés les coses amb el City, hi havia informacions que deien que el City Guardiola facilitaria, el deixaria, contribuiria a la seva sortida, allò no es va produir, això ha passat 2 estius, i el Barcelona em consta que va dir, bueno, doncs s'ha acabat, el tren passa una vegada, i no va passar. Què passa? Que ara el senyor acaba el contracte amb el City i el seu desig és venir al Barcelona. Es porten marejant la perdiu amb el Bernardo Silva diverses setmanes. I al Barcelona, què passa? Que a la demarcació de Bernardo Silva té jugadors com Fermín i Olmo. Vol dir que si fitxen aquest individu, que vull recordar que va facilitar que el Madrid guanyés la seva de Champions amb una tanda de penals,
2: un penal
0: lamentable,
2: infame, només
0: per tirar aquell canal putrefacte, aquest tio se li hauria de prohibir l'entrada a les instal·lacions del Barcelona, ja no com a futbolista sinó com a espectador. Vostè aquí no entra, vostè fora d'aquí. I porten pressionant el Barcelona quan no estaven els plans de Deco, no estan els plans de Deco, Flick no estan els seus plans perquè Flick creu en Fermín i Olmo, i si aquest home ve, els grans damnificats de l'arribada d'aquest individu són, precisament, Fermín i Olmo. I, per tant, jo...
1: Però és Méndez, no?
5: Sí, és Jorge Méndez.
0: Està.
5: Sí.
0: Aleshores, aquí sí, està la clau. Sí. A mi, particularment, jo em desagrada i m'incomoda. Ara, si Flick acaba donant el vistiplau, perquè tot depèn de que Flick digui que sí, doncs mira tu, vale, pues endavant,
2: tu,
0: Bernardo. A dins serà un altre pecho frío, ja tens el senyor Tifó del Nord, només et falta el pecho frío aquest per completar, per fer la tripleta, quan tens jugadors a la seva demarcació que ho donen absolutament tot pel Barcelona, i no tens cap, és que no tens cap ni una necessitat de fitxar-lo. Ara, per contentar Méndez, doncs, bueno, jo entenc els equilibris que ha de fer una directiva quan tens davant en la taula de negociacions un representant com Méndez. Això ho entenc.
2: Sí, per tant, un tio que porta
0: acabaria entenent, acabaria assumint el fitxatge, però així d'entrada em pregunta, et sembla bé? No, em sembla fatal, em sembla lamentable.
2: Anaï, què en penses? I després la Maria.
0: A part, no sé, els boomers recordareu Leoncio, León i Tristón. Doncs el Barcelona ha fitxat el León, que és Gordon, i ara pues, només falta el Tristón, perquè és Tristón, té la cara de Tristón. Sembla que estic permanent cantant un fado. No, o sigui... M'il·lusiona zero.
4: Ha quedat molt clar la postura de Joan Poqui.
2: Crec que
4: poques
2: tots
4: vegades,
2: ens hem fet una imatge del que li suposaria aquest fitxatge.
4: Quin tratge li ha fet a Bernardo Silva, un minut i mig, mare de Déu. No, a veure, jo no seré tan dràstica com el Joan. A mi Bernardo Silva és un jugador que m'ha agradat, és a dir, un futbolista molt polivalent, que pot jugar a la mitja punta, pot jugar a la base del quadrat, pot, no ho sé, és un futbolista
5: a la banda
4: que,
5: dreta, també destaca.
4: A la banda dreta, vull dir, crec que és un futbolista que a mi la seva polivalència m'agrada. És internacional, 31 anys, que crec que és una edat en el que potser en aquest Barça... li aniria bé pel lideratge, per l'experiència, per la veterania, però sí que és veritat que tota aquesta part de tapar jugadors com Fermín o com Dani Olmo o altres mitjcentres que ara mateix té el Barça, doncs no m'il·lusiona tant, no? És a dir, que arriba al Barça perquè resulta que ja has complert amb totes les teves expectatives de mercat i creus que és un tio que et pot sumar, que pot liderar i que li pot donar a l'equip aquest punt d'experiència i no suposa una gran despesa i dius, ostres, oportunitat de mercat, arriba lliure, doncs escolta, potser sí, però no el prioritzaria i per damunt de la resta i sí que m'agradaria que el Barça seguís sent un equip que la seva essència segueixi sent de la Masia, sobretot en aquest mig del camp. Però no em sembla un jugador... Vaja... aquest tratge que li ha fet el Poquí, però sí que és veritat que aquesta part de tapar els jugadors d'aquí, que tens un projecte que t'il·lusiona i que està funcionant, potser sí que aquí em trontollaria una mica.
1: Jo crec que si acaba venint ha de quedar molt clar en quin és el seu rol. És a dir, a mi em sembla interessant aquesta idea d'un futbolista amb 31 anys relativament veterà, amb experiència a Europa, amb experiència... per una mica per donar aquest punt de tocar de peus a terra que tenia més Lewandowski, que ara el vestidor el perd, jo crec que és una figura interessant. Però és cert que... si la seva irrupció al vestidor ha de... És que jo crec que no hi ha ningú que estigui pensant en portar Bernardo Silva per seure ni a Dani Olmo, ni a Fermín, ni a ningú. No. El tema és que ell sigui conscient que ve a fer això, que ve a fer aquest rol secundari. No sé si està en aquest punt de la seva carrera. Em sembla una mica d'hora. Però si té tantes ganes de venir i queda clar que la seva participació serà doncs més aviat anecdòtica i que té més responsabilitat.
2: No? Sí.
1: Exacte. És veritat que hi ha moltes competicions i que hi ha un tram de temporada on el Barça juga moltíssims partits i que et pot anar bé, però ha de tenir molt clar que no ve a ser titular i molt menys. És que jo no crec que ningú pensi en ell com per frenar la trajectòria de cap dels que estan ara mateix.
0: Bueno, ell ho pensa, perquè mira, jo, les oportunitats de mercat, tal com jo les veig, la meva opinió, són interessants si et resolen un problema. Per exemple, Rashford la temporada passada va ser una oportunitat de mercat. Tu tenies un problema, tenies una necessitat, perquè vas intentar fitxar Nico Williams, et vas deixar enredar, vas caure en la trampa durant per segon any estiu consecutiu i vas intentar fitxar Nico Williams. No et vas sortir i Rashford estava allà i el vas aprofitar. Tenies un problema i te l'ha resolt.
5: Joan García és una oportunitat.
0: Bueno, però Bernardo Silva, quin problema en resol? Quin problema en resol? Si no tens... No tens cap problema. Al contrari. Generes un problema. Sí. Generes un problema.
1: Ho podria generar que no si no tens. Gestiones bé.
0: Bueno, doncs, però,
1: és a dir,
0: però...
1: per mi una oportunitat de mercat et resol un problema, potser no de la manera més ideal que tu voldries, però te l'acaba resolent. Per mi Joan García és una altra història perquè és la loteria, diguem-ne.
5: Sí, és un gran encert.
1: No és cas ni... El cas de Rashford sí que t'acaba tapant un forat que tens, però tampoc és exactament el que tu volies.
0: Però et resol un problema. Abans has oblidat el nom Luke de Jong. Luke de Jong et resol un problema en una situació de catàstrofe econòmica del club, i el recordo perfectament la nit, que Mateo Alemany aconsegueix el fitxatge de Luke de Jong a última hora,
2: marxa Griezmann,
0: i et resol un problema que tens, i te'l resol, i està un any cedit, collonut. Rashford et resol un problema. Aquest tio no et resol res, al contrari, et genera un problema.
1: No, però generant, sí que dins el vestidor, amb la sortida de Lewandowski, doncs falta una miqueta però més de...
0: Però ja,
1: de
0: seny,
1: de veterania...
0: Ja t'ho dona Julián Álvarez. Vull dir, no t'ho dona Leoncio Leno y Tristón, aquesta pàtina.
2: La mitjanit, segur que en seguirem parlant. Marta, gràcies, guarda les carpetes i ja les tornarem a obrir.
5: No les tancaré gaire. Va, perquè
2: això pot anar ràpid.
1: I agafa els dos telèfons, la persona important.
5: No em deixaré el segon
2: telèfon. Per si truca algú. Gràcies, Marta. Vinga, fins aviat. La mitjanit. Dijous que ve, obrim portes pel públic, el tu diràs. Dijous 4 de juny. Si voleu venir de públic, ja teniu penjat el link al compte de Twitter, de X, o a les xarxes a RAC1.cat també, a l'apartat del tu diràs. Heu d'omplir només un formulari en un link que trobareu a RAC1.cat al tu diràs, o si no, en el tuit que tenim fixat a @esportrac1 a Twitter. Dijous que ve, públic, portes obertes aquí al tu diràs. Ha estat una setmana de comiats, moltíssims comiats. El d'Alexia Putellas, per exemple, el més sonat. Però, hola, Quim Salvador,
16: Hola, bona nit.
2: Bona nit. Avui, al Barça femení, s'han fet oficials també les sortides de dues jugadores, Mapi León i Ona Batlle, que hi van jugar el seu últim partit, al Johan Cruyff.
16: Sí, de fet, ja se sabia que era el seu últim partit. Es va escenificar en el moment que les van substituir, però avui s'ha fet oficial. Totes dues ho han comunicat publicant vídeos a les xarxes socials. Comencem per Mapi, que ha estat la primera a denunciar-ho, i de les dues la que ha tingut una major trajectòria al Barça. 9 temporades.
17: Estimes culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
16: La central aragonesa va arribar a Can Barça a l'estiu del 2017, provinent de l'Atlètic de Madrid, i ha guanyat 27 títols amb la samarreta blau i grana, entre d'altres 4 Champions, 8 Lligues i 7 Copes de la Reina.
17: Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida. Y aunque es difícil, me voy con el corazón lleno. Orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
16: Tot i ser defensa, Mapi León ha marcat 22 gols amb el Barça, xifra important jugant de defensa central, l'última més, i ja quedarà pel record, espectacular, un gol olímpic de corna directa el 6 d'abril contra el Badalona, un dels gols més bonics de la temporada del femení blaugrana, i que precisament ha estat l'últim de Mapi León amb l'equip.
2: I Ona Batlle només ha estat 3 temporades al primer equip del Barça, però també un palmarès i una història espectacular.
16: Sí, la maresmenca, de fet, va créixer futbolísticament a la Masia, però es va estrenar al futbol professional amb el Madrid Club de Futbol i també va passar pel Llevant Valencià i el Manchester United abans de tornar a Can Barça l'estiu del 2023.
18: Hi ha comiats que costen d'escriure perquè signifiquen tancar una part de la teva vida. I avui em toca acomiadar-me del club que ha estat casa meva des de que era una nena. Amb 11 anys vaig arribar al Barça, sense imaginar-me tot el que aquest escut m'arribaria a regalar.
16: 3 anys en què ha estat titular indiscutible a la banda dreta de la defensa i ha guanyat 12 títols, 2 Champions, 3 Lligues, 3 Copes de la Reina, 3 Supercopes i una Copa Catalunya, formant part, a més, en 3 temporades al club, dels dos històrics pòquers de títols, el de Jonathan Giraldez, la 23-24, i el de Pere Romeu enguany.
18: 3 anys en què ho hem guanyat pràcticament tot. És tot un orgull i em sento una privilegiada de poder dir que he format part d'aquest equipàs, d'aquest grup de persones meravelloses, no només dins del camp, sinó també fora del camp. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida, el de la meva família. El somni de poder jugar al millor club del món i al millor equip del món. Gràcies per tot. Des de sempre i per sempre, visca el Barça.
16: Amb els adeus d'Alexia, Mapi i Ona marxen 3 titulars, diria que indiscutibles. És veritat que el Barça té fons d'armari i ja tindrem dies per parlar de futur i de qui ha de fer un pas endavant per mantenir el nivell de l'equip. De nivell n'hi ha. I falta encara saber si continuaran Marta Torrejón, Salma Parayuelo, que també acaba en contracte, i el tècnic Pere Romeu, que això sí, ja ens va dir diumenge al Via Lliure, just després de guanyar la Champions, que hi ha bona sintonia amb el Barça en el cas de Romeu per continuar.
2: Jo tinc la sensació que Pere Romeu i Parayuelo continuaran, i que Marta Torrejón no, que tancarà la seva etapa al Barça.
1: Sembla que sí, eh? També? Sembla que avui hi ha hagut una mica de gir de guió i sembla que Marta Torrejón seguirà.
2: Podria seguir un any més? Que bé, me n'alegro, perquè és una figura també molt important en la història.
1: I que el club està disposat a fer també una mica d'esforç per retenir a Salma.
2: Salma, sí, jo aquesta sí que...
16: Precisament Marta pot jugar de lateral dret i de central, havent marxat. Avui s'ha confirmat Ona i Mapi León, doncs, una posició on...
2: Com a mínim, tens
16: Torrejón és una garantia.
2: Clar, i tens aquí una bona jugadora que coneix molt bé la casa. Tu que vas ser a Oslo també, com nosaltres, també. Maria, no sé, un comentari del que s'ha viscut aquests últims dies amb la deu d'Alexa, sobretot.
1: És que ha sigut tot molt intens, però un guió, jo tinc la sensació que si Alexia mateix hagués pogut dibuixar com seria el seu final al Barça, jo crec que hagués volgut això que ha passat, perquè ha estat perfecte tancar-ho amb la Champions, poder acomiadar-se del club, de l'afició. Tinc la sensació que és com un... És cert que el Barça, això d'acomiadar estrelles, es fa... Molta gent deia, és que és com quan va marxar Messi... molt diferent per mi, perquè Messi no volia marxar, se'n va anar plorant, Alexia se'n va plorant, però amb la pau d'haver pres la decisió que ella considerava i havent-ho fet amb els terminis que han anat bé a tothom, al club, a ella, a l'afició. Jo crec que ha estat tot com un final molt bonic.
2: Poqui, Anaïs, voleu afegir alguna cosa del Barça femení, del que hem viscut en aquestes últimes hores? Què?
0: Que a mi m'hauria que Alexis hagués un any, un parell d'anys, i el Barcelona només li va oferir un any més un opcional. Potser si el Barcelona li hagués ofert dos anys hauria seguit. A mi em sembla que l'oferta del Barça és correcta. I a mi no
2: tu creus que és correcta?
0: L'oferta del Barcelona crec que és correcta.
2: Sí. Un any, si te'l guanyes, sí, un mes.
0: Sembla bé. I la jugadora, doncs, bueno, jo crec que a mi m'hauria agradat que seguís una temporada més.
2: No. Tu, Anaïs?
4: Sí, home, òbviament, si em dones a triar, clar que m'hauria agradat. Però també penso en la manera d'acabar les històries i no milloraràs aquest últim any d'Alexia perquè ha estat perfecte. Ho ha guanyat tot, clara candidata a aixecar la seva tercera pilota d'or, que serà també gràcies a un projecte com el Barça. I en termes econòmics també puc arribar a entendre que les futbolistes com ella, que han crescut amb el creixement del futbol femení, que elles han format part del canvi, elles són directament al canvi, doncs si ha marxat perquè li ofereixen una oferta econòmica millor, amb 32 anys també tens el dret a assegurar-te millor el teu futur econòmic, perquè la gent ha de saber que quan tot això va començar fa 14 temporades no hi havia els salaris d'ara, ni les oportunitats d'ara, ni la manera de créixer d'ara, no? I que és gràcies a jugadores com Alexia que ara mateix el Barça i el futbol femení ha crescut i té la volada que té, i per això estem parlant aquesta nit d'elles i portem tota la setmana parlant d'elles. I crec que si hi ha un punt o un motiu econòmic en aquesta història, més enllà d'haver tancat un cercle perfecte i de sentir que ja ho havia donat absolutament tot, doncs jo li compro i l'aplaudeixo i ho accepto i se li dona les gràcies. Però és un estiu complicat, amb l'equip femení,
2: ja
4: perquè ja
2: això,
4: és veritat que l'estiu passat van haver-hi moltes
2: refan,
4: baixes,
2: no?
4: però a veure ara, perquè estem parlant de tres jugadores titularíssimes en una final de Champions, i l'any passat és veritat que van marxar molta gent, però eren... doncs Engen, Bruna Vilamala, no? Jana Fernández, perfils més joves que no eren titulars, i aquest any doncs tens tres peces importants que marxen. A veure com es reajusta tot això. És evident que la Masia ha de posar la base, però crec que crec que aquest estiu és una mica un final de cicle, no? Amb la sortida d'aquestes tres futbolistes, i òbviament és un vestidor que haurà de generar nous lideratges. Doncs Patri, Paredes, Aitana hauran de liderar d'una manera diferent a aquest projecte.
2: Sí.
0: Bueno, jo vull recordar que Irene Paredes ha estat molt de temps lesionada aquesta temporada, Mapi León també ha estat lesionada una estona aquesta temporada,
2: Aitana
0: tota la segona part de la temporada, Per tant, que les baixes, de les tres baixes aquestes importants, la que més em preocupa és la d'Ona Valle.
4: Sí, perquè esportivament... Crec,
0: perquè penso que, com he dit, Mapi León ha estat de baixa bastant temps aquesta temporada, el Barça se n'ha sortit. Bé, Lai Alexandri, que ha estat lesionada, i la temporada que ve, suposo que cap al mes d'octubre-novembre, ja podrà estar a disposició de Pere Romeu. Hi ha centrals joves al Barça Atlètic, com per exemple Adriana, que puja. No sé si el Barcelona la voldrà cedir o se la voldrà quedar, però em sembla una jugadora perfil absolutament Barça.
2: S'ha fitxat, Barça, s'ha fitxat una jugadora, no?
0: Eh?
2: Del Sevilla no s'ha fitxat una jugadora, una defensa? Ara jo vaig...
0: No ho tinc present, però per exemple, l'altra baixa és Alexia. El Barcelona ha fabricat Clara Serra Jordi, per tant, tu pots pensar en un mig del camp amb Patrick Guijarro, Aitana i Serra Jordi, que va ser titular.
1: Que aquesta temporada ja t'ha demostrat que està a punt.
0: Titular a la final de Champions. Sí, per tant, a mi esportivament, també, esportivament sí. no em sembla que no hi hagi solució al problema aquest.
2: Júlia Torres, central esquerrana del Sevilla, gran perla del futbol espanyol, jugarà al Barça femení la pròxima temporada.
0: Doncs ràpidament un resol.
2: Vull dir, no, ja fa dies que està fet aquest fitxatge pensant en la temporada vinent, perquè suposo que sabien o intuïen que hi hauria alguna sortida en aquesta posició de central. Bé, a veure com es refà el Barça femení, a veure si es tanquen les renovacions de Salma, de Torrejón i de Pere Romeu. La Pere Romeu sembla més encarrilada, les altres, pel que dieu, sembla que també tenen bona pinta. N'hem parlat molt de tot això, i avui hi ha molta més teca i molts més comiats. Per exemple, el de Mitchell, amb el Girona, després de 5 temporades.
19: Como diu la famosa sardana, Girona enamora. Girona i els gironins, seu especial. Os estimo molt. El nostre somni era pujar a primera. ¡Ja són de primera!
2: Mitchell Català, que és un càntic que ha fet afició a Montilivi, i després aquest document de la seva primera temporada. Hola, Xavi Puig, què tal? Bona
20: Hola,
2: nit.
20: Bona nit.
2: Aquell any no arriba Mitchell a segona i puja l'equip, la primera temporada primera.
20: Sí, agafa l'equip a segona divisió, i en una data per la història, que és el 19 de juny del 2022, per Girona, perquè coincideixen aquell mateix dia que pugen el Girona a primera divisió i el Bàsquet Girona a la Lliga CB.
2: Jo hi era aquell dia a la plaça del Vi. Sí, recordo perfectament que hi era aquell dia. Vam fer un tu diràs des d'allà aquella nit.
20: A l'endemà,
2: o aquella nit, no recordo. Però sí, recordo la imatge de que van arribar amb Gasol, no, Marc Gasol?
20: Sí, l'endemà.
2: Ah, va ser l'endemà, val.
20: L'endemà, que hi ha una gran fotografia de Marc Gasol amb en Cristian Stuani.
2: Sí, senyor.
20: Del balcó de la plaça del Vi, en una data que està marcada en la història de l'esport gironí, aquest 19 de juny del 2022. Mitchell, la primera d'elles a segona divisió, les altres quatre a la primera a segona, les altres quatre a primera, i deixant l'equip ara, això sí, una altra vegada a segona. De fet, mira, l'ha hagut a Tenerife ara fa ja 4 anys, com explicava aquell ascens.
21: Però hem estat tossuts i ho hem aconseguit, i aquí ens teniu. La ciutat ja era de primera, però és que ara, a més, la O de Girona, aquesta O esfèrica, tindrà una part de superfície rugosa de la pilota de bàsquet i una part de tacte llis de la pilota de futbol. La ciutat de primera, el seu esport de primera, ho hem explicat a l'Heliodoro.
2: Poesia,
20: És el nostre poeta.
2: Sí.
20: És el nostre poeta del Maresme.
2: Me'l deixa saludar, un moment.
20: Sí.
2: Hola, Gut. Què tal, poeta?
22: molt bé. Molt bé, no m'havien presentat mai així.
2: No te'n recordaves, no, d'aquesta narració, d'aquell ascens a Tenerife del Girona?
22: Sí que me'n recordo, perquè per mi, personalment, i això és una qüestió personal, de dedicatòria, familiar, el meu pare, que no ho va veure, per mi aquella narració la portaré sempre a sobre, i llavors aquella era especial. Recordo més clar la il·lusió que feia, perquè era la tercera temporada que estaves a segona divisió i semblava impossible que tornessis, perquè quan baixes de primera et donen uns diners de compensació, però això, si no puges, ja desapareix, perquè et donen ja com a club de segona divisió, i a partir d'aquí ets tu que amb els teus propis recursos has d'anar generant plantilles que puguin respondre a les necessitats esportives i aconseguir èxits com aquell ascens. I a més, ho recordareu, en un any i mig, el Girona, abans d'aquell ascens, havia baixat passat de segona divisió i havia perdut dues promocions. Havia perdut la promoció contra l'Elx.
2: Osasuna era?
22: No, Osasuna, la del 16. Ah. Aquella també hi eres. Però aquella no. És la del 16. Però
5: el Rayo.
2: I Rayo, clar. Sí,
22: amb el Rayo i amb l'Elx. Sí. Vaja, per ordre, amb l'Elx i el Rayo. L'expulsió d'Estuani, etcètera, etcètera. Vull dir, i això, doncs, amb un descens i en plena pandèmia. En un any i mig va passar tot això. Clar, llavors, des del moment que aconsegueixes tornar a primera divisió... guanyant la tornada, guanyant una promoció com no ho havia fet mai, a més, aquella temporada jugant com jugues, doncs clar, si hi afegeixes, a més, matisos personals en el meu cas, doncs és una tarda, ja no tant la narració en si, però la tarda i certs trams de la tarda que no s'obliden.
2: De les xifres de Mitchell, que destaca?
20: Són quatre temporades a primera, amb aquest balanç de 58 victòries, 38 empats i 56 derrotes, i amb una temporada que passarà a la història. La 23-24, el Girona acaba tercer, 81 punts, a Montilivi, en un 4-2 contra el Barça, certifica la seva classificació per la Champions. Aquell Girona juga de meravella, jo crec que això s'ho emportaran els gironistes sempre a casa aquella temporada 23-24. Només per això Mitchell ja passa la història del club.
21: Xiula l'àrbitre, final del partit, Montilivi ho celebra, el Girona amb Gazzaniga plorant a l'àrea, amb els jugadors amb les mans al cap, amb Porto ajupit a la gatzoneta i amb el públic eufòric salant amb les notes de l'himne de fons, es festeja a casa que el Girona ha guanyat el Barça per primera vegada a Montilivi, que de moment és segon i que la temporada que ve jugarà la Champions. Avui el Madrid és el...
20: Una victòria a la Lliga de Campions que aconseguiria el Girona en aquella lligueta, patiments per salvar la categoria per finalment baixar dissabte passat amb l'empat contra l'Elx, amb un tram de 8 partits sense victòries per consumar aquest drama.
21: S'acaba el partit a Montilivi i a RAC1. L'Elx ha tornat a ser el botxí del Girona. L'Elx guanya la lluita per la permanència i envia el Girona a segona divisió.
20: Amb aquesta trajectòria capicua de Mitchell, agafant l'equip a segona i deixant-lo també a segona, i se'n va amb un rècord, el primer entrenador en tota la història del Girona, que serà centenari aviat, el 2030, que ha estat 5 temporades consecutives a la banqueta gironina. Ningú en cap categoria no ho havia fet.
2: 5 anys seguits dirigint el Girona? No, pot ser que hagin dirigit 5 anys el Girona en dues etapes, però 5 seguits no. Molt bé. 221 partits ha dirigit amb la samarreta, des de la banqueta del Girona. Hem fet una trucada d'urgència a Gut, que avui no treballaves, per saber això, què en pensa. Jo crec que ja ho intuïem des de feia setmanes, però com t'has quedat i com què creus que ha de fer el Girona a partir d'ara, no? En l'any segona.
22: Bé, a veure, per començar, el que hem sabut avui és que no hi haurà roda de premsa de comiat de Mitchell, perquè temien que fos un bany de llàgrimes, perquè per molt que la temporada no hagi acabat bé, el sentiment d'estima és mutu, i la setmana que ve es convocarà una roda de premsa, no se sap encara quin dia, per donar una versió de club dels fets, i suposo que per orientar l'afició, perquè ara mateix tothom està desorientat de cara a la temporada que ve, perquè no tindràs l'entrenador, molt probablement el gruix de la plantilla tampoc no el tindràs, perquè molts jugadors importants o tindran ofertes o no voldran continuar a segona i faran el possible i l'impossible per tocar el 2, i per tant caldrà que algú doni respostes. I en el cas de la marxa de Mitchell, doncs d'alguna manera jo crec que a ell li fa mal el descens, també perquè ell comptava salvar la categoria i amb més glòria que pena, perquè salves el club cada temporada que has estat a primera al càrrec d'entrenador, llavors te'n pots anar, diguem-ne, que havent complert amb tots els objectius, no? Jo crec que la gent és comprensiva, que entén que Mitchell amb el descens i havent acabat contracte és molt lliure, havent donat el que ha donat de negociar pel seu compte el seu futur, sigui la temporada que ve o d'aquí dues agafant-se un temps sabàtic o entrenant ja a partir del juliol que ve, però en tot cas sí que hi ha un punt de tristesa perquè el millor entrenador de la història del Girona acaba allà on va començar, és a dir, a segona divisió, i no ha pogut coronar una obra magnífica, ja no només pels resultats, sinó també per la forma i pel futbol de la temporada prèvia a la Champions, però també les anteriors, perquè a segona juga molt bé futbol, en la primera de la tornada a primera també juga molt bé futbol, la passada i aquesta ja han estat figues d'un altre paner amb un rendiment molt més irregular. En tot cas, jo crec que és història, que deixa un buit per tothom, i a veure ara com actua el club, si busca un entrenador, diguem-ne, que consolidat, o si mira el planter, per exemple, Càrcel està molt content amb la feina de Quique Álvarez, el filial. No sé fins a quin punt està prou content com per posar-lo al volant de l'equip a segona divisió. Però, vaja, veurem si hi ha una aposta per algú de la casa. Jo, i ara estic opinant, no estic donant informació. Vull dir, però si hi ha una aposta per algú de la casa o si el que es fa és anar a buscar un entrenador, diguem-ne, que més contrastat, que, entre cometes, pugui garantir, si és que això és possible, millors resultats i més immediats.
2: Ho veurem, setmana que ve, amb aquesta roda de premsa, que serà molt interessant. Molt bé, Agut, gràcies, gaudeix. Allà on siguis, gaudeix, com sempre fas en els teus viatges.
22: Això és correcte, perquè la vida és gaudir, ja ho saps.
2: Una abraçada.
22: Una abraçada, poeta.
2: Adéu, poeta, sí.
20: No li caurà el sostre a sobre, que deia la meva mare,
2: no li caurà. No. El millor regal que li pots fer és una maleta de viatge, si pot ser. Tu vols dir alguna cosa de Girona, que també l'has seguit i has fet totes les transmissions aquest any?
20: Sí, a mi em comença ja a faltar alguna explicació de la propietat.
2: Que setmana que ve, pogut,
20: setmana que ve. Del Figeli com a president, però que diguem que té...

0: Perquè fins ara tot ha sigut molt desil·lusionant, és a dir, el descens és molt desil·lusionant, la sortida de Mitchell és molt dolorosa per l'afició, perquè no ha sigut un entrenador, no ha estat un entrenador qualsevol, ha estat un entrenador que ha estat un mes a Girona, que ha parlat català, que s'ha integrat perfectament, que s'estima la ciutat, que s'estima el club, i per tant, també, per tot i que era una possibilitat, ha estat una notícia dolorosa, i per tant, jo entenc el que diu el Xavi, falta aquesta part de que no és consol, però una part d'autocrítica i de tenim un pla.
1: O de generar il·lusió, correcte, o com a mínim de tenim un pla.
2: I per mi de comiat, explicava l'Agut això, que no hi haurà roda de premsa de comiat, a mi, encara que sigui un bany de llàgrimes o que sigui el que sigui, jo crec és que, com diu la Maria, vull dir, no se'n va un entrenador que ha passat per Girona, se'n va un entrenador que ha viscut Girona, que ha volgut viure a Girona, que ha volgut ser gironí,
1: que ha fet història,
2: que s'ha volgut implicar amb la societat catalana, que ha volgut...
0: Jo crec que potser avui no, Mitchell mateix no ho veu clar, però potser la setmana que ve es pot fer alguna cosa.
2: Aquest entrenador ha de sortir i explicar-se i mostrar una altra vegada l'orgull gironí que ha mostrat durant aquestes 5 temporades.
1: És que ell, jo crec que a ell li anirà bé, i al seguidor del Girona li anirà bé, encara que hi hagi llàgrimes pel mig, és que és normal, no sé, jo crec que és una bona teràpia també, fins
0: sí,
1: i tot,
0: per
1: tancar el comiat, no? per tancar una mica la ferida aquesta que es fa quan marxa una persona que ha estat tan important, tot i la decepció del descens. Bé, setmana que ve estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Gràcies, Puig.
2: Ara.
1: Ja tenim per aquí l'Edu Mutant, amb el Torriuràs per tancar tertúlia, però abans, sí, Mitchell no sé si passarà avui pel
0: Torriuràs.
1: Clar, no pot parlar, clar, que si no serà un bany de llàgrimes també. No, abans d'això, sé que us ve de gust, hem de parlar de les eleccions al Madrid amb Succession, que m'agrada molt. Oriol Jové, què ha passat avui en aquesta cursa electoral cap al 7 de juny?
3: Doncs mira, fa una estona hem pogut sentir Florentino Pérez en la primera entrevista que ha fet en la seva campanya, l'ha fet a Televisió Espanyola i ha continuat amb el to d'atenció cap a l'altre candidat, l'empresari alacantí Enrique Riquelme. Florentino, per si hi havia algun dubte, ja ha deixat clar que no tindrà cap debat electoral amb ell.
4: No, que hable el toro que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
3: Que hable lo que quiera, yo no voy a debatir, diu Florentino.
1: Ja se lo explico yo a usted, sí.
3: Deixa'm recordar que la tensió entre Florentino...
1: És que sembla limitador, és que no em crec que sigui el real, sembla limitador. No, digues, perdona.
3: No, anava a dir que la tensió entre els dos candidats s'ha disparat en les últimes hores perquè ahir Florentino, bàsicament, va deixar-lo com un drap brut. Riquelme, primer, per ser hereu, diu, de Ramon Calderón i dels que van cometre aquell frau electoral amb ell l'any 2006, però també per haver-lo acusat de no ser solvent econòmicament i d'haver tingut uns avals poc adequats. Riquelme ha fet avui un comunicat dient que tot plegat és fals i que és inacceptable. Tot això a Florentino ho basava en una informació de Bloomberg. Riquelme diu que Bloomberg ha rectificat aquesta informació que va publicar sobre els interessos dels seus avals perquè havien rebut, diu, informació falsa i interessada. En realitat, diu, l'operació a què fa referència es va finançar amb una emissió de bons corporatius al mercat nord-americà de 2.000 milions de dòlars al 7,25%. I diu Riquelme que l'únic membre de la candidatura que va formar part de la junta de Ramon Calderón és una persona, que és Antonio Medina. Per cert, que en les últimes hores Ramon Calderón també ha parlat a les xarxes socials. Bàsicament ha vingut a dir que Florentino està senil, que és un president senil i que és un personatge tan pobre que només té diners.
1: Déu-n'hi-do, faltava un...
3: Per al·lusions, Ramon Calderón.
1: Faltava un guest star en tota aquesta picabaralla que hi ha entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. De l'entrevista de Televisió Espanyola, alguna cosa més?
3: Doncs mira, que ha mantingut Florentino el misteri sobre si Mourinho serà o no l'entrenador del Madrid la propera temporada. Ha dit que encara li dona voltes a aquesta qüestió de la banqueta.
4: Estic pensant-lo, sí.
5: Tiene un nombre seguro.
4: I dos...
5: Sale mucho el nombre de José Mourinho.
4: Bueno, es que es un buen entrenador, claramente.
5: Pero todavía no va a anunciar.
4: No voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho.
1: Y riu.
3: Sí, se li escapa. Ha parlat també de Vinícius, que encara no ha renovat, i tampoc no ha pogut o no ha volgut Florentino aclarir gran cosa sobre això.
4: Pues no lo sé, porque ahora vencerá, pero vamos, si me pregunta mi opinión, yo deseo que siga en el Real Madrid,

0: porque es uno de los mejores jugadores del mundo.
1: Y un día más, Florentino ha sopat Negreira. Segueix encaparrat en que la UEFA intervingui en contra del Barça.
0: Precisamente voy a ir este fin de semana a la final de la Champions. Me ha invitado el presidente de la UEFA y le voy a comunicar que en cuanto termine esta campaña electoral le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
2: Aquest dossier compte, no donarà
3: Madrid
2: voltes.
3: Tiene la suerte de que estoy
2: sí,
3: yo.
2: Sí, sí, sí. I quin dossier, tu? Donarà moltes voltes, aquest dossier, eh?
1: Sí, sí, dissabte, eh? Dissabte.
3: Dissabte el portes, presentarà allà amb la carpeta sota el braç.
2: Increïble que Ceferín el convidi amb tot el que ha passat amb la Superliga, eh? Com han canviat, eh? Com ha girat la truita. Bé, de Riquelme, avui, Enrique Riquelme, alguna cosa?
1: Doncs l'hem sentit a ESPN en una entrevista en què li han preguntat novament per les famoses dues estrelles internacionals que va dir que tenia fitxades i que portaria el Madrid en cas de guanyar les eleccions. A la Copa va dir que un jugava al Mundial amb Espanya. Això va fer que tothom apuntés cap a Rodri, migcampista del Manchester City, pilota d'or. I a ESPN li han preguntat justament això, si aquest jugador que té fitxat, un d'aquests dos, efectivament és Rodri. L'únic que ha dit el candidat a desbancar Florentino Pérez és que Rodri és un futbolista que li encanta.
4: És un grandíssim jugador i és el perfil de los que debería de tener y jugar en el Real Madrid. Pero obviamente está en otro club, hay que respetar esa parte, pero son los perfiles de jugadores que deberían de jugar en el Real Madrid. Pero bueno, hablaremos de eso a partir del sábado.
2: Jo, si fos soci del Real Madrid, votaria Enrique Riquelme. No el conec de res, però no sé, em transmet com que ho té tot més treballat, que és més actual i no sé, a partir d'aquí...
5: Com a més actual...
2: No, ja ho sé.
5: Clarament.
2: No, vale.
5: Perquè l'altre...
3: Sí, l'alternativa és bastant vintage.
2: Val. No, dic, ha fet algun comentari que és també criticable i d'altres èpoques, com que quan hi ha senyores en la mesa se paguen los hombres. Però més enllà d'això, el que vull dir és que, no sé, és... Té pinta de, evidentment, tenir calés per avorrir, però com a mínim de tenir això, una idea del que és el futbol o el que ha de ser una empresa molt més actual. Ara, pel Barça, potser aniria bé que continués Florentino Pérez, no? Amb la seva manera de dirigir el club i amb que no tingui director esportiu i que ho faci tot doncs, com ell es lleva i diu, ara vull això. Potser en clau Barça aniria millor que guanyés Florentino Pérez. Però jo, si fos soci del Real Madrid, voldria un canvi. És que tu sents a Florentino. No fa res, no diu res. Només, vinga.
3: No, diu que el Madrid té molta sort de tenir-lo.
2: Sí, el dir ratllat, estic aquí, el Casa Negre...
6: Bueno, ell, aviam, aquest senyor porta 26... anys, menys els 3 que va passar des d'aquell plega i entre aquell
2: sí,
6: home...
2: Sí, del 6 al 9,
6: Fernando
2: no?
6: Fernando Martín, després Vicente Boluda i després perd i després guanya Ramon Calderón, això són 3 anys, em sembla.
2: Sí, del 6 al 9, diria.
6: És a dir, porta 23 anys de president, en aquests 23 anys el Florentino Pérez ha guanyat 7 Champions i el soci del Madrid és el que valorarà a l'hora de votar. Per tant, jo no tinc tan clar que el tal Riquelme sigui la millor opció pel Madrid.
2: No té opció, jo crec que no té opció, Riquelme.
6: No dic que
5: guanyarà Florentino de carrer. Sí.
6: Dic que no tinc clar si jo fos, que gràcies a Déu no és el cas,
2: soci del Madrid.
6: Fins ara, per culpa teva, no m'ho havia ni plantejat que faria, però jo no tinc tan clar que si fos soci del Madrid votés aquest tal Riquelme. Jo no ho tinc tan clar.
2: Ara, a Valdebebas, el diumenge aquell que estarà tota la ciutat de Madrid tallada per la visita del Papa i vinga, si vols votar, a Valdebebas tu, a veure com t'ho fas. Bé, evidentment el 7 de juny estarem molt pendents d'aquestes eleccions al Real Madrid i a veure què acaba passant perquè té suc i els pròxims dies tindrà suc, tot això. 1:15, de seguida tu riuràs. No, de seguida no, ara mateix. Vinga, va.
7: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
2: Ha estat una setmana molt moguda i el que ens espera, quan arribi el Mundial de Futbol...
8: No parlareu de l'estafa de l'Atlètic Lleida que vull denunciar amenaces a xarxes...
2: Sí, Oriol, ja...
8: Dir que menjarà...
2: No, ja està, va, gràcies. No, deixa el Lleida, ja sé que estàs trist, emprenyat, però ja està, ja en parlarem més endavant de tot això. Anem amb la llista de la selecció espanyola, ja fa dies días que en parlem, don Luis de la Gente, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Bueno, saludar a los compañeros de la prensa, Anaís... Buenas noches.
10: Buenas noches.
9: Oye, ¿qué me recomiendas de Tenerife? Que igual voy después del Mundial a desconectar.
10: Lanzarote.
9: Bueno, sí. María, a saludar. Que,
11: hola.
9: Que lleva semanas sin venir, vaya viajecitos.
11: No paro, no.
9: ¿Tus hijos se acordaban de ti?
11: Poc.
9: Juan, oye, hola, queremos que estés en el staff de la selección, sí, en el Mundial de tercer entrenador.
6: ¿Cómo es que no me gusta?
9: Porque conoces Estados Unidos y sabes, claro, que coger taxis, sí, para ir a ver cosas sale más barato que el tren.
6: No, yo agafo Uber, siempre.
2: Amb les gires, clar, tu coneixes, té raó. Sí,
6: no, no, mira, no m'importaria...
9: $200 per ir a ver Chicago.
6: Pel fet d'anar als Estats Units un temps...
2: T'agradaria, eh?
9: Sí. Claro. Bueno, quiero decir que con respecto a la lista, pues yo no miro la procedencia ni el origen de los jugadores. Lo importante es que sean jugadores españoles, orgullosos de representar a la selección española, a España, a la Guardia Civil, a su majestad el rey Felipe VI, a la bandera, al 12 de octubre, a la legión... Y por supuesto el carajillo con coñac de Osborne, coño.
2: Ah, sí, ha quedat clar. Segons s'està escalfant ja i encara queden uns dies perquè arrenqui el Mundial. Canviem de tema, vinga. Hem tingut la presentació de la candidatura a les eleccions del Madrid, ara en parlàvem, de Florentino Pérez. Presidente, què tal?
12: Bueno,
2: confiado, ¿no?, que va a ganar.
12: ¿Creaciones? El paripé este que vamos a hacer. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Este señor con acento de Guatemala, no, o Chile, no, o de por ahí.
2: La Mexica,
12: que va llamando a las eléctricas y a las electrónicas. Pues que se presente. Estamos preparados. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿La niña?
2: No.
12: ¿La niña de la trenza?
2: No,
12: ustedes son más feos que las manos de un mecánico.
2: No, va, ja està. Li volem preguntar també a l'altre candidat, Enrique Riquelme, per la seva candidatura. Què tal? No podem, va.
12: Bueno, Aleix, pues déjame que lo expliquemos otro día, que hoy, pues... Crec que no toca.
2: Però, doni'ns alguna pista, senyor Riquelme, menys els fitxatges, l'entrenador, el director tècnic.
12: Bueno, os diré que...
13: Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
2: Bé, no acabo d'entendre que es faci tantes entrevistes i que no acabi d'explicar mai res. Vull dir, sempre...
12: Bueno, le diré que queremos hacer una piscina en Valdebebas con toboganes para todos los socios. Los jueves queremos que vuelva la paella al bar del campo, que es algo que se ha perdido con el actual presidente. Y Aleix, déjame que el resto de cosas pues las explique más adelante.
2: Clar, vols guardar una mica d'informació per anar-la no, explicant a poc, a compte gotes. Molt bé, que vagi bé. Gràcies, senyor Riquelme.
9: No
2: parlem. No parlem. No, Oriol, no, ja està. Vinga, anem amb Monchi, director esportiu de l'Espanyol. Monchi, què tal? Benvingut aquí al Tu Diràs.
14: Bueno, la verdad que muy contento de estar en Barcelona. Vamos a intentar crear una candidatura de club con Manolo a la cabeza, que la cree muy grande, y a partir de ahí intentar colocar al Español en el top 6 con jugadores que estamos rastreando en subasta a lo bestia, en Wallapop o en Adopta un Tío, que ahora se llama Adopte, y veremos en unos días.
2: Sí, a sort amb els fitxatges i amb una bona plantilla.
14: Que
2: per
14: lo que passa.
2: Sort, Monchi. Acabarem, abans de l'1x1. Avui especial equips de la Lliga, ara que s'ha tancat la temporada. Tenim una trucada amb Enrique Cerezo, president de l'Atlético. Li volem preguntar per Julián, la seva situació. Què tal, presidente?
15: Buenas noches. Oye, saludar primero las mozas del programa, que dan alegría y frescura.
2: Va.
15: Anaís, conmigo hubiese sido la nueva Marisol.
2: Va, tira, va.
16: Te estira,
15: bueno, quiero decir que nadie nos ha llamado, ni el plomo de Juste, que es el Julio Iglesias de Hacendado, ni el Laporta, presidente erecto.
2: No, electo.
15: Ni nadie, pero lo que siempre digo, los jugadores juegan donde quieren y Julián vale 150 kilos, pero si enviáis a María Vidal... A negociar, os hacemos una rebaja.
2: Va, Maduri. Maduri i actualitzis.
15: Si tiene cara de ángel.
2: Venga, sí, això sí que ho és. És un àngel. I vostè és un dimoni a vegades. Vinga,
15: anem
2: amb l'1x1, especial classificació dels equips de la Lliga.
17: L'1x1 de RAC 1.
2: O paró al mític José María García.
15: Saludos cordiales a oyentes y oyentas de este programa y sobre todo a los que nos escuchan y nos lo hacen saber a través de las redes a las 5:30 de la mañana desde el coche para entrar a trabajar.
2: Des del podcast també, quan vulgueu teniu allà el programa a l'APP de RAC1, al podcast del Tu Diràs.
15: No parlarem
2: no,
15: de
2: Oriol, no parlarem de ja de l'estafa. Ja ha quedat clar, ja ho has explicat tu. Vinga, Oriol, després. Anem amb l'1x1. Atenció, comencem.
15: Vamos allá.
2: Vamos allá, José María. Comencem pel final. el Oviedo.
15: Un feo acercándose a un espejo. Se veía venir.
2: Al Girona.
15: Juan Poquín, la isla de las tentaciones.
2: Buenas
15: Complicado.
2: Tardes. ¿El Mallorca?
15: Ensaimada rellena de garbanzos tostados. Imposible no atragantarse.
2: ¿Osasuna?
15: Turquía se salvó por los pelos.
2: Llaman.
15: El padre Lamine Yamal leyéndose un libro de Oriol Juve. Los milagros a veces pasan.
2: Está bien trovado aquest. L'Elx?
15: Jesús Gil en el jacuzzi con las mamachicho. Era el que mejor lo tenía.
2: Va, por favor. ¿L'Alavés?
15: Las ollas y sartenes del Bonpreu. A veces te va de un punto.
2: Sí, tal cual. ¿Al Sevilla?
15: Campo de Oliver y Benji. Se hizo largo.
2: Sí que era largo, sí. ¿L'Athletic Club?
15: Alex Parisé desnudo. Ni frío ni calor.
2: Sí, tens raó, tens raó. L'Espanyol...
15: Dragon Khan sube, baja, va dando vueltas para volver a bajar y al final acabas con angustia.
2: I marejat a vegades. Reial Societat, què
15: Control
2: seria?
15: De alcoholemia cuando no has bebido. Te salvas por una copa.
2: Per una copa, la del rei, precisament, sí. Al València...
15: Una paella con arroz brillante, sí... Pero no.
2: ¿Al Rayo Vallecano?
15: Un ventilador en verano. No llega para todos los días, pero hace el apaño.
2: ¿Al Getafe?
15: Un futbolista casado con una modelo. No se lo cree ni él.
2: El Celta de Vigo.
15: La audiencia de este programa, las cosas bien hechas, dan su fruto.
2: Bravo, oh. Aquest m'ha agradat, sí senyor. ¿Al Betis?
15: Jugar a la Champions como España en Eurovisión. Irán a participar.
2: Home, no pot ser, ho fan bé. L'Atleti de Madrid, que acaba
15: el
2: quart.
15: El coche de Fernando Alonso, no dan para más.
2: El Villarreal, tercer.
15: El Tour de Francia, el amarillo es el mejor.
2: Sí, quina gran temporada han fet, eh? El Madrid.
15: Zapatero, vaya meses lleva.
2: Ben trobat. I el Barça?
15: Nacho Vidal, un autèntico campeón.
2: Va! Ha estat bé. Un aplaudiment, sí, ha estat bé. Aquest resum de la Lliga. Bravo, José María. Vinga, acabarem, com sempre, amb una trucada amb el nostre amic i conseller Sergio Ramos.
11: Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
2: Què tal, Sergio?
18: Bueno, buenas noches.
2: Buenas noches. Escolta'm, he llegit a les últimes hores que s'han trencat les negociacions entre el Sevilla i tu, no?, per comprar el club, perquè has baixat molt l'oferta, no? De fet, fons del Sevilla han dit que era inacceptable com heu anat rebaixant aquesta oferta, no?
18: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que no vas a empezar ofreciendo mucho, con lo cual hemos decidido empezar por abajo. Y así que ellos hagan una contraoferta de menos dinero para luego hacer una oferta pues más baja todavía y que ellos la vuelvan a bajar para nosotros pues seguir bajando, ¿no?
2: Aquesta és la idea que tens de negociació, eh? Entenc, vull dir, tu comences per baix i llavors ells la pugen i tu la baixes un altre cop, no?
18: Bueno, a mí eso me funciona con la Pili, ¿no? Cuando el otro día me dijo, Sergio, empieza por arriba.
2: Va.
18: Y yo empecé por abajo.
2: No.
18: Hasta que rompimos las negociaciones porque le dije a la Pili, si no eres el Ebro, ¿por qué te has desbordado?
2: Va, no vull saber.
18: Y ella me contestó, si no. Tú no eres Fontana, ¿por qué tienes esa llave inglesa?
2: No. La mano, por favor. Va.
18: Y que cabe duda, ¿no?
2: Sí. Bé, el Sevilla encara està pendent que algú el compri.
15: Si no, li regalem el Lleida.
2: Mira, una altra opció per Sergio Ramos, eh?
18: Bueno, també me gusta Lleida, ¿no?
2: Sí, clar.
18: Con las peras.
2: Votante, gràcies, com sempre. Ets molt bo. Vinga, tens algun bolo aquest cap de setmana o no?
19: Pues mira, dissabte a les 6 de la tarda al Cinema Esquinèpolis de l'Esplau. Està el link de les entrades, si algú volgués venir. Al meu perfil d'Instagram, @edumutante, allà a la biografia, està allà l'enllaç pel Quinèpolis de l'Esplau. Dissabte per la tarda.
2: Ets molt bo. Dijous que ve en públic, eh? Aviam si fem una bona actuació,
19: sí,
2: també.
19: Sí, la setmana que ve tindrem de tot.
2: Gràcies. Anaïs, una abraçada.
20: Bona nit.
2: Gràcies, bona nit. Adéu, Maria. Bona nit.
20: Bona nit.
2: A descansar. Gràcies, sí. Poquí.
21: Bona nit.
2: Adéu, macos. Espero que hagueu passat una bona estona a la ràdio com nosaltres. I gràcies també, Mutante. Adéu, eh?
15: Adéu.
2: Descansa. Una pausa molt ràpida i de seguida fem la prèvia del Madrid-Castilla-Sabadell. Demà comença el play-off dels equips catalans per intentar pujar a segona. Demà, eh? Divendres juga el Sabadell a les 9 a Valdebebas. Diumenge jugarà l'Europa contra el Celta Fortuna, contra el filial del Celta. I després ens visita Sergio Lozano, mite del Barça de futbol sala. Aquí demà li retiraran per sempre al sostre del Palau Laurana la seva samarreta.

0: RAC 1.
1: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
2: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
3: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
0: RAC 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Pràcticament 3:15 de la matinada. Encara ens queda la visita de Sergio Lozano i l'última possessió, avui especial per analitzar tot el que ha passat en els últims dies al Barça de bàsquet amb l'Aguilar i el Gozalvo. Atenció, en el món del futbol, tenim llista de l'Albiceleste i, tal i com s'esperava, Messi jugarà el seu sisè Mundial, Quim.
6: Sí, ha sortit fa poca estona ja oficial la convocatòria de Lionel Scaloni de la selecció argentina, que defensa títol en el Mundial d'aquest estiu, i serà Lionel Messi, que efectivament jugarà el seu sisè Mundial i es convertirà en el futbolista, anava a dir en l'únic,
5: no,
6: en el primer en jugar sis Mundials, perquè Cristiano també li igualarà amb aquests sis Mundials. Un dels punts d'interès de la convocatòria era veure si seria o no Franco Mastantuono, el jugador del Real Madrid, que finalment queda fora de la llista definitiva de Lionel Scaloni. D'aquesta manera, cap dels quatre fitxatges del Madrid l'estiu passat, Carreras, Huijsen, Trent Alexander-Arnold ni Mastantuono, jugarà el Mundial aquest estiu.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí que és veritat que és en aquesta llista argentina Nico Paz, que ara no és del Real Madrid, però que ho serà, perquè fa efectiva l'opció de recompra al Como, i que tornarà. I també hi són Julián Álvarez, Juliano Simeone, Thiago Almada, Nico González, Nahuel Molina i Juan Musso de l'Atlético de Madrid, que porta un bon patac de selecció, i també de la Lliga Espanyola, Giovanni Lo Celso del Betis.
5: Doncs aquesta és l'última hora, la llista de l'Argentina, sense Mastantuono i amb Messi, i evidentment la resta d'argentins. I com dèiem, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest divendres l'anada de la primera eliminatòria per intentar pujar a segona divisió. Ho fa al camp de... Mira, ara que dèiem això del Madrid, al camp del Castilla, del filial madridista.
6: Sí, el partit és a les 9 a l'estadi Di Stéfano de Valdebebas. El Sabadell, segon classificat del grup B de la Primera Federació, s'ha guanyat jugar la tornada a casa, que serà divendres dia 5 a la Nova Creu Alta, també a les 9, contra el Castilla, que ha estat el cinquè del grup A. Això és un play-off de semifinals i final. Per tant, primera eliminatòria vol dir semifinal. Si el Sabadell supera el Castilla, llavors passaria ja l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, ha volgut deixar ben clar que no planteja el partit de demà pensant en poder resoldre l'eliminatòria a la tornada.
7: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival.
6: Costa té tota la plantilla a disposició. El Castilla, en canvi, no pot comptar amb Manuel Ángel, però es reforçarà amb Thiago Pitarch, que ha estat amb el primer equip madridista des que Álvaro Arbeloa va rellevar el mes de gener Xavi Alonso. 250 aficionats arlequinats acompanyaran demà l'equip ballesà Valdebebas.
5: Que té mèrit, sent en divendres com han posat aquest playoff, que és una cagada descomunal. Però bé, a veure com li va demà al Sabadell. Insisteixo, diumenge a l'Europa contra el Celta Fortuna, el filial del Celta. No marxis molt lluny, Quim, que ara farem la prèvia del Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, però abans tenim avui, el tu diràs, un mite. El Barça de futbol sala arrenca demà els play-off pel títol de Lliga amb el primer partit al Palau Blaugrana contra el Valdepeñas. Però en la jornada de demà el gran protagonista serà l'excapità Sergio Lozano, un mite de la secció, que veurà com, després del partit, un cop s'acabi aquest Barça-Valdepeñas, el club li retirarà la seva samarreta amb el dorsal número 9 al sostre del Palau. Hola, Sergio, què tal? Bona nit.
8: Hola, bona nit.
5: Estàs nerviós?
8: Un poco, no te voy a decir que no.
5: Sí, ¿eh?
8: Bueno, con muchas ganas. Al final llevas mucho tiempo esperando este momento y claro, ahora ya está aquí mismo.
5: ¿Tú esperabas o no?
8: Bueno, cuando desde hace un año, cuando Jan ya me lo dijo una vez que me iba a retirar, sí. Pero es verdad que antes, según los últimos años, la gente decía, no, que te retirará la camiseta. La gente, ¿no? Decía, bueno, eso ya veremos, ¿no? Eso es como, eso no se sabe, ¿no? Y la verdad es que muy orgulloso.
5: Et fa il·lusió, no entenc.
8: Mucha.
5: Sí, ¿eh?
8: Mucha.
5: Qui t'ho notifica, això? Qui t'ho diu?
8: Bueno, la persona que me la hace oficial es en la reunión que se traslada ya para juntarnos con la directiva, Aureli, con Jan, con Enric Masip, con Torres. En ese momento una vez me pregunta el presi que quiero hacer tal y me dice que me van a retirar la camiseta, que he sido un gran jugador, que una leyenda del Palau y que será un orgullo. Entonces, claro, imagínate, yo hipercontento.
5: Mira, vas jugar al Barça del 2011 al 2025, no? Quan et retires, són 14 anys, aquí al Barça. Màxim golejador de la història de la secció, 334 gols. Has guanyat 4 Champions de futbol sala, 6 Lligues, 7 Copes del Rei, 6 Copes d'Espanya, 4 Supercopes d'Espanya i 7 Copes Catalunya. Ho sabies o no?
8: Más o menos, sí.
5: Más o menos.
8: Sí, sí.
5: Molt bé. Clar, és que realment ets un mite de la secció.
8: Bueno, he tenido la suerte de que he jugado con muy buenos jugadores, con los mejores del mundo. Lo que pasa es que yo creo que también va más allá, ¿no? También es un jugador dentro de la sección que he tenido muchos problemas a nivel de lesiones muy graves, entonces creo que eso también le da un poquito de cosa diferente a la historia.
5: ¿T'esperes una bona entrada al Palau?
8: No lo he pensado, pero espero que sí, ¿no? Pues sobre todo porque también es un partido de playoff, es un partido bonito, creo que el equipo también necesita la afición, necesita que lo lleven volandas. Seguramente esté en un momento mucho más importante de lo que ellos creen, porque creo que una vez que rompan, como aquel que dice, ese cristal de volver a ganar títulos, un nuevo proyecto con Javi, que lo está haciendo muy bien, seguro que eso le dará confianza para el futuro y hay que poner la primera piedra.
5: Com t'esperes l'acte de demà? Saps alguna cosa, algun detall o no? O és sorpresa?
8: No he querido saber nada, tampoco me han dicho nada y cuando a lo mejor alguien se apoye...
5: No digas nada.
8: No. Quiero que disfrutar ese momento al máximo y sin saber nada.
5: ¿Qui ve dels teus?
8: Bueno, viene toda mi familia, viene mis hermanos, mi madre, mi tía, amigos íntimos desde pequeños a...
5: Però sou 15 o 20?
8: No, de invitados de Madrid vienen por lo menos 50.
5: Mare meva.
8: Sí, sí.
5: Clar, que bo, que maco. Serà la jo això no ho sabia, m'apuntava l'Albert Ferran avui, que segueix habitualment al futbol sala. Serà la segona samarreta de futbol sala penjada al Palau. Això sí que ho saps, no?
8: Sí,
5: l'altra
8: sí.
5: És del teu bon amic Paco Sedano.
8: Sí, sí. Se lo retiraron, él se retiró creo que fue en el 2018. Temporada 2017-2018 y pues el año siguiente supongo que se retiraría. Y la verdad es que muy orgulloso de estar ahí a la de Paco. Paco ha sido... un grandísimo portero, uno de los mejores de la historia. Creo que también tenía ese vínculo especial con el Palau. Y la verdad es que yo cuando vine, el primer año y medio, vivíamos prácticamente juntos, así que imagínate.
5: ¿Ah, sí?
8: Sí, porque yo no encontré casa, era un niño, y al final me dijo, yo vivo aquí al lado de la universidad, en unos apartamentos, tal, y me cogí uno encima suyo.
5: Ah, ¿y qué, cada día en su casa?
8: No, él más en la mía, era un poco más grande.
5: Qué bueno. ¿Vindrá? ¿Has parado tan bello o no?
8: Sí, viene él, vienen algunos otros jugadores, por ejemplo, viene Ferrao, que viene desde Brasil, imagínate. I la verdad es que muy contento.
5: Que bé. Demà estarem pendents, doncs, després de la Barça-Valdepeñas, de com li retiren aquesta samarreta. Suposo que estàs preparat, no?, per emocionar-te, per plorar... Que...
8: Sí, estoy convencido que va a pasar, pero tampoco es algo que de hace un tiempo, después de hablar con la psicóloga muchas veces, es bueno no reprimir sentimientos. A veces llorar delante de la gente no me cuesta, si lo tengo que hacer, si me emociono, y estoy seguro que con la cantidad de gente que ha invertido su tiempo en este momento, gente que me aprecia y que me quiere, sé que lo habrá hecho con todo el cariño. De aquí le doy las gracias porque es algo increíble y sé que va a salir todo genial, entonces seguro que me emociono.
5: ¿Encara vas al psicólogo?
8: Sí. Este any, encima, després de retirar-te, també.
5: Clar, fa un any que t'has retirat i, per tant, que necessitaves una mica descomprimir i explicar el que sentia.
8: Bueno, para mí, desde hace ya unos años de que me operé la segunda vez, 2016, empecé ya con Lidia, luego pasé con Rocío, pero es verdad que ahora ha ido por fases, no semanalmente, pero sí que he hecho unas cuantas sesiones con ella después de retirarme, sobre todo porque ten en cuenta que es como... es complicado, pero ese es otro tema.
5: Pasas de 0 a 100, ¿no? O de 100 a 0.
8: Yo siempre decía y digo en el libro que cuando te lesionas es como si te quitasen tu identidad, pues cuando te retiras más. Porque pasas de ser jugador de lo que has hecho toda tu vida, durante 20 años, levantarte, cuidarte, entrenar, dormir, o sea, llevar todo al milímetro para intentar cuidar tu cuerpo para rendir al máximo, y de repente te levantas un día que esas rutinas no las tienes. Entonces es complicado asimilarlo. Es verdad que yo he tenido la suerte de seguir en el filial y los chicos han hecho que eso sea un poco más acolchado.
5: Sí, formes part del cos tècnic del Barça Atlètic, no? Del filial de futbol sala, i estàs fent el curs d'entrenador professional.
8: Ya acabo, en principio...
5: Però entenc perquè vols estar a les banquetes, no? Et fa il·lusió,
8: bueno, es una posibilidad. Yo ya le he dicho que para mí... yo lo que quiero es seguir en el Barça. Si es como entrenador, o si es como en la coordinación con los chicos, o si es ayudándoles, quiero echar raíces aquí más, si puede ser. Siento el Barça y Barcelona como mi hogar, entonces en lo que me necesiten, ahí estoy.
5: Y algún día, ¿no? Cuando descansi Javi Rodríguez, doncs potser Sergio Lozano.
8: Bueno, ahora no me lo planteo, y de hecho, ojalá Javi pueda estar muchísimos años, creo que se lo merece, después de tanto tiempo haber llegado, creo que ha puesto unos cimientos buenos, y ojalá que vaya todo muy bien y que consiga la Liga, que sería algo muy bueno para todos.
5: Sí, ha estat una llàstima perquè el Jaén l'ha privat de lluitar per títols, i mira que s'havia fet bé, i els penals, les dues vegades, no?
8: Sí, la Copa d'Espanya, sobretot, creo que fueron mucho mejores, pero al final es lo que le ha pasado, que como el año pasado no fue un año muy bueno, este año, o sea, llevas ahí un par de años que no han sido años muy buenos... En ese momento, seguramente los penaltis, si hubiesen venido con otra dinámica de títulos, tal, estoy convencido que seguramente por lo menos uno hubiesen ganado. Sí. Pero cuando sabes que tienes esa presión de que tú tienes la obligación, que eres el Barça, tienes que estar ganando, y encima empiezas la tanda fallando, se complicó todo.
5: ¿Y la Liga la veus bé, amb opcions?
8: No, opciones, yo creo que van a ganar. O sea, si tuviese que apostar, apostaría que el Barça gana la Liga, creo que se lo merecen, y creo que el haber perdido el otro día penaltis tiene que ser como... un chute de energía, decir, vamos a por todas, aquí ya no hay medias tintas, ¿es esto o nada?
5: Que m'he quedat amb una pregunta per fer-te abans. Què fas en el teu dia a dia? O sigui, trobes a faltar jugar a futbol sala o no? O com t'estàs cuidant?
8: Sí, no he cambiado mucho mi día a día, intento seguir un poco más o menos esa rutina. Yo siempre he intentado dejar a mi hija en el cole, eso lo sigo haciendo. La levanto, bueno, todas las rutinas que tienes que hacer con un niño. Y luego, antes iba a entrenar, pues ahora normalmente, dependiendo, pues o tomo un café o lo que sea y entreno. Lo que pasa es que voy al gimnasio, juego al pádel, pues por las mañanas sí que estoy un poco más liberado, tuviera que tenía que hacer análisis de vídeo, ahora sí que estoy casi de vacaciones, pero podía organizarme, y entonces luego ya por las tardes, que es cuando entrenan los chicos, normalmente a las 2:30 yo ya estoy allí, entramos a las 4 hasta por la tarde, lo que dé, porque después hay reuniones, pero bueno, tengo un poquito de tiempo para mí por las mañanas y puedo disfrutarlo también.
5: ¿Trobes a faltar el futbol sala d'elite, de primer nivel o no?
8: Sí, no te voy a decir que no. Ha habido momentos como todo, pero no solo A ver, por ejemplo, las primeras veces me costaba ver al Barça, las primeras veces en la Copa de España, luego ya te vas haciendo y vas asumiéndolo, ¿no? Pero lo que también echo de menos es la rutina y la dinámica del grupo. Creo que yo siempre he sido una persona muy alegre, que le gustaba ir, la broma, desayunar, tomamos un café. Eso, el no tenerlo, es más complicado, pero bueno, al final el que es jugador siempre se siente jugador y cree que todavía podría estar jugando.
5: Sí, encara t'hi veuries allà, no? I els mitjans de comunicació, què? Et criden l'atenció, fer de comentarista, alguna cosa així o no?
8: Pues es verdad que siempre se me ha dado bien así estar charlando, comentar...
5: Sí, l'àvia tienes un rato, ¿no?
8: No, o sea,
5: pero... I de futbol sala sabes, clar que
8: bueno,
5: sí.
8: Bueno, algo de futbol sala. Se va mejor que seguramente tenga más conocimiento de futbol sala que de charlar, pero, pero es verdad que bueno, no me disgustaría. Creo que podría hacerlo y creo que me lo pasaría bien.
5: M'ho apunto, eh? M'ho apunto si algun dia fem futbol sala amb l'Albert Ferran, que pugui venir Sergio Lozano de comentarista.
8: Tiene mi teléfono.
5: Clar que sí. Escolta, moltes felicitats també, perquè t'ho mereixes, després de dedicar pràcticament tota la teva vida aquí al Barça amb el futbol sala i amb tot el que has aconseguit, que ara repassàvem. Així que demà gaudeixis d'aquest acte merescudíssim, d'aquesta retirada de la samarreta, i que la puguem veure durant molts anys aquí al Palau, o al nou Palau, quan el construeixin, clar.
8: Muchas gracias, ojalá que lo disfrutemos al máximo y todo un placer.
5: Gracias, Sergio.
8: A ti.
5: GT RAC 1. Gran Sergio Lozano, eh? Demà li retiren la samarreta en aquest Barça Valdepeñas. I mira, tenim 3 entrades dobles. Per tant, els 3 primers oients que ens escriguin un correu a tudiras@rac1.net se'n van per la patilla demà al Palau Blaugrana. 3 primers correus que entrin ara mateix a tudiras@rac1.net s'emporten una entrada doble a cadascun. Sintonia de GP RAC1, perquè demà arrenca el Gran Premi d'Itàlia amb el retorn de Marc Márquez a l'acció després de l'accident que va tenir a Le Mans i de l'operació posterior, Quim.
6: Sí, operació en què recordem, a més d'intervenir-li el dit petit del peu dret que es va fracturar a l'esprint de Le Mans, li van retirar també un cargol de l'espatlla dreta que li estava afectant un nervi i això li impedia pilotar al màxim nivell des de l'inici de temporada. Avui Marc Márquez ha obtingut el primer vistiplau de l'equip mèdic de MotoGP per sortir a la pista demà al primer entrenament lliure a 3:15 del matí i han acabat el tornaran a examinar per decidir si pot continuar disputant el Gran Premi d'Itàlia o no. Sentim Marc Márquez avui al paddock de Mugello.
9: Lògicament valorarem també després del primer entrenament i segon, sobretot, a veure quines són les nostres condicions, com reacciona l'ombro, si s'inflama, si no, i intentar seguir, ja et dic, amb mentalitat positiva.
6: L'operació li van fer el 10 de maig, per tant demà farà exactament 19 dies. Marc Márquez també ha explicat que ha anat a Itàlia disposat a pilotar, però sense cap expectativa a nivell de resultat.
9: Evidentment, si viatgem a Mugello és perquè em veig amb capacitat d'estar damunt la moto. No vol dir això de rendir al màxim, no vol dir això de lluitar per podi ni victòria, simplement continuar amb els passos de l'evolució, ho hem valorat amb els doctors i bueno, creiem que és la millor manera de seguir amb la meva recuperació, que pot ser més llarga o més curta, depèn de com reaccioni el nervi i els músculs, que és el que ara mateix ens preocupa o és el que hem de treballar més en aquestes pròximes curses.
6: El més important per Marc Márquez és comprovar si, un cop trobat el problema, aquest cargol desplaçat que li estava fent la guitza perquè li afectava un nervi i retirat el cargol vell, ja pot recuperar el nivell de pilotatge amb què va guanyar el Mundial de MotoGP l'any passat. Això, evidentment, és vital, no només per aquesta temporada, sinó pel futur esportiu de Marc Márquez. Però també, i això no ho diu ell, però s'ha de tenir en compte, també es tracta de, si és possible, esgarrapar tants punts com pugui, perquè ara mateix és a 85 de liderat de Marco Bezzecchi i poder defensar la corona també passa, evidentment, per evitar que aquesta diferència s'eixampli gaire més. Per cert, d'Aleix Marc Márquez, a qui no sentíem des del cap de setmana de Le Mans, no va competir al Gran Premi de Catalunya perquè estava lesionat, també ha explicat, en aquest cas a Dazón, com va viure des de casa el terrible accident del seu germà Àlex i també de Joan Zarco el diumenge del Gran Premi de Catalunya.
9: Bueno, imagínate, desde casa se me entrecortó todo. Estaba comiendo y, bueno, comiendo ya había acabado porque, digo, antes de empezar la carrera quiero comer y lógicamente cuando ves una caída de ese tipo, sea quien sea el piloto, pero más si es tu hermano, pues me quedé parado delante el televisor, lo pasé mal, pero bueno, son cosas que pasan en el motociclismo, riesgos que aceptamos todos los pilotos, que por mucho que se mejore las comisiones de seguridad siempre habrá este riesgo, por eso, por suerte, él está bien y me alegro muchísimo, y el motociclismo tuvo mucha suerte, no solo por él, sino también por la caída de Zarco, y por suerte se quedó en dos sustos.
6: A l'Àlex Márquez el substitueix aquest cap de setmana a Itàlia i el vinent a Hongria el pilot de proves de Ducati, Michele Pirro, que pilotarà per Gresini, i el substitut de Joan Zarco és, sorpresa, ho hem sabut avui, Cal Crutchlow, anglès de 40 anys, que va ser pilot titular de MotoGP entre 2011 i 2020 i que havia fet la seva última aparició en Gran Premi ja fa 3 anys. Crutchlow, que torna a l'equip LCR per pilotar la Honda de Zarco.
5: Doncs que tinguin sort i que Marc Márquez pugui competir, que és el que més volem i ens agradaria de cara a aquest cap de setmana. L'esprint és dissabte a les 3,
6: sí, senyor,
5: no? I la cursa diumenge a les 2, com és habitual als Grans Premis Europeus, i el seguirem amb el Quim Salvador, com sempre. Gràcies, Quim.
6: Bona nit.
10: L'última possessió. Thunder Shack! Thunder Shack! Yeah, yeah, yeah!
5: Encarem el dijous, com és habitual, amb l'última possessió, amb la secció de bàsquet, amb el Dani Aguilar, qui sentíem a l'inici del programa fent-nos un tastet de la roda de premsa que avui ha fet Xavi Pasqual explicant per què marxa. I també avui ens la jugarem amb l'Àlex Gozalvo, company del diari Ara. Hola, Gozalvo.
11: Hola, bona nit.
5: Quina setmaneta, eh? Bueno,
11: déu-n'hi-do.
5: Quines setmanetes portem.
11: Portem uns dies distrets.
5: Sí. Bé, doncs això, Xavi Pasqual avui ha significat el seu adéu i ha posat paraules, no?, als motius pels quals marxa, Dani.
12: Sí, de fet, el portem escoltant tot el dia, un parell de tastets. El primer, el motiu emocional.
13: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i això és el que m'ha destrossat.
12: I ja ha donat voltes, ha aprofundit en aquests sentiments, però també a la part racional, la part de model, la part que ha dut a no anar en la mateixa direcció que el club.
13: Tinc una manera de pensar que me ha hecho desgastarme muchísimo durante este proceso de esta temporada, que ha llegado a un punto donde me siento no la persona más adecuada para liderar lo que nos viene, que es muy bonito, porque nos haríamos daño. Nos haríamos daño, porque yo soy como soy y al final me acabaría cabreando con todo el mundo porque soy como soy.
12: Fins a aquest extrem, que s'acabaria enfadant en tothom, posant paraules a tot el que ja hem explicat a les últimes hores, amb un to emocionat, i amb l'altre gran titular d'Eix, diu que el seu barcelonisme i el seu laportisme queden intactes.
5: Ens farem mal, va dir Pep Guardiola, també.
12: Sí, senyor.
5: Per això marxava Pep Guardiola el 2012 i avui ha fet servir aquesta expressió també Xavi Pasqual. Amb què et quedes de la roda de premsa, Gozalvo?
11: Doncs amb aquest missatge que explicava que es veu doncs, destrossat, desgastat i superat per aquesta situació, intentar lluitar contra totes les adversitats que aquesta temporada està vivint el Barça i no, doncs, veure que no era capaç d'assolir el nivell competitiu que hi volia. Ha sonat un Xavi Pasqual segurament el més sincer que jo recordo a una sala de premsa. Hem vist un entrenador dolgut on realment doncs, crec que ha deixat molt clars els motius pels quals no vol seguir amb aquest projecte.
5: Entens o comparteixes els motius de que ara sentíem així com a resum?
11: Sí, al final cadascú viu les situacions d'una manera determinada i no és el mateix Xavi Pasqual pel que significa, per com va arribar el primer equip, per la trajectòria que ha tingut, per la relació que té amb el Palau Blaugrana, perquè és algú d'aquí, que com ho viuria un entrenador de fora, on segurament tots aquests sentiments passarien a un segon terme i només estaria parlant de la part esportiva, de la part estructural. Aleshores, entenc perfectament el que explica i també els entrebancs que s'ha trobat a l'hora d'intentar fer un Barça competitiu. Ell ho resumia explicant les experiències anteriors, és a dir, jo estic acostumat a treballar a clubs de bàsquet on quan has de prendre una decisió, doncs als dos segons ja s'ha executat i aquí tot va molt més lent perquè cada vegada que doncs s'ha de prendre una decisió important has de preguntar al futbol si es pot fer, si no es pot fer i aquestes coses doncs acaben amb la paciència d'un entrenador com ell.
12: Clar, és com... O sigui, creus que, per així dir-ho, s'ha deixat... Ell ha deixat de dir alguna cosa en pro de no fer més llenya de l'arbre caigut, per així dir-ho, de no fer més incendi?
11: Tant, ella ha sigut molt correcte amb el club, amb les persones que s'estima, passant pel president, per Navarro, per intentar doncs, que no sortissin perjudicats d'aquesta roda de premsa. Ha intentat, sense mentir, dir les coses de la manera més amable perquè ningú es pogués sentir ofès, però al mateix temps crec que ha quedat tot...
12: Se li ha entès tot.
11: Sí.
12: De fet, ha dit que recupera tots els jugadors, t'ho explicava ahir a l'Eix, ja els té tots disponibles, i ha posat bastanta èmfasi, ha incidit bastant en aquesta mena de last dance que volen fer per intentar guanyar el títol de Lliga, que no sé si s'arriba a temps, tenint en compte com està el Madrid, etc. Però jo els veig molt que se mantinguin molt engorilats, Gozalvo, amb aquest objectiu.
11: Sí. Després de tocar fons amb l'eliminació europea, l'equip ha anat millorant. El fet de no haver de jugar doncs, amb tanta continuïtat a un equip de les condicions del Barça, doncs, mira, evidentment, li millora les seves prestacions i arriba als play-offs en un bon moment, molt millor que fa unes setmanes, quan s'estava jugant les garrofes a Europa. Haurem de veure si ara, quan començaran els play-offs, partit dia sí, dia no, doncs si és capaç de seguir un ritme de nou tan exigent, però la sensació és que sí, que l'equip està millor que fa unes setmanes. Ara tornarà a competir demà i porta pràcticament dues setmanes sense jugar i, per tant, ha pogut treballar tàcticament, ha pogut recarregar energia i recuperar jugadors lesionats.
5: Sí, demà i diumenge juga el Barça, sí, en 48 hores els dos últims partits de la Lliga regular, i la setmana que ve ja, sense descans, arrenquen els play-offs. Veurem si hi ha un Barça-Penya o no a quarts de final, el millor de tres partits. A veure què acaba passant i si té opcions o no el Barça de lluitar per aquesta Lliga abans que marxi Xavi Pasqual. Tindrem temps de parlar del futur, perquè ara ens haurem de centrar en la part esportiva, sí, un cop sentit Xavi Pasqual i sabent que plega quan acabi la temporada, però és cert que, com vam explicar també aquí a RAC1, i molts mitjans hi han anat també, perquè tenien també aquesta informació, Xavi Pujol sona amb força per agafar la direcció esportiva.
12: És l'opció que es vol per començar a dissenyar el projecte del futur, deixant ja a banda Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández. Veurem el que costa, això sí, treure de Baskonia. T'ho explicava ahir, 2 anys més de contracte, però per molt que Baskonia no el vulgui ara mateix, segur que s'hi posarà un pèl dur, però en tot cas és la primera opció del Barça.
5: Abans de preguntar-te per Xavi Pujol, quina creus que és la responsabilitat de tots dos en el moment actual del Barça, de Navarro i de Mario Bruno?
11: Doncs evidentment tenen responsabilitat amb les decisions no només d'aquesta temporada sinó dels últims anys, on han intentat reconstruir un Barça sense la continuïtat necessària per ser fiable en el temps. Segurament en els últims temps hem vist massa discussions de poder a dins de la secció de bàsquet del Barça. Hi havia Cubells, hi havia Navarro, hi havia l'entrenador de torn, i el que ha faltat una mica és doncs anar tots en la mateixa direcció i tenir tots la mateixa idea de què ha de ser aquest Barça. Les últimes temporades, des que va marxar Jasikevicius, s'havia de reconstruir l'equip cada temporada. Ara dona la sensació que el que s'ha de reconstruir és la secció, d'intentar un model nou que pugui tornar a construir doncs un equip ambiciós.
5: És un bon resum, eh?
12: Sí.
5: No l'equip, sinó la secció, ja.
12: Sí, com diu.
5: El Gozalvo. I Xavi Pujol, què et sembla?
11: Doncs a mi m'agrada molt, és l'arquitecte del millor Manresa dels últims anys, és una persona que coneix el mercat perfectament, que totes les seves apostes doncs han tingut èxit. A mi és una persona que evidentment té una vàlua absolutament contrastada dins del món del bàsquet, coneix la lliga, coneix l'entorn, i per tant em sembla una opció encertadíssima. Sempre en aquests casos et queda el dubte de què passarà, no? quan has fet molt bé les coses a un equip amb pressupost més baix, com era el cas de Manresa, a com ho faràs quan vas a un gran, no? Hem vist com a Baskonia doncs, ha tingut una temporada irregular, han guanyat la Copa del Rei, a l'Eurolliga no ho han fet bé, però també amb aquesta lluita interna de despatx, segurament no ha pogut doncs fer les coses com a ell li hagués agradat al 100%.
12: Aquí és on jo crec que rau tot plegat, és a dir, amb Baskonia, és que jo crec que ha començat una pàtina des de l'inici, que la temporada no era bona, a l'Eurolliga no ha estat bona la temporada, però aquesta gent han guanyat la Copa i estan ara mateix segons a la CB a falta d'una jornada. Vull dir, que segurament el mal inici a l'Eurolliga els va penalitzar molt, però que jo crec que el projecte Pujol-Galbiati tampoc ha estat tan dolent per al Baskonia.
11: Sí, sí, al final és una dupla doncs estranya, no? Quan va arribar Galbiati, quan arriba un nom diferent a les banquetes de la Lliga Endesa, doncs sempre sorprèn. A més és un entrenador doncs una mica amb un caràcter diferent a la majoria, amb una manera de fer, de gestionar els egos dels jugadors a la qual no estem acostumats, però ha demostrat que funciona perfectament. Jo em crec perfectament tot el que s'imagina Xavi Pujol, perquè les últimes temporades doncs n'han encertat moltes i de molt grosses. Per tant, si el Barça doncs acaba depositant-li ahir la confiança, estarà en bones mans.
5: I de l'entrenador? Vosaltres que reboneu informació, Gozalvo, Dani, què? Hi ha alguna cosa, algun nom, més enllà d'Ivon Navarro, que va sortir i es va desmentir, el club va desmentir-lo?
12: S'ha explicat avui que ja ho avança l'Òscar Herreros, està molt a prop de l'Aris de Salònica, per tant, podríem descartar aquesta opció. I el Ballesteros l'altre dia, Gozalvo, treu el nom d'Obradovic.
11: Sí, és el Obradovic, ha sondejat l'entorn de Selco per a veure si estaria disposat a acceptar un encàrrec així, i la sensació de que ara Laporta buscarà un nom gros, és a dir, després de provar-ho amb Grimau, amb Peñarroya, doncs que ara necessita un entrenador que, a banda de ser bon entrenador, doncs tingui un pes mediàtic important. Imaginar-nos a Selco al Barça, doncs pot ser una mica com quan ara va tornar Pesic, un entrenador ja molt veterà, amb experiència contrastada, que et pot servir per a un projecte curt, per posar ordre a l'equip, a la secció, per fer bé les coses, i a partir d'aquí, doncs...
12: No seria l'entrenador dels propers 10 anys, per així dir-ho. Bueno, evidentment,
11: no m'imagino. No, sí, sí, no, no m'imagino una vinculació tan, tan llarga. A veure per quin model d'entrenador acaben apostant, però la sensació és que buscaran un nom consolidat, perquè són tres temporades complicades i necessiten doncs, això, recuperar una mica aquesta ascendència amb l'entorn, amb l'afició, amb els jugadors.
5: No m'imagino Obradovic al Barça. M'encantaria, però no me l'imagino ara mateix. No sé, veurem. Sí. Veurem. Que això pot donar moltes voltes. A veure si es confirma Xavi Pujol i si és Xavi Pujol qui decideix
12: també quin entrenador ha de venir.
5: Que això és el que hauria de ser el més lògic, no?
12: Exacte,
5: que vagin tots de la mà, com deia Gonzalo, també. Sí, sí, sí. Des de la direcció fins a baix.
11: Molt
5: no?
11: tard amb totes aquestes decisions. Clar, quan encara no tens, diguem, el director esportiu, quan encara no tens l'entrenador, quan has començat a fitxar jugadors, que no sabem si...
12: que venien per jugar amb Pasqual, l'Àlex.
11: Sí, sí, d'una manera determinada, d'un estil determinat, i ara la sensació és que estem en un moment en què el mercat ja està molt avançat i tu hauries de tenir els deures fets.
5: Bé, a veure com evoluciona tot això. Ara centrem-nos en la part esportiva, perquè demà divendres, hi ha l'última jornada unificada. Quedarà per diumenge el Barça-València pendent, que això serà l'últim partit de Lliga regular, però demà es poden decidir moltes coses, Dani.
12: Baxi Manresa a les 6, a 8:45 Girona-Joventut, Andorra-Barça i Múrcia-Lleida. Això els catalans. Per fer-ho fàcil, a la part de dalt, el Madrid és líder, Baskonia, Múrcia, València i Barça es juguen de demà a diumenge de la segona a la cinquena plaça, tot i que el Barça també podria caure a la sisena plaça, posició que ocupa ara el Joventut. Dit això, insisteixo, fins al diumenge no sortirem del tot de dubtes. I una altra cosa en joc, i ara li preguntes al Gozalvo que et faci porra, el descens. S'ha el jugant entre Gran Canària, Andorra i Saragossa. Els partits de demà, València-Granca, Andorra-Barça, Breogán-Saragossa. Demà sabrem quin dels tres equips baixa.
5: No, home, València hauria de guanyar Gran Canària, Barça hauria de guanyar la pista de l'Andorra, i aquest Breogán-Saragossa no sé com anirà. Què creus que passarà? Com creus que acabarà, Gozalvo? És molt difícil de dir.
11: És difícil, evidentment, però la sensació que Gran Canària visitant València ho té molt, molt complicat. Jo crec que Morabanc Andorra doncs té un bon escenari, primera perquè guanyant no depèn d'altres resultats, i segona perquè si perd només amb una derrota o de Saragossa o de Gran Canària ja les serviria per mantenir la categoria. Per tant, jo crec que veurem els del Principat un any més a la Lliga Endesa, però evidentment tot pot passar quan depens de partits tan equilibrats com aquests últims.
12: Breogán ha fet un final de temporada espectacular, també. Per tant,
5: però no s'hi juga res, no?
12: A veure, no? A veure, Saragossa, com també amb les plantilles que tenen Gran Canària i Saragossa, que estiguin en aquestes latituds de temporada, també té nassos la cosa.
5: Jo m'agradaria que salvés el Morabanc Andorra. I després, a veure si el Barça pot aspirar a ser segon.
12: Si acaba
5: tercer, té molts números que li toqui al sisè, que és el Joventut. No?
12: I llavors, caure de ser cap de sèrie.
5: Clar.
12: Seria nefast.
5: Si queda cinquè, no seria cap
12: exacte,
5: de sèrie. No?
12: Exacte, sí, sí. I el que ja sabem segur és que tindrem la setmana que ve, informació de servei, uns quarts catalans, veurem si un o dos equips, dimecres i divendres, perquè ja sabem que el sisè classificat serà català, o bé serà el Joventut o bé serà el Barça.
5: I per jugarà tant, dimecres o divendres.
12: Correcte.
5: Val, molt bé.
12: Evidentment
5: estarem molt pendents de tot això i del que passa demà i diumenge en aquest Barça-València al Palau. Vinga, et jugues les últimes, Gozalvo, i tanquem.
11: Som-hi.
5: Foli.
11: Doncs el Joventut afronta aquesta última jornada, però no ha pogut entrenar al Palau Olímpic. Demà hi ha un esdeveniment de lluita lliure i avui ha hagut de fer la seva sessió de preparació al pavelló de la Plana, un entorn mític a Badalona, però que no és el pavelló habitual. I l'altra, per a l'analítica avançada, cada vegada es parla més de com influeix en els partits a l'hora de confeccionar els equips, allò del Moneyball dels americans. Ho hem vist en el Castelló, a la Lliga de Futbol, i ara veurem també el bàsquet, el Palmer Bàsquet de Mallorca, que s'ha arribat a un acord amb una empresa nord-americana, amb gent amb experiència NBA, per intentar fitxar en base a estadística avançada. A veure com li surt.
12: Això ho va fer Houston, si no m'equivoco, Àlex, no?
11: Sí, a la NBA, diguem que ja fa temps que s'aplica, aquí ho comencem a veure doncs, de manera més, més aïllada.
5: Una mica Moneyball.
12: Quin pel·liculot, sí, tu, un autèntic pel·liculot.
5: Sí, m'encanta.
11: Equips ho utilitzen molt als partits per veure doncs, quins jugadors tenen millor rendiment quan estan junts a la pista, però encara ho hem vist poc a l'hora de construir equips, de fer fitxatges, i aquesta és una mica la novetat que intentaran a Mallorca.
5: Molt bé, a veure com els hi surt. Aquesta matinada, d'aquí una estona, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder.
12: Sí, correcte, correcte.
5: 3-2. Pels Thunder, no?
12: Tens tota la roda de recordar-ho. Podem tenir ja la final definida de la NBA. Si guanya Oklahoma, tindrem un Oklahoma-New York Knicks.
5: Si no, hi haurà setè partit a Oklahoma.
12: Bo. Xulo.
5: Mala meva. Sí. Vaig amb els Knicks. Jo sempre he estat dels
12: sí,
5: Knicks.
12: Sí.
5: Ja t'ho he dit.
12: Tenies
5: sempre,
12: la carpeta, no?
5: No, un estoig.
12: Un estoig.
5: Era un estoig d'aquests de metall, eh? D'aquests xulos i de metall que posava Knicks i una pilota de bàsquet. Sempre ho recordaré.
12: Bé.
5: Molt bé, Gonzalvo.
11: Bona nit.
5: Adéu, una abraçada. Adéu, Aguilar.
12: Bona nit.
5: Vinga, descansa.
14: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
5: Va, que anirem tancant la paradeta amb l'últim minut, amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
15: Hola, bona nit.
5: Bona nit. Què més tenim aquesta matinada, si no tenim son? A veure.
15: Doncs mira, a 2:45, partit decisiu de la Libertadores entre Boca Juniors i Universitat Catòlica, el Xeneize, que necessiten guanyar per continuar vius i superar la fase de la lligueta de la Libertadores. En tenis, a banda de l'eliminació de Sinner a tercera ronda, el madrileny l'Andalus s'ha imposat per 3-16-2 al txec Copriva i l'italià Arnaldi ha superat el grec Tsitsipas per 3-16-1 aquest divendres. El serbi Novak Djokovic s'enfrontarà al brasiler Fonseca, el madrileny Rafa Joder es creuarà amb l'estatunidenc Mikkelsen, l'asturià Pablo Carreño jugarà contra l'argentí Tirante i l'alemany Alexander Zverev s'enfrontarà al francès Halis, entre altres partits destacats de tercera ronda.
5: A Roland Garros, si guanyen Joder i Carreño, es troben, eh? Es troben a quarta ronda, que ja són vuitens de final, es trobaria, hi hauria un duel espanyol entre Rafa Joder i Pablo Carreño per una plaça als quarts de final, per tant, a veure si superen aquestes eliminatòries.
15: I acabem amb ciclisme, perquè Pol Magnier s'ha emportat la 18a etapa del Giro d'Itàlia i aquest divendres, etapa reina, amb Jonas Vingegaard, que encara manté la màglia rosa.
5: Sí. I ho té tot de cara per guanyar el Giro i completar el triplet. Haver guanyat el Tour, haver guanyat la Vuelta i ara pot guanyar el Giro d'Itàlia. Gràcies, Pau.
15: A tu.
5: Adéu.
16: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
14: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
17: Esport i Humat dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esport i Humat.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
18: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
14: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
19: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
20: Yeah.
19: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
20: Yeah.
19: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
20: Yeah.
19: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
21: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
5: Aquí ho deixarem, que és tard. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, el Tu diràs, amb molta més ràdio esportiva, amb l'Oriol Jové, al capdavant del programa, pendent de les moltíssimes coses que hi haurà demà en directe o que hauran passat durant el dia. Per exemple, l'oficialitat d'Anthony Gordon, entre d'altres. Així que no us perdeu el programa de demà aquí amb l'Oriol Jové. Descanseu, bona nit i bon cap de setmana.
22: Tu diràs.
14: RAC 1. Notícies.
1: Futbol Prats.
2: Bona nit, passant 20 minuts de la una. A aquesta hora els sindicats de mestres i de professors estan tancats a les oficines del Departament d'Educació. Tenen intenció de passar-hi tota la nit per exigir una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. El govern els ha ofert un increment de sou de gairebé 400 euros al mes en 4 anys, però els docents diuen que no és així i que la xifra està maquillada. Uns i altres es tornaran a reunir a les 10 del matí i en principi la consellera també hi participarà. A aquesta hora, però, continua, com dèiem, la tancada al departament i a fora, a les portes, hi ha mig centenar de persones més protestant i tallant la Via Augusta per donar-hi suport. Anem cap allà en directe, Barcelona, Eudald Martínez.
20: En el moment més àlgid de la protesta ha arribat a aplegar més d'un centenar de persones que no han parat de llançar consignes reclamant un acord i demanant també la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ara mateix encara fan algunes d'aquestes proclames. També han dut menjar i sacs de dormir pel set de representants sindicals que estan tancats dins del departament. Els docents han pres aquesta decisió després que la conselleria els hagi dit que la proposta que els presentava avui era l'última. Els sindicats, però, demanen poder seguir negociant. En parlaven el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
23: Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn, ara demanin més.
24: Hi ha hagut avenços. Per això mateix és una llàstima que ara, per un desencontre, no puguem acabar d'arrodonir aquest acord que ja avui s'hauria d'haver...

0: es podria aixecar aquest mateix divendres al matí. I atenció, perquè aquest divendres justament el risc d'incendi forestal s'incrementa a bona part del país. Hi haurà risc molt alt a una vintena de municipis de la Noguera, del Segrià, la Ribera d'Ebre i també de la Terra Alta. A la resta, el risc serà entre alt i moderat i només hi haurà risc baix al Pirineu, a la Costa Brava i alguns punts de la costa. I a Santa Susanna, al Maresme, aquest divendres comença un festival de música d'ideologia nazi. Es diu Chaos in the Sun i, tot i que es farà en una finca privada, organitzacions com la CUP o també la Plataforma Antifeixista de l'Alt Maresme acusen l'Ajuntament de Santa Susanna de no fer res i de no haver mogut ni un dit per evitar que es faci aquest festival. El festival s'allargarà fins dissabte i els Mossos desplegaran un dispositiu a la zona. I en crònica internacional, l'Iran i els Estats Units ja han tancat un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i per allargar 2 mesos més l'alto al foc, 60 dies que servirien per negociar el programa nuclear iranià i, finalment, un acord de pau definitiu. Els negociadors ja han tancat aquest borrador i, segons han explicat a Axios, la CNN o Al Jazeera, als funcionaris de la Casa Blanca, només falta el vistiplau de Donald Trump. La notícia arriba 24 hores després que hi hagi hagut atacs creuats entre els dos bàndols i amb les negociacions encallades des de fa dies. I ara els esports amb Pau Espí.
1: Leo Messi jugarà el seu 6è Mundial després d'haver estat inclòs a la llista d'Argentina per la Copa del Món d'aquest estiu. El seleccionador argentí Lionel Scaloni, en canvi, no ha convocat el jugador del Madrid, Franco Mastantuono. Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i el seu fitxatge es farà oficial aquest divendres, dient que també està previst que l'anglès firmi el seu nou contracte amb el club blaugrana per les pròximes 5 temporades. El Girona ha anunciat que Michel deixa de ser l'entrenador de l'equip després del descens a segona divisió. El tècnic de Vallecas posa punt final a 5 temporades a la banqueta gironina, en què ha disputat 221 partits. Mapi León i Ona Batlle han anunciat que marxen del Barça després de l'adeu d'Alexia Putellas. Mapi deixarà el club després de 9 temporades de blaugrana i Ona Batlle ho farà després de 3. I en tenis, l'italià i número 1 del rànquing ATP, Jannik Sinner, ha caigut a la tercera ronda del Roland Garros davant l'argentí Cerundolo per 2-16-3.
0: I el temps aquesta matinada, el termòmetre no baixarà dels 20 graus i fins i tot dels 25 en alguns punts de la costa. I aquest divendres, això sí, començarà a fluixar la calorada dels últims dies, però a les comarques de Lleida la temperatura encara podria pujar un parell de graus més. Tot plegat serà un divendres amb sol i amb nuvolades de tarda que, com a molt, deixaran algun ruixat al Pirineu. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1.
4: RAC1.
5: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
6: Què tal? Jo conec.
5: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
6: De RAC1.
5: Sí, som de RAC1.
6: Dels taloners.
5: Sí, els taloners.
6: Què tal, maco?
5: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
7: Venim de Dublín.
5: Veniu de Dublín?
8: Què diu?
7: Què sembla?
5: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
7: Exacte.
5: Hòstia, per tant, you speak English?
6: A little bit.
5: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
6: Jo us escolto cada dia.
8: Ai, que bé.
6: Ara sóc conductor d'autobús.
5: Condueix un autobús a Dublín?
8: A Dublin?
6: Els públics, autobús públic.
5: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
6: Us escolto.
5: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
8: No pot ser.
5: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin,
6: a vosaltres.
5: Escolta, RAC1.
6: Sí.
2: Els Taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
6: Ok, lads. See you soon.
2: RAC1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
9: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
10: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
11: Sant Palau!
12: Sí! Gràcies!
3: Gràcia.
8: Ei!
3: La Novena Geltrú.
8: Ei!
3: Sant Gervasi.
8: Ei!
3: Igualada.
8: Ei!
3: Badalona.
8: Ei!
3: Nou Barris.
8: Ei!
3: Manresa.
8: Ei!
3: Julià Cerdanyola.
8: Ei!
3: Cerdanyola del Vallès.
8: Ei!
3: Sant Julià de Lòria.
10: Què ha passat? Què ha passat? Sant Julià

0: se m'han ajuntat tots a Sant Julià, de Cerdanyola, Sant Julià de Lòria, d'Andorra.
1: De Lòria, Oi, que maco tot allò, Sant Julià de Lòria, sí.
0: Tallà!
2: Sí!
0: Morbí!
2: Sí!
0: Argentona!
2: Sí!
0: Sant Just Esbert! Sí!
1: Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
3: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balançó...
3: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
3: Heu de saber que l'actualitat política passa un dia més pels jutjats i per Madrid, valgui la redundància...
1: No serà per la Shakira, eh?
3: Què?
1: No. Ara la Shakira ho té tot solucionat.
3: Sí, ja ho vam dir l'altre
1: dia. Veres que ho veu veure, eh? Sí, ara la Hisenda ja li ha tocat la loteria d'Hisenda.
3: No, la loteria no.
1: I han tornat 60 milions d'euros. Bueno, fixa't tu a la loteria.
3: Són uns diners seus, vull dir que sí, ja sabeu. Sí. Una altra cosa és que, clar, no sé com que es van apropiar d'aquests calés i després tornar-los 60 milions
1: d'euros. Bueno, li retenen.
3: Ah, li retenen.
1: T'ho retenen. Ho has de tenir al compte corrent, perquè tu puguis retenir, ojo, eh? 60 milions, eh? I poder seguir fent vida normal, poder baixar el bon preu a comprar un paquetet d'arròs, vull dir, no he trobat a faltar diners, no?
3: Jo, quan dieu aquestes xifres, 60 milions d'euros...
1: Es mareja, eh?
3: Bah, és que jo me'n recordo de quan anava amb la llibreta al banc, i, o sigui, la llibreta hauria de ser...
1: Actualitzar,
3: Actualitzar la llibreta.
1: Sí.
3: Un din a tres, directament, perquè em surtin tots els números. 60 milions d'euros...
1: Perquè t'hi capiguen 60 milions...
3: Se m'està accelerant el cor només de pensar-ho. Què faríeu vosaltres amb 60 milions d'euros?
4: Invertir amb el totxo, home. El totxo no baixa mai, home.
3: No baixa mai, sí. Fins que... un any va baixar, ja me'n recordo.
4: Un, bueno, fixa't, quants anys té la història de la humanitat.
3: No, mai, gran.
4: Bueno, els romans ja feien pillos, eh? Ojo,
3: ja feien pillos.
4: Quatre calés que... Barcelona, per exemple,
3: sí.
4: Escarbes una mica i surten els pisos dels romans.
3: Els pisos dels romans, molt bé. Sí. Bueno, de tota manera, aquest no era el tema, no és Shakira ni els pisos.
1: No, el tema és la Shakira, que ja ho té tot solucionat.
3: Què?
1: Perquè ara la Shakira, que ja té caler, a la d'allà, al compte corrent, els 60 milions d'euros aquests, ara ja ha fet les paus amb el Piqué.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: Ah.
1: Home, per l'amor de Déu.
5: Sí, espera que ha fet una entrevista aquesta setmana al New York Times.
1: Sí, ha fet una entrevista.
5: Perdó, el The Times d'Anglaterra.
1: Un diari d'Anglaterra, la Shakira ha fet una entrevista. I mireu el que ha dit, nenes. Sí. Diu, sempre guardaré... Me pots posar una reverberació? Com si fos que jo... Que fos la Shakira?
3: Però la Shakira en un estadi, no?
1: Bueno, que és el titular.
5: Però que no fa les entrevistes amb rever.
1: No, però bueno, el titular sí.
3: Tu l'has entrevistat algun cop? No ens precipitem.
1: I la reverberació la porta als cantants, ja la porten a la veu incorporada, els que saben amb les cordes vocals.
3: Projecta, es diu projectar amb el diafragma.
1: Doncs escolta, el titular del diari de Times, de la Shakira, diu...
3: Sí, què diu?
1: Sempre guardaré al meu cor la gratitud cap al pare dels meus fills.
3: Ja, però no plora, eh?
1: Per haver-me convertit en la mare que sóc.
3: Mm-hmm. Com a titular és molt llarg, no?
1: Ojo que maco, eh?
3: Sí.
1: Unes paraules pel Gerard, eh? Ojo que també és veritat que l'anterior entrevista al The Times, que li van fer una altra entrevista al mateix dia, fa dos anys, la Shakira es va referir a Piqué com a... Voldemort.
3: Ja.
1: El dolent del Harry Potter.
3: Sí, hi ha 60 milions de diferència, no.
1: Perquè ella deu ser fan del Harry Potter.
3: Sí.
1: Li agraden les bruixes.
3: Sí, home, i tant.
1: Li agraden els encanteris.
3: Sí.
1: Harry Potter. Deu ser una mica la Shakira, jo crec que és visigòtica d'aquestes.
3: Serà gòtic.
1: Sí. Però, nenes, no esteu més tranquil·les o no? És tan bonic això que ha passat.
3: Sí, però que la notícia no és aquesta. Que
1: fa les paus amb un ex.
3: Sí,
1: la Shakira fa les paus amb un ex. Que fas les paus amb un ex, tens com una mica de pau mental.
3: Sí.
1: I això vulguis que no, tanca una etapa, no? Tanca una rancúnia.
3: Sí.
1: Vull dir que, bueno, la rancúnia potser continua una miqueta perquè fixeu-vos que no en diu el nom, no diu Gerard.
3: No, clar, bueno, perquè...
1: Ella diu el pare dels meus fills, per no dir aquell miserable.
3: No, és que crec que no va per aquí.
1: Bueno. Nenes, totes som la Shakira.
3: Home,
1: Deixem anar els nostres ex i tanquem carpetes.
3: Molt bé.
1: I deixem que l'espai que ocupava el nostre ex l'ocupi un altre.
3: Molt bé.
1: Perquè, escolta'm, al final, si no, el Toto acaba sent un blue space ple de records.
3: No, però què diu?
1: I cal fer neteja, nenes.
3: Bueno, un moment.
1: Cal fer neteja.
3: Angelina, sisplau.
1: No, ni sisplau ni sisplau.
3: Avui, com dèiem, és un dia ple de judicis. Per exemple, aquest matí declara l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, com acusat pel cas Kitchen.
1: Ah, sí, el cas Pollastre.
3: No,
1: Kitchen en anglès.
3: No, ja li hem dit mil vegades que Kitchen és cuina. Que
1: diu, perdona.
3: Sempre estem igual. I vostè, que és
1: hi ha un restaurant que es diu Kentucky Fried Kitchen?
3: No, és...
1: I què venen, pollastres o cuines?
3: Però...
1: Digue-m'ho tu.
3: Sí, és chicken. Bueno, deixi-ho estar.
1: Bé, avui a la competència també sentirem el Justo per posar llum a la foscor entre tants judicis, perquè avui n'hi ha un tou, avi.
3: I espero que parleu també de la calor, perquè no se n'està parlant.
1: Sí, en parlarem.
3: La meva pregunta és, a quina hora creieu que... morirem avui.
1: Home, tampoc cal exagerar.
3: Oh, no cal exagerar.
1: És cert que avui hi ha el pic de calor de la setmana.
3: El pic de calor de la setmana.
1: I que a la costa hem viscut la primera nit tropical.
3: Buah, això és el Bad Bunny,
1: Sí, la primera nit tropical ha sigut arribar a Bad Bunny i arribar a la primera nit tropical, és a dir, que no hem baixat de 20 graus a la costa,
5: Sí, la Mònica Osartan ens ha dit que també a Portbou han arribat a tenir una nit tòrrida.
1: Jo també he tingut una nit tòrrida. Amb el Jonathan.
3: Ai,
1: nenes, què faríem sense l'humor,
3: Sí,
1: és mentira, Ho he dit ara, perquè quan m'he sentit nit tòrrida, se m'ha activat,
5: Però parlàvem de temperatures, Angelines, la nit tòrrida vol dir que no hem baixat dels 25 graus, no hem baixat de 25 graus a Portbou.
3: Mare meva, a Portbou hi ha gent que aquesta nit el llit s'ha evaporat, no? És increïble. Mira, tota aquesta gent que ha vingut avui al programa...
5: De molts pobles diferents,
3: Venen a la ràdio perquè és refugi climàtic i ells ho saben,
1: Vostè creu que han vingut aquí per l'aire condicionat,
3: Home, sí, perquè, venen a gaudir de l'aire condicionat que paguem entre tots una mica,
1: No, entre tots no, Això ho paga el compte de Godó,
5: Entre tots.
3: Bueno, ara en acabar el programa farem un bisum entre tots també per ajudar el president de l'Escala a pagar la factura de l'aire.
1: Molt bé. Doncs deixi'm anunciar, miri, parlant de públic, avi, que parlant del públic ve a veure'ns en directe cada dia aquí a l'estudi.
3: Aquesta gent ve cada dia?
1: No
5: els mateixos.
1: No són els mateixos.
5: Alguna gent ve moltes vegades, però no.
1: Aquesta gent ha vingut avui. Cada dia canvia el públic. El que vull dir és que ja tenim totes les places plenes de públic fins a final de temporada. Ho tenim tot ple.
3: Bueno. O sigui, ja no ens podrem refugiar a la ràdio ni a les biblioteques que fan vaga a Barcelona. Ho veieu com morirem d'un cop de calor? No. És que no.
1: En tot cas, no envieu més e-mails demanant venir de públic que tenim la bústia saturada, no?
2: I que no truquin a la ràdio tampoc perquè hi ha gent treballant i moltes vegades s'està insultant a gent perquè que jo vull venir a la ràdio que m'esteu fent llum de gas, que si vinc te trenco les cames i tota la
1: peça.
5: No ha arribat a aquests nivells, però sí que és veritat que gent que envia correu i que triguem una mica a respondre perquè hi ha molts correus, truquen directament a recepció de la ràdio se'ls informa i al final, mira, és millor que ho diguem en antena, no hi ha places i no hem obert les places.
6: Molt bé, doncs vinga, va, ja queda dit. Vinga, va, alegria, som-hi, que avui tot va bé. Vinga, visca! Visca el dijous!
5: Visca el dijous, sí.
6: 28 de maig de 2026, un bon dia. Vinga, avui sí. Avui hi ha les dues notícies més esperades de l'any.
3: Hòstia, amb tota la corrupció...
6: Que el Barça ha fitxat un davanter...
3: Sí.
6: I que el president Salvador Illa ha tornat a córrer!
3: A veure...
6: Visca! Tots són Salvador Illers.
3: Salvador Illers.
6: Som Salvador Illers.
3: Ja t'ho dic. Ha penjat aquesta...
6: Ho ha penjat ell. El president ho ha penjat a una aplicació, aquesta aplicació que fa servir ell, que es diu Strava, que és com l'Instagram dels runners.
3: Sí. Ha penjat en una
6: aplicació... Per fardar una miqueta, tu poses allà. Quan fas una marca de pena... Doncs aquell dia, per el que sigui, se t'oblida de penjar-ho a l'Estrava.
2: I no ha penjat la notícia aquesta que ha demanat els papers de com es diu això, de la cosa electoral que feu els espanyols, com es diu això?
5: Les eleccions.
2: Eleccions autonòmiques. Exacte. Els jutges els han demanat els tíquets de esto, la pizza que la pagó.
5: Sí, una mica de l'última campanya electoral.
2: No ho ha demanat o què?
6: No, però això no es pot penjar a l'Estrava. És una altra aplicació.
5: Exacte.
3: Doncs això...
4: Hisenda, aquesta aplicació.
3: El que sí que és cert és que avui ha d'arribar a Catalunya el que serà el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon.
7: Home, gran fitxatge, enhorabona als culers, Quin gran fitxatge. Era el davanter de fama mundial que tothom reclamava al Barça. Anthony Johnson.
3: No, és Anthony Gordon.
7: Un davanter anglès amb nom de Ginebra.
3: Bueno, la Ginebra és Gordons, però sí.
7: A veure si ara fitxeu un defensa alemany que es digui Schweppes.
3: Sí.
7: I munteu el Gin Tònic Futbol Club.
3: Vostè és de l'Històric
7: Futbol Club, que bueno és.
3: Sí.
7: D'aquest sí que me'n faria soci.
3: I tant.
5: A veure, per qui no ho sàpiga, perquè tampoc és que sigui un jugador molt, molt
7: conegut. Que crec que és tothom.
5: No,
7: per qui no sàpiga res d'aquest home.
5: Fa unes quantes setmanes que se'n parla, i a més és un davanter que s'ha enfrontat amb el Barça aquesta temporada.
7: Com es diu?
5: Anthony Gordon.
7: Johnson.
5: No, Johnson no, és un altre, l'Anthony Johnson. En tot cas, és un davanter que fa força gols, però destaca sobretot perquè pressiona molt i corre molt. De fet, és el jugador més ràpid de la Lliga anglesa.
7: És el que corre més d'Anglaterra. Sí. I per què l'ha fitxat el Barça i no el club d'atletisme de Parets del Vallès?
3: Sí, bueno...
7: És que clar, un jugador que corre molt. Quines credencials són aquestes?
3: Home, corre molt és important i tenir potència. Aquest és un jugador que corre molt, que té potència i que té bon toc.
7: Jo no tinc cap respecte pel Barça. Ja. El club de la Terra d'enfrente, però ho respectava més quan els vostres davanters eren Romario.
3: Sí, bueno...
7: O Charlie Reixac.
3: Sí.
7: Charlie Reixac, que va dir allò de córrer.
3: Sí.
8: Per què córrer? Si córrer és de covards.
3: Sí, ho ha aplicat fins a les últimes conseqüències i no li ha anat malament.
9: I canviant córrer per treballar, també. Sí.
8: Fixa't tu, no serveix per res córrer. Sí, heu fixat un que corre molt, doncs bueno, sí, alguna cosa haurà fet.
3: Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies, Conrad. Una altra notícia relacionada amb les Terres de l'Ebre i amb el turisme, perquè l'Ebre s'ha consolidat com un destí turístic pels alemanys.
4: Home, normal, si tu ets un alemany amb un passat una mica polèmic i no vols que et trobin...
3: No, un moment.
4: S'ha passat tota la vida, vull dir... Alemanys repartits per Magí. Ojo, no viuen en un pis compartit, eh?
3: A veure, un moment.
4: Gent gran, alemanys ja d'una certa edat. Home. Que, bueno, tenen un passat.
3: Però si refereix...
4: Un passat gloriós, no?
3: No barregem coses, no és això.
4: Si tu has tingut un passat una mica tèrbol i no vols que et trobin, on millor que anar a l'Ebre, que allà no hi ha res, per tant, ningú busca res.
3: No és veritat. Millor no fer publicitat per si s'omple de gent, però en tot cas és que cada cop, això ho expliquem, perquè està relacionat, cada cop hi ha més pescadors alemanys que venen a pescar silurs als pantans de Riba-roja i de Mequinensa.
4: Hòstia,
3: silurs. I això ha fet un efecte crida d'alemanys que venen a pescar peixos grossos.
4: El siluro, sí, jo n'havia pescat d'aquests. És l'espècie invasora aquesta tan lletja que fa entre respecte i fàstic, no?
3: Sí, són peixos molt grossos que fan molta il·lusió, però això crec que després no es pot menjar. Vull dir que és una cosa com de
4: perdona, jo, quan dic espècie invasora lletja que fa entre respecte i fàstic, sí, parlo dels alemanys, eh? No dels silurs.
2: No,
4: home, és que aquí... Vull dir,
2: broma, que la gent ha rigut, però això és un joc boníssim, eh?
4: Quin joc?
2: Un joc que es basa en l'equívoc, no? Que jo dono... És que se m'està acudint un moment, que se m'estan connectant...
9: Em fas por, Jean-Paul, sinapsis, no? Connectant neurones.
2: Ah, no, lo primer, què?
9: Sinapsi?
2: Sí, no, lo segon.
9: Vale.
2: Vale.
6: Entre ells s'entenen.
9: No et pensis.
2: Jo dono una pista i vosaltres heu d'endevinar si estic parlant de silurs o d'alemanys. Vale?
4: Ara hem d'aturar-ho tot per jugar aquest joc absurd?
2: Sí, silurs o alemanys. Voleu jugar a silurs o alemanys? Comencem. Benvinguts a silurs o alemanys.
4: Molt bé. A veure...
2: Tenen una esperança de vida de 80 anys i poden pesar fins a 140 quilos. Silurs o alemanys? No se sap.
4: Ja.
2: No se sap.
4: Com fa que et prepares aquest concurs?
2: Segona pista. Al llarg del segle XX van viure una forta expansió per tota Europa. Silurs o alemanys?
4: Ja,
2: No us arrisqueu a contestar encara.
4: No.
2: Espereu a una última pista.
4: Mare de Déu, senyor, que acabi ràpid, això.
3: Última pista, va.
2: Tant els mascles com les femelles porten pentinats de lesbiana. Des del respecte,
4: però,
2: no?
4: Però...
2: I sense paternalisme.
4: Des del respecte cap als perruquers.
2: Sí, bueno.
3: I com si hagués un pentinat de lesbiana estàndard, vull dir, què dius?
2: Sí, ja ho sé.
3: No.
4: Pots desenvolupar la pista?
2: Bueno, porten talls de cabells que no sabries distingir l'Angela Merkel de Ludwig van Beethoven, no?
4: Yeah.
2: Que sigui. Ah, i els encanta cuinar amb mantega.
4: Jo crec...
2: De qui he parlat tota l'estona? De silurs? O alemanys.
4: Jo crec que això de la mantega...
2: Silurs o alemanys, tu tries de barany.
4: És que ja...
2: Silurs o alemanys.
4: Les dues primeres jo he dubtat.
2: Sí.
4: Ara, aquesta tercera...
9: Clarament diria... Silurs.
2: Silurs, Manel Vidal que ha viscut 2 o 3 anys...
9: A l'Ebre.
2: Al delta de l'Ebre d'Europa, que és...
9: Alemanya, sí.
2: Alemanya.
9: 4 anys, fins i tot.
2: 4 anys a Alemanya?
9: Sí, però quan tu passes bé, el temps passa molt ràpid.
2: Alemanya també, eh? Bueno, pues, alemanys, és correcte. Som-hi!
4: Però si ha dit Silurs. Ah, bueno. Dius alemanys, és correcte.
2: Sí, bueno, però volia dir alemanys. Alemanya.
4: Vale. Molt bé. Moltes gràcies, Jean-Paul.
2: Voleu continuar jugant a silurs o alemanys?
4: No, ja està. Va. Hem de tancar-ho aquí perquè són i 20.
2: Una última pista. Que... Si estan 5 minuts seguits exposats al sol, se poden morir.
4: Bueno, prou. Abans, avui han passat més coses, deia, però potser no són tan importants.
3: Tot seguit les repassem.
10: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
4: Ens arriba la calor, ja ho hem explicat, i amb la calor arriba també la temporada de casos judicials tant pel PP com pel PSOE.
11: Sí, el PP, com... PSOE, PP. Tanto monta tanto y saber como Fernando qui passa a Catalufo de mierda. És tota l'estona igual.
4: Hola, bon dia, Mohamed.
11: Okay, hola, bon dia.
4: Normalment saludo,
11: però un bon dia serà un bon dia quan siguem unes persones lliures. Però és que això d'Espanya, com a catalans, és ben bé que sempre hi ha dos partits. Els que roben i t'odien, però sembla que no t'odien. Són sempre
12: vosaltres mateixos.
4: Ja, ja,
12: clar que sense col·laboradors aquí es menjarien un lluç els espanyols. Us adoneu de la irresponsabilitat de no haver declarat i defensar la independència, eh?
13: Sí, Mohamed, tu has...
12: Sí. No, sí, sisplau, senyora, tu ets l'havies...
4: T'estàs tornant boig, Mohamed, estàs que parlant...
12: Ja està estigmatitzant els catalans.
4: Home, però parles amb tu...
12: Bojos, nazi, lazi, enfermo...
4: No he dit res, jo no he dit
12: zombi,
4: això.
12: Com que no? Sí. Burgeso, esclavista...
4: No, jo, que no t'he dit res de
12: tot... Que ja de dolent en ser...
4: Però esclavista...
12: Burgès. Què passa? Si que parlant... tu ets Lenin o què passa?
4: Però tu et fas les preguntes i te les respons tu, no, per molt que facis una altra veueta.
12: És una persona.
4: Sí, home.
13: Sí, té raó.
4: Anem pel Pedregà, eh? Realment, no, no.
13: Sí que anem pel Pedregà, perquè és Espanya.
12: Té raó aquesta senyora, Pedregà és Espanya.
4: Sí, sí, sí. Bueno, escolta'm.
13: Què votarien si no fos perquè no vols presentar-te a les eleccions autonòmiques espanyoles? Realment sempre tens raó i nosaltres som merda.
4: Mohamed,
5: està durant molt el personatge aquest.
13: Merda processista.
4: Molt bé. Bé, escolta'm, això que dèiem, el maig acaba amb tot de casos judicials per diversos partits espanyols, eh?
3: Exacte. Ja sabeu que hi ha, doncs, això que explicàvem...
4: Doncs escolteu, mica... parlem-ne de tot això... Som Charlie Carol i això és Passió pel Futbol! Passió pel Futbol!
3: Xavi Carol, bon dia i bona hora. A cap d'Esports de la Competència, això ja ho sabeu. Perdoni la pregunta, però què fa aquí?
4: És que aquestes notícies ens fan molt lentes als periodistes esportius. En el temps que trigaríeu a explicar els casos judicials que hi ha avui oberts, nosaltres ja hauríem fet un 1x1, hauríem escalfat el tàper de macarrons al microones i hauríem mirat 3 vídeos del pare de la Minya Mal fent 2 litres de te amb 5 quilos de sucre i fregint un contenidor de nuggets. Fixa't.
3: I què vols fer?
4: Doncs jo us explicaré tot això molt més ràpid. Expliquem el Copa Lliga i Xavi Champions de la corrupció, el carrusel judicial d'avui. Comencem amb el judici del cas Kitchen, que hi ha avui amb les declaracions dels acusats. No és així, Manel Vidal, alias Vidi?
9: Efectivament, Charlie, avui declaren l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez.
4: Els protagonistes de les clavegueres de l'Estat, el que tinc aquí penjat.
3: No, home, no, però...
4: Si aquests són els que hi ha a la banqueta, imagineu-vos com deuen ser els titulars. Què deuen haver fet? Bueno. Què deuen haver fet els titulars?
3: Ja, crec que no funciona així, el periodisme.
4: Continua més que carrusel de la corrupció. Tu diràs, Charlie, tu ets periodista, què fas parlant de política?
3: Sí.
4: Zapatero, tus zapatos.
3: Sí.
4: Mira, precisament, Zapatero.
3: Però jo no dic...
4: Zapatero. Sí. Cas Plus Ultra. Sí. També en marxa.
3: Sí.
4: En té més detalls, Oriol de Balanzó, Uri. Uri de Bali.
3: Sí.
4: Uri de Bali. Oriol de Balanzó, Uri de Bali.
14: La versió d'estiu de l'Uri.
4: Endavant. Ritme, ritme, ritme, ritme. Vas, si no vas, vas, talent.
3: A Zapatero
4: li... Quan jo dic Oriol de Balanzó, Uri de Bali, has de disparar directament.
3: A Zapatero li m'estiguen pel Cas Plus Ultra, el rescat de l'aerolínia vinculat a per una presumpta de xarxa internacional de blanqueig que operava des d'Espanya.
4: Tot això és igual que no s'hagi entès un borrall, perquè no ens importa. Expliqueu la part divertida, la part de les joies.
3: No, home, no, però...
4: Sí, home, sí, a la gent li agraden les joies. La part... La part que fa sospitar que Zapatero era una urraca.
3: Una garça, una garça.
4: Ho explicàvem
3: ahir, van trobar 103 peces de joieria dins la caixa forta del despatx de Zapatero, rellotges, collarets, anets i braçalets.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip.
3: Gol.
4: A la caixa forta del despatx de Zapatero només hi faltava la pilota d'or.
3: Sí, bueno, ja ho trobarem.
4: Gràcies, Oriol de Balanzó, Uri de Bali. Continua el carrusel de la corrupció d'avui. Hat-trick.
3: Hat-trick.
4: Atenció,
3: què?
4: Perquè també estan investigats Joan Ignasi Elena i Joan Herrera. Joan Ignasi Elena, en recordeu-vos, en un ex-PSC, ara Esquerra, i Joan Herrera d'Iniciativa.
3: Sí.
4: Joan Ignasi Elena i Joan Herrera, els juaus!
3: No, no cal esportivitzar-ho tot.
4: Sí, home, sí. Sí, home, sí. Joan Ignasi Elena i Joan Herrera, Esquerra i Iniciativa, que podria ser l'epitafi de la Min Yamal.
3: Eh?
4: Esquerra i Iniciativa.
3: Val,
4: és Esquerra i té Iniciativa, la Min?
3: Sí.
4: Efectivament.
3: Sí. No, sí.
4: Noelia Caranezzi, àries Cari, que han fet aquest parell, Cari?
14: Doncs el TSJ els ha obert una investigació per adjudicacions irregulars al Altafulla.
4: Altafulla!
14: Els investiguen per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.
4: Delicte de prevaricació administrativa. Això no vol dir que... No és que es juguin al buscamines a l'ordinador de la feina durant l'horari laboral, eh?
3: Uh-huh.
4: O sigui, delicte de prevaricació administrativa, compte.
3: Uh-huh.
4: Passem a l'última notícia del carrusel de la corrupció d'avui.
3: Sí.
4: Els jutges fan una passada directa al PSOE
6: que rebota els peus del PSC. Ens n'informa una altra vegada Noelia Karanetsi, àlies Nazi. Ah, Karanasi, perdó.
3: No, no, Karanetsi. Bueno, perdona.
14: No, és la primera persona que li passa. No.
6: Vols més? T'estimes més, Cari?
3: No.
6: Noelia
14: Karanets. Sí.
6: Endavant, Noelia Karanets i Cari. Ningú donava pas a una periodista dient Cari des de la roda de premsa de Florentino Pérez.
3: Sí, fa dues setmanes.
6: Sí. Ah, efectivament. Què ha passat, Cari? Sí.
14: Doncs l'Audiència Nacional demana al PSOE tota la documentació relacionada amb la campanya del PSC de 2024 per les eleccions al Parlament de Catalunya.
6: Això és així. Sí, amb els polítics a la presó passa com amb la davantera del Barça. Tots són candidats a entrar-hi. Eh? El problema és... A qui treus?
3: Bueno, Ferran Torres. Charlie, moltes gràcies.
6: No, moltes gràcies, no, que arriba una última hora.
3: Hòstia, una última hora de què?
6: Sembla que s'ha filtrat la nova equipació del PSC per la temporada 26-27. Mm-hmm. Ratlles blanques i negres i una turmellera que pita quan surts de casa.
3: Bueno, Charlie, vés tirant. Ho deixem aquí.
6: Si fins aquí sembla... el carrusel de la corrupció. Sí. Continuarà demà.
3: Continuarà demà o ja ho veurem.
6: Sí, continuem parlant d'aquest pupurri de casos judicials.
3: Lo nuestro.
6: La veritat és que... Justo, bon dia.
3: Molt bon dia.
6: T'endús aquesta ovació. Una ovació, deixa-m'ho dir, no gaire espontània, perquè he hagut d'arrencar jo uns quants aplaudiments.
3: No gaire espontània, però sempre merescuda.
6: Sempre.
3: Molt bon dia. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix, me cago en mis muelas, en aquest país no funciona un puto tren. Tots els treballadors públics estan de vaga perquè no poden més con su vida. I a sobre, hi ha tant casos de corrupció que ja n'hem perdut el compte? Se'ns estan pixant tant a la cara que he demanat una mica de xampú i una mica de suavitzant.
6: Justo. No sé quina és la pregunta. Me n'has fet alguna?
3: No és pregunta, és editorial.
6: Ah, fas un...
3: No editorial. Hi ha cap pregunta, estimat senyor Carderman. El que ja és una solució claríssima, que és el que s'ha fet tota la vida, que és una cosa que comença per vaga i acaba per general i indefinida.

0: sigui, aleshores està, proposes una vaga general, justo, eh?
1: Efectivament.
0: Indefinida.
1: I, estimadíssima Paqui, que nos
0: que
1: truca...
0: Que no soc la Paqui, com t'ho he de dir?
1: Bueno, però truca de Sant Climent de Llobregat, la perla del Baix Llobregat, i està renyida la cosa, eh? Per ser la perla.
0: Sí.
1: Però ja entenc que ara ve l'estiu i que tots tenim mortes ganes d'anar a la platja. A una platja d'aquestes precioses que tenem en Catalunya.
0: Bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha platges i platges, eh?
1: Hi ha platges i platges. Una platgeta d'aquesta paradisíaca on hi ha 3 milions de nanos quadrats, aquest morfo com croissant, que porten tots el mateix tatuatge d'un lleó hiperrealista en el braç, i 50 milions d'artaveus con el Bluetooth sonant tots alhora, hasta en los gorgs. Ni un puto gorg sin suquillo. Ah,

0: Sí, es lo que tiene la lavadora, que lava sola. Pero, y la secadora, que seca sola.
1: Pero després les descendrà tu, que no està... No està gaire,
0: no està encara gaire... no s'ha fet l'estenador automàtic, eh? Però, escolta'm, no ens desviem, justo. Tu, davant de tots aquests casos de corrupció que comentem avui, proposes una vaga general.
1: Sí, senyor, proposo aturar-ho tot, però no cal córrer. Podem quedar després de l'estiu. Anem a la platja i en veiem al setembre. Si volem un país com cal, que cal vaga general.
0: Bon lema, sí.
1: Espera, què senten les meves orelles?
0: Com?
1: He sentit que deies Acadèmia de Cant per a Gats.
0: A veure, un moment.
2: Ojo, eh?
0: A veure com justifiquem això.
1: Per tant,
0: avui...
1: Està venint el tsunami de creativitat.
0: Avui el patrocini de la teva secció el fa una Acadèmia de Cant per Gats.
1: Exacte, una Acadèmia
0: de Cant. I qui necessitaria una Acadèmia per portar el gat a que aprengui a cantar?
1: Efectivament, molta gent.
0: Però sí.
1: Doncs esteu de sort, apreciadíssim Òscar del Mar, perquè arriba...
3: Meu!
1: Penya!
0: Una Acadèmia de Cant per Gats que es diu...
3: Tu meu!
1: Penya!
0: Mare de Déu, senyor.
1: La millor Acadèmia de Cant per a Gats, i segurament la única, també. Un gat, un gat. Està fart que el teu gat et desafini,
0: sí.
1: Els veïns et miren malament a replar perquè el teu gat miola sempre com si s'hagués enganxat la cua en la porta de la nevera. Doncs no preocupis més, a l'Acadèmia Penya, el teu gat aprendrà a miolar amb els millors mestres.

0: Bé, avui patrocina la secció del Justo, l'Acadèmia de Cants per Gats.
1: Tomeu,
0: sí. Està, tenim el gat nerviós, eh?
2: Sí.
0: No para, eh?
2: I espera, perquè l'Acadèmia Penya hi ha el gran mestre del cant de gat. Per exemple, la gran diva Núria Felí. I ja està.
0: Hauríem de treure la música?
2: Hauríem de tancar la ràdio.
0: Sí. Acabes de fer un joc de paraules amb Núria Felí? Sí. Núria Felí, sí. Bueno, puja la música.
2: També contem amb la gran presència d'Emma Vilaramiao. Una cosa, para la música.
0: Para-ho tot. Para.
2: Se me están entelando las ulleras.
0: Sí, sí,
2: t'ho veig. I las duc a la butxaca. Con calma, porque no s'ha acabat. Torneu, Penya, vamos allá. Recordeu que a Penya el teu gat aprendrà a cantar i a interpretar. I guarda forres, nene.
0: Sí, home, sí. A més, avui a xarxes tots són vídeos de gats.
2: Efectivament.
0: Vull dir que tu imagina't un gat que canti, això són milions i milions de likes, eh?
2: Ha vist el negoci, eh? I de març i dijous a l'Acadèmia Penya i tindrem la classe magistral de Mario Gats. I estem negociant con José Luis Rodríguez, el Puma. Aquí no hi ha joc de paraules perquè se diu així, el senyor.
0: Bueno, és un àlies, sí.
2: I ja té la família.
0: Molt bé.
2: A l'Acadèmia de Can Penya, el teu gats assajaran les grans obres mestres del teatre nacional i internacional. Per exemple, el musical Cats, eh? I com se diu aquesta obra que acaba dient «Hem mort el gat»?
0: No, hem mort el gat, no. Hem mort el llop.
2: Correcte. I també tenim a Romeu i Julieta. Vamos allá.
0: Bé, deixa-m'ho aquí, Justo.
2: He acabat per cansament, eh?
0: Ja, també, m'estic cansant.
2: Recorda, moltíssimes gràcies, mi queridíssima Pepi, que ens has trucat des de Corbera del Llobregat, l'altra perla del Baix Llobregat.
0: Però la perla del Baix Llobregat, sí. No has dit abans que era Sant Climent de Llobregat?
2: Bueno, però és que el Baix Llobregat ja més joia que la caixa forta de Zapatero. A la hora has de triar, eh?
0: Vinga, canviem de tema.
2: Venga.
0: Va, que la competència, continuem amb una notícia, això li interessarà, Abby, una notícia relacionada amb els jubilats, eh?
2: Ja tremolo. Va anar pels avis, segur, entre la temperatura. Això, què ha passat?
0: El titular és que el govern espanyol, apunti...
2: És a la presó.
0: Prengui nota. No. El govern espanyol permetrà als jubilats tornar a treballar com a autònoms, mantenint part de la pensió.
2: Un moment, para també, hòstia. M'estàs dient que passes la vida esperant a jubilar-te i un cop et jubiles t'adonen la possibilitat de continuar treballant?
0: Sí, me'n diuen jubilació flexible.
2: Ja, vols veure una cosa flexible?
0: No.
2: És com tinc jo els pebrots, de tant que me'ls han tocat, estic flexible. Saps el paper film? En riu-te amb tu, eh? Jo puc fer un...
0: No.
2: Això és treballar fins al teu funeral.
0: No, home.
2: Ara, un cop jubilats, a més de cuidar dels nets, també portarem les factures i els IVAs, no? Això és poliocupació. És que, clar, no compten amb
0: això. Però això és opcional, avi. Pot triar si es fa autònom o continua treballant o no. Un cop jubilat...
2: Ni de conya, hem passat de jubilació anticipada a jubilació flexible. El següent ja serà de funció optativa. Això vindrà, eh?
0: De funció optativa,
2: home, sí.
0: Si es vol morir ja...
2: Sí, no? A nosaltres ens estalvia la targeta rosa, estalvia el metge, ens estalvia moltes coses. No sigui cas que deixis de cotitzar per mort, eh? Recordo que a la tendra de 5 anys em van preguntar, tu de gran, què vols ser?
0: I què va contestar?
2: Jo vaig dir, jo de gran vull ser jubilat. Aquest era el meu somni. Vaig estar entrenant de molt petit. Jo ja m'entrenava per ser jubilat. Caminava pel carrer amb les mans a l'esquena.
0: Amb 5 anyets, eh?
2: Sí, com en Josep Pla. I amb el cigarro a la boca.
0: Amb 5 anys anava fumant?
2: Sí, bueno, abans.
0: Sí.
2: Abans tot. I vaig començar als 5 i ho vaig deixar als 10. O sigui, anava tot molt ràpid aleshores.
0: Sí.
2: M'aturava davant de les obres, amb 5 anys o 6 anys. M'asseia als bancs i deia, bo, aquí abans hi havia un descampat. Jo això li vaig fer a Antoni Gaudí.
0: Tot això en camps, eh?
2: Sí, em vaig posar a la primera pedra, a la Sagrada Família.
0: Sí?
2: Vull dir, què fareu aquí? Com
0: vostè?
2: Una mica sí, vaig ser una mica menys creatiu cap al mestre.
0: Què fareu aquí, eh?
2: Què heu de fer aquí? Què heu de fer? Va dir, no, un temple expiatori. I jo...
0: Per espies, eh?
2: Exacte, sí, jo, temple expiatori. La qüestió és no pagar-ho, que el paguin els altres, no? I aleshores va dir, no, que serà una cosa, que no sé què. Jo ho feu bé, això? I aleshores vaig criticar tots els fonaments, perquè jo també una cosa que tinc és que jo he treballat de ferralla, jo he treballat de guixer, jo he treballat i...
0: Bueno, la pregunta seria, de què no ha treballat vostè? Vostè ha fet de paleta, també?
2: He fet de paleta, he fet de pintor, he fet de marbrista...
0: També ha tocat el marbre.
2: He fet de fuster.
0: Fuster.
2: Sí, sí, sí.
0: Pladur? Pladur?
2: Home, el pladur, sí, últimament. Últimament tot era pladur. Sí, jo els hi vaig recomanar. Això de la Sagrada
0: Família... Però el pladur de quin any deu ser, ara que estic pensant...
2: No, bueno, jo me'l vaig inventar jo. Això jo vaig dir, la Sagrada Família en pladur aniríeu més ràpid.
0: Sí, home, sí.
2: I més o menys ja ho han fet, això, per peces, ho fan tots amb impressores.
0: No s'aguantaria tant.
2: Ho fan tot amb impressores.
0: Ja, ja.
2: Bueno, jo el que vull dir d'aquesta notícia és que això que diuen de podrem treballar després de jubilar-vos, això realment vol dir... Us hem precaritzat i portat l'economia al punt del col·lapse, però us haureu de solucionar vosaltres mateixos. Ah, i us haureu de fer un perfil de LinkedIn amb 78 anys. Bona sort i que vagi bé.
0: Bona sort.
2: Perquè
0: bona
2: si
0: sort.
2: Encara fos en aquella xarxa on la gent encara fa...
0: Ja, ja.
2: Nyigui-nyogui...
0: Però escolti'm, què dius aquí? Que continuarem parlant de tot plegat, però serà després d'uns quants anuncis. Ara tornem.
2: Anem-hi!
1: Nosaltres som la competència.
3: Un gran programa, eh?
0: De dilluns a divendres.
2: Amb els Oscars.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: És tan tendre amb mi, sí.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
10: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?